0: la balena beluga. La balena beluga...
1: Només que parlaràs d'animals.
0: Veig que estàs atent i això m'agrada.
2: És que et preguntaré altres coses al Canadà.
1: La balena beluga.
0: La balena beluga, que és nom com de conte de nen de 4 anys.
1: Sí, això, això no és un conte.
0: No?
1: Això no és un conte, és una cançó, no? Balena beluga, balant bambú, no?
0: Exacte.
1: Balena beluga,
0: exacte.
1: Balant bambú, tot i frutí.
0: No, al final... L'humor suma.
1: Podem acabar ja el programa, si us plau?
0: Bueno, la balena beluga és una balena blanca petita que té cap com si s'hagués fet un nyanyo, com si hagués volgut entrar a l'ascensor sense obrir les portes.
1: Uh-huh.
0: No? Aquest bony se li diu meló i serveix per a ecolocalitzar-se.
1: Home, ha de ser un nyanyo guapo, per dir-se meló.
0: Bueno, i per ficar un GPS a dins, que és el que és. És ecolocalitza. Saps en tot moment la beluga si és a l'oceà...
1: Ella ho sap.
0: Ho sap si és a l'oceà Àrtic o si és a Montornès del Vallès. Això ho saben.
1: Mm-hmm.
0: Sembla com si una balena amb els cabells llargs li haguessin tret la perruca. Saps?
1: És que no la tinc al cap, jo, la balena beluga, però...
0: Balan bambú.
1: Sí. Bueno, però després acabant, sisplau.
0: Bàsicament, a mi les balenes belugues sempre m'han recordat a Duran i Lleida. Vale, un altre, per acabar, el castor.
1: Sí, aquest sí que el tinc més...
0: El tens més
1: localitzat, sí.
0: Més localitzat.
1: Més present.
0: Més present.
1: El castor, què passa amb el castor?
0: És l'animal nacional del Canadà.
1: Ah, sí?
0: Però el més flipant és que... El cul del castor fa olor de vainilla. Ho sabíeu?
1: Sí. Bueno.
0: Tenen unes glàndules allà, a prop de la cua, que els serveix, que els serveix per fer el pelatge impermeable i marcar territori. O sigui que has d'anar molt en compte si tu demanes dues boles de vainilla al Canadà...
1: Que
2: no te l'estiguis menjant el cul del castor,
0: Que no l'estiguis menjant el cul del castor.
1: No, d'això... Vale,
0: des del respecte,
1: D'això el feu broma, però és veritat, Tots els gelats de vainilla porten una essència que la treuen
0: de la vainilla.
1: Bueno, del cul del castor.
0: No, home, no.
1: La vainilla
0: és una planta.
1: Però és molt cara.
0: Sí.
1: La majoria de gelats de vainilla que us mengeu, en lloc de treure'l de la planta, ho treuen del cul d'un castor, de les glàndules que secreten aquesta essència que té un aroma de vainilla.
0: Però li has de fer uns petons al clatell abans, no?
1: Bueno, jo no sé el que li has de fer.
0: Perquè si no és il·legal.
1: Se'n diu rimming, d'això.
2: Ara en parlem més.
3: A instituts odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 45.712.
5: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
7: Citroën.
6: Condicions a Citroën.es.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
13: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
14: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls d'Atenes, els arbres a Istanbul, i entremig esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
15: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant,
16: de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
20: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
21: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
20: frigorífics, rentadores, forns,
21: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
20: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
21: Consulta els models i marques que hi participen.
22: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
23: La veritat és que va sobre rodes.
22: Tan content estàs?
23: Això també.
22: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es. Citroën.es.
1: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dia.
24: Acabeu d'escoltar
25: la competència.
26: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
27: Hola, hi ha gorilla.
25: Un programa basat en fets reals.
28: Malafarida.
25: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC1. A les 9, des de l'RCD Stadium, Espanyol-Elx. Últim partit dels blanquiblaus abans de l'aturada de la Lliga.
1: La interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Viviu-lo en directe a RAC1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Albert Ferran i Dani Solsona. I després tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Espanyol-Elx a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
3: Vaig a parlar amb la productora, perquè és que a mi això em sembla que és un timo, vamos. A les 2 de la matí no torna a fer el programa aquest. Escolti, jo, com si no tinc res més a fer, jo.
4: Ara.
2: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
5: Home, i amb el Joel Fortuny... L'Ernest Ferrer, que és una meravella. Esther Romagosa, què tal estàs? Avui ens acompanya Laura Fa, ja l'hem escoltada. Ens acompanya Pere Vall, que és addicte al Tigretón.
6: Hello.
5: I de tant en tant menja verdura, que ve acompanyat de Pep Garrido, que és un director que ha fet aquesta pel·lícula, es diu Tanit, no?
6: Hola, què tal? Bon dia. Molt bé, molt bé. Molt emocionat, una mica nerviós.
5: No, menys mal. Menys mal no es diu, eh? Calla, que l'altre...
7: Encara sort.
5: Encara sort. M'ho va dir una senyora i vaig dir, és que tens tota la raó. Doncs jo menys mal ho dic.
7: Però jo,
5: encara sort o d'acord, és que em va dir la senyora. I vaig pensar, encara sort, és que m'encanta encara sort. I dic, menys mal, que dius, menys mal. Menys mal també m'agrada,
7: perquè... Home, menys mal, sí, per favor, bueno, tot el que diem es pot dir.
5: Pep Garrido.
7: O gairebé tot.
5: Visca Dolça Salvans, que ja l'hem escoltada, com estàs?
8: Bé.
5: Bé? Molt bé, m'ho pots desplegar una mica?
8: Nerviosa.
5: Nerviosa també, però per què nerviosa?
8: Ho escoltarà tothom.
5: És un liu, no, això? Bueno, però abans, senyores i senyors, nosaltres aquest programa avui és dijous, tenim la sort i la fortuna de que ens segueixi acceptant per aixoplugar la seva sabidoria amb tots vostès, Sílvia Soler.
7: Bravo. Us accepto.
5: Avui
7: us accepto
5: no
7: i és més, us estimo.
5: Ah, bravo.
7: Quina paraula tan bonica. I com que us estimo, avui us porto una recomanació que de veritat que la faig des del fons del cor. Normalment les faig apassionadament, i amb convenciment, però aquesta vegada passa que la persona que ha escrit el llibre que us recomanaré també l'estimo. Llavors, clar, tot es multiplica, diguéssim.
9: Estàs molt de Madrid, que ho fan servir molt a l'estimo.
7: Perdó?
9: Sí,
7: per què em dius això?
9: Perquè te quiero, és molt pazpadilla, saps?
7: No, no, doncs justament ara t'explico.
9: Ah, val.
7: No, no, és veritat que l'he fet servir una mica la lleugera. Però és que us estimo, de veritat.
9: Jo també.
7: A veure.
9: Quins nervis.
7: El dissabte, a la Setmana del Llibre en Català, a les 1:15 del migdia, tindré l'honor i l'alegria de presentar l'últim llibre de l'Albert Om. Bravo!
9: Ai, bravo! L'he vist avui, a l'Albert Om. Albert. Que guapo és,
5: I sí, s'aguanta el tio,
9: S'aguanta bé, perquè a vegades comencen...
5: Com el trobem a faltar, l'Albert Om, aquí a RAC1.
9: L'he vist avui al programa de la Niera.
5: Islàndia,
9: sí, el trobem molt a faltar, i a la gent.
7: Molta gent el troba a faltar.
5: Ah, va, exacte, com ha de ser.
7: Escolta,
5: l'Albert
7: ha escrit un llibre, n'ha escrit diversos, però aquest és un llibre que és especial perquè jo crec que feia molts anys que el duia dins i que quan les coses estan ben païdes i ben pensades, doncs quan acaben sortint, surten molt bé. És un llibre que es diu Què dirà la gent? I l'ha publicat Univers. Llavors, de què va aquest llibre? L'Albert fa anys, 60, ho puc dir, a l'octubre.
5: Però està molt bo.
9: Està molt bé,
7: sí. Sí. Però això no treu que quan fas una edat així tot et convida a fer una mica de repàs ja de la vida.
9: A mi em va passar als 40. A mi també.
7: I a més de fer 60 anys, en els últims temps, se li han mort els pares, el pare i la mare. Una segona raó per fer repàs i revisar tot això. Aleshores, ell, què passa? Que és un home que està agraït a la família que va tenir, a la llengua que ha heretat dels seus pares i també, malgrat les circumstàncies, el país que va viure mentre va ser petit i jove. Dic malgrat les circumstàncies perquè, evidentment, va créixer durant el franquisme, no? Aleshores, el que ha fet és escriure un llibre que, diguem, que parla dels seus records, de la seva memòria, però que, en realitat, fa un regal impressionant a la memòria col·lectiva. Els que l'hem viscut, la gent de la seva quinta o similars, és un doble regal, perquè, clar, estàs llegint i tota l'estona estàs dient ai, sí, ai, com jo, ai, com la meva mare. Llavors, la gent més jove, doncs, no tindrà aquesta reacció, però jo crec que els resultarà molt, molt interessant veure aquest retrat de país. Ell és d'Osona, ja ho sabeu, va néixer entre Vic i Taradell, diguéssim, això, fa 60 anys. Per tant, fa un retrat del país. I què passa? Que posa el focus en la llengua que parlaven els seus pares. Uh-huh. Però no es queda en la llengua, és a dir, no és un llibre de ai, en dèiem això i ara en diem això altre i tot això, sinó que els seus pares parlaven una llengua molt genuïna. El resum que ell fa és el meu pare no sabia escriure en català i no sabia parlar en castellà, que això és molt de l'època i d'algunes zones determinades, diguéssim, no? I era una llengua plena de barbarismes, però molt viva i molt genuïna, i plena de refranys i de frases fetes. I ella estira el fil, diguéssim. Us poso un exemple perquè potser ho estic teoritzant molt i
4: però
7: serà molt fàcil.
4: Però és biografia, és tot biografia.
7: Sí, ell explica els seus records d'infància, molt, d'adolescència, parla molt dels seus pares, dels seus avis. Ell va tenir uns avis represaliats, en concret un que va anar al front i crec que el van matar el primer dia, si no recordo malament, amb una criatura petita i embarassada la seva dona d'una altra. Parla molt de la família, parla de l'Osona de l'època, una mica, ja et dic, el retrat del país. Per exemple, si jo la primera vegada que vaig dir ostres, igual que això, va ser quan explicava que cada vegada que vivia uns dies com els que estem vivint ara, de tempestes, no?, que de ploure i tot això, la seva àvia deia una cosa que, a veure si algú de la sala reconeix, però la meva ho deia cada vegada, se sentia el primer tro i ella deia Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu.
3: Home, i tant, que ho deia.
7: Li sona algú?
3: Sí, sí, a Berga es deia això precisament.
7: Gràcies,
3: perquè
7: de moment
3: sí,
7: he pensat que no. Doncs això es deia molt, almenys en algunes zones de Catalunya. Doncs jo això no havia...
3: Sí, però...
7: No havia tornat a sent a la
4: depèn de la zona, no?
3: Marc, Santes Creus, Santa Bàrbara.
4: El meu pare deia boira Sant Salvador, pluja al redador.
7: Clar, és que clar.
4: Al redador, saps?
7: 902-4777. Recorda-nos una frase que deies als teus pares, tu mateix, o als teus ancestres, quan sonava el primer tro?
2: 902-4777.
7: Rebreu el llibre de l'Alberto, que us el regalarem. A través d'aquest refrany, tan popular en algunes zones de Catalunya i durant uns anys, es pot veure la influència de l'Església Catòlica en la societat del moment, perquè, clar, no és casualitat, Sant Marc, Santa Creu, Santa Bàrbara, no ens deixeu. Diu una altra cosa que també he pensat, ostres, no m'havia recordat mai més. Quan nosaltres érem petits i et cridaven, no?, i et deien Sílvia, i tu contestaves, què? Et deien, no es diu què, es diu que mana.
3: Que mana.
7: No, sí? Molt bé.
4: Sí,
7: jo no m'han... Sí o no? No m'havia recordat mai més. I ell diu...
3: També?
10: Molt, molt, molt. Sí, a més, la meva mare era alemanya, o sigui que... Que mana.
7: Que mana, clar, clar. Ell ho diu, home, no deu ser casualitat que en aquells moments ens fessin dir que mana, perquè n'hi havia un que manava molt, diguéssim, i la cosa era l'obediència.
3: Ara tu que crides a una... Jo no sé tu ara, per exemple, Dolça, com ho deus portar, però jo a vegades tinc algun nebot que li dic, Jordi, caballero, i
4: cric-cric,
7: sí, cric-cric,
3: que em posa nerviosíssim el ghosting per part del minimascle que no contesten, i jo em pujo a la
4: fira. Jo també, també. Jo els truco. Boja. Des de casa, des del sofà els truco. Que estan allà al costat.
9: Jo també ho faig així.
4: Sí, també ho faig. Ho faig.
9: Perquè tenen sempre el mòbil a les mans, és la manera que
3: això m'ho fa també el meu marit, que jo li dic... no sé quant, és una cosa importantíssima. Jo tot el que dic és importantíssim, com veureu, vostès comprovat, diguéssim, però si quieres, no sé què. I estic al sofà i dic, no em contesta, jo crec que això, i li dic, això és maltrato, o sigui, i diu, llavors, i al final, quan ja puges el to, escolti, estic fent una cosa molt important, em diu, amb el mòbil, que està mirant una receta, algun imbècil que està fent una receta per TikTok, també està enganxat a l'escroll, ja t'ho dic. Ah, és horrorós, eh? Què mana?
7: Més coses. Quan deies que volies fer alguna cosa o demanaves permís o deies que t'agradaria fer alguna cosa que en el pare o la mare li resultava estrambòtica o no recomanable, en lloc de dir-te sí o no, et dono permís o no et dono permís, deien, aviam si farem riure. Això? Ho dèiem moltíssim. Sí, sí. Que també...
3: Que és demolador, també.
7: Clar, diu molt de la manera com estava organitzada la família. Una altra cosa que per això t'ho deia al començament, l'Albert, que a mi m'ha agradat molt això, l'Albert parla que quan nosaltres érem petits, t'estimo, no es deia.
3: No!
7: mare de Déu. Això, això sí que estem tots d'acord, no? Sí. Llavors van arribar les sèries americanes i llavors tots diem, t'estimo, bona nit, bona nit.
9: Ah, tu creus que és per les sèries?
4: Tu creus?
7: Home, perquè us penseu que de cop ens hem tornat...
9: No, perquè som una altra generació i ho verbalitzem més.
3: Com és la teoria? Sí.
7: Home, és per imitació de les sèries americanes.
4: Sí.
7: Que ho diuen tota... Per favor, que algú em recolzi.
10: Tampoc ens feien molts petons, entre fills i pares.
7: És veritat. Explica l'Albert una cosa molt bonica que a mi em va fer venir llàgrimes als ulls perquè m'hi vaig sentir molt identificada, que diu, la primera i única vegada que li vaig dir t'estimo al meu pare va ser quan s'estava morint i per tant estava inconscient i ja no ho va sentir. Diu, sort, perquè l'hauria posat en un problema.
3: Home,
7: exacte, o sigui, el meu pare li va dir t'estimo i el posa en un problema.
3: Igualment.
7: Perquè no es deia, diguéssim. No.
3: A mi el meu pare li dic l'estimo i a mi m'envia un advocat.
7: Sí.
3: Diguéssim, o sigui, en un burofax, dic
4: jo. Sí. Truca al meu marit i li diu, passa alguna cosa.
7: Llavors l'Albert diu que ell no és partidari de fer servir molt el t'estimo. Parafrasejant a la Montserrat Roig, diu una cosa molt bonica, diu, no em diguis que m'estimes encara que sigui veritat. O sigui, al contrari del títol de la Montserrat Roig, digue'm que m'estimes encara que sigui mentida. Parla molt dels pares, diu que els seus pares, i els pares en general, continuen enraonant després de morts, que això és una manera molt bonica de dir-ho, que sents alguna cosa i encara els sents parlar. Diu que ara anirà més lleuger per la vida, perquè ha escrit aquest llibre, que és una mica un agraïment, un homenatge, que ha dit tot el que volia dir. Diu una cosa molt interessant, que és, la memòria et fa companyia, però pot acabar fotent-te nosa. Jo l'he trobat boníssima, aquesta frase, pels que tenim a l'edat.
4: En
7: el llibre descobrim una cosa que a mi m'ha deixat estupefacta, i és que l'Albert de petit era un nen molt entremaliat. Però molt, que amb l'adult que és ara,
3: ja, és veritat,
7: no transmet aquesta sensació.
3: Sembla que estigui centrat.
4: Tota aquesta colla que ha fet tele així d'humor, jo me'ls imagino.
7: És una persona molt seriosa i amb un aspecte molt bastant fred, l'Albert. Jo trobo. Diu que la seva mare li deia, tu faries venir nervis a un mort. És una manera també de frases d'aquestes, diem moltíssim.
3: També s'hauria de veure això, perquè moltes vegades tenim la sensació... Sobretot passa amb els mascles, amb els cadells mascles, això que en diem un cadell mascle d'humà, que de sobte em mouen una mica i ja sembla que és un belluguet.
4: Sí.
3: El mateix moviment fet per una cadella femella...
7: Explica tres o quatre gambarrades que déu-n'hi-do, que penses, no està mal, no està
3: mal. Estaven a Osona, i tot això dels pobles també era la monda.
7: Fa una reflexió sobre l'autoficció, que també m'ha resultat molt interessant. Diu, d'una banda... en l'autoficció, que ara està tan de moda però a la vegada tan criticada, diuen, l'autoficció t'ensenyes més que mai, però a la vegada t'allunyes de tu mateix, perquè l'escriptura sempre hi afegeix distància. A mi m'ha semblat, potser és una mica enrevessat, però com que jo també he fet autoficció, l'entenc molt bé. Diu, el que surt en el llibre ets tu, però un cop ho has escrit, sembla que ja no siguis tu. Era una manera molt bonica d'explicar-ho. Res, un llibre que jo crec que et dona tot el que es pot demanar un llibre. Et fa riure, perquè l'Albert sabeu que...

0: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Paul, aquí estoy en la tienda, que actually es la tienda de mi tío, Cosmopolitan. Como ya verán, tiene de todo, so if you are in the town and you need anything, pues mira, Cosmopolitan lo tiene todo. Yo que I've come por un espejo magnifying que me hace falta porque no me veo. Con que Cosmopolitan Bazaar, Irish Town, if you are in town.
3: M'encanta. Because no me veo. Bueno, ella s'ha fet viral a les xarxes socials perquè al principi pensava...
4: Ara és evident que totes parlem llanito, no? Tots... Jo ara em veig...
3: Però escolta, la meva germana parla... Bueno, llanito és només... A Gibraltar,
4: És el que es parla a Gibraltar.
3: Clar, una... aquesta barreja d'anglès i espanyol, perquè hi han altres barreges de llengües...
4: Però naturalíssimament, de
3: naturalíssimament.
4: Més,
3: Ara t'ho explicaré. Aquesta dona es diu Shax Enrile, va néixer a la línia i es va criar a Gibraltar, i ho està patant a xarxes. No? El llanito és una manera pròpia de parlar dels habitants de Gibraltar, que és per el, o sigui, el castellà andalús, ha de ser andalús aquest tancat, però incorpora aquest anglès britànic.
4: Bueno, andalús i... tancat, perdona, què deu voler dir?
3: Bueno, Iggy, això nosaltres quan parlem castellà no fem allò que fan ells. Amb el, castu... el teu castellà no és el seu castellà.
4: Però una llengua que pot ser tancada i oberta, perdona,
3: no,
4: per filosofar,
3: bueno, tancada. M'ho compliques,
4: pues
3: ara.
4: Parla,
3: no, perquè fa rororor, tancat, tu sents arrossa d'Espanya i és tancada. Perquè
4: bueno,
3: està allà...
4: Arrossa d'Espanya no vocalitza, que seria una altra cosa, però el tot
3: però
4: el
3: és tan,
4: que
3: però ells tampoc vocalitzen.
5: Amb un accent marcat. Vol dir
3: marcat,
5: que quan el que diu en
3: per un
5: espanyol...
3: Un dia que llegeixo el que he apuntat al guió, ara no t'agrada aquest adjectiu, no?
4: Digues.
3: Com era? Com ho canvio? Tancat per...
5: Què dius?
4: Pues que parla la variant dialectal de Catalunya.
3: Pues un andalús amb un britànic.
4: Pues ja està.
3: Amb un britànic, però posen...
4: Quin tipus de britànic parlen?
3: Britànic, perquè tenen paraules.
4: Per què l'andalús és tancat i el britànic no és tancat el que parlen aquests?
3: El britànic, a veure com ho he qualificat o no.
4: A veus? És, pues que, és, clar, en... és que mira l'imperi, com funciona.
3: Però escolta, sóc idiota, perquè no he posat tancat enlloc en el guió. M'ha sortit natural.
5: Anem a parlar, perdona. Vale, a veure, posa algun altre tal del llanico i ara anirem a parlar del teu guió.
3: Veritat, a veure...
6: No, nos tenemos que dar cuenta que we are trying to aspire to getting into a club, ¿vale? Which we do not belong to. I hate to say it, pero the British measures in a way have been an act of generosity by Spain. Porque podían haber dicho, ¡boom! Hasta aquí llegamos. Y ahora tú estás fuera de Europa y de la España.
3: Es que me encanta. Bueno, s'estan prenent un... Estan un programa de tele. També afegeixen paraules del genovès, l'hebreu, l'àrab, el portuguès i el maltès. Tenen un xotxo allà que no t'ho pots ni imaginar. Però s'entenen, eh? Vull dir que quan hi ha voluntat, sí. Fixa't, eh? I no és parlar malament, sinó que ells fan aquesta barreja. Ara... posarem un embolic, eh? La meva germana...
4: A veure, un moment, jo vaig a dir una cosa. La Laura fa el que va dir ara ella, ho diu ella. Endavant, Laura.
3: No, digue,
4: la teva germana, què li passa?
3: La meva germana, nosaltres, que la meva mare, parlem castellà amb la meva mare i català amb el meu pare, supernaturalitzat, vull dir que hi ha una... Saps? Nosaltres estem allà... Amb... La meva germana parla el llanito d'aquí. Que ella, te la portaré un dia. Que ja vas dir, però què fas? Ella, una frase és en català i l'altra en castellà, sencera, tota l'estona, pum, pum. Que no és el mateix, perquè aquí l'anglès i el castellà són dues llengües potents.
5: Ja està apareixent aquí Òscar Andreu a galope tendido, que ve cap a l'estudi a tirar-nos el seu...
3: El llibre, no?
5: Cap a la com a arma arrojadita.
3: Entenc que el de la meva germana és com
5: pitjor. No!
3: No, perquè representa que el castellà es menja una minoria. No vull entrar en follons, però...
5: No representa, eh?
3: Sí, clar.
5: Una llengua forta es menja una llengua minoritzada.
3: Però la meva germana ho fa tan natural que et faria estar riure. T'ho prometo, un dia te la porto, eh? Vull dir que aquestes coses estan bé, però ja... Dit el que passa amb la meva...
4: Germana.
3: Per exemple, les frases, ells ho barregen natural. Han de fer com... Quillo, hay telling you que no puede ser.
4: Clar.
3: Sí. És que m'encanta, saps? I a vegades també el que fan és transformar paraules d'anglès.

0: exemple, en comptes de dir bacon, diuen becky.
1: Becky.
0: Perquè ells ho fan, o en comptes de dir cake, diuen cakey. No, ells van, però tot això ells ja s'entenen entre ells,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, clar, clar, mira, llavors, imagina't, eh?
0: Hi ha una frase en anglès, jo que ja saps que sóc políglota, que quan...
1: L'antropòloga, estem veient avui que és antropòloga, també. Quan tu... la teva fase de la cosa del periodista, del cor, i la societat...
0: ho he buscat a Google, tot, eh?
1: Crítica de cinema i sèrie de televisió visual, i ara hi ha antropòloga.
0: Però ho he buscat a Google. Vaig fer antropologia, crec. Ah, no, vaig fer paleografia.
1: Alguna assignatura d'antropologia?
0: Ah, sí, vaig fer antropologia, sí. Llavors, per exemple, quan tal dius, ja et trucaré, no? Ja la frase, ja et trucaré, que en anglès és I call you back. Sí. I call you back, no? Ells en comptes de, ho tradueixen i diuen te llamo pa atrás.
1: Te llamo pa atrás.
0: Hem
1: escoltat algun tall més. A veure, quin tenim de Llanito?
2: Le doy esa dos rebanadas de pan del día antes. Lleva una taza de aceite de oliva. Cuando ya lo dejemos bastante tiempo ahí, mixing a lot, then when we serve it, we have to put some chopped gold eggs and some Spanish ham, okay? So I'm going to cut the tomato. And we are going to blend it. Blend it over here. It's very easy to do.
1: It's easy to do.
0: És la recepta del salmorejo. Sí, ella es diu Sònia de la Rosa i és una cuinera d'allà a Gibraltar que també va penjar aquesta recepta del salmorejo a les xarxes socials i també s'ha fet superviral. No hi ha unanimitat absoluta de saber si el Llanito és un idioma o un dialecte. Jo miro la Sílvia, que és la filòloga, diguéssim. Que, clar, diuen que és una varietat de l'andalús, que si no sé què, i... És veritat que a Gibraltar l'únic oficial és l'anglès, o això he trobat a Google. Per ells no és com una manera, ai, que simpàtics que som, i quina... nosaltres ens fa com gràcia, com si estiguéssim, ai, que macos, sinó que per ells és com, és una marca de pertinença.
3: D'identitat, no?
0: Clar, d'identitat.
1: Sí, ho sol ser.
0: I que tampoc volen que desaparegui el Llanito.
1: L'altre dia, parlant d'això, si li agradarà això, és que vaig veure claríssimament, vaig estar a Euskal Herria, i vaig veure claríssimament quan parlen en euskera que aquesta gent s'ha independentitzat, perquè efectivament la llengua...
0: Total.
1: O sigui, igual que català. O sigui, cada vegada estic més independentista del Sílvia, o sigui, estaràs molt des de mi al final.
4: Estic encantada de la vida.
1: Però és evident que...
4: Deixa'm aprofitar per dir que, efectivament, jo no crec ni que sigui ni llengua ni dialecte, ho estic dient també tirant-me a la piscina perquè no sóc lingüista, però jo crec que és una manera de parlar que barreja dues llengües.
0: Però és tot allà,
4: llavors,
0: vull dir...
4: La cosa fonamental que tu ja insinuaves és que quan són dues llengües potents com l'anglès o l'espanyol, una no es menja l'altra, mentre que aquí, que correm el risc de parlar Llanito d'aquí quatre dies, doncs una de les llengües desapareixeria...
1: Bueno, que no l'estiguem parlant ja.
0: Però la meva germana... És que una cosa és parlar perquè es va perdent, però és que la meva germana... No, espera't. Els meus fills parlen malament el català perquè se'ls està menjant, però és que la meva germana fa Llanito, us ho prometo. O sigui...
1: Ok, very well.
0: Very well. I estamos aquí superbien. Llavors ella...
1: És que nosaltres, a més a més, una altra cosa que passarà també amb el català, que a més del castellà acabarem fent Llanito, però Llanito en català poc, castellà i anglès, també.
0: Sí.
1: This is another thing to say.
0: A veure, passa...
1: Ho hem entès, jo crec, ara. Però anem a parlar d'un tema.
0: Pots dir que quines llengües passa? També passa molt més, eh? Hi ha espanglis, portunyol...
1: Sí, ja.
0: T'he portat el portunyol.
1: Bueno, la Quini Martínez...
0: Sí,
1: la Quini Martínez,
0: la seva illa.
1: Ella és del Carib i també parla un castellà amb anglès, amb referents també de llengües...
3: Però ella sí que parla del seu idioma, eh? Ella
0: només la conclusió
1: del seu llengua,
3: idioma propi.
1: Sí.
3: Només aquesta barrera.
0: Només la conclusió, que no és meva, que he trobat també... Per
1: vale, anem a parlar d'això. La conclusió la diràs ara. Nosaltres, quan fa que treballes aquest programa?
0: Molt. Ai. No posis aquesta cara.
1: Des del principi.
0: Laura.
1: Nosaltres estem... Jo no m'hi havia fixat perquè tampoc arribo molt
0: que
1: t'ho
0: he passat per ChatGPT, no?
1: Home,
0: home, i tant. Ho passo tot per ChatGPT.
1: No, tot no. A veure, aquest guió tu l'ha fet. Qui l'ha fet? Tu?
0: Jo. Totalment jo, us ho juro.
1: Però...
0: No. L'he passat jo sencer.
1: Perquè hem dit un guió de 3 pàgines, ordenat, en punt.
0: Però no me n'amago gens, eh? No me n'amago.
1: Que és tot l'hostell. I ara, a veure, conclusió.
3: Perdona, Laura.
1: Aquí ets acolat una GPS-itzada de por.
0: Ens vam fer un curs aquí perquè el féssim servir, eh?
3: Tens raó, amb això tens raó.
0: A mi què em dius, ara?
4: Perdó?
0: A mi què em dius?
3: Ens vam fer un curs...
0: I escolta, totalment meu, el que passa...
1: Marxanta!
0: Que jo li dic,
5: corregeix-me totes les faltes d'ortografia.
4: A més, ordena puntuació, les paraules en anglès amb cursiva...
5: Tot fet, genial.
4: Què ha passat aquí?
5: Jo ho faig superbé ara. Tu que em fas fer coses rares, jo m'haig de documentar com puc, a veure.
4: Perdona, la Llanito, com vas dir tu? Que et pensa, ara aquesta com li ha patat per Llanito.
5: Escolta, perquè Llanito s'ha fet viral i això és veritat, eh? Ha sortit a la Sexta Notícies. Vamos, no em faràs sentir culpable per adaptar-me a les noves tecnologies, per documentar-me. I no em faràs sentir culpable per fer-t'ho mono i corregir-ho.
3: I corregir-ho. A mi m'ha sorprès molt aquest tio.
5: És més,
3: que he intentat... Títols en majúscula, dos punts quan acaba cada títol.
5: Total, total.
3: Amb guionets, obres cursives...
5: He intentat camuflar-ho.
4: Parla tu, la...
3: Has intentat camuflar-ho?
5: He intentat camuflar-ho perquè era encara més treballat i pensava, vaig a treure coses perquè veuran exactament què li ha passat per ChatGPT.
4: Però tu quina pregunta li vas fer?
5: Mira, t'ho vaig ensenyar directament.
1: Però que parli. Que parli, la GPT...
5: És que no parla, el meu,
1: que no parla? Pues vaja.
3: Per què no
5: pagues? Exemple.
3: Si pagues, et parla.
1: No pagues, que no et parla, no et parla.
3: Sí, si pagues, et parla. Sí, que pagues. Sí,
1: l'altre
3: si
1: dia vaig estar jo amb una persona a Euskal Herria, precisament que estic parlant ara, i estava... Tinc una amiga molt amiga que és de Bilbo, i la seva filla, que té 18 anys, em va explicar que ara la gent, que això ho vas explicar tu a l'hora, està tota l'estona preguntant-li tot el xat.
3: Sí,
1: que
3: els adolescents.
1: La seva vida, eh?
3: No, és
1: dramàtic. I li posen pantallassos. Mira, estic parlant de Nito. Li posen pantallassos de...
5: No, sí.
1: De...
3: És dramàtic.
5: Però escolta, no és dramàtic. És dramàtic. No hi ha diferència, perdoneu, no hi ha diferència a demanar-li al ChatGPT, busca'm els enllaços de tota la informació que hi ha de lo que és Llanito, que entrar a Google i posar Llanito.
3: No, però no t'està dient, dient això. El mare està dient que la gent jove ara li demana tot el ChatGPT. Per exemple, tinc mal de panxa, què faig si tinc mal de panxa?
5: Bueno,
3: i tu com a mare li dius, no, això no, sí, m'ho he dit al ChatGPT, que no té raó. Té més raó el ChatGPT que tu, mama. O sigui, li faré
1: però
3: cas
1: amb
3: ell. Aquest és el drama.
1: Però que no deu saber les mares.
3: Claro.
1: I de sobte el nòvio, la nòvia... La nòvia, el nòvio, no sé quantes, l'altra, tal, t'ha dit l'amiga una cosa que no sap, li posen el pantallasso, al dintre la ChatGPT, i la ChatGPT li diu, pues no, mira, carinya, tu digue-li en aquesta...
5: Lo dolent no és utilitzar-lo, és no saber-lo utilitzar.
1: Jo li vaig dir la més remota idea del ChatGPT i vaig estar...
3: Tu vas fer curs, eh?
5: Salvaria la vida, perquè jo vaig...
1: Feia dibuixets.
4: Per cert, jo vaig a lo meu, que sapigueu que el ChatGPT parla català, perquè hi ha molta gent que no ho sap.
3: Sí, jo li faig en català.
5: Li acabo de parlar en català.
1: A veure, què li vas dir?
5: S'ha fet viral aquests dies una dona...
1: Li dius tu.
5: ...que parla Llanito. Llavors necessito informació amb els links d'on ve el Llanito.
3: Ah, és que tenies molts links, sí, senyora.
1: Moment. I què més?
5: Jo miro els links. Quina és? També es va viralitzar molt una recepta del salmorejo. Busca'm el nom de la senyora.
1: Tot això? Rotllo, patateu, no,
5: busca'm el nom de la senyora i el link.
1: Ja, I ni per favor ni res, tu a saco.
3: És que mira,
4: no s'ha de fer de dir per favor i gràcies.
1: Cinc
3: links,
1: no?
3: Links ha posat avui el guió.
1: És que de veritat, eh? Incredible.
5: Li poso.
1: Incredible. He de passar publicitat. Què li has posat?
5: I jo a partir d'aquí ja copiaré o no copiaré el que em faci. Però que la informació estigui contrastada. O sigui, perdoneu.
3: Molt bé. Has buscat contrastar la informació. A
5: veure si voldràs que jo... On collons vols que prengui el que és Llanito?
6: No, que ho busqui? Jo crec que el Marc té raó.
5: No
6: els guions dels teus col·laboradors són així.
1: Dos. Exacte. Ara pagarem. Després
5: els
1: farem
5: faig
1: una
5: amb
1: foto.
5: El cul, jo, així, també. Ara no em deixeu... Jo els faig, vamos, els faig ràpid. Jo, si vols, vinc sense guió la setmana
3: és
5: que ve.
3: És que tu no te'n cal de guió, totalment.
4: L'has picada.
5: Escolta, a veure com voleu deixar a mi de menys.
3: No, Laura, t'ha fet molta gràcia.
1: Després de publicitat,
3: la teva dedicació.
1: Per favor, parlarem d'una pel·lícula que és genial, que es diu Tanit. No t'ho perdis, eh? No sé si l'han fet amb realitat virtual o amb ChatGPT o l'han fet a ells. Ara ho descobrirem, perquè nosaltres estem aquí les comissàries de la intel·ligència artificial. Amb tronxo, tia.
7: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
3: cicles.
1: La, sí. La Sílvia Soler, 3 minuts per... no vas tenir tan bona sort, no, amb el xat GPT?
4: No, jo no m'enfio, no m'enfio.
1: Què t'ha passat, tu?
4: És que he provat, ho he provat poc, però he detectat algunes errades amb coses concretes que he preguntat, que llavors li dius i de seguida et diu, ai, sí, m'he confós. Que dius, doncs, noi, ai, saps? I després, preparant un viatge, doncs vaig intentar que em fes algunes recomanacions i totes les recomanacions eren superoptimistes i positives i vaig fer cas d'algunes i vaig veure que no.
1: La idea és que t'envies a algun poble mono, no sé quins o quantos, per fer tal. I els pobles són una merda, arribaves i no hi havia ni poble.
5: Tot que sempre li has de demanar els links, els links on treuen la info.
1: Sí, però llavors ja te'n vas a la biblioteca.
5: Clar, però ara només és una biblioteca, estic al cotxe venint des d'aquí, des d'allà.
4: Vaig provar i vaig pensar que ja no
5: ho faria. Hi ha gent que ho fa servir de psicòleg.
1: Una persona que els garantitzo que la secció d'avui no se l'ha feta a...
5: No em menystinguis, ara, fent això. Ara a mi no em menystinguis com si jo fos aquí. No, menys eficient,
1: salta, et dic una cosa.
5: La portaré del puto càmping i ja veuràs que em quedarà mono.
1: La ChatGPT no podrà amb tu.
5: No, i tant que no.
1: Ja t'ho dic.
5: O sigui, aquest cervell que tinc privilegiat...
1: Això t'anava a dir.
5: O sigui,
1: és impossible que pugui, que pugui redreçar-te, que pugui domesticar-te tu, exacte, el ChatGPT. Un aplaudiment per Laura Fa.
5: Gràcies.
1: I les dones salvatges. Genial. Amb tots vostès, parlant de salvatges, Pere Vall.
6: Tant de bo, i parlant de pobles, ara parlarem també de pobles amb el director i amb la protagonista de Tenit, que és una pel·lícula...
1: Bravo!
5: Bravo!
6: Una pel·lícula i una història molt especial sobre la infantesa, la família, la maternitat, els boscos i una bruixa. O no. És una bruixa o no?
8: Bueno, ni la Tenit ni la Via Perona, que és això, que tothom li diu bruixa, no necessiten ChatGPT, perquè tenen una mena de...
1: Ai, mira, Laura sentit... està... Ui, s'ha anat a l'estudi, perquè com es torna a ficar el ChatGPT, perquè ella ja, com que...
5: És que me'n diuen que Extremadura està el Castuo. Vull dir, que és que et penses tu, que tu t'has fixat en que no faig falta d'ortografia, però a la gent li ha interessat.
1: Però quan no li ha interessat a la gent tot el que tu dius?
5: El fenomen és diferent a l'asturiano. Bueno, és igual, ja et faré una altra secció passada. Vaig a passar aquest tros per ChatGPT, a veure.
8: Això, que no, elles no ho necessiten perquè tenen un sisè sentit i es comuniquen gairebé telepàticament, noten coses. I per escriure guions ho fa fatal. Alguna vegada ho he provat, però el ChatGPT és tremendo, no val res.
1: No val.
8: A lo millor en el futur sí, però de moment no serveix per res.
6: Perquè el guió de Tenit és teu, però també vas parlar amb la Núria Alborga,
5: que és l'autora.
8: Clar, exacte, el guió és una adaptació d'aquest llibre.
4: De la Núria Alborga?
8: De la Núria Alborga.
4: És mític, un llibre mític. Totalment.
8: Aquest és el meu exemplar i té dues dedicatòries que són molt especials. Clar, a mi me'l van regalar quan va néixer la meva filla, que es diu Tenit. Una amiga me'l va regalar, jo ja l'havia llegit feia molts anys i me'l vaig rellegir i em vaig enamorar de la Tenit i de l'àvia Perona i vaig trucar a la Núria Albó perquè està totalment descatalogat.
4: Clar.
8: Es pot trobar de segona mà. Bueno, ara amb la peli, és possible, faig una crida des d'aquí a editorials de Catalunya, és possible que trobem la manera...
1: Era? Quina editorial era?
8: Això és un vaixell de vapor.
4: Pregunta-li a la ChatGPT on trobar Tenit de Núria Albó. No, el que han de fer és reeditar-lo.
5: És que els cremen els llibres. Ara a mi m'han cremat ja la xona, l'última. Saps?
1: Quan... Així, sembla que estiguis a la Tigretora, no, però... que hagi anat a la Tigretora, guapa.
5: A tu també te'ls cremen o tu els vens tots, no?
4: Però,
5: no,
4: jo els venc tots.
1: Clar, a veure...
5: Bueno, però és aquesta col·lecció mítica dels anys 84.
8: 84.
1: El any 84 és un any boníssim.
8: Ah, sí?
1: Totes les Barbies del 1984, que és el límit que jo tinc per comprar-me'n, en el cas que ja ho fes, que ho faig, és 1984, és un any boníssim per les Barbies. Ah, sí? Barbie Day and Night, Barbie da-da-da, Barbie da-da-da. 1984, Memories d'Àfrica, és un any boníssim en la creació. I també aquest llibre, fixa't
8: tu. I també aquest llibre, l'any 84, i que si el llegissis, és al·lucinant que estigui escrit el 84.
5: Deixa'm fer-li una foto.
8: Diu unes coses...
1: A veure, llavors, com se't va acudir fer la pel·lícula?
8: Doncs jo el vaig llegir, em vaig enamorar de la Tenit i de l'àvia Perona, estava en un moment superfosc, perquè estàvem començant una pel·li que es diu Sense sostre, i vaig dir, on dia, això em ve molt de gust, i és una pel·li que la podrà veure tothom, i és un llibre al·lucinant, i vaig trucar a la Núria Albó. I ella em va...
4: Sabem de qui és àvia la Núria Albó, no?
8: La Núria Albó és... Bueno, no sé si et refereixes a qui estic pensant, de la Viviana Ballé.
4: Ah, és àvia la Viviana Ballé.
1: Genial.
8: I també és...
4: Una gran escriptora.
8: I també és àvia de la Tenit, de veritat, que és la que dedica el llibre, que diu, de la Tenit que va conèixer l'àvia Perona.
4: Ah.
8: Ella va fer un llibre amb el nom de cadascuna de les seves netes.
1: Oh.
8: I jo...
1: Que és fotògrafa, la Tenit? No.
8: La Tenit és arquitecta.
1: Arquitecta, oh,
8: sí,
1: quina família.
8: Hi ha una Tenit molt bona que és fotògrafa.
1: També és veritat.
5: Jo tinc una, però es diu Tenit. No és que no sap què canvia.
8: Exacte, no, això és un temazo.
5: Mira, meu!
6: Això és Tenit.
5: Meu!
3: Ara, apunta-ho! Això que t'anem, apunta-ho!
9: Sí, és
8: un tema, és un tema. Sí,
9: és
8: hi ha moltes tanits i moltes tànits. I si te'n vas a Eivissa, trobaràs moltes tànits, però si te'n vas a Osona, et trobaràs moltes tànits. I és un tema. I l'accent no se sap mai on va. Ni,
4: doncs mira, que
8: ni...
4: llavors, digui com vulgui.
1: Fas la pel·lícula...
8: La truco a la Núria Albó i ella em contesta com si em coneixés de tota la vida. I em diu, jo ja sabia que algun dia m'acabaries trucant. Dic, com ho sabies? Bueno, perquè és també una mica bruixa. I em va dir, endavant, fem-la la pel·li i sobretot només una cosa et demano, jo sóc molt vell allà, intenta acabar-la abans que jo em mori. Em diu això, i em vaig quedar fregit.
1: Ho has aconseguit?
8: Ho he aconseguit.
1: Menys mal. D'aquí una abraçada, Núria, al Boca.
3: Exacte, una abraçada.
8: Ho he aconseguit.
3: Li ha agradat, no?
6: Perquè a més la Núria anirà d'aquí uns dies a l'estrena.
8: A la Garriga fem una sessió aquest diumenge que vindrà la Núria Albó i a l'estrena mundial que la vam fer al DAC i Barcelona i ja hi va ser i es van conèixer. Ella, a mi no té cap interès en conèixer. Ella volia conèixer molt a la Dolça.
1: A veure, Dolça Salvans, tu tens 10 anys. Com és que arribes a ser la protagonista, i a més molt protagonista, perquè estàs quasi bé a tots els plans de la pel·lícula, d'aquest film? Coneixes el llibre, bla, bla, bla, bla, bla. Desplega't.
10: Bueno, a nosaltres, l'Ajuntament i l'escola ens van enviar un missatge.
1: Tu d'on ets?
10: De Viladrau.
1: Molt bé.
10: I van dir, fan un càsting, si us hi voleu apuntar, heu de fer un vídeo explicant... I, bueno, em vaig anar presentant i després, clar, vaig anar passant els càstings i un dia, jo m'agraden molt els cavalls.
1: Ah, mira, no, això coincidim perfectíssimament. I és que ja m'has caigut bé d'entrada i dic, aquesta nena perquè em deu caure també, perquè és amazona, molt bé. Montes?
10: Sí.
1: Ah, que bé. Com es diu el teu cavall o algun dels teus preferits?
10: Bueno, tinc tres ponis a casa.
1: Carai, com es diuen?
10: Trufa, Trabuc i la meva Lloneta.
1: Hòstia, com sou els de l'Empordà, eh? L'Empordà, això seu.
4: Empordà, no, Osona.
3: Ah, Osona, el Montseny, del Montseny.
1: Bueno, filla meva, més enllà de l'esquerra de l'Eixample, Catalunya...
3: El Montseny, que és una zona preciosa.
1: Jo havia estat havia tingut un òvio al Montseny, tia, tampoc em feu de menys.
5: I a Viladrau estan cuidant molt els castanyers. Vaig anar amb la Mari Pau Hugueta a veure castanyers, t'ho prometo. Que tenen, oi que teniu com un bosc allà que cuiden els castanyers? Sí,
1: que bé.
5: Vaig anar a veure el senyor Castanya.
1: Tu, i llavors, i què? I què té a veure els cavalls amb això que siguis actiu?
10: Hi havia unes colònies que a mi em feien molta il·lusió, que eren de cavalls, però justament m'havien agafat per la peli.
1: Ai, nena,
10: i mi mare va dir, bueno, què prefereixes, fer la peli o anar a les colònies? I vaig dir, no passa res, faig la peli.
8: No va ser tan fàcil, ara ho expliques molt fàcil, però me'n recordo que vam tenir més dilema. Feia molta pena, de fet, no fer aquestes colònies, però sí, fer la peli.
1: Les podes tornar a fer, les colònies, o no?
10: Sí, aquest any ja les vaig fer.
1: Com està l'experiència de dirigir? Perquè criatures i gossos i animals és molt difícil de dirigir, ho deia Hitchcock.
8: És molt difícil i és molt apassionant. Molt difícil. Jo crec que m'ha dirigit més ella a mi...
1: Molt bé, doncs.
8: Que jo a ella,
1: sí.
8: perquè bueno, és el que dius a la pel·lícula, fa una feina increïble. I ha sigut difícil, sí, i ha sigut molt divertit, també. Vam passar molta calor, ens vam enfadar moltes vegades, vam riure moltes vegades.
1: Us vam enfadar, Dolça? Per què us vam enfadar? Qui es va enfadar amb qui? Bueno. Sempre fent una mica de ràdio escombraries, eh?
5: Sí. Home!
1: Digues.
5: O sigui que es dormi l'audiència.
1: Clar,
10: hi havia moltes escenes que en Pep em deia, vale, ha sortit perfecte, però en fem una altra.
1: Ja, què passades, això, les directores, quan feu això? Sí,
8: és la veritat.
1: Sí.
8: Ha sigut increïble, anem a repetir.
1: Sí, però per què ho feu, això?
5: Seria més fàcil dir que no val.
8: Perquè poden passar coses noves.
1: Sí, sí. Va, sí, i tant, i si fas 27, poden anar fent coses noves. Sí. Jo també, tu t'hi vas a la tele, bueno, mira, molt bé. Mira, quan se t'acosta un director o directora i se t'acosta... Dolça, tu estaràs amb mi. Home, molt bé, eh? Així suavetes. Yeah. N'hi ha que no, que diu, vaya merda i tal, endavant.
5: Això està millor.
1: Bueno, llavors, escolta, molt bé, ens ha encantat i tal. Però mira, en farem una altra. I què dius?
8: I tota la puta merda que m'has ventat, la que estava dins, doncs, no? Amb la Dolça no funcionava, perquè ella de seguida... Que
1: ho expliqui ella, quan no te les dones al centre. Digues, per què no funcionava?
10: Bueno, també perquè estava cansada tantes, al final m'apagava una mica.
1: Escolta una cosa, i el quanta, és un director de molta presa? No t'he preguntat a tu.
8: Perdó.
10: Bueno... A veure, jo, en plan, ha sigut la meva primera pel·lícula, no sé si...
1: Però tu intuïtivament ja veies que s'estaven passant de fer preses, no? O sigui...
10: Sí, però jo crec que en vam fer poques.
1: Ah,
10: el dia que en vam fer més, poder en vam fer 10.
1: 10 de la mateixa escena, moltes em sembla.
11: Em semblen moltes, sí.
3: Bueno, però és que la Dolça surt tota la pel·lícula, des del principi fins al final, clar.
11: Llavors... Però 10 de la mateixa, està dient, no?
1: Sí.
11: No,
1: la Carla Mora ja... va explicar l'altre dia que estava en una pel·lícula que no diré, amb una directori que no diré, que li estava... Senyora, que té 80 anys, diguéssim. I li estaven... li deia la Carmen Maura, la directora, li deia, vinga, Carmen, otra vez, estava la 27, fins 17 vegades, que ho feia, i ara tu estate contigo misma, estate contigo misma. Aquella dona es veu que estava, que no podia més, perquè a més, i a la millor era baixar una escala, diguéssim. Yeah. Estava destrossada, t'entenc perfectament.
11: La vida de la Carmen Maura.
1: Ah, perdona, entra. Entra, guapa.
11: Què passa ara?
1: No, home, perquè és que tenim un problema ara tècnic, i ara entrarà el Joel Fortuny a dir-ho ell, i s'ho menjarà ell.
11: Quin és el problema
1: davant de tota l'audiència. Mira, seu aquí, obre-li aquest micro. Una presentació del Fortuny Álvaro Ansari. Brava. Em podries dir, per favor, per cascos...
12: Que m'hem parat escoltant-la i ens hem passat.
1: S'han parat escoltant-te, Dolça, i ens hem passat de temps.
12: Podem marxar, sisplau.
1: Hem d'acabar el programa?
12: Sí, ja
3: no, hem d'anar a publicitat.
12: Bueno, hem d'anar a publicitat, sí. Tornar...
1: Anem a repassar. No. A la pel·lícula, no, on la podem veure, exacte. Quan s'estrena? Pere va a Pep Garrido, Dolça Salvans, ell dirigeix, ella és la protagonista absoluta de Tanit, un clàssic de la literatura juvenil escrit per Núria Albó.
8: S'estrena, sobretot, aquest divendres ara. A Barcelona, Cinema Girona, a tot Catalunya, home, i primer cap de setmana, molt important, perquè aguantem moltes setmanes als cinemes, que ara, tothom hi vagi, petits ara. I grans.
13: És veritat. I també digues quins actors així adults que han sigut
8: Sara Espígol, Isabel Rocati fent de Perona, Sergio Caballero i Núria Moles, que fa de tieta de la dona.
1: Fantàstic. Bravo, bravo.
7: Vostè primer, bravo. Amb Marc Giró. RAC U.
14: Aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça, amb Fontlipou i companyia. I després... mega aturada fins al 10 d'octubre.
7: El Barça juga a RAC U és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC U. Tots som un milió.
1: Vale, portem un passote total. Esther, digue'ns això, per favor, que és tan important.
3: El Joel, sap, Joel, què significa fer-se gran? Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu, i és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Bueno, i avui he de dir que passen una cosa, dues coses importants passen a Barcelona. La primera, que a les 6 de la tarda a la Galeria Rocío Santa Cruz, que això és el carrer Gran Via 627, s'inaugura l'exposició Una dona, una d'un artista increïble, que si no la coneixeu, per favor, heu d'anar-hi immediatament, que és la Maria Elena Roque, que a més farà una acció performativa a 7:45 del vespre. U i dos, a la Galeria Cells, que està a Balmes, amb Rambla Catalunya, s'inaugura l'exposició de la que vam parlar, per això que ha dit ella, sí, el que diu ella, va, mira, palla, busqueu-ho,
3: Galeria Cells,
1: jo no soc
3: Francesc,
1: busqueu a la intel·ligència artificial.
3: Exacte.
1: La Laura fa. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
7: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació. Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat. De conversa.
15: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic, és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
7: Són territori d'històries increïbles.
16: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
17: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
7: I també d'entreteniment.
18: S'ha torçat el peu avui.
19: Què t'ha passat?
18: No, venim.
20: És que l'edat no parla.
18: L'edat castiga, l'edat no, perdona, per què no aneu una mica a la merda els quatre?
7: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Al territori del cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
21: Cancelo el xut! Gol! Gol! Traga, mocador de Cancelo.
7: A l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
21: Cancelo, que torna a xutar. Gol! Una altra gardela.
7: Torneu a vibrar amb només un clic.
21: Continua de Yemi, Karam Karim, la passada per la Vídia Margo.
7: A l'app i al web de RAC1, fot-li pou. RAC1, tots som un milió.
19: Agafem el pernil televisiu, sí, i comencem a tallar-lo finet, però finet, que no es trenqui.
20: Finet.
19: A mi quan es talla massa i queda serradura...
22: Diuen, vols que es trenqui o no?
19: Sí.
22: Jo dic que sí. Perquè m'agrada molt finet.
20: No, però tu saps la notícia aquella de que han enxampat a un viatger americà que va estar a Espanya i va tornar a casa seva i als Estats Units i el van enxampar amb una maleta sencera de quilos i quilos d'embotits espanyols?
19: Bueno, doncs...
20: Ara buscarà la Montserrat, no, sí, no, però, no, però no. ple d'embotits fins a dalt.
19: No es pot entrar, eh?
20: Per això?
22: No.
20: Per això.
22: Deixa'm dir-te una cosa, parlant de menjar, que ens ha escrit una persona alemanya, aprofitant que ets tu aquí, que diu que, parlant del xucrut, i diu, si seus al vàter 2 hores després d'haver-te'l menjat, neteges les canonades. I el Heidelberg diu, anava amb els seus pares i té 59 anys. I que en alemany diu, que es diu Sauerkraut. Eh?
20: Sauerkraut. És molt...
19: Bueno, va, que després diràs que no tens temps.
20: Sí. Anem a posar la sintonia del safareig, perquè tenim safareig.
19: Anem amb el safareig.

0: A veure, la bomba la llançava el Jordi Basté aquest matí a les 8, explicant...
1: Que vol dir que és un home, el Jordi, que és... és a dir, que es fixa en tot.
2: Sí, sí.
0: Ja l'havien avisat.
1: Jo vaig veure... No, ho dic perquè jo vaig veure l'obra al teatre.
0: Sí.
1: I després, el dilluns, que crec que és quan es va
0: emetre la ràdio,
1: vaig veure l'obra a casa... Jo no vaig, no vaig percebre, no vaig tenir... No
3: vas fixar?
1: No, és que no me'n vaig adonar.
0: És que està molt ben tallat, eh?
2: Està molt bé.
0: Està molt ben tallat.
2: Molt ben editat.
0: Molt ben tallat. No te n'adones.
1: Sí, no em vaig adonar.
0: No te n'adones. Bé, per la gent que no està al dia del tema, és, bueno, doncs TV3 va emetre l'emissió
1: d'un nou... Bueno, si voleu, mira, ho recuperem ràpid perquè la gent que no hagi escoltat aquest matí al Basté, que evidentment no tenen cap obligació, doncs...
3: Jo sí que ho he sentit.
1: Bueno, doncs... Primer escoltarem el fragment de l'obra teatral.
4: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. RAC1, no sé per què ho amago, És un programa magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència. Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
1: És l'Àngels Gunyalons, que interpreta una de les protagonistes d'aquesta obra, i ara escoltarem el fragment a més dilluns, on hi notareu l'absència del nom de l'emissora.
4: Presento un programa de ràdio en una de les principals emissores del país. És un magazín de vespre on hi puc fer bastant la meva i tenim molta audiència.
0: Però ja s'ha tallat.
4: Vull dir que la ràdio... també sóc la reina.
1: No vaig detectar.
0: Home, te n'has de recordar molt, i sobretot que l'hagis vist feia pocs dies, després de veure la meva emissió amb lineal. Sí, és a dir que... bé, la cosa és que a la casa la sorpresa ha sigut majúscula, i us ho puc dir. La presidenta...
3: Quina casa?
0: La TV3. Ah. No ho sabien.
3: No ho sabien, eh?
0: No ho sabien.
3: Exacte.
0: I amb les persones que he parlat m'ho diuen, de veritat... T'ho prometem, no ho sabíem. No ho sabíem. La Rosa està, la presidenta està com una moto, està molt emprenyada.
3: I qui ho ha tret, això?
0: I això és la decisió d'una persona que va decidir, que és més papista que el papa, que va decidir, perquè com hi havia una consigna des de fa molts anys en aquella casa, que tot el que sonés a RAC1 es tenia que, com a mínim, evitar, doncs ell va... continuar amb aquesta consigna, que és, bé, si surt RAC1, doncs ho hem de treure.
1: O sigui, es pensava, com ha estat alguns combatents japonesos, que la Segona Guerra Mundial continuava. O sigui, ell continuava, o sigui, estava...
3: molt bé aquest civil,
1: Bueno, això ha passat amb combatents de... Concretament fa poc, l'altre dia que al Basté parlaven, crec que era el Mar Artigau, que parlava d'un combatent japonès que va estar defensant una illa i que es pensava que estaven en plena Segona Guerra Mundial.
3: I
1: quan van arribar, li van dir, no, si ja s'ha acabat... Doncs veig que aquest home, o aquesta persona, o aquesta dona, o qui sigui, pensava que encara s'estava amb aquesta guerra mundial.
0: Sí, sí, perquè, a més,
1: contra RAC1.
0: Aquí, a més, hem dit que aquí s'ha vetat a gent que treballa a RAC1, que presenta programes, se l'ha vetat en el passat per presentar i fer continguts a TV3. Se l'ha vetat, i aquí ho hem explicat.
5: I et falta la versió original que també es parla de mi, també.
0: Ah,
5: sí? Això ja ho van tallar al principi.
0: Ah, sí?
5: Parlava de mi, el que era jo...
0: Vostè?
5: I... Sí, el primer es parlava... Després, això ho van tallar...
3: A la primera vegada.
1: A veure, podem centrar-nos?
0: Digues. Bé, dit això, aquesta persona, el que em diuen és que està molt fotuda.
1: Fotuda pel tall.
0: Fotuda perquè jo crec que potser la persona no sabia que això m'acabaria sortint. Perquè si no, com a mínim demana permís a dalt. El següent, a l'esclau del departament aquest. És a dir, no és molt difícil entendre que això, teatre, entreteniment, pertany al departament d'entreteniment de TV3. I allà, en aquest departament, hi ha una sèrie de persones que hi treballen. I hi ha una persona que mana molt, que és el que mana. Aquesta persona que mana molt no ho sabia. I entenc jo que pensava...
1: No
0: que
1: sabia què?
0: No sabia, no se li va... No, no sabia que s'havia censurat en aquest moment.
1: No,
0: és a dir, que aquesta persona no va dir, li va dir a aquesta persona, que és el seu jefe, que, escolta, he tallat això, o podem tallar això.
1: Bueno, però...
0: No se li va dir.
3: I això no m'ho crec.
0: Ell, aquesta persona, com aquella consigna que havia en el passat... la va continuar fent i va pensar, ho tallem i ja està. I ara s'ha trobat amb aquest marron, de que, evidentment, algú s'ha donat compte, ha sortit publicat, perquè, si no, jo crec que no se la juga, perquè aquesta persona jo crec que té els dies comptats en aquest apartament.
3: Tu creus que una persona, si el seu jefe no li diu has de fer això, ho fa?
0: Jo, coneixent la casa una mica, Jo crec que, en aquest cas, ell ha tirat per dret, perquè sí que és veritat que té una sèrie de responsabilitat i mana, segons quines coses. No li va dir res al seu superior.
1: Bueno, tampoc has d'anar explicant tot el que fas. Prens decisions...
0: Com el que dic, abans havia unes consignes al passat...
1: És com si jo cada dia hagués d'anar a veure l'Eulàlia Carbonell i explicar-li els continguts que faré.
0: I tant.
1: Doncs no, tiro...
3: Ah, no ho fas?
1: Doncs no. Tiro pel dret i ho faig.
0: I em sembla que
1: en canvi, en algunes èpoques passades, a TV3... Sí? A Catalunya sí. Ràdio, mai.
0: No.
1: I aquí però a TV3,
0: sí.
1: Cada setmana anava i explicava els continguts del programa.
3: S'havia de fer.
1: S'havia de fer i, evidentment, alguns eren censurats.
0: No, no, avui en dia continua havent el paper d'una persona a TV3. Dic,
1: perquè aquesta persona que va prendre aquesta decisió doncs, autònomament doncs, va considerar que RAC1 havia de desaparèixer i, ja està. I entenc que no ho comuniqués al seu superior. Perquè, bueno, hi ha una certa autonomia, és el que dic, jo no vaig aquí...
3: Però si tu abans ho havies de fer a la Tele3...
1: Com?
3: Si tu abans ho havies de fer a la Tele3, faré això...
1: No,
3: faré...
1: Li parlo de fa molts anys, eh? A dia d'avui...
3: Ha canviat, vols dir?
1: No, jo fa molts anys que no treballo a TV3, per tant, no sé ni com funciona ni què fan, però el que dic és que aquesta persona que va tallar això... Doncs,
0: i la coneixes,
1: diu,
0: eh?
1: El que diu el Rocco, doncs, no sé qui és... Doncs entenc que autònomament, doncs, si ell encara estava a la Segona Guerra Mundial, doncs va prendre la decisió.
0: A mi em sap greu per ell, perquè jo el conec i és una excel·lent persona. Llavors, però és un bon soldat i ha fet la seva feina, el que passa que ha arribat en el temps... A mi el que se'm diu és que el Siegfried té una intenció, que és intentar millorar, i la Rosa també, de millorar les relacions amb el grup Godó. Des de fa un temps, no molt llunyà, la idea i la... I la línia que volen fer és intentar millorar aquesta relació que tenim amb, perquè és l'empresa de comunicació privada més important del país i s'ha de tenir una bona relació.
3: Sí, però són llordos.
0: I no, no, hi ha hagut moltes tensions en el passat i això i aquesta relació la volen millorar. I això per ells ha sigut una bufetada. Una bufetada. Ja està. Passem a una altra cosa?
1: No, vull dir que...
0: Tu vols dir alguna cosa al respecte?
1: No, és que no tinc res a... No tinc res a comentar.
3: Jo miro la...
1: No, vostè m'està mirant a mi i...
3: No, no, no,
1: no tinc res... No
3: jo em miro el 324.
0: No et sorprèn, No et sorprèn.
1: No em sorprèn perquè, a veure, a mi... Jo quan he escoltat aquest Mateu Basté he pensat... Bueno, una més. Quants cops ho hem viscut, això?
2: Sí, sí, clar. Home, però és tallar un fragment d'una obra de teatre. És que ho trobo... Bueno, és
1: Em sap greu dir-ho, però a la Corpo hem vist... Jo, no jo, hem viscut moltes manipulacions de menys tenir... No menys tenir, sinó d'ignorar...
2: Obviar i
1: cobrar. Exacte, sí. RAC1, per tant, bueno, he pensat... Bueno,
0: doncs ells no ho veuen, no ho suporten que sigui líder en RAC1. No ho suporten. Des de fa molts anys, aquests directius no ho veuen... No ho veuen, voldrien que Catalunya Ràdio fos líder. Sí, sí. I en lloc de sumar, perquè és... Estem en el mateix país, amb ràdio en català, etcètera, i escolta'm, ens n'alegrem per el vostre èxit, i no es pregunten per què nosaltres no som líders, què fem malament amb el pressupost que tenim per ser líders, llavors no ho suporten. Llavors ens trobem que cada vegada que hi ha els EGMs, doncs intenten amagar, que ara s'ha revertit, per sort, des de fa un temps, des de que han canviat una mica el Departament de Comunicació, la cosa s'ha revertit una mica i ha millorat, però jo els hi deia, perquè no us dona vergonya a les peces que feu? I, a més, una persona que treballa informatius que va fer aquella peça em diu que ve dictat de dalt. Les imatges i el que han de dir. I això ha anat millorant en els últims EGMs. Però recorda que inclús a l'època de la Mònica Terribas, les peces dels EGMs era un escàndol, inclús el Basté ho deia, però escolta'm, però que nosaltres aquí hem desaparegut.
1: Per això et dic que... Quan jo aquest matí he escoltat l'editorial del Jordi, doncs, sincerament...
3: No t'ha vingut de nou.
1: No. No he pensat... Bo.
0: Però com a periodista ho trobes greu, que hagi una censura com aquesta?
1: Jo ja fa temps
3: arriba
1: que...
3: Arriba un punt.
1: Jo, perdoneu, jo hi ha coses que ja fa temps. O sigui, jo ja estic amb això, ja fa temps que vaig tirar primer la tovallola, ja ho he denunciat un grapat de cops aquí en el programa, Jo crec que fins i tot la gent ja en té més que sentit i està farta de, la, de les no, de les meves denúncies, i jo ja d'aquest tema, és que ja t'ho he dit abans, ja no en vull parlar més. Ja
0: és està. Que el Basté tenia raó aquest matí, quan, sí. ha dit, ostres, més promoció que fem de TV3 no fa, no fa ni Catalunya Ràdio.
1: Va estar el Quim Masferrer aquí al dilluns, parlant de l'obra de teatre
0: sí,
1: i del foraster.
0: I jo explicant lo de la gran cita.
1: Però bé, escolta, és igual.
3: I jo em miro gol a gol i l'11,
2: Exacte.
0: Jo em miro com si fos ahir. I ho diem, i no tenim cap problema. I jo poso talls de Catalunya Ràdio, de tant en tant, de la...
2: Doncs ja està, Rocco.
0: Bé, passem a un altre tema. A veure com acaba tot això, però
1: si no també podem obrir el meló de Catalunya Ràdio, però tampoc l'obrirem.
2: Ara que anàvem a acabar.
3: Ara ho havíem acabat i ara torna-hi.
1: Dic perquè també hi ha... El que passa a TV3, també hi ha gent a Catalunya Ràdio que té aquesta mentalitat que...
0: No suporten, no suporten que RAC1 sigui líder.
1: No suporten. Bueno, doncs ja arribarà algun dia que les torna...
3: Tot canviarà.
1: Tots són cicles, vull dir que...
0: Només dic que jo tinc la... Per el que m'han explicat, no crec que pugui continuar molt de temps més en el càrrec. I suposo que finalment l'hauran de canviar de lloc. Això és el que se m'ha dit. Estan molt emprenyats.
1: Tanquem el
0: capítol.
3: Li ha dit a l'Àlex que posi la pianola.
0: Deixa'm comentar-te que han fitxat a Pepe Navarro fixa els dimecres a la mesa amb la Cristina Pardo, que jo pensava que venia només puntualment un dia, i te'l vaig portar el dia que vam parlar de Cristina, però ara ve cada setmana i a més vam afegir a Santiago Segura ahir a la taula per explicar
1: quina barreja.
0: Vull
1: dir Pepe Navarro, Santiago Segura...
0: Santiago Segura va ser guionista de Pepe Navarro.
1: Dius, ara?
0: I va explicar que el volia acomiadar, al Pepe Navarro, i 5 minuts abans que l'acomiadés, deia Santiago Segura, pues jo plego.
6: Luego está Santiago Segura, que aquí donde le ven fue guionista de Pepe Navarro.
7: ¿Había guión?
8: Muy poco.
9: ¿Se fue antes de que lo echase? se enteró que lo iba a echar en un programa.
8: Gracias, y... tu hermana no le dijo. Mari Navarro dice, os va a llamar Pepe al despacho que os va a largar. A otro guionista de mí, dejemos. No podemos permitirlo, vamos a despedirnos nosotros primero.
6: O sea, escribiste el guión de tu despedida, ¿pero era mal empleado o qué?
8: No, o sea, lo que pasa es que éramos pluriempleados. Sí. Entonces íbamos al Estamos Todos Locos, que era el programa, íbamos solo a media jornada y luego nos íbamos a Barcelona a otro programa que había. Y entonces Pepe decía, ¿pero dónde vais? Y digo, no, es que tenemos una cosa. Y al final, pues eso, dijo, esto no puede ser. Porque los guionistas estaban ahí 24/7. Bueno,
9: es que yo los espero en el despacho. Para entrar a decirles, se acabó, y entra Pepe, que nos vamos a ir, o sea, no puedes...
7: No cuentes con nosotros.
8: No queremos ni el finiquito, ¿no? Además, Pepe, como claro, le jodió, claro, o sea, dijo, pero ¿por qué os vais? Como que encima, que le jodió, ya se lo explicó, ¿no? Es que nos ha salido una cosa,
0: Que dolent el Pepe Navarro, perquè ell hagués disfrutat o gaudit dient, esteu acomiadats, però els altres 5 minuts abans es van acomiadar.
3: Però ara riuen, però em sembla que el dia que devia passar...
1: Però fixis, això sí que abans que et facin fora, més val marxar 5 minuts.
0: Sí, perquè la germana es va xivar.
1: Bueno, ja, però suposo que el Santiago Segura també deuria veure que la cosa no anava massa bé.
0: I com sempre passa, que quan et funciona el programa i fas audiència, no hi ha problema.
1: Però li va bé la Mesa, la...
0: Bueno, ahir era un dia una mica estrany. A Catalunya va fer un 4 i pico.
1: Perquè hi havia futbol.
0: Havia futbol a Catalunya. El Barça. Però a Espanya va fer, crec que un 10 pelat,
1: Bueno,
0: un 9 i 10 pelat.
1: Molt o poc?
0: Justet. És a les 11 de la nit, vulguis o no. Ahir el futbol, el partit de futbol, va fer unes audiències espectaculars. És a dir, és el contingut en prèmium, en canal de pagament, a Catalunya, que millor audiència té.
3: Fixa't.
0: Ni tennis, ni Fórmula 1... Fixa't. És el Barça. El Barça. I, a més, amb un avantatge, que és que tota la família, per perfils d'edat, reunits tots, els nens, amb unes audiències de 4 a 12 anys, que això, el partit del Barça comença...
1: Això acaba acabat tard,
0: eh? Acaba tard.
1: Sí,
0: va acabar tard.
10: Que no vagin a col·legi.
0: Va, tard. I després el target comercial, que és que qualsevol cosa que puguis anunciar en el partit, escolta'm, el perfil de gent que pot comprar-ho és brutal. Llavors, és el rendiment... Ara, després altres partits, ja és una altra cosa, eh? Després no sé.
1: M'agrada el vi que anuncien a la mitja part.
3: Sí, boníssim.
1: Que és vi... El pata, aquest del target. El target és bo, el target del pata.
0: I oi que estàs d'acord amb mi que... quan hi ha audiència i el programa funciona, no hi ha problema de res?
1: No.
0: Es viu molt bé, escolta'm, ningú té culpa de res.
1: I quan va bé, ningú diu res. Però si el programa comença a anar malament, sí. Això és com el futbol. Tothom en sap.
0: Sí.
1: Això és un clàssic, el programa comença a anar malament i tothom opina,
0: tothom sap.
1: Heu de posar una entrevista, això no...
3: Porteu un famós.
1: Com si el famós arreglés la cosa.
0: I si no s'arregla, ja comencem... Sexe. Anem a parlar de sexe.
1: Ja arriba un moment que hi ha el presentador i si no, ja tanquem la parada i avall.
11: Hola, buenas tardes, soy Gripping. Venía entregando un regalo a Rocío Jurado.
6: Tú, por ejemplo, Santiago, a la hora de trabajar el guión, tenías muchas limitaciones. O sea, Pepe era de los que decía esto no, esto no, esto no.
8: Sí. No le gustaba. Y una cosa le gustaba. O sea, no tenía limitaciones. O sea, le proponía cualquier majarada. También es cierto que ya te digo que yo duré 4 programas, o sea, que no puedo hablar. Yo he estado más de invitado. O sea, yo en los late nights...
3: En todos.
8: Es increíble, pero yo he sido pichichi. O sea, ahora en El Hormiguero soy Infinity, imagínate. Pues yo empecé en Crónicas Marcianas, yo creo que fui de los que más fue.
12: Tal cual.
8: En la Noche de Fuentes.
12: Soy un poco,
8: es que para mí el estado ideal del hombre es invitado de un programa.
9: Lo de Santiago no es nuevo. Antes de ser famoso...
12: Era concursante.
9: Mientras tú tienes una cierta audiencia y los las policías entran y demás, hay pocos problemas. El problema es cuando baja la audiencia, cuando las cosas no funcionan, ahí sí. Pero mientras hay un programa de éxito, no hay problema. A mí me han quitado 2 veces un programa teniendo éxito, sacando el 40% y el 45%, pero me han quitado los programas.
12: Te estás contradiciendo. ¿Dónde vas el problema?
9: Porque mi caso es excepcional.
0: Cert. Sí. Recorda lo d'Informe Pelícano i el vídeo del Pedro Jota. Que l'altre va trucar i va acomiadar el president de Telefònica, que en aquella època era l'amo propietari d'Antena 3. I des d'un avió, el president de Telefònica va trucar a Pepe Navarro i li va dir estàs despedido. El programa...
13: Fixa't. Quin número té el president de Telefònica?
1: Ui, ara no sé, perquè ara han anat canviant.
13: El número 1, no? És el president de Telefònica?
0: Sembla que va morir fa poc, ara. Ara no recordo. No, bé, passem a una altra cosa. Mira, Montserrat, tu... Com es deia aquell senyor...
1: Alierta? César Alierta, potser?
0: No, l'altre.
1: Vilallonga?
0: Aquest.
1: Ah, exacte. Villalonga. Vilallonga o Villalonga, ara no recordo.
0: Aquest. Deixa'm passar per la Candela Penya, que va estar amb el Broncano. Ahir va tornar altra vegada. Jo ho vaig dir ahir.
1: Què ha passat?
0: Ahir Iker Jiménez va tornar a guanyar a Broncano, a Espanya. És la segona nit que guanya,
1: eh?
0: Amb un programa que es diu Horizonte, que a Catalunya... funciona com funciona, fluixet, però que a Espanya ho peten. Han trobat el model A4, és a dir, els de Mediaset tenen un desastre i un problema gravíssim a Telecinco perquè no els hi funciona res.
8: ¿Qué me dices?
0: Però han trobat la fórmula màgica de A4 de dir, ah sí, doncs els de la Sexta i els de la Televisió Espanyola estan tot el dia amb aquests infoshows, doncs nosaltres de 3/4 del mateix. Els de la U van amb una ideologia més d'esquerres i de Sexta també.
1: Nosaltres
0: cap a l'altre costat. Per agafar la gent de dretes. I ho estan patant des de Boca de Todos al Risto, que ho està patant també, que l'han ampliat les hores, i Iker Jiménez, que va fins a la mitjanit.
1: Mm.
0: I a Espanya, 4, li porta a la Sexta, que aquest és el problema de la Sexta, que estan desesperats, li porta 2 punts de diferència només amb 16 dies del mes de setembre.
3: I surt la dona de l'Iker, eh?
0: Carmen Porter.
3: Surt allà com Necessiti, eh?
2: Són ells dos, no?
0: És una parella que es van conèixer a la universitat i porten junts tota la vida, eh? I la gent que em diuen que treballen amb l'Iker Jiménez m'han dit que es treballa molt a gust amb ell. Molt a gust, que és un tio...
3: ell correcte. Ell sembla molt bona persona, però ella és...
2: Va, senyora, sí, sí. Ella és
3: tremenda, eh?
1: Clar, com que és ella, no, vostè, ja, aquí buscant-la...
3: Ella només diu...
0: Doncs Candela Peña, que va estar...
1: Sí, a veure, escoltem Candela Peña.
0: No, perquè va té una reclamació que fer, a veure, Montserrat, si tu estàs d'acord amb ella, perquè hi ha una cosa a les farmàcies que no troba.
10: Ah? Pues quiero hablar un poco yo del tema este de los señoros. Sí. David, lo voy a decir hoy, quiero hacer un llamamiento al mundo de la farmacéutica. Las señoras estamos desabastecidas.
14: Ya sé por dónde vas, ¿eh?
10: Pues David, por favor, o sea, a ver, un momento, si yo estoy en tratamiento hormonal y yo voy a una farmacia y le digo a la señora, deme progesterona y deme estrógeno, dice, la progesterona la tengo, el estrógeno, no. Y tú dices, bueno, démelo en esta modalidad, el spray. No hay. Bueno, deme la cremita del interior. No hay. Bueno, deme la pastilla que es progesterona y estrógeno. No hay. ¿Qué está pasando? Pues que las farmacéuticas, unos precios, nos aclaran. Si esto pasara con la Viagra, ya se hubiera solucionado. Con ese gran vasodilatador. ¿Me entiendes?
14: Es verdad, sí, sí.
10: Por favor, es que nos vamos a volver locas. Y que, insisto, si a vosotros, caballeros, a partir de 50, os desabastecen del vasodilatador de vuestro nabo, o sea, ¿qué? ¿Sabes lo que te digo? Se cae el mundo. ¿Cómo es de fuerte que es? El premio al mejor fármaco del siglo XX por delante de la penicilina.
14: ¿La Viagra?
10: Sí. No se estudia el cáncer, pero sí como un señor mefistotélico de 90 años se le levanta aquello. ¡Hombre, por favor!
0: Hombre, no ho sabia que fos l'invent més important del segle XX.
1: No, jo tampoc, però no estava amb el Marc Giró. Va canviant.
0: Sí,
1: va canviant, sí, eh? Perquè estava amb el Broncano.
0: Sí, però la temporada...
1: El Giró, després,
0: sí.
1: O el Giró, el
0: sí,
1: Broncano.
0: Sí, però la temporada passada ja estava amb el Broncano. Ah, ja va, ella em sembla que té una col·laboració, crec que són dues al mes o una al mes. Ella col·labora allà i li paguen bé. I està que... Mira, del Marc Giró, deixa'm comentar-te sí. Que va estar la Colau. Tu te la vas trobar?
3: La Colau diu que vol tornar a la política.
1: Ho va dir amb el Marc Giró?
0: No, ho va dir amb el Cafè d'Idees.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Cafè
1: sí.
0: d'Idees, ho va sí, dir amb sí. la Nierga. Tu te la vas trobar en un concert...
1: Sí, a la inauguració del...
0: Amb la seva parella.
1: Exacte, la inauguració del Teatre Grec.
0: Sí, sí.
1: Sí, que estàvem, hi havia un grapat de gent
0: escolta'm,
1: convidada.
0: Escolta'm, ahir ho va dir, eh? Estic enamoradíssima.
1: Sí, sí, no, és que, estava, és que la vaig veure totalment enamorada, de la maneta tota l'estona.
3: Sí, fixa't.
15: Estàs enamorada... A ver, si no vamos a entrar en detalles por respeto a la gente, pero claro. Estoy enamorada, muy feliz. Enamorada.
3: ¡Toma!
16: Que la política drena el deseo.
15: Este es un tema muy de fondo, ¿eh? O sea, es un tema para del que estoy intentando escribir, de hecho. Poder es erótico para los hombres en una sociedad patriarcal. ¿Oh? Pero a las mujeres no es tan fácil, ¿sabes? A las mujeres nos están juzgando todo el rato por cómo nos vestimos, por si te cuidas demasiado, te cuidas demasiado poco, por cómo te peinas, por si te dedicas a la familia o no te dedicas a la familia. Todo se está juzgando todo el tiempo, ¿no? Y eso deserotiza mucho, debo decir. Y la verdad es que nunca he ligado menos que cuando he sido alcaldesa de Barcelona, por resumir la cuestión. O sea, es así.
16: ¿Y luego fue dejar de la alcaldía y empezar a ligar?
15: Bueno, dejar de la alcaldía... A ver, tuvo cosas malas porque fue injusto, perdimos solo por 300 votos, con toda una campaña de desprestigio
0: y fake news. Home, desprestigi, a veure, i el que li van fer al Trias? El que van fer al Trias?
3: Ho va fer ella.
0: Home, que van dir que tenia comptes a Suïssa, i vinga, campanya, Trias, i clar, i després les altres eleccions, de les tres que s'han presentat, va guanyar una, les altres van perdre, eh? És a dir, que el que passa que van fer la piruleta aquesta, que tots ja coneixem.
3: Amb el francès, amb el ball.
0: És a dir, que, home, a veure, que aquí la gent té memòria, Ada?
15: Con toda una campaña de desprestigio y de fake news y las querellas. O sea, que políticamente no me gustó, ¿no?, que perdiéramos la alcaldía. Ahora, personalmente, he recuperado la libertad, he recuperado la intimidad, he recuperado las amigas...
0: Però no ho entenc, llavors, per què vol
3: escolta,
0: tornar.
3: Ara, però no estava casada amb un senyor...
1: Amb un home.
0: Va explicar que se les ha tingut magres per trobar pis.
3: En quin home va, ara?
0: No li lloguen.
2: No ho sé, senyor Marcelí, en qui va, dius? En quina parella està, Rocco?
0: No, jo no l'he vist, ella. El Toni la va veure amb una persona...
2: Pues, és que el senyor Marcelí està
1: preguntant... Pregunteu a la fa. Exacte, pregunteu-li a la fa. Escolta, ho deixem aquí, que arriba els Amics del Temps Afegit, amb l'Arnau Vila. Sí. sí, preparat ja. Però abans, una recomanació que jo, en aquest cas, sí, la signo, que és la setmana del llibre en català.
2: Molt sí, senyor, bé, perquè bueno, ja la tenim aquí, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, del 18 al 27 de setembre, amb llibres, converses, recitals, concerts, més de 350 activitats per totes les edats, per tots els gustos, o sigui que la canalla s'ho passa molt bé, també. Torna el Gran Festival de les Lletres Catalanes, jo hi aniré diumenge. Del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, la setmana del llibre en català, molt per veure, molt per llegir.
3: Què hi ha?
2: Què hi ha? Hi ha dit, hi ha molta gent.
1: Si li sembla, ja embotit.
2: Que signa llibre.
1: Embotit de dissabte. Home, la setmana del llibre en català i em pregunta què hi ha.
2: Home.
1: Pues què vol que hi hagi?
5: Emparades argentines.
1: Electrodomèstics?
2: Exacte.
1: Tu hauries de fer un llibre.
3: I l'enfat també hi ha electrodomèstic.
1: Tu hauries de fer un llibre.
3: Sí.
1: Ja se m'ha proposat.
0: I has dit que no.
1: No tinc temps.
0: Home, la veritat és que passes moltes hores aquí.
5: Has de fer un llibre de la teva pròstata, perquè aguantes la pixera, que és la persona que més aguanta la pixera.
1: Sí, i m'ho van dir, m'ho va dir l'uròleg, va dir, això no és bo per la, no, per la teva pròstata.
0: No, no, però no vol deixar ni un minut l'estudi.
1: No, no,
2: no sé què li passa. Que
1: o sigui, que marxin, fotin el lloc.
5: És una pròstata blindada.
1: Ara tornem. RAC 1.
14: Aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça, amb Fontli Pou i companyia. I després... megaturada fins al 10 d'octubre.
17: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: RAC 1. Tots som un milió.
1: Senyor Buigas, de nou bona tarda.
19: Hola, de nou. Hola, de nou. Benvinguts a la VIA, la intel·ligència artificial del Buigas, que és una intel·ligència que no és artificial, és natural, però com que és sobrenatural, sembla artificial. Esperem les vostres preguntes, ens podeu trucar, també podeu posar missatges, vaja, a les xarxes, amb preguntes per mi, jo les contestaré, i els que pregunteu avui, doncs ho contestaré avui.
0: Ho fa igual que el Gustavo Lavagnet.
19: Sí.
0: Igual.
19: Vinga, endavant.
1: Parla clar, clar.
0: Igual,
1: s'entén a la primera.
19: Sí, s'entén tot. Endavant la primera pregunta. Hi ha algú aquí?
20: Hola.
19: Al telèfon?
20: Bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
20: Bona tarda.
19: El seu nom, sisplau.
20: Chip Massip. Soc enginyer aeroespacial.
19: Ah, molt bé. Chip és un nom o...?
20: No, em diuen així. És que m'ho van començar a dir fa molts anys.
1: És un sobrenom.
20: Ah, exacte, un sobrenom.
1: Chip, com ha dit?
20: Chip Massip.
1: Chip Massip.
19: Ah, molt bé. I el seu nom real, quin és? Comptes de Chip?
20: No... És que ara no el recordo. No recordo el nom que tinc. És que fa tant temps que em diuen Chip això, Chip allò, la Chip, adéu Chip, que ja m'ha quedat Chip i ja no me'n recordo ni com em deia.
19: Vostè se'l recorda?
20: No, la veritat és que no...
19: Miri el DNI, no?
20: De no fer-lo servir.
19: A mi, el DNI?
20: Ah, el DNI. Ah, calla, espera, que tinc aquí la cartera, és veritat, el DNI. Sí, espera un moment, ara els hi dic.
1: A vegades passa, vull dir, que et diuen tant d'un sobrenom que... Bueno, però ja l'hauria de... Però t'hauria d'arribar ràpid.
20: Sí, mira, aquí, Espanya, posa el DNI. No recordava que era espanyol, pensava que era català, jo. Bueno, el meu nom, Miquel. Ah, això, Miquel. Ara recordo que el meu avi em deia Miquelet, aquí. I ara trucaré a ma mare, perquè també està amoïnada, perquè no se'n recorda. Chip, sí, tothom Chip. Sí,
1: però Chip de Miquel no li acabo de veure jo.
2: No,
20: tampoc. No, de petit em deien Tete, el Tete, el nen. Tete, després no sé, com que em vaig especialitzar...
1: Però de Tete a Chip...
20: Vaig començar a estudiar per enginyeria aeroespacial i els Chips i els no sé què, però el Chip, el Mr. Chip.
1: Sí, Mr. Chip.
20: Sempre hi ha el típic amic que fa la brometa i et queda. Aquí en aquell moment no era conscient, si no li vés trencar la cara. Però bueno, Chip.
19: Chip, està molt bé. Quina és la seva pregunta?
20: Sí, perdoni.
19: Miri,
20: sí, la pregunta. Jo tinc un Mac Pro 3000 amb adaptació quàntica. 3.000 amb adaptació quàntica.
19: Sí.
20: I per uns càlculs matemàtics que necessito resoldre aviat, voldria saber com em puc baixar l'aplicació de càlcul Number Decimal Mega Complex Logarítmic Special Matemàtic, però jo necessito la versió de la casa Pattington Watch 2000 PT, que és la més potent, crec que és d'uns 340 Waltons. Ja. Però s'hauria d'instal·lar, i això és molt important, sense desmuntar l'estructura bàsica del format interfàsic del meu Mac, si no pot ser un desastre. Uh-huh. Això vostè m'ho podria fer?
19: Ja.
20: A ajudar-me a baixar aquesta aplicació?
19: Sí, per exemple.
20: Què passa, s'ho està pensant o és que no ho sap?
19: No, hosti, aviam, és que aquí falten dades,
20: Què?
19: Falten dades.
20: Ah, dades?
19: Sí, s'ha fet les dades.
20: Quines sí. dades? Li he donat un munt de dades.
19: Sí,
20: vol ser el RAM, la memòria estàtica. És de 2.500 sota walls. No, jo creia ja, que no és necessari, això.
19: No, ja sabia que de 2.500 això ja es dedueix amb el que ha dit. No, no.
20: Ah.
19: No, però li falten altres dades.
20: Però quina dada li falta?
19: El número de cubicitat del Guama, el té?
20: Del què?
19: Del Guama.
20: Del Guama? Però què és el Guama?

0: Ja toca facturar amb Verifacto. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: Em vull fer uns bons progressius.
2: Doncs passa per Sanabra. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
1: I on són?
2: A prop de Plaça Catalunya i et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSanabra.com. 80 anys cuidant la teva vista.
3: Ja no pots fer res, no pots fer res.
4: Digue-li, digue-li.
3: Que és iniciar l'ordinador.
5: Com?
3: Iniciar l'ordinador.
6: Engegar-lo, vols?
3: Engegar-lo, sí.
5: Pues sí, el...
3: El tens engegat?
5: Sí, ja fa estona.
3: Perfecte, anem bé, anem bé. Això de moment anem bé. Vale, perfecte. Premi reiniciar.
5: Reiniciar?
3: Sí, que això diuen que això ho soluciona tot. Premi reiniciar.
5: Però com que
3: sí,
5: diuen això... que ho soluciona tot? Però què diu?
3: Mm-hmm. Premi el botó reiniciar, sisplau.
5: D'acord, d'acord, ja ho faig, ja està premut. Però vale. Insisteixo que no entenc ben bé perquè...
3: S'ha reiniciat ja, això?
5: No, esperi, encara s'està tornant.
3: Ui, l'ordinador li va lent, eh?
5: Com?
3: Va lent aquest ordinador, eh? No. És vell o què?
5: No, bueno, només fa 2 mesos que m'ho vaig
3: comprar. Ui, dos mesos són com 20 anys amb informàtica, eh?
5: Però què diu?
3: Sí, no, això no podrem fer amb aquest ordinador, eh? Ha de mantenir més el disc tou de dintre de l'ordinador, mantenir-lo més pressionat.
5: Però quin disc tou?
3: És igual. Anem pel que ens ocupa. S'ha obert l'ordinador ja?
5: Sí, ja està reiniciat. Ara quin és el primer pas?
3: Vale.
5: Hòstia, noi.
3: Apagui l'ordinador. Faci el cas. O sigui, ara, abans d'apagar, l'aplicació s'ha instal·lat?
5: No, però com que s'hagi baixat sola? No s'ha
3: baixat? Perfecte. És no normal que no s'hagi instal·lat. És normal, anem bé també, anem bé. Ara apagui'l.
5: Apagui'l,
3: sí, que havia passat...
4: Apagui.
5: Sí, apagar o tornar a reiniciar?
3: No, apagui. Vale, un cop apagat...
5: Apaga i vámonos, aquest programa, la veritat. Bueno, sí, apago.
3: Un cop apagat...
5: Ja he apagat del tot, ara, no sé on vol anar a parar, la veritat.
3: Ara ve el bo. Reapagui.
5: Com?
3: El botó reapagar.
5: Que el reapagui?
3: Sí, està al costat del reiniciar, suposo.
5: Però com es fa, això?
3: Sí. Al costat del reiniciar no hi ha reapagar?
5: No.
3: Que seria... Tu tens apagat? L'inici i s'apaga ràpidament.
5: No, només hi ha el reiniciar.
3: És inici i s'apaga ràpidament.
5: No, només hi ha el reiniciar en el meu ordinador.
3: Ah, doncs bé, és un ordinador normal. Vale, perfecte. El seu ordinador està bé, com tots els ordinadors. Torna a encendre i anem pel pas important.
5: D'acord.
3: No, ara ho tenim solucionat.
5: Sí, ja el tinc encès. Sí. A veure...
3: Vale. Entri a Google.
5: Com?
3: Posi mode IA.
5: Mode
3: IA.
5: IA, sí, ja està fet.
3: Veurà una finestreta. Pregunti allà. O de l'aplicació que m'ha preguntat, posi-ho allà.
5: Però,
3: facin cas.
5: Escolti, jo l'he trucat a vostè en aquest programa, a la seva secció, per posar-lo a prova una mica i estalviar-me de parlar amb la IA, que no ho entenc.
3: No, però aviam, abans hem fet un parell de passos.
5: Quins passos?
3: Home, o de reiniciar i assegurar-nos que no hi havia el reapagar. Això és important.
5: Ah, mira, ara veig que ja m'ha contestat, eh? Veig els passos, haig de fer, i per baixar-me l'aplicació i fer...
3: Doncs faci-ho, faci-ho.
5: Sí, esperi, que ho faig. Hòstia, que ràpid, tu, ja està, ja la tinc baixada, tu.
3: Veu?
5: Moltes gràcies, ja la tinc baixada. Ja tinc baixada l'aplicació del punt number dècim al megacomplex logarítmic especial matemàtic de la casa Patinton Watch 2000 PTM, versió 340 voltants, la més potent de totes.
3: Sí, perfecte. Que, escolti, provi a veure si funciona.
5: Sí, sí, ara la provo.
3: Calculi el que havia de colar una cosa avui, no? Calculi això i provem si funciona.
5: Ho puc fer aquí, amb antena?
3: Sí, sí, vinga,
5: aviam si funciona. Aviam, un moment que ho poso.
3: Vinga, jo soluciono tot.
5: Diumenge venen a dinar els meus 2 fills amb les seves parelles i un net. Quan serem en total? Comptant-me a mi i la meva parella. Ostres, que ràpid, tu, ja està, eh? 2 més 2 més 2 més 1... 7! Serem 7 a dinar.
4: Exacte.
5: Crec que és el resultat correcte perquè coincideix amb els que hem sigut cada diumenge, eh? Aquesta aplicació funciona de meravella. Moltes gràcies, senyor Buigas.
3: Per això volia aquesta aplicació de quàntica?
5: Sí, era necessària, sí, és que... Tant sí que la setmana passada vaig posar una cadira i un plat de menys a la taula i no vegi la bronca que em va fotre la meva...
7: Però què fa?
3: És que tenia tots els números perquè el pengés. Ho entès, aquesta última?
4: No, ho entenc.
3: En fi, vinga, anem per la següent trucada o què?
7: Sí.
3: Vinga. Tenim una trucada?
4: No sé ben bé què ha passat, però està bé.
3: Està molt bé. Tenim una trucada o no? Sí? Hola, bona tarda.
5: Miri, hola. Volia saber...
3: Bona tarda. El seu nom, sí.
5: Volia saber quins medicaments em puc prendre per desinflamar unes hemorroides i un excés de flatulències amb incontinència fecal que em provoquen una al·lèrgia cutània general, mal alè, secrecions nasals, ansietat, disfunció erèctil...

0: Inflamació genital.
1: Escolti, la...
0: I llavors em surten també com unes crostes entre els dits.
1: Espera un moment.
0: Digui.
1: No, espera, el seu nom, sisplau. Primer, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: És que ja havia fet la pregunta i no ni bona tarda. El seu nom, sisplau. Anem als passos.
0: El meu nom?
1: Sí, sí.
0: Des de quan la intel·ligència artificial demana el nom?
1: Bueno, és que això és no és la IA, és la VIA. És la VIA d'intel·ligència artificial.
0: A veure, és que a part de la rapidesa, sí, una de les avantatges de la intel·ligència artificial, sigui la IA o la VIA, o és l'anonimat. De fet, jo he preguntat el que he preguntat aquí.
2: Tio, noi.
3: S'ha podrit, eh?
2: Ah, se'ns morirà, aquest home se'ns morirà.
0: Perquè em fa vergonya preguntar-ho al metge, a mi, això.
4: Vergonya?
1: Escolta, està en directe, eh? Sap, no?
0: En directe on?
1: A la ràdio. Això, la VIA és la Boigues Intel·ligència Artificial. Estic a la versió, RACU. I hem fet una intel·ligència artificial que la gent truca en directe. I vostè l'està escoltant 400.000 persones o coses així.
4: Ho acaba tot malament, tot tio. Igual.
1: Què havia preguntat aquest home? És que no he estat...
2: És que no...
4: És que tenia un munt de malalties.
2: Que morenes i no, caga malament.
1: Ho tens gravat, Ale, que és el que havia trucat.
2: No es trobava bé.
1: Posem-ho, que no...
0: Vull saber quins medicaments em puc prendre per desinflamar unes hemorroides i un excés de flatulències amb incontinència fecal que em provoquen una al·lèrgia cutània general, mal alè, secrecions nasals, ansietat, disfunció erèctil... inflamació genital.
1: Escolti, la...
0: I llavors em surten també com unes crostes entre els dits.
1: Va. Tens el nom d'aquest paio? Això ho podem posar a les xarxes, això. Teniu, heu agafat el nom, no?, quan ha trucat aquest home? Doncs això, busqueu el qui és i ho posem a les xarxes.
4: Però per
1: què?
4: Que
1: ho sàpigui tothom.
4: Escolta, que, home, quina poca gràcia.
1: M'has vist el que té, aquest home. És com un excrement.
4: Però ell no ho volia explicar.
1: Ja, és un excrement amb potes. No, ah. No havia estat atent de el que havia dit al principi. Posa al final això.
5: VIA, la IA sense errors, opinió i sentit de l'humor.
1: Vinga, ja està. Ja hem acabat.
2: Doncs sí, hem acabat...
6: Ha anat molt bé, eh?
2: Molt.
1: Sí, no?
2: Cada dia millor.
1: El balanç és positiu, no?
7: RAC 1. A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
6: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
8: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
9: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
10: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
7: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
10: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
7: RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 17 de setembre del 2026. Encara estupefactes després de la nova exhibició del Barça ahir contra el Racing de Santander. Avui, evidentment, ens seguirem sucant pa, tant al Mirador, amb en Joan Maria Pou, la secció clàssica dels dijous aquí al programa. Avui, per cert, amb un convidat sorpresa, que no el sap el Pou. O sigui, el Pou es pensa que farem un Mirador normal. I ens visitarà algú avui al Mirador del Tu diràs per fer aquesta xerradeta, aquestes reflexions sobre el bon inici de Lliga que està tenint el Barça i la resta de l'actualitat esportiva. I a les 11, tertúlia, amb Joan Poquí, Anaïs Martí i avui també amb Paco Cabezas. A més, hem d'escoltar Eric García, homenatjat a la seva ciutat, a Martorell. Explicarem que les molèsties de Joan García, del porter, per la relliscada d'ahir, han quedat només en un ensurt, afortunadament. No té res greu al genoll, segons expliquen des del club i des del seu entorn, tot i que per precaució veurem si juga o no dissabte a Sevilla, que és l'últim partit abans de la mega aturada de 20 dies. D'altra banda, el diari AS ha publicat l'entrevista completa amb Kylian Mbappé. Ahir teníem el tastet de la seva versió sobre el que va passar amb la samarreta de suport a Ceuta en els prolegòmens del partit contra l'Elx, que es van posar mitges tant ell com Vinícius i Konaté. Doncs avui Kylian Mbappé repassa al diari AS més temes d'actualitat. Oh, sorpresa, ha parlat de la pilota d'or.
2: Puede ser un buen año, yo lo he dicho, pero después no depende de mí. Yo pienso que yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final es gente como tú que vota, ¿no? Así es. Sí. Entonces yo, mi trabajo se limite a convencer a la gente que vota.
1: Gente como tú que vota, perquè l'entrevista li estava fent José Félix Díaz, director del diari AS, que és la persona encarregada aquest any d'emetre el vot des d'Espanya. Curiosa. Curiosa la frase, l'entrevista i com s'està postulant Kylian Mbappé per intentar sumar vots de cara a aquesta pilota d'or. Més tard sentirem què més ha dit amb calma. I avui al programa també recordarem la figura de Carles Reixac, del Charlie, perquè aquesta tarda s'ha fet la premiere, la primera projecció del documental. A més, ha estat privada i amb molts personatges, amics de Xavi Reixac. És el documental que li ha fet Mundo Deportivo sobre la seva figura i la seva carrera al Barça. Un documental d'aproximadament una hora que dilluns ja es podrà veure a Movistar Plus. A l'acte, com dic, hi havia exjugadors com José Mari Vaquero, Julio Salinas, Eusebio Sacristán, Guillermo Amor, el gran Jordi Roura, tertulià dels diumenges, l'expresident Joan Gaspar, també hi havia Rafa Juste, representant la directiva del Barça actual, i un molt bon amic del Charlie, com Joan Manuel Serrat, avui també veient aquesta premiere, aquesta presentació del documental que ha fet Mundo Deportivo i que es podrà veure a Movistar a partir de dilluns. Evidentment hi havia la seva família i amics, i quan ha acabat la projecció hi ha hagut una gran ovació a la sala, en un dels cinemes d'aquí a Barcelona. Un documental molt xulo, per cert, repassant moments importants de la seva carrera al Barça, amb un Reixac estel·lar, deixant frases d'aquelles seves per la història, anècdotes increïbles. Si podeu, de veritat, mireu-lo a Movistar a partir de dilluns vinent, que val molt la pena si sou del Barça. Després ho comentarem amb en Poquí, que també hi era en aquesta presentació, igual que Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. Nolla i Polo han estat els grans artífexs d'aquest documental que es diu Correr es de cobardes, que és una frase mítica que va dir Carles Reixac quan era futbolista del Barça. A més, a aquesta hora tenim esport en directe, s'està completant la jornada intersetmanal. Bé, és cert que ha quedat un partit pendent pels aiguats, el Llevant Atlètic Club de Bilbao, que s'havia de jugar ahir, es va ajornar, doncs bé, ja hi ha data. La Lliga ha comunicat avui que el partit es jugarà dimecres 21 d'octubre. És setmana de Champions, aquell 20 i 21 d'octubre, de fet el dia 20 el Barça juga al camp del PSG, i el 21 d'octubre tenim la resta de partits d'aquella jornada de Champions. Doncs bé, també hi haurà aquest Llevant Atlètic Club de Bilbao a les 8 del vespre, dimecres 21 d'octubre. De la resta, avui a la tarda s'ha jugat el Betis 1, Getafe 0, victòria del Betis amb gol d'Abde, després de tota la polèmica que hi ha hagut també arran de la samarreta en suport a Ceuta. Doncs bé, Abde avui ha donat els 3 punts al Betis, que, atenció, se situa tercer amb 15 punts de 18, empatat amb el Madrid i a 3 punts del Barça. Aquest Betis que torna a tenir molt bona pinta, el Betis de Champions. I tenim ara en joc, com dèiem, el Màlaga-Vilareal, que és el partit que tanca la jornada d'aquest dijous. Hola, Miquel Agut.
3: Bona nit, Aleix Pariser i Emilian.
1: Bona nit. Duel entre dos equips de la zona baixa, de la zona de descens. Com el tenim?
3: Correcte. I l'ha començat guanyant el Màlaga i l'està guanyant el Vilareal. Al descans, Màlaga 1, Vilareal 2. Un duel, com dius, entre equips de la zona baixa. De fet, el Vilareal no ha guanyat encara cap partit. El Màlaga està ara mateix amb 3 punts penúltim i el Vilareal d'Iñigo Pérez està patint moltíssim en aquesta arrencada de temporada. Ha marcat primer Dotor al minut 12, però a la recta final de la primera part, Moleiro i Pape Gay, aquests ja al temps afegit, han capgirat el resultat i han col·locat l'1-2, que, tot sigui dit, fa justícia al que s'està veient a la Rosaleda, que està un dia més plena de gom a gom per veure el Màlaga en la temporada de la tornada a primera divisió. Al descans, 1-2, el Vilareal es col·locaria amb 5 punts a la zona mitjana baixa de la classificació. El Màlaga quedaria penúltim amb només 3.
1: També tenim Europa League avui, en aquesta jornada d'estrena, i es van jugar uns quants partits, amb la derrota del Celta a Xipre. I avui està debutant la Reial Societat contra el Bournemouth a Anoeta. Com va aquest partit?
3: Doncs el partit està igualat al terreny de joc. El marcador guanya l'equip anglès 1-2. Estaven guanyant els d'Anglaterra per 0-2, però l'equip xuriurdin amb un gol de Sergio Gómez, una centrada des de la red, des de la dreta, ell que és esquerrà, la trajectòria de la pilota ha anat tancant-se i quan el porter ha volgut reaccionar ja se l'ha trobada a dins. 1-2, està perdent la Reial Societat contra el Bournemouth, un partit al qual li queden poc més de 10 minuts en aquesta primera jornada de l'Europa League, que va obligar a jugar-se el Real Societat Celta ara fa uns dies, el van avançar per poder jugar avui aquest partit. De la resta de la jornada de l'Europa League, Aleix, de resultats destacats hi ha la golejada de la Juventus contra el Nègni Mega per 4-0, la victòria del Torreense parcial al camp del Lillestrøm noruec per 0-2. El Torreense és aquest equip que va guanyar la Copa de Portugal la temporada passada i que és de segona divisió.
1: Molt mèrit.
3: Tot i això, està competint a Europa i està guanyant en el partit del debut. I d'altra banda, també deixa'm dir-te que el vigent campió de la Conference, el Crystal Palace, està guanyant sense problemes el Lech Poznan per 3-0. I per acabar-ho, ja que som a Anglaterra, el Manchester City ha passat sense problemes a la següent ronda de la Copa de la Lliga. 5-0 ha golejat el Norwich en un partit que s'ha jugat aquesta nit a l'Etihad i que de moment manté la ratxa victoriosa de Maresca, que llevat de la Community Shield a Wembley contra l'Arsenal, la resta de partits que ha jugat des que va agafar la banqueta del City els compta per victòries.
1: Sí, ha tingut una bona estrena també Maresca, exceptuant aquesta Community Shield. La Champions té 8 partits de Lliga, de fase Lliga, l'Europa League té 8 jornades també de fase Lliga, per això han començat abans, no es juga a la Conference encara, fins a l'octubre no arrencarà la Conference League amb el Getafe, per exemple, entre d'altres, i amb l'Inter d'Escaldes d'Andorra, perquè només té 6 jornades de la fase Lliga i per tant comença més tard la tercera competició europea. Queda per aquí, ara cantem els finals de l'Europa League i d'aquest Màlaga-Vilareal. D'aquest dijous també és notícia la blaugrana Clara Serra Jordi, el Barça femení. Ha rebut avui l'alta mèdica, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola i ha entrat fa uns minuts a la convocatòria per visitar demà l'Alavés a la Lliga. Demà hi ha un Alavés-Barça. N'ha quedat fora Catacoll, que descansarà per aquest partit, pensant en l'estrena de la Champions femenina. La setmana que ve el Barça s'estrena com a campió en una nova edició de la Champions. Parlant de Champions, avui hem tingut Champions d'handbol. El Barça ha guanyat 27-28 d'un gol de diferència a la pista del Montpellier francès en la segona jornada, per tant, continua el líder del seu grup, amb dues victòries en dues jornades. Pròxim partit de Champions, 8 d'octubre al Palau Blaugrana contra el Dinamo de Bucarest. I aquest cap de setmana tenim Supercopa ACB de bàsquet a l'Olímpic de Badalona. Les semifinals són Penya Baskonia, l'anfitrió contra el Baskonia, i Barça València, la reedició de l'última final de la Lliga ACB. Doncs bé, avui farem una última possessió molt especial amb el Dani Aguilar entrevistant Nico Laprovittola, que aquest estiu ha deixat el Barça i ha tornat a la Penya on hi va jugar fa 7 anys. Tot això serà ja a la segona hora del programa. Ara el que farem és una petita pausa i quan tornem ens traslladarem radiofònicament al Mirador del Tu Diràs per saludar en Joan Maria Pou.
0: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.

0: El mirador del Tu diràs.
1: Hi ha vegades que fa mandra pujar al mirador perquè el Barça ha perdut i, escolta'm, la conversa no és tan agradable, però en aquest inici de temporada sempre és una bona notícia pujar aquí al mirador del Tu diràs per xerrar una estona amb en Joan Maria Pou. Hola, Pou!
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit. T'has recuperat ja de l'aiguat, no sé si et vas mullar una mica, i del fred, però sobretot de la pluja de gols, eh?
2: Sí, no, pel que fa a l'aiguat, bé, estàvem protegidets i no va passar res especial. Pel que fa al joc del Barça, m'agrada no l'has protegit, perquè és una meravella.
1: Tu havies vist res semblant? Perquè, clar, 26 anys fent el Barça jugar a RAC1, les èpoques de Messi, Guardiola, Luis Enrique, no? Hi ha hagut triplets, hi ha hagut sextets, hi ha hagut futbol meravellós, hi ha hagut rondos gegants contra el Madrid, sí, de Mourinho, però no sé, això d'aquest inici?
2: Sí, jo crec que sí, que ja hem vist èpoques, diguéssim, molts partits seguits que tenies aquesta sensació que tu passaves pipa i que passava, que el Barça passava per sobre del rival jugant a futbol d'una manera molt concreta. Jo crec que sí, no? Has anomenat, jo crec que dos Barces especials en aquest sentit, no? El de Pep Guardiola, sobretot, i després el de Luis Enrique. Jo crec que sí. Però, clar, és que estem parlant de dos dels millors Barces de la història. Per tant, només el fet que estiguem fent aquesta comparació, aquest exercici, ja vol dir que estem col·locant aquest inici de temporada del Barça de Flick en un estatus de futbol que frega la perfecció, no? I evidentment Hansi Flick ens diria que això no és veritat, que encara s'han de millorar moltes coses, que s'estan encaixant gols per errades no forçades, etc. I aquest és el camí correcte, no? El continuar exigint i continuar demanant més per quan arribin rivals de primeres potències, diguéssim, tant a la Lliga Espanyola com a Europa, doncs que el rendiment continuï sent aquest, no?
1: Hi ha moltes coses a destacar, moltes. Però si et demano que et quedis amb alguna cosa d'ahir, de dir, mira, de totes les coses bones que vam veure ahir, a mi em va sorprendre això, o vull destacar aquest aspecte. N'hi ha algun que diguis, mira, per sobre la resta?
2: Sí, a mi la coralitat. A mi em sembla que cada vegada que acaba el partit i hem de votar, per exemple, per explicar-ho així als nostres oients, costa moltíssim triar, perquè només en podem triar tres i tens la sensació que acaba sent injust amb tres o quatre jugadors més, no amunt, amb tres o quatre més, mínim. I a mi aquesta coralitat, aquest alert que jugui qui jugui en la posició que sigui, veus els futbolistes amb fam, no? Amb voracitat, amb les idees molt clares des del punt de vista futbolístic, de la posició, de quin és el seu rol. Quan el Barça perd la pilota, tothom a pencar. Fins i tot en els dos partits aquests que hi ha pogut haver una mica de desconnexió, potser inconscient, que ha costat alguna errada no forçada i algun gol, la reacció després és immediata, com deia, i no, que nosaltres no som això. I de cop i volta, doncs, tornes a posar-te en mode piconadora, no? I no és una cosa d'un jugador, de dos, d'una línia o d'una altra, no. És una cosa del 16 que acaben jugant la majoria de partits, i per mi això és el més destacable.
1: Dels noms propis, et vull fer dues preguntes sobre dos jugadors. Una és, si poguessis entrevistar Rafinha, què li preguntaries ara mateix, en l'estat de forma en què està? Què et vindria de gust saber del futbolista brasiler?
2: Jo li preguntaria com és que hem trigat tant a descobrir un davanter centre de l'hòstia. com és que ni ell ho sabia?
1: Sí.
2: Per mi és un misteri, Aleix.
1: Perquè s'ha adaptat també a aquesta posició, no?
2: Clar, aquí hi havia un davanter centre en potència, no? Que estava com amagat perquè no havia calgut fer-lo servir en aquesta posició amb regularitat, o no sé, no se li havien donat els galons per intentar-ho, no sé què és, però m'agradaria molt fer-li aquesta pregunta, no? I també, quan se li va dir confio en tu en aquesta posició, crec que ho pots fer molt bé, si de seguida ho va tenir molt clar, o al principi va pensar, bueno, a veure què passa, perquè jo tota la vida ha estat un jugador de banda, no?
1: Sí, era de fet era carriler, vull dir que també havia de defensar moltes vegades en defensa de 5 per l'esquerra, eh? El Leeds.
2: I ha començat que a tu ara ve un tio d'un altre planeta i li dius, no, aquest és un nou de tota la vida, des que jugava als Benjamins, i et diu, ah, sí, sí, ja es nota.
1: Jo crec que no tornarà a la banda, no?
2: És molt sorprenent, molt sorprenent, sí. La veritat.
1: I l'altre és, avui hem tingut bones notícies des del club, des de l'entorn de Joan García, et diuen que és una molèstia al genoll dret, que no és greu, que no és preocupant, que és dubte per Sevilla, perquè té aquesta petita molèstia, no? I després ve l'aturada, vull dir que té marge per recuperar-se. La pregunta és, a tu et tranquil·litza Chesney o creus que Flick, tot i que ahir va insistir que és el segon porter de la temporada, si creus que Flick s'hauria de repensar pels moments en què no hi hagi Joan García i que jugués Livakovic?
2: A mi ahir em va sorprendre la contundència de Flick, perquè hòstia, no sé, vaig veure un Chesney ahir una mica, a veure si és el que passa a explicar-me l'eix. O sigui, jo crec que Chesney en el seu dia ens va ajudar moltíssim al Barça, no? I que va ser realment una solució, una bona solució, no? Però ahir, hòstia, no sé, el vaig notar com desconnectat del joc, com si no s'ho esperés. Fins i tot em va sorprendre una mica com s'ho prenia tot plegat la graderia. Perquè, tot i que, evidentment, l'error que és gruixut, no té cap conseqüència en el marcador, hòstia, hi havia com un samanfotisme, com un riures, no? Una celebració de les següents accions amb Chesney, que jo no sé si eren del tot constructives i positives les reaccions. Sí, que estaven fetes amb voluntat de passar-s'ho bé, etc. Però hi havia com un punt de... Hòstia, quin personatge aquest porter, no? No sé si m'explico.
1: Sí, jo l'ho vaig veure pesat, com pesat, vull dir lent, pesat, fora de forma i fora de lloc, de dir, jo estava a la banqueta tan tranquil i vull estar-me a la banqueta tan tranquil i ajudar els entrenaments i ara he hagut de sortir aquí, mira, faré el que pugui, no? Però
2: i no et va sorprendre l'ambient al Camp Nou una mica de ha-ha-ha, vinga, a veure aquest, el personatge aquest, a veure avui què fa, no?
1: El marcador, com dius, t'hi ajuda, no? Una mica això, a treure l'importància, però l'errada és molt grossa en un partit de Champions, molt
2: clar,
1: grossa.
2: Però anant a la teva pregunta, si el partit del Sánchez-Pizjuán no és una broma, eh? I estaria molt bé, no?, acabar aquesta primera fase abans de la mega aturada.
1: I a més amb el derbi l'endemà, saps? Que poden perdre punts els dos.
2: Per tant, si has de triar, bé, hòstia, a mi el Chesney l'altre dia em va deixar dubtes, realment, no? I ara ja et dic, va ser tan contundent Flick que he pensat, no, potser, escolta, això, una errada la té total mi i no li hem de donar més importància, però no sé, a mi em va semblar que hi havia una certa desconnexió, que precisament el que diem del to i de la intensitat de l'equip, etc, i semblava com que el porter doncs estava com en una altra pantalla, no?
1: T'agraden les sorpreses, personalment, ja ara t'ho pregunto?
2: Depèn, home, sí, si són agradables, en general, sí.
1: Val.
2: Sí.
1: És que t'he preparat una sorpresa, perquè de tant en tant aquesta temporada convidarem algú especial a pujar al mirador. I tu, evidentment, no ho sabràs fins que t'ho trobis ara ja en directe aquí a la ràdio, val?
2: Val.
1: Val. Mira, que s'obre la porta de l'ascensor. Hola, Toni Padilla, què tal?
3: Què tal, com esteu?
1: Molt bé.
2: Home, clar, si són sorpreses com aquesta, cap problema.
3: Sí. Quines vistes, no?, que teniu aquí al mirador.
1: Sí, sí, ho hem anat modernitzant, ara un sofà, ara una planteta...
3: Sí, comença a semblar aquestes terrasses on els expats fan festes a Barcelona, amb bones vistes, així, i un disc jockey.
2: Sí. Som molt moderns, Toni, molt moderns.
1: Molt modern. Tu vas ser al Camp Nou, també, Toni?
3: Sí.
1: Què, vas gaudir?
3: Molt.
1: Sí.
3: Molt.
1: També estàs sorprès del que estem veient?
3: Gratament sorprès, sí, sí. La fam d'aquest equip és increïble, però a més és... El camarada és que hi ha com unes dues cares, que és, per arribar a aquest grau d'excel·lència, hi ha molta feina, molta feina. I ho veus amb les reaccions de Hansi Flick, que és segurament una de les coses que més addicció em genera ara mateix, que és les reaccions de Hansi Flick quan un partit que es guanya ja 5-1 es comet una errada. I veus que...
1: S'emprenya.
3: Sí, ahir llançava, s'esmullava, llançava les tovalloles... Llavors, ell vol arribar a un grau d'excel·lència, que és que els partits s'han de guanyar 7-0. I això m'agrada, perquè segurament veient aquests detalls, veure com els jugadors reaccionen quan cometen una errada individual, quan ADM en un partit sentenciat li treuen una groga perquè segueix mossegant, pots entendre que haguem arribat aquí. un perill que té el això ho ha tingut sempre el Barça, un dels perills que té el Barça és que és un club tan gran, amb una massa social tan gran i acostumat a una filosofia en què sempre tots protagonistes, que els rivals no existeixen mai. Cert que hi ha el Racing juga amb molts suplents, però hi ha un risc molts cops de menys tenir el rival no existeix. I quan el Barça perd és perquè el Barça ho fa malament i el Barça guanya és perquè el Barça ho fa bé, però els rivals hi són, i són equips bons. Llavors, per què ho dic això? Perquè té molt de mèrit que en 7 partits oficials, en 5, has marcat més de 5 gols contra alguns bons equips. Llavors, té mèrit anar a Elx i golejar.
1: Mira, el Madrid
3: va patir l'altre dia. Sí. I aquest risc com de vegades sembla com que no es valora. Ve un equip de Champions o un Feyenoord, li fas 5 i ho hem normalitzat. No, no és normal. És excel·lència. És una excepció. El Barça és una excepció. Una meravellosa excepció. Per arribar a aquest punt d'alegria, hi ha feina. I és aquesta dualitat que m'agrada, perquè els aficionats, com deia el Joan Maria ahir, sota la pluja, s'ho passaven pipa fins al punt de que es va com convertir en un punt d'un acudit a les errades o les coses que feia Szczesny. I això és fruit de l'alegria que transmet aquest equip. Per arribar a aquest punt de perfecció que ens transmet alegria els que som a fora, a dins hi ha una feinada, un perfeccionisme i unes esbroncades que són tot l'oposat a l'alegria. I és el contrari, és quan vas a treballar i et toca picar pedra.
1: Toni, a més, aprofitant que aquesta setmana, com que ahir va haver-hi partit i no vas poder venir com vens habitualment els dimecres, per això li volíem fer la sorpresa al Pou i que posessis al mirador, m'agradaria tractar amb vosaltres dos temes d'actualitat d'aquests últims dies que crec que fareu bones reflexions, no? Perquè a més tu t'agrada la història, no? La història social, política, relacionada amb el món del futbol. Llavors, tot el que està passant amb Ceuta, amb la polèmica amb les samarretes del Madrid, com ho veieu vosaltres? Què en penseu de tot això? És un tema complicat, ja ho sé, de tractar. Després de les declaracions d'Mbappé ahir, no? Intentant explicar-se, que apareguin els polítics, Tebas, tothom s'ho cantipà, no? Tothom aprofitant per dir la seva en tot això. I amb el missatge de no és política, és un missatge social i humanitari. Quan tu sempre, Toni, has defensat que el futbol és política des del primer dia que va néixer, no?
3: Sí, és que tot és política en aquest món, i molts cops quan es fan campanyes socials i humanitàries, darrere hi ha un interès polític. Al final, ja no sé si això venia de les pel·lícules de Hollywood o dels llibres d'Agatha Christie, sempre deia una miqueta que si vols entendre les coses pues has de seguir el rastre dels diners, no? Qui paga la campanya? Grups d'empresaris valencians, davant i el senyor Vicente Boluda, que té interessos econòmics a Ceuta.
1: Val amb bambú, sí.
3: Per tant, d'alguna forma segueixes el rastre dels diners i arribes a una miqueta al moll de l'os. No? Tot és política, tot té una visió política, alta política, baixa política, i en aquest cas crec que se'n va sortir bastant bé a Kylian Mbappé. Crec que va fer unes declaracions bastant assenyades, se'n va sortir prou bé d'una situació que òbviament igualment el condemna, perquè el madridisme més militant doncs està identificat potser amb una certa visió de l'Estat que fa que es consideri una heretgia el que va fer, però al final demostra una cosa: el futbol, com qualsevol cosa en la vida, sempre ha estat polititzat, i les idees són molt clares. Qui pren decisions les fa amb una determinada línia ideològica, i que com són les seves, gairebé les normalitza. O sigui, a vegades normalitzem actes nostres que els hem enclau política, com ho sentim tant, gairebé ens oblidem que és polític. Però òbviament que ho fan. Llavors, quan qui fa política és qui pensa diferent, t'ofens. I és quan dius, per què portes la política a un estadi? Has portat una estelada, has portat un càntic, has xulat un himne? Doncs per la mateixa raó que tu, permets fer campanyes a favor del poble d'Ucraïna, que a mi em pot semblar bé, campanyes en contra de l'homofòbia, que no només em sembla bé, sinó que m'hi sumo, o decideixes que uns empresaris valencians puguin ficar diners en un tema relacionat amb Ceuta, que és un tema molt complex, i que a més posa en una situació molt complicada molts esportistes, perquè tenim molts esportistes que són musulmans, que són marroquins, que són fills de marroquins, i una de les característiques dels nostres temps són que vivim cada cop més en un món on hi ha identitats múltiples, és a dir, moltes persones es poden sentir orgulloses de ser espanyols i marroquins, o de ser catalans i marroquins. Passa. I això a vegades, doncs, moltes persones segurament veuen el cas de Ceuta, i com ens passa a molts, tenim molts debats sobre exactament què està passant aquí, perquè una cosa és la seguretat, l'altra cosa és la integritat nacional, l'altra cosa és el somnis de les persones que fugen, l'altra és un tema de com ho gestiones. Tothom intenta resumir un cas molt complicat com és Ceuta, en què entra doncs, des de la pobresa, la immigració o el règim tirànic de Marroc, les seves connexions internacionals, i és molt difícil d'entendre. I llavors, clar, obligar aquí a vegades a futbolistes a mullar-se, doncs mira què li va passar a Isabde, no? Que és un nano que és nascut a Elx, però és fill de marroquins, que juga amb la selecció del Marroc, i de sobte tu l'estàs obligant a escollir. Exacte, en aquest cas estava destinat a perdre, perquè si te la posaves el mataven a Marroc, mediàticament. i si no se la posava el mataven aquí. Llavors, a vegades crec que aquí en bo no són curosos i els futbolistes els llancem els lleons i és una mica injust.
1: Mm. Què en penses, Joan Maria, de tot el que s'ha generat al voltant d'aquesta imatge, no?, de Vinícius, Konaté i Mbappé?
2: Jo crec que és un tema que cada vegada ens passa més. Jo crec que és un tema que és tan complicat, té tants matisos, té tantes arestes, algunes les està posant sobre la taula el Toni, que intentar solucionar-ho o influir en un possible desenllaç o un altre amb samarretes, ja em sembla que hi anem malament, diguéssim, hi anem pel pedal. I tot el que té a veure amb la immigració actualment és prou complicat i té, com deia, no sé quants vessants dels quals s'hauria de parlar, que fa que qualsevol gest de brotxa gorda com és aquest estigui condemnat a generar això, tensions i debats de blanc o negre que no sumen en absolut, perquè en el fons no sé si esteu d'acord, no? Però el debat que acaba transcendint després de lo de la samarreta és si tu et poses la samarreta estàs defensant els espanyols de Ceuta, si no et poses la samarreta estàs defensant els immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta i per tant estàs anant en contra dels interessos dels espanyols de Ceuta, que mireu com ho estan passant de malament, no? És això el que s'acaba dient, no? I dius, sí, de debò no podem matisar una mica més, de moment no podem parlar, no ens podem aproximar a una realitat que no només passa a Ceuta, sinó que passa arreu del món, diria, actualment, i de dir com ens aproximem a la realitat de la immigració, de les identitats múltiples, de la convivència, intentant parlar-ne des del realisme, però amb una mica de discurs elaborat, o no? Perquè, clar, si hem d'anar a cop de samarreta, a cop de amb mi o contra mi, no, vull dir, el que deia el Toni, què passa, que el nano un escotell d'origen marroquí, sí? Vosaltres creieu que realment quan es posa la samarreta està renegant dels seus orígens? Està renegant d'aquelles persones de la seva família que van fer aquest viatge en un moment donat de la seva vida? Jo crec que no. El que passa que el nano, doncs, què ha de fer, no? Què deies, ara què foto? Però et posen en unes situacions que dius, hòstia, no podem matisar-ho, no? Ah, no t'has posat la samarreta, dolent. T'has posat la samarreta, dolent. Al revés, bo. El Mbappé i el Vinícius han renegat d'Espanya i no sé què. Perquè s'han posat la samarreta a mitges. Sí? No podem elaborar una mica més, això? No, actualment amb aquest tema és impossible elaborar-ho, no? I l'Mbappé i el Vinícius, això, a més, van fer una cosa que és que es van quedar com al camí del mig, a més, no? Te la poses o no te la poses, però posar-te-la d'aquella manera ho fa encara tot molt més espectacular, no? Jo crec que tenim un problema gegant i que el problema no és que Vinícius i Mbappé s'hagin posat una samarreta a mitges, no se l'hagin posat, és que tractem aquest tema de la immigració com si es pogués resoldre amb tres tuits i quatre titulars i tot plegat és una mica més complicat.
1: Sí, sí. Com sempre, els extrems, no?, acaben polaritzant les opinions i, com dieu, hi ha molts matisos.
2: Ara, sí. Molt important, també ho ha comentat el Toni, el futbol, que és política com ho ha estat qualsevol esport de masses des de fa dècades i dècades i dècades, també fa això, no?, de jo dono suport a Ucraïna quan Rússia l'envaeix, però prohibeixo banderes palestines als pavellons de l'Eurolliga quan t'ha de visitar un equip israelià, si és que hi pot entrar públic. Jo decideixo que una samarreta a favor de Ceuta sí, però una estelada no. Jo decideixo... No, és a dir, vull dir que és allò de dir, no és que... Ah, no barregem futbol i política, no, vostè. El que m'està intentant dir és no barregem futbol i idees que a mi no m'agraden. Perquè si les idees que a mi m'agraden les podem defensar i les podem anunciar, encantats de la vida.
3: I
2: no fotem, que ja fa temps que no fleitem.
3: I això està passant en un moment a més que ja sabeu claríssimament que la dimensió política del futbol, perquè òbviament la relació diplomàtica entre el Marroc i Espanya és molt dolenta, just quan estan lluitant per guanyar la final del Mundial del 2030, movent les seves fitxes. L'altre dia Javier Tebas deia, si Infantino guanya, oblideu-vos que la final es jugarà a Segullà. Per què? Perquè hi ha connexions polítiques. Vull dir, ens consta que fins i tot el govern de Marroc utilitza les bones relacions que té amb Donald Trump perquè Donald Trump apreti Infantino perquè la final es jugui a Marroc, perquè així castiga Pedro Sánchez, que a Donald Trump no li agrada, i li dones un aliat. Clar, o sigui, tot això és política. Llavors, clar, a vegades la gent diu, és que l'esport i la política, però com es pensen que es guanyen els mundials o es decideixen aquestes decisions? Després, molts cops, això, vull dir, sigui, potser si el Marroc aconsegueix ser la seu del món, tenir la final, una de les claus haurà passat al despatx oval de la Sala Blanca, i això és alta política. I també es noten coses molt més petites, no? Estem veient el Ceuta, que està a segona divisió, patint, i llavors molta gent que és solidat amb Ceuta, no? Clar, el fet de que hi ha la geopolítica de Ceuta, aquest enclavament al nord d'Àfrica, que òbviament està rodejat, això fa que també sigui un club, doncs, un símbol del nacionalisme, del patriotisme espanyol, perquè acaba semblant gairebé com una de les darreres posicions d'un vell imperi espanyol, no? I és un camp que és manifestament hostil a les aficions basques o catalanes. La gent del Nàstic de Tarragona fa dues temporades va jugar allà unes semifinals de playoff. Busqueu el vídeo de la rebuda, que se li dona al Nàstic, a l'afició, als càntics, perquè era una P, seguit de tres lletres més, dos sonaven vocals, i després era Catalunya, i després Nàstic. Va ser una eliminatòria molt tensa.
1: Sí, a Girona i Sabadell patiran, quan hi vagin a Ceuta aquest any.
3: Sí, sí, segurament, bueno, no sé com estarà ara, però ja, i quanta gent viatjarà. Allò era un partit de playoff i la gent del Nàstic ho va passar malament, però no són estadis on els equips catalans o bascos, recordo un Ceuta Baracaldo, que també va ser bastant calent.
1: Avui he llegit que Florentino Pérez té previst viatjar a Ceuta amb Emilio Botragueño, que és el seu director de Relacions Institucionals, i amb Pirri, que és un... té un càrrec d'honor, té un càrrec d'honor a Madrid, i és nascut a Ceuta, l'exjugador del Real Madrid, no? I volen allà a dir, com a club, nosaltres estem amb vosaltres, i el que han fet els jugadors, doncs, llibertat d'expressió, no? Està molt bé que defensin la llibertat d'expressió per segons què, com dèieu, saps? Els que defensen la llibertat d'expressió per segons què, amb les estelades no la defensen, per exemple, no? O foten el Barça enmig de tot això. És que el Barça no ha querido llevarla. Bueno, clar, el Barça està en el seu dret, no? Això és la llibertat d'expressió que vostè està defensant, no? A mi em sembla bé el que ha fet el Barça, de dir, mira, això és una... És a dir, potser la Lliga fa una campanya i si tots els clubs s'hi sumen, doncs per democràcia t'hi has de sumar, potser, i t'hi veus obligat. Però això no era campanya de la Lliga, això era una campanya d'un empresari, Vicente Boluda, que ara hem anat descobrint que té negocis a Ceuta, a la platja i al port de Ceuta, on hi ha els immigrants, no? I que necessita aquell espai i fer-los fora, d'alguna manera.
3: Oi que sigués una campanya només al territori de Catalunya que, pel que fos autoritzada a favor de potenciar la llengua catalana i ells decidissin que, doncs, que els camps de la Barça, l'Espanyol, el Girona, el Sabadell surten amb una samarreta, els equips rivals dirien, per dispensa, jo no me la poso.
1: Surti vostè,
3: potser, no? Potser vindria el Celta de Vigo, diria, per solidaritat sí, perquè som un club que estan potenciant la llengua gallega, que ho estan fent molt bé, per ser a Vigo, no? Però potser vindria un altre equip, diria, escolta, pues no, és cosa teva, no?
1: Surto, clar,
3: doncs,
1: sol,
3: això és una iniciativa de Vicente Boluda i empresaris valencians. És un punt demagògic tot el que està passant. És a dir, si fos com, no sé, associacions de veïns damnificats a Ceuta, que, insisteix, és com molt complicat, diries, bueno, no sé, potser la gent tindria més debats morals, però com dèiem abans, seguim el rastre dels diners. I aquí hi ha gent que té interessos econòmics.
2: Per mi, el que seria ideal en aquests casos és si algú té una proposta de sortir amb una samarreta que per la raó que sigui no es considera un missatge polític perjudicial, etc., és que els individus puguin triar, que això és una altra cosa que també ens costa, no? Que és, per què tot un equip sencer ha de sortir amb una samarreta amb un mateix missatge? Sí, hi haurà vegades que serà un animal la idea i la defensa d'aquesta idea, però hi haurà vegades que no. Doncs deixa que cada individu...
1: Clar.
2: No?
1: Sí.
2: No, o tot l'equip o ningú. Per què? No? Vull dir, sí. Hòstia, escolti, hi ha aquesta proposta i aquí hi ha una sèrie de jugadors que diuen sí, endavant. No, miri, doncs jo no, jo tampoc. D'acord? Sortint amb la samarreta del Madrid i endavant. No? No pot ser. I aleshores el jugador fa aquest número de me la poso però no me la poso, no? És una mica, no sé. Jo crec que realment és un sense sentit perquè, de fet, l'únic que contribueix és extremar encara més les posicions
1: sí.
2: I que el discurs encara pugi més de to, no? I és, estàs a favor dels ciutadans de Ceuta o estàs a favor dels ciutadans del Marroc que van envair, no? Que aquest és el verb que es fa servir, l'autònoma, tal, no? I aquí on estan les idees, els arguments, els matisos, els... han desaparegut, no?
1: Totalment.
2: I tot plegat contribueix a vinga, més brasa, fins que hi haurà un dia que la magnitud de l'incendi serà incontrolable, no? Si és que ja no ho és ara mateix, diguéssim.
1: Esperem ara no arribar a aquestes fites o aquests extrems. Ja veus que a vegades ens posem profuns aquí al mirador.
3: I tant.
1: Clar, és que s'està bé, s'està tranquil i encara ara fa una mica fresqueta, però ens serveix.
3: Ja va bé.
1: Sí, és veritat. No, mira, una última pregunta. Però us heu de mullar una mica, si voleu. Si fóssiu José Félix Díaz, que és el director de l'AS, que serà la persona encarregada a l'estat espanyol de votar per la pilota d'or, si fóssiu els periodistes que heu d'entregar el vot a la pilota d'or, quins tres... us deixo tres, no us faré fer el guanyador. Quins tres jugadors votaríeu per la pilota d'or 2025-2026, que és la de la temporada passada?
3: I cal dir en ordre, també.
1: Si ho tens clar, sí. Si no, mira, us deixo aquest marge de dir, va, és que entre aquests tres no puc triar.
3: Tinc bastant clar, eh?
1: Ah, sí? Val.
3: Sí. Jo li donaria a Pau Cubarsí. És que no... Sempre diem, no, és que han de marcar gols. I de què els evita? Sense Pau Cubarsí, potser Espanya no hauria guanyat el Mundial. Per mi, la temporada que fa amb el Barça i amb la selecció espanyola és que és impecable. T'ha guanyat el Mundial, t'ha guanyat títols... És que el nivell de Cubarsí em sembla excel·lent. O sigui, jo li donaria a Cubarsí i llavors anar al podi... Aquí dubto qui deixaria fora, però jo el del podi posaria a Rodri i posaria a Harry Kane. I aquí...
1: Hòstia, Lamine no l'has dit.
3: Aquí tinc el dubte. Llavors, si Lamine, Kane, Mbappé potser el deixaria cinquè, tot i que a nivell individual ho fem molt bé.
1: Però Messi primer... sisè, ja, llavors.
3: I Messi sisè. Sí. No. Jo ara mateix estaria en... Cobertí primer, Rodri segon, i tercer, el dubte que tinc és entre Lamine i Kane, que Lamine... És que Lamine ho ha fet bé... però tampoc el Mundial va tenir tant de pes.
1: Ja, però
3: aquest és el dubte que té.
1: Però dona-li el mèrit que venia de dos mesos lesionat i juga tots els partits i
3: sí, però no...
1: Tàcticament va ajudar molt a l'equip. Això no llueix, però Luis de la Fuente va quedar encantat de com va complir tàcticament, com va ajudar a treure rivals, no?
3: Però va, per mi va lluir més Rodri, això, Cubarsí.
1: I Cubarsí. Val.
3: Jo estic aquí. El dubte és entre Harry Kane i Lamine a la tercera posició, cinquè posaria llavors a Mbappé i sisè a Messi.
1: Va. Joan Maria.
2: Hòstia, que complicat. Per mi és un dels anys més complicats perquè jo crec que la mínima mal el Mundial que fa el penalitza, tot i que jo crec que ara mateix és un jugador absolutament diferencial. Per mi Mbappé és una màquina de fer gols i ho ha demostrat, però jo crec que tenint en compte que això encara continua sent un esport d'equip, doncs no ha contribuït a que cap dels seus equips, diguem-ho així, hagi guanyat res, no? Ni al seu club ni a la seva selecció, però en canvi individualment clar, és una màquina, no? Harry Kane té també el fet que ha guanyat amb el seu club i ha arribat molt lluny amb la seva selecció.
1: I és votador, és el màxim golejador de les lligues europees l'any passat amb 36 gols a la Bundesliga. Clar, és la Bundesliga, si vols, però té mèrit.
2: I Rodri, clar, Rodri és el millor jugador del Mundial, no?
1: Sí, i té cap, FI Cup i Carling, o Carabao, com es digui ara. Té dos títols amb el City i l'MVP del Mundial i el títol. Sí, estaria...
3: Costa molt.
1: Jo ja li donaria Lamine.
3: Tu Lamine.
1: Sí. Jo sí.
2: Jo encara no.
1: Tu encara no, eh? Val. Jo el que sí que faria, i amb això estic amb el Toni, jo trauria Mbappé del podi. No pot ser que un futbolista, per molts gols que faci, perquè els gols potser n'ha fet molts contra el Gratallops. Llavors, no pot ser que un jugador que a nivell col·lectiu no hagi aconseguit que el seu equip guanyi res... s'emporti aquest premi. A mi no m'agradaria això. No m'agradaria. Crec que n'hi ha de millors per Mbappé.
2: Però ara faig l'advocat del diable, si tu, com a mínim jo, si a mi ara em pregunten, digues els tres millors jugadors del món, o els tres jugadors que marquen més la diferència al món, a mi un dels tres és Mbappé.
1: Val. Però això és un altre... Això no és, la pilota d'or és rendiment individual, que aquí potser guanyaria, rendiment col·lectiu, que aquí perd, i fair play, que aquí és una mica subjectiu. No sé, jo em regeixo amb el que diu la pilota d'or, però sí, estic d'acord amb tu. Mbappé i Lamine, té raó Lamine. Los dos mejores jugadores del mundo, els més diferencials, són ells dos. Encara que ho digui Lamine i sembla una mica pedant. Per mi té raó. I si els fiques en una balança, hòstia, guanyar un Mundial i guanyar-te la Lliga contra el Madrid i guanyar la Supercopa Espanyola al Madrid, no sé, a mi em pesa més.
3: En Pau Cubas ser titular.
1: En Pau Cubas ser titular els dos, sí, és veritat.
3: I negant gols a molts d'aquests futbolistes.
1: Val, però llavors jo faria Lamine Cubas i Rodri, el podi blaugrana, tot i que Rodri sigui pel City. No, Kane el posaria, jo el posaria, Kane, també.
3: Kane sacrifica més, no té aquest punt d'Mbappé. És a dir, per exemple, a Anglaterra molts cops la feina que va fer, li va tocar fer una feina més bruta, fer una feina per generar els espais que aprofitava Jude Bellingham. Crec que Kane ha fet una temporada espectacular, no? Però bé, el debat està allà, en un any que està tan igualat, i Lamine, per mi no és millor l'any anterior, l'any de les semifinals contra l'Inter, que no passa al posterior, en Champions no te'n surts, tens algunes lesions, i el Mundial és correcte, crec que no és l'any de Lamine, ja vindrà. Llavors, en tot això, em porta a l'altra reflexió, o sigui, és que sempre anem a lo fàcil, que és qui marca gols i qui els evita.
1: Clar.
3: Clar, és que si valorem a Lamine dient és que mira l'edat que té i Pau Cubas que no té la mateixa edat i encara no va cometre un Mundial una errada al Mundial i ha rendit un nivell altíssim i a més és un fair play, no es pot tenir més fair play que Pau Cubas. Totes les mares i iaies de Catalunya el volen a taula que el porti per donar-li un esmorzar a Forquilla, o sigui, ens hem de creure més a Pau Cubas i en el premi honorari a Diego Torres, el periodista aquest
1: que l'està cada cop que pot, el destrossa a les xarxes. Bé, 26 d'octubre a Londres sortirem de dubtes d'aquesta pilota d'or, però com veieu hi ha debat també, no? I hi ha molts arguments per votar un o per votar-ne l'altre. Tenim un cap de setmana molt intens, banda del Sevilla-Barça, de l'Atlético-Real Madrid, hi ha Supercopa CB a Badalona, sé que t'agrada, no? Que la família, no? Tens família...
3: Sí, és la meva família política sota penyera.
1: Sí, sí, a veure què tal els hi va la penya i el Barça. Avui, per cert, entrevistem la Provítola, que aquest estiu ha deixat el Barça per tornar a la penya, on ja havia jugat fa uns anys. Xerrarem una mica amb ell aquest retorn a Badalona. I diumenge a les dues del migdia, Sabadell-Oviedo.
3: Ahí serem.
1: Dissabte a les 9 hi ha un Cádiz-Girona, coincidint molt amb el Sevilla-Barça, però diumenge a les dues, Sabadell-Oviedo. Hem de convidar el Pou algun dia a la nova Creu Alta.
3: És convidar com vulgui.
1: Perquè la vegi. Pou, ha quedat maquíssima l'estadi, ja veuràs. Està molt xulo. I el Sabadell té bona pinta aquest any.
2: Jo hi vaig anar quan pintàvem bastos.
3: Correcte, això és veritat, eh?
1: Ah, sí, mira, sí. Bé.
3: I algun desplaçament el vam portar i tot.
1: No és un pujar carros com altres, no?
3: No sé de qui parles.
1: No, si jo tampoc. Ja me l'he fotut jo a mi. No et preocupis. Pou, aviam si el Barça et dona treva i algun dia anem a la nova Creu Alta, que ens ho passarem bé amb el Toni, ja ho veuràs.
2: I tant que sí, encantat de la vida.
1: Una abraçada, vaig a Sant, que m'espera a la tertúlia. Gràcies, Toni, per venir. Espero que t'estigui
3: d'edat. I tant.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
0: RAC 1. Aquest dissabte a partir de les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Serem a la ciutat esportiva Dani Jarque a l'Espanyol Madrid Club de Futbol Femení de la Lliga F. Viurem les semifinals de la Supercopa ACB a Badalona, Joventut Baskonia i Barça València. A les 9 al Sánchez Pizjuán, Sevilla Barça amb Fotli Pou i companyia. I a la mateixa hora Cádiz Girona a segona divisió. A més, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP i la prèvia de l'Atlètic de Madrid Real Madrid. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
5: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
6: Ui, no.
5: Des de Madrid i, a més a més, el farem en castellà i punt. S'ha acabat tan català i tantes tonteries. Ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
6: A mi se me va a hacer muy extraño hablar en castellano.
7: Yo hablo fatal en l'espanyol.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
5: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
4: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: I 18, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Ja hem baixat del mirador, som a l'estudi 9 de la planta 3. Ja no és tan nou, perquè fa gairebé un any, aquí som. No ha hagut, gairebé un any. Des de febrer, no? Febrer?
8: Mig any, no?
1: Mig any, perdona. Ja vaig...
8: Tres quarts d'any, va.
1: Sí, passo tantes nits aquí que sembla que portem un any aquí. Hola, Paco Cabezas.
9: Hola, bona nit.
1: Cap d'Esports del Periódico, què tal? Hola, Anaïs Martí, companya de La Vanguardia.
10: Bona nit.
1: Bona nit. Hola, Joan Poquí, Mundo Deportivo.
11: Què tal?
1: Què tal? Hola, Àlex Pintanel.
12: Què tal, per això, bona nit.
1: Hola, Clara Rodergas.
13: Bona nit.
1: Ja hi som tots, aquí a la taula. Bona colla avui, ens hem ajuntat aquí. Sí. Mira, us recomano una cosa per aquest dissabte, 19 de setembre. Arriba la festa que ho té tot, Des de les 10 del matí podeu gaudir de test drives exclusius i conduir els últims models de cotxes al Nima Fest. I a més hi ha classes de ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i moltes coses més. A les instal·lacions de Nima Automoció. Això és a Vilanova i la Geltrú, a la Ronda Europa, de Vilanova i la Geltrú. A Nima Automoció, aquesta Nima Fest, aquest dissabte, des de les 10 del matí. Inscriviu-vos ja, si voleu anar-hi, a nimaautomoció.com. A veure, un parell de coses abans d'anar amb la teca d'avui, les proves que li hem fet a Joan Garcia, que han quedat en un ensurt, tot el que ha dit Eric Garcia en l'homenatge que li han fet a Martorell, i les declaracions d'Mbappé, ja senceres al diari AS. Com va anar l'entrevista amb Rodri, a La Vanguardia? Em va encantar.
6: Ai, molt bé.
1: La Mundo Deportivo també, vull dir que els dos veu fer-lo, però molt bé, molt escolta, bé. Vaig llegir les dues i...
6: No sé, a mi em va agradar molt. És, bé, un futbolista normal. I... precisament per això és noticiable, no? Perquè crec que no és fàcil trobar un futbolista que hagi estudiat una carrera universitària, té administració i direcció d'empreses, que no tingui xarxes socials, que tingui una pilota d'or, que sigui el millor jugador del Mundial. I la manera que té Rodri de parlar del Barça i del que ell creu que pot aportar i de les coses que li queden per aprendre. Que li preguntàvem, escolta, Rodri, però tu què et queda per aprendre? I dius, ostres, doncs m'agradaria ser més vertical i m'agradaria marcar més gols i n'ha marcat uns quants d'importants de gols.
1: Bueno, una Champions...
6: Correcte, City, vull dir, i llavors que s'havia quedat també molt sorprès de la tècnica de Hansi Flick, no? De dir, ostres, jo pensava que arribar a Barcelona seria una mica, vaig a remenar la pilota, possessió i tal, i aquí es corre i aquí... I t'ho diu un tio que ve de la Premier League. Com valorant molt la feina física i el ritme i com d'haver aterrat a Barcelona, un tio amb molta ascendència. Sí.
1: Gordo, no us va agradar dilluns aquí a RAC1? Xulo, també.
6: També, sí, també.
1: Ens vam passar també. Bé amb el nano.
6: Som fans, dia, no? De Gordon.
1: Sí, passa que després ahir no el treu. Jo vaig pensar, ja, posa una estona no, que l'aplaudeixi el Camp Nou.
6: No, i que amb la pluja...
1: L'està guardant per dissabte. Sí.
6: I que amb la pluja ell s'hi sent còmode. És veritat, Joan?
7: A Dejemi també,
6: però vull dir que el dia del Feyenoord tu veies a tots els jugadors del Barça que sortien amb el com es diu, amb...
1: La capelina,
6: i veia a Gordon amb manica curta per allà, com si el tema no anés amb ell.
1: He tornat a Newcastle,
6: sí,
1: no?
6: Sí.
1: Una mica, sí, sí. Volies dir alguna cosa, Paco?
8: No, sí, que me parece un tipo espectacular, Rodri, y sobre todo yo valoro mucho que no tenga que ser un producto de mercadotecnia, que es lo que parece que ocurre ahora en estos tiempos. Él tiene claro que es un futbolista, que su oficio es ser jugador de fútbol, y más allá de eso, tiene una vida cultivada muy importante y al final yo creo que es la clave de todo y es una delicia tener ese tipo de futbolistas en un vestuario. Y en cuanto a Gordon, me parece un tipo espectacular. Muchas veces se habla de que los futbolistas ingleses cuando vienen a la Liga Española, o incluso lo hemos visto también en el Barça, les cuesta adaptarse, que es un proceso de adaptación, a veces no es complicado. Y ves a Gordon, que es un chico feliz, le hacen gracia las bromas estas de Tony Gross, ¿no? que le dicen. Y...
1: Del Massagrán, que le ven donar las aventuras del Massagrán.
8: Es decir, es un futbolista que está encantado con la ciudad, está encantado con los compañeros, al parecer también ha caído en gracia en el vestuario, y que yo creo que va a tener un papel fundamental en este equipo, más allá de que ya hemos visto también que Karim Adeyemi está espectacular también. Es decir, que va a ser una competencia muy bonita, que yo creo que los dos se van a retroalimentar un poco también.
1: Sí, y había dudas a la banda izquierda, ¿no? Sí. Y de momento, Aspar Gordon funciona y Cancelo Adeyemi de momento funciona. Vull dir que tens aquí quatre jugadors.
7: Un és un esperit lliure, que és Adeyemi,
1: i Cancelo també una mica.
7: I l'altre, no, la comparació amb Gordon. Sí, Gordon sí. És un tio més
8: disciplinat. Bueno,
7: és britànic, és més acadèmic. Jo personalment em quedo amb Adeyemi, que està més zumbat. Aleshores, Crec que els dos es, crec que els dos es complementen.
1: Mm.
7: No, però... que el partidàs que va fer i a mi és dels que creen afició, els que a mi m'agraden.
1: Sí, realment, no? De totes les coses que van passar ahir, molta gent s'ha quedat amb Adeyemi, que al final sí, no va fer gol, però va fer assistència. Es va
9: per l'última jugada, potser, també, no? Sí. La jornada ja és la cirereta al pastís del seu partit.
6: Li regales el gol a Lamine.
1: Que el fas feliç.
10: Ah, ah, que busca dos penals ahir.
1: També va provar.
8: Claro, però també, sobretot, per les dudes. Jo recordo quan se contrata Karim Adeyemi, venia de un tiempo en el Dortmund que no había sido tan importante, que a pesar de ser un futbolista joven había quien pensaba ya que estaba de camino al cementerio de elefantes,
6: no,
8: que había perdido también el comba en la selección alemana, recordemos que no estuvo en el último mundial, y que fue un fichaje un poco sorprendente, que nadie sabía muy bien cómo podía encajar. Y ver que está en este estado de forma y ver todo lo que pueda aportar, yo creo que es un grandísimo pelotazo del Barça en este mercado, de lo que se ha hablado poco, y esto al final es mérito tanto de Deco, pero también de Flick.
7: De sobretot de Flick, perquè és un fitxatge d'autor.
1: Sí, claro.
7: És un fitxatge de l'entrenador. L'entrenador diu, vull aquest, però... el vaig tenir a la selecció alemanya i el vull aquí. Sé com li puc treure el millor rendiment, el conec, sé què em pot donar i sé com ha de tenir el cap per donar aquest millor rendiment.
6: I era molt dur, te'n recordes?
7: Ho va dir l'altre dia a la roda de premsa. Va dir literalment, si ell està enfocat, ens pot donar molt, sé que ens pot donar. Per tant, és un fitxatge d'autor. I de Rodri, el que vull destacar és el seny que posa en un vestidor que havia perdut un germà gran, que era Lewandowski. Lewandowski era el veterà de la plantilla, el que li donava una maduresa. Una maduresa en una plantilla molt jove.
1: I som a l'Iñigo Martínez, al
7: final del primer any. I ja se te'n va Iñigo Martínez.
1: Sí.
7: Se te'n va Lewandowski i se't queda doncs, les colònies sense el monitor. Clar, i Rodri, no sé si se li ha de dir Rodri o Rodrigo, clarament et dona aquest punt. I és el discurs que va fer a l'entrevista al Mundo Deportivo dient crec que podem competir per a Champions, però no crec que estiguem entre els favorits. Per mi és molt important.
1: Mm.
7: Perquè jo tinc la impressió, tinc la sensació, i m'agrada que algú ho faci. M'agrada que algú ho faci. Ja sabeu que jo sóc un patidor.
1: El tribunero.
7: Tinc la impressió que el mes de setembre hi hem

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Temporades llargues, són molts partits, hi haurà lesions, Europa... Europa no és només el Feyenoord, és el City, és el PSG, són amb tot el meu respecte cap al Feyenoord, però és un nivell més i tu has d'estar preparat per afrontar-ho.
13: El detall de l'entrevista a Mundo Deportivo que diu Rodri que la Champions no la guanya el millor.
14: La què? Perdona, la?
13: La vostra entrevista.
14: La Champions
13: no
14: la guanya.
13: No la guanya el millor.
14: Correcte, hi ha detalls.
13: Per això Rodri és conscient
14: del que hi ha.
13: Que per... molt possiblement, jo crec que estem més o menys tots d'acord en que el Barça, com a mínim, és dels que està jugant millor a Europa.
14: Sí.
13: Però una cosa és estar jugant bé i una altra cosa és després, quan arribi els moments importants, saber controlar aquests detalls del dia que m'expulsen a un, el dia que en comptes de mantenir el resultat vaig atacar i ni marco i a més m'encaixo, és a dir,
14: que
13: saber controlar aquests escenaris de partit.
14: Diu, a vegades potser haurien de renunciar una mica a sempre estar jugant al camp, a l'àrea contrària i ser una mica conscients del que hi ha.
13: Això és molt important, saber controlar aquests escenaris.
14: Els detalls que tu no controles. Perquè tu pots controlar una sèrie de detalls, com tots aquests, i hi ha d'altres que no els pots controlar, que és que l'àrbitre directament t'atraqui com et va atracar la temporada per Rajoy. Perquè vull recordar que el Barcelona no va passar a semifinals de la Champions perquè no es va pitar un penal que la UEFA ha admès més tard, les mans de Pubill al Camp Nou, i fa dues temporades hi ha una jugada molt dubtosa, que és la que genera
15: la Martín,
14: pròrroga
15: no?
14: a Milà, és aquella
15: la falta de Gerard Martín, sí.
14: Més que, o sigui, que per mi una falta més que clara, vull dir, podria acceptar que és un gris, però és un gris molt fosc, Per tant, aquests són els que no pots controlar. Aquí poca cosa es pot fer, però els que pots controlar, Rodri diu que bé, s'ha de madurar.
15: Bueno,
14: i sobretot frenar, és que jo tinc mania amb això, ja ho sabeu, i potser sóc un cenizo, però per baixar una mica l'eufòria, que estem al mes... que no ha hagut ni la primera aturada aquesta diabòlica de 3 mesos de la UEFA.
15: Tres setmanes s'ha confós.
14: Una vergonya, unes vacances, com les que fa l'Anaïs. Ara sembla de vacances.
12: Tres setmanes, que no 3 mesos.
14: Veus? 3 setmanes.
12: I on estaves tu tot l'estiu? Jo era aquí, eh?
14: Jo també.
12: No.
14: Tots els programes aquí.
15: Els Joan se les guarda per Nadal, no? Unes vacances tampoc.
12: Se'n va a Nova York a celebrar el 60 i aquestes coses.
15: Bé, a tot això, venim aquest vespre, hem coincidit amb el Joan Poquí, de veure l'estrena en privat, estar no? amb la família, els amics i alguns excompanys, del documental del Carles Reixà, que es diu Correres de Cobardes, que ha fet Mundo Deportivo i que es pot veure a partir de dilluns a Movistar Plus. T'ha agradat?
14: Sí.
15: Hi havia molta gent, eh?
14: Sí, hi havia representació del Barcelona, hi havia el Rafa Juste, hi havia molts exjugadors de Charlie.
15: Gaspar, hi havia Gaspar.
14: Hi havia Joan Gaspar com a expresident, hi havia Anton Parera, que va ser gerent de l'època Núñez, per tant va coincidir els darrers anys de Charlie com a jugador, hi havia Joan Gaspar, vicepresident esportiu, hi havia Joan Castells, que era el vicepresident econòmic quan Charlie va ser entrenador i quan es va fitxar Leo Messi. I molts...
15: Vaquero, Salinas, Eusebio, Guillermo Amor...
14: Exacte. I estava Tente Sánchez, que va ser...
15: Jordi Roura.
14: Que va jugar a la final de la Recopa de Basilea. Hi havia Pere Valentí Mora, porter suplena, i porter del 0-5. Sí, Valentí Mora, el porter titular del 0-5, perquè Sadurní es va trobar malament aquell dia, i Pere va debutar. Va debutar el primer equip del Barcelona, Pere Valentí Mora, el dia del 0-5,
15: el Bernabéu,
14: 7 de febrer del 74, descomunal.
15: Ja ha vingut Serrat, que li ha fet molta il·lusió al Charlie.
14: És la presència que més il·lusió li ha fet al Charlie.
15: Sí, no,
14: perquè cada Nadal es troben amb Charlie, Minguella i Serrat, es fan una trobada i fan un dinar durant les festes de Nadal.

0: I Reixac, el documental està molt bé. Hi ha molt, molt, hi ha molt que explicar. Xarrich és una figura polièdrica al Barcelona, que ha fet de tot i que ha marcat moltes èpoques, i per tant donaria per dos o tres documentals o per un documental de diferents capítols. Però les condicions de durada del documental són les que són, i és un documental que ha tocat molts temes. Clar, què passa? Que ha sigut molt ràpid.
1: T'has de resumir una carrera minuts, clar, és molt difícil.
0: Com a jugador, com a entrenador, com a assessor com a patum del barcelonisme. Perquè Xavi Reixac, bàsicament, ho resumirem en dues coses. Va ser un representant de la pedrera del Barça, quan no es deia la Masia, quan es deia la pedrera, perquè la Masia la va fundar Josep Lluís Núñez.
1: Sí.
0: Abans es deia simplement la cantera, la pedrera. Mm. I Xavi Reixac, en una època en la que la pedrera es promocionava molt poc al primer equip, Xavi Reixac va ser durant 17 temporades el mite, el símbol dels jugadors catalans al primer equip del Barcelona. I la segona cosa, per tant, és una patum de la història del Barça, i la segona cosa que el documental reflecteix molt bé és que, i el propi Xavi ho explica, més enllà que van, jo sí crec que van acabar malament, Xavi Reixac i Johan Cruyff, Xavi aquí es passa de puntetes, ho diu des del seu punt de vista, jo crec que sí que va haver un distanciament evident, però Xavi va ser fonamental en la integració de Cruyff primer com a jugador. La integració de Cruyff com a jugador té diversos protagonistes. Un és Armand Carabén, claríssim, i en el camp de futbol claríssimament és Xavi Reixac que li fa de guia en el vestidor ja com a jugador, i després quan Johan ve com a entrenador, el que coneix és el Xavi, que en aquell moment és segon de Luis Aragonés, també li fa de guia i és la persona que l'introdueix i que l'ajuda moltíssim. És el seu principal suport, Xavi Reixac, a part de molts dels jugadors que promou Johan Cruyff al primer equip, els promou perquè Xavi els coneix de quan havia estat entrenador del juvenil del Barcelona. Per tant, és una figura per mi cabdal dels darrers 50 anys del Barcelona per aquestes dues qüestions. Primera, perquè va ser un referent de la cantera barcelonista al primer equip, i dos, com a integrador de Johan Cruyff al vestidor, tant com a jugador com després com a entrenador.
1: Està molt bé el documental, dilluns es pot veure a Movistar, si teniu una estona, sou del Barça, us agrada rememorar aquestes èpoques del Dream Team i evidentment del Cruyff jugador.
0: I després va ser entrenador en una època molt complicada.
1: Complicada, sí, sí. La xilena de Rivaldo, ell és l'entrenador que salva el Barça a Europa, sí, sí.
0: I tercera pota, que me la deixava, increïblement, ell és el que dona vistiplau al fitxatge de Messi.
1: De Messi, sí. La història també és molt xula, eh?
0: La importància de Xavi Reixac al Futbol Club Barcelona. Per mi té tres potes fonamentals, la seva importància.
1: El documental s'explica, que ja ho sabeu, però que és ell qui, en aquell bar del Pompeia, demana, escolta, porta un paper
0: que
1: signaré aquí amb el pare de Messi, i diu, no tenim papers, diu, porta un tovalló, i llavors allà el tovalló diu, me'n recordo perfectament el que vam escriure, i sí, el tio relata paraula per paraula el que diu el tovalló, el famós tovalló de Messi.
0: En la directiva del moment hi havia dubtes, hi havia dubtes perquè era una inversió econòmica molt forta per un nano que tenia, estem parlant de l'any 2000,
1: 13 anys,
0: en edat infantil. Estem parlant de fer una inversió en un jugador, i el Barcelona estava en aquell moment en una situació econòmica complicada.
1: No va anar malament després,
0: Hi havia dubtes, i el tenien, ho explica el Xavi, estaven a un hotel allà a la plaça Espanya, esperant, sí. I quan el Jorge Messi, el Celsia, diu que no esperamos más,
1: nos vamos a Buenos Aires.
0: El Xavi, el Club Pompeia, en presència de Minguella i del Horacio, bueno, del primer Horacio Gaggioli, el primer representant de Messi, fan la firma a la tovallola perquè ell, com a director esportiu del Barcelona, avalava el fitxatge d'aquell jugador.
1: Els dona la paraula amb aquell document fet a mà de que els signarien. Bé, hem pogut parlar una estona amb el Xavi, tres documents molt ràpids. Li hem preguntat que què suposa per ell que li facin aquest homenatge en vida, no? Aquest documental que repassa la seva carrera, ha dit això el Reixac.
2: Per mi una mica saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
1: Doncs això, ell recordava trossos de la seva carrera esportiva i avui li han enganxat i ho ha gaudit perquè li han fet una magnífica ovació al final de la projecció d'aquest documental. Els cinemes Mobi, Bosch, que no es diuen, que són els que hi ha allà darrere de a Gràcia, no? La zona de Fontana.
0: Jo era petit, es deia Cine Bosque.
1: Sí, i ara ja es diu Mobi.
0: Hi havia un només, hi havia una sala. Sí. Jo anava a veure Siete Novias para Siete Hermanos i Los Siete Magníficos, en doble sessió.
3: Que
0: bé. Copa de sets.
1: Atenció, al Carles Reixac li hem preguntat, ja que es diu Correres de Cobardes, que és una frase seva, si podria jugar en el Barça actual.
2: Saps què passa? Que la gent, això de Corres de Cobardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, és que d'avui diguéssim, no has corregut gens o no sé què, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que passen a córrer. I vaig dir, Corres de Cobardes, i ara se m'ha quedat, saps? No, però vull dir, si no fos així pel córrer, encara jugaria ara, eh? Vull dir, hi ha uns mínims.
1: Sí, que sí, que ell creu que podria jugar perquè correria i tindria uns mínims. I l'última, ja d'actualitat. Qui són els favorits a la Champions, ara que en parlàvem, segons Carles Reixac?
2: Home, jo, en aquests moments, poder els dos equips que veig millor, de més nivell, és el Barça i el Paris Saint-Germain. Vull dir, saps què veig? I el Barça, poder, físicament, té gent molt jove, gent amb moltes facultats, tècnicament bons, vull dir, juguen un futbol molt modern, molt ofensiu, cara a barraca, que dic jo, no. Han trencat una mica amb aquest futbol de tanta possessió, saps què veig? I al final, la gent el que vol és això, pim-pam, dos passes, tres passes, pum, i acabar amb un xut, acabar amb un centro, i això és aquest Barça actual.
1: Doncs això, paraula de Charlie.
0: Veus com cal, Rodri? Veus? Si fins i tot un tio com Charlie ja veu la final de Madrid, cal una mica...
1: Una mica d'algú que freni, una mica el cotxe. Va, perfecte. 11:38, vinga, 2 minuts i ara sí, entrem de ple en l'actualitat esportiva d'avui.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ja tornem a ser aquí, contingut premium i del bo durant la pausa de publicitat aquí a la tertúlia. Vinga, ràpidament, s'han acabat els partits que teníem en joc.
1: Sí, això és correcte, s'han acabat els partits que teníem en joc. Ha guanyat el Villarreal 1-3, l'últim gol de Gueida Penal al camp del Màlaga, resultat just i fins i tot curt. Primera victòria del Villarreal en aquesta lliga, suma 5 punts, zona mitjana baixa de la classificació, el Màlaga queda penúltim amb 3 punts, i a l'Europa League la Reial Societat ha perdut injustament, però ha perdut contra el Bournemouth per 1-2 en el primer partit de l'Europa League. L'última aturada de Petrovic, arrematada d'Òscar Son dins l'àrea, ja el temps afegit, és una barbaritat. Es mereixia l'empat l'equip de Matarazzo, però no l'ha aconseguit. És el més destacat de la jornada. Demà ja torna a començar la Lliga amb l'Espanyol Elx i torna totes les competicions habituals.
0: Sí, sí, demà Espanyol Elx a les 9 en directe aquí a RAC1, dissabte el Sevilla-Barça i el Cádiz-Girona a les 9 de la nit dels dos partits, i diumenge tindrem el Sabadell-Oviedo a les 2 del migdia a la Nova Creu Alta, i l'Atlético Real Madrid a un quart de 5 de la tarda. Tot en directe a RAC1. I avui estàvem molt pendents de Joan García, del porter, i Clara, hi ha bones notícies.
2: Sí, recordem que va ser substituït al descans del partit contra el Racing fent saltar les alarmes, però aquest matí s'ha sotmès a proves mèdiques que han descartat qualsevol lesió. Joan García té unes molèsties lleus al genoll dret, que no és el que li van operar ara fa un any, i la seva evolució marcarà la disponibilitat. No té cap afectació al menís, com s'havia especulat en un inici, i no està descartat per la visita al Pizjuán d'aquest dissabte, tot i que per precaució, i tenint en compte que ara ve l'aturada, podria acabar descansant per acabar de fer net d'aquests petits problemes. Ara bé, pel que sabem, a RAC1 i vol jugar dissabte, perquè vol anar a Espanya en aquesta aturada, perquè creu que un cop ha acabat el Mundial, que teníem molt clar quins eren els porters i quin era el porter titular, en aquest cas Unai Simón, és el moment de guanyar-se el lloc. Recordem que demà, 12:15, Luis de la Fuente donarà a conèixer aquesta llista de convocats pels partits d'aquesta aturada i després parlarà en roda de premsa. El club, això sí, el Barça opta per més prudència i que no forci per evitar problemes majors. Demà matí també últim entrenament de l'equip blaugrana a les 11, i després hora de premsa de Hansi Flick, també interessant a veure què diu el tècnic.
0: Sí, a veure, això que explica la Clara, que són detalls que hem pogut saber aquesta tarda a RAC1. Sí, jo sé que se'l pot criticar, però també intentem fer l'exercici de posar-nos en el seu lloc, no? És un porter que ha anat a un Mundial, que no has disputat cap minut, i que té la il·lusió de ser el porter titular d'Espanya, també. Llavors, ha de forçar per aquestes petites molèsties? Jo crec que no hauria de forçar. Però vull entendre i vull ser un pèl empàtic amb el porter, de dir, entenc que ara ve una aturada de 3 setmanes, que és molt important perquè hi haurà molts dies d'entrenaments, perquè hi ha 4 partits, perquè potser té l'oportunitat de jugar-ne algun i de demostrar-li a Luis de la Fuente que pot ser el porter titular d'Espanya en les pròximes competicions internacionals.
3: Sí, Aleix, però si ell...
0: Jo no forçaria, però vull entendre també la seva posició, de dir...
3: Si ell, per molèsties, demana el canvi... Estem d'acord en que no hi ha una lesió important, per tant, són molèsties. Si ell és el primer que demana parar en el descans d'un partit de Lliga, és que ell és conscient. Per tant, jo penso que ell prefereix parar aquestes 3 setmanes, perquè si no, no hauria demanat. No sé si m'estic explicant.
4: Estàs explicant.
0: Sí, però i si s'espanta ahir i en canvi avui, quan li diuen que no té res greu, pensa, escolta, doncs aviam si en 2 o 3 dies no tinc cap mena de dolor ni de molèstia, i escolta, vull jugar i vull intentar anar a Espanya, estigueu en contacte als serveis mèdics del Barça amb els de la Federació Espanyola, que ara hi ha bona sintonia, i escolta'm, doncs en comptes d'estar aquí a Barcelona entrenant-me aquí, doncs estic a Espanya entrenant-me allà i a veure si em puc guanyar el lloc, no?
5: Yo creo que si quiere...
0: Jo no ho faria, però vull intentar entendre el jugador i la seva carrera esportiva.
4: Jo ho entenc, eh?
0: No.
5: Pero es que a lo mejor, o sea, si no hay lesión, ¿cuál es el problema? Es que yo creo que si no hay lesión debería jugar en Sevilla.
3: Que té un edema.
5: Bueno, pero un edema, según lo que pueda pensar el médico, se puede jugar también. Es la gran duda que tengo, pero evidentemente si no está para jugar... No, evidentemente claro. Que no. O sea, yo lo pongo en el contexto del partido del Sevilla, que yo creo que sí que sería importante que Joan García estuviera en el partido de Sevilla.
0: Ah, es que aquí ve l'altre debat. Ara ve l'altre debat.
4: ¿Por qué? Que no estàs tranquil.
0: Ara ve l'altre debat.
5: No lo ponía en el contexto de selección española, sino que lo ponía en el contexto de Pizjuán. Y yo entiendo que si él quiere jugar el partido de Sevilla... pues no queda otra que se vaya con la selección española. Dicho esto, mi opinión es que debería hacer limpio y aprovechar que hay un parón tan largo y ya volverá. 3 semanas, bueno, y tan tranquilos. porque qué pasaría si luego se va con la selección española, vuelve a hacerse daño en esa rodilla, ardería a Troya otra vez.
6: Aquí yo creo que s'ha de valorar, i això ho faran els metges, quin és el risc, no? Només si hi ha risc, i quin tipus de risc hi ha, si Joan juga dissabte o no. Escolta, mira, Joan, és que si jugues dissabte pot passar això, o pot passar l'altre, i a partir d'aquí entenc que és quan s'ha de valorar. Escolta, val la pena, no val la pena, i prendre una decisió.
2: Has
6: però
2: de
6: per mi és important valorar el risc que suposaria jugar dissabte.
4: I per tant, el grau de les molèsties, és a dir, amb una aturada de 3 setmanes pot ser que tu estiguis durant una setmana allò que no t'acabes de trobar bé, però que després et quedin què, 15 dies per davant on puguis doncs, demostrar certes coses. També estem parlant de la Nations League, i estem parlant de que Joan Garcia aquí té un paper molt important a Barcelona, però jo crec que en aquest cas s'ha de confiar al criteri del porter, no? Jo no crec que Joan Garcia no té pinta de posar en risc la seva carrera i la temporada al Barça per 3 setmanes amb la selecció, per molta il·lusió que et faci. Vull dir, al final tu tens un contracte amb un club, és el que t'està pagant, tens una Lliga, una Copa, una Champions, una gent que està molt engrescada amb tu i on tu ets un pilar fonamental. Llavors, si ell creu que no hi ha risc més enllà del que li diguin els metges, que també està el coneixement que tu tens del teu propi cos, doncs és una mica mesurar. Que és estrany que no juguis a Sevilla i després vagis amb la selecció, sí, però entraria també dins dels plans d'aquests 10 dies d'allò de dir a veure si acabo de fer net o no. Quin és el problema que tenim? Doncs que no estem tranquils si no està Joan Garcia sota pals, que aquest és el gran temazo que hi ha després del partit d'ahir.
0: Tu no estàs tranquil·la.
4: Ai, jo fa molt de temps que no estic tranquil·la. Jo no sóc sospitosa. Jo he dit aquí que l'Ivakovic a mi em semblava un dels fitxatges més importants d'aquest estiu. Per què? Doncs mira, ja ho vas veure ahir. Però el que jo penso no és el que pensa Flick.
0: A mi em va sorprendre Flick ahir.
4: Clarament Flick... Escolta'm una cosa, Flick, els entrenaments entrena amb Joan Garcia i amb Chesney. I l'Ivakovic és el tercer porter. Els entrenaments. Doncs normal que ahir doncs, apostés, i també entenc que l'entrenador no vulgui matar el seu segon porter per una errada. Que quina errada, amics, sí, quina errada, però...
0: Hi ha gent que discuteix que és falta del jugador del Barça de Santander.
4: I que un mal dia...
0: Ell s'adorm claríssim.
4: I que un mal dia el tenim tots, però sabeu què em passa, amic? És que jo tinc la sensació que Chesney no
0: té el cap aquí.
4: És el primer que no vol estar allà. No sé com dir-ho, vull dir que jo tinc la sensació que a ell no li fas un favor posant-lo allà sota pals.
0: Que la meva sensació. Ell és feliç entrenant i formant a Joan García.
5: Sí, formant part, com de tal, però crec que... Ho va dir. Jo soy una persona fundamental en el vestuario, però se lo digo al entrenador. Yo soy una persona fundamental en el vestuario.
4: Crec que li sobran
5: els partits. Porque es una figura que le hace mucho bien a muchos jugadores en ese vestuario.
4: Correcte.
5: Y no solo al Lewandowski de hace un año o hace dos, sino que hay muchos futbolistas que confían mucho en Tec. Y le cuentan sus problemas y le hace un poco, bueno, también tiene ese punto de psicólogo en el equipo.
4: Y está
5: muy bien. Pero si él mismo considera que no está al nivel, pues debería decirle al entrenador, oiga, hemos fichado un tercer portero, pues póngalo. Pero es que yo creo que todavía Chesney, él considera que sí que está al nivel de jugar. Yo creo que sí. Al final, ¿tú crees que no? Yo creo que los futbolistas al final ese punto de ego lo van a tener toda la vida. Chesney es un futbolista que tiene una carrera larguísima, que ha jugado en grandísimos equipos y además con un grandísimo rendimiento. Dar un paso al lado nunca ha sido fácil para nadie.
2: Bueno, volem que estava retirat, aquest home.
5: Sí,
2: però que em sona que quan torna Joan Garcia, ell mateix diu com...
6: El dia abans del... Sí. O la setmana abans del Barça-Madrid,
2: Barça. Exacte, que farà aquella ronda de mitjans i parla amb un mitjà del seu país, diu això, que bé que torni Joan, perquè al cap i a la fi, ell sap que té el paper de segon porter, que potser és més un marró per ell haver d'assumir aquest càrrec, tenint en compte... Doncs això, que havia d'estar retirat i que vulguis no es nota, i la sensació és que està més desconnectat, i ahir la rada que fa és greu.
3: Va, jo soc de Xesca.
2: Sí, no? Vull dir,
0: el Camp Nou també ahir s'ho va prendre conya.
3: Jo estic molt tranquil.
4: Ja, però per què s'ho va prendre conya?
2: Perquè guanyàvem de pa de golejada.
4: Però clar.
0: I tu per què ets de Xesca?
3: Perquè m'ha agradat sempre. Sempre m'ha agradat. Des del primer moment que va venir, a mi m'ha semblat un tio que és un professional d'això i no em genera una inseguretat... Una insulta... Sí, és veritat que fa pallassades, com la de l'altre dia. Sí, fa... Pues té... Bueno, considero que ja ha fet la gran cagada. Ja l'ha fet.
6: A mi que em sorprès que fitxis a l'Ivakovic, no? Que interpretem tots que el fitxes, perquè sí, el rei del Joan Garcia, i en canvi,
5: segueixis apostant per Chesney, no? I no sé per què es va fitxar
0: Gakpo. No, perquè això
5: és un... Tenia pensant en la propera temporada.
0: És un tema econòmic, el Barça...
5: Però estàs una temporada ara sense fer-lo jugar.
0: És que la idea era cedir-lo, però al final l'han encabit aquí i ell sap que és el tercer porter, però veient el que vam veure ahir, jo el faria segon. Ara, no sé, aquí deu haver uns codis de vestuari que se'ns escapen i per això flica
4: el cos. Però jo insisteixo que és que a mi em sembla que el primer que pateix sota pals és Tec. Que tens la sensació que està com fora del seu hàbitat, que el seu hàbitat és un altre. O sigui, a mi també, ostres, l'estatge el vam veure i ens va atendre i va ser meravellós parlar amb ell. I crec, sincerament, que és un pilar important dins d'aquell vestidor, però sota pals és que tens la sensació que amb ell mateix li sobra.
0: Avui n'ha parlat Eric García.
3: No, prefereix que sigui Joan García, però jo crec que no li sobra. Jo crec que quan surt vaig a fer la meva feina. I en el 90% dels minuts, 95%, la fa bé.
0: Avui ha parlat Eric García de Chesney, d'aquest debat a la porteria. Hi ha hagut com una gran celebració a Martorell perquè ha inaugurat dos Cruyff Court amb la fundació de Johan Cruyff i després li han fet un homenatge, no?, amb una medalla al mèrit esportiu per haver guanyat el Mundial amb Espanya en el balcó de l'Ajuntament de Martorell, no, Àlex?
5: Sí, doble homenatge d'Eric García a la seva...
0: Molta gent, per cert, allà?
5: Sí, a la plaça de la Vila, sí, força gent, molta canalla amb samarretes del Barça i...
0: I què tal el presentador de l'acte?
2: Sí, canalla també,
0: normal,
2: no? Canalla.
0: Normal, eh?
5: Normal.
0: Pau Bonastre, d'aquí de RAC1, presentat.
5: Ell
0: és de Martorell i ha presentat l'acte.
5: Molt còmode, l'he vist molt còmode.
0: Sí? Sí. Pues mira que sembla tímid aquí, eh?
2: Sí, doncs
0: l'he
2: vist còmode. No,
0: deixa'l
2: anar.
0: Va. A cara oculta.
5: Ha aturat fins i tot un penal, allà a la Cruyff Court, sí.
2: Corren imatges.
5: A l'Escorpí.
0: Fent l'Escorpí, Pau Bonastre, eh? Perdó, Eric, què ha dit?
5: Doncs ha aprofitat per analitzar el moment de l'equip i, evidentment, li hem preguntat per Chesney, tenint en compte que Joan García es dubta dissabte a Sevilla i per la rada que va fer ahir i el defensa del Barça l'ha elogiat al porter polonès.
7: Crec que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que la temporada que va jugar ho va fer molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals de Champions i estem amb la tranquil·litat de que si toca jugar, doncs és el que
5: Doncs confiança del vestidor en Chesney. Temporada passada, Chesney juga 12 partits, en cap deixa la porteria 0 i encaixa 21 gols, i des que és jugador del Barça ha disputat 43 partits i ha encaixat 58 gols. Són les dades de Chesney. Veurem si dissabte és... finalment el porter titular del Barça, en cas que no es recuperi el porter de Seyent.
0: Molt pendents de l'11 de dissabte al Pizjuán i també de la roda de premsa demà de Hansi Flick, perquè evidentment li faran preguntes sobre aquesta qüestió. 5 minuts i la mitjanit. Vinga, ens queda una pausa molt ràpida abans de la mitjanit i seguim amb la tertúlia escoltant Eric García i parlant de la pilota d'or, de la samarreta en suport a Ceuta, perquè Mbappé avui també ha fet més declaracions al diari AS.
8: Diràs, amb Aleix Pariser.
0: A veure, us vull proposar un pla pel 18 d'octubre. Sé que queda un mes, però hem muntat ja una nova edició de la cursa de RAC1. Es pot fer caminant, són 5 quilòmetres, no falta que correu. Però és xulo, és un dia...
3: I amb bicicleta.
0: T'ho preguntaré, si es pot fer en bicicleta. Elèctrica no, que ja sé que a tu t'agrada pedalar com Déu mana.
3: Pensava que m'anaves a dir que m'agrada l'elèctrica.
0: No, tu t'agrada pedalar com Déu mana.
3: És una infàmia.
0: Ja ho sé.
3: Difamació.
0: 18 d'octubre, diumenge. Mira, han sortit els horaris d'aquell cap de setmana. El Barça jugarà el dissabte 17 al camp del Betis. Per tant, la majoria de periodistes que seguiu al Barça, el diumenge 18, podeu venir a Platja d'Aro. Fem aquest any la cursa de RAC1. 5 quilòmetres a la Costa Brava. Veniu a córrer aquesta cursa pels llocs més emblemàtics de la ciutat, de Platja d'Aro, i passeu un dia d'Esport i Ràdio amb les cares més conegudes de RAC1. Allà hi serem, tots. Trobareu tota la informació i també inscripcions obertes a la pàgina web lacursadarracu.cat. Tot junt, lacursadarracu.cat. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 18 d'octubre, allà us esperem. Eric García, què més ha dit avui en aquest homenatge a Martorell?
6: Doncs mira, ha parlat dels objectius per aquesta temporada. Diu que la Champions, que la Lliga de Campions, seria un somni guanyar-la.
7: Crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé. Per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
8: Es un sueño, yo creo que es el sueño de nosotros como jugadores, el staff, el aficionado, creo que es el sueño de todos.
6: Això ho ha dit mentre presentava aquestes dos pistes, aquestes dos Cruyff Court, però abans, al balcó de l'Ajuntament, ha vist a molts nanos de la canalla amb la samarreta del Barça i també ha fet aquesta reflexió.
8: I com que veig moltes samarretes també del Barça, doncs ojalà la temporada que ve ens podem tornar aquí i puguem celebrar molts títols i ojalà puguem estar celebrant la Champions. Moltes gràcies a tothom.
6: Una nova referència a la Lliga de Campions. És evident que és el gran objectiu aquesta temporada. Sense anar més lluny, recordeu que Hansi Flick, en el final de la temporada passada, ja mencionava i ja feia referència a intentar guanyar la Champions aquest proper curs. Eric també ha aprofitat i s'ha afegit a la campanya blaugrana perquè sigui Lamine Yamal el guanyador de la Pilota d'Or. L'ha elogiat i ha dit que se la mereix. A més, l'ha comparat amb Leo Messi.
7: Siempre está claro. A ver, campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él. Así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro. Bueno, con ponerse un partido yo creo que ya se ve claramente. Creo que lo diferencial que puede ser en el campo de fútbol es algo increíble.
0: Abans amb el Pou i el Toni Padilla, que avui era convidat especial al Mirador del Tudiràs, els he demanat que fessin el seu podi de la Pilota d'Or. Tindríeu clar, si heu de votar vosaltres, tindríeu clar quins tres jugadors posaríeu al podi? Ja no us dic que em digueu el guanyador, però, bueno, si teniu clar el guanyador, digueu-lo. Però, sí, està tan obert aquest any, la Pilota d'Or?
9: Sí, jo crec que està molt obert. És molt difícil.
0: És que jo li donaria la mitja mal. Vamos, a mi m'ha semblat un jugador desequilibrant, el Mundial potser no va ser tan espectacular com ara, però escolta'm, titular en tots els partits, un tio que treia els rivals, que permetia que els seus companys després fessin gols, no sé, ja sé que no va brillar, però va fer un bon Mundial, la Minya Mal. És que si no l'hagués fet un bon Mundial, Espanya no l'hagués guanyat. I amb el Barça ha fet la seva millor temporada, 24 gols i 17 assistències.
4: És que
0: no
4: depèn també molt del concepte que tu tinguis de la Pilota d'Or. És a dir, quin concepte tenim de la Pilota d'Or? Se l'ha d'emportar qui guanya més títols? Serà d'emportar la persona que et fa aixecar de la cadira i...
0: Bueno, una mica
4: i
0: de tot.
4: I que tu compres les entrades.
0: Ha de ser un mix de tot.
4: I qui et surt amb el mix de tot.
5: Bueno, hay unos... Están los criterios.
0: La Min, que té un Mundial, una Lliga i una Supercopa.
5: Hi ha tres, limpio, no?
3: Hi ha tres criteris. Això és com el parxís.
4: El fair play.
3: El parxís tens unes instruccions, unes regles, un reglament, que és que si no... Tu tens les quatre fitxes a casa per començar a moure't pel taulell i fins que no treus un 5...
0: No pots sortir.
3: La fitxa no pots sortir.
0: Bueno, ja a vegades...
3: No, ha de sortir un 5.
0: Hi ha vegades que dius, juguem sense això del 5.
3: Ah, bueno, però...
0: Tu treus un 4, tu treus un 4...
3: No,
0: per anar ràpid. Per anar ràpid, treus un 4 i arrenques.
4: No ens canviïs aquí.
3: Que és un trampó. Acabes de fer palès
4: davant
3: de tot Catalunya que ets un trampó.
0: Que hi ha vegades que es diu, la primera fitxa sense el 5. Les altres sí que se treuen 5. Però per començar a jugar ràpid...
3: Però el parxís se surt amb el 5. Llavors, la Pilota d'Or té unes instruccions que diu que és una votació, per tant, és una cosa subjectiva, no?, d'una sèrie de persones, entre ells el director del diari, que és terrorífic, però...
0: Ara s'atrem en paper amb el director del diari, sí.
3: Aleshores, hi ha tres criteris, com deia el Paco. Un és el rendiment individual.
0: Individual, sí.
3: Aquí pots considerar doncs, els màxims golejadors i tal. Un segon és el rendiment col·lectiu, és a dir, haver guanyat títols, no? El rendiment col·lectiu que has tingut interès és el fair play.
0: Que això és una mica...
3: Hi ha un jugador...
4: Oh, el fair play va fer perdre la Pilota d'Or a Vinícius, recordem-ho.
3: El fair play estan posant a la cursa com a candidat a la Pilota d'Or amb una persona que d'aquestes instruccions hi ha dos que no compleix, que són el fair play, perquè va exigir que els seus equips, els seus companys d'equip, marxessin del camp quan s'havia d'aplaudir el campió de la Supercopa d'Espanya que era Barcelona, captat per totes les imatges. És una imatge que s'hauria de passar en bucle a tots de comunicació decents, que és Mbappé traient del camp a tots els seus companys. I hi ha un altre punt de les instruccions que no compleix, que és els títols col·lectius. Guanyat zero.
0: Fa dos anys que no
3: compleix. Zero amb el Madrid i zero amb la Federació Francesa. Aleshores, aquest senyor, que és Mbappé, que tothom el posa, està entrant a la cursa de la pilota d'or com si estigués jugant al parxís, tragués un 1 i sortís. I està fent exactament això, davant de l'aplaudiment de molta gent. Això és el que està fent. A partir d'aquí, els altres... Jo també coincideixo amb el Pau, que està molt obert. Però aquesta persona en concret no hauria d'estar.
4: Jo no el col·locaria tampoc entre els
0: candidats. Jo segur que no. Jo segur que no.
4: Jo poden. Col·loco a Lamine, col·loco a Rodri, i el tercer, ja m'ho permetreu, un tal Leo Messi.
5: Yo pero como... aquí que estamos diciendo nuestras prioridades sí, o sí. Lo que va a pasar.
0: Tus prioridades.
4: Yo
0: quiero saber tu opinión, sí.
4: La teva opinió.
0: T'has deixat a Harry Kane i a Cubarsí i a Barabskelia i a Dembélé, però
4: sí,
0: està bé, n'has
4: de
0: triar tres.
4: No, no puc posar tothom i per mi el Mundial que ha fet Leo Messi és digne d'aixecar-me d'una cadira i li haurien de... Bé, és que es va col·locar la selecció argentina a les esquenes. Mm, i és l'última vegada que el veurem allà. Llavors, ja sé que no el guanyarà.
5: En esta vida
4: no?
5: Hemos nacido para ser subjetivos completamente y aunque no cumpla los criterios, yo se lo daría a Leo Messi por el Mundial que hizo, que me parece una barbaridad y una cosa nunca antes vista en la historia del fútbol. Después de Messi, por supuesto, Lamine. Y tercero, posiblemente Rodri, porque al final es la figura capital de la selección que gana el Mundial. Lo que creo que va a pasar es que va a ganar Harry Kane.
0: Que també seria merescut.
5: Que sí, o sea...
0: millor golejador d'Europa de l'any passat.
5: Objetivamente, su temporada es excelsa, gana títulos también con el Bayern, y además su Mundial también es bastante bueno. Y no solo eso, sino que el Balón de Oro este año se entrega en Londres. Ah. Es decir, que tienes ahí muchos factores que te hacen... imaginar que los tiros podrien ir por ahí, pero...
3: Deixa'm l'objectiu, no? Sí. Jo votaria a Cubarsí, Pedri i Fermín.
0: Mira, Toni Padilla ha dit que li donaria a Cubarsí, també.
4: Vaja, sí, sí. Però Pedri no...
0: No està.
3: Bueno, clar, però és objectiu.
0: Dir... Ell ho faria, sí, sí.
4: Jo, no, clar, si a mi em parles així, també et dic Lamine, et dic Pedri i et dic Rafinha, perquè Rafinha també ha fet un any sensacional,
3: bueno,
4: pues no?
3: Jo, la meva subjectivitat és Cubarsí, Pedri i Fermín.
4: Pensava que parlàvem dels 30 que estan allà per guanyar-lo.
0: Deixa'm explicar només que es fa a Londres perquè aquest 2026 es compleixen 60 anys...
4: 70, diria.
0: 70 anys, diria? Sí. Hi ha una xifra rodona, crec que són 60 o 70 anys, que la primera pilota d'or la va guanyar un anglès. I, per tant, per aquesta efemèride, han decidit deixar París i fer-ho a Londres.
5: Stanley Matthews, no?
0: Sí, sí, Stanley Matthews. I diuen, no?, allò típic, ja que van a Londres, a Anglaterra, doncs potser li donen un anglès, que s'ho podria mereixer, estaria a les travesses. I després, deixa'm explicar el funcionament, perquè a mi m'ha cridat l'atenció. Només voten la pilota d'or masculina 100 periodistes dels 100 primers països del rànquing FIFA, UEFA. Val? Llavors, hi ha una llista de rànquing d'això que per mèrits esportius, doncs hi ha els 100 primers països, doncs han triat a un periodista de cada país. A l'estat espanyol han triat José Félix Díaz del diari AS. I les votacions són, dels 30 nominats, n'han de triar 10. I els hi donen 15, 12... 10 punts, 8 punts, 7 punts i així. És com una mica Eurovision.
3: Que complicat.
0: Però en trien 10 d'aquests 30.
5: És molt difícil, que jo crec que és molt difícil que gane Lamine, perquè al final tots esos periodistes internacionals van a poner mucho el foco en el Mundial. Y posiblemente en el Mundial Lamine no fue el futbolista que más destacó en la selección. Yo creo que eso le puede pesar. Y sobre todo también lo que es también la compatibilidad con los votos, de que le reste votos Rodri. Si alguien va a votar a un futbolista de la selección española, pues posiblemente voten antes al capitán. Ja. O sea, yo creo que eso le puede perjudicar.
10: Esto es muy subjetivo. Te das cuenta que al final un voto en función primer del que le agradi, porque te... hi ha un futbolista que li agrada més que un altre, sí, potser també sí. per que sóc aficionat d'un equip o no sóc d'un altre, i al final, partint des d'aquesta premissa, jo és que sóc tan poc d'aquests premis individuals precisament per això, perquè al final jo, per exemple, si hagués de votar jo Mbappé no el votaria. Per exemple.
0: Què hauria passat si Rodri vestís amb la samarreta al Madrid?
3: Home, ja tindria,
0: què farien?
3: Ja estaria la campanya.
0: Tindrien un Cristo entre Mbappé i Rodri per la pilota d'or.
3: Però tindrien un Cristo. Campanya per Rodri, no
4: sí, però des del punt de vista
0: en canvi, que el Barça,
4: no hi hauria dubtes.
0: No?
4: Des del punt de vista del club del Real Madrid no hi hauria dubtes. Tenim el capità de la selecció espanyola que acaba de guanyar un Mundial.
0: Bueno, ja, però l'altre té el seu,
4: el
0: seu ego.
4: L'altre que se'n vagi a dormir, que porta dos anys sense guanyar res, saps què vull dir-te?
0: No, no, aquí el Barça, aquí el Barça ha dit Lamine i Rodri ho va acceptar, crec que l'entrevista que li vas fer, no?
4: Sí,
0: ho diu,
4: sí,
0: no?
4: I a la de Mundo Deportivo també ho diu, de dir, escolta, més lícit trobar, vull dir, jo sí que deixa molt clara la seva opinió, ell diu, jo crec que la pilota d'or l'hauria de guanyar un espanyol perquè guanyar un Mundial és molt complicat. Clar. Dit això, és lícit que dins d'aquest univers el Barça tria Lamine perquè porta aquí molts més anys que jo, i l'any passat doncs Rodri no estava aquí. I després també està el rerefons aquest de que l'any passat doncs Lamine va estar a les portes de guanyar-lo, i hi ha qui considera que se l'hauria pogut donar una mica més de suport públic, i per això aquest any veus a tothom molt endollat amb Lamine. L'any passat això no va passar.
0: No, perquè hi havia Rafinha, Pedri...
4: Estava com el vot més diluït, no? Sí. I aquest any és com, triem a Lamine l'any passat va quedar això de guanyar-lo per darrere de Dembélé, i triem entre tots el nostre candidat, que és el millor futbolista català.
10: Que deia el premi, o sigui, quina credibilitat té un premi que deixa fora de 30? No t'has dit del top 5 o top 10, a Pedri i a Rafinha. És que clar, dels 30 deixes aquests dos tios fora, vull dir, quina credibilitat té aquest premi.
11: Com diu Hansi Flick, que s'acabi ràpid.
5: I hi ha futbolistes, además, que és surrealismo puro. Recuerdo a Quiñones, por ejemplo, que està jugando en Aràbia Saudí.
0: I Sadio Mané.
5: O Bruno Fernández en el Manchester United. Es decir, o sea, es una lista que tiene ciertos nombres que son muy surrealistas.
0: A la llista hi ha Mbappé, i avui el diari ja s'ha publicat l'entrevista completa que li han fet. Ahir només van tirar el tastet de la seva versió sobre el que va passar amb les samarretes de suport a Ceuta, i avui, Miquel Agut, has estat mirant aquesta entrevista.
11: El diari ja és que té que el dirigeix el senyor
0: José Félix Capota,
11: li dona en paper, li dona una entrevista.
4: A qui votarà?
0: Espera't. El que sentiràs ara és mel de Romer, ja ho veuràs.
1: Sí, com diria Jesús a mi, que era més, sí, sí. Meleta de Romer.
4: Brutal,
1: A veure, gairebé mitja hora d'entrevista, cafè per molt cafeters, demanaré un sobresou per la mitja hora que he hagut de sentir aquest vespre, un candidat a la pilota d'or i el periodista espanyol que vota la pilota d'or. Amics per sempre.
12: Puede ser un buen año, yo lo he dicho, pero después no depende de mí. Yo pienso que yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota. Porque al final es gente como tú que votan, ¿no? Así es. Sí. Entonces yo, mi trabajo se limite a convencer a la gente que vota.
11: Es un escándalo, ¿no?
1: ¿Tú creus que l'ha convençut?
5: Ja li ha demanat el vot. És tremendo.
11: Això és com l'àrbit abans del partit, que està, se'ls veu al túnel de vestidors abraçant-se amb el jugador del Madrid. I va, ¿cómo estás? Fent-li així cara a Antonio. És el mateix.
5: Jo quiero convencer a la gente que vota como tú. I li ha ficat l'ullet. És que només li ha faltat això.
1: No, de fet, hi ha hagut un moment en què han jugat entre l'un i l'altre, i Mbappé li ha jugat com a fer-li una pregunta, li ha agafat les notes al periodista, com fent ell que era el qui preguntava. Bé, molta complicitat.
0: A qui li donarà 15 punts José Félix Díaz?
10: A la Min.
1: Doncs...
11: Oye, ¿sabes qué? Ya votaré yo.
0: Dame el paper, bueno, ya te pongo aquí.
4: Yo te lo relleno.
0: Mbappé quinte, la Min uno. Li posa l'última.
1: No, total, serà lo mismo, vull dir que al final... En fi, clar, també, no sé si la gent que organitza la pilota d'or i tot plegat, perquè el vot és secret, tot això, si ho veuran gairebé o no, perquè...
11: Quina pantomima.
1: Sí, però perquè, vull dir, això realment és no amagar-se absolutament de res abans del premi. Però bé, en tot cas, Mbappé ha posat en valor els premis individuals i després ho ha maquillat una mica pensant més en col·lectiu. Diu que ell només vol fer feliç el madridisme.
12: Yo pienso que más que para mí, yo quiero que el Balón de Oro vuelva en el Real Madrid. Es el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas, que vuelva a toda esta persona para dar ilusión a esta gente que merece más que todo el mundo la ilusión. Ser jugador del Real Madrid es pelear por todos los premios. Y entonces el Balón de Oro es un premio y voy a pelear por intentar traerlo de vuelta a Real Madrid.
0: Hi ha una cançó meravellosa que és Sombra aquí, sombra allà, maquilla't, saps? Una mica això. No,
11: aquí hauria d'haver posat...
0: Anar maquillant el seu discurs de l'altre dia.
11: Hauria d'haver posat aquells efectes de rixes enllaunades, saps? Quan dius... Ah.
1: En algun moment he estat tentat de posar bombolles d'espà, però al final no ho he fet. Però bé, en tot cas, cas, aquesta és la segona resposta interessant sobre la pilota d'or. Li han demanat si posava nom i cognom als rivals, perquè, per exemple, Lamine va dir que ell creia que ell i Mbappé eren els millors i que havia d'estar entre ells dos, i entre ells dos s'ho havia de quedar Lamine. I avui, quan li han preguntat per noms propis, Mbappé no n'ha posat. I quan la pregunta ha estat sobre Lamine, la resposta ha estat més aviat política.
12: No, yo pienso que es un jugador de gran talento, y tengo la sensación que va a tener una gran carrera. Yo le deseo el mejor y para él, para su familia y su gente.
1: Doncs això és el que ha dit.
11: Com vulguem dir, ja li tocarà més endavant, saps?
4: Però ja, quin ja visionari, tocarà. Tindrà una gran carrera. Ara mateix no està fotent res, Lamine.
1: No, us he estalviat els talls de veu en què parlava de les èpiques nits europees al Bernabéu i tot aquest tipus de coses, de res, perquè jo crec que no us interessaria gaire. Per acabar, doncs també floretes al seu nou entrenador, que, pareu l'orella, és només al principi del tall.
0: L'ha batejat
1: cerveserament, fins i tot.
12: Con el míster, con el Mau, es algo diferente. Una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida. Sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo lo sabía antes que llegué, que él estaba especial, pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, es seguro.
0: Mau, ¿eh?
1: Mau, 5 estrellas, ¿eh?
0: No, de llenya.
1: Sí que ho era.
0: No sigueu dolents, home, tots ens equivoquem a vegades. Però dic de llenya.
1: De llenya ho ha dit.
0: No donava llenya, el Madrid de Mourinho.
11: Sí que donava, sí que donava. Pepe, Arbeló, el Torcé Bortas, Alonso...
1: I la que donarà.
0: Bé...
11: Carballo, aquell, mare meva.
0: Que no sé què em penseu... A vegades fa una mica de vergonyeta aliena, no? Voler guanyar a tota costa un premi així, no? Amb aquest tipus de declaracions, amb els que va fer l'altre dia.
9: Però ja és tota la dinàmica que estamos teniendo las últimas semanas con el Balón de Oro.
0: Perdona un moment, Paco, perdona un moment. És que va haver-hi molt debat sobre si Lamine hauria d'haver dit, no hauria d'haver dit. És que el to és tan diferent, el to. Un és forçat, un és amb maquillatge, que ja ho veus, que no, sí, jo, però no, feliz al madridismo. I Lamine, l'únic que va fer... Valdano li va fer una pregunta i ell va dir: jo crec que som els millors del món, que potser no s'ho ha de dir ell, però és que és la veritat. Lamine i Mbappé són els més desequilibrants del món ara mateix. Potser posaria Harry Kane aquí al podi. I després va dir: i crec que este any me lo merezco más yo, perquè ganó más títulos. No va dir res de l'altre món, Lamine, per mi.
4: Però és que a mi em sembla bé que els jugadors diguin el que pensen. Si ell creu que ha fet un gran any i que... Quin problema tenim amb que la gent surti i digui el que pensi? Que venim de Leo Messi, que no li calia obrir la boca perquè tothom ho sabia, no? Vull dir, és com Messi, no hi havia cap mena de dubte, però és que Lamine Yamal no és Messi. Lamine Yamal és Lamine, i és un futbolista que és extrovertit, és descarat dins i fora del camp, i diu el que pensa. I ja està, i et podrà agradar més o menys, però és el seu estil i és el que ell ha triat ser. I Mbappé, doncs és que no sé ben bé, encara no entès a què s'agafa per dir que ell ha de guanyar la pilota.
0: L'altre dia t'ho va dir.
4: A mi em sembla molt individualista tot
1: millor,
4: això.
1: No? Millor màxim golejador de la història dels mundials.
0: Sí, un més que Messi. 22,
1: que de fet això li va comprar Thierry Henry, tinc entès, aquesta setmana. Sí, no sé si per una vena patriòtica o perquè realment ho pensa així, però això s'agafa ell, Mbappé, per justificar la seva candidatura a la
4: però és que la teva candidatura, recordàveu abans quins són els, no, els criteris per guanyar la pilota d'or, i hi ha un que és clar de títols, que és el més objectiu de tots els que hi ha, i tu no n'has guanyat cap. Zero.
9: Bueno, quan Messi ganava tots els balones d'oro, sempre ganava títols.
4: Clar, sempre.
9: Dicho esto, a mí es un premio que me da mucha pereza, y no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Siempre lo he visto un sinsentido que en un deporte colectivo se tenga que premiar a un único futbolista, porque yo creo que potencia sobre todo el ego y puede ser pernicioso, porque nos estamos encontrando con futbolistas que están buscando mucho, mucho, mucho su propio beneficio. Yo incluso diría que ayer hay un momento en que Lamine intenta hacer su propio partido, que está obcecado en en su gol, en hacer la gran jugada...
0: Però Paco, amb 5-2 no em sembla malament. Vull dir, mentre pensi primer en l'equip i després en el partit decidit
9: que ho intenti... No, però jo crec, i no és una crítica a la mien, és que jo crec que els futbolistes també no són ajenos a tot esto i se les està comiendo mucho la cabeza con este premio i és normal obsesionar-se, és muy normal. Pues por eso yo creo que no les hace ningún bien. Y yo creo que ayer, hasta que Lamine no marca ese gol, no se siente liberado. Que era un día para estar todos alegres porque fue un partido tremendo, bonito de ver, bello. Pero Lamine no estaba contento hasta que no marcó el gol. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esa presión que se le está poniendo encima con ganar el balón. No pasa nada y ya llegará porque es el mejor futbolista del mundo y lo será los próximos años. Pero basar todo el éxito de un futbolista en conseguir esa maldita pelota dorada me parece un sinsentido.
11: Estic d'acord amb tu, amb el Paco. I a més, també ahir era un dia per descansar, per tenir una rotació de minuts amb el marcador com estava. No els va tenir. Però escolta, doncs l'entrenador sabrà si els necessita, potser no els necessita.
10: Va descansar però, ja, però, no? Diumenge contra el Llevant.
0: El canvia, sí.
10: El va canviar sí, però diumenge.
11: Quanta estona?
10: No, el va canviar 60 i, 60 i pico.
4: 60 i poc, sí.
10: Més de 20 minuts.
0: Però porta molta tralla, és veritat.
9: Però ja va estar marcant els goles.
10: Sí. Jo també crec que...
4: No, i que és l'únic dels mundialistes que no ha rotat. Vull dir, al principi tots Cubarsí, no? Un parell de partits sense jugar, Pedri, etc. I de cop i volta, Lamine...
10: I descansa el dia d'Alens, que també el canvia al minut 60 i pico.
0: El de les cares.
10: I l'altre dia, que també el canviava més o menys al mateix minut.
0: Però la resta ho ha jugat. Jo estic amb el Poquica.
10: S'ha estalviat 20 i pico minuts aquests dos
0: partits. Ara anirem a Espanya i haurà de jugar. Jo estic amb el Poquica, era un partit per dir, va, 20 minuts menys.
11: I després una altra cosa de les que ha dit el Paco. L'energia. L'energia que es destina a això. Jo, hi ha molta...
0: Mental, vols dir?
11: Sí, clar. És veritat. Escolta, i això quin perjudici té? Bueno, no ho sé si té perjudici o no, però hi ha una, jo em quedo amb una frase de Luis Enrique, que deia, jo em preocupo, destino energia a aquelles coses que jo puc controlar, que nosaltres podem controlar. Les coses, perquè la resposta era referent als arbitratges, però l'extrapolo i ho aplico aquí també. És una cosa que no podem controlar, perquè són vots del Félix Díaz, del senyor de França, del senyor d'Anglaterra, etc. Per tant, dedicar la quantitat d'energia que es dedica a això, jo penso que no és beneficiós. Potser no té cap perjudici, potser no. Jo intueixo que sí. Potser no en té, però beneficiós tampoc és.
0: Avui, per cert...
11: I els premis, perdona... amb el que heu dit del poc valor que tenen, coincideixo plenament. Va deixar de tenir tot valor, aquest premi, l'any que va guanyar Cannavaro per davant de Ronaldinho.
0: 2006.
11: Brutal.
0: Pel Mundial.
11: I el 2013, que un altre jugador del mateix equip que Mbappé, amb els mateixos títols aquella temporada que Mbappé, munta un pollastre, perquè el president de la FIFA en aquell moment, Sepp Blatter, va elogiar públicament Leo Messi,
0: no, i li va fer una mofa, no? Què li va fer?
11: Va dir que era com un militar. Que Messi era un ballarí, sí. Messi era un ballarí, i Cristiano era un militar. I va fer pom, pom, pom, va fer gestos. Això, però, va generar un aurón. Va ofendre tota Espanya ofesa pel Sepp Blatter. Què van fer? Van aturar les votacions i van allargar el període de votacions perquè entrés la repesca del Mundial, la repesca.
0: El novembre.
11: Que ja t'està dient
0: el novembre,
11: que l'equip que va guanyar no havia entrat al Mundial, ja t'està dient com havia sigut el seu any, almenys en la faceta de seleccions, i tot el que guanya un individu que no hauria de tenir més d'una pilota d'or quan era més jovenet, que és una vergonya que li restés pilotes d'or a Messi en tota l'època que els va restar, i va guanyar aquella pilota d'or sense haver guanyat absolutament res.
0: Sí, em va agradar
11: absolutament
0: molt...
11: res, zero.
0: En aquest sentit, em va agradar molt la reflexió del dilluns del Bernabéu, que deia, diu, és curiós perquè el 2010... Els periodistes de Madrid, la majoria de periodistes de Madrid deien, no, Mundial d'Espanya tiene que ganar-la un espanyol. Sí. Per què? Perquè no volien que la guanyés Messi ni en pintura. I ara, en canvi, no segueixen lògica.
11: No.
0: És Mundial d'Espanya, bueno, si n'ha ganat un espanyol bien, però, hombre, Mbappé, ojo lo que ha hecho Mbappé. Llavors, no segueixen aquesta lògica perquè i m'agrada molt.
4: Perquè
0: no la volen que la guanyi la Minya Mal o Rodri.
4: Perquè la majoria
9: ojo con esto, porque desde hace 3 días... un sector bastante amplio del madridismo le ha puesto la cruz a Mbappé y va a costar que se la quiten, ¿eh? Ojo con esto.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que, y aquesta entrevista de l'As no ho maquilla una mica?
9: Yo creo que para algunas personas el sentimiento de territorialidad de España va muy por encima de la dimensión futbolística.
0: Sí, però igual,
9: i això lo vamos a ver,
0: Però igual pels votants internacionals el beneficia.
9: Sí, sí, sí, eso sí, porque yo creo que al final vendría a ser un poco adalid de la libertad de expresión y de que en contra del discurso de su propio club. Yo creo que eso también es significativo. Yo creo que eso a mucha gente también le puede ayudar a la hora de decir su voto. Pero para el madridismo, que es lo que estábamos hablando,
0: bueno, ultra sur,
9: creo que hay un... Y leyendo además la prensa de Madrid estos días y demás, que se le ha puesto la cruz. Y va a ser difícil.
0: ¿Heu llegit que Florentino Pérez anirà amb Pirri, que va néixer a Ceuta, i amb Butragueño a Ceuta, per intentar calmar una mica els ànims?
1: No, sobre Mbappé una cosa, que és que ell, per exemple, davant de les últimes eleccions generals de França, en què hi havia l'amenaça de la victòria de l'extrema dreta, ell, com altres jugadors de l'equip francès, va públicament manifestar-se contra l'extrema dreta. Vull dir que és algú que, quan té una ideologia i una opinió formada, ell la defensa i la manté, i en aquest cas ell no estava d'acord amb aquella samarreta, i per tant el que va fer va ser actuar en conseqüència, com ha fet en altres ocasions en la seva carrera, sense amagar-se de les conviccions que té i que l'acompanyen més enllà de ser futbolista. I d'altra banda, és evident que la figura de Rodri cucurella perquè no poden, perquè clar, no està tan important.
0: No està a la llista, clar, dels 30.
1: No, clar, evidentment, i serà el millor lateral esquerre del món, després serà el millor extrem esquerre, després serà el millor esquerre de la història del futbol. Però al final es tracta de, si poguessin casar Rodri amb la pilota d'or i el Madrid, seria perfecte.
0: Clar,
1: perquè sí. Aquí hi hauria el Madrid, Espanya i la pilota d'or. I escolta'm, llavors seria collonut, ja aquí no hi hauria res a dir.
10: Madrileny.
1: Clar, no, clar, a més això...
0: Castizo.
1: Clar,
0: castizo.
1: Perquè és que avui hi ha hagut una pregunta de José Félix Díaz a Mbappé, gairebé com demanant perdó per la superioritat d'Espanya contra França al Mundial, d'alguna manera, no? Perquè... No era allò de parlar-ne com amb la boca plena i una mica... No li passaràs la mà per la cara i li diràs què? Quin banyet era, no? Però vull dir... No, era una mica allò amb peus de plom, doncs perquè, a banda de tenir l'interlocutor que tenia davant, doncs estem parlant de la composició de la selecció espanyola de la qual estem parlant i de la campanya per la pilota d'or d'Mbappé, que qual estem parlant.
0: És boníssim la imatge que s'ha filtrat avui del túnel de vestidors del Martínez Valero, en què Mbappé intenta apartar una persona de l'estaf que portava les samarretes en suport a Ceuta, com dient, marxa d'aquí, que no ho veiem clar. I Valverde, sembla que és Valverde com a capità, diu, sí, lo hacemos, las llevamos. I llavors se les posen i és quan se les arremanguen. Però vull dir que va haver-hi discussió fins a 30 segons abans de saltar la gespa del Martínez Valero. I al final va passar el que va passar i tot l'enrenou que hi ha hagut. Bé, mira, per anar rematant la tertúlia, avui hem tingut un altre tastet de l'entrevista que s'emet demà, oi, Clara? S'emet demà Universo Valdano.
2: Sí, l'altre dia vam escoltar precisament la resposta aquesta que comentàvem ara sobre la pilota d'or, el que hem dit, que se la mereixia ell per davant de Mbappé. Avui tenim un fragment de Lamin parlant del racisme que pateixen alguns camps de futbol. El més conegut, més comentat de tots, sens dubte, va ser el que va viure el Santiago Bernabéu.
13: Sí, mil veces. Yo creo que la gente indirectamente es racista contigo, pero a lo mejor no se dan cuenta. O sea, hay muchos comentarios, muchas veces, muchas miradas que son racistas y no se dan cuenta. También yo he salido de un sitio donde no es que esté asumido, porque lo que está mal nunca se puede asumir, pero no te molesta. Por ejemplo, el típico vídeo que salió en el Bernabéu, que nos decían de toda milla Rafinha, la gente sorprendía de mi reacción. Entonces, yo creo que esa persona me llame negro, no me va a molestar en nada. O sea, soy negro, no soy de ningún color. Otra cosa es que esté bien o esté mal, porque me lo hice de forma para ofenderme, claro. Entonces, está mal. Pero lo que no voy a hacer yo es estar jugando un partido, él ha pagado la entrada para verme y enfadarme porque se me ha faltado el respeto.
0: A diferència de Vinícius, per exemple. No? Està bé l'actitud de Lamine Yamal i és lamentable l'actitud dels aficionats que van fer això al Bernabéu i en d'altres camps, sens dubte. Demà s'estrena a les 9, aquest documental Universo Valdano amb Lamine Yamal. I encara en clau Barça, compte que avui hem sabut que hi haurà un altre convocat en aquesta aturada per seleccions.
2: L'un dels homes del partit d'ahir, Adeyem, i que ha tornat a una convocatòria de la selecció alemanya, és la primera que fa Jürgen Klopp. I abans que comentàvem això de són 4 partits, molts entrenaments, Klopp ha fet una convocatòria de 44 futbolistes, 22 per 2 partits, que són contra Països Baixos i Grècia, que en aquesta llista hi ha Ter Stegen, el que s'ha dit a l'Àjax, I l'altra meitat jugarà contra Grècia també i contra Sèrbia, que és el cas d'Adeyemi, que no juga amb la selecció alemanya des de l'octubre de l'any passat. Per tant, gairebé un any sense estar convocat i Jürgen Klopp que li dona aquesta oportunitat. Que per cert, ara que parlàvem també d'ultradreta, etc., en reflexió de Jürgen Klopp en la seva primera roda de premsa un cop ha anunciat la primera convocatòria, parlant sobre les eleccions que va haver-hi fa uns dies a Alemanya en què l'ultradreta també està pujant.
14: Han passat una sèrie de coses increïbles últimament. Es van celebrar unes eleccions amb uns resultats que a alguns els semblarà bé, però que van deixar molts pensant: Déu meu, què està passant? M'agradaria recuperar la bandera per mi o per nosaltres, si sóc sincer. Vull que quan l'onegis ningú pensi què hi ha de dolent amb tu, sinó que simplement la gent senti que ets feliç i que ets conscient de la sort d'on vas néixer, créixer, et vas mudar, o com sigui que vas arribar a aquest meravellós país. M'encantaria tenir això.
15: Das hätte ich schon ganz gerne.
0: Bravo, em cau molt bé i me n'alegro que no hagi anat al Madrid, perquè així em continua caient encara més bé.
11: Escolta, però aquests partits són, són de Nations League?
0: Nations. Són 6 jornades i se'n juguen 4 ara.
11: Quin mal són.
0: I 2 a l'aturada de novembre. I llavors ja passarem als quarts de final, que es juguen al març, i a la Final Four, que es juga al juny. T'acabo de resumir totes les aturades de seleccions d'aquesta temporada. Val? 4 partits ara, 2 al novembre de fase de grups, a l'aturada del març hi ha els quarts de final, que són anada i tornada, i al juny hi ha la Final Four, els que es classifiquin, i si no, els altres jugaran
10: amistosos. A la març aquella, que l'última Nations League, recordeu que crec que és contra Països Baixos, sí, que Espanya juga a la pròrroga,
0: sí,
10: crec que és a Mestalla.
2: Sí. Penals, de fet. Sí.
10: Meravellós, no?, que al mes de març, allò, la temporada, allò, calenteta, calenteta, jugar-se una pròrroga extra... Mm. Doncs,
11: molt bé, molt,
10: això,
11: molt
10: això pot passar aquí al mes de març.
4: Però no li diguis.
11: M'has amagrat la nit.
4: No li diguis. Que...
2: Recordes, no?, que Rafinha se'n va a Austràlia a jugar molts partits tan amistosos allà.
0: Amb el Brasil, sí,
2: també...
0: sí, sí. Has dit 44 convocats per Alemanya, sí, sí, sí. I en farà servir 22 per 2 partits i 22 per 2 partits.
2: Meitat, bueno, meitat.
11: Sí. Està bé, increïble.
2: Està bé, no s'estrena, vol provar també a veure què té i menys triar càrrega. Bé, no? I a més això...
4: I no carregues els teus
2: jugadors. Exacte, és una visió també d'ajudar els clubs.
0: De fet, dijous que ve, a aquesta hora, s'haurà jugat un Xavi contra Klopp, perquè el primer partit de seleccions és un Països Baixos Alemanya a l'Amsterdam Arena.
11: Dia 25.
0: 24, sí, el dia 24. Bé, per acabar, atenció, tenim horaris de la Supercopa d'Espanya del mes de febrer.
2: Que juga Istanbul.
0: Increïble, sí, increïble.
2: Sí. Sí. Aquest any, semifinal Barça-Atlètic de Madrid, dimarts 2 a les 8 hora peninsular, 10 hora local, a l'estadi del Fenerbahçe. L'endemà dia 3, Real Madrid-Real Societat, mateixa hora, al Tupres Stadium, que és el del Besiktas, i la gran final aquest any serà en dissabte, en un diumenge, dissabte dia 6, mateixa hora també, a l'Ali Samillén, al camp del Galatasaray, que el Barça, recordem, visitar el proper 13 d'octubre en partit de Champions.
0: Per tant, 2 de febrer, dimarts 2 de febrer, Barça-Atlético a Turquia. Us ho dic perquè si voleu plantejar-vos anar a la Supercopa i agafar-vos el viatge, com a mínim ja sabem el dia, l'hora en què jugarà el Barça. I l'última, del Barça femení, l'última notícia d'avui, que recupera una jugadora molt important.
2: Clara Serra Jordi, que recordem va lesionar-se el radi dret durant la concentració d'aquest estiu amb la selecció espanyola sub-20 per preparar el Mundial que s'està disputant actualment. El club va explicar que estaria 6 setmanes de baixa, aconseguit retallar-ho perquè ha passat un mes des d'aquell comunicat. Pere Romeu ha avançat aquest matí que tenia números d'entrar a la convocatòria del partit de demà contra l'Alavés i així ha estat. Continuen de baixa Benasten, Paredes, Aitana i Alexandri. No hi és tampoc a la llista que t'acoll per decisió tècnica. La portera es quedarà entrenant a la Ciutat Esportiva. Recordem que dimecres el Barça ja debuta a la Champions per defensar el títol contra el París FC. Per cert, demà es tanca el mercat de fitxatges i Pere Romeu ja...
16: 205 cavalls i només 4,3 litres?
17: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui

comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un subcompacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Bueno, s'hauran emprenyat perquè l'ASA té paper i han dit
11: us haig de dir que jo estic en la línia Harry Kane. Les campanyes, a més, ho vaig dir. He passat de puntetes perquè, clar, hauria de criticar la Minyamal, també.
12: Però escolta'm, això és una campanya.
11: Però fa una setmana... Però està dient... Què? Torna'm a repetir la frase, per favor.
10: No me gusta hablar de mí, ni 73 goles hablan por sí solos.
11: Ja està.
13: És una campanya indirecta, no? No me gusta hablar de mí, pero he metido 73 goles.
11: Però estic amb aquesta línia.
10: Mbappé s'ha agafat els gols i en Kane en va fer més. Per tant, hauria d'estar per sobre, Kane.
11: Però jo no m'agrada parlar de mi. Si a mi, jo crec que la Minyamal va estar impecable en la roda de premsa del dia posterior d'Mbappé. Després cau a la trampa del Valdano, que cau a la trampa, que cau a la trampa del madridisme. I també, aleshores, sí, ho merezco jo. Pues no, les campanyes aquestes, jo crec que les fan els que les necessiten. I si tu al camp demostres que ets el millor, no les necessites.
10: Ens seguirem parlant la setmana que ve, no, gràcies.
12: Anava a dir, quina cara se li deu cara a Harry Kane quan li diuen, mira, escolta, que et faran una entrevista des d'un mitjà de Madrid, d'Espanya, per presentar la teva candidatura a la Pelota d'Or.
10: Clar, clar.
11: Ja hi va.
10: No, ella ha dit, gràcies per l'assistència, espera que faig un altre gol. 74, 74, avui. Paco Cabezas, Anaïs Martí i Joan Poqui, gràcies.
12: Bona nit.
10: Bona abraçada. Adéu, Pintanel, Clara.
12: Adéu.
10: Una pausa i entrem a la recta final del Tu Diràs amb Nicola Provítola, avui protagonista a l'última possessió, el jugador argentí que ha deixat el Barça i ha fitxat per la penya a la prèvia de la Supercopa CB.
14: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de 1:45, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Arrencarem a la nova Creu Alta amb el Sabadell Oviedo de segona divisió amb la narració de Pau Bonastre. A la mateixa hora, la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Àustria. A 4:45, el Metropolitano, Atlètic de Madrid, Real Madrid amb Daniel López. A 7:00, la gran final de la Supercopa ACB a Badalona. A més, l'Olímpic de Marsella PSG de la Lliga Francesa de Futbol. I el València Real Societat a primera divisió. Per rematar-ho, Tu Diràs fins a 1:00 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
15: RAC1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
10: 12:37. De seguida, Nicola Provítola en una última possessió especial avui amb el Dani Aguilar. Abans us recordo que si esteu pensant en canviar de cotxe, pareu atenció, eh? Hyundai Link Motor. Trena nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu ja pel carrer de la Botànica, número 57, i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. Abans de fer la prèvia de l'Espanyol Elx, demà, nova jornada de Lliga amb aquest partit de l'Espanyol a l'RCD Stadium, tens un document relacionat amb la Pilota d'Or i amb l'entrevista d'Mbappé a l'AS.
16: Correcte. El periodista que l'ha entrevistat, José Félix Díaz, director del diari AS, ha estat un dels protagonistes del programa de la cadena SER El Larguero ara fa uns minuts, i allà ha explicat que tot i la sintonia que ha exhibit amb Mbappé a la conversa, encara no ha decidit qui votarà, perquè diu que té fins al dia 28 de marge per votar a la Pilota d'Or el seu guanyador.
17: He hecho alguna lista que otra de posibles candidatos, ¿no? Entonces, ves pros y contras de uno y otros. No lo tengo decidido. No. Bueno, no lo tengo decidido porque no me he plantado delante del ordenador, no he abierto la plataforma. A lo mejor ya luego me sale solo, ¿no? A lo mejor mi subconsciente dice uno, pero luego... A lo mejor yo también te digo que a veces votas hoy un día, votas a unos y a lo mejor entre unos días votas a otros.
10: Bueno, doncs a veure si es decideix aviat, perquè li queden 10 o 15 dies per fer
16: sí, suposo que molta gent haurà pensat, i ell el primer, que arran de l'entrevista ha semblat que algú que pot votar aquesta Pilota d'Or ha estat molt proper a un dels candidats, i potser aquesta resposta li ha anat bé una mica per marcar distàncies.
10: A tot això, com dèiem, demà comença la 7a jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. Si guanyen els blanquiblaus, se n'aniran a l'aturada amb 10 punts i en zona europea.
16: Sí, perquè l'Espanyol de fet ara és 8è amb 7 punts, l'Elx és 9è amb només 2, l'equip espanyolista que ve de perdre el camp del Rayo, recordem-ho, després d'una mala primera part, ja ho va dir Manolo González.

0: González, que diu que vol la reacció de l'equip i que espera demà veure-la a la gespa, però que ningú no pensi que l'Elx ho posarà fàcil.
1: Que en campo el Racing se puso 3-0, casi empata. El otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, pues podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos. Por lo tanto, mañana toca eso.
0: Demà no hi serà Omar, sancionat per la vermella contra el Rayo, i li han preguntat a Manolo com el substituiran.
1: Tenim, bueno, Sant Andoni lo sabe, el que avui valorarem si demà pot estar per jugar, per suplir a baixar Omar. També tenim la situació de Banja, d'Unai, que poden jugar allà, que són dos jugadors que han jugat de lateral. Tocar el dibuix també per sortir amb 4 i atacar i defensar amb 4. Bueno, tenim diverses opcions.
0: Doncs tenen aquestes opcions els tècnics blanquiblaus i veurem què és el que decideixen demà per jugar contra l'Elx, que és el QE i també l'equip més golejat. 2 punts de 18 i 16 gols encaixats, ni més ni menys. A l'últim partit, recordem-ho, la derrota a última hora per 2-3 contra el Madrid. El partit a les 9 demà, des de mitja hora abans a RAC1, amb l'Edo de Batlle, el Solsona i companyia, i amb arbitratge de González Esteban, el Biscaí, que debuta primera aquesta temporada, i amb l'andalús Figueroa Vázquez al bar.
2: I a segona divisió, el primer català que entrarà en acció és el Girona, aquest dissabte a les 9, que visita el Cádiz.
0: Sí senyor, el Girona a la zona mitjana amb 7 punts, mentre que el Cádiz encara no ha guanyat cap partit i està en zona de descens amb només 3 punts. Duel entre dos excompanys de la lleva del Mini, Quique Álvarez i Albert Salades. Sense Brian ni Justin, els dos estan lesionats, i sense Abel, que està sancionat, i el dubte és saber si Porto, que ja s'entrena amb l'equip, tornarà a la convocatòria.
3: Estic segur que es posarà a nivell, però que ara igual encara no està, no? Ell, com altres jugadors que ja hem parlat aquí, pues, és els que ens han de donar aquest pas, aquesta motivació, aquesta exigència que donen aquests jugadors, els jugadors més joves, de saber on estan, de saber l'objectiu que tenim, i crec que és el que ens donarà perquè té aquest caràcter guanyador, no?
0: Un Quique Álvarez, aquí ara sentíem que espera que el caràcter guanyador de Porto acosti l'equip a l'objectiu. Per cert, és l'últim partit abans de l'aturada de seleccions i de moment el Girona té 5 internacionals, 3 ucraïnesos, el porter Kravitsov i els davanters Banat i Pichur, a més de Júnior, el central titular, i Las, el migcampista. Però encara n'hi podria haver més. Sortirem de dubtes en els dies que venen. Recordo que el Sabadell, l'altre català de segona divisió, rebrà l'Oviedo diumenge a les 2.
2: Ja aturada de seleccions durant 3 setmanes i s'atura la Lliga de Primera, però no la de Segona. Per tant, sortirà molt penalitzat el Girona i d'altres equips que tenen internacionals i que els hauran de cedir amb les seves seleccions. Molt bé, Miquel, gràcies.
0: A disposar.
2: Vinga, fem l'última pausa i ens traslladem radiofònicament a l'Olímpic de Badalona amb el Dani Aguilar per xerrar amb Nico Laprovítola, nou fitxatge de la penya.
4: L'última possessió.
2: Avui l'última possessió serà pràcticament un monogràfic de la Supercopa ACB que es disputa aquest cap de setmana a Badalona, al pavelló olímpic, entre el Barça, el València, la Penya i el Baskonia, les semis, Joventut de Badalona-Baskonia i Barça-València, a veure si tenim una final catalana, que seria molt bonic aquí a casa nostra. Evidentment, la viurem intensament amb el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
5: Hola, Aleix. De fet, des de l'escenari d'on es disputarà aquesta Supercopa ACB.
2: Aquí estem, a l'Olímpic de Badalona, en una de les sales annexes per poder entrevistar un jugador que viurà una competició especial, crec jo, perquè ara juga amb la Penya i abans jugava amb el Barça. És el Nico Laprovítola. Hola, Nico.
6: Hola, què tal? Com estan?
2: Molt bé. I tu, com estàs?
6: Molt bé, molt bé.
2: Sí? Molt bé. Molt bé, així m'agrada. Català l'entens, l'entens. Això sí, l'entrevista la podem fer en català.
6: Sí, sí, entiendo, entiendo, pero bueno, no me animo todavía, no tengo mucho vocabulario, pero bueno, entiendo y... I me gusta que me hablen en català.
2: Perfecte, doncs mira, farem l'entrevista nosaltres en català i tu respon com et sentis més còmode. Com està sent aquest retorn a la penya? Com estan aquestes primeres setmanes aquí a Badalona?
6: Bueno, te hablo un poco de mis sensaciones. Muy contento, ¿no? Y con muy buena vibra y la verdad que con mucho entusiasmo, ¿no? Veo a la peña desde que me fui. Entonces es un equipo que sigo, que me gusta, que le tengo cariño, como creo que mucha gente le tiene, ¿no? La Peña tiene algo especial en el básquet y la verdad que nada, creo que el equipo que tenemos también entusiasma, ¿no? Entonces, bueno, creo que el retorno es un poco más ruidoso de lo que yo esperaba, pero bueno, hay que vivirlo.
2: ¿Por qué?
6: Bueno, creo que se habla bastante, ¿no? Y también tener la Supercopa, ¿no? Que es un torneo muy importante antes del inicio de la pretemporada. El hecho de jugar con Ricky, de, bueno, poder compartir cancha con Ante también. Y bueno, creo que hay mucha gente que nos va a estar mirando.
2: ¿Ha canviat molt el Joventut de Badalona de la primera etapa ara?
6: Sí.
2: Bueno, tú has cambiado, segur.
6: Sí.
2: Imagínate al club, ¿no?
6: Sí, todos cambiamos, ¿no? En teoría todos evolucionamos. Estamos a punto de extinguirnos con la IA, pero no pasa nada.
2: Anem pel camí,
6: vamos
2: sí.
6: Vamos a estar bien.
5: No ets d'IA, no ets gaire d'IA, no t'agrada gaire.
6: No mucho.
2: En això coincidim bastant.
5: Bien,
2: jo ni amb el Clot ni amb cap altre parlo, de moment. Jo parlo amb gent de carn i ossos.
5: Sí, senyor.
2: No, t'hauries imaginat mai tornar a jugar amb Ricky Rubio?
6: No, pero sí es verdad que es una de las razones por las que he vuelto. Entonces, no es algo que me imaginaba. Hace 7 años cuando jugué en La Peña o en estos últimos años, sí me sentí muy, muy contento de compartir cancha con Ricky en el Barça. Esos pocos meses no terminó de la mejor manera para todos, pero no era algo que yo tenía en mi cabeza. Sí puede ser que yo tenía en mi cabeza volver a La Peña, ¿no? Y
2: ¿por qué? ¿Porque es un club especial para tú?
6: Sí. Entonces, bueno, que esté Ricky, que esté Ante, que haya gente que estuvo conmigo en mi época en Badalona, todavía dentro del equipo, bueno, hizo todo un poco más fácil.
2: Et va trucar el Ricky, que dius que va ser clau pel teu retorn? Veu parlar abans de que fes oficial?
6: Hablamos, sí. Tuvimos, bueno, una reunión antes de que yo un poco decida. Tenía algunas otras opciones en la mesa, pero bueno, nada, creo que el proyecto que La Peña tenía, el poder hablar con Ricky y ver cómo él estaba implicado en todo lo que es el club, ¿no? En la estructura y demás, bueno, eso, como te digo, hizo todo bastante más fácil.
2: Ara parlem de la Supercopa, de les opcions, de La Peña, de com veus aquesta temporada, però per tancar una mica el passat, t'hagués agradat seguir al Barça? ¿Va haver-hi l'opció de que continuessis al Barça o no? ¿O tenies clar que volies marxar?
6: No hubo la opción. Entonces no...
2: No, ¿eh?
6: No hubo la opción.
2: ¿Però tu t'hagués agradat seguir?
6: A mí me hubiese gustado competir un poco más en Euroliga. Me hubiese gustado. Pero bueno, la verdad que costó un poco pasar de página, pero hoy ya estoy... La verdad que muy, muy feliz con la decisión que tomé y en el lugar en el que estoy.
2: No, ¿estás dolgut amb el Barça o no, per com ha anat el tram final?
6: No, como voy a estar en mala sintonía, si es un club que me dio un montón, ¿no? Por el que pasé muchísimas cosas, experiencias y no soy rencoroso para nada.
5: De fet, abans de centrar-nos ja en aquesta nova etapa, hi ha una cosa que m'encurioseix, que és saber com has viscut tu aquests anys, perquè tu arribes a un Barça molt diferent del que marxes. Tu arribes a un Barça ultracompetitiu, amb Finals Four, tu tens títols amb el Barça, Lliga, Copa, i després la cosa varia radicalment, i tu vius aquesta transició. Sé que no és la teva responsabilitat explicar-ho, però com que ets una persona que acostumes a parlar clar, què creus que ha passat o què has viscut tu des de dins perquè passis això?
6: Mira, yo lo que te puedo decir es que yo decidí mantenerme en el Barça más allá de mi contrato porque yo quería, más allá de los cambios de dirigentes o de gente que maneja el club, o más allá de la visión que tenía la dirección deportiva sobre el equipo, yo siempre quería y yo decidía quedarme en el Barça, ¿no? Más allá de tener otras ofertas, oportunidades, yo siempre decidí eso. Entonces, Lo que pasaba después, había cosas que podíamos controlar y cosas que no. Pero bueno, es verdad que yo llegué a un Barça top.
5: Ambicioso, ¿no?
6: Top. Era un equipo increíble y me fui con un Barça que no nos costaba mucho competir.
2: 3 anys en blanc. Porta el Barça, que això és una cosa històricament vista molt poques vegades.
5: Sí, sí, sí.
2: Com el veus aquest any, des de la distància, amb tants canvis? O es fa difícil encara veure aquest nou Barça?
6: No me sé los nombres.
2: Ni nosotros.
5: Jo després de la Lliga Catalana ja, però és la meva feina. Bueno, si jo no els conec malament, exacte.
2: Però jo no me'n sé ni la meitat, no, clar, clar.
6: No, però bueno, és verdad que el club, bueno, decidió cambiar la visión y está bien. Espero y deseo que les pueda ir bien y que los culés puedan disfrutar también.
2: ¿T'agradaria una final, Peña-Barça, aquí a l'Olímpic de Barcelona?
6: Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? Pero bueno, primero tenemos que jugar muy bien el sábado.
5: De fet, abans de la Supercopa, em deies abans, m'hagués agradat seguir competint una mica més a l'Eurolliga. Van haver-hi opcions, Nico? Perquè a mi realment se'm fa estrany que un jugador amb el que vas demostrar i el que has demostrat tota la teva carrera i a la recta final del curs passat, se'm fa estrany que no hi haguessin opcions d'Eurolliga que tu et poguessin atraure. I em va haver-hi d'opcions d'Eurolliga?
6: Fue una decisión familiar, val, sobre todo. Entonces, había pocas opciones de Euroliga que me puedan a mí ilusionar, ¿no? Y bueno, no estaban en el momento en el que yo tenía que decidir. Y la verdad que la Peña ha hecho un esfuerzo y yo he hecho un esfuerzo para que podamos estar juntos. Pero la decisión fue meramente familiar.
2: Clar, tu, com has dit abans, tu tenies clar que volies tornar algun dia a la Penya, no? Perquè és un club especial per tu, per tot el que t'ha donat fa uns anys, però potser en aquest moment de la teva etapa esportiva potser hauries preferit seguir jugant a l'Eurolliga algun any més i després tornar a la Penya. S'ha avançat aquest retorn? No? S'ha avançat aquest retorn, no? Una mica, és aquesta la idea amb la que em quedo?
6: Sí, jo crec que sí. Por cómo terminé la temporada, después de una temporada muy complicada, muy dura, yo me sentía con muchas fuerzas, mucha confianza y yo creo que, bueno, mi nivel es de Euroliga, pero bueno, no había opciones que a mí me motiven, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno intenta buscar el porqué de les decisions i aquesta fue una decisió sobretot familiar.
2: Perquè amb la Penya, perdona, és impossible arribar a jugar a l'Eurolliga? S'hauria de guanyar l'ACB?
5: No, independentment que es guanyi l'ACB, l'Eurolliga és una competició privada tancada en què la Penya potser hauria d'anar a Eurocup, guanyar l'Eurocup, llavors sí que hi hauria opció d'anar a Eurolliga, però vaja, dia d'avui, a més, cap a on va l'Eurolliga, acabés de saber cap a on va, NBA, etc. Però hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia, que dius, hòstia, he arribat i hi ha molt soroll, no? Ja, la gent es fixa. Venint aquí, t'esperaves o volies potser fins i tot tenir menys soroll, estar més, no sé si dir-li tranquil, no? Però llavors això t'ha com trasbalsat una mica de que hi hagi tanta gent amb els focus sobre vostre o no?
6: Bueno, o sea, los últimos años, bueno, yo intentaba estar un poco más tranquilo, por las lesiones y un poco porque me costaba un poco estar en ritmo y si bien cuando jugaba yo sentía que jugaba bien y que hacía la diferencia, estaba bastante tranquilo en cuanto a medios, a redes sociales, a un montón de cosas, ¿no? Hablaba más de café que de básquet, literalmente. Pero bueno, la verdad es que llegar acá y bueno, tener mucha atención otra vez, es mi sensación, ¿eh? A lo mejor para otros no tanto, pero bueno. No es que estoy incómodo, ¿eh?
2: Es només d'escriure
6: lo acepto y estoy acá con ustedes, sí, como sí. Estoy con otro mañana y sí, sí. Que no tengo problema en hacerlo, pero bueno, es un poco mi sensación.
2: Hablábamos de café, perquè per la gent que no ho sàpiga, té dues cafeteries a Barcelona que es diuen Sip Coffee Roaster. ¿Por qué SIP? S-I-P.
6: Bueno, queríamos un nombre fácil, replicable, no queríamos como mezclarnos mucho.
2: No son siglas, no son.
6: No.
2: Es SIP.
6: Sí, es como el significado SIP. De sorbo, ¿no? De
2: Vale.
7: Claro. Entonces,
2: pensaba que era el SIP que respondes en WhatsApp a veces. No, como la gente joven, no és això, Vale. I per què cafè? Veig que portes també tatuat una tassa de cafè.
6: Sí, bueno, este es un poco el método de café que a mí más me agrada, ¿no? Lo hacía con mi hija cuando era pequeña.
2: ¿Quin método es? ¿Qué vols?
6: Es el método de filtrado, un V60, ¿no? Bueno.
2: Amb gra.
6: Claro.
2: Tú le tiras al lío, ¿no? Y es molido.
5: Para que la gente lo entengui, ¿no? Es como amb un filtre, le tiras la agua bullint y llavors allò va filtrant cap a baix amb el café molt, va filtrant cap a baix.
6: Sí. Bueno, a mi hija le gusta el café conmigo por la mañana. Poner el filtro, bueno, tirar el café un poco.
2: Dona't bé això, aquesta afició pel cafè. Però a l'Argentina ho feies o...?
6: No, en Argentina tomamos más mate.
2: Mate, clar.
5: Sí. És interessant que un argentí es dediqui al cafè.
2: Clar, dona't bé d'aquí.
6: No, en Buenos Aires hay muchas cafeterías de especialidad y, bueno, hay mucha gente. Bueno, con mis socios somos todos argentinos y la verdad que un poco... ellos también me un poco explotaron esta faceta de cafetero, ¿no? No soy un experto ni nada por el estilo.
2: Pero te agrada aquest café.
6: Pero bueno, me gusta estar en contacto, me gusta un poco saber, probar diferentes cosas. Hay muchas variedades y métodos y cosas divertidas para hacer.
2: ¿Fas mate y café a la teva vida?
6: Sí, hoy traje mate acá.
2: O sigui, tu et pots prendre un mate o un café a la teva vida.
6: Sí, depèn del...
2: I per les cafeteries t'hi passes o no com a propietari?
6: Sí, paso.
2: ¿Y qué? ¿Pero de incógnito?
6: No.
2: Para vigilar que ho facin bé.
6: No, los empleados saben.
2: Quién soy, ¿no? Sí.
6: Pero...
2: ¿Y pagas? ¿Pagas? Si tú vas a la teva cafetería y demanas un café, ¿pagas o no?
6: No, la mía no, pero... cuando voy a otras cafeterías y demás, sí, pago con gusto y me gusta pedir... A veces lo mejor, ¿no? Intentar tomar buenos cafés, sí.
2: Llavors, SIP Coffee Roaster al Raval, n'hi ha una?
6: Una al Raval, a Pintor Fortuny
2: i
6: Notariat.
2: I l'altra costat a la ràdio.
6: I l'altra, sí, en Carrer d'Amigó i Travessera de Gràcia.
2: Amigó, Travessera de Gràcia, això està a 3 minuts de l'edifici.
5: I tant.
2: Avui aniré a buscar un cafè.
5: Mira.
6: Sí, ah, sí. Lo pides para llevar y te lo llevas.
2: Sí, me lo llevo. Sí. Me lo llevo a la redacción, pero voy a ir a buscarlo, pero qué me sembla. Para acabar, no, això, opcions de la penya aquesta temporada. A la Supercopa teniu opcions. El Baskonia em deies, Dani, que està fluix, no? A les semis.
5: Jo, a veure,
2: que és un equip que no és tan potent com altres temporades.
5: Fa de mal dir, però estem d'acord que si en algun moment o contra algun... en algun moment et pots enfrontar un Baskonia que et puguis guanyar és aquest, perquè està en un moment molt difícil el Baskonia. Ara mateix ha tingut una pretemporada molt complicada. Vosaltres, evidentment, també, no, heu tingut les finestres FIBA, problemes físics, sense l'Ante, però jo crec que l'aficionat de Badalona diu, hosti, potser realment tenim per fi l'oportunitat de veure una final a casa davant de... amb el nostre públic.
6: Sería fantástico poder jugar una final en el Olympic, ¿no? Y bueno, optar por el título. Yo creo que estamos acá, más allá de ser anfitriones, porque la Peña se lo ganó el año pasado, y han hecho un final de temporada espectacular. Es verdad que creo que todos los equipos están un poco flojos, un poco con dificultades, ¿no? No solo Baskonia, Barça son muchos jugadores nuevos, Valencia también tienen muchos jugadores nuevos. A nosotros nos falta un referente, ¿no? Pero bueno, también tenemos que tener rodaje. Ahora lo que hay que hacer es intentar ganar de cualquier manera. Creo que tenemos jugadores para ganar, creo que tenemos jugadores en los que tenemos que confiar y bueno, esto es una oportunidad para nosotros y tenemos que intentar ir a buscarla con todo lo que podamos, ¿no? Después, ¿a qué puede aspirar la Peña? Bueno, hay que trabajar mucho, hay que intentar llegar a la Copa, hay que intentar
2: el playoff, ¿no?
6: Ser muy consistentes en la Champions, ¿no? Y bueno, intentar llegar a esos playoffs de Champions y intentar terminar la temporada como terminó el año pasado, ¿no?
2: Que van a ser semis, ¿no?
5: Sí.
2: Playoffs, semis, claro. Al playoff ACB.
6: Es muy difícil hoy prever cómo vamos a estar.
2: Però
6: Europa. De acá a dos semanas que inicia la Liga, imagínate pensar
2: a 10 meses.
6: Claro,
2: però a Macho, per nom, tu dius quintet titular, Ricky, Lapro, Tomic, i bueno, posa-li...
5: Sí, Tomic quan torni...
2: Posa-li dos més, jo dic quan
5: Alex,
2: estigui...
5: Alex, Bugui... Bugui
2: sí, ja, que, per noms dius, colló.
6: A mi l'equipo me encanta, y creo que tenemos... muchas variantes, creo que el equipo está bastante estabilizado, está, creo que está
2: equilibrado.
6: Bien armado, equilibrado, pero bueno, hay que demostrar, ¿no? Después hay que estar a la altura de las expectativas o de los objetivos que nosotros nos pongamos.
2: ¿Qué tal Miret, el entrenador, Dani Miret, el coneixies?
6: Sí, lo conocía.
5: Sí, pues el quart entrenador en 4 anys, ¿no?, que tens, Nico.
6: Sí.
2: Sí.
6: Pero bueno, con Dani yo lo había conocido ya cuando estuve en la Peña. Él era entrenador del Prat. Entonces él trabajaba con los vinculados y la verdad que ahí ya habíamos hecho una relación de hablar mucho de básquet. Él es bastante friki, bastante, sí.
5: ¿Saps el supermanager de la CB? Saps el supermanager?
6: Sí,
5: saps
6: sí.
5: Que el Dani...
6: Sé que ell fue campeón, però...
5: De supermanager, no sé si de RAC1 o de tot el... O sigui, sí.
6: No, de todo, de todo.
2: De todo, de España.
6: Sí, sí, de todo, sí. Sí.
2: Vaya enfermo, sí. ¿No?
6: No, pero bueno, él lo vive mucho y él es de la casa, entonces creo que es el indicado para lo que la Peña está armando, ¿no?, estos últimos años.
5: Mira, ara que parla d'entrenadors, he fet bé els números, crec que són 5 en 5 anys. Clar, has anat canviant cada temporada des de Pessic, tu vaig tenir Pessic, després en Roger, en Joan, en Xavi i ara el Dani. Vull tornar un moment a un tema que abans potser ha quedat penjant, que és el mal tema del Xavi, de Pasqual. Com vas viure una miqueta des de dins tot això i si fins i tot entens que acabés la cosa com va anar amb el Xavi?
6: Bueno...
5: És difícil, ja ho sé.
6: Creo que es normal para los jugadores. También tengo otro entrenador en la selección argentina.
5: Sí, sí, correcto.
6: O sea, no. Uno tiene que ir adaptándose un poco a cada jugador. Cada uno tiene sus características, pero bueno. También te cuento, hubo un año que tuve 6 entrenadores diferentes.
5: ¿En una temporada?
6: En una temporada.
5: ¿Cuándo eso?
6: En mi primer año, mi primer año en Europa.
2: ¿On jugabas, que no recordo?
6: Estuve en Lituania la primera parte y la segunda parte en el Estu.
5: Vale.
2: ¿Y vas a tener 3?
6: 3 en Lituania y 3 en el Estu.
5: Eso es récord, eso, ¿eh?
6: Entonces fue... esto de ahora para mí no es novedad. O sea, sí, cambio de equipo, va a haber un entrenador nuevo. La verdad que de todos intento aprender, ¿no? Mismo de Xavi. Xavi también era un maestro y todo lo que... hizo en el Barça, creo que se notaba, ¿no?, su mano. Pero bueno, nada, a veces se necesitan muchas más cosas.
5: 3 anys has firmat amb la Peña.
6: 3 anys, sí.
5: Un contracte extens.
6: Bueno, como te decía, la Peña hizo un esfuerzo, claro. O sea, no fue fácil tomar la decisión, ¿no? Por la gente que había implicada, por compañeros, por el tema familiar. La verdad que dentro de todo sé que estoy en un lugar que quiero estar, ¿no? Y en un lugar en que voy a estar cómodo.
2: Que Messi es retiri de la selecció argentina de futbol, això et preocupa, no et preocupa, tan tristit...
5: Ha guanyat un títol aquesta matinada, Messi.
2: Sí, Messi, sí, campió de la Champions Cup aquesta.
6: Preocupar no, porque tenemos seguramente jugadores abajo o atrás de Messi que van a dejarnos bien arriba, eso seguro. Pero bueno, es la generación que yo vi, es el jugador que yo viví desde que soy chico y bueno, es... una pena, pero uno que es deportista es, bueno, llega el momento de otra etapa de la vida, ¿no? Y la verdad es que nos dio tanto que no podemos más que aplaudirlo y agradecerle.
2: Sí, y ahora un Last Dance, diuen ara.
6: Sí, sí.
2: Ara, que a l'octubre jugarà.
6: Contra quién juegan, ¿sabes?
2: Contra Benín.
6: Bien, bien, sí.
2: En Buenos Aires. Serà l'última vez que he vista, ¿no?, la sí. Camiseta albiceleste. Tu ho veus lluny, ¿no?, això de la retirada?
6: Por ahora no, esperamos 3 años.
2: O sea, que lo ves lejos.
6: Esperamos 3 años, sí. Entonces...
2: Vale.
6: No.
5: Home, ve de fer record amb Argentina de notació, sí. Amb 31 punts van ser, Nico.
6: Sí.
5: Vull dir, ara mateix, a nivell de selecció, ets un referent, també.
6: Sí, bueno, la selección tenemos también grandes objetivos y bueno, ojalá podamos conseguirlos, ¿no? Me gustaría jugar otro mundial con Argentina, entonces, bueno, tengo cosas en la cabeza que no me dejan pensar en el retiro.
2: Que bé, doncs sí, bon. Per molts anys. Ben tornat a Badalona, molta sort a la Supercopa. La seguirem amb el Dani Aguilar aquí aquest cap de setmana a RAC1 i molta sort en aquesta temporada. A veure si podem tornar a parlar pels èxits que has aconseguit amb la penya.
5: I de cafè, un dia hem de parlar només de cafè.
2: Sí, sí, no, ja m'ha quedat clar que li encanta. Sí. No, un dia el que hem de fer és portar la màquina aquesta i aquí moldre'l i fer un
6: hacemos en vivo.
2: Tast, un tast de cafè.
6: Sí. Bueno.
2: Val?
6: Sí. Bueno, se puede hacer, se ja puede organizar todo.
2: Tenim 10 mesos de temporada, ja farem alguna
6: sí,
2: cosa.
6: Sí, sí, sí.
2: La prompla, eh?
6: Nos vemos,
2: eh? Moltes gràcies.
6: Muchísimas gracias.
2: Gran Nico Laprovítola, que tinguin molta sort en aquesta nova etapa a la penya. Demà a les 6 de la tarda, Joventut Baskonia, evidentment amb el Dani Aguilar a l'Olímpic de Badalona. I demà a les 9 de la nit, València-Barça. Qui guanyi s'enfrontarà a la gran final d'aquest diumenge, també a l'Olímpic de Badalona. La final és diumenge a les 7 de la tarda i la fem també al Superesports. Un parell de coses abans d'acabar. Per exemple, aquest divendres arrenca el Gran Premi d'Àustria de MotoGP, amb els primers entrenaments lliures, a 3:15 del matí i a les 3 de la tarda els segons. Recordo que Marc Márquez és líder del Mundial, amb els mateixos punts que Jorge Martín, però és líder perquè ha aconseguit més victòries aquesta temporada. A més, comença aquest divendres la segona una jornada de Lliga de Futbol Sala. Juguen els dos equips catalans, el Barça s'estrena al Palau contra el Peñíscola a les 9 de la nit i oferirà el títol de campió de Lliga que va aconseguir l'any passat, i a 8:15 del vespre el CatGas Santa Coloma visita l'Oparrulo. I estem pendents també de l'estat de salut del patinador de velocitat sobre gel Nil Llop, que aquest any va debutar en uns Jocs Olímpics a Milà Cortina amb només 23 anys. Nil Llop està hospitalitzat des d'aquest cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la espinal provocada per una infecció, segons explica aquesta nit la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Llop estava als Països Baixos preparant la propera temporada i de moment evoluciona bé el tractament. La previsió és que en els pròxims dies torni cap aquí, cap a casa, per seguir la recuperació en un hospital de Catalunya. Molts ànims al Nil Llop i que es recuperi aviat. I avui s'ha presentat una nova edició del CIO Barcelona, que és el concurs de salts internacionals d'hípica que es fa cada any al Reial Club de Polo de Barcelona. Una de les grans novetats d'aquest any és l'obstacle guanyador d'un salt per a la ciutat. L'acte d'obertura s'ha fet aquest vespre a la Casa Cupra Raval i l'ha seguit el nostre estudiant en pràctiques, el tu diràs, que és el Carlos Roger. Hola, Carlos, bona nit.
7: Bona nit, Aleix. Avui hem estat a Casa Cupra Raval, on s'ha celebrat l'opening party del concurs de salts internacionals d'hípica de Barcelona. El CIO se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre al Reial Club de Polo de Barcelona. La capital catalana acollirà la 14a edició d'un concurs que reunirà alguns dels millors genets i amazones del món. Seran 4 dies de competició amb diferents proves de salt i amb un dels grans moments diumenge amb la final de la Longines League of Nations. Hi participaran 8 de les millors nacions del món amb Espanya com a país anfitrió. L'acte d'avui també ha servit, com deies, per presentar un dels elements que formarà part dels recorreguts del concurs, l'obstacle guanyador d'un salt per a la ciutat. Serà una de les tanques que han de superar els cavalls i que tindrà un dibuix especial titulat Tras i Salt, Barcelona en Codi Mariscal, que ha estat obra de l'Abril Chun Acero, estudiant d'Eina, que és el Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. El disseny s'inspira en l'univers gràfic de Javier Mariscal i reinterpreta alguns dels símbols més emblemàtics de la ciutat. Una edició que, a més, arriba amb una gran dimensió internacional i amb la presència d'alguns dels meus equips i genets del món. Ens explica Santiago Mercè, president del CIO Barcelona.
8: Això és la final de la Lliga Mundial. Venen els millors equips del món, els 8 que s'han classificat durant tot l'any, als concursos anteriors. A més, aquest any ha sigut un any de Mundial, de campionat del món, vaja, i tenim les tres medalles, l'or, bronze i plata, corrent aquí a Barcelona.
7: Més enllà de la competició, el CIO també té una especial importància per a Catalunya i per a Barcelona. Ho explica l'Abel García, secretari general d'Esports de la Generalitat.
9: Barcelona, doncs, torna a tenir un gran esdeveniment esportiu i això és molt important, no només per Barcelona, sinó pel país, no? Ser al final d'aquest circuit, un circuit doncs, que arrossega amb molts equips d'arreu del món, doncs, acollir aquí doncs, aquesta part final d'aquest campionat doncs, ja és molt important.
7: L'1 d'octubre el Real Club de Polo donarà el tret de sortir al CIO Barcelona.
2: Doncs n'estarem pendents a partir de l'1 d'octubre. Gràcies, Carlos. Bona nit. Marxarem a descansar. Gràcies a l'Oriol Montfort, la part tècnica, i a la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem amb més Tuïres, amb més ràdio esportiva, amb el Gerard Ballera aquí al capdavant del programa. Descanseu, bona nit.
10: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
11: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a

0: Vinga, va, a terra, que és divendres. Per fi és divendres. 18 de setembre del 2026. Esperem un matí de pluges localment intenses a la costa central. A la resta, el cel estarà mig tapat. A la tarda hi haurà algun xàfec a les comarques de Girona i al nord de Barcelona, mentre que la resta farà sol. El cap de setmana serà tranquil i en temperatures que pujaran una mica. Avui que ens llevem amb novetats importants sobre el cas d'Isaac Andic. Llegim a La Vanguardia que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un precipici. Era un tractament extrem que la seva terapeuta volia aplicar a un altre pacient i s'havia de fer a les Feixades de Montserrat, just on va morir Isaac Andic. De fet, la terapeuta li va ensenyar la zona exacta al fill del fundador de Mango. Déu-n'hi-do. Avui en parlarem Maica Navarro al món a RAC1 per explicar-nos-ho. Els Mossos se'ls gira feina perquè busquen un pres a Tarragona que ha fugit d'un restaurant aprofitant una sortida programada. El fugitiu es diu Pedro Cea, és un home de 52 anys que va matar el seu cunyat l'any 2007. El cas és popular perquè va protagonitzar un episodi del Crims, del que es porta. Això mentre la criminalitat a Catalunya baixa un 7,4% els 6 primers mesos d'aquest any, segons dades del Ministeri de l'Interior. Es redueixen sobretot els furts, però en canvi pugen els homicidis i els delictes sexuals. Els esports. Florentino Pérez viatjarà avui com si fos un cap d'estat cap a Ceuta per calmar les aigües amb el president de la ciutat autònoma. El Club Blanc vol traslladar de primera mà el seu suport al poble de Ceuta després de la polèmica de les samarretes dels tres futbolistes. Avui, per cert, que comença la setena jornada de Lliga amb un partit entre l'Espanyol i el Elche a les 9 del vespre i, per suposat, en directe aquí a RAC1. I en Tròpic, l'empresa propietària de Clot rebaixa l'alarma sobre els perills de la intel·ligència artificial. La companyia diu que la humanitat no corre perill, tot i que admet que la IA pot provocar tota mena de problemes. Més enllà sobre el debat sobre els riscos de la IA, Brussel·les confirma les restriccions que tindran els menors que facin servir les xarxes. Entre els 13 i els 15 anys només podran tenir perfils associats als dels seus pares. En parlem a partir de 11:15 amb l'Aleix Graell, corresponsal de RAC1 a Sydney, Austràlia, el primer país que va vetar les xarxes als menors de 16 anys. Aviam com els hi va. Seran temps de tertúlia, com és habitual els divendres, Ernest Folch, Cris Puig, Glòria Serra, Jordi Bosch i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. I un estudi alerta que cada cop es vacunen menys criatures, en part per culpa dels discursos negacionistes com el del govern nord-americà, ho diu un informe que publica The Lancet i que alerta que si la davallada va més podrien tornar malalties greus com ara el xarrampió. I si sou usuaris de Rodalies, heu de saber que avui es restableix la circulació a la R2 i l'R11, tallades durant hores entre Sant Andreu i Granollers per dos esvorancs provocats per les pluges. I a Tarragona ja està tot a punt pel plat gros de les festes de Santa Tecla. Avui la baixadeta o el concert de sopa de cabra a la Tarracora Arena Plaça i demà Cercavila Petita i diumenge Diada Castellera. I a les 11, la centrifugadora, amb l'Edu de Batlle i el bon millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1 i per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb el Sergi Ambudi i els cafres habituals, David Brock, Santi Jiménez, Mònica Usart i amb el Joan Ferrer, el diàling, com sempre, al migdia i ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, les novetats que ha publicat La Vanguardia sobre el cas Andic. Aquest matí hem sabut que una setmana abans de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un precipici. Ho va reconèixer davant dels Mossos la professora d'anglès de la família, que alhora era col·laboradora de la terapeuta dels Andic. Totes dues volien aplicar aquesta teràpia a un pacient esquizofrènic i el fill del fundador de Mango va demanar assistir-hi presencialment. Precisament, aquest experiment s'havia de fer a les Feixades de Montserrat, just on va morir Isaac Andic. I, de fet, van ser les terapeutes les qui li van ensenyar aquesta ruta al seu fill Jonathan. Tot plegat reforça la tesi de la policia, que manté que va ser ell qui va fer caure el seu pare, per això estan convençuts que el cas arribarà a judici. I, finalment, hi ha un missatge de la psicòloga que els fa ballar el cap, un que va enviar-li a la seva companya després de la mort del fundador de Mango, en què deia que preferia no saber què havia passat, no fos cas que la propera que morís fos ella.
0: És surrealisme Però total, és surrealisme total. Bueno, Carles porta aquí, vages per fer un desplegable de tota una temporada de crims. Mare meva. Bueno, una de les guionistes d'aquesta història, de fets reals, és la Maica Navarro, que avui serà al Món a RAC1, i avui ens explicarà en detall aquesta pàgina que avui publica La Vanguardia, repeteixo, que és que una setmana abans de la mort del fundador de Mango, el seu fill es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un precipici. Evidentment, qui era la terapeuta de tot això és aquella senyora que és psicòloga. Aquella és que es veu que feia un estat... Bueno, és que em sembla... Si encara estic en estat de xoc. En fi, Maica Navarro, un quart de deu aquí al Món a RAC1. Avui la crònica policial ve carregada perquè els Mossos estan buscant un home condemnat per assassinat que s'ha escapat de la presó de Mas d'Enric.
2: Sí, es diu...
0: Ai, quin cap de setmana.
2: Es diu Pedro Ocea, de fet també apareix a Crims, ara que ho comentàvem.
0: També?
2: Sí, té un cas a Crims, l'últim de l'última temporada, de fet, és el seu cas. De l'any 2011 li va caure una pena de 21 anys de presó per matar a sang freda d'un tret la parella de la seva germana. Ahir a la tarda va aconseguir fugir durant una sortida programada quan es trobava en un centre comercial de Tarragona. El fugitiu, que estava amb tres interns més, es va escapolir tot sol després de demanar anar al lavabo quan estaven dinant, i els Mossos, tot i que van muntar un dispositiu molt ampli per enxampar-lo, a aquesta hora, de moment, encara no l'han trobat.
0: Pedro Cea, 52 anys. I com va fugir?
2: Va demanar anar al lavabo i va aprofitar que hi havia una sortida d'emergència, era un restaurant de menjar ràpid, i va aprofitar que hi havia, d'un centre comercial, i va aprofitar que hi havia una sortida d'emergència per marxar, sense dir res, i a aquesta hora encara no l'han trobat, tan fàcil com això.
0: Però no anava... O sigui, clar, anaves al lavabo i deus haver-ho forat per allà, com a les pel·lícules.
2: O una finestra, representa que tampoc anava amb cap canellera d'aquestes o turmellera per localitzar-lo, entenem que no és fàcil.
0: Bueno, això quan noves dades del Ministeri de l'Interior apunten que a Catalunya aquest any ha baixat la criminalitat, però és que això on s'agafi. Perquè hi ha trampa, eh? Perquè pugen els delictes més greus.
2: Sí, aquesta setmana us explicàvem que els tirotejos han crescut un 45%, i ara el govern espanyol ha reunit dades facilitades per tots els cossos policials que operen a Catalunya, que conclouen que la delinqüència ha anat a la baixa, però com deies, hi ha trampa, perquè tot i que s'hagin reduït els furts i els robatoris, els delictes més greus, com els assassinats i les violacions, han crescut. De fet, els assassinats pràcticament s'han duplicat respecte a l'any passat a la ciutat de Barcelona, concretament, i les violacions a Lleida han crescut més d'un 50% en només mig any.
0: Déu-n'hi-do. Amb aquestes noves dades, la nova cúpula dels Mossos provent més madura contra el crim organitzat, òbviament. Mentrestant, l'embolic entre Ceuta i el Real Madrid pel cas de les samarretes encara està lluny d'acabar-se. Prova d'això és que Florentino Pérez, com si fos un cap d'estat, avui agafa un avió i se'n va cap a Ceuta per intentar posar pau.
3: Sí, allà es trobarà directament amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i l'acompanyaran Emilio Butragueño i Pirri, president d'honor del Real Madrid, que és nascut a Ceuta. La delegació del Club Blanc vol tancar d'una vegada per totes la caixa dels trons que van obrir dimarts passat Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté, quan van arromangar-se una samarreta que duia imprès un missatge de suport a Ceuta. El president de la ciutat autònoma ha explicat a la COPE que la visita de Florentino estava programada des de fa dies, però alhora reconeix que ha agafat una nova dimensió. El dirigent creu que Mbappé va ficar la pota, igual que la resta dels seus companys, i insisteix que l'entrada de migrants al mes de juliol va ser una invasió.
4: Yo si hubiera tenido oportunidad de hablar con Mbappé, no lo conozco, le hubiera dicho que no, por lo que él ha manifestado luego, que no es incompatible, que esto no va de izquierda ni de derecha, que aquí de lo que va fundamentalmente es de ponerse al lado de un pueblo que ha sufrido una invasión, que aquí de lo que va es de defender nuestra integridad territorial y nuestra soberanía.
3: De la visita de Florentino a Ceuta també n'ha parlat el president de la penya madridista al territori. Es tracta de Miguel Ángel Montano, que ha explicat que des del Real Madrid els han dit que els tres futbolistes demanaran perdó públicament més aviat que tard. N'ha parlat també la COPE.
5: Aunque ya el Real Madrid no ha comunicado que los jugadores se iban a disculpar, evidentemente lo ha hecho Mbappé. No hemos visto a Vinicius ni a Konaté de disculparse. Hablaremos de eso, porque yo creo que al presidente tampoco le sentaría muy bien el tener que aguantar esto, ¿no?
3: L'entitat va presentar ahir una queixa formal al Real Madrid per l'actitud dels tres jugadors disculps.
0: Per si tot això ho ha merdat el propi Florentino. Si és que és al·lucinant. És al·lucinant. Jo de debò, eh? O sigui, jo sóc que Mbappé estic emprenyat com una mona. O sigui, perquè estan... És que a vegades em costa de creure que la gent opini d'una manera diferent, això. És a dir, Bueno, pues ell considera una altra cosa. Ell considera i hem de... El merder s'ha fotut a un merder per culpa del propi club. No, aquí no tenen res a veure els jugadors. En fi, i aquest matí ens ha sorprès molt saber que per primera vegada ja arriben més migrants a les Balears que no pas a les Canàries,
2: sí,
0: Víctor.
2: Sí, segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, 5.627 persones han arribat a les Illes Balears des de principis d'any, i a l'arxipèlag Canari, en canvi, en són 5.592, 35 menys. L'agost del 2025, de l'any passat, a les Balears hi havien arribat unes 4.300, mentre que a les Canàries n'eren gairebé 12.000.
0: I a tot això, el temps. Avui encara s'escaparan alguns ruixats, però sembla que el cap de setmana serà tranquil. La setmana que ve no sé com pintarà.
6: Tranquil·la també. Principis de setmana almenys es mantindrà la calma, i de moment sembla que el cap de setmana tindrem moltes estones de sol, algunes bandes de núvols, algunes boires matinals, i torna a pujar una mica la temperatura, sense els extrems de principis de setmana, però sí que demà màximes de 25 a 30 graus i fins i tot diumenge un parell de graus més. Però avui comencem el dia amb alguns xàfecs a tocar de la costa central. De fet, toquen punts del Garraf, també freguen el Barcelonès i el Maresme, i ara al matí es poden repetir arran de mar, sobretot en aquests sectors de la costa central. Hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, Baix Llobregat, Maresme i Barcelonès. A la resta, cel mig ennuvolat, i a la tarda algun ruixat entre Girona i Barcelona o punts del Pirineu de manera més dispersa, i a la resta més clariana. I ara mateix tenim temperatures que estan al voltant dels 12 graus a Puigcerdà, 16 a Olot, 17 a Girona, 14 a Lleida, de 20 a Tarragona i entre 17 i 20 graus a Barcelona.
0: Molt bé. Més enllà del temps, aquesta nit s'ha fet el primer debat electoral de la temporada en diversos temes estrella com l'educació, la seguretat i la immigració.
2: Sí, ha estat a Televisió Espanyola. Un cop més, Junts ha reclamat les competències en immigració per Catalunya, ara a través del seu portaveu, de Salvador Vergés, però Lorena Roldán, del PP, s'hi ha oposat frontalment.
7: Demanar les competències integrals d'immigració, i això està parat a Madrid, perquè nosaltres hem de poder decidir quants en venen, per quines vies.
8: I resulta que, aprovechando el drama de la invasión en Ceuta, aparece Junts con lo de siempre. Más competencias. No, mire, esto no funciona así.
2: I els partits d'esquerra se les han tingut de valent amb Aliança Catalana. Dani Cornellà, de la CUP, ha acusat Sílvia Orriols de no treballar.
9: La pagueta que tant critica pels altres, vostè la té a la butxaqueta a cada vegada, si pot, sense venir a treballar. A
10: soc batllessa d'una capital de comarca, càrrec que ell no ostenta, però en qualsevol cas
9: aquí,
10: compleixo
9: no
10: amb la meva activitat parlamentària. De fet, he intervingut en aquest Parlament moltes més vegades que qui es dirigeix ara mateix
9: no
10: a mi. I venir aquí
9: no
10: i anar al bar a fer
9: no
10: el cafè no significa treballar. No.
2: El d'aquesta nit ha estat un primer tastet dels discursos dels partits en una temporada en què hi haurà eleccions espanyoles i també municipals.
0: Deixa'm afegir aquí una cosa, que és que la vaig estar veient, i des d'aquí la meva profunda solidaritat amb Lluís Falgàs, que va haver-hi moments, pobre, que anava com una piula intentant frenar les embestides dels portaveus parlamentaris. Clar, tots volien parlar. Més coses, Anthropic, l'empresa propietària de Claude, ha volgut rebaixar l'alarma sobre els perills de la intel·ligència artificial.
2: Sí, la companyia ha sortit al pas de les paraules d'aquell enginyer que va decidir plegar pels riscos que suposava la IA. La delegada d'Anthropic a l'Estat, Cristina Pitarch, ha aclarit a la cadena SER que la humanitat no corre perill, tot i que admet que la intel·ligència artificial pot provocar tota mena de problemes.
11: Acabar con la humanidad, o sea, yo creo que no. Creo que existe un riesgo de que pase algún tipo de cosas. A mí eso de acabar con la humanidad me parece totalmente catastrófico y no creo que estemos en ese sentido ni que vaya a pasar de ninguna manera. Necesitamos un tiempo para poder controlarlo. No es una cosa de parar ni hacer nada drástico, es una cosa de un poco pausar.
2: El debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial han arribat fins i tot a la Casa Reial Britànica. El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar la IA abans que sigui massa tard.
0: I a tot això, deixeu-me dir que paral·lel al debat de la intel·ligència artificial, la Comissió Europea ha confirmat les restriccions que tindran els menors que facin servir la xarxa social.
2: Sí, entre els 13 i els 15 anys només podran tenir perfils associats als dels seus pares, també tindran funcions limitades, no hi podran entrar més d'una hora al dia. A partir dels 15 ja podran tenir els seus propis comptes, però fins que facin els 18, el que dèiem, tindran aquestes funcions limitades. Per exemple, no podran fer retransmissions en directe ni rebre missatges de desconeguts, i ja se sabia, això sí, que les plataformes hauran de protegir-los de funcionar com l'escroll infinit. Ara bé, com us explicàvem ahir, encara queda com a mínim un any perquè aquesta llei entri en vigor.
0: i un estudi alerta que cada vegada es vacunen menys criatures, en part per culpa de discursos negacionistes com el del govern Trump.
2: Sí, és un informe publicat a The Lancet que ha analitzat les 7 vacunes principals que es posen les criatures als 27 països de la Unió Europea durant els últims 45 anys, i tot i que la taxa de vacunació es manté per sobre del 90%, a la majoria de territoris, una molt bona xifra, apunten que la tendència va a la baixa i el que deies, ho atribueixen als missatges que transmeten segons quins governs, com per exemple el de Donald Trump. La investigació alerta que si continua baixant la taxa de vacunació infantil podrien tornar malalties greus com ara el xarampió.
0: Anem a la música perquè ja està disponible el nou àlbum de Miley Cyrus. Miley Cyrus.
2: No.
0: És Smiley. No?
2: Es fa dir Miley, sí. Miley. Ara ja no es fa dir Miley Cyrus. Sí.
0: Vale. Són 10 cançons. No?
2: Sí. Sembla que arrisca més amb sons més electrònics, hem pogut comprovar aquesta nit, però també hi ha moltes balades, que és lo, ja és lo seu una mica.
0: Hi ha un videojoc que és el més esperat, un dels més esperats de la història, que és el GTA 6.
3: Sí, sí, has dit una veritat com un temple.
0: Sí, perquè porto un quart d'hora dient bajanades.
3: No, no, bueno. No, però sí, sí, això sí. És...
0: I hi ha un àlbum musical de... que dona música a, aquesta, a aquest videojoc. Que comença, atenció, amb Keith Richards. Travis Scott o Rau Alejandro. I atenció, a mi em sembla una cançó meravellosa. Jo crec que pot ser que hi hagi una mena d'ensucrament general i un embolicall massa bèstia respecte a la bola negra, eh? Potser sí. Però t'he de dir que aquesta cançó de Guitarrica de la Fuente, que és de la pel·lícula que ha sortit aquesta nit, que és La Nieve, em sembla una meravella. Escolteu.

0: és Guitarrica de la Fuente amb la banda sonora de la pel·lícula de La Nieve. I als cinemes avui arriba, m'ha dit la Marga que vol anar-la a veure, arriba Resident Evil.
1: Hey, man, I gotta be seven. Do you know where I can take this? Excuse me, I got...
0: És una reinvenció completament nova de la saga de videojocs. Bueno, ho veurem. I Guy Ritchie, que dirigeix el thriller d'espionatge en la zona gris.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
0: Bueno, i a Tarragona, que ja està tot a punt pel plat gros de les festes de Santa Tecla.
3: Sí, avui la Baixadeta o el concert de Sopa de Cabra, a la Tarraco Arena Plaça, demà Cercavila Petita i diumenge Dia de Castellera, i a la ciutat, per cert, es repartiran gairebé 3.000 braçalets per detectar drogues a les begudes.
0: Vigileu amb les mamadetes.
4: Mm? Què?
0: Que és una beguda.
4: Ah.
0: Clar, ja està. El pedrol ja...
4: Sí, se m'han posat els ulls com a taronges.
0: Vale. I avui comença la setmana del llibre en català.
3: Sí, es fa el passeig Lluís Companys de Barcelona, l'ompliran prop de 330 expositors, més de 300 activitats, s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint evidentment amb les festes de la Mercè.
0: I pel que fa a la resta dels esports, avui comença la setena jornada de primera.
5: L'enceta l'Espanyol, que rep l'Elx en l'últim partit abans de l'aturada per seleccions, és a les 9 del vespre en directe a RAC1. Demà a les 9 del vespre també a RAC1 el Barça juga al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia, que va fer-se mal al genoll dimecres contra el Racing de Santander. Pel que sabem, a RAC1 el Barça preferiria que fes repòs, però el porter vol jugar per anar amb la selecció espanyola i guanyar-se la titularitat un cop acabat el Mundial. I diumenge, en 4:45 de la tarda, també a RAC1, l'Atlètic de Madrid rebrà el Real Madrid al Metropolitano. Ahir va acabar-se la jornada intersetmanal amb dos partits, Màlaga 1, Villarreal 3 i Betis 1, Getafe 0, amb gol d'Abde, i a segona, demà a les 9 del vespre, Cádiz, Girona, i diumenge a les 2 del migdia, Sabadell, Oviedo.
0: Sevilla i Betis a dalt estan, eh?
4: Mm.
0: Sevilla i Betis a dalt. Alguna cosa més?
5: Sí, que hi va fer-se la preestrena de Correres de Cobardes, un documental sobre Carles Reixac produït per Mundo Deportivo amb la col·laboració de Movistar, i van anar entre molts d'altres la mà dreta de Joan Laporta, Rafa Juste, l'expresident Joan Gaspart i exfutbolistes del Dream Team, com ara Vaquero, Eusebio o Guillermo Amor. I en handbol, el Barça ha fet un pas important cap a la fase principal de la Champions després de guanyar d'un gol a la pista del Montpellier. L'equip de Carlos Ortega és líder en solitari.
6: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Ja pràcticament a les 6:20 del matí al diàling. Hola, Joan Ferrer, bon dia tinguis.
7: Hola, bon dia. Fa uns dies vam parlar amb la consellera Parlon, a qui li vam preguntar per la dimissió de Josep Lluís Trapero. El que passa que devies tenir, pel que fos, doncs, l'atenció en un altre lloc.
8: Ella ha demanat incorporar-se a la Comissaria General d'Inspecció i Avaluació, i òbviament aquí tenim a hores d'ara la comissària Rosa Bosch, i haurem de fer les transicions necessàries i tenir en compte també la persona que ara ocupa aquest lloc. Però...
0: Deia la consellera que sabia on anava.
9: Atenció, ojo.
0: On li havia demanat el major Trapero que aniria. On ha demanat el major?
10: Soy sordo!
8: El major Trapero ha demanat anar, com estic dient, a la Comissaria General d'Inspecció i Avaluació.
10: Me gustaría que me oyeras. De acuerdo.
8: Ella ha demanat incorporar-se a la Comissaria General d'Inspecció i Avaluació.
0: On ha demanat el major?
11: No me chilles que no te veo.
0: És tan rata.
7: Gran pel·lícula, no me chilles que no te veo. No, ja ho entenc, tenies l'atenció a Tarragona i en les mamadetes.
0: No, estava a Nova York, o sigui que estava amb el cap girat. Si vols t'explico el que són els verdetes i els rojetes. Si no, que t'ho expliqui la Mònica o la Marga.
7: Groguetes.
0: Bueno, no ho sap prou. Som a 6:20. Mira, per culpa...
7: No, però que són verdetes i groguetes, no?
0: Què?
7: Has dit verdetes o rogetes?
0: Verdetes, ai, de debò.
7: No, que potser en fan una altra. Calla. Aquesta la vuit està, també.
0: Però què li passa? Bueno, escolta'm, que són les 6:21, deixa'm dir una cosa, que és que porto dos dies amb aquesta cançoneta, saps allò que t'enganxes? I et despertes al matí i dius, per culpa de no sé qui de la redacció, que l'altre dia, a la reunió del programa, vam estar parlant de... Mira, i si fem aquest tema de la... Hòstia, no, doncs, no, és que hi ha hagut una persona que s'ha mort i que... Hòstia, i vam començar... amb aquesta cançó. I, escolta'm tu, me l'he de treure del cap...

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
8: Mmm, això és boníssim. D'on és?
9: És de Dia.
8: De debò?
9: Sí.
8: Molt bé.
10: Avui, a Dia, la beguda de cibada de la marca Dia per només 0,75 al bric d'un litre. De debò. Molt bé. Dia.
11: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
12: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
13: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions de la botiga web i app.
14: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
15: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mare de Déu.
15: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
15: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
22: el 15 de novembre de 1937.
21: I el número de la sort, el...
22: 7.
21: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
23: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc.
1: Ho avança avui La Vanguardia, és un nou indici contra Jonathan Andic, l'únic imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra tenen coll avall que el cas arribarà a judici.
0: I la policia busca un pres condemnat per assassinat que ha fugit a Tarragona durant una sortida programada.
1: Complia condemna a Mas d'Enric i s'ha escapolit de la policia en un centre comercial. Això quan la nova cúpula dels Mossos promet més madura contra les armes, també el crim organitzat i les bandes juvenils.
0: El president del Real Madrid, Florentino Pérez, viatja avui cap a Ceuta per resoldre el conflicte de les samarretes.
2: En allà es trobarà amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, per intentar posar pau després que dimarts passat Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté amaguessin un missatge de suport a Ceuta que duien imprès en una samarreta.
0: Això quan el PP europeu i l'extrema dreta culpen el Marroc de la crisi a Ceuta, que defineixen com una gran invasió.
1: Conservadors i ultres han fet pinça a l'Eurocambra per assenyalar Rabat i també la Moncloa. El PP ho celebra i acusa el govern espanyol de deixar Ceuta i Melilla a l'estacada.
0: Justament la immigració, però també l'educació i la seguretat han estat els temes centrals del primer debat del curs polític.
1: Una mena de tret de sortida a la precampanya electoral s'ha fet a Televisió Espanyola i ha mostrat la polarització entre esquerres i dretes a només 8 mesos de les municipals.
0: I un estudi alerta que cada cop es vacunen menys nens, en part per culpa dels discursos negacionistes com el de la Casa Blanca.
1: La taxa de vacunació infantil es manté per sobre del 90% a Europa, però avisen que va a la baixa. L'informe s'ha publicat a la revista The Lancet.
0: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
1: Amb música, nou disc de Miley Cyrus i novetats de Guitarrica Belafuente, Keith Richards i Rau Alejandro. I als cinemes avui arriba l'adaptació del videojoc Resident Evil i Operació Teheran, protagonitzada per Liam Neeson.
0: A la resta dels esports, avui comença la setena jornada de primera.
2: L'encet a l'Espanyol, que avui a les 9 del vespre en directe recorre l'Elx, i demà també a les 9 i també recús Sevilla-Barça. Joan Garcia es dubta per molèsties al genoll, el Barça vol que faci repòs, però ell vol jugar per anar amb la selecció espanyola.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Som a les portes d'un cap de setmana amb moltes estones de sol i amb temperatures més altes.
3: Sí, tornen a pujar els termòmetres, no ho faran tant com a principis d'aquesta setmana, però tot i això l'ambient serà més càlid. Demà màximes d'entre 25 i 30 graus i diumenge pugen un parell de graus més, tot plat amb sol, bandes de núvols prims i algunes boires matinals. Però avui comencem el dia amb alguns xàfecs, el gruix cau sobre el mar, però també toca punts del Garraf i del Baix Llobregat, i de fet ara al matí es poden repetir arran de mar, sobretot comarques del Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Maresme i Barcelonès. De fet, hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, i a la tarda algun ruixat entre Girona i Barcelona, i les temperatures si fa o no fa com les d'ahir.
0: I què marquen ara els termòmetres?
3: Doncs ara mateix 21 graus a Badalona i també a Amposta, 15 a Falset, 14 a Lleida, 17 a Girona, 20 a Tarragona i entre 17 i 20 graus a Barcelona.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7, entre Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal, en sentit Tarragona, i el transport públic, si heu d'agafar el tramvia, sapigueu que el tram, per una unitat avariada, no hi ha servei entre les parades Verdaguer i Sicília de la línia T4. Ara passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui divendres 18 de setembre del 2026.
4: RAC 1. Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
5: Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
6: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt, i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
5: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
7: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
8: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Torna a la final catalana de Lliga del Porc i la Forquilla.
12: Gaudeix de l'esmorzar popular el diumenge 27 de setembre a Lleida fent la teva reserva a lligadelaforquilla.com.
11: Una iniciativa del grup de sanejament porcí Lleida i Como Pomona, amb el patrocini de Bonària, Carbiresa, Gust de Lleida i el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
14: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
15: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
14: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
16: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
17: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
18: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
19: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
20: La Setmana del Llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
21: Anne Gavarain, guanyadora del Goya per 20.000 espècies d'abejas i nominada a l'Emmy Internacional per Pàtria, arriba al Teatre Apolo amb el seu paper més insòlid, el fundador de la Legió Espanyola, Millán Astray, a Cantando Bajo las Balas.
22: Cataluña y el País Vasco son dos cánteres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos.
21: Sis úniques funcions del 29 de setembre al 4 d'octubre al Teatre Apolo de Barcelona. Cantando Bajo las Balas. Entrada a la venda a teatreapolo.com.
23: RAC 1. El món a RAC 1.
0: 6:38, una setmana abans de la mort d'Isaac Andic, el seu fill Jonathan es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un precipici.

0: Un nou avenç en la investigació per la mort d'Isaac Andic posa entre l'espasa i la paret el seu fill Jonathan. De moment, ell és l'únic investigat per la mort del seu pare, i si fins ara els Mossos d'Esquadra havien recopilat un grapat d'indicis per incriminar-lo, en les últimes hores hem sabut que n'ha aparegut un de molt revelador. El fill del fundador de Mango es va interessar especialment per una teràpia que consistia a fer veure que llances un membre de la teva família per un barranc. Ho avancen aquest matí la Maica Navarro i el Toni Muñoz a La Vanguardia. El diari ha tingut accés a la declaració que la professora d'anglès de Jonathan Andic, de nom Joana, els dies 29 de juny i 6 de juliol, quan va accedir a respondre les preguntes de la policia i va entregar una còpia del seu mòbil perquè els Mossos poguessin buscar i remenar a través de les seves converses de WhatsApp. En aquestes declaracions, aquesta professora d'anglès, que també col·laborava amb la terapeuta de la família Andic, Julia Luderwald, va explicar als investigadors que Jonathan Andic s'havia interessat molt per un tractament que volien posar en marxa amb un altre pacient de la consulta. Elles creien que una simulació de llançar algú per un penya-segat era una molt bona teràpia per un altre home a qui havien diagnosticat d'esquizofrènia, amb l'únic objectiu de comprovar si el pacient era capaç d'empènyer la seva pròpia mare. La professora d'anglès, la Joana, va explicar-li a Jonathan Andic que tenien pensat posar-ho en marxa, i el fill del fundador de Mango va demanar si podia assistir-hi i veure en directe aquest experiment. Per poder tirar endavant la teràpia, la terapeuta, Julia Luderwald, li va demanar a la Joana que busqués una ruta amb precipicis. I l'1 de desembre del 2024, 15 dies abans de la mort d'Isaac Andic, totes dues van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, on dues setmanes després moriria el fundador de Mango. Durant aquella excursió, la psicòloga va deixar caure que la teràpia que volien posar en marxa seria molt útil també per Jonathan Andic, i va assenyalar que el motiu, en aquest cas, era que ell tenia problemes amb la gestió dels diners. Els Mossos, doncs, fa més de 2 mesos que tenen aquesta informació, però fins aleshores, segons La Vanguardia, Jonathan Andic no havia explicat mai a ningú, ni tan sols als seus advocats, que l'assistent de la seva terapeuta li havia ensenyat la ruta on va acabar morint el seu pare. Aquesta informació ha reforçat la tesi de la policia, que manté que va ser Jonathan Andic qui va fer caure el seu pare. Estan convençuts que el cas arribarà a judici i creuen que els nous detalls que avui explica el diari apuntalen la teoria que sosté la jutgessa i la fiscal. Però un detall que crida molt l'atenció és el que li va dir la terapeuta Julia Luderwald a la Joana, en un dels whatsapps que ha pogut recopilar els Mossos del telèfon de l'assistent de la terapeuta. Després de la mort d'Isaac Andic, aquesta professora d'anglès li va preguntar a la psicòloga si sabia què havia passat, i la resposta de la terapeuta va ser literalment: millor no ho vull saber, a veure si la pròxima seré jo. 6:41, més enllà de les novetats del cas Andic, els Mossos d'Esquadra busquen des d'ahir a la tarda un home condemnat per assassinat que s'ha escapat de la presó de Mas d'Enric. El reclús, a qui l'any 2011 li van caure una pena de 21 anys de presó per matar a sang freda la parella de la seva germana, va aconseguir fugir durant una sortida programada quan es trobava en un centre comercial de Tarragona. El fugitiu, que estava amb 3 interns més, es va escapolir tot sol després de demanar anar al lavabo quan estaven dinant. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, el grup de 4 interns de la presó de Mas d'Enric, al Callà, estava fent una sortida programada i es va aturar a dinar en un restaurant de menjar ràpid del centre comercial de les Gavarres als afores de Tarragona. Un cop aquí, el pres va demanar als qui els custodiaven poder anar al lavabo, moment que va aprofitar per escapolir-se aprofitant una porta d'emergència al darrere del restaurant. Eren els vols de les 2 de la tarda d'ahir quan es va activar un amplíssim dispositiu de crida i cerca per part dels Mossos, però sense resultats. Investigaran els Mossos l'entorn del pres per mirar de trobar-lo. Algun detall: és Pedro Fea, condemnat a 21 anys de presó el 2011, després que un jurat popular considerés provat que havia matat a sang freda amb un tret d'escopeta per l'esquena qui era la parella de la seva germana, perquè no volia que tinguessin una relació estable.
0: Però malgrat que s'han disparat les alarmes al sud del país per la desaparició de Pedro Cea, el Ministeri de l'Interior apunta que a Catalunya aquest any ha baixat la criminalitat, tot i que, tal com us explicàvem aquesta setmana, els tirotejos han crescut un 45%. Ara el govern espanyol ha reunit dades facilitades per tots els cossos policials que conclouen que, en general, la delinqüència ha anat a la baixa. Això sí, hi ha certa trampa, perquè tot i que s'hagin reduït els furts i els robatoris, els delictes més greus, com els assassinats, les violacions i ara ho dèiem, els incidents amb armes de foc, han crescut. De fet, els assassinats pràcticament s'han duplicat respecte a l'any passat a la ciutat de Barcelona, i a Lleida les violacions han crescut més d'un 50% en només mig any. Amb les dades del Ministeri de l'Interior a la mà, la nova cúpula dels Mossos vol posar fil a l'agulla per reduir la sensació d'inseguretat, i ara la nova direcció Pol ha promès més madura contra el crim organitzat i una policia més propera a la ciutadania.
2: Ho han fet després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi confirmat el que ja apuntava la policia a principis de setmana, que ara mateix du una arma al damunt és el més normal del món.
3: Hem d'endurir la legislació? Sí, que no podem normalitzar ni banalitzar el que les persones portin a sobre una arma blanca que es pot utilitzar en un conflicte que abans es resolia doncs, amb una empenta o amb una disputa i ara és una punxada amb una navalla, doncs, òbviament que aquí hem de concentrar els màxims esforços.
2: Ahir la nova cúpula dels Mossos va comparèixer al Parlament per primer cop des del seu nomenament la setmana passada i van anunciar una revisió de la policia de proximitat i també un pla per frenar les bandes juvenils.
0: Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Un dia més continua el conflicte entre Ceuta i el Real Madrid pel cas de les samarretes de suport a la ciutat autònoma. Florentino Pérez vol acabar d'una vegada per totes amb aquesta disputa i per aquest motiu avui mateix viatjarà cap allà i es reunirà amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives Pedrol.
4: Sí, l'acompanyaran Emilio Butragueño i Pirri, president d'honor del Real Madrid, que és nascut a Ceuta. La delegació del Club Blanc vol tancar d'una vegada per totes la caixa dels trons que van obrir dimarts passat Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté quan van arromangar-se una samarreta que duia imprès un missatge de suport a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha explicat a la COPE que la visita del Florentino estava programada des de fa dies, però alhora reconeix que ha agafat una nova dimensió. Creu que Mbappé va ficar la pota, igual que la resta dels seus companys, i insisteix que l'entrada de migrants al mes de juliol va ser una invasió.
5: Yo si hubiera tenido oportunidad de hablar con Mbappé, no lo conozco, le hubiera dicho que no, por lo que él ha manifestado luego, que no es incompatible, que esto no va de izquierda ni de derecha, que aquí de lo que va fundamentalmente es de ponerse al lado de un pueblo que ha sufrido una invasión. Que aquí de lo que va es de defender nuestra integridad territorial y nuestra soberanía.
4: De la visita de Florentino Pérez a Ceuta també n'ha parlat el president de la penya madridista al territori. Es tracta de Miguel Ángel Montano, que ha explicat també a la COPE que des del Real Madrid els han dit que els tres futbolistes demanaran perdó públicament, més aviat que tard.
6: Aunque ya el Real Madrid no ha comunicado que los jugadores se iban a disculpar, evidentemente lo ha hecho Mbappé. No hemos visto a Vinicius ni a Konaté de disculparse. Hablaremos de eso, porque yo creo que al presidente tampoco le sentaría muy bien el tener que aguantar esto, ¿no?
4: A aquesta entitat, la penya madridista de Ceuta, va presentar ahir una queixa formal al Real Madrid per l'actitud dels tres futbolistes.
0: Tot plegat quan el Partit Popular Europeu ha aconseguit aprovar una resolució a l'Eurocambra que conclou que el que va passar a Ceuta va ser una invasió. El PP europeu, amb el suport de l'extrema dreta i de partits com el de Giorgia Meloni, han donat llum verda a un text que critica durament i obertament el Marroc per la crisi migratòria. La resolució descriu que Ceuta viu una situació límit amb serveis socials i hospitals a punt de col·lapsar i demana que les autoritats marroquines assumeixin responsabilitats. I, per cert, les Illes Balears han superat per primer cop les Canàries en l'arribada de migrants per mar. Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, des de principis d'any han arribat a les Illes Balears 5.627 persones i a l'arxipèlag Canari, en canvi, en són 5.592, és a dir, 35 menys. Ara passen gairebé 2:45 del matí i justament la immigració, però també l'educació i la seguretat, han estat els temes estrella del primer debat del curs polític. Ha estat a Televisió Espanyola i ha sigut una mena de tret de sortida a la precampanya electoral en una temporada en què hi haurà eleccions espanyoles i també municipals.
2: Junts ho ha aprofitat per tornar-se a oposar al nou model de finançament i, en canvi, el seu portaveu, Salvador Vergés, ha posat la banya en les competències en immigració. Vergés, però, s'ha topat amb Lorena Roldán, del PP, que s'hi oposa frontalment.
7: Demanar les competències integrals d'immigració, i això està parat a Madrid, perquè nosaltres hem de poder decidir quants en venen, per quines vies.
8: I resulta que, aprovechando el drama de la invasión en Ceuta, aparece Junts con lo de siempre. Más competencias. No, mire, esto no funciona así.
2: Gairebé tots els partits han confirmat que assistiran a la cimera d'educació convocada pel govern de la Generalitat per arribar al 6% del PIB. Només PP i Vox han dit que no hi aniran.
0: 6:47, Antròpic, l'empresa propietària de Clot, ha sortit al pas de les paraules d'aquell enginyer que va decidir abandonar la companyia pels perills que suposava la intel·ligència artificial. Ara la delegada d'Antròpic a l'Estat, Cristina Pitarch, ha volgut rebaixar les alarmes.
2: En una entrevista a la cadena SER ha aclarit que la humanitat no corre perill, tot i que admet que la IA pot provocar tota mena de problemes.
9: Acabar con la humanidad, o sea, yo creo que no. Creo que existe un riesgo de que pase algún tipo de cosas. A mí eso de acabar con la humanidad me parece totalmente catastrófico y no creo que estemos en ese sentido ni que vaya a pasar de ninguna manera. Necesitamos un tiempo para poder controlarlo. No es una cosa de parar ni hacer nada drástico, es una cosa de un poco pausar.
2: A les últimes hores, el debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial ha arribat fins i tot a la Casa Reial Britànica. El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar la IA abans que sigui massa tard.
0: I en ple debat sobre si cal limitar la intel·ligència artificial, la Comissió Europea ha confirmat les restriccions que tindran els menors que facin servir les xarxes socials. Entre altres, no podran fer retransmissions en directe ni rebre missatges de desconeguts i tindran diverses funcionalitats limitades fins que facin els 18 anys. I encara un últim apunt abans dels esports, perquè en salut un estudi apunta que el ritme de la vacunació infantil ha frenat a tota Europa. Alerta que, en part, és per culpa dels discursos negacionistes, com el de la Casa Blanca. L'informe recull que la taxa de vacunacions es manté per sobre del 90% a la majoria de països europeus, una molt bona xifra, però apunten que des del 2019 la tendència va a la baixa.
2: Els investigadors assenyalen que un dels motius d'aquesta baixada és, precisament com dèiem, els moviments antivacunes que han anat guanyant pes gràcies a discursos com el de Donald Trump als Estats Units, i avisen que si continua aquesta tendència a la baixa, podrien tornar malalties greus com el xarampió i que podrien perdre la protecció col·lectiva com a societat. La investigació s'ha publicat, per cert, a la revista The Lancet.
0: Deu minuts i les 7.
10: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: A la resta dels esports, avui comença la 7a jornada de primera, l'Encet a l'Espanyol, que rep l'Elx en l'últim partit abans de l'aturada per seleccions.
4: És a les 9 del vespre, en directe a RAC1. No hi serà Omar El Hilal, expulsat dimarts contra el Rayo Vallecano per unes mans. Demà a les 9 del vespre, també a RAC1, el Barça juga al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia, que va fer-se mal al genoll dimecres contra el Racing de Santander. Pel que sabem, a RAC1, el Barça preferiria que fes repòs, però el porter vol jugar per anar amb la selecció espanyola i guanyar-se la titularitat un cop acabat el Mundial. I diumenge, un quart de 5 de la tarda, també a RAC1, l'Atlètic de Madrid rebrà el Real Madrid al Metropolitano. Ahir va acabar-se la jornada intersetmanal amb dos partits, Màlaga 1, Villarreal 3 i Betis 1, Getafe 0, amb gol d'Abde. I a segona, demà a les 9 del vespre, Cádiz, Girona, i diumenge a les 2 del migdia, Sabadell, Oviedo.
0: Encara en futbol, ahir va fer-se la preestrena de Correres de Cobardes, un documental sobre Carles Reixac, produït per Mundo Deportivo, amb la col·laboració de Movistar.
4: Sí, van anar, entre d'altres, la mà dreta de Joan Laporta, Rafa Juste, l'expresident Joan Gaspar i exfutbolistes del Dream Team com ara Vaquero, Eusebio o Guillermo Amor. Reixac estava expectant abans de la preestrena, ell mateix ho reconeixia a RAC1.
11: Per mi una mica sabia del que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
4: I en handbol, el Barça ha fet un pas important cap a la fase principal de la Champions després de guanyar d'un gol a la pista del Montpellier. L'equip de Carlos Ortega és líder en solitari.
12: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco EMA Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco EMA Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
0: 8 minuts i les 7.
13: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
14: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
15: Big Mat, precios especiales septiembre. Amoladora Milwaukee, 52 euros. 115 milímetros, 800 vatios. Más regalo de 10 discos. Todo 52 euros.
14: Consulta el folleto y redes sociales. Big Mat, la plataforma. Más por ti.
16: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
17: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
18: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
20: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
19: Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
21: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
22: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
23: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
22: Ludovic Desier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
23: Gerai Cortés, Sondra Rabbanowski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
22: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
24: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
25: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
26: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
25: frigorífics, rentadores, forns
26: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
25: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
26: Consulta els models i marques que hi participen.
27: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
28: No tenim pressa, entrem suau!
27: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
29: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
27: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
30: 4 de 9 sense folre, descarregat!
27: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
31: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
32: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i mig i les 7. A aquesta hora, el que em té fart, amb el Lu Martín.
33: El que em té fart és que els pagesos d'aquest país malvisquin, perquè la gent que compra al Mercadona, que és més barat, no?
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
34: La minissèrie britànica de 6 episodis, Babies, és difícil, per no dir impossible, d'oblidar. Parla de algo que continua sent tabú i que gairebé no està representat en l'audiovisual. La pèrdua i el dol perinatal. I per això, precisament, és rellevant. Ho fa a través de la història d'una parella de 30 anys que ha patit diversos avortaments i tracta tant el silenci que s'imposen, les barreres per comunicar-se, la depressió, el canvi en les relacions sexuals i la resposta sanitària molt millorable en l'acompanyament, com la dificultat per tornar a portar una vida normal, sigui el que sigui això. No és rodona, hi ha una història alternativa d'uns amics de la parella que llastra la sèrie, però no li treu tendresa ni emoció. Babies està disponible a Filmin.
0: Hi ha 2:02. A aquesta hora, un dia més, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, 26 generacions de vi.
1: La família Antinori de Florència és una família vinculada al món del vi. Hi ha documents que fixen l'origen del seu celler al 1385. És un dels cellers, potser el celler més antic que es conserva. Per posar-ho una mica en perspectiva, encara faltaven més de 100 anys perquè Cristòfol Colom decidís emprendre aquell absurd viatge cap a les Índies. Han passat guerres, revolucions, canvis de rei, canvis de fronteres, dues guerres mundials, epidèmies, i la família ha continuat plantant vinyes, collint raïm i fent vi. Els grecs deien que Dionís havia donat el vi als humans com un regal per fer més suportables les penes de la vida. Avui, els Antinori ja van per la 26a generació. Una tarda, el meu pare, mecànic, abans l'avi havia estat ferrer, em va preguntar al menjador de casa si m'interessaven els cotxes. Avui, jo, sense carnet de conduir, encara somric quan ho recordo.
0: I el diàling... Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. El Celta es va espinyacar contra un equip de Xipre i a la SER també.
3: Atención, falta. Muy peligrosa en Xipre contra el Celta, Jacobo.
4: Una falta peligrosa, están hablando en la formación de los chipriotas.
5: Y yo, qué bochorno, colega.
3: Ahí está. La tercera siempre va la vencida, no pierdas la fe.
6: Los de Chipre, los de Chipre, Jacobo, no. Ya está,
0: ya acaba de Chipre, claro que sí.
7: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 18 de setembre del 2026. Som a les portes d'un cap de setmana tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures més altes. Però avui esperem algunes pluges al matí en punts de la costa, sobretot la costa central, i a la tarda entre les comarques de Girona i de Barcelona. Les màximes seran d'entre 23 i 28 graus. Atenció a les novetats que envolten la investigació del cas de la mort d'Isaac Andic, que avui publica La Vanguardia, i que posen l'únic sospitós del cas, el fill, Jonathan, entre les cordes. Els Mossos d'Esquadra han descobert que es va interessar per una teràpia, i quina teràpia, que simulava llançar un familiar per un precipici. Era un tractament extrem que la seva terapeuta volia aplicar a un pacient amb esquizofrènia i que havien de posar en pràctica a la ruta on, curiosament, la ruta de Montserrat, on acabaria morint Isaac Andic. De fet, tot just 13 dies abans de la caiguda del fundador de Mango, la terapeuta li va ensenyar la zona exacta al fill gran dels Andic. Avui, a partir de les 9, en parlarem amb una de les periodistes que ho ha destapat, la Baica Navarro. Seran temps de tertúlia en Cris Puig, Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folch i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Els Mossos no guanyen per mal de caps. Des d'ahir busquen un pres condemnat per assassinat que es va escapar ahir a Tarragona. Havia sortit de la presó de Mas d'Enric en el marc d'una excursió programada, però es va escapolir mentre dinava en un centre comercial. Avui que en tenim una de freda i una de calenta pel que fa a la criminalitat. La bona notícia és que globalment ha baixat un 7,4% a Catalunya els primers 6 mesos de l'any. La dolenta és que el que pugen són els delictes més greus, com homicidis o delictes sexuals. I a Madrid, la divisió al vestidor del Real Madrid per la samarreta de suport a Ceuta ha obligat Florentino Pérez a viatjar avui a la ciutat autònoma per calmar les aigües. Ho fa amb un seguiment mediàtic com si fos un cap d'estat. Més coses. Després d'una setmana de psicosi pels riscos de la intel·ligència artificial, ara Anthropic, l'empresa que és propietària de Claude, rebaixa l'alarma i assegura que la humanitat no corre perill. Mentrestant, a Brussel·les, la Comissió Europea ja ha detallat com evitarà que els menors s'enganxin a les xarxes. Les tindran vetades si tenen menys de 13 anys i entre els 13 i els 15 només podran obrir-se perfils associats als dels seus pares amb limitacions horàries i sense l'escroll infinit. A quarts d'onze aclararem fins a quin punt aquesta mena de prohibicions són efectives amb l'Aleix Garell, que és el corresponsal de RAC1 a Sydney, Austràlia, el primer país que va vetar les xarxes socials als menors de 16 anys per saber com els hi ha anat. També avui que un estudi publicat a la revista The Lancet alerta que cada vegada es vacunen menys criatures per culpa de discursos negacionistes com el del govern de Donald Trump. El risc és que repuntin malalties greus com el xarampió. A Tarragona, un cap de setmana gros. Arriben els primers plats forts de Santa Tecla amb la baixadeta o el concert de sopa de cabra avui. Els esports. Avui comença la setena jornada de Lliga amb un Espanyol Elx a les 9 del vespre i en directe aquí a RAC1. Avui, aquest matí a les 11, com sempre, la centrifugadora amb l'Edu de Valle, el boi millor del que ha donat a si el món a RAC1 d'aquesta setmana. I per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb el Sergi Ambudio i els cafres habituals, David Broc, Mònica Usar, Santi Jiménez i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit de matinada, Hernández?
3: Sí, les novetats sobre el cas Andic, que avui llegim a La Vanguardia, que posen contra les cordes el fill del fundador de Mango. Resulta que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que s'havia de fer amb un altre pacient i que simulava que s'havia de llançar per un barranc de Montserrat un familiar amb qui tenia mala relació. Fins i tot, Jonathan Andic es va oferir per presenciar l'exercici in situ. Aquest experiment extrem de confrontació s'havia de fer a les faixetes de Montserrat, just on va morir Isaac Andic. I, de fet, van ser les terapeutes de la família les que li van ensenyar aquesta ruta al seu fill Jonathan. Tot plegat reforça la tesi de la policia, que manté que va ser ell qui va fer caure el seu pare. Per acabar-ho d'adobar, els Mossos han trobat un missatge de la psicòloga familiar que els fa ballar encara més al cap. Li va enviar a la seva companya, després de la mort del fundador de Mango, en què deia que preferia no saber què havia passat, no fos cas que la propera que morís fos ella.
0: És un color gros, això?
3: Sí.
0: És un crims de...
3: Però a mi el que més m'ha sorprès, Basté, aquest matí, és aquest tipus de teràpies es fan. Yeah. És a dir, tu vas a un penya-segat a simular que estimbes un familiar amb qui tens mala relació?
2: Això es fa?
0: No, aviam, no ho he pensat mai. És la primera vegada que fan una pregunta així. Però t'he de dir que és una teràpia que em sorprèn, sí, em sorprèn. Em sorprèn molt, però esclar, aquesta dona no estava ni col·legiada, o sigui...
2: No.
0: Amb la qual cosa... també n'ha patat aquesta psicòloga, dos molts respectes. Mira que n'hi ha, i de bones...
2: Sí, doncs es veu que té molts clients.
0: Doncs bueno, així estem. En parlarem, tocades, mira, tocades a les 9 amb la Maica Navarro, que juntament amb el Toni Muñoz firmen avui aquestes novetats a La Vanguardia. Tot això, els Mossos busquen un pres a Tarragona que ha fugit aprofitant una visita programada.
3: El fugitiu, sí, és Pedro Cea, un home de 52 anys que va matar el seu cunyat el 2007. Els Mossos han explicat que tot plegat va passar ahir cap a les 2 del migdia, quan el grup de presos va fer una de les aturades previstes de la jornada al polígon comercial de les Gavarres. L'home va anar al lavabo d'un restaurant i es va escapolir per la porta d'emergència. Els Mossos han muntat un dispositiu molt ampli per enxampar-lo, però a aquesta hora, de moment, encara no l'han trobat.
0: Però portava ni cap pulsera ni res. És clar, vaig a lavar un moment i llavors això és com les pel·lícules aquestes que surten per la finestra de la tassa al vàter. O sigui, és que...
2: Sí, a més, que estava acusat d'assassinat, que no era un delicte...
0: Crec que hi havia un crim, precisament, del Carles Porta.
2: Sí, d'aquest cas, sí.
0: Això quan noves dades del Ministeri de l'Interior apunten que a Catalunya aquest any ha baixat la criminalitat.
3: Sí, baixa un 7%, sobretot per la davallada de furts i robatoris, però la mala notícia és que pugen els delictes més greus, com ara els homicidis i les violacions. Perquè us en feu una idea, els assassinats pràcticament s'han duplicat respecte de l'any passat a la ciutat de Barcelona i les violacions a Lleida han crescut més d'un 50% en només mig any.
0: És a dir, baixen els furts, els robatoris de dia a dia, però en canvi pugen, clar...
2: Es dupliquen.
0: És molt bèstia, també. I un dia més, continua el conflicte entre Ceuta i el Real Madrid pel cas de les samarretes. Florentino Pérez vol acabar amb la disputa i per aquest motiu viatjarà avui a Ceuta per reunir-se amb el seu president, Juan Jesús Vivas.
4: Sí, l'acompanyaran Emilio Butragueño i Pirri, president d'honor del Real Madrid, que és nascut a Ceuta. La delegació del
0: club... Això acabarà amb un partit amistós allà, ja ho veurem.
4: Sí, ho llegia, l'altre dia ho llegia en el segon, també, és veritat. Val. La delegació del Club Blanc...
0: Que poc original soc, doncs.
4: No, home, no. No. Que la delegació del Real Madrid vol tancar d'una vegada per totes la caixa dels trons que van obrir dimarts passat Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté quan van arromangar-se una samarreta que duia imprès un missatge de suport a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, ha explicat a la COPE que la visita de Florentino estava programada des de fa dies, però alhora ha reconegut que ha agafat una nova dimensió. Creu que Mbappé va ficar la pota, igual que la resta dels seus companys, i insisteix que l'entrada de migrants al mes de juliol va ser una invasió.
5: Yo si hubiera tenido oportunidad de hablar con Mbappé, no lo conozco, le hubiera dicho que no, por lo que él ha manifestado luego, que no es incompatible, que esto no va de izquierda ni de derecha, que aquí de lo que va fundamentalmente es de ponerse al lado de un pueblo que ha sufrido una invasión, que aquí de lo que va es de defender nuestra integridad territorial y nuestra soberanía.
4: El cas de les samarretes també ha arribat a la Moncloa. El secretari d'Estat per l'Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha fet pinya amb els futbolistes del Real Madrid i ha lamentat el linxament que han rebut els últims dies.
6: Mbappé, Vinícius, Konaté también han sufrido un acoso terrible en redes sociales. O sea, a mí me parece que ellos se han dado esa razón, pues es una razón personal, que se puede compartir o no. Yo creo que la solidaridad con Ceuta es indiscutible.
4: Amb això no hi està gens d'acord la penya madridista de Ceuta, que ha presentat una queixa formal al Real Madrid per l'actitud dels tres futbolistes.
0: És un exercici tot plegat d'un patriotisme que és que si estàs a... És a dir, no pots estar a mig camí ja. Ja no pots estar a mig camí de res. O sigui, ja no pots dir com Mbappé, no, si jo estic amb Ceuta, però és que van morir molts migrants, nedant i tot, doncs jo també em sap greu, en solidaritat. No, això no es pot dir. O sigui, si no vas amb Ceuta, ets el Barça. Saps què vull dir? O sigui, Mbappé ara és el Barça. O sigui, està mobilitzat tot tant i tan polititzat que és que... Tot plegat quan el Partit Popular Europeu ha aconseguit aprovar una resolució a l'Eurocambra que conclou que el que va passar a Ceuta va ser una invasió.
3: El PP Europeu, amb el suport de l'extrema dreta i de partits com el de Giorgia Meloni, han donat llum verda a un text que critica durament el Marroc per la crisi migratòria a Ceuta. La resolució assegura que la ciutat autònoma viu una situació límit, amb serveis socials i hospitals a punt de col·lapsar, i demana que Rabat assumeixi responsabilitats. De fet, exigeixen a les autoritats marroquines que blindin les fronteres i que assumeixin tant aviat com puguin el retorn de tots els migrants.
0: I atenció a aquesta dada, les Illes Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants.
3: Un total de 5.627 persones migrants han arribat a les costes de les Balears des del gener. Són 144 més que l'any passat i 35 més que les arribades a les Canàries. Són dades del Ministeri de l'Interior. Els conflictes armats, la inestabilitat política i la crisi humanitària que se'n deriva són la principal raó per la qual els migrants intenten arribar a les costes balears. Ho fan a través de la ruta del Mediterrani Occidental, una de les més perilloses i mortíferes per arribar a sol europeu.
0: Per cert, amb allò que explicàvem de la baixada de...
2: De la criminalitat?
0: Sí. He vist el Regió 7, que, per exemple, a Manresa ha baixat als 6 mesos un 11%. A Manresa, que ha estat notícia aquesta...
2: Sí. El cas de...
0: Sí,
2: del Carles, de l'apunyalament mortal.
0: Sí. I a Girona un 7% menys, diu el diari de Girona. I hem de mirar el cel avui, també.
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Avui encara s'escaparan els grossets, però... Sí. Un cap de setmana tranquil·let,
8: tranquil, eh? Sí, després dels aiguats d'aquesta setmana, el cap de setmana pinta amb sol, amb bandes de núvols alts, algunes boires, i amb temperatures que tornen a pujar una mica, no ho faran tant com a principis de setmana, però sí que demà tindrem màximes de 25 a 30 graus i diumenge pujaran una miqueta més. I avui comencem el dia amb alguns ruixats sobre el mar, que ara mateix toquen alguns punts del Baix Llobregat, el Barcelonès i també el Maresme, i de fet ara de bon matí especialment es poden repetir arran de costa, sobretot costa central. De fet, hi ha avisos del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Maresme i també el Barcelonès. A la resta, matí de cel mig ennuvolat i després a la tarda algun ruixat entre Girona i Barcelona i a la resta, en canvi, més clarianes. Les temperatures avui, si fa o no fa com les d'ahir, entre els 23 i els 27 graus de màxima i ara mateix es mouen entre els 17 i els 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona, 18 a Banyoles i 16 a Vic.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I a tot això, Entropic, l'empresa propietària de Clot, ha volgut rebaixar l'alarma sobre els perills de la IA.
3: Sí, la companyia aclareix que la humanitat no corre perill, tot i que admet que la intel·ligència artificial pot provocar tota mena de problemes. Ho ha dit aquesta nit a la cadena SER la delegada d'Entropic a l'Estat, Cristina Pitarch.
11: Acabar con la humanidad, o sea, yo creo que no. Creo que existe un riesgo de que pase algún tipo de cosas. A mí eso de acabar con la humanidad me parece totalmente catastrófico y no creo que estemos en ese sentido ni que vaya a pasar de ninguna manera. Necesitamos un tiempo para poder controlarlo. No es una cosa de parar ni hacer nada drástico, es una cosa de un poco pausar.
3: El debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial ha arribat fins i tot a la Casa Reial Britànica. El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar la IA abans que sigui massa tard.
0: I a tot això, el debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial ha arribat fins i tot a la Casa Reial Britànica. El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar-la abans que sigui massa tard. En fi, més enllà d'aquest debat, Europa ha confirmat les restriccions que tindran els menors que facin servir les xarxes.
3: Entre els 13 i els 15 anys només podran tenir perfils associats als dels seus pares. També tindran funcions limitades i no hi podran entrar més d'una hora al dia. A partir dels 15 ja podran tenir els seus propis comptes, però fins que en facin 18 tindran les funcions limitades. Per exemple, no podran fer retransmissions en directe ni rebre missatges de desconeguts. I ja se sabia que les plataformes hauran de protegir-los de funcionalitats com l'escroll infinit. Ara bé, queda com a mínim un any perquè aquesta llei entri en vigor.
0: A un minut per un quart d'avui de la Crònica de Salut, un estudi que avui publica la revista The Lancet ens alerta que cada vegada es vacunen menys criatures.
3: A Europa la taxa de vacunació es manté en el 90% dels infants, però en altres territoris, com els Estats Units, baixa per culpa dels discursos negacionistes de la Casa Blanca. La investigació alerta que si continua aquesta patacada podrien tornar malalties greus com ara el xarampió.
0: I atenció perquè a Barcelona... Tothom que sigui de Barcelona i que tingui una certa edat sap que al Passeig de Gràcia hi ha una mena de centre comercial molt petit, o hi havia, que es deia, vaja, que es diu, Boulevard Rosa. Doncs bé, el Boulevard Rosa acollirà un restaurant enorme georgià.
2: Sí, el Tbilisi Boulevard, el Passeig de Gràcia, serà una ambaixada cultural i culinària del país georgià. A la planta superior hi haurà una gran sala dividida en diverses zones i amb un escenari central on hi haurà...
0: balls i actuacions, t'està ofegant, i actuacions de música georgiana. A baix hi haurà cuina oberta, brasa i una gran olla de vapor amb pastes farcides de carn i caldo. Atenció, perquè tindrà una capacitat per 250 persones.
2: És enorme.
0: És enorme. Entre, clar, és que allò és enorme. Entre el saló superior, els privats i la cocteleria de la planta baixa. Déu-n'hi-do, o sigui, un restaurant, l'inversió que ha de brillar, perquè allò és Passeig de Gràcia, de Barcelona.
2: Sí, és un grup que, de fet, vol fer 4 restaurants georgians a la ciutat.
0: Anem a la música, perquè ja està disponible el nou àlbum. És com Bon James Bond, perquè ara hem de dir Miley.
2: Sí,
0: Cyrus,
2: sense
0: Miley.
2: Cyrus.
0: Cançons en un disc que, tot i que arrisca sons més electrònics, també aposta per les balades habituals. Avui que també s'ha estrenat un primer avançament de l'àlbum que posarà música a un dels videojocs més esperats de la història, el GTA 6. Hi ha cançons com les de Keith Richards. També Raúl Alejandro o Travis Scott. I avui que també s'ha publicat la cançó de la banda sonora que forma part de la banda sonora de La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis que protagonitza Guitarrica de la Fuente, i el mateix Guitarrica de la Fuente ha fet aquesta cançó que a mi m'encanta, que es diu La Nieve.

0: venia bé aquesta cançó. I Shakira aterra avui a Madrid amb el primer dels 12 concerts que té previstos a la capital d'Espanya.
1: Fins a l'11 d'octubre, la colombiana reunirà més de 600.000 persones a l'estadi Shakira, que s'ha aixecat al barri de Villaverde. A banda dels concerts, cada dia es presenta com un carnaval al recinte Macondo Park. 12 hores de cita, des del migdia fins a la mitjanit del dia que s'acabi l'espectacle, i 50.000 persones cada jornada. A més dels concerts...
0: Queden entrades, eh?
1: Sí. Clar, és que omplir 12 dies, déu-n'hi-do. A més dels concerts, el recinte madrileny es convertirà en Es Latina, un festival cultural que reunirà artistes com la Nati Peluso, la Maya, en Guitarrica de la Fuente, la Lía Cali, Gerai Cortés o Ángeles Toledano. Però també hi hauran escriptores com Rosa Montero, Elisabet Benavent, Julia Navarro o la Míriam Tirado, entre d'altres. Estaran presents a la biblioteca, que serà un espai que organitzarà el segell editorial Penguin Random House pel seu vincle amb Gabriel García Márquez.
0: Recordem que és que el nom es diu Macondo, com a través del llibre del cinema de Soledad de Gabriel García Márquez. I als cinemes avui arriba una nova versió de Resident Evil.
2: Hey, man, I gotta be 7, do you know where I can take this?
0: Per cert, les crítiques són bastant bones, en general, d'aquesta pel·lícula de por. No, n'hi has a veure o què?
1: Sí.
0: Sí?
1: Tu hi vas dilluns,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el dimarts, no ho sé encara, sí. El dimecres.
1: Jo també, la setmana que ve.
0: És una reinvenció completament, veurem. I més coses. Per cert, que Masterchef Junior abandona Televisió Espanyola i salta a Disney+.
1: Sí, la 12a edició que envia d'ubicació, mantenint l'essència del programa. De fet, serà la primera vegada que un format de Ràdio Televisió Espanyola s'emeti únicament fora de la cadena pública, després d'un acord entre la marca de Mickey Mouse i la propietària dels drets del projecte a Espanya, segons ha pogut saber Bertele.
0: I a Tarragona ja està tot a punt pel plat gros de les festes de Santa Tecla.
1: Sí, avui la baixadeta o el concert de sopa de cabra a la Tarraco Arena Plaça, demà a Cercavila Petita i diumenge, dia de Castellera, que podreu seguir aquí a RAC1. A la ciutat, per cert, es repartiran gairebé 3.000 braçalets per detectar drogues a les begudes.
0: A les begudes.
1: Uh-huh. Sí, abans semblava una mica segon d'ESO, eh? El Pedrol, amb els comentaris d'abans.
3: No, esclar, com? No, jo?
0: Sí, clar. I avui, que per cert, també arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
1: Es fa el passeig Lluís Companys a Barcelona i l'ompliran prop de 330 expositors i més de 300 activitats. El certamen s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè.
0: Quin gran invent, això de la Setmana del Llibre en Català. Quin gran invent. I pel que fa a la resta dels esports, avui comença la 7a jornada de primera.
3: I l'enceta l'Espanyol, que rep l'Elx en l'últim partit abans de l'aturada per seleccions, és a les 9 del vespre en directe a RAC1. Demà a les 9 del vespre també a RAC1 el Barça juga al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia, que va fer-se mal al genoll dimecres contra el Racing de Santander. Pel que sabem, a RAC1, el Barça preferiria que fes repòs, però el porter vol jugar per anar amb la selecció espanyola i guanyar-se la titularitat un cop acabat el Mundial. I diumenge, 4:45 de la tarda, també a RAC1, l'Atlètic de Madrid rebrà el Real Madrid al Metropolitano. Ahir va acabar-se la jornada intersetmanal amb dos partits, Màlaga 1, Villarreal 3 i Betis 1, Getafe 0. I a segona, demà a les 9 del vespre, Cádiz-Girona, i diumenge a les 2 del migdia, Sabadell-Oviedo. Encara en futbol, ahir va fer-se la preestrena de Correres de Cobardes, un documental sobre Carles Reixac, produït per Mundo Deportivo amb la col·laboració de Movistar, i van anar, entre d'altres, la mà dreta de Joan Laporta, Rafa Juste, l'expresident Joan Gaspar i exfutbolistes del Dream Team com ara Vaquero, Eusebio o Guillermo Amor. I en handbol, el Barça ha fet un pas important cap a la fase principal de la Champions després de guanyar d'un gol a la pista del Montpellier. L'equip de Carlos Ortega és líder en solitari.
0: I un s'estrena,
3: A Movistar, sí.
0: A Movistar.
4: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: I a les 7:20...
5: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí ens espera l'amic Ferran Arandiga. Bon dia, Ferran.
6: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que ja tenim un accident a la B20 en sentit sud a Cornellà del Llobregat a tot just fa uns minuts i que aquest accident obliga a tallar un carril de circulació ja provocant 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, en direcció a Barcelona també es fan retencions habituals, moltes d'elles ja a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts i també a la B23 des de Molins de Rei. Al Besòs es fan cues també al reu del Nus de la Trinitat amb afectacions en sentit Llobregat per les dues rondes de Barcelona. Per últim, al Vallès també trobem congestió des de la C58, des del punt de Sant Quirze, en direcció cap a la capital catalana. A la AP7, a hores d'ara, també ja circula amb intensitat durant 2,5 quilòmetres, a Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia,
8: faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
0: I el diàling. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
10: Hola, bon dia. Vinga, que Tarragona repartirà braçalets per detectar drogues a les begudes durant les festes de Santa Tecla. Ara ho dèieu. Voleu saber per què ho faran?
11: Visca Catalunya i visca RAC1. A les 6 del matí, visca RAC1 i visca Jordi Catalunya.
12: Jordi Catalunya! Jordi Catalunya!
13: Però nosaltres som el programa del Clapés, el coneixes?
11: Jordi Clapés, Jordi Clapés. Toni Clapés, visca Catalunya, visca Santa Tecla i visca Tarragona!
14: Són uns borratxos, però són professionals.
10: No sé si també repartiran braçalets per detectar beguda la droga. Aquest que n'hi doni més d'un.
0: Estem?
10: Sí, jo ja hauria acabat.
0: 7 i 22.
15: RAC 1. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
16: Se mueven los coches y los pasajeros al tren. Los niños al cole, las cucharitas de nuestros cafés. Se mueven las ideas, los alimentos, los paisajes, la noche. Se mueve todo para que todo siga, porque la vida es movimiento y el movimiento es vida. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
17: Destinació, la teva feina. En parada, deixa els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard, com cada matí.
18: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
19: Estic venent casa meva i no me'n surto.
20: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
21: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omoda Jaeco Autovivo. A Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
22: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
23: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
24: Vine a Sant Boi. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Autònom, pime, ara sí que sí.
2: La

0: Ja toca facturar amb Verifacto. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: A Déu, la mort i la vida. Concert benèfic a favor dels damnificats pels terratrèmols de Veneçuela. Entrades a palaumusica.cat.
2: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
3: Escolta, navega, descarrega, informa.
2: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
4: 17.
2: Cada dia, una idea.
4: La del Xavi Puig.
5: Fer-li assegurança al teu auto de xoc.
4: La proposta del Pep Prieto.
6: Els orfes de Homeland ja tenen el seu recanvi definitiu. Lioness se centra en una unitat de la CIA que es dedica a infiltrar els seus agents en organitzacions terroristes d'arreu del món. La seva participació és clau en conflictes geopolítics, però les missions entren en contradicció amb les seves vides personals. Taylor Sheridan recupera el to de Sicario per a una sèrie que va començar bé, però no ha parat de millorar durant 3 temporades. Fa una panoràmica molt creïble del món que tenim, però també és un magistral exercici d'acció i suspens que seria digne de veure en pantalla gran, a banda de comptar amb tot un recital de la seva protagonista i productora, Zoe Saldaña. Trobareu Lioness a Sky Showtime.
4: Santibal, més bon dia.
7: Molt bon dia, Catalunya. Aquí va l'última entrega de Noms Extraordinaris. Avui una criatura que ja va néixer felicitant les festes perquè els seus pares li van posar Medicrisma, tal com sona, Medicrisma Rodríguez de Duarte. El Spotify d'avui és This Must Be the Place dels Talking Heads. Oh.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que Jonathan Andica es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un precipici. Segons La Vanguardia, va descobrir aquest mètode 15 dies abans de la mort del seu pare i van ser les terapeutes de la família les qui li van ensenyar la ruta de Montserrat.
3: Els Mossos busquen un pres condemnat per un assassinat que s'ha escapat de la presó de Masdenric, ha fugit durant una sortida programada mentre dinava en un centre comercial.
2: La criminalitat ha baixat un 7,4% a Catalunya els primers 6 mesos d'aquest any. Ara bé, tot i que baixen els furts i els robatoris, creixen els homicidis, els delictes sexuals i els tirotejos.
4: Florentino Pérez viatja avui cap a Ceuta per resoldre el conflicte de les samarretes. Allà es trobarà amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, per intentar posar pau després que Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté amaguessin un missatge de suport a Ceuta.

0: una samarreta.
1: Un estudi alerta que cada cop es vacunen menys nens, en part per culpa de discursos negacionistes com el de la Casa Blanca. Això sí, segons The Lancet, la taxa de vacunació dels menors encara es manté per sobre del 90%.
2: I ja s'ha estrenat el nou disc de Miley Cyrus, la nova cançó de Guitarrica de la Fuente, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula La Bola Negra, i també els primers temes que sonaran al GTA 6. Als cinemes avui arriba l'adaptació del videojoc Resident Evil.
0: I a la resta dels esports, avui comença la setena jornada de primera amb un espanyol Elche a les 9 del vespre en directe a RAC1. Demà també a les 9 i també a RAC1, Sevilla-Barça. Joan García es dubta per molèsties al genoll. El club vol que faci repòs, però ell vol jugar per anar amb la selecció espanyola.
3: I el temps. La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
4: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Som a les portes d'un cap de setmana de temps força tranquil, amb sol, bandes de núvols prims i algunes boires matinals, i torna a pujar la temperatura. No ho farà tant com a principis de setmana, però tot i això les màximes demà es mouran entre els 25 i els 30 graus i diumenge pujaran una mica més. Però avui comencem la jornada amb alguns xàfecs. El gruix està sobre el mar, però toca algun sector del Baix Llobregat, el Barcelonès i també el Maresme, i de fet ara al matí es podrien repetir alguns ruixats arran de mar, sobretot a la costa central. I després a la tarda, algun xàfec entre Girona i Barcelona. I temperatures semblants a les d'ahir. Ara mateix entre 17 i 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida, 17 a Girona, 13 a Solsona i 18 a Cunit.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs la qualitat avui es manté bona, amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
9: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
10: Senyora rentadora.
11: Din, din, din.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
9: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
4: I el trànsit.
14: Fiat us ofereix aquest espai.
4: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres a hores d'ara amb fins a dos accidents. Un, recordem, ha estat a primera hora del matí a la B20 en sentit sud a l'Hospitalet de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i encara a hores d'ara provoca un quilòmetre de lentitud. L'altre accident ha estat fa tot just uns instants a l'A2 a l'altura de Cornellà, que també talla un carril i provoca en aquest cas fins a 5 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona. Per altra banda, en aquest mateix vessant també tenim retencions a la B23 des de Molins de Rei cap a la capital catalana. Al Besòs es fan cues arreu del nus de la Trinitat, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. I al Vallès destacaríem a hores d'ara congestió intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a Barcelona, i en sentit sud, en aquest cas, a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
4: 7:34, com sempre a aquesta hora obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
19: Bon dia.
4: Marc Segués, bon dia.
20: Bon dia.
4: Marina Arbós, bon dia.
21: Bon dia.
4: Sergi Ambudio, bon dia.
22: Bon dia.
4: Un dia més, la polèmica generada per la samarreta en suport a Ceuta de tres jugadors del Real Madrid és el gran tema dels diaris, especialment els de Madrid. Avui els articulistes fixen la mirada en la visita de Florentino Pérez a Ceuta per fer-se perdonar. Alguns el critiquen per teatralitzar amb un gest totalment buit.
3: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: El País, Daniel Verdú, afirma que la del president del Madrid és l'enèsima incursió populista al drama que viu Ceuta, i es pregunta de què serveix que hi vagi en persona a mostrar la seva solidaritat, i respon irònicament: el que tocaria és que els portés l'orella d'Mbappé o Konaté. I conclou: el gest d'Mbappé va ser simple, va llegir, pensar i va prendre la seva pròpia decisió, i almenys en això no hi ha fantasia.
20: A El Mundo, Antonio Lucas també s'hi suma i escriu: el
0: el fracàs i la desídia de Ceuta han donat pas a un ànim d'expedició on la gent comença a sumar-se amb visites. Sánchez, Feijó, Aznar i el que ningú s'esperava, una comitiva del Madrid unint-se a l'aventura. Qualifica l'expedició de passacarrers per a res més que per una estona d'atenció a les televisions i remate, a veure quan tarden a apuntar-s'hi els de Masterchef.
19: L'ABC evita mullar-se sobre la conveniència de la visita i se centra en allò que busca Florentino. Opina que l'expedició blanca vol reunir-se amb Juan Jesús Vives per transmetre el suport i la proximitat del club en un gest que creu que fa obligat i per apagar un incendi tan innecessari com inoportú.
20: I finalment la Razón sí que publica avui una opinió sobre Florentino Pérez, ara bé lluny de fer-ho sobre la seva visita a Ceuta, ho fan perquè la seva constructora dissenyarà i edificarà un centre escolar innovador a Austràlia i per aquest motiu li posa un semàfor verd.
21: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
4: Florentino, a banda, avui també hi ha polèmica a la premsa arran del judici a Roger Espanyol. Els diaris es fixen en les declaracions dels policies i critiquen els problemes que hi va haver amb la traducció al català.
0: Sí, a VilaWeb, Josep Nualart titula "Els policies espanyols tornen a plorar". Afegeix que un policia va arribar a dir que les pilotes de goma no són una arma lesiva i que va gosar afirmar-ho a pocs metres de Roger Espanyol. La prova més clara diu de la seva mentida. Critica el relat dels agents i lamenta que parlin d'una violència que ni tan sols va existir. Ara bé, té colla avall que en sortiran impunes perquè diu la justícia espanyola no és imparcial quan es tracti de causes relacionades amb l'independentisme.
19: Al Punt Avui, Jordi Panyella escriu un judici on la terminologia que s'empara són paraules com bocachero o espanyolazo. És del tot normal que es desenvolupi en llengua espanyola encara que es faci a Barcelona i que la qüestió de fons sigui la independència. I carrega contra el govern espanyol, diu, lluitar contra el nul interès de l'Estat en l'ús normalitzat del català a la justícia és tan fatigant que finalment ahir es va acabar claudicant i utilitzant el castellà per interrogar els policies.
20: I altres diaris com el Periódico també es fixen en els problemes de la traducció i llegim, per exemple, ni la intèrpret ni qui la va substituir van saber executar-la fins al punt que els advocats van haver de desistir de parlar català.
4: I quines recomanacions haurien de prendre molt més seriosament?
0: La que escriu avui Ramon Mitjà en una carta al director de La Vanguardia. Diu, hauríem de fer menys cas dels consells de la IA i més els de la iaia, que per molt minúscula és el doble de sàvia.
4: Si puc. Són les 7 i 38 minuts. Hola, Noemí Polls, bon dia.
22: Hola, bon dia, Jordi Basté. Escolta'm, saps que comprar a Lidl pot ser la clau de la teva nova vida? I és que, per celebrar que ja són 10 milions de clients Lidl Plus, sortegen dues cases de fins a 250.000 euros. Per cada 30 euros de compra t'emportes una participació. Així que no deixis escapar, escaneja la teva aplicació a caixa i participa i la casa dels teus somnis t'espera. I no oblidis, triar, comprar a Lidl val la pena.
4: 21 minuts i les 8.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
24: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
25: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
26: Doncs jo només sento la carretera.
25: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
27: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
28: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
1: tiri, tiri, tiri.
2: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
5: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
5: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
6: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
8: Que l'any serien... Un, dos, tres...
7: Més de 2.400 euros.
8: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
7: Més info a Aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
12: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda.
28: La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
29: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
30: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
31: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
32: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
18: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
4: I 7 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
0: Aquest matí a qualsevol responsable del sistema educatiu que llegeixi la columna de Sara Muñoz a la contra del Punt Avui. Escriu: si el meu fill, que ara cursa l'ESO, tanqui el curs amb 5 matèries suspeses, no tingueu por de fer-lo repetir, que trobareu el meu suport absolut. Ni us passi pel cap venir-me amb cants de sirena perquè heu conclòs que té un bon nivell de maduresa i li veieu possibilitats de progressar, quan el que realment heu valorat és que no fa nosa a l'aula perquè és zero disruptiu. M'estimo més que el suspengueu ara i entengui que sense esforç no hi ha recompensa, que no pas que es traumatitzi quan el suspengui la vida, perquè potser serà massa tard i no hi haurà marxa enrere.
4: El secretari de Salut dels Estats Units diu als antivacunes que tenen una mica la Casa Blanca.
18: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: Enmig de l'alarma als Estats Units per un brot de xarampió que ha causat la mort de 4 persones no vacunades, Robert Kennedy Jr. ha sortit al pas dient que tots els titulars de notícies es fixen sempre en les criatures mortes per no estar vacunades, però que també cal pensar en aquells que pateixen lesions per culpa de les vacunes. El secretari de Salut dels Estats Units ho ha dit en una reunió d'una organització d'escèptics de les vacunes, els quals ha dit que tenen un amic fort increbrantable a la Casa Blanca. També s'ha compromès a investigar la radiació electromagnètica i les esteles dels avions. Ho destaquen el Washington Post, el Der Spiegel o The Guardian.
33: Què li passa? Doncs que té l'AppMiBP.
34: Amb l'AppMiBP, el mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
4: Martí Esteban, bon dia.
35: Bon dia.
4: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
35: Que Ed Sheeran ha actuat sol després que el seu grup l'abandonés en la gira pels Estats Units per no donar suport a Palestina. Però el vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials en realitat és del 2022 i era habitual que el cantant britànic actués sol. La banda Bodega, la banda Beoga, només l'acompanyava en algunes cançons. Ho explica Verificat.
4: Mònica Ussart, bon dia.
36: Bon dia.
4: S'esgoten a marxes forçades les reserves d'aigua dolça del planeta.
36: Sí, segons informe de recursos hídrics publicat aquesta setmana per l'Organització Meteorològica Mundial, ja fa 10 anys que la Terra perd reserves d'aigua dolça. L'aigua emmagatzemada en rius, llacs o aigües subterrànies va a la baixa i manté una tendència descendent des del 2014. A més, el poc temps que passa entre sequera i sequera encara en dificulta més la recuperació.
4: Marc Margarit, bon dia.
1: Bon dia.
4: Què s'està fent cada vegada més petit?
1: Mercuri, el primer planeta del nostre sistema solar, està reduint-se perquè el seu nucli metàl·lic s'està refredant i això fa que tot es compacti. Ara, científics de la NASA han descobert que s'està empetitint molt més ràpid del que creiem, però que els impactes recurrents de meteorits i altres fenòmens ho fan indetectable a l'escorça del planeta, n'informa la CNN.
4: Els piragüistes dels Jocs Olímpics s'hauran d'enfrontar un rival inesperat.
35: Sí, els cocodrils. A la competició de rem i canoa, que s'ha de fer als Jocs de Brisbane del 2032, els esportistes competiran en un riu infestat amb 500 cocodrils. El tram d'aigua, però, ha passat les proves de seguretat i fa més de 40 anys que no s'hi registra cap atac per part dels rèptils. Ho explica la BBC.
4: I atenció a aquest cas de pel·lícula, Sergi.
3: Al Brasil, la policia perseguia un assassí en sèrie i se li atribueixen 16 assassinats. Quan va saber que el perseguien, va disfressar-se de dona amb un vestit, una perruca, i fins i tot duia una criatura de 2 anys que no era seva i que, de fet, ni saben d'on la va treure. Semblava que se sortiria amb la seva i que s'escaparia, però finalment el van aconseguir identificar gràcies a un tatuatge que l'assassí no va tapar prou. Ho llegim a la revista People.
4: I viure prop d'un carril bici revalora casa teva.
9: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
1: És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut d'Economia de Barcelona. Els pisos i les cases que tenen a prop un carril bici o una parada del bicing augmenten de valor entre una mica menys d'un 1% i fins a un 3,5% en funció de la zona. El motiu és que l'habitatge es considera millor connectat amb la resta de la ciutat. Ho explica El País.
11: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
13: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
14: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
4: I anem a les xarxes.
15: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
4: Guillem Terrés, bon dia.
16: Bon dia. La Comissió Europea proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar una hora al dia l'accés dels que en tenen entre 13 i 15. I jo el que em pregunto és, però que no estaven prohibides ja? De veritat que em sorprèn que encara estiguem aquí. No n'hi ha prou amb les evidències sobre disseny addictiu, exposició a contingut perjudicial o ús compulsiu? No n'hi ha prou amb els efectes que tenen sobre el son i la salut mental? I tot això amb persones que encara estan en plena etapa de desenvolupament? La novetat de la proposta és que la responsabilitat deixa de recaure només en les famílies i sembla que recaurà també en les plataformes, que hauran de demostrar que són segures pels menors. Però, en fi, a mi em sembla que demanem molt poc i que arribem molt tard.
15: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
4: Jordi Saumell, bon dia.
17: Bon dia.
20: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
4: La notícia freak.
17: Una dona de Minnesota s'ha fet viral després que la foto policial de la seva detenció hagi cridat l'atenció per un motiu. Ai. És clavada exacta la cantant i actriu Jennifer López. Oh. La dona de 35 anys la van detenir a finals d'agost després de robar bateries d'eines elèctriques, però la fotografia de la fitxa policial va començar a circular i a generar comentaris a les xarxes de gent que reclama que facin a la dona una prova d'ADN.
4: On ja salmo aquest matí?
17: El diari Daily Mail, que publica en exclusiva extractes del llibre de Charles Spencer, germà de Lady Di, que afirma que quan van trucar a Carles d'Anglaterra per confirmar-li la mort de la seva exdona, l'ara rei va semblar eufòric. Charles Spencer també afirma que Carles va acabar dient «aviat l'oblidarem». El rei ha contestat a través d'un portaveu dient que el dolor del dol fraternal pot ennuvolar la raó, afectar el judici i tenyir la memòria de maneres que altres no reconeixen.
4: I avui que és Santa Sofia, és l'aniversari de...
17: L'exfutbolista Ronaldo, que fa 50 anys, l'actor Jason Sudeikis, Ted Lasso, 51 anys, el periodista i director del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, 52 anys.
4: Home, per molts anys el Marc.
17: I tant.
4: Sisplau, amics i amigues, rebenteu-li el telèfon amb el Marc Giró per felicitar-lo pels seus 52 anys.
17: I l'actor Gavino Diego, Torrente 2, Ai Carmela, avui fa 60 anys.
4: Oi, Gavino, 60.
21: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
22: Llibertat!
21: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola. Perquè aquesta setmana, a Rodi Motor Services, amb els teus pneumàtics Michelin, tens fins a 80 euros en carburant. Més informació a rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confiança.
4: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui divendres, Marc?
1: La de La Vanguardia, que parla amb Assumpta Serna. L'actriu es va fer viral aquest estiu amb els seus vídeos de denúncia pels retards en les ajudes a la dependència per la seva mare, de 100 anys. De quina ha sortit la plataforma Daurada, que reclama un pacte d'estat per les cures? Serna diu que mai no ha deixat de ser una rebel i reitera, el sistema et deixa sol justament quan més ho necessites.
2: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
4: 9 i les 8.
5: Sembla que l'estiu s'ha acabat, però si tens entre 18 i 30 anys, encara queda Estiu Jove de Renfe, fins al 30 de setembre, i amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa. Registra't a la web del Ministeri de Transports, aconsegueix el teu codi i fes-lo servir en comprar el bitllet a Renfe. T'estimes més recórrer Europa? Un 50% de descompte en Interrail. L'estiu encara és jove. A Renfe.
6: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: Es ocupem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
30: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
31: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
30: Truca a Verisure al 900-903-744.
32: Verisure.
37: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
38: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
39: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
1: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté. Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
4: Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
9: Murri en comptes d'avispat. Avui, una cura d'humilitat perquè de vegades ens pensem que som més espavilats, més desperts, més vius o més murris que la resta de la gent que ens envolta. És un sentiment d'allò més humà. No et jutjaré si et sents identificat amb aquest patró. Ara bé, el que crec que has de saber és que en català no diem avispat, perquè aquest terme és una altra adaptació del terme castellà avispado, que ve d'avispa, un insecte que en català té nom de motocicleta, vespa. Així que relaxa't, que sempre hi ha un primer cop per canviar avispat o avispada per murri o murria.
11: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
13: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
14: Detersolin Pearls.
13: Què?
14: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
13: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
11: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
4: I a les 7:57...
15: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
4: Amb la Isabel Vinaixa.
16: Què va ser primer, l'ou o la gallina? I amb la IA, qui va ser primer, els creadors o ella mateixa? S'ha rebel·lat, està enfadada. Ara no fa cas ni al papa ni a la mama. Deu estar en fase de l'edat de la poca solta. Ai, ai, ai, amb la intel·ligència artificial, amb tanta ficció, hem perdut la realitat convertida a vegades en fantasia. Com la de la banda Heart, Wind & Fire, aquest sí que toquen de...

0: Avui parlem amb en Jordi Ametller, CEO d'Agràries d'Ametller Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: Ametller Origen. El gust és nostre. RAC 1.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui, d'aquí uns moments, explicarem un nou capítol en el cas Isaac Andic, però abans deixeu-me comentar una notícia que vam conèixer ahir, que és que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va detallar la proposta per restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Per sota dels 13 anys, prohibit. Entre els 13 i els 15, només es permetran comptes creats i supervisats pels pares amb funcionalitats limitades, com per exemple l'escroll infinit, i un màxim d'una hora al dia. Una hora! La mesura sembla raonable, necessària. Von der Leyen va advertir que els nens que comencen a utilitzar les xarxes abans dels 10 anys poden arribar a passar-hi 7 o 8 hores diàries, pràcticament una jornada laboral, amb una diferència: l'adult, quan acaba la jornada, almenys cobra; la criatura, en canvi, paga amb temps, amb son, amb concentració, amb autoestima i massa sovint també amb salut mental. Però atenció als nens que estan més enganxats, perquè haurien de començar a desenganxar-los, perquè si no, com en qualsevol addicció, la resposta feta de cop i volta pot convertir-se en una angoixa i en una ansietat difícilment controlables. A Europa entén finalment que deixar un nen sol davant d'un algoritme és com abandonar-lo en un casino i confiar que només hi jugarà una partida. Les xarxes no estan pensades perquè els menors s'hi diverteixin una estona. Estan parides perquè no en puguin sortir, perquè mirin un vídeo més, comparin una vida més, envegin un cos més i lliurin una dada més. Per tant, benvinguda sigui aquesta regulació. El problema és que la llei comença a regular-se, però no s'aprovarà fins d'aquí a un any o més. Un any. En el món de la legislació, 12 mesos poden semblar una tramitació ràpida. En el món tecnològic, 12 mesos són una era geològica. Mentre Brussel·les debat, esmena, negocia, tradueix i vota, les plataformes actualitzen els seus sistemes cada setmana. Quan Europa aconsegueixi posar una porta, és probable que els adolescents ja hagin entrat per la finestra d'una aplicació nova que encara no apareix ni al diccionari dels comissaris europeus. Aquest és el gran desequilibri del nostre temps. La tecnologia viatja en coet i la legislació encara espera l'autobús. Quan la llei arriba, l'algoritme ja ha canviat de domicili. I mentrestant, què fem? Perquè aquest any de retard no pot convertir-se en un any de barra lliure. No podem dir als pares que esperin Brussel·les, ni als mestres que aguantin, ni als pediatres ni als psicòlegs que vagin recollint els trossos. Les plataformes tenen una responsabilitat enorme. Enorme! Han construït un negoci multimilionari sobre l'atenció dels nostres fills i després han fingit que comprovar-ne l'edat era, hòstia, és tècnicament complicadíssim. Curiós, saben què miren, on són, què compren, què desitgen i a quina hora no dormen? Cony, però no poden saber si tenen 12 o 13 anys. Ah! Ara bé, els pares tampoc no podem subcontractar-ho tot a una futura llei europea. La norma ajudarà, però no educarà per nosaltres. Limitar una pantalla no és només activar un control parental, és aguantar una discussió, suportar males cares i acceptar que protegir una criatura de vegades significa ser durant una estona el pitjor pare o la pitjor mare del món. Europa arriba tard, però arribarà. El perill és que quan ho faci, els nostres fills ja siguin en una altra xarxa, atrapats per un altre algoritme malparit i parlant un llenguatge que nosaltres encara no haurem après. La tecnologia vola, la legislació camina i els menors, mentrestant, corren sols pel mig de l'autopista. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, Peu a Terra, que és divendres 18 de setembre del 2026.
2: I som a les portes d'un cap de setmana de temps tranquil, amb moltes tones de sol i temperatures més altes. Tot i això, avui comencem el dia amb algun ruixat a la costa central i a la tarda també algun xàfec entre Girona i Barcelona.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a hores d'ara continuem amb dos accidents actius. El primer ja deixa els vehicles al voral a la B20, a l'Hospitalet del Llobregat, en sentit sud, tot i que encara deixa un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquest accident, tenim un altre accident de fa tot just una estona, que ha estat a la A2 a Cornellà de Llobregat, que a hores d'ara talla un carril i provoca fins a 6,5 km d'aturades en direcció Barcelona.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui ens devem amb una d'aquelles notícies que ens ha deixat completament bocabadats. És un altre gir de guió al cas que envolta la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els últims mesos us n'hem anat explicant molts, però el d'aquest matí acorrala com mai l'únic sospitós del crim, el primogènit familiar Jonathan Andic. Pareu bé l'orella. La Vanguardia avança avui que poc abans que el fundador de Mango caigués per un desnivell de més de 100 metres a la muntanya de Montserrat, son fill es va interessar per una teràpia psicològica de xoc que simulava llançar un familiar per un precipici. Aviam. Aquesta teràpia... Fins ara els Mossos havien recopilat indicis indirectes que incriminaven Jonathan Andic, les seves contradiccions als primers interrogatoris van fer pujar la mosca al nas als investigadors, a mesura que van anar estirant el fil van descobrir que el primogènit havia visitat diverses vegades el camí de les Feixades de Montserrat, el que recorrerien aquell fatídic 14 de desembre del 2024 amb son pare. També havien recuperat missatges molt reveladors. Per exemple, en un que Jonathan Andic va enviar al seu pare uns mesos abans de la caiguda, li deia obertament: "No m'extranya que pensaras que era capaç de matar-te". Els Mossos d'Esquadra també havien arribat a la conclusió que Isaac Andic no va precipitar-se muntanya avall accidentalment. Ni les petjades del camí, ni la dificultat de la ruta, ni tampoc l'estat de salut del fundador de Mango avalaven aquesta tesi. Els investigadors sempre han tingut molt clar que Jonathan el va empènyer, però ara compten amb un testimoni que reforça com ningú aquesta hipòtesi. El d'una intèrpret d'anglès, una tal Joana, que col·laborava amb la ja tristament famosa terapeuta familiar Maria Julia Luderwald. Fa temps que sabíem que el pare i el fill Andic anaven al consultori d'aquesta Luderwald per intentar reconduir la seva relació tempestuosa. Però l'aparició de l'intèrpret és una novetat d'aquest estiu. Aquesta tal Joana es va presentar voluntàriament davant dels Mossos d'Esquadra el 29 de juny, quan va veure que el cas s'embolicava i la podia acabar esquitxant. Va declarar durant més de 5 hores i va revelar als agents la dada que avui publica La Vanguardia en exclusiva. Jonathan Andic tenia molt d'interès a participar en un tractament que consistia a simular que s'empenyia un familiar barranc avall. Una simulació de joc d'ordinador violent. Aquesta teràpia tan peculiar l'havia ideat Maria Julia Luderwald per un altre pacient seu. Era un home anomenat Salvador, diagnosticat d'esquizofrènia, que estava obsessionat en matar la seva mare. Per desactivar aquest odi visceral, Luderwald va decidir que el portaria al camí de les Feixades a Montserrat i es posaria ella mateixa davant d'un precipici per convidar-lo a empènyer la muntanya avall. Aquesta idea de bomber i poc de psicòloga era que el pacient constatés que no era capaç de mentir a ningú i superés la seva obsessió. Quan Maria Julia Luderwald va parlar d'aquest tractament de xoc amb Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, va mostrar un enorme interès a posar-lo en pràctica. La terapeuta li va recollir el guant i va demanar a la seva col·laboradora, l'intèrpret d'anglès Johanna, que ensenyés al primogènit dels Andic el camí en penya-segats de Montserrat, on tenien previst emportar-se l'altre pacient, aquest tal Salvador. La Johanna dubtava, però per convèncer-la, tant la terapeuta com el mateix Jonathan li van assegurar que ell només volia descobrir la ruta per anar-hi amb una neboda com a regal de Nadal. És a dir, la van enganyar de dalt a baix. Finalment, el 7 de desembre del 2014, una setmana abans de la mort d'Isaac Andic, l'intèrpret va acompanyar el fill del fundador de Mango al camí de les Feixades de Montserrat. L'endemà, ell hi va tornar sol, teòricament per acabar-lo d'explorar. Però és que dos dies després, el 10 de desembre, encara hi aniria una vegada més. Després va convèncer el seu pare de sortir caminant amb ell a Montserrat per parlar sols dels problemes que arrossegaven. Isaac Andic hi va accedir i tots dos van quedar el 14 de desembre. El desenllaç és molt conegut per tothom. Poc després de començar aquesta caminada, el fundador de Mango va caure muntanya avall, just en l'únic punt de la ruta que era relativament perillós perquè transcorria en paral·lel a un penya-segat. El més sorprenent és que en cap de les seves declaracions davant dels Mossos d'Esquadra, ni la terapeuta ni Jonathan Andic havien parlat mai d'aquest tractament de xoc tan estrambòquic i a la vegada tan perillós. De fet, gairebé dos anys després de la mort d'Andic, els Mossos han descobert que Maria Julia Luderwald estava molt inquieta quan es va assabentar que el fundador de Mango s'havia precipitat muntanya avall. En una cadena de missatges de WhatsApp que els agents han pogut recuperar i que vull explicar a La Vanguardia, l'intèrpret d'anglès va preguntar a la terapeuta si sabia què havia passat a Montserrat i la resposta de la terapeuta de Luderwald fa esgarrifar: "No ho vull saber, a veure si la pròxima seré jo", va escriure. Avui serà un dia difícil al despatx de Cristóbal Martell, l'advocat de Jonathan Andic. Fins ara ni ell ni ningú del seu equip jurídic havien tingut accés a aquestes revelacions explosives que l'intèrpret d'anglès va esbombar a les 5 hores d'interrogatori a comissaria. Ara, les seves declaracions publicades a La Vanguardia ja estan en mans de la jutgessa, que podria estirar el fil en una peça secreta separada per evitar que ningú intenti alterar ni condicionar el testimoni d'una figura que esdevé clau en aquest cas, el d'aquesta intèrpret d'anglès, aquesta tal Johanna. D'aquestes novetats que posen encara més entre les cordes Jonathan Dick, escoltem el comentari que signa un dels dos autors d'aquesta exclusiva d'avui al costat de la Maica Navarro. És el periodista i col·laborador del Món RQ, Toni Muñoz.
4: El cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, se li està posant realment difícil a la defensa del seu fill Jonathan. La informació que publiquem avui a La Vanguardia explica que Jonathan Andic s'havia interessat per una estranya teràpia que consistia en fer veure que llançaves un familiar per un barranc. Aquesta tècnica li havia explicat la seva singular terapeuta, Maria Júlia, perquè la volia fer amb un pacient seu esquizofrènic que odiava la seva mare. La tècnica de la terapeuta era portar el pacient a Montserrat, la terapeuta faria el paper de mare, es posaria a la vora del precipici i li diria al seu pacient que fes veure que la llançava d'alta baix. En Jonathan se n'havia interessat fins al punt que el dia que es fes l'experiment ell hi volia ser present, per veure-ho en directe. Fins ara han aparegut molts indicis

0: i cada vegada en som més. En Jonathan es va contradir sobre com va caure el seu pare. Va trigar 4 minuts i mig en fer una primera trucada, que no va ser emergència, sinó a la dona del seu pare. A emergències va trigar 8 minuts. Just havia visitat 3 vegades aquella setmana una ruta a Montserrat a la qual no hi havia anat mai, i li van robar el telèfon a l'Equador, on hi havia els missatges amb el seu pare i el rastre dels moviments i les passes que havia fet durant tot aquell temps. Quan va esclatar el cas, tothom va pensar que si realment es tractava d'un homicidi seria molt difícil de demostrar. Ara, els Mossos estan convençuts que el cas arribarà segur a judici.
1: D'aquí a una hora aproximadament parlarem amb Mike Navarro, que conjuntament amb el Toni Muñoz són els qui signen aquesta notícia aquest matí a La Vanguardia. A les 8 i 11 minuts els Mossos d'Esquadra se'ls gira feina, perquè més enllà d'aquest cas antic, ara s'han de multiplicar per intentar enxampar un pres que va ser condemnat per assassinat que es va escapar ahir a Tarragona. El reclus estava engarjolat a la presó de Mas d'Enric des de l'any 2011 per matar a sang freda el seu cunyat, però participava en un pla de reinserció que incluïa sortides programades. Ahir, ell i un grup de 3 interns més havien anat a passejar per un centre comercial de Tarragona vigilats per un grup de funcionaris de la presó. Tot es va complicar mentre dinaven en un restaurant de menjar ràpid. Ell va demanar d'anar al lavabo i va aprofitar l'ocasió per escapolir-se per una porta d'emergències. Tot i que els Mossos van desplegar un dispositiu enorme per enxampar-lo, a hores d'ara, que se sàpiga, no l'han trobat. Des de Tarragona, informa Esteve Giral.
2: Sí, el grup de 4 interns de la presó de Mas d'Enric, al Callà, estava fent una sortida programada i es va aturar a dinar en un restaurant de menjar ràpid del centre comercial de les Gavarres als afores de Tarragona. Un cop aquí, el pres va demanar als qui els custodiaven poder anar al lavabo, moment que va aprofitar per escapolir-se aprofitant una porta d'emergència al darrere del restaurant. Eren els vols de les 2 de la tarda d'ahir quan es va activar un amplíssim dispositiu de crida i cerca per part dels Mossos, però sense resultats. Investigaran els Mossos l'entorn del pres per mirar de trobar-lo. Algun detall: és Pedro Fea, condemnat a 21 anys de presó el 2011, després que un jurat popular considerés provat que havia matat a sang freda amb un tret d'escopeta per l'esquena qui era la parella de la seva germana perquè no volia que tinguessin una relació estable.
1: Si sou fans de la Crònica Negra, és molt probable que el nom del pres fugat Pedro Cea us soni. Ell és un dels assassins que apareix a la sèrie Crims de 3CAT. De fet, Carles Porta relata la seva història a l'últim capítol de la temporada 6, Secret de Família, que es va emetre tot just aquest mes de maig. A la presó CEA era un intern exemplar i ja feia temps que participava en aquestes sortides programades. Ara la direcció del centre no se sap avenir que s'hagi escapat. La fuga d'un pres condemnat per assassinat reforça una percepció creixent a Catalunya, la de la inseguretat. Ara bé, si observem les dades fredament, la realitat és que, en global, la criminalitat baixa. Els registres del Ministeri de l'Interior ho acrediten. Els primers 6 mesos de l'any, els casos totals de delinqüència a Catalunya han caigut més d'un 7%, empesos, sobretot, per la reducció dels furts i dels robatoris. En canvi, però, mirem l'altre cantó. La mala notícia és que els crims més greus, que són els assassinats i les violacions, han augmentat. Ha donat una ullada a totes les dades amb Víctor Massip.
3: A Barcelona la criminalitat ha caigut un 10%, sobretot perquè s'han frenat de cop los furts. La creu de la moneda, però, són los assassinats. S'han pràcticament duplicat respecte a l'any passat i passen de 5 a 9. Si sortim de la capital, passa a 3/4 del mateix. Baixa la delinqüència general a ciutats grans com l'Hospitalet de Llobregat o Cornellà, però se disparen los delictes sexuals a Mataró, Terrassa i Badalona. De fet, l'augment de les violacions és una de les dades que més preocupa a bona part del país. A Lleida, sense anar més lluny, s'han disparat més d'un 50% en només mig any. Ara bé, el balanç al conjunt de Catalunya és que la criminalitat ha baixat un 7,5% aquest primer semestre. Però les dades demostren que hi ha una doble realitat. Tot i que cauen en picat els furts i robatoris amb violència, els delictes contra les persones, com els assassinats o les agressions sexuals, van a l'alça.
1: Ara ho explicava en Víctor, preocupa especialment el repunt de les violacions a Lleida. S'han disparat un 56% des de Lleida. Julen Andrés.
4: Són 13 violacions més i en total 36 casos. En general, els delictes contra la llibertat sexual han augmentat. N'hi ha hagut 69, un 46% més que l'any passat, però el conjunt de les infraccions penals han baixat pràcticament un 2%. També han baixat els robatoris amb violència i intimidació, ho han fet un 20%, però els furts sí que han crescut. Més dades. L'any passat, en el primer semestre, no va haver cap assassinat ni homicidis dolosos. Aquest, dos. El primer, al primer mes de l'any, un home va reconèixer que havia matat a ganivetades a la seva companya de pis. I a l'abril, un jove de 22 anys va caure pel cel obert des de 10 metres i els Mossos van detenir a dos homes.
1: Amb aquestes dades damunt de la taula i la nova cúpula dels Mossos va compareixer al Parlament per primera vegada des que la consellera Parlon la va nomenar la setmana passada. Tant el nou director general Ferran López com la nova comissària en cap, Sílvia Catà, s'han posat dos objectius: reforçar l'anomenada policia de proximitat i impulsar un pla per frenar les bandes juvenils. Ho va seguir l'Alba Carnicer.
5: La nova cúpula dels Mossos té clar el full de ruta: seguir una policia més propera i combatre el crim organitzat. Per aconseguir-ho, López encarregarà a Trapero un informe per saber quin és el punt de sortida. Catà, per la seva banda, assegura que un dels objectius és erradicar el crim organitzat i les bandes juvenils.
6: No perdre el contacte amb el ciutadà. Primer, abans de saber què farem, preguntarem què estem fent, en quin moment estem.
7: Poder fer grups de policies, de serveis, que s'encarreguin de treballar el crim organitzat a cada una de les regions policials. I per últim, tenim un problema de bandes juvenils, per tant estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones.
5: En la compareixença també va intervenir la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va destacar la feina feta fins ara.
1: Del full de ruta de la nova cúpula policial i de les dades de criminalitat que vam conèixer ahir, escoltem el comentari que posa la periodista El País i col·laboradora del Monarraco, Rebeca Carranco.
8: En una setmana els Mossos tenen nova comissària en cap, nova secretària general i nou director. És normal que ahir al Parlament no tiressin ni de grans anuncis ni fórmules màgiques. Van fer servir el que ja tenien. Un pla de bandes que fa mesos castellers, canvis a la policia judicial que també fa temps que es cuinen i una declaració més poètica que pràctica: mirar el ciutadà als ulls. En tot cas, sembla que fins ara la feina funciona. Els Mossos han millorat les estadístiques i encara que les xifres no tapen la crisi dels últims canvis, sí deixen clar que hi ha un bon camí marcat. El problema, però, és que la seguretat no va només de números. Els tirotejos, les agressions amb armes blanques i aquesta por que es viu en alguns barris i alguns pobles no desapareixen només amb un bon balanç delinqüencial. La feina, més que mai, és entendre l'entorn criminal, intentar evitar que més joves s'hi sumin i trencar aquest ambient pesat que deixa una violència cada vegada més visible. El gran repte és fer sentir la gent segura. Un desafiament molt difícil que no s'aconsegueix només baixant els furs.
1: Són les 8 i 18 minuts. Continuem els apunts aquí al Monarracú. I hem de parlar, lògicament, de Ceuta. Novament de Ceuta. A Madrid tot continua girant al voltant de la crisi migratòria que s'ha apoderat de Ceuta. Encara avui cueix la polèmica per la negativa de tres jugadors del Real Madrid a homenatjar els veïns de la ciutat autònoma. La troca s'ha embolicat tant que el president del club, Florentino Pérez, s'ha vist obligat a viatjar a Ceuta. Ara ho ampliem, però abans, sobre el terreny, avui torna a ser un dia molt complicat. Aquest matí el govern d'Espanya havia de començar a reubicar part dels migrants que deambulen pels carrers al nou campament que ha aixecat al port de Ceuta. El problema és que a primera hora, quan els primers agents de la Policia Nacional han intentat dirigir la multitud cap a les carpes, la desesperació per assegurar-se un llit ha desencadenat el caos. Els migrants han començat a córrer i han acabat provocant una estampida. Per sort, l'arribada de més agents antiavalots ha permès recuperar la calma i organitzar el trasllat de manera ordenada. El campament del port ha pogut obrir després que ahir l'Audiència Nacional rectifiqués i aixequés la suspensió que havia obligat a aturar la instal·lació de les carpes. Ara allà hi podran dormir 1.700 persones que fins avui estaven abandonades de la mà de Déu. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
9: Sí, la previsió és que avui mateix ja quedin instal·lats alguns migrants, que en aquests moments són a platges i places de Ceuta, en aquest campament del port, però no serà fins al cap de setmana que es posaran en marxa amb tots els serveis previstos. Són 16.000 metres quadrats que es preveuen que siguin lloc d'acollida per uns 1.700 migrants. Això, diu el ministre Ángel Víctor Torres, ha de servir per accelerar tràmits, entre d'altres, els d'expulsió.
10: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos i iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país. Así que celebramos este auto que nos permite seguir trabajando en conseguir cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta.
9: Declaració que no té res a veure amb les crítiques que hi sortien de Moncloa per la decisió de l'Audiència de suspendre l'obra al campament a instàncies del Sindicat Unificat de la Policia. Ahir hi havia ministres que parlaven de connivència de la judicatura amb el PP per posar entrebancs a l'acció del govern espanyol.
1: Però abans ho dèiem, la crisi també continua esquitxant els tres jugadors del Real Madrid que dimarts es van negar a lluir una samarreta de suport a Ceuta. Mbappé, Vinícius i Konaté estan rebent una autèntica pluja de crítiques de bona part de la premsa de Madrid i de la seva pròpia afició. Però no són els únics. Ara els que també han sortit en tromba a carregar contra ell han estat els creadors de contingut i youtubers habituals que fan la gara-gara a l'extrema dreta. La setmana passada vam descobrir Iñaki Angulo, aquell noi que té més de 600.000 subscriptors a YouTube i que ara, amb tota la polèmica de Ceuta, ha tornat per dir-les de l'alçada d'un campanar insultar al futbolista del Real Madrid, a Mbappé. Escolteu.
11: Las vomitivas explicaciones que ha dado un tipo que nos odia, de un tipo que odia Occidente, de un tipo que odia lo que representa Occidente, que no le gusta seguramente el hombre blanco y que evidentemente pues, bueno, quiere acabar con todo lo que representa esta cultura. En sus redes Mbappé ha tenido veces que las hemos visto de apoyar a delincuentes como George Floyd. Esta gente como Mbappé, como Vinicius, como todas estas agendas nos odian. A nosotros y todo lo que representamos. Y tienen la complicidad de toda la mugre de aquí. Le están gustando a Jordi Évole, el amigo y blanqueador de los etarras. Mbappé, Vinicius, toda esta gente odia todo lo que han construido nuestros antepasados. Son gente con un complejo extraordinario, con un odio extraordinario y gente que quiere acabar absolutamente con lo que se ha construido aquí, con lo que parasitan aquí, personas que nos odian por todo lo que representamos, aunque lo único que hayamos hecho es ayudar a esta gente. El gran error de Occidente, evidentemente. Tú estás contra el hombre blanco. Así que el tipo este, que no conoce la vergüenza, llamado Mbappé, que venga a decir que han muerto inmigrantes, no. Han muerto invasores, obviamente.
1: Així estem, eh? Així estem. Però un altre dels pilars d'internet, també he volgut dir-li el nom del porc Mbappé, és el tristament conegut Xocas, que té gairebé 4 milions i mig de subscriptors a Twitch i pràcticament 3 milions a YouTube. És un conegut per les seves piulades fora de test i ahir tampoc es va quedar curt.
12: Però saps qual és el problema, Kilian? El problema és que no se la cuelas ni a Peter. Cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe perfectamente que eres un gilipollas y que eres un malnacido, que eres un sinvergüenza. Eso es lo que tú eres. Un puto sinvergüenza. Ponerte una camiseta en apoyo de Ceuta no es estar en contra de Marruecos. Es apoyar el país que te da de comer. No te has mojado aquí porque tienes intereses que no quieres decir públicamente con Marruecos. Has cometido un acto que ha sido uno de los más despreciables de tu carrera. Y lo has hecho con el país donde vives. Con el país de donde es tu piba. Que bueno, tu piba seguramente opine como tú, porque a tu piba le da igual España. Pero por lo menos tú, que tendrías que tener un poco más de pensamiento crítico, o que por lo menos vas de eso, tendrías que darte cuenta de las cosas que haces. Que yo sé que ahora...
1: Vamos, nois, l'algoritme o noies, l'algoritme els porta això. I per això tenen els milions de seguidors que tenen. Perquè pots opinar, només faltaria, i pots opinar com opina ell. Però una altra cosa més, el to. És el gran problema de l'extrema dreta. Que és els velociraptors i els dinosaures corrents tots al costat del líder. La dimensió del desgavell és tan bèstia que, com apuntava abans, Florentino Pérez ha decidit fer un pas endavant i viatjar avui mateix cap a Ceuta per posar-hi pau. El president del Real Madrid es reunirà amb el de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, al costat de Butragueña i de Pirri, el president d'honor del Real Madrid, que és nascut a Ceuta. La delegació del Club Blanc vol tancar d'una vegada per totes la caixa dels trons que van obrir dimarts Mbappé, Vinicius i Konaté quan van arromangar-se la samarreta que duien pres un missatge de suport a Ceuta. El president de Ceuta creu que Mbappé, Vinicius i Konaté van ficar la pota i desitja poder parlar amb ells per fer-los-hi entendre.
13: Yo si hubiera tenido oportunidad de hablar con Mbappé, no lo conozco, le hubiera dicho que no, por lo que él ha manifestado luego, que no es incompatible, que esto no va de izquierda ni de derecha, que aquí de lo que va fundamentalmente es de ponerse al lado de un pueblo que ha sufrido una invasión, que aquí de lo que va es de defender nuestra integridad territorial y nuestra soberanía.
1: De la visita de Florentino Pérez a Ceuta també n'ha parlat el president de la penya madridista a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Montano. En una entrevista també la COPE ha avançat un detall molt revelador. Assegura que els tres futbolistes díscols acabaran demanant perdó.
14: Aunque ya el Real Madrid no ha comunicado que los jugadores se iban a disculpar, evidentemente lo ha hecho Mbappé. No hemos visto a Vinicius ni a Konaté de disculparse. Hablaremos de eso, porque yo creo que al presidente tampoco le sentaría muy bien el tener que aguantar esto, ¿no?
1: En canvi, a la Moncloa es desmarquen de l'onada de crítiques. El secretari d'Estat per l'Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha fet pinya amb els futbolistes del Madrid i ha lamentat el linxament que han rebut aquests últims dies.
15: Mbappé, Vinicius, Konaté también han sufrido un acoso terrible en redes sociales. O sea, a mí me parece que ellos se han dado esa razón. Pues es una razón personal, que se puede compartir o no. Yo creo que la solidaridad con Ceuta es indiscutible.
1: Això és el que deia el secretari d'Estat per l'Esport. La dimensió del desgavell és tan gran que, com apuntàvem abans, Florentino Pérez viatjarà fins a Ceuta. Però que aquesta crisi ha fet trontollar Brussel·les. Ara el Partit Popular Europeu ha aconseguit aprovar, amb el suport de l'extrema dreta, una resolució de suport europeu a Ceuta que es desmarca del PSOE i del govern d'Espanya. El text critica durament i obertament el Marroc per la crisi migratòria definida com una gran invasió. La votació va ser ahir, el mateix dia en què el comissari europeu de migracions va rematar una visita llampec a l'Estat. Ara, Magnus Brunner ja és a Brussel·les amb una carpeta plena de reclamacions després de reunir-se amb Fernando Grande, Marlaska i Amel Massainz per abordar el que està passant a Ceuta. Els dos ministres

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Aquest estiu casa teva pot ser diferent. Més còmoda, més teva, més tu.
2: A la Sénia País del Moble tens més de 20.000 metres quadrats amb tots els mobles, tapisseria, matalassos i solucions a mida. T'esperem a la Sénia.
1: País del Moble.
3: Afirmant que no saben quin país representen, és antic això, no està alineat amb determinats postulats, és directament ser antipatriota. Potser la pregunta és per què els ofèn tant que algú els recordi que també hi ha altres vides, perquè amb la crisi de Ceuta s'han mort més de 100 persones sense que aquí hagi passat pràcticament res. I ens ho recorda Mbappé, perquè sovint els musulmans o migrants o fills de migrants no estan a la televisió, ni al teatre, ni a la política, no tenen en definitiva els altaveus que tenen els Jiménez Los Santos de torn, més o menys refinats. El problema aquí, el problema de fons, és que demà passat continuaran existint aquests migrants, continuarà existint la desigualtat que els fa marxar i també la pròpia crisi a Ceuta, perquè això no ho arreglen ni quatre soflames incendiàries ni tampoc les 800 fotos estèrils que avui es pugui fer Florentino Pérez.
4: La crisi humanitària a Ceuta ha coincidit amb l'auge de l'extrema dreta arreu d'Europa. Ho saben bé a Alemanya, que ha vist com els ultras de l'AFD arrasaven a un land de l'est del país. Doncs bé, ara, a les portes de dues noves cites electorals decisives a Berlín i a un altre estat alemany, Jürgen Klopp, el nou seleccionador alemany, ha llançat un missatge per reivindicar la diversitat del país. Ho va fer ahir a la roda de premsa per presentar la seva primera llista de convocats.
5: No vull deixar l'orgull nacional només a les persones equivocades. Després em van dir que podia dir-se patriotisme positiu. D'acord. I, de fet, crec que som un país meravellós i, fins i tot, la composició de la nostra plantilla s'assembla a la situació general a Alemanya, perquè no m'he fixat en allò que no tenim, m'he fixat en el que teníem des d'una perspectiva diferent. Fer una ullada de tant en tant a tot allò bo que tenim pot ser realment positiu per a algunes persones, un enfocament del qual puguis sentir-te orgullós. Ser alemany i, malgrat tot, obert, divers i amable. Pots tenir compassió? Pots tenir totes aquestes coses? Estic 100% segur que sí.
4: Amb aquest debat com a taló de fons, els futbolistes del Barça, el futbolista del Barça, Lamine Yamal, amb només 19 anys, també ha plantejat una reflexió interessantíssima sobre el racisme. Avui s'emet l'entrevista a l'estrella blaugrana al programa Universo Valdano, de Movistar. Però ahir a la nit, la plataforma va llançar-ne un nou avançament en què Lamine Yamal es queixa del que podríem anomenar racisme de baixa intensitat. Escolteu.
6: La gente indirectamente es racista contigo, pero a lo mejor no se dan cuenta. O sea, hay muchos comentarios, muchas veces, muchas miradas que son racistas y no se dan cuenta. También yo he salido de un sitio donde no es que esté asumido, porque lo que está mal nunca se puede asumir, pero no te molesta. Por ejemplo, el típico vídeo que salió en el Bernabéu, que nos decían de toda milla Rafinha, la gente sorprendía de mi reacción. Entonces, yo creo que esa persona me llame negro, no me va a molestar en nada. Soy negro, no soy de ningún color. Otra cosa es que esté bien o esté mal, porque me lo hice de forma para ofenderme, claro. Entonces está mal, pero lo que no voy a hacer yo es estar jugando un partido, él ha pagado la entrada para verme y enfadarme porque se me ha faltado el respeto.
4: De 9 anys, eh? Com deia, en l'entrevista completa aquesta nit a Movistar Plus. Són dos quarts clavats de 9 del matí. De tornada a Catalunya, després del temporal de dimecres, que va fer molt mal, sobretot al litoral de Barcelona, aquest matí tornarà a ploure en alguns punts de Catalunya. Ara bé, en general, el cap de setmana no serà gaire passat per aigua, s'esperen moltes estones de sol i temperatures més altes.
7: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
4: Dues preguntes. Mònica Usar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: La primera, on plourà avui i quan?
8: Sí.
4: I la segona, si parlem de pujades de temperatura... Estem parlant de pujades de temperatura com fa uns dies o no?
8: No, en principi no pujaran tant com a principis de setmana. Serà una pujada progressiva entre demà, diumenge i dilluns i ens situarà les temperatures uns 4 graus per sobre de la mitjana, però després tornarà a recular una mica. Màximes demà de 25 a 30 graus, diumenge un pèl més altes i dilluns és quan tocaran sostre. Però avui encara es mantindran força semblants a les d'ahir i, com em deies, on plourà i quan? Doncs mira, ara mateix està plovent en alguns punts de la ciutat de Barcelona, cap a Poblenou, Ciutat Vella, fa una estona que hi plou amb certes ganes i tenim molt ruixat sobre el mar, que de moment només toquen aquesta zona. Tot i això, durant el matí podrien tocar algun altre punt de la costa central i, de fet, es mantenen els avisos del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Baix Penedès i també al Tarragonès. I després, a la tarda,

0: algun ruixat entre Girona i Barcelona, també algun punt del Pirineu, i a la resta, en canvi, s'obriran més clarianes.
1: Val. Justament... saps, m'ha recaigut aquests dies per les alertes dels mòbils.
0: Sí.
1: Per cert, la setmana que ve com ho tenim, això? Perquè aquesta setmana s'ha de
0: tenir, tranquil·la.
1: La setmana que ve és la Mercè.
0: Sí, de moment comença tranquil·la, almenys a principis de setmana, dilluns, dimarts, dimecres, no s'esperen pluges, i a més encara es mantenen les temperatures un pèl per sobre de la mitjana, per tant ambient càlid i sense aigua.
1: El que dèiem, doncs, que amb el tema del darull amb les alertes als telèfons mòbils, Catalunya ha reclamat al Ministeri de l'Interior disposar d'un sistema que moduli la intensitat dels missatges en funció dels nivells de risc. El problema és que ara mateix el to de l'alarma és sempre el mateix, tant si l'avís es pot curar-se en salut com si és urgent. És a dir, sempre es fa de la mateixa manera, i els experts creuen que es corre el risc que la gent s'acabi acostumant a aquesta mena d'alertes i que a la llarga en deixin de fer cas. I, esclar, per això la conselleria demana que es pugui enviar S-alert amb un so menys estrident quan només sigui un missatge preventiu. Bueno.
0: Sí. Anem fent canvis a veure si aconseguim la fórmula, no?
1: La fórmula
0: que sigui útil, sí.
2: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
3: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
2: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
3: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: 8 i 33 minuts, després de setmanes de psicosi pels riscos de la intel·ligència artificial, avui Anthropic, l'empresa propietària de Claude, rebaixa l'alerta i defensa que no n'hi ha per tant. La companyia admet que la IA pot generar mal de caps, però assegura que la humanitat no corre perill. Aquesta nit, la delegada d'Anthropic a Espanya, Cristina Pitarch, n'ha tret ferro en declaracions a la SER.
4: Acabar con la humanidad, o sea, yo creo que no. Creo que existe un riesgo de que pase algún tipo de cosas. A mí eso de acabar con la humanidad me parece totalmente catastrófico y no creo que estemos en ese sentido ni que vaya a pasar de ninguna manera. Necesitamos un tiempo para poder controlarlo. No es una cosa de parar ni hacer nada drástico, es una cosa de un poco pausar.
1: Però ara el debat sobre els riscos de la IA ha arribat fins i tot a la Casa Reial Britànica. El rei Carles III ha demanat als líders del sector que trobin la manera de controlar la intel·ligència artificial abans no sigui massa tard. Anem cap a Londres amb el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
5: Carles III va reunir a Escòcia gurus tecnològics d'empreses com Anthropic, Google, Amazon o Nvidia. I tot i que els va reconèixer el potencial de la intel·ligència artificial per transformar àmbits com la salut o l'economia, el rei també els va demanar que actuïn amb responsabilitat i que estableixin mecanismes de control.
6: Els que han creat aquestes tecnologies adverteixen cada vegada més que la IA corre el risc de desenvolupar capacitats més fosques, fins al punt de poder prendre vides. I en aquest sentit, si m'ho permeten dir, sembla urgent considerar els perills que comporta que aquestes tecnologies caiguin en mans equivocades i siguin utilitzades de maneres potencialment catastròfiques. Per això necessitem mecanismes de control suficients abans que sigui massa tard.
5: Els representants dels gegants tecnològics convidats a la cimera diuen que la seguretat ha de ser una prioritat en el desenvolupament de la IA. Tot i això, la trobada va acabar sense cap acord concret sobre com regular aquesta tecnologia.
1: En aquest context d'alarma creixent, avui hem conegut una altra notícia que posa els pèls de punta amb el que pot arribar a fer la IA. Resulta que tres investigadors de seguretat van fer servir el programa d'Anthropic, el Claude, per infiltrar-se ni més ni menys que el seu principal competidor, el ChatGPT. Van hackejar, sense gaire esforç, el compte d'un treballador d'OpenAI i van accedir a tota mena de detalls privats de la programació del ChatGPT i de l'empresa. I, és clar, això glaça la sang als experts en ciberseguretat, perquè si només tres investigadors, amb l'ajuda de Claude, s'han pogut infiltrar en la seguretat d'una empresa com OpenAI, què no podran fer altres pirates amb més recursos? 8 i 35 minuts, el que dèiem al davantal, l'altre gran mal de cap de les administracions és com frenar els efectes nocius de les xarxes socials entre els més joves. Ara Brussel·les tira pel dret i confirma les restriccions amb què estoparan els menors quan intenten fer-les servir. Quan entren en vigor d'aquí a un any, nens i nenes de menys de 13 anys no hi podran tenir accés, i entre els 13 i els 15 només podran obrir-se perfils lligats als dels pares amb limitacions horàries i sense allò que s'anomena scroll infinit. Té les dades l'Eudald Martínez.
7: La llei prohibeix del tot les xarxes als menors de 13 anys. Només recull que podran accedir a plataformes de vídeo que estiguin específicament dissenyades per infants i sempre amb el control dels pares. Entre els 13 i els 15 anys es podran obrir el que la comissió anomena minicomptes, perfils vinculats al compte dels seus pares i també amb funcions limitades. Per exemple, no hi podran entrar més d'una hora al dia. I a partir dels 15 ja tindran més llibertat, però les empreses hauran de garantir que els menors no estiguin exposats a continguts addictius ni eines com l'escrola infinit. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, justifica la mà dura de Brussel·les.
8: Els menors que comencen a utilitzar les xarxes socials abans dels 10 anys passen entre 7 i 8 hores diàries en línia. Això és gairebé com una jornada laboral completa per un adult. Massa infants s'exposen massa aviat a un món virtual per al qual no estan preparats.
7: Ara la llei haurà de superar tots els tràmits parlamentaris i els diversos estats hauran de donar-hi també el vistiplau.
1: Per cert, recordareu una notícia que us explicàvem aquests últims dies de Mèxic. Resulta que han detingut l'home que presumptament va assassinar l'estudiant canari de 21 anys que havia viatjat fins a Morelos per estar-hi d'Erasmus una temporada. És un lladre addicte a les drogues que fins ara havia comès delictes menors, conegut amb el malnom de El Trompas. Les autoritats mexicanes han explicat que aquest home va agredir la víctima després que li intentés robar el que duia a sobre. Malgrat tot, la fiscalia investigarà aquest cas com un feminicidi. En plana de salut, hem de dir que la primera reunió entre el govern i metges de Catalunya acaba sense acord i el sindicat manté la vaga indefinida. Està previst que comenci el 28 d'octubre i a hores d'ara continua en peu. Ahir la consellera Olga Panés va reunir amb representants dels facultatius i tot i que el sindicat celebra que s'assegui a algun lugar, expliquen que la Generalitat no ha obert encara una negociació formal. I avui ens ha cridat molt l'atenció un estudi que alerta que el ritme de la vacunació infantil s'ha frenat a tota Europa. L'informe recull que la taxa de vacunació es manté per sobre del 90% a la majoria d'Europa, però apunten que des del 2009 la tendència va a la baixa i avisen dels perills que suposa fer un pas enrere. Els investigadors assenyalen que un dels motius d'aquesta baixada són els moviments antivacunes que han anat guanyant pes gràcies als discursos negacionistes com el de Donald Trump als Estats Units. En més de salut, l'Hospital de Sant Pau toca el crostó al Ministeri de Sanitat per denegar el finançament dels tractaments nous contra l'Alzheimer. Els experts avisen que això crearà desigualtats socials. Els malalts que volen accedir als fàrmacs només ho poden fer per la sanitat privada pagant uns 30.000 euros l'any, Víctor Massip.
9: Segons los metges, lo medicament fa que los símptomes de la malaltia no empitjorin durant 6 mesos. Diuen que això marca l'inici d'una nova era contra l'Alzheimer. Però el director de Neurologia de Sant Pau, Albert Lleó, lamenta que la sanitat pública en quedi al marge.
10: La sanitat pública sempre ha estat a l'avantguàrdia de l'administració de tractaments d'alta complexitat i en aquests moments s'ha invertit els rols. És a dir, els tractaments hospitalaris d'alta complexitat per una malaltia greu i mortal, com deia el doctor Fortea, s'estan donant a la sanitat privada.
9: En la mateixa línia, el cap de Neurobiologia de les Demències, Juan Fortea, alerta que això crearà desigualtat entre els pacients.
11: Y lo que nos llena de tristeza es que en este contexto tan positivo del campo se va a generar una situación de inequidad, porque solamente aquellas personas que puedan por la vía privada pagárselo serán los que se beneficiarán estos tratamientos.
9: Lo ministeri argumenta que el cost del tractament és massa elevat pel benefici que té. Ara bé, los metges recorden que Europa sí que ha aprovat los medicaments i n'ha avalat l'eficàcia i la seguretat.
1: I encara sobre l'Alzheimer, a casa nostra un estudi pioner apunta que un fàrmac que es fa servir per tractar el VIH pot alentir l'Alzheimer. Al nostre codi genètic tenim alguns virus fòssils que, amb l'edat, poden reactivar-se i accelerar el deteriorament neuronal. Ara, s'ha descobert que el mateix medicament amb què es combat el VIH pot frenar l'Alzheimer. El doctor Bonaventura Clotet és el president de la Fundació Lluita contra les Infeccions i un dels líders d'aquest estudi.
12: Tots nosaltres tenim uns virus fòssils i que són fruit de milers d'anys d'evolució, d'infeccions. Les persones que han anat superant aquestes infeccions doncs, s'han quedat incrustat i això produeix inflamació, que acceleren el progrés de l'Alzheimer i de l'envelliment. Com que el fàrmac que fem servir és un genèric que es feia servir també pel tractament del VIH, de la sida, i és un fàrmac molt segur, però genèric i molt econòmic, doncs no hi ha cap indústria farmacèutica darrere que ens doni suport per poder desenvolupar més àmpliament aquest estudi.
1: Per aconseguir finançament, organitzen un concert solidari. Atenció, 13 d'octubre a l'Auditori de Barcelona. Si no podeu anar, sempre hi ha una fila zero per poder-hi col·laborar. 19 minuts i les 9 en punt del matí. A Madrid, un altre escàndol que s'arrossega és el de l'àtic que Isabel Díaz Ayuso es va fer comprar a Chamberí en diner públic. Després que es destapés el pastís, la Comunitat de Madrid s'ha vist obligada a vendre'l. Però resulta que no el vol ningú, almenys pel preu actual. 6.700.000 euros. De fet, la subhasta del pis ahir va quedar deserta. Les dificultats per tenir-les al damunt aquest àctic coincideixen amb les explicacions que ahir va donar el conseller de presidència Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, un mes i mig després que sortís a la llum la compra de l'immoble. García Martín nega que l'àtic fos per Ayuso i ofereix una nova versió. Diu que hi pretenien allotjar ocasionalment certes visites o autoritats del govern de la Comunitat de Madrid. Però l'oposició diu que tururut. Des de Madrid, Roger Perciba.
13: El conseller de presidència, Miguel Ángel García Martín, compareix per donar explicacions sobre l'àtic i desmentir dos dels aspectes més polèmics.
14: Es falso que el inmueble adquirido no pueda tener un despacho. Es falso que se haya comprado una residencia oficial para la presidenta de la Comunidad de Madrid.
13: Però després admet usos residencials que no exclouen Díaz Ayuso.
14: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
13: La portaveu socialista Mar Espinar adverteix que l'informe oficial té data del 2 de juliol, és a dir, amb posterioritat a que tot plegat sortís a la llum.
15: Tenga cuidado, porque tratar de revestir la ilegalidad a posteriori tiene consecuencias.
13: L'oposició, que continua sense creure les explicacions oficials i no donen el tema per tancat, tot i els intents de Ayuso.
1: En la segona sessió del judici contra els policies que van buidar un ull a Roger Espanyol, els agents han denunciat que durant el referèndum de l'1 d'octubre els votants de l'escola Ramon Llull de Barcelona els van atacar de manera molt violenta. Ahir van passar pel jutjat una cinquantena d'antiavalots que van tornar a repetir allò de les mirades d'odio per justificar les agressions contra votants pacífics. Un relat que s'allunya moltíssim del que va passar realment, i és que desenes de vídeos demostren que els votants no van llançar cap objecte a la policia. Benet Iñigo.
16: El dia i la nit, ni els veïns ni els periodistes testimonis van veure atacs a la policia mentre es retiraven les urnes pel carrer Sardenya, però els policies ho descriuen com una guerra on els plovien objectes des del carrer i des dels balcons, amb grups organitzats. Cap vídeo ho ensenya, però la versió dels agents és unànima.
17: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí, para ilustrar.
18: Que nos llamaban españolazos y fuera de aquí que no es vuestra tierra. En el escudo impactaron un mechero, pocos, no sé si uno o dos mecheros, una botella porque y me dio en la bota sin causarme lesión alguna.
19: Pues nos tiraron piedras, y material de obra, había botellas, había mecheros, había hasta paraguas y también desde las casas.
16: Testimonis gairebé calcats i com va passar el Suprem fa 7 anys, el tribunal no ha permès contrastar el que deien els policies amb els vídeos. L'advocat de Roger Espanyol, Benet Salillas, es fa creus d'alguns dels relats.
20: En esa última manzana es donde, según usted, se incrementó el lanzamiento de objetos. Lo digo porque lo tenemos todo grabado al final y allí se podrá ver si había vallas o no había vallas.
16: Cap policia va veure ni sentir els crits d'alerta de les persones que avisaven que hi havia un ferit greu, i això que eren a tot just 15 metres.
1: Per cert que durant el judici els advocats s'han vist obligats a parlar en castellà per la incompetència dels intèrprets. El tribunal va designar una primera traductora, però no va ser capaç de traduir al castellà ni tan sols la primera pregunta que feia l'advocada d'Òmnium Cultural.
21: En relació als criteris d'ús de la força.
22: Però pot tornar a repetir la pregunta?
21: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial de l'1 d'octubre, en concret sobre els criteris d'ús de la força.
22: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
1: Veient que la dona no se'n sortia i tot plegat en un despropòsit, el jutge va aturar l'interrogatori i va proposar designar un segon intèrpret o bé suspendre el judici.
23: Yo someto a la consideración de las partes dos opciones, o suspender el juicio hasta que se nos nombre un intérprete que pueda desempeñar adecuadamente las funciones, o arbitrar algún otro tipo de mecanismo que las partes consideren oportunas para que el testigo pueda declarar.
1: Finalment es va establir una segona intèrpret, però tampoc no tenia ni un borrall de català. Finalment, per evitar que se suspengués la sessió, els advocats es van veure obligats a canviar del català al castellà. Avui, per cert, no hi ha sessió. 3:15, reobrim la crònica política a Extremadura i el vespre Salvador Illa va tancar el viatge a Llampec a Mèrida per celebrar la Diada. El president ha agafat l'avió de tornada amb les mans buides perquè no ha aconseguit que ni el PP ni el PSOE extremeny donin suport al nou model de finançament. Illa va rebre carbasses dimecres de la presidenta Maria Guardiola del PP i ahir del secretari general del PSOE d'Extremadura. Enviat especial de RAC1 a Mèrida, Sergi Giró.
0: Sí, un viatge per celebrar la Diada Nacional fora de Catalunya, però amb la croada per exportar les bondats del nou model de finançament com a taló de fons en les dues reunions més polítiques de l'agenda. Dimecres, Illa, com a mínim públicament, va rebre el no explícit de Maria Guardiola i ahir, Álvaro Sánchez Cotrina, líder del PSOE extremeny, tampoc es mossegava la llengua. El president de la Generalitat, que era al seu costat, li va demanar que pressioni Guardiola per esgarrapar millores al ministeri.
2: No tengo pelos en la lengua para defender que Extremadura por encima de todo. Y si nosotros entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica, lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
3: Els tràmits parlamentaris no són un tràmit, són un procés en el que es permet incorporar millores. No? El que no és acceptable és la crítica sense oferiment d'alternativa.
0: Els socialistes creuen que la presidenta de la comunitat està entre l'espasa i la paret, entre un PP que no baixa del burro en aquesta qüestió del finançament i les ganes d'acceptar com a mínim part dels 21.000 milions que repartirà el nou model a les comunitats i que no aconseguirien estar convençuts si algun dia governa el Partit Popular.
1: Encara falten dos anys per les eleccions al Parlament, però aquesta nit a la 2CAT s'ha celebrat el primer debat preelectoral amb tots els partits amb representació a la cambra. És el tret de sortida a una temporada en què debats, en tindrem molts, però que s'acosten unes eleccions municipals i unes altres d'espanyoles. Aquesta nit l'encarregat de conduir-lo era un periodista parlamentari molt veterà, en Lluís Falgàs, que sua la cancel·lada per mantenir la calma entre els portaveus de cada partit. El model de finançament precisament ha estat un dels eixos. Des del PSC i Esquerra, Elena Díaz i Esther Capella han fet pinça per reclamar junts que s'assumi a l'acord, però el portaveu dels de Carles Puigdemont, en Salvador Vergés, hi ha tancat la porta.
4: Digui'm vostè si estan disposats a renunciar, tenir més recursos pel país, poder anar gestionant més impostos.
24: El que proposem nosaltres és aquest model de finançament. Algú té alguna proposta millor que es pugui assumir?
25: Nosaltres volem la gallina. La gallina és nostra. I nosaltres decidirem si donem un ou a Espanya pels serveis prestats o no. Per tant, concert econòmic, que és de justícia poder-lo reclamar.
1: Durant el debat, s'ha parlat d'habitatge, seguretat o immigració. Junts ha reclamat les competències per Catalunya, però Lorena Roldán, del PP, ha dit que n'anai.
25: Demanar les competències integrals d'immigració. I això està parat a Madrid, perquè nosaltres hem de poder decidir quants en venen, per quines vies.
26: I resulta que, aprovechando el drama de la invasió en Ceuta, aparece Junts con lo de siempre. Más competències. No, mire, esto no funciona así.
1: El partit d'Esquerra se les han tingut de valent amb Aliança Catalana. D'entrada, Dani Cornellà de la CUP ha acusat Sílvia Orriols de no treballar i ella s'hi ha tornat.
27: I vostè no ve les ponències de llei, no ve fer absolutament res. Això sí, la pagueta que tant critica pels altres, vostè la té la butxaqueta sense venir a treballar.
26: Soc batllessa d'una capital de comarca, càrrec que ell no ostenta, però en qualsevol cas aquí, compleixo no amb la meva activitat parlamentària. De fet, he intervingut en aquest Parlament moltes més vegades que qui es dirigeix ara mateix
27: no
26: a mi.
27: Veritat.
26: I venir aquí i anar al bar a fer el cafè no significa treballar.
27: No,
26: es pot treballar també des de casa, es pot treballar des de l'ordinador i ens podem connectar per videoconferència.
1: David Cid dels Comuns ha anat encara més enllà i denunciava que la líder d'Aliança Catalana mogués fils per aconseguir una plaça a la policia local de Ripoll a la seva filla.
28: I has endollat a la teva filla a la policia local i et perseguirà sempre.
26: Perquè una mentida
28: això
26: es repeteix mil vegades, no passa a ser
28: no
26: veritat.
28: No cal que t'alteris, és la veritat, has fet un procés de mida.
1: Una cosa queda clara, ens esperen dos anys molt intensos. A Barcelona, atenció a la notícia que publica avui el diari El País. L'Ajuntament limitarà les places d'aparcament per cotxes tant al carrer com en edificis en funció de les connexions amb bus, metro o tramvia que hi hagi a la zona. És a dir, on hi hagi més opcions per agafar transport públic hi haurà menys places d'aparcament disponibles. Ara bé, tots tranquils. La mesura s'aplicarà només a edificis nous i carrers amb nous plans urbanístics. I encara a Barcelona hi ha un lloc que fa molts anys era un centre, un petit centre comercial, que era el Boulevard Rosa, el Passeig de Gràcia. Doncs acollirà, ui, un restaurant georgià que es dirà Tbilisi Boulevard. A la planta superior hi haurà una gran sala dividida en diverses zones i un escenari central per presentar-hi espectacles de música georgiana. A baix, els clients hi trobaran una cuina oberta amb brasa i una gran olla de vapor. En total, el restaurant tindrà capacitat, atenció, per 250 persones. 10 minuts i les 9 i d'aquí ens obrim el suplement d'aquest cap de setmana amb moltes festes majors. També nous discos, noves pel·lícules i la setmana del llibre en català.

0: i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
2: La veritat és que va sobre rodes.
1: Tan content estàs?
2: Això també.
1: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
3: Ep, cotxe nou?
4: D'ocasió, però de Spoticar.
3: Perdona, Spoti què?
4: Spoticar. Em vaig decidir per ells perquè et lliuren el vehicle totalment revisat. I ara amb la garantia Special Care pots tenir fins a 8 anys de cobertura en una àmplia selecció de vehicles. Spoticar. Vehicles d'ocasió de confiança.
5: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
6: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
7: i aquest? A què es dedica?
6: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini deuets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
11: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genet i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I supem a les millors taules del món.
15: En aquesta terra protegim i acollim.
16: Fem barri i fem pinya.
17: I fem i no deixem de fer.
18: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
19: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
20: Generalitat de Catalunya.
21: El govern de tothom.
22: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
23: Mm-hmm.
22: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
22: Què?
25: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
26: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
27: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
26: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
27: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
1: 6 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al Món RQ. Divendres de moltes novetats musicals que arrenquem amb l'esperadíssim nou disc de Miley. Miley Cyrus, que recordem ara es fa dir només Miley, ha estrenat Bass Persuaded. Són 10 cançons en un disc ple de contrastos i un estil més fosc i més electrònic dels que ens tenia acostumats fins ara. Per exemple, en aquesta col·laboració amb Model Actriz. Però, com és habitual, Miley també dedica bona part del disc a cançons d'amor i a balades, com ara en aquesta altra col·laboració amb el nord-americà Andrew Wyatt. I en ple debat sobre la limitació de les xarxes socials dels menors, Miley critica que als concerts la majoria de gent estigui tota l'estona amb el mòbil a la mà i fa una crida a guardar el telèfon a la butxaca i tornar a ballar. Yeah.
0: desè àlbum d'estudi de Miley. I Beck també té nou disc. És el seu primer disc en 7 anys, de Beck, i es titula Ride Lonesome. I avui també s'ha estrenat un primer avançament de l'àlbum que posarà música a un dels videojocs més esperats d'aquest any, el GTA 6. De moment s'han publicat 6 temes, entre ells aquest de Raúl Alejandro, però també, atenció, Keith Richards, el guitarrista dels Stones. Aquest primer avançament de les cançons que sortiran al Grand Theft Auto 6, també hi ha un tema de Pink Panthers i un de Travis Scott. La part irònica de tot plegat és que aquest àlbum es publicarà en format físic. Després de la polèmica per l'eliminació d'aquest format pel que fa al videojoc, que només es podrà comparar de manera digital, ara resulta que la banda sonora sí que es podrà adquirir a través d'un vinil, d'un disc. Una contradicció que encara ha enfurismat més a molts dels fans d'aquesta saga. I avui, Guitarrica de la Fuente publica l'emotiva cançó de la pel·lícula La Bola Negra. Mira.

0: diu La Nieve i l'ha fet amb el productor i compositor de la banda sonora Raúl Fernández, el nostre refri. Ivan Herzog estrena Disco de Cristal.
1: Fem-nos el costat que ens faci falta. Fem el que s'ha
0: fet com... Herzog, el músic de Cambrils, ens va presentar ahir en directe aquí al Món a RAC1. I l'exbateria dels Manel, Arnau Ballbé, treu Tortuga, el primer avançament del disc que publicarà a principis de l'any vinent. I Meritxell Neddermann també avança cançó del disc que publicarà el mes que ve. El tema es titula Mira'm.
2: Que no has entès, que no hi ha res, que ara m'allunyi de tu. Tot
0: i les catalanes de Crab Apples sumen forces amb el duet Repio na Echarte de Menos.

0: I pels més petits, la banda de música infantil, l'Ali Bigut, també ha tret nova cançó.
1: Sense tu no existiríem, dones ales amb dibuixes, dins la teva ment jo visc amb tu grans aventures.
0: De cara a música, avui comença el cicle de directes d'Estrella Damm, que allarga el seu 150è aniversari amb concerts repartits per Catalunya, les Balears i el País Valencià. Entre les propostes d'aquesta setmana hi ha la jove cantant Jules, que actua avui a la sala Liverpool de Molins de Rei.
2: Amunt i avall, puja, baixa, papallones, passi golles a la panxa de les bones, nervis dos minuts...
0: La setmana que ve el cicle continua amb l'actuació de Sergi Carbonell, l'ex de Charango, a la sala Turín d'Olot, i també amb el concert de Dan Peralbo i el Comboi a Ciutadella. Anem al cinema, divendres d'estrena, avui arriba a les sales una nova versió de Resident Evil.
3: Hey, man, I gotta be 7, do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is.
0: És una reinvenció completament nova de la saga de videojocs de Capcom dirigida per Zack Cregger, de Weapons. Anem a escoltar el comentari que d'aquesta pel·lícula en fa el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
4: Que interessant pot resultar quan menys tu esperes que una saga que mai t'havia captivat especialment i de la qual, de fet, amb prou feines en saps distingir una entrega de l'altra, fa un cop de timó i es revela contra si mateixa, s'injecta energia nova i, sorprenentment, et regala la millor entrega de totes. Doncs això, és clar, és el que passa ara mateix. Ha tingut l'habilitat de confiar en Zack Cregger, el creador de Weapons, admirat film i multipremiat, que de seguida va esdevenir de culte. Doncs és tota una troballa detectar en les imatges la trama, el relat i la personalitat d'aquest Resident Evil coses noves, humor, mala bava i un instint narratiu molt hàbil, una forma d'explicar que passa volant, que t'atrapa, que et sosté enganxat a la pantalla. Un caliu i una estima pel terror i el fantàstic, que és una molt bona notícia. I no només per aquells que estimen el gènere sobre totes les coses, sinó també per aquells amb tendència a desconnectar-ne. I necessitats, també, de bons motius per estimar-lo de nou.
0: Andrew Scott i Brendan Fraser protagonitzen Tiempo de Victoria.
5: Do you know that weathermen are traditionally a little boring?
0: Basada en fets reals, explica les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia. Amb unes condicions meteorològiques nefastes, el general Eisenhower ha de prendre una decisió que decidirà el destí de la Segona Guerra Mundial amb l'ajuda del cap del Servei Meteorològic Britànic. I més estrenes, Guy Ritchie dirigeix el thriller En la zona gris.
6: Call Gary into my office, there is a situation here.
0: Amb Jake Gyllenhaal i Henry Cavill, que encapçalen el repartiment d'aquesta pel·lícula. I també en acció, Liam Neeson protagonitza Operació Teheran.
7: You're the best field operative I've ever had. You were born for it.
0: Un soldat que després del final de la guerra a l'Afganistan torna amb els seus companys a Teheran en una última missió. Per cert, hi ha una pel·lícula que als Estats Units està tenint molt èxit i que els que el seguíem aquesta sèrie de dibuixos animats de petit, hi havia un sector, una secta, que estàvem a favor del coyote i no d'aquest idiota que era el Correcaminos. Les famílies amb nens tenen una cita amb la nova aventura de Coyote i Acme.
8: Been horribly injured by a product made by the Acme Corporation.
9: It's not.
0: S'estrena avui Coyote i Acme. També hi ha un altre en català que es diu Mambo Jambo es fa norma. I encara en cinema la temporada de festivals no s'atura. Ni una setmana després que Venècia hagi baixat el taló, avui arrenca Sant Sebastià. Durant 10 dies estrelles de talla mundial com Brad Pitt, Rami Malek, Penélope Cruz, Jesse Eisenberg o Orlando Bloom trepitjaran la catifa vermella del Festival de Sant Sebastià. També el cineasta alemany Werner Herzog o l'actriu Naomi Watts, que rebran el Premi Honorífic del Certamen, tot plegat en una edició en què el cinema català torna a tenir un pes d'allò més destacat amb una trentena de títols. De Venècia a Sant Sebastià, amb l'enviat especial de RQ, Adrià García.
10: Sant Sebastià, sens dubte, un dels grans aparadors de les pel·lícules que després acaben marcant la temporada de cinema a casa nostra. Ara bé, aquest any, la secció oficial té més accent internacional que mai. L'actor i director Jesse Eisenberg i estrena de debut amb Julianne Moore com a gran estrella. Mike Leigh presenta el drama Tender Loving Care, o Fred Cavaller i du la nova versió dels Miserables de Víctor Hugo. Però també hi ha espai per al cinema fet a casa nostra. Dues pel·lícules competeixen per la Conxa d'Or. Sants, de Miquel Gurrea, el director de Suro, i Cinco Minutos Más, que és un thriller escrit per Berto Romero. Ara bé, la presència catalana va molt més enllà de la secció oficial, amb noms com Albert Serra, J. Bayona, Meritxell Colell, Isaac i la Cuesta, o l'actor Oriol Pla. Per cert, que el fenomen de la bola negra arribarà per primera vegada a l'estat espanyol després de ser escollida com a representant als Oscars. Aquest cap de setmana els Javis buscaran a Sant Sebastià una última gran ovació abans de l'estrena oficial, que és divendres que ve.
0: I tot això hem de parlar de televisió, perquè Masterchef arriba a Disney Plus, com a mínim en part. Televisió Espanyola ha perdut els drets de Masterchef Junior després d'11 temporades i ara salta a la plataforma de Disney, però mantindrà l'emissió de la resta de formats, amb adults i amb famosos. I a les 9:03 a Tarragona, aquest cap de setmana, arriba el plat gros de les festes de Santa Tecla. Avui amb la Baixadeta o el concert de Sopa de Cabra a la Tarraco Arena Plaça. Demà amb la Cercavila Petita i diumenge la Diada Castellera de Santa Tecla. Per cert, en directe aquí a RAC+1. Per cert, a la ciutat es repartiran gairebé 3.000 braçalets per detectar drogues a les begudes durant aquestes festes. Esteve Giralt.
9: Tarragona es vesteix de gala per envair carrers i places. Aquest vespre, per exemple, a la Baixadeta, Sopa de Cabra, a la Tarraco Arena Plaça o Esbetlana, al Parc del Francolí. Demà dissabte, la Cercavila Petita de Santa Tecla o el concert dels tarragonins Sodi. Diumenge, la Diada Castellera de Santa Tecla, en directe per RAC+1, o el Retaule de Santa Tecla, la Catedral, ja a la nit. Gran cap de setmana de les festes a l'espera que arribin els dies més tradicionals. Dilluns, el Pregó o la Baixada de l'Àliga, amb la música de l'Amparito ressonant per la part alta. Dimarts, la vigília, i dimecres, el dia de Santa Tecla. Per prevenir agressions sexuals, els punts Liles i la Guàrdia Urbana tenen previst repartir gairebé 3.000 polseres les nits justament del 21 i el 22 de setembre, de dilluns i de dimarts, quan hi haurà més gent als carrers, coincidint amb la Baixada de l'Àliga, sobretot, que és l'acte més massiu.
0: I a Girona ja sap quins seran els concerts de fires, que es faran del 23 d'octubre al 1 de novembre. L'Ajuntament va presentar ahir el cartell amb una festa al Parc de la Devesa. Entre d'altres hi actuaran els Amics de les Arts, que precisament han estrenat una cançó inspirada en el Pilar a la Catedral de Girona, els 31 Fam, Joan Miquel Oliver, a més de grups com el Petit de Calaril, Caral Laoz o Non Servium. Això els vespres. De dia, la cultura popular serà la protagonista dels prop de 10 dies que dura aquesta festa major de Girona, Joel Penya.
11: El pregó de les fires donarà el tret de sortida a la festa major el divendres 23 d'octubre. El primer cap de setmana el protagonitzaran el correfoc dels Diables de l'Onyà i la Diada Castellera de Sant Narcís, amb els Minyons de Terrassa, els Capgrossos de Mataró i els Marrecs de Sal. La colla local, que també tindrà totes les mirades a sobre el 31 d'octubre amb el Pilar a la Catedral. Aquest any amb una cançó dels Amics de les Arts, Encara som aquí, que s'ha inspirat en aquest acte. L'endemà, l'1 de novembre, la festa acabarà amb la trobada gegantera i el Castell de Focs. Durant tots aquests dies, festa, concerts i cultura omplirà als carrers de Girona. L'alcalde Lluxalelles explica a RAC1 que cada any miren de fer l'oferta de fires més gran.
12: L'any passat vam recuperar l'embalat, apostem per les barraques, apostem també per les cercaviles, per tota la feina que es fa des de l'àrea de cultura i cultura popular, i el que volem és consolidar i enfortir. I, per tant, jo crec que més música, més fires, més cultura popular.
11: Em va parlar durant la festa de presentació del cartell. Fa 2 anys que l'organitzen i és un petit tast del que viuen els gironins d'aquí a una mica més d'un mes.
0: Ja que parlem de festa, hi ha una festa literària. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Se celebra el Passeig Lluís Companys de Barcelona, que s'omplirà de gom a gom amb prop de 330 expositors i més de 300 activitats. El certamen s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint amb la Festa Major de Barcelona, a les festes de la Mercè. A les 9:06, els esports. Comença avui la 7a jornada de Primera Divisió, l'última abans de 20 dies d'aturar les eleccions.
13: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: A les 9 avui en directe a RAC1, Espanyol Elx. Manolo González no tindrà Omar El Jalali, que dimarts va acabar expulsat a Vallecas, vaja, a Butarque. Demà a les 9 també RAC1 Sevilla-Barça, amb el dubte de Joan García. No té res greu el porter, però segons hem pogut saber recul, el Barça preferia que fes repòs. Veurem. Tornant a la Lliga diumenge, 16:45 de la tarda, i també recul, Atlètic de Madrid, Real Madrid al Metropolitano. La 6a jornada va acabar ahir amb 2 partits, Màlaga 1, Villarreal 3 i Betis 1, Getafe 0. Va marcar el marroquí Abde, que aquesta setmana ha rebut amenaces per haver-se posat la samarreta de suport a Ceuta. I a segona, demà a les 9 del vespre, el Girona juga al camp del Cádiz, i el Sabadell jugarà diumenge a les 2:00 PM a la nova Creu Alta contra l'Oviedo. Encara en futbol, Kylian Mbappé continua fent campanya per aconseguir la pilota d'or i ara ha demanat el vot directament al periodista encarregat de votar en nom de tot l'estat espanyol. Es tracta del director del diari AS, José Félix Díaz. Escoltem-ho.
14: Puede ser un buen año, pero después no depende de mí. Ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota. Porque al final es gente como tú que votan, ¿no? Sí.
15: Así es.
14: Sí. Entonces yo, mi trabajo se limite a convencer a la gente que vota. Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abogado son mis pies.
0: El meu millor advocat són els meus peus. El guanyador de la pilota d'or el decidiran 100 periodistes de 100 federacions del món. A l'estat, el periodista és José Félix Díaz. i Kylian Mbappé no ha volgut deixar escapar l'oportunitat aprofitant aquesta entrevista que avui has publicat tota portada. De tornada a Barcelona, ahir es va estrenar Correres de Cobardes, un documental sobre Carles Reixac produït per Mundo Deportivo amb la col·laboració de Movistar. Hi van anar, entre molts altres, la mà dreta Joan Laporta, Rafa Juste, l'expresident Joan Gaspar, exfutbolistes del Dream Team com ara Vaquero, Eusebio o Guillermo Mor, o el cantant Joan Manuel Serrat, que no es va voler perdre aquesta festassa. Reixac reconeixia a RAC1 que estava molt expectant abans d'aquesta preestrena.
16: Per mi una mica sabia el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
0: El documental estarà disponible a Movistar a partir de dilluns de la setmana que ve. I a Anglaterra, el Manchester City, classificat pels vuitens de final de la Copa de la Lliga després de golejar el Norwich City 5-0. El seu pròxim rival serà el Brighton, que recordem, aquesta setmana va eliminar el Manchester United. I no deixem el futbol perquè el Primavera Sound ha ressuscitat un club històric de Barcelona. És l'Atlètic Hostafrancs. La fundació del Primavera Sound vol convertir aquest club de barri en un projecte social per promoure la integració, posar la cohesió social al centre i recuperar l'orgull del veïnat i fer-los seguidors del club. Després de 10 anys en activitat, l'Atlètic Hostafrancs tornarà a competir aquest diumenge amb el seu primer partit a quarta catalana. Jugarà al camp del Serrano Esport de Sarrià a un quart de 10 del matí. En breu parlarem també d'aquest tema al món a RAC1. I en handbol, el Barça ha fet un pas important cap a la fase principal de la Champions League després de guanyar d'un gol a la pista del Montpellier. Finalment, en motor, aquest matí comencen els entrenaments lliures del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. La cursa és demà passat a les 2.
17: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
18: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
19: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
20: Bon dia, doncs continuem encara amb una incidència activa des de primera hora del matí. A la 2 a Cornellà del Llobregat continua un carril de circulació tallat i fins a 5 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Més enllà d'aquesta incidència també tenim retencions a la B23 des de Molins de Rei també cap a la capital catalana. Retencions també arreu del Vallès, tot i que també ja de molta menys intensitat a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. Pel que fa a les dues rondes de Barcelona, intensitat sobretot a la ronda litoral en direcció a Llobregat des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
21: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
22: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de persones que semblen separades en néixer, perquè la policia de Minnesota, als Estats Units, sembla que ha trobat la doble, el clon, el calc de Jennifer López. A finals d'agost, la policia del comtat de Wright va haver d'intervenir després d'una denúncia de robatori. Una dona de 35 anys havia estat enxampada robant bateries d'eines elèctriques. Els agents la van dur cap a la comissaria i li van fer la rutinària foto per la fitxa policial. Però de seguida van veure que aquella dona tenia una particularitat molt especial. La forma de la cara, les celles, el cabell recollit amb una cua alta, les arracades d'aro... Era la còpia exacta de Jennifer López. Un canal de notícies va veure la fotografia, la va fer pública i des de llavors que s'ha anat viralitzant on les xarxes, on els usuaris se sorprenen tant per la semblança que alguns reclamen que a banda d'obrir-li fitxa policial també li facin una prova d'ADN. La dona, que sembla la germana perduda de J-Lo, es diu Sirena Ann, però si veieu la fotografia només podreu exclamar una cosa. J-Lo.
23: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
24: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
23: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 2:15.
2: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
3: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
4: Danone us ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
1: A aquesta hora del matí saludem el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Cris Puig, què tal, Cristina? Bon dia.
25: Bon dia, bon dia.
1: Ernest Folk, com va?
26: Què tal, bon dia.
1: Bon dia. I Glòria Serra, com estàs?
25: Bon dia, bona hora, molt bé.
1: I Jordi Bosch, bon dia, Jordi.
27: Bonjour.
1: Bonjour.
27: Què tal, Esther?
1: Molt bé, molt bé. Després amb l'Ernest Folk parlarem d'unes fotografies que ell em va enviar, perquè està indignat. Però està indignat.
5: Bueno, l'Ernest s'indigna fàcilment.
1: Sí, sí, però també ho entenc, Ho entenc.
26: Però aquesta vegada fins i tot Jordi Basté em va donar la raó.
1: Sí, I és que resulta que una de diguem-ho que, dels símbols de la ciutat de Barcelona, sobretot pels culers, però també per la ciutat, perquè és una dels símbols de la Rambla, com és la Font de Canaletes, fa fàstic.
26: Fa fàstic.
25: Però per què?
26: Bueno, tinc aquí unes fotografies, les podem penjar a RAC1.
1: Sí, sí, sí,
26: les quan vulgueu.
5: Perquè estan en les obres, això, no?
1: Sí, no, perquè estiguin obres,
26: t'estan mal. Estigui, obres, però bosses d'escombraries, una sabata podrida, botelles i una cadira voladora. És a dir, hi ha una cadira voladora en una tanca que, de veritat, l'heu d'ensenyar, perquè si no és que es pensaran que m'he tornat boig. Sí. Llavors,
1: home... És que em sorprèn que
25: això per les obres,
1: que Barcelona, que està
25: apretat... Visita molt la gent i que potser s'ha convertit
26: Perdona, a veure, les obres del terra ja han acabat i passo cada dia
25: he anat veient... La Rambla, encara és que fa dies que no hi passo.
26: Sí, home, però obres no vol dir que hagis de deixar...
25: No, no, però que la gent no passa. Quan la gent normal...
26: No, però pots passar per davant. No, perdona, però si pots passar per davant.
27: A veure, jo hi passo cada dia, no?
26: Sí.
27: Què veus?
1: Què veus?
26: No. Jo, clar, he anat veient la degradació d'això. Llavors, efectivament, hi havia moments que no podies passar per davant. Ara ja fa setmanes que es pot circular per davant. És simplement que està aïllada la Font de Canaletes amb una tanca. Jo vaig assistir a un guia turístic amb un grup davant de la tanca, perquè ara ja van, i clar, es gira per explicar el monument i ell mateix va fer una ganyota dient...
25: Què estic ensenyant?
26: Llavors... Que hi ha obres. Bueno, però obres no t'ha d'impedir netejar-ho, no?
25: No.
26: Cal que hi hagi una sabata, una cadira i botelles d'aigua. Hòstia, potser una mica d'autoestima, que ens estimem les coses, no? Que és la Font de Canaletes. No és la paperera del meu barri, amb tots els respectes. És la Font de Canaletes.
25: Que també,
26: les paperines.
1: Jo quan era de... Jordi, digues, Jordi.
27: No, jo, per fer una mica de... Jo, quan era petit i venia a Barcelona, amb la meva família, hi havia una ruta que era anar a la charcuteria La Castellana, que és a la Rambla. Era a les Rambles, però abans era passar per Canaletes, on hi havia lloc on et llogaven cadires per seure... cadires de fusta, d'aquestes de tisora, i on un dels espectacles eren uns grups de gent que estaven parlant del Barça. És a dir, que estaven allà comentant el partit de la setmana, etc, i la gent pontificava i era com un espectacle veure-ho. Per tant, dic jo, perdoneu, però tinc aquest record infantil d'un lloc que, a més, formava part, et dic amb tot el respecte, del Via Crucis del barcelonisme. I ha estat el gran simbolisme de les celebracions. Però jo veia Canaletes com un espectacle de la gent de fora d'anar a veure aquell lloc on podies seure i podies escoltar la gent parlant al voltant.
5: Però això és el record. Ara ens ensenyen les fotos.
25: Sí,
5: està rodejada per una tanca, per les obres.
25: Està tapada amb una manta,
5: gent,
25: no?
5: Clar, i està tapada i la gent passa per allà i
1: la gent juga
5: coses.
1: Bàsquet.
25: Sí. Clar, i contenidor.
5: No està oberta a la via pública i la gent deixa les escombraries allà.
26: Es veu, neteja.
25: Passa dues coses. La merda treu merda, amb perdó. És a dir, si tu deixes una bossa d'escombraries ara mateix a la porta de RAC1, Et prometo que en 45 minuts, miraculosament, estarà ple de porqueria, perquè la gent diu, oh, pues mira, això per un costat. I segon, efectivament, ningú la retira, perquè, clar, que la gent sigui bruta...
26: No, només, jo només dic, és un símbol, a mi m'agraden els símbols, no? I és que vols que t'hi digui, llavors... Cuida una miqueta, això, ja està.
1: Mira, ja que l'has dit, doncs tu...
6: Jo crec que la setmana que ve estarà net.
1: El contenidor sí. Del Monaco de l'Ernest Fou.
25: O aquesta tarda, o aquesta tarda.
1: Són les 9 i 18 minuts, d'aquí uns moments parlarem, perquè, esclar, aviam, el tema de... És a dir, jo crec que el Carles Porta està en aquests moments... Jo seria Carles Porta i estaria en aquests moments... Vaja, m'aniria de la Festa Major de Tarragona, a la Festa Major de Barcelona, és a dir, a celebrar-ho tot, perquè és que... És veritat que, com diu el Porta... Molt ben dit, que és que fins que els casos no s'acaben no es fa, però és que això quan acabi serà... pot fer una temporada
6: una sèrie,
1: cas, que és sí, el tema sí. d'Isaac Andic, de la mort d'Isaac Andic la Vanguardia té una notícia increïble, que a més posa també una cosa que volem parlar també avui aquí, que és el tema de els farsans
6: pseudociències,
1: home, no crec jo que avui parlàvem amb el Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, perquè et dic una cosa, jo no crec gaire, que hi hagin gaire psicòlegs que estiguin a favor de fer, imaginar que tires a la teva mare d'un daltabaix.
5: De fet, és una teràpia una mica...
25: Escolta'm una cosa.
5: És una teràpia extrema,
25: és,
5: no?
25: És totalment al contrari del que es fan... Jo he fet teràpia per superar estrès, diguéssim. Mm. Conductistes, és a dir, canvis de comportament, et fan canviar coses físiques, de comportament. Totes les teràpies, siguin per coses tan petites com el meu, o greus, com greus traumes, com problemes de relació gravíssims amb els pares o amb la família... no se centren mai en l'altre, se centren en tu. Perquè el capdavall la vida no és el que t'envolta, sinó com tu entomes la vida. La qual cosa explica que hi hagi gent que visqui una guerra i se'n surti mitjanament bé, i hi ha gent que perd la feina i s'enfonsa. Perquè ets tu el que has d'entomar. Tothom ha tingut algun problema greu a la vida. I els psicòlegs, i això jo no ho diré més enllà de la meva petita experiència, el que fan és que giren el focus. Perquè tu sempre dius, és culpa del meu cap, és culpa del meu pare, és culpa... No. Et giren i et fan mirar-te a tu. O sigui, això és el més antiteràpia que he sentit en tota la meva vida.
1: No ho sé, però jo...
25: Què és això de matar literalment?
1: Sí, bueno, matar literalment, fer veure que mata.
25: De forma figurada a la mare per superar el problema.
5: El portes a la porta del precipici.
25: És que
5: i fas veure que el llences.
1: No, i a més és una cosa que m'he quedat parat en la informació que avui publica la Maica i el Toni a La Vanguardia, i és que... No, és que la teràpia consistia en... que la psicòloga portava aquest pobre home que tenia una esquizofrènia, el portava al llindar, val? I llavors, quan arribava al llindar, ella, la psicòloga aquesta, presumpta, es posava en primera línia imaginant que era la mare de la persona que feia la teràpia que volia assassinar la mare. Clar, si tu ets psicòloga, no et poses allà dient jo sóc la mare... Perquè el senyor amb l'esquizofrènia pot dir, si tu ets la mare, jo t'empento.
25: Perdona, sí, que van portar una infermera per si passava alguna cosa? És que de veritat, eh? Si no fos tan dramàtic...
1: Sí. És que semblaria que
25: no fos... només per la família, en dic, estic pensant en la família d'aquesta pobra persona amb esquizofrènia. Si no fos tan dramàtic que estiguin... Bueno, és que...
6: Ens hauríem de preguntar per què cada vegada més... La gent té aquesta necessitat imperiosa d'anar a buscar pseudoteràpies, perquè ara parlem d'això del precipici, que jo vull pensar que el Col·legi de Periodistes de Psicòlegs dirà que això com a teràpia no existeix, si més no regulada, però constel·lacions familiars, teràpies d'exposició agressiva, i dius, pues, això vostè d'on t'ho ha tret, no?
25: Exacte.
6: I moltes vegades la gent que els practiquen i t'acaben dient que els hi funciona, perquè a més s'han fet moltes sèries d'això, no? És perquè és tanta l'expectativa que tu et crees amb allò...
25: L'efecte placebo,
6: no? Correcte, que t'ho acabes creient. I vull dir, clar, que de cop i volta posin gent a actuar sobre avantpassats teus i a partir d'aquí et diguin tu tens un trauma, hosti, aviam. O sigui, però jo sí que a mi em crida molt l'atenció perquè cada vegada més la societat necessita recórrer a aquest tipus de coses per resoldre la seva vida.
25: Volem creure que hi ha una cosa màgica que ens ajudarà.
6: El psicòleg molt a favor.
25: Els psicòlegs et diuen, escolta'm, això serà llarg, i la gent això no ho vol sentir.
5: Però una cosa són els psicòlegs, una cosa són els...
6: Si un dia vam fer la prova i vam anar-hi tots al psicòleg.
5: Aquest sistema que compta... que en tot això és la declaració que ha fet la professora d'inglès als Mossos d'Esquadra, que encara s'ha de veure si existeix aquest altre noi, el Salvador, i aquesta teoria de que vam repetir el mateix cas i que el Jonathan va mostrar interès en fer-ho ell mateix perquè va veure aquesta experiència, però tampoc sabem si existeix aquest Salvador.
1: Suposo que això tot plegat, a mesura,
25: ho has subvenit amb tot, com l'aniversari de la neboda.
1: No sabem si això que diuen és veritat, perquè em sembla tot tan rocambolesc que em sembla, vaja, no els diria mentida.
6: Sí, però el missatge que destaquen del, no? la resposta que li fa la psicòloga aquesta, o la terapeuta aquesta, l'Isaac, el Jonathan, en dic, quan diu com era el seu pare, ojo,
1: moment, moment, que de seguida tindrem la Maica Navarro aquí, que arribarà d'aquí una estona, però abans, hola, Joan Ferrer, què tal?
7: Bon dia.
1: Molt bé.
7: Tot bé? Tot bé, sí.
25: Desprèn salut, el Joan.
7: Parlant de teràpia, mira, no hi ha millor teràpia que el diàling.
1: Efectivament.
25: Això és veritat.
1: Anem a votar el millor de la setmana, si voleu participar, ja ho sabeu, diàling@raco.net, paraula clau a l'assumpte, diàling@raco.net, avui, a la tòmbola. Un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble pel Calçofest, que és el festival que arrenca les calçotades a Valls el pròxim 21 de novembre, i on actuaran, atenció, Figaflaues, de Tiets, de Tallots, Tiets, Els Pets o Els Amics de les Arts, entre altres, que podeu descobrir a calçofest.cat. Entrada doble per anar-hi. I avui que s'estrena l'última pel·lícula Resident Evil, regalem un exemplar del videojoc Resident Evil Requiem, l'últim de la saga, que per cert compta amb unes valoracions excel·lents per part de la crítica, com la pel·lícula. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
7: Durant el programa especial de la Diada van comptar amb l'anàlisi quirúrgic de la Natàlia Rodríguez.
8: La Marine Le Pen segurament serà la presidenta... Moment, deixa'm acabar.
9: No té res a veure amb aquesta senyora.
8: Bueno, això ho diràs tu. Ho diràs tu. La Marine Le Pen...
9: Sap llegir i escriure.
8: Això també ho
1: moment,
8: diràs
1: Antonio,
8: tu.
1: Moment, Antonio.
8: Això també ho diràs tu.
1: Digues,
8: moment.
1: Antonio.
8: O sigui, en l'últim debat de fa 7 anys, aquella senyora va fer un ridícul espantós, perquè tampoc no sabia diferenciar entre inflació i què és el contrari d'inflació? No sabia diferenciar entre inflació i què és el contrari d'inflació?
1: Deflació.
8: Deflació.
10: Deflació.
8: Sí, senyor.
10: Muy bien. Nunca estás más electrocomando.
1: diàling@raco.net, Assumpta Rodríguez.
26: Tota la solidaritat amb aquests moments tertulians.
25: Sí. Anaves superbé encaminada.
1: El segon finalista.
7: El 3Cat Info tenen l'aire molt sec, tant que se li fa difícil continuar a la nostra excompanya Laia Fremis.
11: Tenim en directe, el podem saludar a aquesta hora, a 3Cat Info, el periodista especialitzat en cultura digital i director de l'Ideal, Jordi Celles.
12: Tinc mal de coll, no podré seguir.
11: Ara sí. Jordi Celles, bona tarda.
1: Ui.
11: De seguida que puguem recuperarem aquesta entrevista. Abans de 3Cat Info, parlem de les eleccions de demà a Suècia. La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions.
13: Siempre con tu garganta.
1: Assumpta Gola, el tercer tall.
7: Mònica Hernández ens informa de les dues protagonistes russes de la nova pel·lícula de Woody Allen.
1: Woody Allen comença a rodar la seva nova pel·lícula a Madrid el 5 d'octubre.
5: I també se sap que la protagonitzaran Alex Weiser i Jemima Kirk.
15: What can you...
5: The girls. Passarà el que jo crec que passa.
12: Tengo pérdidas de orina y no me avergüenza.
5: No sé, és que ara...
1: Ai. Què has dit? Que són russes?
5: Alex Weiser i Jemima Kirk.
12: Поздравляем с программой.
1: Assumpta

0: Però, segons la Mar Puga, del Matina Codina, podeu estar tranquils.
1: Vols fer un discurs de guanyadora, campiona, uns agraïments a l'audiència?
2: No, molt agraïda de que... No, que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificar.
1: Equivocar-se, no. És de tontos, equivocar-se.
2: Equivocar-se és de savis.
4: Per això és una mica especial.
5: Assumpte error. En joc aquest xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, una entrada doble pel Calçó Fest, i avui que s'estrena l'última pel·lícula de Resident Evil, un exemplar del videojoc Resident Evil Requiem. Són les 9 i 28 minuts, d'aquí uns moments té màntic aquí al món a RAC1. Després parlarem també de Ceuta i del tema de les xarxes socials i del que va decidir a Europa, que tota la bona intenció... Però tenim un puma corrent, que és la tecnologia, i una tortuga legislant, que és Europa.
3: Però almenys va per la bona direcció.
6: Sí, però pel cas que fan les tecnològiques en general, per les regulacions...
5: Després hem dit, home, orden a la sala. Caram, home, un segon, sisplau.
7: Que no heu esmorzat o què?
5: Ara.
8: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: Es ocupem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvies el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Uneix-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es.
21: Moeve. Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
22: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com una tele Samsung de 75 polzades 4K amb tecnologia mini LED per 749 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
25: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
26: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos,
0: ho sentim. Perquè arriben els dies...

0: Tenies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
1: RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14-15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les 2, totes les notícies al 14-15.
2: RAC 1. Tots som un milió.
3: El perquè de tot plegat.
4: 10:15. Maica Navarro, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia. I felicitats per la informació que avui signeu amb el Toni Muñoz de La Vanguardia. És molt surrealista, eh? I trista. I estranya.
6: Sí, sí. I a vegades has d'una mica aturar-te i dir... Això és real. De totes maneres, les felicitacions són compartides. Això és feina de superequip i si no tinguéssim el rector en cap, la direcció i l'editor que confia i la capçalera, doncs les coses, especialment el director i el subdirector Sierra, no, doncs això és una feina d'equip. Signem, però vaja, som molt els que piquem pedra.
4: Anem a pams. Qui és Joana?
6: Joana és aquest personatge que apareix aquest estiu i del que ningú tenia coneixement, tot i que havien transcorregut pràcticament més d'un any de la mort d'Isaac Andic aquest 14 de desembre del 2024 a Montserrat, i tota aquesta investigació, i ningú havia parlat, i era una dona, és una dona... anglesa, que fa anys que viu a Catalunya, deu ser de la meva edat, més o menys. No, jo no l'he vist, eh? No, jo crec que, no sé, crec que cap periodista ha aconseguit contactar amb ella. I que és professora d'anglès i era amiga de Maria Lluïsa, la terapeuta.
4: Maria Julia Luderman.
6: La famosa terapeuta controvertida i qüestionada per tots els col·legis professionals de psicòlegs d'aquest país. Doncs eren amigues i aquesta dona, bueno, li agrada la muntanya i fa rutes per la muntanya. I puntualment ajudava a Maria Júlia, a les seves controvertides, estranyes teràpies. I com l'ajudava? Doncs, en principi, quan Maria Júlia tenia un pacient de parla anglesa, doncs ella participava. Val? Aquesta era la seva funció. El que passa és que a finals del desembre, aproximadament, finals del 2024, o sigui, començaments del desembre, aproximadament, Maria Júlia li demana a aquesta professora d'anglès: escolta'm, necessito que... Tu que vas per la muntanya, em podries donar una ruta perquè necessito per un pacient que tinc diagnosticat d'esquizofrènia, necessitaria una ruta, un camí, on hi hagin precipicis, barrancs, perquè, bueno, vull practicar una metodologia, un exercici, i necessito això.
4: Una teràpia de xoc.
6: Bueno, és que no sé com...
4: I li troba.
6: Bueno, i aquesta dona diu, pues mira, saps què? Hi ha un camí allà a Collbató, un dels molts camins de Montserrat, que potser per allò que necessites t'aniria bé. Ah, vale, doncs... I de fet, que això ja es sabia, però ara cobra molta més importància, l'1 de desembre... totes dues fan aquest camí de les Feixades. I la Johanna li ensenya a Maria Júlia.
4: Que és on van empantar... Bueno, perdó. Que és on
6: va morir
4: Isaac Andic.
6: Exacte. Bueno, doncs aquesta dona, durant tot aquest any, doncs, tu parlaves dels avanços de la investigació, el Toni i la Maica escrivien, el director feia les portades, i tothom parlava d'aquesta història, i aquesta dona estava a casa seva escoltant les notícies, llegint les notícies, amb una sensació d'angoixa de dir: ostres, a mi ningú em crida, de mi ningú em parla, i en algun moment els Mossos arribaran fins a mi, però aquest moment no arriba.
4: I aquesta professora d'anglès
6: va declarar. I aquesta professora d'anglès doncs té un advocat. No sé si és només per aquest tema, si el coneix d'abans, o en quin moment coneix amb un advocat. I durant tot aquest any, ella anava parlant amb el seu advocat. Hòstia, què fem? Què faig? Tal, i ja deia, tranquil·la, ja et trucaran, tranquil·la. Però aquesta dona, la tranquil·litat, estava molt angoixada i molt espantada. Entre altres coses perquè tots havien publicat allò que Jonathan Andic havia explicat en seu policial, a les seves dues declaracions a Mossos, i en aquesta única declaració en seu judicial que va fer a Martorell el dia de la seva detenció, i que només va respondre a les preguntes de Cristóbal Martell, que era quan li pregunta, i aquest camí on va anar amb el pare, com el coneixia, perquè d'on ho va treure, no, uns amics me'l van ensenyar, i que aquesta dona ja pensava, però què collons, uns amics, sí, li vaig portar jo. I al final tot amb l'advocat decideixen anar a declarar. I just te'n recordes el dia de maig que declara Maria Júlia als jutjats de Martorell, sí, que hi havia una expectació brutal.
4: Perquè a més parlàvem de que es veia la cara, perquè a més aquestes coses que normalment...
6: Bueno, i sobretot perquè hi havia una sensació...
4: Era Molins, no? Em sembla que és?
6: Martorell, en aquests destartalats jutjats de Martorell, on aquell dia pensàvem havia la possibilitat que aquesta dona acabés investigada. Just coincidint, aquella dona estava allà i 24 hores abans Johan havia anat amb el seu advocat, s'havia presentat a la comissaria de Mossos de Martorell i davant els investigadors, aquesta unitat d'investigació petita, modesta, però que lidera la investigació pel presumpte homicidi d'Isaac Andic, va anar a declarar. Et pots imaginar la cara d'aquests Mossos quan aquesta dona, hola, què tal,
4: es presenta,
6: tal, i comença a explicar. No s'ho podien creure.
4: Clar,
6: i de fet, fins al punt de que van fer una primera declaració en anglès, i una, perquè ella no és traductora, ella és professora. Si fos traductora i intèrprete hagués declarat en castellà, a no ser que fos la intèrprete de la d'ahir,
7: però no, les dues,
4: l'Òmnium,
6: en qualsevol cas ella declara, i fins i tot Mossos demana la cita una segona vegada a les Corts i tornen a, i torna a declarar. 5 hores. Aquestes 5 hores...
4: 5 hores de declaració.
6: 5 hores de declaració.
7: No s'ho devien creure, devien repreguntar.
6: Bueno, el que pels investigadors, que el mes de maig, els investigadors, la fiscal i la magistrada mantenen, a dia d'avui, mantenen que hi ha suficients indicis el mes de maig per detenir a Jonathan Andic i a dia d'avui per mantenir l'acusació per el presumpte homicidi, és el que entenen és que tota aquesta nova informació consolidava encara més els indicis importants per la magistrada. Tu em dius, o gent es pot preguntar, o el lector de La Vanguardia, ha aportat aquest nou testimoni una prova directa que demostri que Jonathan Andic el 14 de desembre va matar el seu pare? A mi no em consta. Ara, és una investigació que s'està fonamentant amb indicis, i això és una investigació complexa. Una investigació que és complexa i on, hem de dir, de la mateixa manera que els investigadors i la magistrada i la fiscal enumeren indicis per assenyalar a Jonathan Andic com el presumpte responsable d'aquest mort, la defensa, liderada per Cristóbal Martell, Sebastià de Juan, també tenen espai per contraatacar aquests indicis i contrarreplicar i buscar arguments, respostes en aquests indicis. La resposta de Cristóbal Martell no la tenim encara d'aquest testimoni, perquè entre d'altres coses es va assabentar ahir nit del contingut per la, bueno, doncs per la trucada de deferència d'aquest diari a la defensa, que és el que havíem de fer, explicar per si hi havia alguna cosa que ens volguessin aportar. I clar,
4: es van quedar sorpresos,
6: bueno,
4: clar.
6: Bueno, és una... Aquest matí ho parlava amb una companya i feia una reflexió que era els redactors, els periodistes de successos i de tribunals amb aquesta investigació per el presumpte homicidi d'Isaac Andic estem constantment davant l'abisme informatiu. És supercomplicat, molt, molt, molt, molt complicat, perquè només tenim la documentació que en el seu dia va voler difondre la magistrada, que és aquest autor de presó, sort que va decidir difondre-ho perquè els periodistes tinguéssim
4: una base, doncs,
6: una base per explicar perquè aquest home era detingut, i bé, i la contrarèplica de la defensa, que en aquest cas aquest recurs de 27 pàgines que Cristóbal Martell signa dues setmanes després de la detenció i presenta a l'Audiència de Barcelona, que per cert han passat uns quants mesos i encara no ha respost. Però jo crec que aquesta resposta de l'Audiència de Barcelona, aquest recurs d'apel·lació de Cristóbal Martell, serà molt... Bueno, ens donarà moltes pistes de com, de quina manera una instància superior, aliena i llunyana a tota la instrucció, valora aquests indicis. Tot i que han aparegut de nous, perquè pels investigadors aquesta irrupció d'aquesta professora d'anglès és molt important perquè els hi ajuda a entendre determinades coses. I després hi ha un altre element. En aquestes vacances, no només la senyora Navarro ha treballat a La Vanguardia,
4: no,
6: sinó que...
4: Encara.
6: No, la unitat d'investigació de Martorell i també alguns Mossos d'unitats especialitzades també ha treballat, perquè el mes de juliol, abans de marxar de vacances, la magistrada Raquel Nieto va signar un escrit demanant moltes coses a Mossos. Aquí ho vau comentar, crec que amb el Toni va demanar... Escolta, vull un informe detallat de tot allò que va fer Jonathan Andic en aquest viatge a Equador. I també autoritzava una altra cosa que va avançar la Marta Català al periòdico i que nosaltres hem pogut confirmar i avui ho acabem d'explicar, és... fins ara, Mossos d'Esquadra havia tingut l'autorització per agafar el mòbil d'Isaac Andic i volcar i analitzar tot el contingut de 6 mesos enrere de la seva mort. Ara, el juliol, li va dir la jutgessa, miri, vagin cap enrere i poden analitzar tot l'any sencer. Tu pots imaginar el que implica per un investigador tenir davant tot el contingut, tot, del telèfon i de del núvol, d'una persona de la rellevància pública, social, econòmica, d'Isaac Andic, o sigui... És molt bèstia. I per tant, i a més, ells van rebre una consigna al començament. De tot allò que hi haurà material sensible, doncs només ha de constar en l'atestat, només exclusivament allò que pot estar vinculat d'alguna manera directa o indirecta amb allò que s'està investigant. Però per trobar això, tu has de mirar tot l'altre.
4: Oh, evidentment.
6: Per tant, tu has de... Total. Segurament hauran llegit, doncs, les converses que va tenir Isaac Andic amb el director, amb tu, amb qualsevol...
4: Aquí hi ha una cosa que, per exemple, hem de parlar, que és
6: I
4: que...
6: I per determinar que, escolta, això que va parlar Isaac Andic amb Jordi Joan no és rellevant. Bueno, però ho has llegit. I després la capacitat, perquè en altres investigacions ja hem vist que allà es ficava tot, bueno, el compillogui de la reina... Bueno, per tant, això jo crec que Mossos... Clar, no ho sé perquè no hem pogut veure el sumari. Aquí estem treballant com a equilibristes, les periodistes de successos, perquè, ostres, estem tota l'estona amb una corda... Sí, jo, sí. amb un cordell... Que molt, molt complicat i és...
4: Ja ho has dit,
6: és...
4: abisme informatiu. Hi ha una
6: total,
4: cosa que...
6: És de la Rebeca Carranco, la frase.
4: Sí, m'agrada. Hi ha una cosa que és al·lucinant, que és que ella confiava tant en la teràpia, ella, vull dir, la Júlia, la terapeuta, que es va arribar a oferir anar-hi amb aquest pacient amb esquizofrènia, el Salvador, en lloc de la seva mare.
6: És
4: que
6: a
4: clar,
6: dir...
4: vol dir, o sigui, tu dius, no, anirem amb aquest barranc, amb aquest penya-segat, anirem amb la teva mare, perquè tu la vols matar, llavors anirem allà amb la...
6: Jo fa... És a dir, durant aquests mesos ja hem sentit a tots els col·legis professionals posant-se les mans al cap, dient que jo era... que això està fora de qualsevol teràpia ortodoxa ni res que se li assembli. Doncs bé, nosaltres amb el Toni Muñoz vam arribar a sospitar que aquest home no existia. Però sí, a la nit van confirmar que aquest pacient assisteix. És un senyor jove, un jove amb un diagnosticat d'esquizofrènia i que havia canalitzat un odi cap a la seva mare. Doncs bé, un dels exercicis, perquè hi ha d'altres, consistia en anirem a Montserrat i farem un exercici. Jo faré veure que sóc la mare i hi haurà també un infermer que vindrà per si de cas, i això és el que explica la professora d'anglès als Mossos, que aquesta altra persona havia d'anar per si algú prenia mal, que estem parlant d'un home diagnosticat d'esquizofrènia que, a més, tenia brots de violència psicòtics. I, per tant, no, era imprevisible el que podia passar. Jo faré de veure, i a l'exercici, doncs, ell comprovarà que no, en el fons, no em vol matar. Jonathan Andic s'assabenta d'aquest exercici. Això és el que explica, insisteixo, a la seva declaració, la professora d'anglès, que és el que ella coneix de boca de Maria Júlia, fins al punt de que porta a Mossos missatges amb la Maria Júlia i missatges de veu. Per tant, tot això...
4: Sí, està documentat, això.
6: Per tant, ella el que explica és... em diuen que el Jonathan Andic, aquest és l'altre pacient de la Maria Júlia, s'ha interessat per aquesta teràpia fins al punt de dir, ostres, doncs m'agradaria anar a veure-ho, jo vull estar aquell dia, vull presenciar això, vull estar, i ja està. Això no es va arribar a fer. Per tant, allò no es va arribar a fer. Però Maria Júlia i la professora d'anglès, aquest 1 de desembre, fan aquesta ruta... I li diu la Maria Júlia a la professora d'anglès, mira, saps què? A més d'aquest simulacre que farem, tinc un altre pacient que es diu Jonathan Andic, no li explica res, que té problemes de gestió dels diners, i sí que m'agradaria que li facis veure aquesta ruta i que li ensenyis aquesta ruta perquè vol regalar-li un passeig a una neboda. I ella, però és que jo tampoc estic aquí per fer acompanyar la gent. No, però està practicant també anglès, surrealista, tot plegat, no em puc creure. O sigui, estic segura que Jonathan Andic parla anglès perfectament, bueno, vull suposar, eh? Sí. No em consta que tingui cap neboda. I al final, doncs, aquesta professora accepta acompanyar Jonathan Andic en aquesta primera de les tres visites prèvies el camí de les feixades que fa abans d'acompanyar el seu pare. Que clar, que és un altres elements que tots ens han posat una mica les mans al cap aquest estiu. Fins ara pensàvem que Jonathan havia conegut aquest camí, doncs algun col·lega li havia dit, i de sobte, ostres, havies anat amb una col·laboradora, amb una senyora... que era col·laboradora de la teva terapeuta. Per què no ho vas explicar, això?
4: Mira, ara, avui, deies tots els col·legis, però, clar, aquesta informació dona un pas més. Dolors Lídia és la degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Dolors Lídia, bon dia, moltes gràcies. Sé que va amb el tren, ara, en aquests moments, esperem tenir sort que no vagi pel túnel. Bon dia. Veus? Va al túnel. Túnel. També això dels avis va bé perquè...
8: Va bé.
4: Sí, sí. Bé, el tenim? Espera't. Dolors, bon dia. Sí, Dolors, bon dia.
9: D'acord.
4: Ara sí.
9: Sí, disculpa, eh?
4: No, per favor, només faltaria. Què tal?
9: Molt bé.
4: Bon dia. Aquest matí tots ens hem plantejat un dubte. És a dir, té cap sentit això que expliquen de que hi ha una teràpia de xoc que simula llançar un familiar per un precipici?
9: Cap ni un. Cap ni un. Això no té cap sentit ni es pot considerar de cap de les maneres una teràpia. Per tant, no existeix una teràpia que faci posar a un pacient al, al bord d'un precipici.
4: Val, ho preguntaré d'altra manera. Per exemple, cadascú té el seu mètode, però un mètode així està acceptat per un col·legi de psicologia, sigui quin sigui?
9: No, no, en absolut. Això...
8: S'entès perfectament el que volia dir.
4: S'entès perfectament. Ja la recuperarem. Si no la recuperem... Pregunta-li si li, li queda molt per arribar a l'estació, Marga. A qualsevol, vagi aquí o vagi allà. Però és que res, per tenir una zona millor. Perdona, estàvem parlant, però bé, jo crec que cada dia...
6: Està clar que...
4: Sí,
6: sí,
7: és una farsant. I a més està indignada aquesta persona. Mm-hmm,
10: però... Hi ha una cosa que m'encurioses molt, Maica, de la informació que heu publicat avui, que és molt impactant i pot ser molt rellevant, com tu deies, perquè, és un, perquè no és una prova, però és un indici, diguem, és una gairebé, no, una coincidència realment que crida molt l'atenció. Clar, però llavors, com és que Jonathan Andic no ho havia explicat? Aquesta és la primera pregunta. I la segona és, no li havia explicat als seus advocats? És a dir, la defensa, tu creus que sabia alguna cosa d'això i ho estava dosificant o tenia alguna estratègia? Perquè realment seria un error de la defensa, llavors, no haver explicat això d'entrada, no? I per què Jonathan Andic creus que no ho va explicar? És a dir, perquè no el beneficia en res haver amagat aquesta informació i era probable que s'acabés sabent, no? És a dir, quina és la teva opinió respecte a l'estratègia de la defensa que està seguint? Quina és la relació de Jonathan Andic amb els seus advocats havent explicat això o no? Per què ho va amagar? Tenim algun indici d'això?
6: És que no puc respondre aquesta pregunta, és que no sé per què no va explicar des del primer moment que aquest dia, que aquesta primera, aquest primer passeig pel camí de les Feixades el fa amb aquesta professora d'anglès. No sé per què no va explicar des del primer moment que havia perdut el, que l'havien robat el mòbil a Equador i d'altres coses que, bueno, que per ell no han estat, no eren rellevants i bueno, perquè ell defensa, al final, ell defensa la seva innocència i ell defensa la seva innocència i ell entén que, bueno, que amb la seva paraula m'explicar que ell no va matar el seu pare, doncs que hauria de ser més que suficient i que d'alguna manera les coses les pot explicar millor o pitjor per la... Pel xoc o per l'estrès o la situació emocional que està vivint de perdre un pare i, a més, que t'assenyalin i que, bueno, que no té per què, bueno, doncs, no té per què explicar més enllà de, escolta'm, jo no quin cap que jo mati el meu pare, especialment perquè hi ha una pregunta que jo entenc que ell es fa en veu alta. Per què hauria de matar el meu pare? Per què? O sigui, en sèrio, un mòbil econòmic amb una herència que podrà, no. Que tindrà...
4: La resposta és no.
6: Que tindrà garantida la vida dels meus fills nets i besnets? No té cap mena de sentit. Per què? O sigui, hem de recordar que tot l'entorn familiar de Jonathan Andic recolza aquest relat. Les germanes, que també eren filles d'Isaac Andic, la mare... per tant, bueno, ell, al final, ell el que explica és... Clar, jo no sé les converses, la seva relació amb el seu equip d'advocats, entenc que és bona, o sigui, de fet... és vuitena planta d'aquest edifici i els que treballem en aquest edifici ens hem trobat, ens hem creuat amb Jonathan Andic cada setmana ve i es reuneixen. Home, avui no és un bon dia per ell, no sé quina serà la conversa entre Cristóbal Martel i ell, però hem de recordar això, que ell manté, ell i el seu entorn, que ell no va matar el seu pare, que va ser un accident i que Mossos hauria de demostrar com el va matar i per què. I que a dia d'avui Mossos no ha demostrat, entén ell, ni com ni per què. Va. Més enllà de tota una sèrie de circumstàncies al voltant d'aquest fet que no demostren que ell, en aquell moment, empenyés el seu pare.
4: Val. Permeta que torno a tenir a la degana del Col·legi de Psicologia, la Dolors Líria, veient si tenim sort ara. Teòricament, aquesta teràpia que ara explicava la Maica, tan peculiar, l'havia ideat una tal Maria Julia Luderwald, que és aquesta terapeuta, per un altre pacient seu que tenia esquizofrènia, que té, que estava obsessionat en matar la seva mare. I el que pregunto és si des del col·legi s'ha obert una investigació per aquesta terapeuta, o si està col·legiada, o què?
9: Sí, no està col·legiada ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya. Per tant, nosaltres l'única informació que tenim és la que vosaltres, els mitjans de comunicació, ens esteu facilitant.
4: I llavors, clar, la terapeuta... Clar, que llavors, això és... Aviam, com ho podia dir, això? Bueno, deixem-ho. Marga, deixem-ho. Escolta'm una cosa, tu, que Renfe, que posin un... És que, clar, el segle XXI, tu...
6: Des del primer moment els col·legis professionals ja van dir que ella no estava...
4: No està ni col·legiada, ni aquí,
6: ni a Alemanya, ni a l'Equador, d'on l'Equador d'on és, i no està col·legiada, tot i que ella, doncs, és veritat que té una consulta, o tenia fins fa 4 dies aquí a la cantonada, al carrer Beethoven, una consulta, i on rebia a tots els membres de la família, en dic, no només era la terapeuta de Jonathan, d'Isaac, també de les dues altres dues germanes, també de l'exdona, també de l'actual parella, com d'altres nombroses persones de Barcelona, amb consulta també a Alemanya. Per tant, tenia una importantíssima cartera de pacients.
8: Però es pot exercir sense estar col·legiat?
6: Bueno,
8: amb una professió sanitària com aquesta que afecta la salut mental.
6: Perquè ella feia... teràpies d'aquestes alternatives, alternatives.
8: Ja no, molt alternatives, molt. No,
11: és com l'història que havia, que ja s'ha superat, dels curanderos, no?
6: Exacte.
11: Que havia gent que
6: o dels que llançaven les cartes, i el que llegien al paladar...
11: O sigui, això sembla aquí, més una cosa de fa molt...
4: Sí, perdona, Glòria, aquí hi ha un dubte, Maica, que a mi em sembla que també és la base de tot. És a dir, com passa actualment? O sigui, estem en una època que la gent dicta sentència amb molta rapidesa. Perquè tens una informació, llavors tu la informació que avui publica La Vanguardia, que és duríssima i tal, però que està posada agafada amb pinces, perquè vés a veure si això que és veritat, això d'agafar la jutgessa, havia que dir la jutgessa d'aquest tema, hem de llegir el sumari quan arribi, tot això...
6: Ojalà poguéssim llegir, si algun dia podrem llegir aquest sumari.
4: No creus? El problema és que ja està.
6: El problema és que...
4: És que el relat, el problema, Mike, és que el relat sembla com si ja... fos dolent, és a dir, fos el culpable, és a dir, tothom ja dona per fet que aquest senyor va empentar son pare. I això és molt bèstia. Perquè sabem una part, i tota aquesta part va per aquesta direcció, de dues persones que una fa teràpia.
6: Mira, escolta'm una cosa, Basté, et recordo que en el seu dia vam tenir coneixement, i jo crec que la magistrada, la Raquel Nieto, ho va fer molt bé, de pactar amb el gabinet de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, escolta, que és un tema molt rellevant, on hi ha una gran... molt rellevant per la figura de la persona que cuya presumpte homicidi s'està investigant. Per tant, no deixem que la gent especuli i, per tant, que la gent entengui per què jo he ordenat la detenció i per què la fiscal demana aquesta fiança d'1 milió d'euros, i anem a fer públic aquest autor de presó. Que no tots els jutges ho haguessin entès així, i llavors nosaltres vam veure aquests 7 indicis i vam dir, hòstia, ostres, ostres, ostres. I llavors vam entendre molt aquesta investigació que Mossos havia portat amb tanta
4: discreció.
6: Però recorda que 7 dies després, Cristóbal Martell presenta el recurs d'apel·lació, el presenta, també ens trasllada als mitjans de comunicació, i te recorda perfectament com la resposta a cada indici de Cristóbal Martell l'han dit: ei, frenem, perquè també hi havia una resposta lògica o coherent, o que semblava coherent a cada indici. I recordo, en aquesta mateixa cadira, el detectiu Francisco Marco, contractat per la defensa, per alguna de les pericials signades per l'equip de defensa, que tu vas dir, hòstia, potser la cosa no està tan clara. Per tant, jo entenc que hi haurà una resposta per part de la defensa. En qualsevol cas, ara, més enllà, que jo crec que per Mossos també és important, ha estat molt important aquestes revelacions, I una segona part que ja convido als oients de RAC1 que demà reservin la Vanguardia en el quiosc, perquè hi haurà una segona part.
4: Bueno.
6: Per tant, com se cebare? Esto se diu cebare en televisió. Doncs, tota aquesta part és important. Però jo crec que aquí, en aquesta investigació, hi haurà un moment que totes les peces es recol·locaran quan aquesta secció novena faci, bueno, ens comuniqui l'auto de com valora aquests indicis, com respon aquests tres magistres de l'audiència al recurs d'apel·lació al recurs de Martell. Perquè veurem si la valoració dels indicis que fa la magistrada, la fiscal i Mossos comparteixen o no aquesta valoració.
4: Glòria.
7: Per què volia anar jo? Perquè tu saps bé que ni jutges, ni fiscals,
4: i el Jordi Bosch,
7: ni policies els agraden les investigacions basades en indicis, perquè al capdavall els indicis sempre poden tenir una contraexplicació lògica en molts casos.
6: Clar.
7: Sí que és veritat que hi ha hagut casos abrumadors en què la muntanya d'indicis és tan espectacular que porten al convenciment de que allò ha passat.
6: I condemnes per indicis.
7: I condemnes per indicis, com el cas del fiscal general, que va ser una condemna per indicis, per inferència, que encara és més simpàtic. Ho dic perquè, clar, l'oient, el que tu deies, i el que explicava el Jordi, tu vas llegir i tu vas dient, et vas agafant un convenciment personal, cadascú el seu, sobre el que ha passat o no, però que aquest tipus de judicis són molt complicats i m'agradaria que ho expliquessis tu, que n'has viscut tants. Els judicis basats en indicis, al capdavall és, jo exposo la meva interpretació d'aquest indici i la part contrària es posa la seva. A veure d'on cau la pilota. Sí. Si expliques la complexitat, si aquesta instrucció és complicada, la investigació, la complexitat que pot tenir el judici d'aquest cas.
6: Clar, si recordeu el començament de tot, és veritat que a Cristóbal Martell no l'hem escoltat, és un lletrat, que d'un dels millors advocats que tenim en aquest país, però ell i sempre funciona de la mateixa manera, i és que no fa declaracions durant una instrucció. I a més, no, ni entrevistes, ni res. Per tant, no l'hem escoltat amb ell. Però sí que en aquests primers moments va haver-hi, van delegar en Francisco Marco aquestes explicacions. Si recordeu, ell, a preguntes teves, Jordi, deia que la voluntat de la defensa era evitar anar a judici. Evitar anar a judici. Ah. Evitar, o sigui, aconseguir un arxiu abans d'anar a judici. Perquè serà un judici per Tribunal Popular, per jurat. I per tant era aquesta. Ara mateix, amb aquests elements, cada cop és més difícil pensar que Jonathan Andic s'estalviarà un judici llarg on haurà d'anar diàriament a aquesta audiència de Barcelona i en aquest saló tan característic i on tindrà, a més, amb senyal televisada, o sigui, on tothom podrà seguir per televisió, per la web de La Vanguardia, per les cròniques del Benet Íñigo a RAC1, el que està passant, i on hi haurà nou persones escollides a l'atzar, on hauran de decidir si aquest senyor és culpable o innocent. I sí, serà un dels indicis, un dels judicis de la dècada o...
4: Però això haurem d'esperar, això.
6: Sí, no, però bueno, però aquí jugaran molt les pericials. Recordem que encara no hem vist moltes coses. La defensa ha reconstruït la caiguda d'Isaac Andic a Montserrat amb tot de càmeres i ninots importats especialment dels Estats Units, amb una reconstrucció on avalen la tesi de l'accident, i això és una cosa que està en el despatx a la vuitena planta d'aquest edifici, guardat pel moment que sigui, i molt d'altres elements que en el moment la defensa jugarà. I recordem també una cosa molt important. Quin és el paper d'aquesta Maria Júlia, aquesta terapeuta? Si ens anem enrere, perquè sembla tot passa tan ràpid i el puzzle és tan complexa, però la magistrada en el seu dia, va haver un moment, un dels escrits ja deia... Demano a Mossos que investigui la possibilitat de que una tercera persona pugui estar involucrada en aquest amor. Aquesta porta encara està oberta.
4: Clar.
6: Aquesta porta encara està oberta. Maria Júlia estava el 14 de desembre a la muntanya de Montserrat? No.
4: No
6: estava. Però evidentment sí havia estat. I tampoc ho va explicar ella en el seu moment. Per què no va explicar ella que havia anat a la aquest camí a l'1 de desembre?
4: Sí,
6: per què no explica, per què no ho explica?
4: Un segon, Jordi Juan, em permets un moment? Gràcies. D'aquí us mira el director de La Vanguardia. Continua Maica Navarro. Aquest element surrealista, surrealista bestial. Hosti, tu. Sí, sí. Mentrestant, Antena 3, José María Aznar. Un segon.
12: RAC 1.
13: Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
14: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
15: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
16: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
17: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
18: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara als Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
19: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
20: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
21: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
22: Busques un vehicle híbrid?
23: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
22: Més eficient, és menys consum.
23: Més potent és més cavalls.
22: Tot a Romauto.
23: Barcelona.
22: Molins de Rei.
23: Mataró.
22: Blanes.
23: I Santa Coloma de Farners.
22: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
23: RomautoNissan.com.
22: Romauto.
24: Únic s'escriu amb H o sense H?
25: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torreglòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torreglòries, membre de la World Federation of Great Towers.
28: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
29: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
30: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
29: Escolta'ns al cotxe.
30: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
29: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
30: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Avui, a la tertúlia,
0: amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
4: Són les 10 i 11 minuts, estem amb Maica Navarro amb aquesta notícia que avui publicava tant en portada com una pàgina la Vanguardia sobre la declaració que va fer la traductora, una professora d'anglès, explicant una teràpia de xoc que s'havia aplicat amb un pacient amb esquizofrènia i que, presumptament, Jonathan Dick voldria haver seguit aquesta
6: bueno, tenia interès en estar pendent.
4: Estar pendent de que aquesta teràpia havia... Que la teràpia era anar precisament a la zona de muntanya de Montserrat, aquella muntanya de Montserrat, en aquella zona on va passar el que va passar fa 10 anys.
6: Clar, tu li preguntaves a la presidenta del col·legi, ostres, abans que es tallés, això no és ortodox, és estrany, no? I ella deia, no, és impossible. Però si anem enrere, recordem que ja en el seu moment ens vam posar les mans al cap quan vam saber, i això està constatat amb missatges, com en el seu moment tota aquesta família anava amb aquesta teràpia. I aquesta dona, el que li deia a Jonathan Andic i a Isaac Andic és: o li has de donar al teu fill 40 milions d'euros en vida. Li has de donar, i li has de donar perquè ell ha de volar. I clar, i si no li dones, ell tallarà la relació amb tu. Recordem recordem d'on venim.
4: A mi m'agradaria saber
6: recordem d'on venim.
4: Qui recomana a la família aquesta terapeuta? O sigui, això...
6: Jo t'ho dic, Estefania, no?
4: Nut, Estefania, que va ser una de les millors golfistes d'Espanya.
6: La primera persona que treballa, que la coneix i que tal, és Estefania. I Estefania, això ho declara en el seu dia, recomana a Isaac i a Jonathan, escolta'm, coneixedora d'aquesta relació complexa de pare i fill, un altre dels indicis, que aquest és irrefutable i ho sap tot Barcelona i tothom que estigués a prop d'Isaac Andic. La relació d'Isaac i Jonathan no era bona, que això no vol dir que no s'estimessin com a pare i fill, però no era bona, no era bona i era complicada i xocaven, i que això no vol dir que després celebressin els Nadals junts, sí, i el pare es desvivís pel fill. O sigui, però no era bona. I de fet no era bona, i estaven treballant per reconduir-la i per sanar-la. I aleshores és Estefania qui treballa, escolta, aquesta dona us ajudarà, està especialitzada en conflictes familiars, i és ella la que incita i els convenç. Recordem fins i tot que hi ha un moment que la terapeuta es veu desbordada i creu que això no, desbordada i que no pot fer més per Isaac i Jonathan, i et crida amb un psiquiatre, que aquest sí que és catedràtic, reconegut, i un dels psiquiatres més importants d'aquest país, que és Antoni Bulbena, que tu coneixes molt,
4: sí,
6: bé,
4: i
6: li diu: senyor Bulbena, tinc un dos pacients que m'agradaria que vostè em fes un cop de mà. Bueno, i l'altre diu: bueno, pues jo, pues, a les seves, no sé, pues digui'm de què estem parlant. I Bulbena, un dissabte, llibera la seva agenda i rep allà a pare i fill durant tot un dissabte sencer.
4: Clar.
6: Això ja ho vam explicar amb molt detall a La Vanguardia. I aleshores, i li diu: escolti, senyor Isaac Andic, no li doni els 40 milions. No li doni, no ho faci. És que no li ha de fer, o sigui, no pot ser. I a més, intentaven començar de zero. Però al final, Isaac Andic li diu: mira, aquest no vol, la Maria Júlia té un poder amb el Jonathan indescriptible, i mira, i al final... I aquí hi ha un missatge de veu molt llarg d'Isaac Andic, que és tristíssim, se't posa la pell de gallina, on li explica: miri, senyor Bolona, li agraeixo molt, m'hagués encantat continuar amb vostè, perquè sabia que aniríem molt bé, però mira, al final el Jonathan vol anar amb la Maria Júlia, i mira, al final, escolta tu, li donaré els diners i vinga, ja està.
4: Jordi Juan.
1: No, jo el que volia fer, Jordi, sobretot, és felicitar a la Maica i al Toni Muñoz per totes les informacions que han anat publicant del tema, que ha anat sempre per davant, però no només per això, sinó sobretot pel rigor, perquè aquest és un tema que és molt fàcil caure en el sensacionalisme, és molt fàcil donar a entendre, especular sobre el fet, i sempre hem fet ells principalment una feina molt acurada. Hem tingut sobre la taula informacions que les hem reservat, les hem guardat, les hem tingut que menjar durant molt de temps, per justament perquè el tema és molt, molt delicat i afecta a persones com les que en aquest cas estan implicades, i sempre hem mantingut una posició editorial que jo crec que és claríssima, que és el que deia el Jordi fa un moment, és la innocència del Jonathan Andic. Aquesta és la posició de partida.
4: Ara bé, com sempre hi ha tothom.

0: Evidentment, com sempre hi ha tothom. Ara bé, sobre la taula hi ha uns indicis que s'han d'explicar i tot és molt estrany en aquest cas. És molt estrany i s'ha d'explicar i s'ha de dir, doncs, perquè Jonathan Andic en els dies previs d'allò que va passar va anar tres vegades prèviament, una amb la professora d'anglès i dos sol. Bueno, pot ser casualitat. A més, molt estrany tot el que va passar amb el telèfon mòbil a Ecuador. El viatge, les pèrdues, tot és molt estrany. I demà, ja ho apuntava fa un moment la Maica, demà hi ha una informació que publicarem que encara aportarà més indicis de que alguna cosa rara ha passat en aquest tema. Ara bé, s'ha de demostrar i estem en aquest punt de partida. Per això aquest cas, independentment, més enllà del cas de qui és el pare i qui és la víctima, el cas en si té un interès extraordinari perquè és una actuació policial molt complicada, amb unes proves que semblen indicar que van cap a un camí, però ho tens que demostrar. Sí. Per tant, tot té un... És el que deies al principi, jo crec... Bueno, Maica, quantes ofertes has tingut de productores, d'editorials, en tot aquest temps? Perquè és un tema realment apassionant.
1: No, jo crec que... Entenc que jo i totes les companyes... Jo crec que no hi ha ni una sola productora en aquests moments que no hagi contactat amb nosaltres.
2: Ara, dit això, deixa'm dir... que amb això jo aplaudeixo el Carles Porta, que sempre diu que fins que no es tanca un tema no es fa un...
0: No es fa ara, un... ara no té cap mena de sentit.
2: Ara té sentit. Quan es tanca, el Carles Porta agafarà això i en farà un crims. No en tinc cap mena de dubte. Faré una temporada, pràcticament, perquè és que és tan fascinant com a la vegada estrany.
3: És el mateix motiu pel qual nosaltres no hem fet un reportatge d'això, ni el farem.
2: Efectivament. Perdona, Jordi Bosch.
4: Jo, esclar, estic seguint, em cau la bava perquè com a periodista doncs em sembla increïble tota aquesta història i a més el protagonisme que està tenint el periodisme i d'una manera pues, molt respectuosa amb les persones implicades, no? Però sí que em dona la impressió que hi ha un excés de partit de tennis entre la defensa i el seu entorn, que, com tu expliques, Maica, la clau és intentar no arribar al judici per qüestions procedimentals, per rebutjar procediments o investigacions, o aquest haver comptat amb altres unitats policials, etc etc. I el que seria l'entorn de l'acusació a partir de la investigació dels Mossos d'Esquadra, etc, no? I fiscalies... I aquest punt d'accés que s'està produint, cadascú defensant l'orientació, perquè ningú acaba de dir les coses clares. Les coses clares és la conversa de cafè, que és el vas timbar o no el vas timbar. En els bars, si algú comenta l'article, dirà, bueno, em queda clar que el vas timbar o no el vas timbar. La gent parla amb aquests termes, no? Però sí que em dona la impressió que van molt lluny, no? Van molt lluny i tan lluny que pot afectar el propi procés. Perquè aquest és un cas, Maica, que tinc davant meu la primera crònica que vas fer, que va ser aquella matinada, aquella nit. Que
1: aquesta tu sempre la fas menció perquè et té fascinada.
4: Sempre
1: aquesta...
4: faig menció. Sí. Ui, estic aquella... fascinada amb aquesta crònica. Sí. Perquè s'apunta tot ja. S'apunta tot.
1: Bueno, aquesta molt bé, crònica...
5: Està a la Biblioteca de la Vanguardia perquè recuperes totes aquestes coses i és fantàstic.
1: Però aquesta crònica, el director és testimoni de com vam... aquella crònica va ser... Perquè més a l'endemà vam sortir contracorrent de tothom i clar, eren dues pàgines a La Vanguardia i recordo perfectament al costat d'una pàgina sencera de l'editor d'aquesta casa on, que recordo que és amic personal de la persona que havia mort. I, per tant, era molt, molt, molt complicat. I d'aquelles dues pàgines, t'asseguro que amb el director van mirar cada paraula.
4: Diu molt en favor de vosaltres, diu, i del diari, que, evidentment, dius... Escolta, aquí hi ha un article molt institucional i molt directe i molt personal, i a l'esquerra es dona la investigació, periodística on t'heu pogut arribar, en la qual hi ha un paràgraf que aixeca des del primer moment el dubte

0: que això no és normal i que suposo que es produeix en la primera inspecció dels Mossos d'Esquadra, de dir, ostres, és complicat que algú rellisqui que hi siguis tot sol,
1: trucar,
0: saps?
1: Aquella tarda, Maica, quan em vas trucar... Que no podia creure que sí. Aquesta candidatura
2: aquest sí, molt. Perquè a més tu havies parlat amb ell feia res. Sí, sí, era una... De fet, mira, també va ser... sembla, però fa uns mesos també el Jordi em diu, escolta, per què no fas un article així com personal explicant, recordant tot allò que va passar aquell dia? Perquè és veritat que quan jo ho explicava...
0: Estaves a una galeria d'art.
2: Exacte, de l'Alcolea, menjant-me... Jo estava de guàrdia aquell dissabte per al diari i a l'Alcolea, a la galeria d'art d'aquí, de costat de Francesc Macià, presentava una exposició, un artista italià que a més cuinava a la mateixa galeria i estava allà menjant una pasta amb els gossos, amb el Simón i la Lola, i la dona de l'Alcolea, la periodista...
3: Els gossos de la Mike. Diuen Simón i Lola, igual que el de l'Àngel Llàcer es diu Montse. Doncs sí. Passa aquestes coses.
2: Doncs amb el...
0: Però això, sí.
2: Sí, i aleshores una font em diu... Acaba de morir Isaac Andic i ostres, i li vaig escriure i el Jordi em va dir espera'm, perquè, ostres, no, i és veritat que vam trigar, bueno, vam esperar que sí, sí. I, però immediatament, clar, en aquell moment, escolta, el primer titular, doncs, amor, doncs, ha tingut un accident, s'ha caigut, però és veritat que aquells primers Mossos que arriben allà, la primera patrulla de seguretat ciutadana a Martorell, el que trasllada és... Ostres! I és veritat que ell, aquella mateixa tarda, és citat a la comissaria com a testimoni per parlar. I és veritat que un que ha vist morir el seu pare ha d'estar en una situació emocionalment trencat. Però alguna cosa va explicar d'alguna manera que els policies que el van escoltar aquella tarda van dir, hòstia, potser convé que d'aquí unes setmanes torni i perquè, bueno, doncs perquè no es va entendre, perquè no havia coses que no... I també una cosa molt important, que jo crec que això té molt de valor. En aquell moment teníem una consellera, un director de la policia, Josep Lluís Trapero, un director un cap de Mossos, i escolta'm, us podeu imaginar, tu tens uns investigadors que et diuen, que et traslladen, aquí una cosa rara, i tu pots dir moltes coses, escolti, mira, oi, tu, estem... O feu el que s'hagi de fer, feu el que convingui que s'ha de fer. I aquesta unitat d'investigació blindada completament ha tingut des del primer moment la confiança, el suport i la protecció del director de la policia, que a més així em consta que li va traslladar als caps d'investigació, només vull saber allò que hagi de saber, res més, no vull cap detall de la investigació. I em consta que el mateix la consellera i el cap del cos. Per què? Per això no han hagut tanta... O sigui, no han hagut filtracions, no han hagut... Per molt que la gent pensi, sí, home, ara diré aquesta llista que no hi ha hagut filtracions. Ojalà.
4: Explicar lo difícil ojalà. Que li està resultant informar
2: ojalà
4: sobre això.
2: Ojalà hagués sigut, ojalà.
5: A mi amb tot això que expliques no em cap al cap que no se celebri un judici. O sigui, em costaria molt entendre com s'ha arribat a un pacte per no anar a judici. Primer, perquè és un cas molt mediàtic, és un cas socialment que ha impactat molt i després perquè no s'han... Bueno, a mi em costaria molt d'entendre que una cosa com aquesta no vagi a judici. També et dic que crec que serà difícil que es demostri tot el que va passar allà. I això...
2: No és que només ho sap Jonathan Andic. Sí, és que no hi ha... És que recordem que no hi ha cap testimoni. És que ningú els va veure, és que estaven sols.
4: Ni una prova física molt evident, doncs una marca al cos o alguna cosa així.
2: I després també té molta... Té també molt bona defensa, perquè, clar, la gran pregunta que ell sempre ha fet, però per què l'havia de matar? I a més, en un camí que està ple de petar de gent, com podia jo garantir en aquell moment que ningú m'havia de veure? I que en aquell moment l'excursionista que va arribar 20 minuts després no estava en aquell moment darrere meu i jo no l'havia vist. Per què? O sigui, i per què allà? En sèrio? O sigui, i per què? O sigigui... És que no és fàcil,
3: a les pel·lícules sempre ens agrada que hi hagi dolents i que els dolents siguin molt dolents. I això es trasllada a la realitat.
2: Si ets ric i a més ho tens tot...
6: És que aquest element és fonamental. És a dir,

0: té bastant més sentit comú que la que les pressuposem. I quan estan en aquella sala, i a més d'altres judicis amb jurat popular previs, de casos també molt mediàtics, que ells al final estan allà i quan acaba el judici han de respondre allò que es diu l'objecte del veredicte, que són les preguntes que formula el magistrat que presideix el judici, i han de justificar cada una de les respostes.
1: Estan guiats, per tant.
0: I tenen assessorament. O sigui, no estan allà 9 persones deixades de la mà de Déu a interpretar tot allò que s'expliqui.
1: No és 12 hombres sin piedad.
0: No, per tant, hi ha molt més sentit comú. Molt sentit comú en aquestes persones, que a més són prèviament seleccionades i on les parts tenen dret a... fan preguntes i vostè si té perjudicis o no, i per tant, hi ha hagut... Diana Kerr va ser judici per jurat popular, és veritat que hi havia una prova com un cos, una prova directa, però hi ha hagut d'altres i la gent té molt de sentit comú. I clar que tothom té ara una idea. A mi quan em pregunten tu què penses? I jo sempre respon i tu? I què penses tu? Jo no penso.
2: 12 hombres sin piedad seria un bon exemple, perquè precisament és un gran debat sobre què és una prova o què és la teva opinió. Continua sent una pel·lícula per tornar a veure.
3: Una de les pel·lícules molt recomanable veure dues coses de 12 hombres sin piedad. La pel·lícula antiga amb Henry Fonda, etcètera. I segona, fa molts anys em va quedar marcat un Estudio 1 a Televisió Espanyola amb els millors actors que hi havia a l'època, on hi havia José María Rodero, que era l'advocat...
4: Era el Spencer Tracy, de l'altra banda?
3: Sí. Exacte. I reitero que és una pel·lícula magnífica.
2: Deu estar a l'Arxiu de Televisió Espanyola, jo crec.
3: Segur. I crec que Filmin té 12 hombres sin piedad.
4: Ara ha sortit als Boomers, això d'Estudio 1, ha sortit aquí.
3: Ha sortit aquí.
2: Si descobrim coses noves a les noves generacions, no està malament.
3: Estem blanc i negre. Són pràcticament 2:15, Maica.
4: Del jurat popular, imagineu-vos quan sigui el judici, si es fa, de la Begoña Gómez.
2: Uf.
3: Bueno.
4: A Madrid. Amb el clima que hi ha a Madrid.
3: Bueno. Però no sé,
4: ho dic cosa, en relació amb això que comentava
3: parlant,
4: la Maica
3: de l'influència
4: de la gent.
2: A veure quin jutge presideix aquest tribunal, perquè sí. Aquest serà el més important.
3: Sí, com sempre. Maica Navarro, un plaer, moltes felicitats.
0: Bueno, moltes gràcies.
3: Que vagi bé a tu i al Toni Muñoz i a tot l'equip de...
0: La Vanguardia. Gràcies. I escolti'm, oients, demà
3: més. Sí, sí. I mañana continuarà.
0: Ah, i una cosa. Sí, mira.
3: A la gent que va al cotxe no passa res, eh?
0: Una cosa, amb l'equip de vídeos de La Vanguardia, perquè jo no només parlo d'aquestes coses, estrenem una petita sèrie de 5 capítols de Diari d'una bussejadora. Us portaré de la mà a bussejar pel Mar Roig, a veure taurons,
4: això fa un moment ha dit que ha estat treballant tot l'agost. Clar, és que em deixa les pilotes voltant i clar, al final tinc que rematar. He estat tot el mes treballant. Bueno, ha estat bussejant a
2: 5 dies. Jo tinc un parell d'idees sobre Hotelitos con Encanto, que ja després en comentaré, d'acord?
3: Vale? Bueno, en fi, 5 dies.
5: Però esto que és?
0: ¿Esto qué es?
5: ¿Esto qué es?
0: Pues mira, l'únic lloc on em concentro, sota l'aigua. Cada cop hi ha més gent que busseja per això. Bueno, gràcies, Jordi.
3: Un segon.
6: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia i Opticalia.com.
11: Comprant alt i menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien... 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
11: Més info a Aldi Pones. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Busques pagar

0: fins a un 20% menys a la teva factura. Amb Estabanell tens llum 100% renovable. Fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
1: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
4: Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
5: Benvinguts al nostre nou regne, World of Frozen. Reserva ara a Disneyland París Pones o a la teva agència de viatges. Preu 121 euros per persona i nit per determinades dates de gener al Disney Hotel Cheyenne, amb entrades incloses. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París volant amb Iberia.
6: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault Pones.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: RAC 1. Aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça, amb Fontlipou i companyia. I després... mega aturada fins al 10 d'octubre.
10: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
12: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
13: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
14: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
15: El cap de setmana no canviarà el món, però el mirarem des d'un altre angle.
10: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
15: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
11: RAC 1. Tots som un milió.
15: El perquè de tot plegat.
16: 11:15.
17: Que no hi havia ningú assegut a la taula, per la mort de Déu. Que gairebé que entrem des del passadís.
16: Sí, deixa'm parlar d'un tema. Brussel·les ha presentat aquesta setmana, parlàvem al davantal, la lletra petita de la llei europea que vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys, però no sé si prohibir la solució, si funcionaria, si com... Jo crec que és una bona notícia, però el problema és la lentitud.
17: No, jo tinc dubtes.
16: Deixa'm, per posar una mica de certesa a tantes preguntes, fem un exercici molt interessant, perquè ens fixarem en un país pioner, un estat que fa 9 mesos que ha intentat capar les xarxes a pràcticament 1,5 milió d'habitants, és a dir, a tots els menors de 16 anys. Ho han aconseguit? Aleix Graell, corresponsal de RAC1 Austràlia. Bon dia, moltes gràcies.
18: Hola, bon dia.
16: Bon dia. Aviam, funciona?
18: A veure, la resposta curta és que no. És a dir... el que sabem ara, el que tenim després d'aquests 9 mesos, és una mica de dades i ja podem dir amb certa certesa que no funciona. I el motiu és que hi ha un 80% d'entre els de 12 i 16 anys adolescents que encara són a les xarxes socials. I això ho sabem perquè hi ha hagut una enquesta, 400 adolescents, publicada recentment, però també sabem dades oficials, dades de la Safety Commissioner, que aquí a Austràlia és la persona, és l'entitat, l'ens que es dedica a regular aquestes coses. El que és interessant aquí és saber per què no funciona. I encara estem debatent per què, però una de les coses que els experts i sobretot la gent que fa recerca es fixa és que hi ha dos aspectes que són els que fan trontollar aquesta regulació. Un és el tècnic. Els sistemes d'identificació fallen. Tenen, per exemple, alguns sistemes tenen entre 1 i 3 anys de diferència de decalatge entre el que és l'edat real de la persona que identifiquen i l'edat que ells creuen que tenen. I dos, el disseny de les plataformes. Penseu, per exemple, que YouTube no et demana tenir un compte per accedir al contingut. Simplement és accessible. Per tant, sembla que les empreses, per la seva banda, no estan fent la feina, però, per altra banda, molts adolescents tampoc han sortit de les xarxes i fins i tot no se'ls ha ni demanat.
16: Oh. Clar, hi ha dos estudis recents que expliquen que la majoria d'adolescents continuen utilitzant les plataformes tot i la prohibició. Clar. Clar, és que els mecanismes per aturar l'accés a les xarxes són molt complicats i fan aigües per tot arreu, no?
18: Clar, és que és molt complicat. Diguéssim, hi ha un moment on si tu intentes fer complir la llei, òbviament has de passar per certs procediments legals, com a tot estat de dret. I és una cosa que demana temps, no? L'estat australià va intentar demanar dades i s'ha adonat a compte que hi ha un moment on que si les empreses no compleixen, ells t'han d'oferir les dades del que estiguin fent, t'han d'oferir dades de quantes comptes han tancat, de què estan fent, quines mesures estan posant, perquè els adolescents no hi entrin, però això són mesos i mesos. I ara, el que és curiós d'aquí, suposo que és interessant, i molts altres països a darrere, i sobretot la Unió Europea, volen tenir en compte, és anar a l'arrel del problema. No intentar regular l'accés, sinó regular les plataformes en si. I ara, curiosament, després de que el 2024 es va aprovar la llei, el 2025 a finals, al desembre, va entrar en vigor i ara portem aquests 9 mesos amb aquesta llei de restricció, ara es parla del concepte del duty of care, que és aquesta responsabilitat que les empreses, diguéssim, han de tenir, i aquest és el principi legislatiu que el govern d'Anthony Albanese doncs vol aplicar. Paral·lelament, també vol donar més suports a més amb dents, diguéssim, a una legislació que de moment no en té, perquè les empreses estiguin obligades no només a donar dades, sinó documents. I el que és molt important també, terceres empreses, per exemple, les empreses que es dediquen a donar suports a Facebook perquè Facebook pugui fer el reconeixement facial, doncs aquestes empreses també estaran obligades a explicar com ho fan i a donar dades. I a partir d'aquí doncs pot acabar en una investigació judicial.
16: És que clar, la clau de volta de tot és ja que no és, aviam, els pares tenim molta responsabilitat, evidentment, perquè amb una generació se'ns ha descontrolat ja definitivament. Hi ha la generació que ve al darrere, que els hi és molt, molt, molt complicat poder arreglar també. Però el problema no és legislar sobre si podem entrar o no, aquí és que les webs, les plataformes, automàticament frenin. O sigui, el problema no està, és un pacte amb les tecnològiques, s'ha de pactar amb les tecnològiques.
17: És que tenim un exemple molt clar en una lluita que hem tingut amb una altra addicció que ens ha costat dècades, que és la lluita contra el tabac. Per què ho poso com a exemple? La indústria del tabac s'ha resistit d'una forma titànica i amb molts diners, amb informes falsos, com s'ha demostrat, de metges, que això del tabac no feia tant de mal, ara s'estan intentant escapar pels batejadors, però aquesta és una lluita que no ataques el fumador. Tu no fas el fumador responsable d'això. Tu ataques a la indústria. Tu li dius a la indústria, escolti'm, vostè ha de posar aquí una indicació que això mata vostè de determinats productes no posar, etc. Doncs això és el mateix. Tu pots fer totes les lleis del món dient als nens que no s'ho facin, però si la indústria que els hi ofereix aquesta droga no col·labora, si tu no la colles, perquè al capdavall, com a governs, com a institucions, la Unió Europea, etc., no colles a la indústria, la que realment és la responsable, la que guanya més diners amb els adolescents i els menors d'edat que amb els adults, perquè ara mateix la indústria el que va boja és per enganxar els nanos,
19: clar,
17: perquè passen més estona que nosaltres, perquè nosaltres treballem, perquè nosaltres tenim a vegades de no, em vaig a limitar el telèfon, etc. Amb qui guanyen diners de veritat són amb els més joves. Si tu no vas directament a la font i li dius vostè ha d'acabar amb aquest tema i a l'escroll infinit...
20: És que la font és dispersa.
19: I sobretot si
17: no,
19: vas a judici, paga.
17: No, tenen noms i cognoms, Jordi.
19: No, però paguen.
17: Tenen noms i cognoms, la font. No, la font són empreses amb noms dispersa. I cognoms. Facebook, TikTok, WhatsApp. Instagram, tota aquesta gent té noms i cognoms, eh?
19: Ai, jo tinc un dubte, li voldria preguntar a l'Aleix...
20: No, això és la dispersió.
19: M'agradaria preguntar-li...
17: Bueno, com les tabaqueres, i totes han hagut de complir la llei.
19: Aleix, no sé si... L'Aleix encara hi és o no? Aleix, quan parleu de prohibició de xarxes socials aquí a Austràlia, entenem també com a xarxa social WhatsApp... O estem parlant de TikToks, Instagrams, Twitters i coses d'aquestes?
18: Hi ha una Això és interessant perquè hi ha una llista que el ministre de torn de comunicacions pot revisar i refer cada any. És a dir, el govern decideix quines entren i quines surten, WhatsApp no es considera una xarxa social, parlàvem més de TikTok, d'Instagram, d'això. I deixeu-me fer un petit apunt, perquè estàveu dient que anar a l'arrel és important. Jo crec que el debat aquí a Austràlia, i suposo perquè van ser pioners precisament en aplicar aquesta llei, ara se n'adonen que han de fer un pas enrere, anar-se'n una mica més a l'arrel del problema, i ara la nova legislació que encara no ha entrat al Parlament i que s'ha de votar, i de fet el govern necessitarà el suport d'algú al Senat, és intentar apagar l'algoritme. Que tu puguis decidir si vols o no estar en l'algoritme quan ets a les xarxes socials. Clar, ahir em parlava també amb una catedràtica de Ciències de la Informació, de l'RMT, a Melbourne, i em deia que això pot ser bo per alguna gent, però altra gent pot trobar-se que això no és l'experiència real a les xarxes socials, que potser hi ha gent que li agrada que cada tres al seu feed, no? cada tres publicacions trobes alguna cosa nova que potser no sabies que existia, t'interessa. També hi ha la part bona d'aquest algoritme. El que passa és que el debat és molt interessant ara, com ha tornat a l'inici, no? A intentar regular aquestes grans empreses.
19: Però nosaltres que hem començat la conversa dient que Europa es planteja prohibir els 13, jo dic, però ens estem plantejant realment que els menors de 13 anys no accedeixin a les xarxes socials? És que no estem parlant de que no haurien de tenir telèfon mòbil? O sigui, per què de cop i volta... De quina manera estem legislant? Si és que, senyors, el problema no és que accedeixin a les xarxes, és que el problema és que no han de tenir telèfon mòbil, com tots els que estem en aquesta taula hem crescut sense telèfon mòbil. I dius, home, no te me'n vagis ara, boomer, no, escolta. O sigui, quina necessitat hi ha de tenir telèfon mòbil? I anava a lo del WhatsApp perquè... Per què es volen prohibir les xarxes socials? Per tot el que impliquen filtres, per la dictadura de la Primo, per totes aquestes coses, l'assetjament sexual, tot. Però és que WhatsApp és una xarxa social de bullying que en va fins a dalt.
16: Que és la generació nostra, ja.
20: A veure...
16: La nostra, perdona, Jordi, WhatsApp, la nostra. Que quan va començar Internet, sí, l'accés a determinades webs tenien el mateix filtre. I encara el tenen, el mateix filtre. La filtració és molt senzilla. O sigui, aquí o hi ha control parental, que hi ha, doncs, evidentment, la gent jove et dribla el control parental, però quan nosaltres tenim Internet, i ara encara passa, la facilitat per entrar en determinades pàgines...
19: Però érem adults.
16: O no?
19: Sí.
16: Perdona, tu, una persona de 14 o 15 anys, podia entrar en una pàgina perfectament en pornogràfica,
21: total,
16: dient que eres més gran
19: ara,
16: de 18 anys.
19: Ara també passa.
21: Fer un tic i ja està.
16: Però és que ara, no només això, és que ara et pot derivar pràcticament allà.
17: Sí. I depèn, si els hi apareix a la consola de videojocs, apareixen anuncis de tipus sexual mentre estan jugant amb la consola.
21: De totes maneres...
20: No, a veure, aquestes coses en aquests moments hi entra algú, tingui 12 anys o en tingui 90, i entra, i punto, i ja està. No hi ha més filtre ni més complicació. Evidentment, perquè en alguns llocs hi ha filtres, però sempre en trobarà algun que no n'hi hagi. I si algú vol entrar a un contingut d'aquest tipus, avui hi entra en 3 minuts, i ja està, no? Però jo... El que sí que volia apuntar és que jo estic d'acord en que quan hi ha un problema de la magnitud, com ara la Glòria deia, del tabaquisme en el passat, es va poder, diríem, anar situant les responsabilitats. Les responsabilitats molt situades en la indústria tabaquera i amb les autoritats sanitàries, no? És a dir... I en un moment donat es va dir, mira, això no es pot fer, això no pot fer publicitat, vostè no pot fer determinades coses, però bueno, però algú pot anar a l'Espany i compra un paquet de tabaco. Sí. Molt bé. Aquí les responsabilitats estan més disperses. Ara fixa't que deia la Cris en una cosa que era la següent. Tota la porqueria que arriba per WhatsApp, per exemple, no? Però també per WhatsApp, aquest matí, jo m'he estat enviant missatges amb la Marga, la nostra productora, professionals totalment, et puc assegurar, en el qual dèiem, entrem a aquesta hora, estigues l'altra, me'n vaig a Sant Sebastià després, etc. Val. I, per tant, són dos cares de la mateixa moneda, és a dir, ha estat un element magnífic per poder precisar la nostra feina. I això està repartit. És a dir, tenim els usuaris, al final l'usuari té una responsabilitat compartida amb la xarxa, no és només de la xarxa, hi ha un procés de llibertat amb el qual tu pots compartir o pots decidir què penges des de la teva llibertat d'expressió. Les pròpies plataformes, efectivament, la màxima responsabilitat de les plataformes, per la manera que dissenyen, pels seus algoritmes, per l'addicció que provoquen amb els scrolls, etc., perquè no fan un control de continguts, que és el que exigim, almenys de boquilla, les autoritats, etc., tot el món, la responsabilitat de casa, el que veuen a casa, perquè a casa hi ha fills que el que veuen són pares que estan tot el dia cric-cric-cric mirant totes les coses que els hi entren i comentant-los i sense mesura també. I després, efectivament, una legislació que sigui eficient. I, per tant, una legislació eficient, jo, personalment, i ara explicàvem la d'Austràlia, jo no la veig més enllà de dir un nen a determinada edat no pot tenir un telèfon. No sóc capaç de trobar-ne un altre, perquè totalment un cop el tingui, totes aquestes coses queden repartides, queden diluïdes. No, la plataforma fa això, no, la llei diu això, no, hi ha un certificat que s'ha de fer de no sé què, no, que a casa seva estan 6 hores a casa seva veient de tot i, per tant, el nen fa el mateix. Vull dir, està molt distribuït. I la pròpia llibertat d'aquestes plataformes, que són autopistes per la qual hi ha coses magnífiques i coses que són una porqueria.
16: Un instant,
20: per
16: més.
20: Tant, no veig altra alternativa. No ho sé, potser algú que no m'agrada.
16: Aquí, però perdona, tenir-li...
20: No pot portar un telèfon un nen a determinada edat.
16: Mònica Hernández, bon dia. La directora del Món RQ.
0: Deia el Jordi, no hi veig una alternativa. Jo he optat per una alternativa, que és comprar un telèfon d'aquells antics, un Nokia o un Danfone, que se li diu, que els menors el que poden és trucar-te, poden accedir fins i tot, en alguns casos, al WhatsApp, amb uns contactes que controles tu, però no poden tenir accés a internet. És una manera de certa connexió, però controlada. Per tant, no poden tenir accés a xarxes, però sí que tenen un telèfon per posar-se en contacte amb tu si els hi passa alguna cosa, es deixen les claus,
2: però
0: etcètera.
2: Però com ho fèiem nosaltres?
0: Si ho feies en una cabina...
2: No, però si ens estem plantejant la possibilitat de que amb 13 anys no et cal un telèfon mòbil... Per què li hem de comprar un Nokia?
16: Perquè el 80% de la classe la té.
2: Home, però és que aquest és el gran problema.
22: Bueno, ja,
2: què vol dir que la resta...
16: Perdó. Deixa'm dir una cosa, que si no rebento. La Gemma Herrero va recomanar aquesta setmana, pares i mares, és dolorós, però aquestes coses ajuden. Una sèrie que és l'addicció de Molly, que va portar a un suïcidi amb una nena per culpa de les xarxes socials. I llavors, això ho va recomanar l'altre dia la Gemma Herrero, i com ara m'escriu, l'article i un article al País que està molt bé, però el documental és molt interessant. Aquesta nena va rebre durant els 6 mesos abans de la seva mort més de 2.000 publicacions a Instagram sobre suïcidis i autolesions. L'algoritme va enganxar que la nena estava depressiva i avall que fa baixada. I llavors això, els pares i mares, no sabem quin és el món real. Sabem un món que viuen, però el món d'aquí dins no el sabem. El desconeixem.
17: Vull repetir una anècdota que vaig explicar aquí, que era molt propera, de fa uns anys, d'un nen de 6 anys, enmig d'una separació bastant complicada dels seus pares, que, doncs, mentre anava i venia en aquells primers moments, doncs, perquè no podien fer-ho d'una altra manera, li van donar el mòbil perquè es distregués. Aquest nen va començar instantàniament a mostrar una precocitat sexual fora de lloc en la seva edat. Per què? Perquè instantàniament va començar a veure contingut sexual amb aquell telèfon que li deixaven els pares. Jo he seguit el teu camí. Nosaltres acabem d'estrenar amb aquest inici de curs, inici d'institut, dos Nokies molt divertits perquè tenen uns auriculars i una targeta enorme que pots carregar música, i com que les meves filles són molt musicals, doncs això els hi ha encantat. No podem tornar enrere i t'explicaré per què. Quan jo era petita i anava a casa d'una amigueta, utilitzava el telèfon fixe per demanar si em podia quedar mitja hora més. Però ara tenim una eina que és bona. Ahir les meves filles estaven jugant a bàsquet amb uns amics en un parc i em van trucar per dir-me, escolta, ens podem quedar 10 minuts més, sisplau? Fantàstic, jo sé que estan allà, no tinc cap mena de problema, perquè si no, elles intentaran doncs, quedar-se més, arribaran tard, jo patiré. Tinc aquest enorme instrument que els hi pot servir per mil coses. I que són dos Nokia que, com bé dius tu, doncs, Mònica, no serveixen per res més que trucar i enviar SMS.
1: I és molt interessant el que esteu explicant, però, com deia Jordi Basté, prepareu-vos per la pressió ambiental.
17: Correcte.
1: Perquè la pressió ambiental, ara deixem parlar un moment, la pressió ambiental demana smartphones. Per què? Perquè és el que vol la indústria.
2: La culpa és els pares.
1: Perquè és el que vol la indústria.
2: La culpa és els pares.
1: Espera un segon. El dimoni és el que portem tots a la mà, que, per cert, parlem dels joves i no parlem mai de nosaltres, dels pares, perquè el dimoni entra pels pares, no pels joves.
2: Però aviam, un moment.
1: No pels joves.
2: Però també fumaves tu i el teu fill, no? I també anaves amb cotxe tu i el teu fill, no?
1: Sí, és que... Vull dir una cosa. Dins d'aquest pessimisme, per mi, hi ha dues grans notícies. La primera és la vostra. La primera és la vostra perquè és haver reconegut que estem davant d'una droga. I això, per mi, és un avanç molt gran. De fet, fa un any arribem a tenir aquest debat i qui deia que això era una droga gairebé era el boig de la tertúlia. Per tant, hem avançat molt. El segon punt per on hem avançat, que per mi és un triomf social bestial, és que hi ha un consens que s'ha de regular, que la indústria se l'ha de parar. La idea de... En aquest cas, el mercat lliure tot ho ordenarà, ha fracassat una vegada més. Llavors, aquest segon punt de la regulació, per mi és molt important. Hi ha un consens, excepte, evidentment, amb l'extrema dreta, que, per cert, l'extrema dreta és qui entra pel telèfon, qui està sacsejant totes les societats occidentals, des de Trump a les bromes que tenim aquí, o Vox, o etcètera, tot això entra pel telèfon. I per aquest WhatsApp, que ara ens comentaven, que no està reconegut com una xarxa social,
2: i que ho és,
1: i que treure el WhatsApp d'aquesta equació és una estafa i és la següent lluita que hem d'aconseguir.
17: Jo vull fer una pregunta a la Mònica, perquè nosaltres hem preparat aquest moment, perquè hi ha nenes i nens de la seva classe precedents, que fins i tot des dels 8-9 anys ja tenien un telèfon intel·ligent, i llavors hem estat treballant molt aquest tema. Elles no esperaven menys, que fos... No esperaven un telèfon, i si esperaven un telèfon sabien que no seria intel·ligent. I fins i tot hem posat una certa data al moment en què creurem que seran prou madures com per tenir-ne un. I et volia preguntar si tu has fet el mateix o has sigut una discussió...
0: He fet el mateix i he posat l'exemple de la seva germana gran. Jo he patit el que li ha passat amb el telèfon quan li vaig donar els 12 anys, per tant no vull cometre la mateixa errada. I t'haig de dir, Ernest, que la pressió em preocupa poc perquè cada vegada hi ha més pares o bé que no donen el telèfon als 12 anys quan van a institut, o bé que aposten, com la Glòria i jo, per altres alternatives.
1: Bueno, m'alegro.
0: Sí.
17: El seu entorn és això,
16: Laura Carbonell
17: no
16: m'acaba d'enviar un missatge.
17: O tenen un telèfon tot.
16: Una dels millors esportistes que hem tingut en aquest país, Laura Carbonell, m'acaba d'enviar un missatge dient que ha fet un vídeo Instagram on explica, és veritat que les criatures són petites, però el que està fent amb les seves criatures. Primer de tot, quan els pares arriben a casa, tenen la capsa on deixen els mòbils. No tenen cap relació amb la pantalla, és a dir, no miren la tele amb els nens. No miren la tele. I l'únic que fan és arribar el dissabte i veure una pel·lícula junts a la tele de casa. Veure una pel·lícula junts. Però res de cap aparell electrònic. De moment, no sé com evolucionarà això, però crec que és un bon començament perquè no hi hagi, primer, que les criatures no vegin els pares amb el mòbil, que no estiguin enganxats tot el dia a la tele...
2: Jo entenc, m'he trobat... La meva filla té 12 anys, i a la classe hi ha alguns nens que tenen telèfon, d'altres no, i la meva no el tindrà. I sap, i va al col·le amb un grup d'amics... i sap que si passa alguna cosa i ha de comunicar amb mi, entra en una botiga i truca a la seva mare o al seu pare. Perquè a mi, que una persona, una criatura de 12 anys, hagi de tenir el gest neuròtic que tenim tots els adults de...
19: on tinc el mòbil? L'he perdut, no sé què. De que no podem viure si no tenim el telèfon mòbil a
17: no
19: la mà.
17: Tenen, no tenen aquest enganx.
19: Sí que el tenen, sí que el tenen, Glòria.
17: Amb
19: el tenen
17: amb
19: perquè...
17: Amb aquest tonto ja els hi no,
19: estem,
17: eh?
19: Ja els hi estem donant
17: No,
19: el fet de que hagin d'anar amb un telèfon mòbil per estar localitzables.
17: No estic d'acord, ja et diré per què.
19: No cal.
17: Perquè ho tenen senzillament com un element més.
19: Però nosaltres no el teníem. És que no cal.
17: No, clar, i tampoc teníem moltes altres coses.
0: Però, Cris, no teníem moltes coses.
19: Però, un moment, però llavors
0: esteu negant... I veure-ho com a millor.
19: No,
0: hi ha un avenç tecnològic i el que fem és, vale, hem detectat uns riscos d'aquest avenç tecnològic, anem a donar-li l'eina, però amb un control.
19: Però l'eina és
0: per... El Nokia aquest...
1: Però llavors els pares hem de sortir de la droga, també.
0: Perquè la meva filla va sola a l'institut i si es deixa les claus un dia o li passa alguna cosa, vull que em pugui trucar. No. I no haver d'entrar a una botiga, jo vull que em pugui trucar.
1: No, però no val només, no val només regular a través del Nokia de la filla. És a dir, què fem als adults?
17: Això és el que volia dir.
1: Què fem als adults?
17: A veure, la primera visió del que passa amb el telèfon el van tenir a casa meva. Jo ho he explicat, em sembla que vaig fer un article, el primer dia com una de les meves filles va venir i em va dir, tant que t'agrada llegir, a la nit estàs tota l'estona amb el mòbil. I em va fotre una bufetada que em va deixar seca la meva filla. I llavors jo he compartit amb elles el meu procés de desintoxicació personal. Perfecte. Perquè pensava que era molt educatiu fer-ho. Segon, l'exposició ha de ser progressiva. Això jo respecto cada família fa el seu. Nosaltres hem fet un plantejament de dir no esperarem fins al moment de l'institut perquè entenem que ja tenen maduresa per començar a veure com gestionen les claus i un telèfon. És una gestió de responsabilitat. Ja. Només és
19: però és
17: això.
19: Un telèfon que no té missatge. És a dir,
17: no,
19: és
17: no
19: només per trucar a la mare
17: només
19: i al pare.
17: Trucar. Només per trucar,
19: és a dir, per tenir-los localitzats.
16: Ho saben perquè l'Aleix Garell vol dir alguna cosa.
17: Però per gestionar, per acabo només amb això, per gestionar la responsabilitat, i sabem que aquesta responsabilitat anirà augmentant fins que arribin a tenir un telèfon intel·ligent, perquè l'han de tenir, però han de saber quan arribi, han d'haver fet tota aquesta gestió responsable d'aquest instrument.
16: Aviam què diu l'Aleix Garell des d'Austràlia, Aleix.
18: Mira, jo us estava escoltant i una de les coses que em sona que aquesta història l'he escoltat alguna vegada i és que aquí aquest debat ja l'hem tingut i no sé si això us ajudarà a veure per què estem on estem, però el tema aquí ja és fer les xarxes socials segures per tothom. Clar. És a dir, el debat dels infants és un debat que s'ha de tenir, suposo, que és molt lícit, no?, com es regula una indústria, com se'n regulen tantes altres, com, per exemple, els cotxes han de portar airbag, i si no en porten no pots vendre un cotxe, però també l'altre debat és com les xarxes socials són segures per a tothom. I un dels exemples més clars, i aquí l'estem veient, i aquí és un gran problema, és la manosfera. És com la misogínia és rampant a internet. Doncs el que passa ja és quan els nens ja tenen 18, 20, 21, 26, 30... i segueixen amb aquesta manosfera. I la violència contra les dones, aquí a Austràlia és un problema molt greu. I un dels vectors és les xarxes socials. Per tant, el que us volia dir és, el debat dels infants hi és, i és molt important, segurament, però això, aquí ja s'està debatent com es fa un model perquè les xarxes socials i els productes que venen d'aquestes grans tecnològiques són segurs per tots els usuaris.
17: Totalment d'acord.
16: Jo, és que cada vegada tinc més clar... que a mi sempre això m'ho diuen molts metges, això, i psicòlegs, que és, abans, quan entraves al cinema, no necessitaves, no hi havia mòbil. I si, és que aquesta sensació d'estar permanentment... I si passa alguna cosa... Uh-huh. Val, hi ha cantants, Bob Dylan, que no permet que hi hagi el mòbil a la... Jo, per exemple, jo al teatre faria guixetes. Perquè em faria guixetes
17: a mitja odissea li vaig dir una senyora vol fer el favor de pagar el mòbil que m'està molestant.
1: Com? La llum molesta.
16: No, la llum molesta, però no només el so, tu també és una obra de teatre i el so, el so, jo me'n recordo una obra del que hi havia, que hi havia l'escenari. No, hi havia l'escenari que la va parar, que la va parar una obra del Harold Pinter, que ara me'n recordo com si fos ara, i crec que era en una sala del TNC, però no la gran, va, és igual. I recordo que l'actor que estava interpretant l'obra va parar. Va dir, escolta'm, sisplau, para, perquè va trucar, si és que sona el mòbil. I és
3: jo vaig veure en Gavino Diego, que va parar l'obra de teatre ja fa uns anys, i va dir, no, atienda usted el teléfono, de parlar de fa 7 o 8 anys. Avui era el seu aniversari, ho has dit aquest matí, per cert.
16: Sí, 60.
3: De Gavino Diego, que feia 60 anys. I va parar i va dir, no, atienda, era una cosa una mica humorística, una mena de monòleg que feia, atienda usted, i el tio va atendre, diu, no, oye, perdona, que estoy en el teatro, que he ido a ver a Gavino Diego. I jo vaig pensar, és part del show? No era part del show.
16: Hi ha una història...
3: El va integrar.
16: Clar, hi ha una cosa que és que a mi hi ha un verb que no m'agrada gens, però que ha d'existir, que és prohibir. Hi ha coses que s'han de prohibir. Oi que no es pot... Escolta, hem fumat a les consultes de metges, hem fumat als avions, hem fumat, jo que soc partidari de no fumar el cotxe, prohibit fumar el cotxe, el que condueix almenys, com encara no hem entrat en segons quins detalls? Sí, és a dir, no, és que jo he d'estar connectat perquè... Bueno, doncs escolti, pots sortir de la sala. Si vols sortir de la sala, sortir de la sala, però al teatre, a determinar... Avui era qui era la Miley Cyrus, ha fet una cançó que va dedicada precisament a tota aquella gent que als concerts es passa el concert al mòbil,
17: sí,
16: gravant-lo, que dius, bueno, si el vas a gravar, te'l baixes del YouTube,
3: no serveix,
16: bueno,
3: per,
16: vages,
3: res.
16: No serveix per res.
17: Sí, no serveix
16: I és veritat,
17: res.
16: És a dir, infecta... aquest FOMO de demostrar que estàs allà.
2: Exacte, de fer la foto i penjar-la.
16: Bueno, però estar, fer una foto està molt
17: en
16: bé.
17: Directe, pues en directe i dir, estic aquí.
16: Ens comprem, sí, sí. Ens comprem una Leica, una càmera de fotos, vull dir, saps que hi ha una Kodak, no? I, escolta'm, parlo en primera persona, que soc
17: la Rosalía la donava amb algunes entrades. Una càmera de fotos convencional.
21: Això també val pels museus, gent que creu el món per veure les menines, llavors només l'està veient a través del mòbil, no?
16: Per això dic que potser haurien de fer aquestes regulacions. Clar, tot això a Austràlia tampoc passa, esclar.
18: No s'està parlant de prohibir els telèfons mòbils, no s'està parlant d'aquestes magnituds, però sí que el debat és interessant per veure quin serà el següent pas. Al final, Austràlia és un país petit, 28 milions d'habitants, i suposo que busquen aliances. De fet, el primer ministre deu ser de camí a Nova York, perquè va presentar un altre cop, ja va anar-hi l'any passat, però presentarà a les Nacions Unides aquest pla, aquesta nova llei del duty of care i de tancar l'algoritme si surt endavant, i suposo que busca aliats. Sabem que la Unió Europea està interessada, sabem que el Canadà s'ho miren amb bons ulls. Bueno, jo crec que és una manera també de buscar aliances contra gent que ha fet unes empreses que són molt poderoses i que segurament un país individual, sigui quin sigui, no podria fer canviar com funcionen, però que si hi ha una aliança o hi ha un estat d'opinió al món occidental que això s'ha de regular d'alguna manera, doncs... Podem veure canvis.
16: És que aquí és.
17: Gent, per cert, que estaven tots asseguts a la presa de possessió de Donald Trump. I aquí està un dels seus grans poders, perquè els Estats Units amenaça qualsevol país que intenta posar portes a aquest poder tan espectacular i als seus guanys.
16: Aleix Garell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat des d'Austràlia aquí al Món a RAC1 i fins aviat.
18: Un plaer, que vagi bé.
16: Igualment, un plaer per nosaltres també. Són les 11 i 4 minuts. Hola, Edu de Valle, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia.
16: Deixa'm dir una cosa.
4: No, és que estic flipant per la dada que acaba de donar l'Aleix Graell, que jo com a ignorant no sabia. Que Austràlia té 28 milions d'habitants.
17: Sí, està molt buit.
4: Ostres, és increïble.
17: Sí, sí.
4: És que no ho hagués dit mai.
16: Sí.
4: Un país que és 15 vegades la mida d'Espanya.
17: Sí, és un continent buit.
4: Increïble.
21: I tres vegades menys de població.
16: Dit això, permetem una cosa per als que som també boomers.
3: I veuen la cervesa freda.
16: Boomers, és que he vist una cosa que ja per fer el punt i donar el pas a l'Edu de Valle, que és... Hòstia, m'he quedat molt parat. Filmin avui estrena com Pipi Calzasbar, un documental sobre com
17: Calzas Largas.
16: Va
17: Joan, prepara.
16: Va lluitar contra el nazisme a través aquella sèrie, a través de la seva creadora.
17: Ah?
16: I això està molt bé, els que veiem Pipi Calzasbar Largas, que era
17: has tornat a dir Vargas,
16: sí. que és
2: Pipi Calzas Largas, Pipilota per a los
17: niños. Nosaltres la tenim i l'hem vist.
16: És la sèrie de debò. Aquesta sí que...
17: Meravellosa.
16: Bueno, no ho sé, meravellosa, però era... Bueno, això va acabar. Era un porro de frigola.
17: Com es deia la sèrie, torna-ho a dir?
16: Era un porro de sèrie, és a dir, un cavall. Hosti, allà,
2: no
16: el pequeño tio, amb un mico que anava sobre el cavall.
17: No, jo l'he vist ara amb les meves filles.
16: Joder, tu
17: i aguantat molt bé. I aquest punt de surrealisme els hi va xiflar.
16: Sí, no, és que poso surrealisme.
17: Aquella nena sola allà.
16: Però bueno, però el que té gràcia és que sigui del tema nazisme, que és que està bé, que és que, per tant, això sí que l'hauríem de mirar.
4: Era sueca, no?, aquella sèrie?
16: Sí, sí, sí.
3: Primera notícia.
16: Sí, sí, sí. Vinga, què?
3: Pipi Landstrom.
16: Pipilota para los niños. Soy.
17: Pipi Calzas Barbas a partir d'ara mateix.
16: Vinga, va, tira, tu no saps de què parlem, no, Edu?
4: Sí, no l'he vist la sèrie, però he vist jo, i a la meva infantesa ja s'emetia.
16: Sí.
4: Per...
16: Pipi Calzas Largas.
17: Molt bé.
16: Sí. Endavant, Edu de Valle.
4: Bon dia.
5: Condis t'ofereix aquesta secció.
4: Com esteu, bé? No. O com Jordi Basté començant la tertúlia del dilluns?
16: La puntualitat no és una virtut dels tertulians dels dilluns, perquè a hores d'ara Estic sol a l'estudi.
6: Nadie me escucha, nadie me oye. Nadie presta atención a lo que yo digo.
16: Ni la conillera, ni el Martí, ni el Màrius, ni el forn.
7: I clar, quan arriben els tertulians, sembla la transmissió de l'arribada de l'Apolo 11 a la Lluna.
16: Estan arribant, és que estem narrant en directe l'arribada dels que van esmorzar. Perquè arriben tots junts. O sigui, clar, això han anat a esmorzar tots, si és que jo em sé la història.
7: Sí, va, pugeu amb mi al cotxe.
22: Vamos de paseo en un auto feo.
7: La quantitat de milions que es va gastar a Madrid per tenir per fi el seu gran premi de Fórmula 1, una feina d'anys i molts calés, resumida en 10 segons per Jordi Basté. Com anà la cursa?
16: I que recorda molt més un circuit com el del Principat de Mònaco. Vaja, és el circuit del carril del mig. Que és aquell que pites perquè s'apartin, perquè no es pots avançar.
7: Sí, sí, magnífic, magnífic. És Antonio Lobato i després ve Jordi Basté. Espera que ve en Pere Mas a deixar-nos clar com es diu el circuit de Madrid.
16: També devia estar això del Madrid Ring. Que parlem del Gran Premi de Madrid. No, tu vols
23: però és el nom, Madrid Ring o Madrid Ring, és que el nom és ridícul. Bueno, però, no. Jo estic molt a favor, eh?
7: Madrid Ring ni res.
24: No. Peligrosísimo!
7: Exacte, sí. Per cert, és Madrid Ring, que per cert, sabeu qui li va posar el nom, no? Va ser Samuel Eto'o, que va dir Madrid, cabró. Qui juga al Madrid és Kylian Mbappé, protagonista d'una de les polèmiques de la setmana per la samarreta de suport a Ceuta. En Joan López Alegre té clar per què no se la va posar.
25: Suposo que Mbappé pensa en fer-se un Cristiano Ronaldo o un Benzema, d'anar-se'n a aquelles lligues, i per tant havent fet ara aquest numeret de l'altre dia, amb ell li rellisca la gent de Ceuta, i el que està fent és assegurar-se el contracte jugant amb el Alpitipum, que li pagarà una pasta d'aquí un temps.
7: Alpitipum. És probable el pitjor nom inventat de club de l'Aràbia Saudita. Enhorabona, Joan. Sí, la música de Terminator, perquè en català s'ha de dir Terminator. Aneu-vos acostumant a això, perquè en un parell d'anys els robots assassins fets per la intel·ligència artificial ja seran aquí per matar-nos a tots, eh? Es veu que ja saben fer de tot, aquestes màquines. Sembla mentida que siguin de la mateixa espècie que la sandwichera de pa que tenim per torrar aquí a la ràdio, que cada 3 dies mor. Ara, que també, si ho penses, són de la mateixa espècie Albert Einstein i Iñaki Angulo, o sigui, per tant, hosti, tampoc. La pregunta que jo tinc és, aconseguirà la intel·ligència artificial que Pere Mas pronunciï bé els noms de la gent?
16: Sobre el tema de la IA, ha aparegut un senyor expert, Ramon López de Mantres, que m'ha semblat del CSIC, que m'ha semblat que éreu amics, us coneixeu.
26: De Mantres no, de Mantres.
16: Ah, vale, de Mantres. Bueno, ho has dit bé, no?
27: Sí, ja demà pel culo.
7: Molt bé, sí, ja li és igual. Diu, tu ho has dit bé, no? Doncs pues vinga, ja, seguim, vinga. Una altra pregunta, serà la IA capaç d'actualitzar el catàleg... Ja veiem que no, perquè acaba de parlar de pipi i calces llargues. El catàleg de sèries de Jordi Basté...
16: I després hi ha The Pit, que és aquesta sèrie sobre un hospital. Sí?
28: Boníssima.
16: Sí,
28: aquesta és molt bona.
16: Sí? No tinc el gust tampoc. Jo estic acabant 24.
7: Sí, va ser meravellós perquè tothom parlant dels Emmy, de les sèries, Netflix avui n'estrena una i salta i diu, no, jo miro 24.
28: Per 50ena vegada.
7: M'han dit que Bonanza i Farmàcia de Guàrdia també estan bastant bé. Deixeu-me fer un breu recordatori. Com us heu de comportar si us truquen per entrevistar-vos a la ràdio? Així, sí...
16: Tenim en línia la Judit Ros, que és politòloga catalana, que a més resideix a Suècia. Hola, Judit, què tal? Bon dia i moltes gràcies.
29: Bon dia, Jordi, bon dia a tota la taula.
7: Molt bé, quina delícia, la Judit, perfecte. I, en canvi, el que no heu de fer mai si us està entrevistant el Basté en directe a la ràdio.
30: La gente consume mucho alcohol por la noche y hay problema. Eso es lo que hasta ahora ha salido poco. Sí. Pero es... Perdón, un momento que voy a cortar, que tengo otra llamada. Un momento, que corta esa llamada.
16: Corte, corte.
7: Corte, corte. No, això no ho heu de fer mai. O sigui, si esteu parlant amb el Basté i us entra una altra trucada, no la talleu, perquè deu ser el repartidor que el teniu a la porta. I deixeu el Basté que s'esperi. I acabarem amb un parell de preocupacions que tinc. Va. Ja no parlo de la preocupació que tindrà la gent que vulgui treure entrada per Oasis. Val? Això ja ho deixo al marge. Però bé, primera preocupació. La Caroline.
16: Home,
7: perquè
16: Caroline.
7: Ja sabeu que viu atrapada a l'antena de RAC1, però atenció, perquè aquesta setmana ha quedat atrapada a la publicitat de RAC1. Pareu bé l'orella i atenció al que sona mentre sentim l'anunci.
31: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca?
0: Zurich Assegurances. Hola. Ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros.
28: Ho vaig sentir. No, no, ho vaig sentir i vaig sortir a veure si era la veïna.
7: No, no, era la Isabel Lleuger.
28: Estava a la cuina i dic, una veïna que m'està cridant pel pati i jo vaig sortir a mirar si hi havia algú.
7: Era la Isabel Lleuger, que hi havia un bloc de publicitat de desconnexió i ella des de casa no sentia res i es pensava que s'havia tallat la trobe. Sort que no va dir cap barbaritat. Una altra preocupació que tinc són els tertulians de dimecres després de passar per aquest difícil moment. Atenció, Tian Riba i els seus acudits.
8: Ai, un senyor. Se'l va sentir dir, vaya mierda de pueblo y vaya mierda de chistes.
23: Com el patant.
8: I va dir, ¿usted de dónde es? I va dir, de Leganés. I va dir, pues vaya mierda de lago y vaya mierda de monstruo.
7: Bé, sí, sí, tot eren risses fins que hem fet el balanç. Aquesta secció ha tingut accés al balanç mèdic d'aquest moment del dimecres. Atenció, Ramon Rovira, esquins de bufeta, baixa pel partit d'aquest cap de setmana. Ferran Casas, tres costelles fracturades, dubte per la tertúlia de dimecres que ve. Tian Riba té una lesió muscular abdominal grau 3, 15 dies de baixa, es perd el partit amb la selecció, no sé quina. I Natàlia Rodríguez continua hospitalitzada amb fractura de mandíbula, incontinència i asma. Les tres coses, ànims i bona recuperació tots. I ara acabarem ara sí amb la història d'amor que està naixent els dimarts. Està naixent una història d'amor el dimarts, eh? Espero que no la tronqueu, eh?
23: De moment està troncada.
7: Oh, espero perquè Ot Bou i Ángeles Rives.
28: Va,
7: és
28: home.
7: Que s'entenen, s'estimen i es completen. És una delícia. Atenció, hem posat una mica d'estil Ilia Topuria.
9: Llegó el momento de la verdad. Campeonato del peso ligero. Primeros intercambios de golpe.
10: Sí, protestar contra un genocidi és no saber res del món real. És una rucada.
11: Defineix genocidi, nen.
12: Está buscando el derribo.
9: Tenemos enfrente un auténtico depredador.
11: Venga, això és inseguretat subjectiva, no?
10: Home, i tant, la inseguretat té una part molt important que és subjectiva.
11: Escolta,
10: això vol dir que sigui mentida, no?
11: Me deixes ara més, sisplau.
9: Oh, tremendo.
10: Si m'has fet una pregunta.
11: Era una pregunta retòrica.
10: Ah, d'acord.
11: A veure si entenem també com a tema, mira.
9: Madre mía, qué peligro tienes, como una piraña.
10: Dic que això no és important. No, no dic que això no és important.
11: Ara, Déu, jo...
10: Dic que això no... Puc acabar sense que riguis cada vegada?
9: Lanza un derechazo terrorífico.
11: Pots deixar parlar amb algú que no siguis tu? Dic portant... Demano.
9: Oh!
7: Ai, l'amor, que maco és quan comença.
28: Això del divendres és una bassa d'oli, eh? Haurem de posar una mica d'espècies aquí, perquè...
7: Tu. Bon cap de setmana a tots.
13: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
23: I a pràcticament un quart de 12. Hola, Polls!
14: Hola, mira, aquest setembre que no us podeu perdre de l'Ibulevard Cibernètic, la nova experiència immersiva que s'instal·la a la Casa Maller del Passeig de Gràcia. Un recorregut de 1.200 metres quadrats per descobrir el delí més visionari a través del seu pensament futurista amb peces úniques de col·lecció realitat virtual en format metavers, sales interactives i una espectacular sala immersiva. Així que ja podeu visitar el passeig immersiu surrealista de la temporada i comprar les vostres entrades a la pàgina web oficial de l'Ibulevard.com.
23: Acabem. Glòria Serra, Jordi Bosch, Jordi Juan.
15: Bon cap de setmana.
23: Ernest Folch.
21: Bon cap de setmana.
23: I Cris Puig. Us esperem
3: igualment.
23: Divendres de la setmana que ve. Edu de Vallès.
3: Abraçada. Adéu-siau.
7: Aquesta nit, a dos.
23: A partir de quarts de nou.
7: Sí.
23: A RAC1, Espanyol, Elx. Última jornada abans d'aquest esboranc intolerable de futbol que hi haurà tres setmanes. Espanyol, Elx avui. Recordeu Sevilla-Barça demà. Recordeu, diumenge, Atlètic de Madrid, Real Madrid, tres grans partits que seguirem en directe aquí a RAC1, com també el partit del Girona demà passat, demà, i el partit del Sabadell diumenge al migdia. Gràcies a tots. Fins ara, Polls, que vagi bé.
3: Adéu-siau.
20: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. El perquè de tot plegat.
13: RAC 1.
27: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això.
31: Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca.
27: Consulta condicions. Movistar prosegura alarmes.
1: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
2: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
4: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
5: Doncs jo només sento la carretera.
4: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure. Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Unes-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es. Moeve.
19: RAC 1.
22: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
31: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
22: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
32: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
33: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
34: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
33: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
34: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
35: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
36: Torna la final catalana de Lliga del Porc i la Forquilla.
37: Gaudeix de l'esmorzar popular el diumenge 27 de setembre a Lleida fent la teva reserva a lligadelaforquilla.com.
38: Una iniciativa del grup de sanejament Porcí Lleida i Como Pomona, amb el patrocini de Bonària, Carbiresa, Gust de Lleida i el suport de la Generalitat de Catalunya.
39: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions aquí a Punès.
40: Kia. Movement that inspires.
41: Us donem la benvinguda a Vegan Fest. Territori lliure de crueltat, d'explotació i d'avorriment. Hi haurà concerts, zona infantil, show cooking, food trucks, markets i molt més. Vine el 19 i 20 de setembre al Parc Vallparadís de Terrassa. I Make Amanides Great Again. Entrada gratuïta.
0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
1: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
1: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
1: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
1: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
7: 11 i 22. Joan Ferrer, molt bon dia.
8: Bon dia.
7: Mònica Osar, molt bon dia.
9: Hola, bon
7: Santi
9: dia.
7: Santi Jiménez, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: I fins aquí.
9: Ja està. I no hi ha més gent.
8: Cada vegada són menys aquí.
7: A veure,
8: David, van caient,
7: van caient.
8: Van
7: caient, van caient. David Broc, en algun moment o altre arribarà?
9: Sí.
10: Si veieu un cotxe per la Diagonal sortejant...
7: Si no el veieu...
10: Si veieu el Batmòbil, el Broc Mòbil...
9: Dos minuts i arriba, màxim.
7: Dos minuts, dius?
9: Ui. Sí.
7: Per tant, abans de 25. Mm. Val. El David Broc arribarà en algun moment, la Mar Puga no arribarà.
8: No arribarà. Avui no.
7: Avui.
9: No.
7: Perquè està lesionada.
9: Exacte.
7: Està lesionat.
9: Sí, s'ha fet mal.
10: Baixa per avui.
7: Baixa.
10: Baixa l'última hora.
7: Com? Mira, David Broc acaba d'entrar ara mateix a la ràdio.
9: Ah, sí?
7: L'estic veient. Ara entrarà.
8: Ja, passant ja. Per sobre la vorera.
10: La mama ja està tranquil·la.
7: Home! La Mònica ja està tranquil·la que el David està entrant a l'estudi.
9: Sí,
7: a
9: sempre.
7: És l'hora habitual, eh?
10: T'arribes sí, sí, a retrasar 3 minuts més i ja,
7: és que la Mònica
10: i ja està trucant a la teva mare, la teva dona...
11: L'única persona d'aquesta ràdio que es preocupa realment per mi és la Mònica.
9: Sí, totalment.
7: Totalment.
11: No teniu cap tipus d'interès.
9: No.
11: Ni empatia,
10: eh? No sabem que arribaràs.
11: Avui he fet una maniobra espectacular. No, no l'explicaré perquè, evidentment, no vull quedar. Però una maniobra de Fernando Alonso a l'època daurada.
10: Vols dir il·legal.
11: Ah, no. A legal.
7: Pregunto. Has anat en algun moment en contradirecció?
11: No. No poso en perill la meva vida.
7: S'ha mitjat.
11: No, però era maniobra de pilot de Fórmula 1.
10: Ja pots anar a Madrid.
11: Estic orgullós de la meva capacitat.
10: Pots anar a Madrid ja.
11: Puc anar a Madrid i avançar. I avançar, que és difícil, però jo podria avançar. Es tracta d'això. En fi, ja sóc aquí.
7: Estava explicant que avui no tindrem a la Mar.
11: He vist que s'ha fet mal, no?
9: Sí.
10: Res greu, perquè...
7: No, res greu. És a dir, és una mica Joan Garcia, és a dir, lesió...
10: De patós.
7: De patosa.
11: Una mica de prevenció, no?
7: Sí, per una mica de prevenció. La setmana que ve, si tot va bé, la tornarem a tenir aquí. Sí. Si algú vol saber què li ha passat a la Mar Puga, que vagi al seu Instagram.
10: Exacte. Sí, perquè bàsicament ho explica tot ella.
11: Sí. Ha fet una crònica.
7: Ha penjat entre 300 i 4.000 stories d'Instagram.
9: Perquè deu estar avorrida a casa, és que al final una persona quan és molt activa...
10: La trobem molt a faltar.
9: Sí.
11: Clar, què farà? La mare a casa, què farà? O sigui, jo seria feliç, però...
7: No, clar.
11: Jo seria molt feliç sense haver
10: fugit. Mentre tinc un telèfon, és feliç.
11: Sí, també és veritat.
7: Sí, però és un perfil de...
10: T'estigui bateria.
11: No, hi ha gent que no pot no sortir de casa. I hi ha gent que no pot sortir de casa. O sigui, jo soc de segons. O sigui, podria viure a casa tranquil·lament durant anys.
7: Jo també.
11: Però hi ha gent que no. Hi ha gent que
7: el món necessita els dos perfils. Perquè convencen els uns o els altres.
11: Jo pensava... Jo no tindria cap necessitat de sortir. si no hagués de sortir, no necessitaria.
10: Socialitzar, no?
11: No, en general, sortir. O sigui, creuar la porta de casa no necessitaria per res.
9: Ui, quina lepre.
7: Tu sí, Mònica?
9: Jo sí. Quan ja portem masses hores a casa, vull sortir.
7: Sí. És a dir, per exemple, un diumenge sencer a casa?
9: No.
7: Zero,
9: no.
11: Hi ha gent que...
9: Tinc la nena.
7: Sí. Ja, però si no tinguessis,
9: si malalta,
7: si no tinguessis
9: sí.
7: Una filla...
9: Si tinc febre, sí. Si home, no.
11: No, però la pregunta és clau, és la que diu el Sergi. Si no hi hagués nena, perquè evidentment jo he de sortir obligat moltes vegades, en el sentit de que sí, la nena
9: no,
11: es parla
9: també
11: boja.
9: Sortiria.
11: També.
9: Sí, també.
11: Clar, aquí està
7: l'aigua. Fer una volta, ni
9: sí, o fer el vermut, no? A dinar por ahí.
7: Sí, no sé. Sí,
9: a comprar, no, en el diumenge.
10: Res d'això, el David Lely.
9: Ja.
11: Però jo crec que això en general, i no vull generalitzar, però és més de dones que d'homes. O sigui,
7: no,
11: l'home...
7: Què vols dir? No.
9: Sí. No, el Santi sortiria.
11: Sí. No! Jo crec que les dones han de sortir més... Tenen més necessitat de socialitzar que els homes.
10: Atenció a la teoria
11: antropològica. Sí, no. Jo crec que a nivell de... L'home pot estar sense socialitzar. No dic en general.
7: Sí, no, evidentment.
9: Ets tu, perquè aquí a la taula...
11: No!
9: Els altres tres jo crec que són de socialitzar.
8: Jo ho he anat perdent.
11: Si
10: la Marte, mentre estigui bateria, ell mentre estigui la play aixufada...
7: A mi quan la meva parella em diu... escolta, aquest divendres he quedat de sopar...
11: Sí.
10: És... Vés!
11: Ets feliç! Ets feliç! Ets feliç!
10: No. Vols venir... No, ja, que són les teves amigues... No,
9: ja veurem quan tinguis fills, eh?
7: Jo el divendres ja l'encaro d'una altra manera.
11: Evidentment. Està parlant sempre sense nens.
9: Perdó,
11: La vida sense nens, que és un altre tipus de vida.
7: Jo he fet caps de setmana sencers a casa.
11: Jo també,
9: què dius?
11: Sí.
8: Home, i tant.
11: Sí.
8: Sense cap tipus de problema.
11: Jo també.
8: Amb el cap ben alt.
11: I en pijama. O sigui, però veus? Una noia, això, no ho concep.
10: És una tendència, perquè l'altre dia, no sé qui em va explicar que una amiga seva, que té un fill que té 17 anys, li va haver de dir al seu fill de 17 anys: escolta, vols fer el favor de sortir de casa?
9: Sí.
10: Sí, a 17 anys, que a mi la frase més repetida era: això no és una pensió, que només es ve a dormir i a dinar.
7: Clar.
11: Sí, perquè tu ets una generació, Santi, que se sortia molt.
10: Sí.
11: I ara és cert que hi ha menys, menys ganes de... Hi ha més, no?, introspecció d'aquesta... Sí. De pantallera, de pantalla.
7: Personalment, jo m'ho passo molt bé amb els meus amics i me'ls estimo moltíssim i m'encanta fer coses amb ells. Sí. Però jo he hagut més d'un, de dos i de tres divendres
11: a la nit,
7: que he estat prenent alguna cosa en una terrassa.
11: I volies estar a casa.
7: I pensant, què foto?
9: Però per la son. Això és per la son. A l'estiu et passa també? Bueno, tu

0: Canviem.
1: No, però jo
0: l'excusa... Que un dia que et vagi bé.
1: L'excusa l'he deixat ja. Jo ja no faig...
2: Els has anat acostumant.
1: No vaig, escolta, no vinc. I punt.
0: No, i aleshores no hi ha la història de quedem el dia que et vagi bé.
1: No, perquè seria una trampa mortal per mi. Clar, perquè terminarien el dia i aleshores el problema el tindria igual.
2: El teu entorn és allò, una setmana vista. Qui sopem aquest dissabte? Som, de moment, confirmats. 4 i el David.
1: Sí.
2: Sempre em posa la banda, David.
1: Sempre 60-40. 60-40 de possibilitats.
0: Posar un dia per quedar i que pugui venir, que vingui, que no pugui, que no vingui.
1: No s'ha de forçar, no s'ha de buscar aquesta
2: vegada. I la Mònica, per cert, ha comentat una cosa que també és un tema, que és què bé s'està al llit quan tens aquell puntet de febre que no estàs molt malament.
1: Sí, no la febre de 39-40.
2: S'està tan bé al llit, amb aquell puntet de febre de... Ets conscient de tot, no fas ja aquelles muntanyes russes durant la nit de suar,
1: congelar-te, el fred...
2: És aquest puntet de dir, no puc fer res més que estar aquí estirat.
3: Ho haig de fer i ningú em molesta.
0: Ni has de donar explicacions a ningú perquè et trobes malament. Vale, això està bé.
1: Això quan ets autònom he de dir que no existeix.
2: No, clar.
1: I ho dic de debò. Jo no tant febre a treballar, perquè evidentment a vegades passa que... I aleshores aquest punt de... No el tinc.
2: Tu has vingut amb febre, RAC1?
1: Jo he vingut amb febre, RAC1.
2: Ara que vens...
1: Sí. Jo he vingut sense dormir, amb febre, o sigui, amb virus intestinal.
0: Ell el torno és un objectiu a la seva vida.
1: Bueno, no? Dic que RAC1 en general a la resta de feina. És a dir, que passa el que passa. Avui.
0: És el que hi ha.
1: Sí.
2: Però fem el diàleg o què?
1: Com vulgueu,
0: Podríem estar aquí parlant.
1: No, però aquest debat a mi m'interessa molt, el tema per gèneres, a l'hora de socialitzar i sortir, perquè jo, almenys al meu entorn, ho he comprovat claríssimament.
2: A veure, dones antisocials de Catalunya.
1: Jo crec que n'hi ha menys.
2: Correus electrònics, ara mateix, a elmon@rac1.net.
1: Tu fixa't que les dones sempre estan, fins i tot quan són més grans, i se separen. Tenen el seu grup d'amigues.
0: T'estàs ficant amb
1: un jardinet. No, tenen el seu grup d'amigues i no necessiten els homes.
0: La gent també té el seu grup d'amics.
1: Hi ha molts homes que quan els deixa la dona o quan no tenen el seu grup d'amics perquè no han socialitzat, o sigui, s'han abandonat a la vida del sofà. No, que és veritat. No, de veritat, o sigui, s'han abandonat al sofà, o sigui...
0: Són amics del sofà.
1: Sí.
0: El seu millor amic és el sofà.
1: Estic parlant, ara que no escrigui la gent, no, perquè a mi m'agrada sortir. Sí, ja ho sé, que hi haurà molts tios que grans, sí. Però en general,
2: sí.
1: L'home es deixa anar molt socialment.
2: Si l'home és més antisocial que la dona en general, creus.
1: És més mandrós i
0: és que jo sempre veig... Jo trobo per la meva experiència que quan jo vaig als bars hi ha més homes que dones.
3: Sí.
0: Pues... Perquè jo, bàsicament, amb els amics del barri... És que, clar, jo com faig molta vida de barri, sí, jo ja no quedo amb ningú. O sigui, jo baixo al bar i sempre em trobo algú.
1: A quines hores vas?
0: No, al migdia, a la tarda.
1: És diferent.
0: Clar, jo vaig...
1: No, és diferent.
0: No és un bar de copes de nit, però són els bars que jo sé, em passo per aquí i hi faig una sorra... I aquí hi ha dos, tres, fem la patada.
1: Al bar del migdia hi ha més homes perquè són els tios que estan allà sense fer res. No, sí que sí, de veritat. O sigui...
0: Ja passo de tot
1: el és una teoria molt personal.
4: Ja però tu estàs parlant de separats o divorciats, no? Que els homes els costa més refer la vida.
1: Sí, però això és perquè hi ha hagut un procés de... deixadesa social. O sigui, hi ha un punt, parlo dels 40 als 60, més o menys, que l'home ha estat còmode a casa amb la seva vida, perquè segurament la dona s'ocupava de tot i ella estava al sofà i no tenia necessitat de sortir perquè ella estava
4: bé. I no ha mantingut el contacte amb els amics.
1: Ha perdut aquesta capacitat de sortir amb amics i només surt amb la dona, i aleshores quan la dona no hi és, perquè la dona està fins als collons del senyor allà que no fa res, i marxa, i queda amb la seva... Perquè ella sí que ha conservat el seu grup d'amigues, on ha fet de noves, cosa que amb els homes és més difícil.
2: O amics.
1: Sí, és igual. Jo parlo en general perquè són...
2: Sí.
1: Elles han fet la seva vida totalment alienes a la necessitat de sortir amb el... I l'home s'ha quedat a casa. I aleshores crec que hi ha un... Es nota molt en aquesta franja.
2: Mira, la Glòria
1: és
2: Serra...
1: És la meva, clar. O sigui...
2: La Glòria Serra m'envia un missatge. Em diu, jo adoro no sortir en un cap de setmana.
1: Val.
2: Però, clar, la Glòria afegeix, però potser perquè viatjo molt.
0: Clar, perquè estàs...
2: Mira, que si estàs amunt i avall...
1: Aquest és un factor molt important,
2: Depèn molt. Depèn molt de l'estil de vida que tinguis, la feina que tinguis, perquè aquesta feina, la nostra... De la ràdio en general, ja no l'horari.
1: Sí.
2: La ràdio en general, que implica un esforç de sociabilitzar, excessivament, sí, perquè has d'estar doncs amb aquest to alt a la ràdio i ara aquí, i ara parlem...
1: Ah, però això és diferent, no?
2: Sí. Fa que quan arribi el cap de setmana...
1: Estàs fos.
2: Que l'últim que vulguis és haver de mantenir una conversa amb una altra persona.
0: Ah, però també entenc que si estàs en una oficina, allò,

0: No, la Mònica no, ja, ja.
1: Passant fuix tot el dia, el que vols és sortir, sortir i conèixer gent i parlar amb la gent. I
2: sí, però hi ha una conversa amb una altra persona, cap tipus de problema. Ara ja, a mi el que molesta és la multitud. Jo el que evito és...
0: Els grups grans.
2: Sí, festivals... llocs on s'agrupi molta gent.
0: Aglomeracions de gent.
3: Això et tira enrere, ho necessites.
2: Hi ha una conversa cara a cara amb una altra persona, cap problema. Sí, sí. Allò, la multitud, jo sí que l'habito.
0: Ja, sí, multitud,
2: no em fa res,
0: una cosa horrorosa. O sigui... Però no, a mi que a mi m'agrada el futbol i jo no puc anar a futbol. Però la gent que hi ha en un camp de futbol és horrible. O sigui, els accessos, arriba abans... No, vull dir, és tot com un procés com massa... perquè després, evidentment, veus el partit, però després has de tornar, o sigui, és tot com molt... Per això no vaig.
3: Perquè estàs aquí, la
0: majoria. No, no, no, perquè no, hi ha una càrrega social i multitudinària i de gestió que no em compensa. Vull dir... I és que sóc un cas especial, eh?
3: No, no, no. Però perquè en aquell moment què sents, per exemple?
0: En quin moment?
3: O sigui, en el moment el que notes que en el mateix espai que tu hi ha molta més gent. En un centre comercial,
1: ja no sent res,
0: perquè ja no... És que ja no em passa, és que ja no em passa, no, perquè a concerts també jo anava a molts concerts i...
3: És una sensació d'angoixa, no, o de...
0: No, de fàstic no, molesta, o sigui, és una incomoditat. Aleshores, no, tinc una edat que ja no vull estar incòmode, la meva.
3: No, no, evidentment.
0: Només el que sigui estrictament necessari. Més enllà d'això, per voluntat pròpia, no triaré situacions d'incomoditat. Per això és una mica...
1: Mira que hi ha coses divertides, l'assemblea del Barça.
0: Sí,
1: ara,
0: no?
1: Ara per exemple. Ara la temàtica i no es pot anar, i era com un lloc de trobada, que ja anava allà i ens ho passàvem molt bé, i tal, i ara... amb una pantalla a casa mirant...
0: No és el mateix, no?
1: Clar, és el mateix.
0: Clar.
1: A mi m'han arruïnat el millor dia...
0: Els socis, de, els socis
1: el
0: que
1: anaven... El millor dia de la meva vida professional.
0: T'entenc.
1: Cada any esperàvem un grup d'amics anar i ens trobem allà.
0: Sí. Jo el veig des de la tele i és divertit. Però clar, entenc el Santi que... Hi havia una litúrgia, no? Tu arribaves allà...
1: Clar, estàs amb el Sergi Pàmies, amb el Poquí... I això socialitzàvem.
3: Clar.
1: Però bé, ara ja no.
0: Jo socialitzo a la feina. És una cosa que tinc clara. Aleshores, la meva feina és la socialització que tinc, la quota. A partir d'aquí, la resta, i temes de...
3: A partir de les 5 de la tarda?
0: No, no, i temes de nen, és a dir, escola, aniversaris, tot, això sí. Això
3: és un altre tema, el tema pares, eh?
0: Sí, però bueno, això ja és un tema que tu decideixes voluntàriament assumir i vas a mort amb això, però...
3: Perquè com es gestiona això, si el teu fill o filla... Perdó, el que estem fent avui no sé quin sentit.
0: No, però és que a mi em sembla un debat molt interessant.
3: Sí. És pares i mares.
0: Estaré equivocat, segurament, amb el que he plantejat. Però
3: com es gestiona que el teu fill o la teva filla es faci amic d'un altre nen,
0: sí,
3: els pares del qual et cauen fatal?
4: Tampoc tens perquè coincidir molt, és a dir, si el nen o la nena volen jugar o venir a jugar, o anar a jugar a casa l'altre...
0: No? Sí, algun també. Aniversari, que evidentment hi ha més pares,
4: sí.
0: Aleshores pots, no?, disgregar una mica la... I la tàctica, sí. Això que diu la Mònica, és molt intel·ligent de...
4: I el recullo jo i que ve a casa a jugar.
0: El recullo jo i el vens a buscar, i aleshores quan el ve a buscar és una conversa breu de mig minut. Tot bé, sí, s'han passat molt bé, què ha menjat, no? Tornes al nen i aquí s'acaba. Però, evidentment, pot passar que s'acabi sent molt amic de, no? Mm. de nen o la nena. I aleshores sí que tinguis que conviure una mica més, però jo de moment no...
1: Jo posant-me al costat dels nens, perquè això ja no fa molts anys que no... Crec que la situació perillosa és la contrària. Que tu siguis amic, molt amic d'uns pares...
3: Ui, els nens
1: es caiguin malament. I que els nens es caiguin malament i aleshores els facis coincidir els nens i els nens no sàpiguen com dir-te, jo amb aquest imbècil no vull
3: anar. Clar.
0: Tu, ostres, pares, això no m'ha passat, eh?
1: Els seus pares et cauran molt bé i seran molt col·legat teus, però el nen és gilipolles.
0: Això no ha passat, és veritat.
3: Ja.
1: Però això és una situació... Molt...
0: Sí. Sí, no? No direm noms. No passa res, no?
1: No, però no. Ha de ser això de...
0: Sí, clar,
1: et veus forçat, que com a nen, et veus forçat a anar a unes cases i a uns... Perquè, bàsicament, són amics dels teus pares, no teus.
0: Clar.
4: Però potser acabes no anant-hi amb el fill perquè et porta tant problema anar-hi, no? Perquè quan tu vas amb uns altres pares... però normalment quan vas amb altres pares...
1: Els pares es queden xerrant allò i aleshores tanquen els nens que juguen en una habitació i aquell nen igual està torturant l'altre.
4: Clar, però llavors els nens no et deixaran tranquil.
1: Ha anat molt bé.
4: Els nens vindran i no et deixaran tranquil, no et deixaran parlar i per tant no et semblarà bé anar a casa d'aquella gent.
0: Perquè diran, no, m'avorreixo perquè no jugo amb ell. La clau és que es portin bé perquè es reguin de la teva vista durant 3 hores o 4 hores. És una mica la gràcia de quan fas, convides algun amic, no, a casa. És una tarda de mitjanament tranquil·la, no? Que sí. No necessitaran que estiguis per ells. Aleshores, no. Es deixa jugant i...
3: Clar.
0: I després la conversa... És cert que hi ha gent que les allarga més del normal, eh? Mm. Aquesta conversa de recollida... Ha de ser molt breu, o sigui que és...
4: Un paquet,
0: però, hi ha gent que no marxa de la porta. No. Això sí que m'ho he trobat.
3: Tu t'has trobat com tancant la porta
0: sí.
3: I algú allà amb el peu posat.
0: El peu posat allà i el nen esperant i tu esperant allà.
4: Jo
0: no...
4: sóc aquesta.
0: Ah, sí? T'allargues molt la
3: cosa.
0: Sí.
4: Bueno, depèn amb qui, però si et cau bé, doncs
1: jo me'n vaig a dormir.
0: Ben fet.
1: Amb gent dintre casa, eh?
0: Ah,
1: no problema.
0: Bé.
1: Ah. Bona nit, jo me'n vaig a dormir. I ara acabeu, Marcel, deixeu la porta i...
0: Senzillament t'acorda el llum, no? Apagueu el llum perquè
1: no podeu, si voleu seguir, jo me'n vaig a sumar.
0: No molesteu el gos, no? Suposo que és la primordial.
1: Exacte, jo me'n vaig a dormir i fora, i ja està. I
3: si no tens l'altre... Tu has dormit amb... havent deixat desconeguts a casa teva.
1: Bueno, sols? Desconeguts, no?
3: Desconeguts, perdó. Vull dir, gent aliena a la casa sols?
1: Sí.
3: Sí, eh?
1: Estan allà prenent sal, vull tal, i escolta, que jo me'n vaig a llevar d'hora, tal, o estic cansat, escolta, me'n vaig a dormir, quedeu-vos fins que vulgueu i ja...
3: I me'n vaig a dormir. I la gent ho fa.
1: Perquè... Sí.
3: Bueno, no, jo... perquè en aquell moment penses, no, ja marxarà.
0: No, perquè, clar, tu com a convidat et sents incòmode.
1: No.
0: De no fer soroll.
1: No he deixat una persona sola. O sigui, hi havia més gent.
0: No, ja ho sé.
3: Però
0: jo em sentiria estrany. És a dir,
3: vull dir, amb algú més de la casa o
1: a vegades amb algú més de la casa.
3: Els que queden són tots de fora.
1: A vegades es queda algú més de la casa o a vegades no queda ningú.
0: El Lu Martín s'ha quedat a casa teva.
1: Quantitat de vegades. I jo ara seva. Vull dir, sí.
0: Aquí et quedes. Jo me'n vaig a dormir i tu fes.
1: El cas és que jo aviso que me'n vaig a dormir i a vegades et dones compte que hi ha la persona, per exemple,
4: que ja està dormint.
1: No, està dormint.
0: Ha anat a dormir fa mitja hora,
1: no? No s'ha despedit de ningú. I ara diu, bueno, doncs potser hauríem d'anar passant.
3: Que cracs, tio. Bueno, fem el diàling o què?
2: Vinga,
3: ara sí.
0: Podem seguir, eh?
4: Sí.
3: Va, aquest de votar el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@recu.net, diàling@recu.net, amb la paraula clau a l'assumpte del mail. Posem en joc un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble pel Calçofest, el festival que arrenca les calçotades a Valls el proper 21 de novembre, i actuaran Figaflaues, Tiets, Pets o els Amics de les Arts, entre d'altres. Si voleu saber quins són aquests altres, els podeu descobrir a calçofest.cat. I avui, que s'estrena l'última pel·lícula de Resident Evil, regalem un exemplar del videojoc Resident Evil Requiem.
0: Ep.
3: És l'últim de la saga i que compta amb unes valoracions excel·lents.
0: Boníssim.
3: Per part de la crítica. I ha jugat?
0: Boníssim, sí.
3: Jo ho tinc pendent, encara.
0: Penses que ja vaig tornar a aquest món?
3: Sí.
0: Sí. No, a més fa...
2: Per això no surt de casa, el tio.
0: No.
2: D'unes viciades.
0: No pensis, eh?
3: La setmana té 5 talls finalistes i el primer, Joan, és...
2: Durant el programa especial de la Diada van comptar amb l'anàlisi quirúrgic de la Natàlia Rodríguez.
5: La Marine Le Pen segurament serà la presidenta... Moment, deixa'm acabar.
6: No té res a veure amb aquesta senyora.
5: Bueno, això ho diràs tu. La Marine Le Pen...
6: Sap llegir i escriure.
5: Això també ho diràs tu.
2: Moment, Antonio.
5: Això també ho diràs tu.
2: Digues, Antonio.
5: O sigui, en l'últim debat de fa 7 anys, aquella senyora va fer un ridícul espantós, perquè tampoc no sabia diferenciar entre inflació i què és el contrari d'inflació? No sabia diferenciar entre inflació i què és el contrari d'inflació?
2: Deflació.
5: Deflació. Sí, senyor.
7: Muy bien. Nunca está de más tener un intelectual dentro del comando.
3: Correu a diàling@recu.net i a l'assumpte del mail, és l'únic que heu de fer, a l'assumpte hi heu de posar Rodríguez. Per cert, Joan García no va amb la selecció espanyola. Sí que hi va Roberto Fernández. El davanter de l'Espanyol, que ha començat fent uns registres golejadors aquesta temporada espectaculars. També hi entren a la llista Fermín, torna Fermín a la selecció, Hoisen de Madrid i Josep Martínez.
0: M'agrada que De La Fuente incorpori alguna cosa, no? alguna idea nova, perquè...
1: Sí. Camello no ha anat?
3: Espera, t'ho miro.
0: No.
3: Perquè també l'altre que s'ha també fort davant del Rayo Vallecano.
1: Magnífic.
3: Mentre ho busco, segon finalista, Joan.
2: Doncs el 3Cat Info tenen l'aire molt sec, tant que se li fa difícil continuar a la nostra excompanya i amiga Laia Framis.
8: Tenim en directe, el podem saludar a aquesta hora de 3Cat Info, el periodista especialitzat en cultura digital i director de l'Ideal, Jordi Celles.
9: Tinc mal de coll, no podré seguir.
8: Ara sí. Jordi Celles, bona tarda. De seguida que puguem recuperarem aquesta entrevista. Abans de 3Cat Info, parlem de les eleccions de demà a Suècia. La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions.
9: Siempre con tu garganta.
0: Estic patint ara, eh?
3: Sí.
0: Increïble.
3: Correu a dialing@recu.net i a l'assumpte gola. El tercer tall, Joan.
2: Mònica Hernández ens informa de les dues protagonistes russes de la nova pel·lícula de Woody Allen.
10: Woody Allen comença a rodar la seva nova pel·lícula a Madrid el 5 d'octubre.
11: I també se sap que la protagonitzaran Alex Weiser i Jemima Kirk.
12: What can you...
11: The girls. Passarà el que jo crec que passi.
13: Tengo pérdidas de orina y no me avergüenza.
11: No sé, és que ara...
10: Va. Ai. Què has dit? Que són russes?
11: Alex Weiser i Jemima Kirk.
14: Поздравляем с программой.
3: Assumpte rus. La llista de convocats de Luis de la Fuente és Unai Simón, David Raya i Josep Martínez, a la porteria. Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Cobercí, Hoysen, Laport, Cucurella i Grimaldo. Al mig del camp, Rodri, Pedri, Fabián, Miquel Merino, Zubimendi, Dani Olmo i Fermín. I als davanters, Lamin Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Víctor Muñoz, Baena, Oyarzábal, Jeremy Pino i Roberto Fernández.
1: Ah, mira.
3: Per tant, així, ràpid, entenc que és Roberto per Borja Iglesias,
0: sí,
3: i Fermín per Gavi.
1: Sí.
3: No? I Josep Martínez per
1: Joan García. Joan García.
3: Així de canvis amb la llista de la...
0: Bueno, per Hoysen.
3: I Hoysen, que no va anar al Mundial, no sé per qui canvia. Bé, aquestes tres setmanes...
0: Alguns s'entrarà...
1: Eric segueix anant,
0: si sí.
3: Sí. Sí. Sí, potser afegeix algú, no sé.
1: Però normal, la port no va, no? Igual.
3: Exacte, la port. Quart finalista, Joan.
2: Pues mira, parlant de futbol, Hansi Flick demana una atenció total als seus jugadors, però ho fa cantant.
15: Hansi Flick no pensa en el recurs i posa tots els seus sentits al servei de la concentració que li exigeix a l'equip.
16: Yo me acuerdo de ser diventato grande.
17: We want to win every game, so this is the focus.
15: Volem guanyar cada partit, estem concentrats en això. Hansi Flick posa tots els seus sentits al servei de la concentració que li exigeix a l'equip.
16: Yo me acuerdo de ser diventato.
18: Alucinante, me ha encantado como has cantado este tema.
3: Correu a dialing@recu.net i a l'assumpte del Melio de posar cançó. I el cinquè i últim tall, Joan.
2: Doncs mira, tots ens equivoquem, però segons la Mar Puga del Matina Codina, podeu estar ben tranquils.
19: Vols fer un discurs de guanyadora, de campiona, uns agraïments a l'audiència?
20: No, molt agraïda de que... No, que equivocar-se és de savis.
21: No, rectificar.
19: Equivocar-se, no. És de tontos, equivocar-se.
20: Equivocar-se és de savis.
22: Per això és una mica especial.
3: Assumpte error. En joc, recordo, el xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble pel Calço Fest i, avui que s'estrena l'última pel·lícula de Resident Evil, un exemplar del videojoc Resident Evil Requiem.
0: Això de la mare és abans de fer-se l'accident o...
20: Abans.
3: Sí, és abans. Sí.
0: No és de la medicació, no?
20: No.
1: Si rectifiques és que t'has equivocat. Tampoc te m'ha tan equivocada, la mare.
0: Clar.
1: Obre.
0: Canviat.
1: Ah, aprofitem que no hi és per...
0: Evidentment. Sí, que si no, quina gràcia té.
3: No, que no es puguin defensar.
2: No, perquè la setmana passada ja en va tenir un. I hi era. I aquí cap problema.
3: Sí. El de la cançó, no?
2: Mentre sigui o no hi sigui...
0: Tu no tens problema, eh?
2: No!
3: Cap mirament, eh?
2: I si és de la cara, millor. Sempre ho dic.
3: 12 minuts i les 12. Fem una pausa. Són menys de 2 minuts i seguim.
2: Una abraçada a la mar.
23: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
24: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
4: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
9: i aquest? A què es dedica?
4: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Si vols fer la compra bé, tant a Carrefour.
22: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional, més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
25: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pols, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
3: A veure, anem a estrenar secció.
0: Sí, és una estrena, diguéssim que és una espècie de revival,
3: sí,
0: de secció. No?
3: Tornem a la vida, un però espai clàssic d'aquesta hora.
0: L'he rebatejat com l'antiagenda. Abans es deia els càstigs, però no, per canviar una mica, per modernitzar-la.
3: Sí. Expliquem una mica en què consistirà per la gent que...
0: No, em ja és molt clar, és a dir... ve a fil el que dèiem abans de no sortir de casa, no? Aleshores, com a bona
1: tampoc
0: persona...
1: Tampoc hi ha opcions per poder sortir.
0: Com a bona persona antisocial, us porto una agenda d'activitats que, diguéssim, podrien ser discutibles o podrien, no?, generar dubtes de si valen la pena o no i si motiven a sortir de casa. No, són antiagenda, són propostes curioses, estranyes, que s'aparten una mica de l'agenda convencional cultural catalana i que, sobretot, estarà lligada a col·lectius particulars.
3: D'acord.
0: Gent que li agrada coses estranyes i que diguessin que potser aquí no entendrem, però... Però i sí.
3: I cadascú
0: té la seva moguda. I aleshores avui he trobat dues coses que es fan aquest cap de setmana a Catalunya, molt interessants des d'aquest punt de vista.
3: A veure.
0: La primera és aquesta.
26: Busques una escapada rodona en plena natura? Guarda aquest pla perquè del 18 al 20 de setembre el Delta de l'Ebre és el teu destí. Coincidint amb el Delta Birding Festival a Montnatura, el Delta viu el moment més màgic de l'any. Si t'agrada la fotografia o l'ornitologia, podràs provar material d'última generació, fer sortides guiades i gaudir també de plans familiars. Per anar amb criatures és insuperable.
3: Clar,
26: tallers
3: clar.
26: De caixes, nius, navegació...
0: És el Delta Birding Festival, com deia, sí. Que és els fans de l'ornitologia... formen part d'un col·lectiu peculiar.
1: Sí, jo conec uns quants.
0: Tu en tens algun proper, no? O no?
1: Tinc algun conegut que
3: veus?
1: És... Que a més...
3: L'has deixat que es quedés sol a casa?
1: No,
3: si t'anàs de dormir.
1: No viu a Mallorca.
0: Estava amb uns prismàtics mirant.
1: Viu a Mallorca, però a vegades, per qüestions de feina, he coincidit amb ell viatjant pel món, sí, perquè treballa en un altre mitjà, és periodista esportiu.
0: I són uns malalts, no, d'això?
1: I el tio et veu un ocell i et diu... Quin ocell?
0: Sí, sí, sí,
1: aquest ocell
0: sí, sí.
1: Es troba aquí, allà, no sé què.
3: Va sempre amb prismàtics?
1: Porta prismàtics a la bossa.
0: Ara aquí està la història.
3: Clar.
0: I aleshores, això és una reunió de bojos d'aquesta història, de l'ornitologia, l'observació d'ocell... que cadascú ho catalogui com vulgui. I aleshores hi ha tot tipus d'activitats durant la cap de setmana al Delta de l'Ebre, que és un bon lloc per fer-ho.
3: Sí.
0: I a mi m'ha agradat molt de les activitats que proposen, que evidentment hi ha observació d'ocells, hi ha tallers diferents, etc. Una que és sortides nocturnes per escoltar sons de la natura. És a dir, tu surts en grup de nit, Delta de l'Ebre, a escoltar sons que hi ha a la natura, i aleshores així passes la nit. I m'ha semblat una proposta digna, digníssima de l'antiagenda, perquè sé que hi ha molts, com diu el Santi, que els flipa aquesta història. Des de fora es veu curiós i, en fi, peculiar.
1: Ho poden petar, pot anar amb molta gent.
0: Sí, sí, ho sé. Sé que és un grup de gent nombrós.
2: El Quim Gutiérrez crec que era molt fan de...
3: Ah, sí?
2: De l'ornitologia.
0: Quim Gutiérrez, l'actor.
2: Sí, sí.
0: Veus?
3: Vinga.
0: Es trobem a totes bandes.
3: Sí, sí, sí.
1: No, tu deixes anar a Jacinto Antón, per exemple.
0: A Jacinto Antón, sí.
1: Per exemple, del País.
0: Del País, sí.
1: Mm-hmm. Jacinto Antón, allò, que va a Formentera de Samall, sí, sí. I t'escriu la fauna sencera.
0: Veus?
1: Des de sargantanes, ocells, peixos, tot el que hi hagi.
0: En fi, si voleu passar l'estona, cap de setmana...
3: Això és Delta Birding Festival.
0: Sí, senyor.
3: I em portes una segona?
0: Porto una altra, potser una mica més fric, fins i tot.
3: Oi.
0: Què és això?
5: Si ets dels que pensa que tot té una edat, estàs molt equivocat, perquè aquest 19 i 20 de setembre arriba la 7a edició de Playmo Palau. El Palau d'Anglesola tornarà a omplir-se de milers de clics, diorames, concursos, activitats per a tota la família i moltes novetats que ben aviat descobrireu. Un cap de setmana per a que els més petits deixin volar la seva imaginació i per a que els grans tornem
0: ara.
5: Guarda la data.
0: És que aquí l'anunci diu, pels més petits, sí. A veure, estem parlant
1: tant... Totalment a favor de que els nens juguem amb Playmobil,
0: sí,
1: no?
0: Sí, Playmo Palau, es diu, l'activitat, val? Això serà dissabte i diumenge al poliesportiu del Palau d'Anglesola, és a dir, que diguéssim que això ja pels nens sembla bastant... Perquè no sé si els nens... La meva, per exemple, els clics no mai li han agradat, però suposo que encara es deu...
1: Sí,
0: eh?
1: A les botigues tu vas i...
0: Sí, sí, però vull dir que ara no sé si a les noves generacions encara entren en aquest món, és igual. I aquí estava la trampa, perquè deia, parlava molt dels petits i després, quan està a punt d'acabar l'anunci, diu i els més grans, que és on volien allò.
1: Ah, sí, sí, sí, és una de jugues amb els clics.
0: Que és on volien allò.
3: I els més grans.
0: Els més grans, que crec que seran majoria. Per això dic...
1: Probablement. Sí, també trampa... és possible que els nens no els hi faci cap gràcia.
0: Efectivament.
1: I els portin els pares.
0: Aquesta és la intenció
1: d'anar a veure els clics de fa molt. I el nen dient...
0: Senyors, de 55...
1: I a mi que m'explica...
0: Allà, amb els clics...
3: Playmobil, gran font de frustració infantil.
0: Sí?
3: Perquè no. Els anuncis de la tele, de El Barco Pirata...
0: Ah, sortia molt ben muntat tot.
3: Unes onades, una barbaritat... No, no, no, i clar, sembla, no. I a la banyera de casa, tot aquí tenies... per glamour.
0: Jo també havia jugat a la banyera amb el Barco
1: Pirata. Posa-li imaginació, per això...
0: Clar. Però, bé, però tots hem jugat i se'ns ha passat una mica, no?
3: Sí.
0: Però hi ha gent a la que no se li ha passat. I aleshores, ha acabat, em sembla bé, perquè és un acte de nostàlgia com un altre, és a dir, hi ha gent que li agrada la música... dels 80, i hi ha gent que li agrada Playmobil, i aleshores això és potenciar molt aquest vessant nostàlgic fric de senyors ja en edat d'estar jubilats.
1: Utilitzant els seus fills com a excusa.
0: Que utilitzen fills i nens, i li diuen a la dona o a l'àvia, li diuen, no, és que m'emporto el nen a una fira de clics, sí. I resulta que és ella el que després es posa allà a remenar a veure, i a buscar, i a mirar i a gaudir. De,
1: sí. El clic aquest que no sí. Tenia...
0: No cal utilitzar excuses. No feu servir.
3: Neu-hi, punt.
0: No cal justificar-se.
3: I deixeu els fills de casa
0: t'atreu.
3: Sí. Recordeu l'anècdota del caiac?
1: Sí.
0: Home, i tant.
3: Doncs acabo de rebre un missatge de l'altra persona implicada en aquesta nena.
0: Et toca cap de setmana?
3: Vull començar a fer això de l'ornitologia. M'encanta.
1: Oh, veus?
0: Sí, senyor.
1: Seria amb ella.
0: Delta de l'Ebre. Cap de setmana.
3: I cap allà que anem.
0: Vinga.
6: He vist tortugues.
0: Escoltar sons de la natura de nit, no?
3: Clar, no, bé, sí, res millor.
1: Va, que ja tenim tant guanyador. Et veig amb uns prismàtics ja, amb el callac, els prismàtics.
3: Ja, és que ja, jo també m'hi veig, això és el pitjor. I ja tenim el tall guanyador, el millor diàleg de la setmana és aquest.
19: Vols fer un discurs de guanyadora, hombre, de campiona, uns agraïments a l'audiència?
20: No, molt agraïda de que... No, que equivocar-se és de savis.
3: No, rectificar.
19: Equivocar-se, no. És de tontos, equivocar-se.
20: Equivocar-se és de savis.
7: Per això és una mica especial.
3: Joan, qui s'endú el xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, l'entrada doble pel Calço Fest i avui que s'estrena l'última pel·lícula de Resident Evil, un exemplar del videojoc Resident Evil Requiem?
2: El Carles Carrasco.
3: Doncs apa, Carles Carrasco, que podrà jugar aquest videojoc, està molt bé.
0: Sí, sí, sí. Passades por.
2: I la marca porta dues setmanes seguides guanyant.
3: Ah, de la setmana passada guanyant.
2: Va guanyar amb la Pink.
1: Està en plan flic.
0: Sí?
3: Sí.
1: Està
0: intractable, intractable.
3: Jo pensava que guanyaria el flic.
0: Sí,
2: era bo.
3: Bueno, de la resta del diàleg que tenim, Joan.
2: Doncs mira, els taloners van trucar a un boletaire que no acaba de confiar amb els meteoròlegs. Però...
0: Ai, Mònica.
2: Quan li donen l'oportunitat de parlar-ho amb una professional, amb una experiència dilatada i contrastada, no s'hi atreveix.
19: La Mònica Usart ha dit que avui plou, eh?
8: Escolta, entre tu i jo.
19: Sí.
8: Vols dir que no estan una mica exaltats aquests del temps?
19: Però per què ho diu, això?
8: Exageren tant, a vegades, i llavors no passa res. Vull dir que jo no me'ls escolto, així de clar.
19: Ho miren en mapes, no s'ho inventen pas.
8: Ai. Sí, però a vegades diu que plourà allà i et diuen... Cauran 92 litres.
19: Vostè sap qui és la Mònica Usart, de RAC1?
8: I tant.
19: Espera, que la busco, aviam si està per aquí, i li pregunto si...
8: No. Jo tinc d'anar a dinar, tu, que...
19: Però...
8: Tinc feina que haig d'anar a dinar. Jo, si plou, ja hi aniré, no cal que m'ho diguin.
19: Va, li vol dir amb ella? Que ella així...
8: No.
10: Huele a azufre, todavía.
1: Que fas por la gent.
11: Es veu que sí. La gent està molt enfadada amb nosaltres últimament.
0: Sí, eh?
11: Sí, a més, també ens relacionen directament amb les alertes als mòbils, com si nosaltres les enviéssim. Sí, sí, sí. Bé, som al final la cara visible de tot.
20: Però és que m'he cansat ja d'explicar.
0: No, és que la cara era de...
1: Està a punt d'enviar.
0: Deixeu-me en part.
1: Esparregar la penya, però...
0: No m'agafi el braç, senyor. Deixi'm
1: fila índia, eh? Sí, sí. Allà, podeu anar passant tots.
20: Qui ho vulgui entendre, que ho entengui. I qui no, no.
3: Sí, amb això estàs...
20: No, jo quan toca, és a dir, sí. A mi a les 9 del matí em preguntes, jo intento donar totes les explicacions que calen i ja et dic, qui ho vulgui entendre ho entendrà i qui no, doncs continuarà criticant.
3: Notes que la gent està especialment
20: sí.
3: agra...
20: Sí.
3: Més molt. Ara que...
1: I t'estan tornant agra tu, també.
20: Sí, l'edat també ho fa, això.
3: No, es pot
0: fer. I espera't, eh?
20: Perquè... Mireu a xarxes socials, aviam si hi ha algun comentari aquests últims dies cap als meteoròlegs i ho entendreu tot.
3: Mira, aquest és un tema també, que Instagram abans era la xarxa social del bon rotllo.
20: Ja. Yeah.
0: Ah, no, ara ja no.
3: Que era molt bèstia la comparativa amb el perfil d'Ada Colau de Twitter i el d'Instagram.
0: Sí, sí, sí.
3: Un era insults i l'altre, ai, que guapa estàs avui, tal. I ara Instagram
0: s'ha perdut.
3: És Twitter.
0: Sí,
20: totalment,
0: sí,
20: perquè els ignores a Twitter i llavors van anar a Instagram.
0: Yeah. Sí, sí, però ha canviat molt el perfil.
20: Sí.
3: Molt, molt bé. Bueno... Doncs fins aquí.
1: Fins aquí, ja està.
0: Ah, ja hi som, sí.
3: Ja. Bé. Escolta, avui m'ha agradat, ha sigut molt interessant.
0: T'ha agradat la meva secció?
3: Sí. No, la teva secció i tot.
0: La meva secció també. És que m'ho diu mirant a mi. No,
3: tot.
0: T'ha agradat la secció
1: de vida.
3: Bueno, bon cap de setmana.
0: Fins dilluns,
3: al 6.com. Gràcies per la confiança.
6: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
7: Bon dia, són les 12. Ceuta ha viscut moments de tensió aquest matí durant el trasllat de migrants al nou campament del port. Fa cosa d'una hora que han començat a arribar-hi. Ha estat després de molts nervis i corredisses per garantir-se una plaça. El campament té capacitat per 1.700 persones i es calcula que a les platges n'hi pot haver unes 4.000. La policia ha hagut de crear un cordó a la carretera i dividir els migrants en grups reduïts per evitar possibles allaus. El PP ha aprofitat les escenes de tensió entre els migrants i la policia per dur l'aigua al seu molí. Per Alberto Núñez Feijóo, això demostra que no es tracta d'una crisi migratòria, sinó de seguretat.
13: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo, aunque sean inmigrantes regulares. Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Estos señores vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
7: Feijóo insisteix que se'ls ha d'expulsar. Dilluns, el líder del PP viatjarà a Ceuta per enèsima vegada. Serà l'endemà del seu pas per Catalunya. Diumenge, tant ell com Pedro Sánchez seran al país, el president espanyol a la festa de la Rosa Gavà i el líder del PP en un acte a Badalona que preveu aplegar més de 6.000 persones. Un pres de quatre camins hauria assassinat el seu company de cel. Ha estat aquesta nit quan tots dos eren al departament de sancionats. La víctima hauria mort per asfíxia. El departament de justícia subratlla que no hi havia antecedents que fessin pensar que no s'avenien, que no hi ha hagut armes blanques pel mig i que els professionals del centre han actuat de manera immediata. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Va ser pocs mesos abans que el seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, morís mentre feia una excursió a Montserrat amb el seu fill. És un detall que avui publica La Vanguardia, que afegeix que qui va portar aquesta informació als Mossos és una professora d'anglès, amiga de la terapeuta d'Andic. La professora va declarar voluntàriament davant dels Mossos a finals de juliol, va explicar que l'amiga li hauria dit que la teràpia inicialment estava pensada per un altre pacient amb esquizofrènia, però que Jonathan Andic va demanar presenciar la sessió. La policia catalana ho veu com un indici més que la mort d'Isaac Andic no va ser un accident, sinó que el seu fill el va empènyer durant l'excursió. Sigui com sigui, experts en psicologia deixen clar que aquest tipus de suposades teràpies de xoc no tenen ni cap ni peus. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Dolors Líria, n'ha parlat al Món a RAC1.
14: Això no té cap sentit ni es pot considerar de cap de les maneres una teràpia.
0: Per tant...
14: No existeix una teràpia que faci posar a un pacient al bord d'un precipici.
7: Líria també ha recordat que la terapeuta de Jonathan Andic no està col·legiada ni a Catalunya ni a l'Estat. I a Tarragona aquest matí ha començat el judici pel cas Inipro de presumpta corrupció al voltant del grup municipal del PSC quan Josep Fèlix Ballesteros era alcalde de la ciutat. Després de més de 13 anys d'instrucció judicial, finalment seuen al banc dels acusats el mateix Ballesteros i 8 persones més, amb dues regidores del seu govern i un dels homes forts del partit Partit dels Socialistes a Tarragona. Anem cap allà, Esteve Giral.
9: Sí, el judici ha arrencat amb les qüestions prèvies. Les defenses, fins ara, han centrat els seus esforços en intentar que la jutgessa no validi una de les proves clau. És un disdur de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona que va acabar a mans de la Guàrdia Civil. Clau perquè va permetre als investigadors anar estirant el fil del presumpte cas de corrupció política. Tant la Fiscalia com l'acusació particular exercida per la CUP demanen penes de presó per Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín i Gustavo Cuadrado, aleshores cap de gabinet de l'alcalde Ballesteros. La suposada trama que hauria desviat prop de 200.000 euros de diner públic per acabar contractant persones afins al PSC amb l'objectiu encobert de millorar la imatge pública de l'aleshores alcalde Ballesteros i captar vots pel PSC a la ciutat de Tarragona.
7: I ara els esports. Amb l'Albert Pedrol.
15: Joan Garcia no marxarà amb la selecció espanyola en la primera aturada de la temporada. El porter va fer-se mal al genoll dimecres contra el Racing de Santander i avui tampoc s'ha entrenat amb el Barça. No té res greu, però farà repòs aquestes tres setmanes, tal com volia Hansi Flick. En canvi, han entrat a la convocatòria de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo i Rodri. També ha entrat a la llista Roberto Fernández, el golejador de l'Espanyol, que s'estrena amb la selecció espanyola després de començar la temporada amb 6 gols en 6 partits. Precisament, avui l'Espanyol enceta la setena jornada de primera. L'equip de Manuel González rep l'Elx a les 9 del vespre i en directe a RAC1. Més coses, Florentino Pérez acaba d'arribar a l'Ajuntament de Ceuta, on es reunirà amb el president de la ciutat, Juan Jesús Vives. El president del Real Madrid hi ha anat per calmar els ànims després de la polèmica amb les samarretes que van provocar Kylian Mbappé, Vinícius i Konaté. De moment, ja s'han dut un bany de multituds, de desenes d'aficionats que l'esperaven a l'entrada. El Real Madrid juga diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid. Tot apunta que el Cholo Simeone recuperarà Julián Álvarez després de dos partits amb una sobrecàrrega. El davanter s'ha entrenat avui amb normalitat amb la resta dels seus companys. En canvi, Sorloth i Barrios continuen sense entrenar-se. I a la Lliga Femenina, avui a les 8 del vespre, el Barça juga al camp de l'Alavés.
7: I el temps, durant les properes hores, es poden repetir alguns ruixats a tocar de la costa central i a la tarda algun xàfec també entre les comarques interiors de Girona i del nord de Barcelona. L'ambient serà semblant al d'ahir amb temperatures màximes d'entre els 23 i els 27 graus. El cap de setmana predominarà el sol i torna a pujar la temperatura. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
16: El minut a minut de RAC1.
17: Més fàcil.
16: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
17: Actualitzada.
16: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
17: Renovada.
16: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
17: Escolta.
18: Ciutadans de Catalunya.
16: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
23: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
24: Sentmenat,
27: sí.
24: Cabrils,
27: sí.
24: Sant Cugat,
27: sí.
24: Terrassa,
27: sí.
24: Horta Guinardó,
27: sí.
24: Guinardó,
27: sí.
24: Girona,
27: sí.
24: Torres del Vallès,
27: sí.
24: Parets del Vallès,
27: sí.
24: Congrés,
27: sí.
24: Badalona,
27: sí.
24: La Sala Dalt,
27: sí.
24: Sa Pobla,
27: sí.
24: Poble Sec,
27: sí.
24: Tortosa,
27: sí.
24: El Guinardó.
28: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
23: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
29: Bon dia, Òscar Dalmau.
23: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
29: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
23: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
29: Us sonarà estranyíssim això que estic a punt de dir, però avui l'actualitat la protagonitzen els intèrprets.
23: Esclar que sí, Frank.
29: Sí.
23: Els intèrprets.
29: Marc Antoni Mateu, bon dia.
23: Ja era hora que dediquéssiu un programa monogràfic als intèrprets.
29: No.
23: Als actors?
29: Als actors, no.
23: A les estrelles.
29: Sí, però vostè no és intèrpret, vostè és doblador.
23: I què és un doblador, si no un intèrpret, Frank?
29: Ja, però és que el que...
23: Els dobladors?
29: Ja, sí, bueno.
23: Interpretem.
29: Sí.
23: Som actors.
29: Interpreten un paper.
23: Som actors de veu. veu.
2: Sí.
23: Però nosaltres han dit que la majoria només sabem fer anar la veu.
2: Ja, bueno, això es diu... Ho diu algú.
23: Diuen que no? Si ens poses damunt d'un escenari, sí, no sabem moure el cos.
2: Això diuen d'alguns actors de doblatge.
23: Que sí, som estaquirats.
2: Sí, sí,
23: amb
2: sí,
23: molt bones inflexions de veu, sí, però no sabem què fem les mans, per sí, exemple. I sí, saps una cosa?
2: Que és mentida?
23: No, és veritat.
2: Ah, home,
23: però no és el meu cas.
2: Ah, no és el seu cas.
23: Jo sóc molt bon actor de veu i dels altres, dels normals.
2: Els normals, bueno. Però és que sí, quan hem dit que parlarem avui sí, d'intèrprets, sí, ens referíem als traductors.
23: Sí?
2: No exactament, o sigui, el traductor intèrpret, la figura de...
23: Sí, sí, sí, els dobladors com jo hem sí, d'interpretar què diu un subjecte en llengua estrangera sí, i traduir-ho de manera planera en una pel·lícula.
2: Perdoni, però vostè no fa d'intèrpret en aquest sentit.
23: Com que no, Frank? No, tremolis, estàs nerviós.
2: Home, clar que estic nerviós.
23: Per què estàs nerviós?
2: Perquè vull parlar del cas en Dic, vull parlar de l'1 d'octubre.
23: No estiguis nerviós. Quants dies fa que no fas caca?
2: Un moment, aviam, escolti.
23: Els dobladors també som intèrprets, Frank, com t'ho he de repetir?
2: Sí, però...
23: I tenim un lema. Fem la feina ben feta i fins al final.
2: Yeah.
23: Això em va dir la teva dona.
2: Bueno, a veure, un moment, però per què...
23: Què passa, Frank? Encara no saps aguantar una broma?
2: Home,
23: vaja, mireu-lo tots.
2: Una broma, però...
23: Mireu aquest brivall. Apropeu-vos. Mireu qui tenim aquí.
2: Hòstia, però...
23: El típic gracioset que es guanya la vida fent bromes enfotent-se'n dels altres, sí, però que no suporta que els altres se n'enfotin d'ell.
2: No.
23: M'equivoco?
2: Escolti, que sí, no...
23: Vaja, Frank, pensava que eres còmic, sí, però resulta que ets un pallasso.
2: Aviam, un moment, són sinònims.
23: Sí? Saps que són sinònims, també? Saps què són sinònims, també, Frank? Clatellot
2: sí?
23: I una bona hòstia ben donada.
2: Bueno, et puc explicar les notícies?
23: Sí, endavant.
2: Tot això puc ara a l'inici del programa, perquè, sí, que, per una banda, avui és notícia, l'intèrpret de català del judici contra els policies del 1 d'octubre, que van buidar-li un ull a Roger Espanyol. I per l'altra, també és notícia, l'intèrpret...
23: La intèrpreto!
2: Primer no havia quedat clar, no?
23: La intèrpret!
2: La intèrpret.
23: Ojo,
2: Hosti, tu, que cansat.
4: Sí. Nenes.
2: Tinc agulletes al cervell.
4: Bueno.
2: Sí.
4: La intèrpret,
2: La intèrpret, sí.
4: Del... Ah. Allò, de la terapeuta.
2: Sí, però... Es farà llarg, això, De la terapeuta. Sí, ara un moment.
4: De lo dels mango,
2: De lo dels mango.
4: Mango,
2: Aviam. Ja hi puc parlar?
4: Pots parlar, però abans, antes, deixa'm a mi.
2: Però si no...
4: Nenes, està... què, el cas en Dic?
2: Bueno, però...
4: Què? Ara, què? Ojo, la senyora... gent fent així,
2: Fent així amb la mà, no?
4: Ojo,
2: sí, molt bé.
4: El cas en Dic, Heu sentit el que n'en Dic?
2: Sí.
4: Què n'en Dic? Què n'en Dic de l'en Dic? Què?
2: Avui els companys Maica Navarro sí, i Antoni Muñoz expliquen, publiquen, de fet, a La Vanguardia, que Jonathan en Dic s'hauria interessat per una teràpia...
4: Fixa't.
2: Que consistia...
4: Fixa't, en què consistia la teràpia? Fixa't.
2: A simular que em penjo un familiar per un barranc. És una teràpia que tothom ha volgut en algun moment de la seva vida, ha dit aquest, però barranc avall ja,
4: sí,
2: de primera, i es veu que això ja és una teràpia.
4: Però un moment, diu La Vanguardia...
2: Hi ha les constel·lacions, hi ha el morning yoga...
4: Constel·lacions familiars.
2: No.
4: Qui és el vostre avantpassat? El meu, una tortuga de la Índia. Era una rebesàvia.
2: Una rebesàvia,
4: fas les constel·lacions familiars i llavors... Pues,
2: li surt que vostè està emparentada genèticament amb una tortuga i a més de la Índia.
4: Sí, et miren els avantpassats i llavors bueno, ja has de portar la cartilla del seguro, també que tinguin una mica...
2: I hi ha moment que li toca interpretar l'avantpassat i vostè ha hagut d'interpretar en algun moment una tortuga de la Índia.
4: Sí,
2: centrem-nos.
4: Bueno, és fàcil.
2: És estrany això de les constel·lacions i tenir una avantpassada, una rebesàvia, en aquest cas, que és una tortuga de la Índia, però com a teràpia també, això d'empènyer gent pel pedregar, del dalt a baix, per un penyassegat...
5: Que empenys una persona.
2: És de simular.
4: Espera.
2: Ja no m'agrada tant com a teràpia.
4: Un moment, perquè dieu que s'ha publicat a La Vanguardia que el fill dels antics s'hauria interessat per una teràpia que consistia en simular que empenys un familiar per un barranc, Simular o dissimular?
2: No.
4: Ojo!
2: No.
4: Dues lletres!
2: No, clar.
4: Posen tres i és una doble S, Però, ojo,
2: Les dues lletres que van donar metàfora a una mort,
4: Ojo,
2: Sí, com sigui.
4: Simular o dissimular? Perquè hi ha un matís important, entre les dues paraules,
2: Sí.
4: Però, bueno, molt bé la terapeuta aquesta,
2: Sí. Bueno.
4: Si et portes malament amb un familiar... M'invento una teràpia.
2: M'invento, suposo.
4: Que consisteix portar el familiar al barranc. A veure què pot passar.
2: Sí, hòstia.
4: Un barranc. familiar aquí, no d'allò.
2: No, sí, pues clar.
4: Bueno.
2: Primer has de convèncer de dir, aviam...
4: Anem al barranc.
2: Pràcticament primer. No ens parlem. Anem al barranc a fer una teràpia.
4: Bueno, i no, tu no li dius. No li dius.
2: No, clar, no li dius.
4: Tu li dius,
2: si no,
4: anem d'excursió.
2: Perquè amb les teràpies passa com el suc de taronja, que l'has de fer ja, si no, perd totes les vitamines, no?
4: Efectivament,
2: sí. Com sí. Si ho explicarem tot amb més calma.
4: Escolta,
2: més
4: en... realment, avui en dia fan unes teràpies, sí. Escolta'm, jo trobo que molt a mida, no?
2: Sí, no, bueno, clar, al final és això que t'ho fan al detall, claro. I personalitzat. De tota manera, ho explicarem tot amb més calma.
4: No, perdona, el que heu de fer és explicar-ho ara.
2: No, ara no.
4: Sí o no, nene? No. Home, per favor.
2: No, un moment.
4: Per favor, expliqueu ara.
2: Però què hem d'explicar? No,
4: se li ha de dir a la gent que vagi molt al tanto amb els terapeutes, eh?
2: Sí. Bueno, aviam.
4: Han de ser professionals titulats.
2: Però com...
4: Ojo, eh?
2: En quin sentit?
4: La Conchitín va a teràpia,
2: sí.
4: Amb un professional titulat i li va molt bé.
2: Ahà,
4: si voleu, però... us puc passar el contacte al seu terapeuta.
2: No, ara no farem...
4: Quan aquí... dic terapeuta, vull dir psicòleg, eh? Perquè avui en dia ara ja has d'especificar-ho.
2: Sí, tenen el títol.
4: Antes
2: no
4: era sinònim, però ara has dit...
2: Home, clar, no.
4: Pues el de la Conchitín és psicòleg.
2: Sí.
4: Perquè la Conchitín es porta molt malament amb l'Emperín.
2: Sí.
4: Eren molt amigues, però des de fa uns mesos ençà...
2: Ah,
4: escolta'm,
2: sí? Què ha passat? On hi ha el nus d'aquest conflicte? Què ha passat?
4: No ens ho vol dir.
2: No ens ho vol dir,
4: no ens ho vol dir, no ens ho vol dir, però tenim la teoria que...
2: Una negació, no? De...
4: La Conchitín sempre s'ha portat molt bé amb el marit de l'Emperín i bueno...
2: No, bueno, sí, al final què dius?
4: Total.
2: Sí.
4: Total, la teràpia que està fent la Conchitín, el psicòleg li ha dit que la solució per arreglar lo seu amb l'Emperín és ben fàcil.
2: Uh-huh.
4: La Conchitín ha d'agafar una foto de l'Emperín,
2: sí.
4: Posar-la al congelador,
2: uh-huh.
4: I acte seguit fer-se una creu al front amb oli d'oliva arbequina verge extra. No va l'oli de girassol.
2: No, home, de qualsevol denominació d'origen.
4: No, arbequina. Ha de ser arbequina. I el problema
2: sí?
4: Se solucionarà, tu.
2: Una cosa, és psicòleg o cuinera? O sigui,
4: l'Emperín?
2: No, la terapeuta, perquè això que hagi de ser un oli d'oliva molt concret...
4: És tot un terapeuta, eh?
2: Ah, és un terapeuta.
4: Sí, sí,
2: i segur que és psicòleg?
4: Sí, és psicòleg, que m'ho dit la Conchitín, sí.
2: Però està col·legiat.
4: Sí. Ha anat al col·legi, sí.
2: No.
4: Sí. Des de petit, vull dir, sap escriure, no, sap parlar bé...
2: Sí,
4: vull
2: sap escriure i sap parlar, bueno, perfecte.
4: Sí, ha anat al col·legi, anys, ha anat al col·legi, sí.
2: Però al col·legi de psicòlegs?
4: No ho sé, quin col·legi va.
2: No,
4: però és professor.
2: Ah, sí?
4: Sí, es diu professor Macumba Cumballà.
2: A veure.
4: Professor, ella li diu en castellà. Professor Macumba Cumballà.
2: Em sembla que no deu ser psicòleg.
4: Que sí. Es veu que té un don de naixement.
2: Un don.
4: Saps d'aquelles persones que només mirar-te els ulls, aquells psicòlegs,
2: sí.
4: Que només et miren els ulls i ja saben què et passa?
2: Yeah.
4: Ja saben fins i tot que podries haver estat una tortuga.
2: Índia.
4: I haguessis tingut un avantpassat. Sí. Però, bueno, en fi, ho toca tot, Aquest psicòleg ho toca tot.
2: Aviam,
4: mira, tinc la targeta per aquí.
2: Sí.
4: Diu, eficàcia ràpida con don de nacimiento.
2: Don de nacimiento vol dir que, doncs, això...
4: Muy reconocido. Vull dir que el professor...
2: Que vas pel carrer i saps perfectament qui és.
4: Ah, efectivament.
2: És el professor Macumba.
4: O sigui, Macumba Cumballà, eh?
2: Perdona.
4: Macumba em sembla que és un altre.
2: Senyor...
4: El que va a la Conchitín és el psicòleg.
2: No, vostè ha dit Macumba Cumballà, que ha dit que Macumba deu ser, o potser és el primer nom o el primer cognom.
5: No, és un nom compost.
4: Però és un psicòleg que, escolta, mira el que diu. Recupera pareja en 3 dies.
2: En 3 dies.
4: Soluciona problemes d'amor. Fidelitat.
2: Sí.
4: Atrae a persona amada.
2: Aquest no estaria una mica en recupera pareja en 3 dies?
4: Vull dir, no és que la persona amada, a lo mejor, és la pareja de otra.
2: Ah, va.
4: Que és el que li ha passat a l'amiga, que estem en això.
2: Perdoni.
4: Suerte en negocios, problemes familiares, també toca salut, protección contra enemigos, mal de ojos, impotencia sexual, etc.
2: És una mica...
4: etc, vull dir, és tot.
2: No, clar.
4: Tot, fixa't tu,
2: Que se'n va la llum...
4: I també frega els plats.
2: Frega els plats,
4: bueno. Creu que sí.
2: Espera un moment, vull parlar amb el nostre doblador de capçalera. Ara sí,
4: ara sí?
2: Intentarem fer una
4: ara
2: cosa.
4: Ara sí, Frank?
2: Sí,
4: ara
2: moment.
4: Sí que em necessites?
2: Sí.
4: Ara sí?
2: Sí.
4: Vaja.
2: Que pesat.
4: Ara sí que m'estimes. Sí.
2: No, estima...
4: Vols que quedem per anar a dinar i... Vol que sorgeixi?
2: Bueno, un moment, deixi'm acabar, parlo de vostè, perquè sí. M'acaba d'arribar que està doblant una pel·lícula sobre aquest cas que parlàvem ara, el cas en dir...
4: Efectivament, Frank, així és, ho corroboro. Ja tenim a punt la pel·lícula dels fets, sí.
2: Molt bé, la pel·lícula dels fets, encara no s'ha jutjat el cas, però ja tenen
4: encara
2: la pel·lícula.
4: Encara no n'ha ni a judici.
2: No, sabem què va passar i... Exacte.
4: A què li importa què va passar, de debò, Frank?
2: Home,
4: és una pel·lícula.
2: Estem parlant de persones.
4: L'important no és la veritat, l'important són els diners de taquilla que farem.
2: A veure, no, això no funciona així.
4: Sí, home, sí que
2: de tota manera,
4: així.
2: En parlarem més endavant.
4: Sí, en parlarem
23: anem més endavant, perquè avui a la competència també parlem de la prohibició de les xarxes socials als menors de 13 anys. Ho tirarà endavant la Unió Europea.
8: Home, ja era hora, per era favor. Hora, sí. A veure quan els prohibeixen fumar i beure Monster amb Crispies per esmorzar. Ja. Perquè això també passa. Total, que ja està arreglat això, no? No? Els menors de 13 anys ja no poden entrar a TikTok, ni Instagram, ni al Twitter. No, no. Tot això que feu els grans una mica com a droga.
23: Avi,
8: a
23: nova droga, eh? No encara. Ahir la presidenta de la
8: perquè,
23: comissió...
8: Perquè, clar, però voleu que els nanos ho facin, però entren a casa i veuen els pares allà que us sortirà una altra vegada.
23: Perdoni, els pares i els avis, sí, enganxats als mòbils.
10: Sí, sí, vostè ja ho va explicar alguna vegada, que té amics del centre de dia o de la llar d'avis, diguéssim. Sí.
8: Centre de dia, que sona més com a venopunció.
10: Sí.
8: Centre de dia sona persona que té problema amb
10: les drogues. I que estan enganxats a TikTok.
23: Això, si esteu enganxats als mòbils, el professor Macumba Cumballà també t'ho treu, eh?
8: No, clar, és l'etcètera. Macumba Cumballà ho toca tot.
23: Sembla que t'has de fer una creu en vinagre.
8: Això és en vinagre, eh?
20: I posa el mòbil a la nevera.
23: Vinagre de poma, eh?
8: O sigui, la farmaciola de Macumba Cumballà és el rebost de...
23: És el rebost d'una casa.
8: Clar, és que és una cosa molt...
11: És una setrillera i prou.
8: Exacte.
12: És una farmaciola patrocinada per Carmencita, eh?
8: Exacte, o per Borges. Escolta, és una cosa increïble. Jo podria anar aquí per atreure en general o el que
23: sigui. Bueno, ja passaré la targeta.
8: Va, passi la targeta.
23: El teu em sembla que no té res, nen.
8: Vale, doncs moltes gràcies. Ja ho he solucionat.
23: La qüestió és que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar-ho ahir, però la llei trigarà, diuen, com a mínim un any a tramitar-se. I després, com que això va per països, caldrà aplicar-la a cada país.
8: Va, caldrà adaptar-lo, no? Un any passarà perquè els joves no puguin entrar així a la babalada.
10: Com a mínim un any, sí.
8: Però sí, d'aquí un any serem tots morts perquè la IA ens haurà matat a tots. No, que ho he llegit jo a les xarxes.
23: No es cregui tot el que llegeix a les xarxes.
8: En el meu cas, la IA o la vida. Sí. I la vida va bé.
23: La cosa valenta, Europa.
10: Sí, el
23: Europa.
10: Que sembla que també vol prohibir la Comissió Europea... No. Espanya, sí, veia, és una altra cosa. El que sembla, deia, que vol prohibir també la Comissió Europea, en el sentit, en el cas dels mòbils, és que els menors amb accés a xarxes tinguin aquesta cosa que se'n diu l'escroll infinit, és a dir, que puguis anar passant vídeos i missatges amb el dit i que aquest contingut no s'acabi mai.
8: Perdona, l'escrot infinit és una cosa...
23: No, avi, no, sisplau, no suporti el terreny personal.
8: No,
23: sempre ho porta tot el terreny personal.
8: Els homes grans ens passa això, que bueno, es va allargant.
23: No, una cosa és l'escrot infinit, estem parlant de l'escroll, de tecnologia.
10: És dels joves.
8: Exacte, no en teniu ni idea.
23: Què et passa, Jean Paul? Però no ploris, què passa?
8: No se pot acabar l'escroll infinit, home.
23: Home...
10: Però pels joves és perillós.
8: Que no, però això, tu saps l'angoixa que ens pot provocar els joves saber que en algun moment se pot acabar internet? Sí.
23: Però que no s'acaba internet, simplement que no...
10: Hi haurà un moment que et dirà ja no hi ha més missatges.
8: O sigui, que s'ha arribat a baix de tot d'internet. O sigui,
23: a baix de tot d'internet, sí.
8: No pot ser. Que s'ha arribat a baix de tot d'Instagram.
23: Per exemple.
8: I que sortirà Pedro Sánchez dient no se puede de passar.
23: No se puede. D'aquí un any jo crec que Pedro Sánchez ja...
8: Bueno, ja no sé si... Perquè, bueno, ja saps que a mi no m'agrada parlar de política perquè no és el meu tema, però Pedro Sánchez no és el perro, és el gato, eh? Té moltes vides, eh? Han passat moltes coses a
23: com
8: la seva
23: anàlisi...
8: vida.
23: Sí, molt
8: ja
23: bé,
8: sé,
23: Jean Paul.
8: Ja ho sé, fins i tot va tenir aquell problema de que s'aprimava molt fort, que crec que va confondre l'àcid acetilacilsílic amb l'Ozempic i pesava 3 quilos i feia molt mala cara, però jo crec que se'n surt, jo crec que per mi és un...
23: Parles en passat, eh? Feia mala cara. Tu consideres que ara Pedro Sánchez el veus?
8: Ara s'ha recuperat.
23: I ja s'ha recuperat.
8: Ara s'ha recuperat.
23: Sí. No.
8: Bueno, pues, no sé de què estava parlant.
23: No ho sé jo tampoc.
8: És que, veus, és que si no
10: parlo d'escroll infinit, que deies que això que et provoca angoixa i que...
23: Et provoca saber que s'acabarà l'escroll infinit.
8: No, és que... ja ho sé, a mi m'ha provocat molta. Jo és que crec que ja només de saber la notícia crec que necessito teràpia. Coneixeu alguna terapeuta bona?
23: Jo en conec una que et recomanarà que et tiris per un barranc.
8: No, home, prou ja. No barregem coses, eh?
23: Bueno, escolta'm, ja esteu, ja? Podem anar a les notícies de debò?
8: Bueno, és el que estem fent. Parlarem del 1er d'octubre, parlarem del Roger Espanyol, parlarem del judici...
23: A qui li importa tot això, Jaume?
8: De què vol parlar vostè?
23: Home, del meu tema.
8: Què és? Quin és el seu tema?
23: Tothom ho sap. Mm-hmm. La literatura.
8: Sí, la literatura.
23: Què?
8: Si vostè no ha llegit...
23: Què rieu?
8: Home, deixi la gent que rigui.
23: A veure si fotré fora aquí la gent. Què collons riuen? La literatura, què passa?
8: Vostè no ha llegit mai, i a més se'n vanta. Vull dir, és una persona...
23: Protesto! Bueno. Això no és veritat. Bueno. Jo sóc un gran lector.
8: Un gran lector.
23: A més, hi ha un llibre que sortirà pròximament i que m'ha canviat la vida. Uh-huh. Mira la notícia i llegeix el titular, que a mi em fa fàstic llegir.
8: Aviam, aquest titular ha de llegir. El titular diu, el periodista Federico Jiménez Lozano, déu-n'hi-do, comença bé.
4: Si, una, si un titular comença, el periodista Federico Jiménez Los Santos ha d'acabar per... Bueno, ja veuràs, això va cap amunt.
29: Publica un llibre... O sigui, ara hem de fer promo d'aquest pavo.
4: I tant,
29: si publica un llibre recopilatori amb tots els malnoms que ha dedicat a figures públiques.
4: Ojo, eh?
29: Qui diu malnom diu ojo, insults, no?
10: Sí, són insults.
4: El nou llibre de Jiménez Los Santos, sí. El nou Premi Mòbil de la Literatura, eh? Bueno, ara... Apunteu això, sí.
29: Home, per què hem d'apuntar? Hòstia, hi ha coses més interessants que podem ocupar l'antena.
4: Perdona, aquest llibre no s'acabarà mai, perquè té 300 pàgines, eh?
29: Més 300 pàgines.
4: Més que el teu manualet aquest de català.
29: No, el meu era un
4: full de propaganda del Condis.
29: No, continua venint-se molt bé.
4: 300 pàgines d'insults, a veure si les omples tu, eh? Insults i bullying,
29: sí.
4: Que és el que ens agrada.
29: A veure, aviam una cosa.
4: Bullying a la gent pública. 300 pàgines, vull dir que també podràs fer scroll infinit, eh?
29: No, totalment.
4: 300 pàgines s'acaben mai, eh?
29: Aquest llibre no el publica en aquest mes, ni el que ve, no sé, ja...
10: Sembla que es publica el novembre, això, vull dir que sí. Va molt d'hora.
4: Bueno, és igual, però en parlarem avui, a la meva secció de llibres.
29: Què diu? Què diu ara?
4: Una nova secció de llibres.
29: Què es diu?
4: Alta literatura.
29: A vostè?
1: Alta literatura, amb Jep Cabestany.
29: Ja?
4: Què us sembla?
29: Bueno, sembla correcte. A vostè no li interessa mai l'alta literatura. A més, qualificar el llibre d'insults d'aquest periodista com alta literatura, Jiménez Los Santos, pues no ho sé.
4: No ens agrada alta literatura? Pues, no. Bueno, espera't, que ja ara ho arreglo.
1: Altra literatura. Altra... Amb Jep Cabestany.
4: Ojo, eh? Altra literatura? Ara sí? Si ho titulem així, sí? Bueno, vinga, sempre, eh? Hem d'anar
29: ja,
4: allà...
29: Ja, però això és el que... Relacionat amb lo del català, o sigui, tenim dues ràdios o tres ràdios, tenim les ràdios que tenim, sí, en català, o sigui, no pot promocionar una ràdio en castellà, aquests llibres en castellà, no tenen milions de ràdios, sí, milions d'oients, i no sé què, sí, per què hem dedicat... O sigui, tot aquest espai que dediquem a promocionar el castellà no l'estem, sí, promocionant, a promocionar la pròpia llengua d'aquest país.
4: Claro, què vols?
29: Compreu el manual de defensa del català. Però, sí, no cal que aplaudir.
4: Ojo, que hi ha hagut un A d'eslai, eh?
29: Home, no.
4: De dir, hòstia, pensava que...
29: Bueno, en fi.
4: Centrem-nos en aquest llibre. No, el libro de los motes. No confondre amb el libro de los motos, que seria la història familiar del presentador de l'Hormigonero.
29: L'Hormiguero.
4: Bé.
29: Bueno, insisteixo que està fent molt llarg d'un llibre que no ha sortit a la venda, un llibre que no ha llegit.
4: Perdona, no sóc el primer...
29: Ja.
4: No sóc el primer presentador de la ràdio que parla d'un llibre que no ha llegit.
29: Jo diria...
4: Els presentadors de la ràdio que em porten escritors... No, vostè, parlarem de l'últim llibre. Te l'has llegit? Hauria de ser la repregunta de l'escriptor.
10: No, el del Bastet pregunta sempre sí, que em parla un autor, sí, li pregunta de què va el llibre. Sí.
29: Home, sí, perquè ho explica... És que no pots llegir 300 pàgines cada dos dies. I
4: anem amb fragments del llibre de los motes, sí?
10: Encara no ha sortit el llibre.
4: Carles Puigdemont,
10: sí.
4: Com sabeu, havia treballat a la pastisseria de la seva família. Com li diu Jiménez Los Santos?
29: No sé com...
4: El pastelero loco.
29: A veure un moment, pues que a més
4: a Rubalcaba, pel cas Gal, com li deia?
29: Rubalcaba, no sé.
4: Rugalcaba. Es moriria de l'ensurt si sentís ara.
29: Ja està mort, eh, Rubalcaba, vull dir.
4: Oriol Junqueras?
29: Sí.
4: Oriol Lloriqueras. Va plorar un dia.
29: Això, o sigui, són 300 pàgines, sí, d'això.
10: Sí, és així, eh?
4: Miquel Iceta.
29: Sí, a veure, un altre.
4: Miquel Iceta.
10: Són de pensar tots.
4: Ojo,
29: sí, no, ja.
4: L'alcaldessa de Barcelona.
29: L'alcaldessa de Barcelona? Ah, bueno, no, quan hi ha hagut una alcaldessa?
4: Nada Colau! No. Què li agradarà al Toni Clapés?
29: Sí.
4: Un munt d'insults basats en l'espectisme, dits per un locutor que és George Clooney. Perquè mira que Los Santos és guapo, eh?
29: Sí.
4: Jo encara no entenc com no el trien per anunciar Nespresso Wattels, no?
29: Bueno, perquè no surt a pla. Estan molt maixec. Bueno, un moment. Ens centrem, parlem, sí, d'alguna cosa que tingui,
4: va,
29: sentit.
4: Que avui sigui... han passat més coses, però potser no són tan importants.
29: Sí. Tot seguit la repassada.
3: No cal moure's de RAC1 per escoltar La competència.
29: En fi, això que intentàvem dir fa uns minuts, ahir van testificar uns 40 policies espanyols al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
4: 40?
23: Sí. Sí que va anar ràpid, no?
29: Els agents acusats d'haver buidat l'ull al músic i activista Roger Espanyol.
4: No, sisplau, vinga, va, no remeneu ara aquí. Una cosa que va passar fa anys, el passat és el passat, no cal posar el dit a la nafra, home.
0: No és el passat, és el present, perquè en Roger Espanyol continua sense un ull, m'entens? És el present i ho serà fins a l'últim dia. A més, la nafra l'han provocat els seus, eh?
4: Els meus?
0: Alguna cosa a dir, senyor?
4: Sí, a veure quan parla del 3%.
0: Ara el 3%, sempre el 3%.
4: Que fort el 3%, sí, com van jugar nosaltres.
0: Massa poc, em sembla, el 3%. Sí,
29: sí, bueno, sí. Continuem, va.
6: Durant aquesta segona sessió del judici va haver-hi molts problemes per entendre's entre els advocats i els policies perquè no hi havia bona interpretació del català al castellà.
29: De fet, i el judici era aquí, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per a més inri. L'advocada d'Òmnium Cultural, la Laia Serra, fa la pregunta en català i ara sentirem després la intèrpret que ha de traduir del català al castellà. Sentim-ho.
13: La primera pregunta és si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
29: Això és català.
13: Pot tornar a repetir la pregunta? Sí. La pregunta és
23: la traductora,
13: si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial de l'octubre, en concret sobre els criteris d'ús de la força.
14: Sí, me pregunta si ha participat en el 1 de octubre en el disseny. Perdó.
29: Ai.
14: Podria volver a repetir, per favor.

0: Participado en el diseño gráfico.
1: No, ¿qué diseño gráfico?
0: Del 1 d'octubre, que si de... ha hecho usted algun pasquín, no, alguna home, pancarta...
1: Entenc algo. Que és el disseny de la repressió per part de l'Estat, enviant els policies i fent, bueno, repartint els clatellots...
0: L'abogada després... només vol saber qui va dissenyar el cartell de l'1 d'octubre Fest.
1: No, però què diu?
0: El festival preferit de la policida.
1: Sí, no, ja li dic jo, es diu Francisco i el cognom Franco, ja te l'he dit jo.
0: Bé, acabem de sentir què va passar durant l'interrogatori, com que no hi ha manera... que la traductora al castellà entengui res i el judici...
1: Perdoni que insisteixi, però o sigui, cap dels dos idiomes, ni el de sortida ni el d'entrada, no el
0: controla gaire.
1: Jo diria, sí. Sospito, perquè jo no hablo espanyol, no entiende, però és que hi ha gent que entiende menys tot.
0: Bueno, és que això suposo que els advocats informen que faran totes les preguntes en català,
1: sí.
0: El jutge diu, no es preocupin, sí. Nosaltres tenim traducció al castellà perquè ho entenguin els policies, sí. Però a l'hora de la veritat, resulta que...
1: Han agafat una senyora pel carrer, del parc de la Ciutadella...
2: Potser, perquè no podia el professor Macumba-Cumbayar, perquè si no...
1: Sí. És increïble.
0: Bueno, total, que... com que no hi ha manera que s'entenguin, l'advocada d'Òmnium... Bueno, sentim el que passa.
3: Yo someto a la consideración de las partes dos opciones. O suspender el juicio hasta que se nos nombre un intérprete que pueda desempeñar adecuadamente las funciones.
0: Claro que sí.
3: O arbitrar algún otro tipo de mecanismo que las partes consideren oportunas para que el testigo pueda declarar.
1: Home, això ho he entès jo, el castellà ja...
0: La segona opció és interessant aquí, eh?
1: Jo l'he entès, diu, quan el jutge diu hay la opción de arbitrar algún otro tipo de mecanismo que las partes consideren oportunas para que el testigo pueda declarar, en realitat vol dir háblame en cristiano mi arma i així ja... Total, no? Estem pagant impostos perquè ens diguin constantment que som espanyols de segona, amb lo fàcil que seria només ser catalans de primera, m'entens? I és tota l'estona, bueno, al final estudiar català, un poquito de submissió va bien per clatell.
0: Però de què sorpreneu.
1: Eh?
0: Vull dir, en el fons, vull dir, ha acabat passant el que passa sempre, no? En un judici, escolta'm...
1: Exacte.
0: Hable castellano, que lo
1: clar.
0: Sabe
1: usted. Per què? Perquè la justícia espanyola, més espanyola que justícia. Alguna cosa més?
0: Atenció, sisplau.
1: Sí, home.
0: Molta atenció aquí.
1: El que faltava és això, Sant Anton Pazos de Vieira, bon dia i bona hora. Vostè és informàtic, divulgador...
0: Efectivament.
1: Expert en noves tecnologies...
0: Efectivament. Aquí el que hauríem d'haver fet, el jutge, el senyor jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el test...
1: Sí, un moment que sembla que s'ha desinflat o que s'ha tirat un pet.
0: Estava llegint les sigles del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: Sí, el TSJC.
0: Efectivament, sí. Doncs aquí haurien d'haver-me consultat si hagués prestat la meva IA intèrpret.
1: Té una IA intèrpret.
0: Una IA que tradueix a temps real avui en dia el temps de la intel·ligència artificial.
1: És veritat. Últimament hem vist alguns reels a Instagram o TikToks on es veu efectivament gent amb un auricular.
0: Hi ha aplicacions.
1: Sí, hi ha aplicacions que tu parles en japonès i l'altra persona, l'auricular, que capta això i ho tradueix a l'idioma de l'altra persona.
0: Efectivament. Doncs la meva IA...
1: Sí.
0: Hermesenda.
1: Hermesenda, sí, la seva dia.
0: Ha estudiat català i castellà a fons.
1: Molt bé.
0: Per poder fer les millors traduccions simultànies en un judici.
1: No té gaire mèrit, perquè sabem que la majoria de les intel·ligències artificials ja parlen en català, ja l'entenen i ja actuen en català.
0: La voleu veure en acció?
1: Voleu veure en acció la intel·ligència catalana?
0: Primer l'hem de posar en marxa.
1: Sí.
0: Un momentet.
1: Sí. No és la més ràpida del món, ja ho estem veient.
0: Molt bé, bon dia, Hermesenda. Ja veuràs, Òscar, prova de fer-li una pregunta en català com si tu fossis l'advocat. L'advocat de Roger Espanyol i ella, la IA, traduirà al castellà instantàniament perquè l'entenguin els agents de policia i el jutge.
1: Sí, molt bé, provem-ho. Jo aleshores arribaria, jo dic la frase.
0: Sí.
1: Abans de res, em presento. Soc l'advocat Òscar Andreu.
4: Primero de todo. Me presento. Soy el abogado Óscar Andreu y pido disculpas por ser catalán.
1: No, això no...
4: Haré las preguntas con la cabeza gacha mirando al suelo.
1: Jo, a veure, un moment.
0: Bueno,
1: quina traducció, o sigui, quina interpretació, diria.
0: Tingues paciència, que la IA no és una traducció literal, és una interpretació.
1: No, pues que no interpreti.
0: Interpreta també el teu estat d'ànim.
1: Ja, no, però
0: el teu estat d'ànim com a català davant d'un jutge...
1: No és acotat.
5: És text i subtext.
1: Ja, i per a text.
0: Efectivament. Tingueu paciència, de tota manera, que la IA Hermesenda s'ha d'escalfar.
1: Sí.
0: Aquesta pregunta era d'escalfament. Fes-li'n una altra. Val. Fixa't tu, eh?
5: Faré...
0: Fes-li'n...
5: Sí, sí, sí, li'n faré una altra.
0: Fes guionet L-I, apòstrofe N,
5: sí, home,
0: una
5: sí.
0: altra.
5: No, no, no, està bé quan...
0: Fes-li una altra pregunta. Quan es... O fes-li'n una altra.
5: Eh?
0: Ja. Fixa't que quan jo dic fes-li una altra pregunta...
5: Fa molta il·lusió quan ho utilitzes bé, quan veus que es desplega el català i dius, hòstia, això és genuí, s'entén.

0: Tens, perfecte.
1: Doncs això que acabo de fer, la traductora d'ahir, no?
0: No, no, ja.
2: Va molt bé per estalviar temps, sobretot quan ho has d'explicar tres vegades.
3: Ara fem una altra pregunta.
0: Una altra pregunta. Va, primera pregunta, anirem al gra. Creu que la violència contra els votants de l'1 d'octubre, contra els catalans, va ser proporcional?
4: Sí.
0: Ha de fer la traducció.
1: Ah, perdó,
0: no,
1: perdó.
0: O sigui, home, no pot dir que sí.
1: Bueno, és que
0: no
1: el que passa...
0: No és el jutge.
1: El que està passant aquí és que la intel·ligència artificial ja pren decisions per si mateix.
0: Protesto, senyoria.
4: Totalmente de acuerdo, senyoria.
0: No, jo no he dit això.
4: No, él no ha dicho esto.
0: Ara.
4: Él ha dicho... Me encanta la justícia espanyola.
0: Jo també. Ho esteu portant a... És que bueno. ja no m'atreveixo a parlar, perquè, clar, interpretarà el que vulgui.
1: És un problema de codi, crec, eh?
0: De codi,
1: és un problema de codi. El codi és superimportant. A l'hora de programar, el codi ho és tot, eh?
0: I tant, sí, clar.
1: Ho he d'acabar de revisar. Donem-li una última oportunitat a Hermes Senda.
0: No m'atreveixo. Bueno, en fi. M'adreço...
1: Adreça't a Hermes Senda perquè pugui traduir al castellà literalment, ara sí. Hermes Senda, literalment.
0: Sí.
1: I quan dic literalment,
0: sí, no cal que cridi.
1: Vull dir literalment.
0: Sí. Aviam, van apallissar persones, van requisar urnes, van sortir de les casernes, el grup del crit de A por ellos, li van buidar un ull en Roger Espanyol, entre altres. Això no és catalanofòbia? Traduir.
4: Dieron abrazos a personas.
0: Abrazos no.
4: Pusieron urnas.
0: No, pusieron no.
4: Salieron de los cuarteles al grito... A por sellos.
0: A por ellos.
4: Le pusieron un ojo a Roger Español.
0: Le pusieron... A ver.
4: Mira que son buenas personas.
0: Yo. Sí,
3: Roger Español, ¿eh?
0: Es que, bueno, en aquest sentit... no, Artur és Artur, en espanyol...
1: Sí, sí. Roger és Roger, en espanyol. Roger Español.
0: Però fins aquí. Moltes gràcies, José, i ja.
1: Ja l'estic reprogramant,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
4: Mi defendido es culpable.
0: No, sí.
1: No, Hermes Senda, un moment.
4: Viva España.
1: Bueno, però, sembla que la pagaré, sí, perquè s'està sobreescalfant.
0: No, ja ve reescalfada i sobreescalfada de casa. Millor que sí. Va, continuem amb el programa. Som-hi. Altres qüestions.
5: Durant la segona sessió del judici, els agents també van explicar que la situació va ser de violència extrema amb insults i llançament de llambordes.
0: Això el 1 d'octubre, eh? Els col·legis, no sé si...
1: Que com es van passar, eh?
0: Sí.
1: I van cremar contenidors, també, eh?
0: Van cremar contenidors,
1: sí,
0: eh?
1: Ja sou de l'Associació d'Amics del Mobiliari Urbà.
0: Sí.
1: Em van sortir uns quants, eh? En aquella època, quan cremaven contenidors, a dir, home, és que jo també estic a favor de que la gent també protesti, però...
6: Perdoni, el 1 d'octubre... El 1 d'octubre no es van cremar contenidors.
1: No, ni un?
6: No.
1: Ni dos?
6: Vostè jo crec que confon el 1 d'octubre amb les protestes per la sentència que van ser... De la sentència del procés...
1: Potser
6: que
1: no els van cremar, però van tirar a terra per fer barrica.
0: No, home, no.
1: I van agafar algunes tanques metàl·liques d'obres i les posaven allà al davant perquè els policies no poguessin atonyinar-los a l'1 d'octubre, que això ho vaig veure jo, és que clar...
0: Sí, no, jo...
1: El material que hi ha... Que és de tots, és que el mobiliari públic...
0: Si tu mous una tanca...
1: Tu mous una tanca, un contenidor...
0: 4 anys de presó provisional i exili, sí?
1: Sí.
0: I una mica de Pegasus.
1: Sí.
0: Bueno, què més?
5: Els agents també van descriure el que va passar a l'escola Ramon Llull de Barcelona com si fos el Vietnam, que els deien espanyolazos i que els llançaven encenedors, pedres i ampolles.
7: Mare meva, ells sembla el Vietnam que els diguin espanyolazos i a nosaltres ens peguen i ens detenen per no voler ser-ho. És que no som exactament el mateix.
1: A mi m'hagués encantat sentir el tall de veu del policia.
0: Sí.
1: Parlant de l'escola Ramon Llull. Ojo, eh?
0: Bueno,
1: ojo, eh? Aquest era el tall, eh?
3: Això sí que és violència extrema, eh?
1: Això sí que és violència. Fer-li pronunciar un policia de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional.
0: Ramon Llull.
1: Ramon, en l'escola Ramon Llull.
0: La
3: doble L al principi. Ha estat 10 anys o 15 anys pronunciant Sergio Llull. Més o menys.
1: Llull. Llull.
0: Llull. Sí, Llull. Llull de Roger Espanyol. En fi, sigui com sigui, estàvem parlant d'això.
1: Bueno, és que, escolta'm, jo no sé si heu sentit els talls dels policies, però els policies estaven acollonits, eh? Els 40 policies que van detenir... Ai, que van...
0: No els van detenir.
1: No els van detenir, ni els detindran. Els que van detenir ahir...
0: S'ha avançat, no? Ha fet un judici paral·lel.
1: Les mirades d'odio...
0: Mirades d'odio,
1: eh? És que estàvem sota molta pressió, tota la gent que teníem al davant ens insultava, no? I en català, eh?
0: Sí, això sí que és... Sí.
1: Poca soltes, caps de suro...
0: No comenci.
1: Li caps de suro, hòstia.
0: Sí.
1: Ojo,
0: Sí, no comenci, de tota manera. No. I deixi'ns explicar bé com va anar aquesta jornada del judici, el Roger Espanyol. El Roger Espanyol no, de...
1: Bueno, escolta'm, estareu d'acord amb mi que un dels grans plaers de la vida és profanar un bon insult.
0: Eh?
1: Dir-li cap cigrany
0: és
1: a algú.
0: És proferir, no? Profanar un bon insult és...
1: Ara no entrarem en l'alta literatura.
0: No, ni en la baixa...
1: Sí.
0: No, un altre cop.
8: Altra literatura. amb Jep Cabestany. Bé.
0: Què?
8: Us ha passat mai que aneu conduint i freneu el semàforo en vermell?
0: Home.
8: No perquè estigui en vermell, sinó perquè fa estona que ho esteu pixant.
0: Sí?
8: I necessiteu parar un segon per baixar del cotxe i fer pipi. Bueno, no, sense baixar del cotxe.
0: Sí, clar.
8: Fer pipi a l'ampolla buida de cervesa que teniu allà, a la guantera.
0: Si la pregunta és si m'ha passat mai, la resposta és que no. O sigui, no he pixat mai dins una ampolla de cervesa ni d'aigua.
8: Amb la mala sort que, clar, a certa edat, pues, sí, ja el que és la bufeta, pues, va a una velocitat. Tu, sí, comences a pixar...
0: Que està vermell.
8: I es posa el semàfor ja en verd. I tu encara estàs allà amb la xorra fora.
0: Es torna a posar...
8: Però hi ha algú molt impacient al darrere, sí, que fa mec, mec.
0: Yeah.
8: I hi ha algú que t'ha de tocar el clàxon per no dir que toca els collons, directament.
0: Sí. No,
8: què
0: no,
8: farem
0: no,
8: en aquest cas?
0: Eh?
8: Abaixarem educadament la finestreta,
0: sí,
8: i insultarem.
0: Però ara que... Sí. Però que són classes...
8: Quin insult? Pues a la de 3, crideu el vostre insult preferit. Una...
0: A la gent, eh?
8: Farem un exercici, ara.
0: Farem un exercici, la gent cridarà i nosaltres anirem a publicitat, ho deixarem així penjat i tornarem a recuperar i ho estudiarem,
8: sí,
0: i ho analitzarem.
8: Sí.
0: El bar de la ràdio, agafarà, sí, aquests insults que cadascú ha dit, els, d'alguna manera, esquartararem aquesta mena,
8: sí,
0: de
8: crit. N'estàs segur?
0: No, m'estic... No es pot fer, però el vostre insult preferit a l'hora de conduir, els nens no cal que contesteu. Perquè...
8: No, també, home, aquell xaval... Vull dir, aquí n'hi ha un nen. Quants anys tens, tu?
9: Jo,
8: 10. Amb 10 ja pots conduir grues. Sí, home, sí. Una, dues i tres.
0: Sí, eh? Fem una cosa, anem a publicitat.
8: Sí, però...
0: Anem,
8: que vinguin els mossos. N'han sortit uns quants, eh? Molt bé. Molt bé.
10: Estàs escoltant La Competència.
11: Efectivament.
10: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. Un parell de borinots.
12: Hola, bon dia. És la ràdio.
10: RAC.
13: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
14: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
15: La veritat és que va sobre rodes.
14: Tan content estàs?
15: Això també.
14: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroën.es.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
17: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
17: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
18: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
19: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
22: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
21: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
23: Verisure. Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions a la botiga web i app.
24: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení, aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolines, Pol, Relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés .es.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre, a Carrefour.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.

0: divendres.
1: A RAC1.
2: Ja tornem a ser aquí, passa un minut de 3:15 del migdia. Això és la competència programa líder a la ràdio líder.
3: Escolta'm una cosa, que portem 45 minuts de programa i encara no n'heu dit res de les novetats del cas Endic.
2: Com que no? Però si ha estat vostè, ha estat 20 minuts parlant-ne a l'entrada.
3: Jo?
2: Home, a l'entrada del programa. Aquesta gent...
3: Però si no em deixeu parlar, en aquest programa no puc dir res. Resulta que el Jonathan va anar 4 vegades a fer la ruta per Collbató la setmana antes que el seu pare caigués pel barranc.
2: Sí. Jo no,
3: caigués,
2: bueno,
3: diguéssim.
2: Sí. Va caure. Aviam, yeah. No ho digui així perquè sembla que vostè està inferint alguna cosa i, per tant, això no es pot fer.
3: Jo no estic inferint ningú.
2: Eh?
3: I saps per què?
2: No.
3: Perquè no sé el que vol dir inferir.
2: Ah, d'acord, però...
3: Doncs resulta que la psicòloga, la terapeuta, ojo, la terapeuta tenia un assistent, que li direm Joana.
2: Perdoni, es diu Joana, no?
4: És que sí,
2: Joana. Sí. I és professora i intèrpret d'anglès.
3: Pues mira, ha sigut una casualitat.
2: Bueno, sí, clar. En fi.
3: Sí, és una casualitat, sí. Ja està. Doncs sí. Pues la terapeuta li va demanar a la Joana que acompanyés el Jonathan a fer la ruta per Collbató. Bueno.
4: Sí, aviam, segons La Vanguardia, com dèiem abans, la terapeuta tenia un pacient a qui ja li va funcionar molt bé aquesta teràpia en què s'havia d'imaginar que empenyia un familiar per un barranc, d'acord? Yeah. I en Jonathan Endic es va interessar per aquesta teràpia i la va voler fer ell.
3: El pacient, perdona, eh?
2: Sí.
3: El pacient, que es deia Salvador, això, aquesta teràpia no la va arribar a fer.
4: No la va arribar a fer.
3: No la va arribar a fer.
5: Però són moltes dades.
3: Cojo, eh? Ojo, eh?
4: Era un altre pacient que havia de fer aquesta teràpia i Jonathan Endic ho va sentir.
3: Exacte.
4: I va dir...
3: La vull fer jo. És més, quan la feu, jo hi vull anar de testimoni. Fixa't tu molt bé, eh?
2: Sí, no,
3: la terapeuta que permet que a la teràpia d'un client doncs vingui un altre a veure què.
2: Però això no es juga a la contra, i t'ho has preparat molt bé com perquè després no surt.
4: Per dur-ho a terme, però...
3: Bueno, és així.
4: La terapeuta i Jonathan Endic van convèncer aquesta intèrpret, la Joana, per fer la ruta per Collbató.
3: Ah, efectivament, però no has dit el més important, que és que el Jonathan i la terapeuta li van dir a la Joana, perquè, clar, tu agafes la senyora aquesta que parla anglès, és l'ajudant de la terapeuta. La terapeuta té un ajudant, una ajudant.
4: Que li diem Joana.
3: Que li diem Joana, eh?
4: Jo?
3: La terapeuta és Maria Júlia.
2: Sí, no.
3: Total, que la Joana, que és una professora d'inglès, la terapeuta li diu, escolta'm, per què no vas a fer una ruta amb el noi aquest? I l'altre diu, jo, una ruta? Però si sóc professor d'anglès, què he d'anar a fer una ruta? Diu, bueno, és que ell vol aprendre anglès.
2: Mm-hmm.
3: Llavors l'altre diu, sí, perquè vol anar a fer una ruta el dia d'aniversari de la seva neboda. Mm-hmm. Que es veu que no sabem si té neboda o no té neboda. Sí. És igual, però bueno, és una cosa que... És una excusa qualsevol, eh?
2: Mm-hmm.
3: I llavors, doncs, pues, bueno, en fi.
4: I li van dir això, exacte.
6: Escoltem, però no jutgem, vale? O sigui, és la meva proposta. Penseu que la salut mental és molt important. Mm. I imaginar-te que empenys algú per un penya-segat és símptoma que tens molt bona salut mental.
4: Molt.
6: Vale? Perquè, no, perquè en realitat no ho fas, però ho penses... Tots ho hem pensat algun cop que empentes Òscar Dalmau per una... O una altra persona.
3: No et perjudiquis. A veure si acabaràs tu anant a judici, també.
6: O una altra persona.
3: Bé, escolteu, ja heu vist el tràiler de la pel·lícula que doblaré sobre el judici del cas Endic?
2: No, sí, ja ens ha dit que...
3: Calla, Frank!
2: Però què fa?
3: Que comença el tràiler.
2: Ah, endavant el tràiler.
3: Fixa't. Frank!
2: Què?
3: Corre! Ah. Que ja va el judici.
2: Sí.
3: Arribem tard.
2: Sí.
3: Tu creus que l'acusat és culpable o innocent?
2: Home...
3: Digues el que penses.
2: Sí.
3: Obre't el cor.
2: Sí.
3: No siguis tímid.
2: Aviam, jo crec que hem de sentir els testimonis abans de jutjar.
3: Ah, que no t'atreveixes a dir el que m'has dit en privat?
2: No, home, no. Home.
3: Digue-ho.
2: Això és un trailer.
3: Ets un gallina, Frank?
2: No.
3: Oh! Poc. Gallineta!
2: A veure, Frank...
3: Boja, Frank. No siguis gallina. Sí. Un bon membre del jurat popular... Ja sap la sentència abans de començar el judici. Tots ho tenim clar.
2: No, home, no.
3: Tots ho tenim clar.
2: No,
3: ja has anat fent el judici durant 2 o 3 anys abans.
2: No, home, no, que és que no, això, la justícia no funciona així.
3: Corre, Frank, hòstia!
2: Ara, hauré de córrer.
3: Que no arribarem mai al judici.
2: Però
3: per què vas tan lent?
2: Jo?
3: Que et pesa el cul, Frank?
2: No.
3: M'agradaves més aquella època que feies pilates.
2: Bueno, això també va passar.
3: Quina cintureta. I que consti que sóc heterosexual.
2: Bueno, mira, realment estic destrossat.
3: Ah, sí?
2: Sí, ahir vaig jugar a pàdel amb els de la feina i tinc uns cruiximents que m'han deixat més rígid que Chesney, el segon porter del Barça, en aquell gol que li van fer.
3: Va, Frank, sisplau, som a punt d'entrar al jutjat. El camí s'estreny, vés en compte. Em sembla que comença a declarar el primer testimoni. No! Hòstia santa.
2: Què ha passat?
3: A un metre de la porta del jutjat i m'he entrebancat amb un esglaó. Qui collons ha deixat aquest esglaó aquí? Això sí que és sospitós.
2: Bueno, jo crec que l'esglaó ja hi era.
3: Ah, sí? Home. Que potser ets un d'ells, Frank?
2: Un d'ells, què vol dir?
3: L'esglaó aquest ja hi era, sí?
2: Home, és que és un esglaó...
3: Doncs jo no l'he vist, Frank, aquest esglaó. No l'hauràs posat tu, aquest esglaó?
2: Que he vingut a la nit a fer un esglaó a l'entrada. A Martorell i esglaons han arribat. O sigui, és el jutjat de Martorell.
3: Apropa't, Frank. Eh? Apropa't a mi, sisplau.
2: Sí, què vols?
3: Apropa l'orella.
2: Sí.
3: T'he de dir una cosa, a cau d'orella. Sí. Sé que t'agrada la meva veu, a cau d'orella.
2: Em posa una mica nerviós, també, però endavant, digues.
3: Mira.
2: Això és un tràiler, eh? Recordem que això és un tràiler.
3: Aquesta seqüència és la millor. Tota la resta no val res.
2: Jo m'acosto.
3: Acosta't.
2: Perdoni.
3: Acosta't una mica més?
2: Sí.
3: Una mica més. Me cago en la mare que et va patir!
2: Patir o parir?
3: Parir, perdó.
2: Perdona. Repetim el tràiler des de... No.
3: No, hem d'anar a publicitat.
2: Anem a publicitat. Anem a publicitat. Tornem de seguida, resolem aquesta pel·lícula.
0: Nosaltres som la competència.

0: amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
0: RAC 1.
2: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torreglòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torreglòries, membre de la World Federation of Great Towers.
3: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
4: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
3: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
5: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
6: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
11: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
12: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
13: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
14: La Setmana del Llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
15: Nima Fest, aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
16: Aquest setembre vine a Roma Gruma Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i...

0: de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
2: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
20: Que l'any serien 1, 2, 3...
19: Més de 2.400 euros.
20: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Real Gala a 1,45 al quilo.
19: Més info a Aldi.es. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
21: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a Opel.es.
22: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini de wets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
23: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
24: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
25: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
26: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
27: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
28: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
27: frigorífics, rentadores, forns
28: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
27: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
28: Consulta els models i marques que hi participen.
29: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar per assegurar alarmes.
0: Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem dilluns. Bon cap de setmana. Feu bon dash.
1: Va, que ara arriben les notícies amb la Núria Travessa. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I amb en Xavi Rocamora, els esports. Bon dia, Xavi.
3: Bon dia.
1: Tot després, just després de les notícies, en Marc Giró i el vostè primer. Endavant, Núria.
2: Un dia més estem pendents avui de la situació a Ceuta, on aquest matí hi ha hagut corredisses i càrregues policials quan ha obert el campament que el govern espanyol ha habilitat al port de la ciutat autònoma i que van 1.700 persones. De moment ja s'han omplert més d'un terç de les places i encara hi ha a l'exterior centenars de persones més que voldrien encabir-s'hi. Només a les platges de Benítez i el Trampolín es calcula que n'hi havia gairebé 4.000. Malgrat els moments de tensió de primera hora, el govern espanyol assegura que l'operatiu de trasllat s'està fent amb normalitat de moment. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que les imatges que han arribat avui de Ceuta demostren que hi van entrar persones disposades a atemptar contra l'ordre públic i les forces de seguretat i no immigrants. Són crítiques que el ministre Óscar López no entén de cap manera.
4: Una vez más, una irresponsabilidad y una gravedad y un no saber estar a la altura. Y hasta el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable. Alguien que de verdad quiera devolver la normalidad a Ceuta, alguien que tenga un mínimo de responsabilidad, hoy lo que estaría es deseando que salga todo bien y apoyando a quienes están haciendo esta operación.
2: Feijóo ha fet aquestes declaracions des de Melilla i dilluns visitarà Ceuta. Entremig, diumenge, serà a Badalona. En un acte en què vol aplegar unes 6.000 persones, el mateix dia, Pedro Sánchez també serà a Catalunya. Ell participarà a la tradicional Festa de la Rosa de Gavà. I, evidentment, parlarem també avui del cas antic arran de les novetats que publica avui La Vanguardia. I és que, abans de la mort del fundador de Mango, el seu fill, Jonathan Andic, es va interessar per una teràpia que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Qui va revelar aquesta informació és una professora d'anglès, amiga de la terapeuta d'Andic. Ho va explicar als Mossos el juliol, voluntàriament. La professora va explicar que a la policia que la terapeuta li havia dit que en un primer moment el tractament estava pensat per un altre pacient amb esquizofrènia que odiava la seva mare. I amb l'Esteve Giral estem seguint també el judici pel cas Inipro de presumpta corrupció al voltant del grup municipal del PSC en l'etapa en què Josep Fèlix Ballesteros era alcalde de la ciutat. Ho actualitzarem, la informació també d'aquí a una hora, a les dues.
5: Hola, escolta, al públic. Ara els esports, que bé.
3: Sí, explicarem, tornant a Ceuta, la visita que ha fet avui el president del Madrid, Florentino Pérez, només 3 dies després de la polèmica amb les samarretes quan Mbappé, Konaté i Vinícius es van negar a lluir el missatge de suport als habitants d'aquesta ciutat en la prèvia del partit contra l'Elx. Ara bé, Florentino ha assegurat que la seva visita...
5: Jo no crec que sigui així, això de la samarreta, ells el que, em sembla que el suport el donaven tant a les persones de Ceuta com a les persones migrants, o sigui, el que el missatge de la samarreta de Vinícius i aquest altre que m'has dit, que no m'acordo com es diu...
3: Konaté i Mbappé.
5: I Mbappé el que feien era... o sigui, la interpretació que jo crec que és... No, Desiree, què tal estàs, carinya?
6: Molt bé, estimat.
5: Que era, escolta, el seu tit molt bé, efectivament, els ceutis, i els de Tortosa, i els d'Andorra, la Vella, la Nova, i els de tal, però que el que estaven fent aquests senyors és dir, escolti, nosaltres també... Bueno, doncs haurem de pensar una mica, bueno, això no ho sé, no? Amb les persones migrants, amb Exacte. Les persones que han mort ara i tota l'estona al Mediterrani, o sigui, una mica aquesta reflexió, em sembla impecable el que van fer.
6: I tant.
5: I després també d'aquí a aquí, tu ens has explicat, és que mira, és que em poso, de veritat, és que tu estàs un divendres de bon humor i ja em fota un negre.
6: No,
5: era perquè estigui, era per saber si estaves atent. Però tu ja al d'aquí a aquí no es pot portar una estelada, no, això ho dic de grau, per donar-los peixet a vostès, eh? No es pot portar una estelada a Garrotasso, no, la bandereta aquesta no es pot hissar. Avui parles tu d'això, a més a més.
6: Sí.
5: Una mica, no?
6: Una mica, sí.
5: De sobte, no, política, el futbol no, i de sobte, els d'aquests els hi planta la samarreta, aquests realment refan el símbol, i acaba. Escolteu la Desiree Vela, feu-vos de... Digues tu la teva web.
6: DesireeVela.com, la membresia.
5: Quatre xavos i deixa de ser racista, que vaya tela.
3: Mira, sí, com sigui, el president del Madrid sí. Diu que aquesta visita d'avui a Ceuta no té res a veure amb tota aquella polèmica.
7: No, clar. No se está preparando, no por ninguna noticia.
5: Ara que ens hem d'escoltar, en sèrio, és flipant, no? Hem d'escoltar a Florentino Pérez.
3: No, que no l'estem escoltant.
5: Qui és aquest? No l'estem escoltant, perquè l'estem boicotejant, perquè ja era que ens faltava.
3: A les dues. 2:30 ja, més no, o menys, no. A 2:15 ja,
5: ja sentirem. A veure si feia algun negoci.
3: Ell diu que no ha anat allà, vale, sinó que estava per... Aquesta visita diu que estava prevista de feia moltes setmanes.
6: Passava per allà.
3: I aleshores doncs ha coincidit allò que passa, les coincidències que a vegades passen. En qualsevol cas, ho ampliarem al 14:15. També sentirem Hansi Flick, que ara mateix comença la roda de premsa prèvia a la visita de demà al camp de, del Sevilla, pendents de si explica si jugarà Joan García o no. De fet, mira, acaba de confirmar ara mateix que no jugarà Joan García demà contra el Sevilla. Recordem que arrossega molèsties al genoll del partit contra el Racing de Santander i també ha caigut de la convocatòria de la selecció espanyola. Aquest matí ha fet pública Luis de la Fuente. Joan no hi és i que hi ha, en canvi, 7 blaugranes. La gran novetat és Fermín, que no va poder jugar al Mundial i aquesta vegada tornarà a la llista per als 4 compromisos que jugarà la selecció espanyola en l'aturada de 3 setmanes que començarà a partir del dilluns que ve. Comentarem la llista en què hi ha una gran novetat, la del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández, que per primera vegada anirà amb Espanya després del bon inici de temporada en què ha marcat 6 gols en 6 partits, justament avui que l'Espanyol té partit de Lliga. A partir de les 9 rebrà l'Elx. El podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
5: T'has salat avui, t'has salat. El rotllo patatero, macho.
3: Ja ho imaginava. He anat ràpid, però perquè semblés menys, has vist?
6: Pues has, no, ha semblat molt.
5: No ha semblat molt.
3: Però, clar, què és però... molt per vosaltres pues i què és molt per mi?
5: A partir d'aquí tot.
3: Molt per vosaltres és un tema d'esports.
5: Sí, però és que avui t'has salat, macho.
3: Poc per mi són 5 temes d'esports. Sí.
5: Tu, a més, amb l'oculta que ets, el sensible que ets, no sé, que estàs atrapat al món de l'esport.
3: No, però jo ara marxo perquè... cap allà, no et preocupis. Bé,
5: escolta una cosa. Mira, tenim una falca, un impacte amb això.
8: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 a més hora oficial.
5: I ara el temps.
2: Aquest cap de setmana, tranquil·litat, predominarà el temps. Com dèiem, tranquil, sol, pujaran les temperatures. Avui, per això, encara s'escaparà algun ruixat a la costa central i durant la tarda també entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. Temperatures semblants a les d'ahir, per tant, entre 23-27 graus, com a molt de màxima.
5: Escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavier Rocamora, que Déu us beneixi. Ens retrobem el 14-15, immediatíssimament, tota la informació aquí a RAC1, fins i tot l'esportiva. Sobretot l'esportiva. Sobretot l'esportiva.
3: Fins ara.
5: Fins ara. Fins ara. Quina rotllo patatero que has fotut avui. Mare de Déu, tinc el cap com un bombo.
9: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
5: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, aquest a l'estàs, genial, ens acompanya l'Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres. Això sí que ens interessa, joder. Què tal estàs?
10: Molt bé, molt bon dia.
5: Genial. És increïble que l'Enric Aragonès, ho puc dir, no tinguis nòvio encara, perquè amb lo mono que ets, és que a mi, de veritat t'ho dic, és que...
6: No ho entenc.
10: I amb les vegades que ho dius tu per la ràdio...
5: A més, no a més, és que estàs del món marica, és que són uns imbècils, tots els que són mariques, que són rares.
6: I els que no també.
5: Bueno, i els que no també, però ara parlàvem d'això, també. Bueno, mira, parlar... Bueno, és dels pocs! Dels pocs heteros... A mi només m'interessen els senyors heteros blancs, i els dic, perdoni, senyor, que vostè... Aquí n'hi ha diversos avui. No m'interessa, que són yonquis, que estan autodestruint, diguéssim, perquè ja no poden més. O els poetes. I tenim aquí a un hetero que és Jaume C. Pons a Londra. Bravo. Què tal estàs?
11: Molt content de tornar.
5: Que vens amb Leonardo San Pietro, que és l'autor italià del que tothom està parlant a Europa. És
11: totalment.
5: Així o no? Buongiorno.
11: Diu... Buongiorno.
5: És buongiorno ara, a aquesta hora? És buongiorno?
11: Buongiorno, sí, sì.
5: Sì, fins quan?
11: Sì, fino a mezzogiorno?
5: Sì.
11: Una.
2: La una.
5: Fins la una. La pues una. Estem a un tris, eh? O sea, ah, pues ya no. Ara ya no. Buongiorno, no. Ara què és?
11: Nove minutos...
5: Después, ¿no?
11: Demasiado, sí.
5: Demasiado buongiorno, ¿no? I entonces ara que estamos ya? Estem ja...
11: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio. És que els italians... Jo... Vaig perdre la virginitat amb un italià, t'ho vull dir també, perquè jo tinc molta simpatia als italianos, perquè jo he perdut la virginitat, la virginitat, así que él sabrá. Claro, claro.
11: Okay.
5: Sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, un aplaudiment pels italians. Va ser fatal, eh? Va ser fatal. Va ser genial. Bueno, aquí tenim aquest senyor que parla italià, parla, entén català, entén tot, perquè és una, és, de veritat, és la festa amb casuari, és una cosa increïble. Tu hauràs de traduir-nos una mica, amb sí. Ella de molt espavilat.
6: No n'haveré paura.
5: No n'haveré paura. Menuda ets tu, més tu. Bueno, escolta, mira, l'acabeu d'escoltar amb tots vostès, abans de tot, Brigitte Vassallo. Brigitte, carinya, què tal estàs?
12: Hem de dir bon pomeriggio.
5: Bon pomeriggio. Bon
12: pomeriggio. Com va la cosa?
5: Va la cosa genial. Escolta'm una cosa, Brigitte, què tal has passat l'estiu?
12: Bueno, he passat un estiu fantàstic, sense xarxes socials.
6: Que bé.
12: M'he agafat un Nokia de l'any 2000, perquè si algú vol parlar amb mi, que em truqui, i el resultat és que la gent no m'estima prou com per trucar. Però està bé mirar de cara a la realitat i contestar mails per carta. M'estic convertint en aquesta persona. Jo ara no sé si sóc superboomer o hipermoderna.
5: Exacte.
12: Bueno, ja, escolta, aquesta és una amiga.
5: Home, madame de satèl·lit. Bueno, resulta que tu estàs ara mateix, no ets aquí a l'estudi, perquè ens interessa molt haver contactat amb tu avui, perquè estàs al Parc Natural de Bárdenas Reales de Navarra, on està passant una cosa que és al·lucinant, una cosa més que ens al·lucinarà, i que és molt significativa i explica molt bé l'època en la que vivim, l'època de merda en la que estem vivint. Llavors, Brigitte, il·lustra'ns, per favor, endavant.
12: Mira, ara mateix ho acabes de plantejar així, sembla que estiguem en un paisatge fantàstic. Ara mateix estem tres persones ficades a la meva minifurgo, com si fossin el camarote de los hermanos Marx, fent aquesta entrada a la ràdio, però estem aquí perquè s'està fent una acampada en aquest parc natural que està en territori d'Euskal Herria i d'Aragó, compartit, un territori compartit, i que té a dins del parc natural una instal·lació militar que està utilitzant la OTAN per fer proves de tir.
5: Molt bé,
12: de fet, el territori, el major camp de proves d'armament que té la OTAN a Europa. Què us sembla?
6: Dintre d'un parc natural.
5: Dintre d'un parc natural, amb els seus cèrvols, els seus bitxets, tot.
12: Amb tot. Però, de fet, aquesta cosa que a mi també em va esbarar molt quan em van contactar i m'ho van explicar, quan et poses a buscar una mica, resulta que el Ministeri de Defensa espanyol, al seu propi web, té un apartat que s'anomena Espacios Naturales del Ministeri de Defensa, i es veu que això és una cosa més comuna i més habitual del que ens pensem. Llavors, tenim aquí a l'Aitor i a l'Andrea, que són dues de les persones de l'organització d'aquesta acampada que s'està fent aquest cap de setmana per denunciar això i per donar visibilitat a aquesta qüestió, que ens acompanyen aquí i que ens poden explicar millor què estem fent aquí i què està passant aquí.
5: Endavant, doncs.
12: Egunon, Aitor, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras. Cuéntanos un poco, ¿qué es esta Irautzalda Txikien Acampada?
13: Irautza Txikien Acampada es un espacio que desde el que se pretende articular o hacer confluir al movimiento popular, a los movimientos sociales, sobre todo de Euskal Herria, y también es un espacio en el que se trata de cada edición visibilizar un conflicto una problemática que tienen los territorios.
12: ¿Y por qué decidís que...? Porque esto se hace cada dos años, me has comentado. ¿Por qué habéis decidido que este año se haga aquí?
13: Pues es una propuesta que nos llega a Bárdenas Libres, que somos nosotros las que estamos aquí, el colectivo de que estamos en contra del polígono de tiro y haciendo el activismo contra la militarización, ¿no? Se nos propone pues que es un buen año, un buen momento en el que sacar a la luz, ¿no?, lo que está significando tanto la guerra, la expansión de la guerra, como la expansión de los presupuestos para ajustarse hasta el 5% del PIB, ¿no?, para gasto militar. Y pues eso, pues queríamos que había que visibilizarlo y tratar de articular también luchas en torno a estas cuestiones.
12: Aitor, la militarización está de moda, porque era una cuestión que parecía que teníamos un poco, al menos hablada, yo no digo resulta, pero un poco hablada, y de repente se ha puesto de moda esto de la militarización.
13: Se ha puesto de moda, yo creo, el crear enemigos y el buscar quiénes son los buenos, quiénes son los malos, crear unas narrativas en las que la gente llega a justificar un genocidio, lo que está pasando en Gaza, porque se les acusa a quienes están resistiendo para mantener sus tierras de ser terroristas, ¿no? Entonces, contra los terroristas todo está justificado. desde el 11S, ¿no? También, que ahora llevamos 25 años desde que he atentado. La islamofobia y las guerras por el control de recursos se están vendiendo como algo necesario, porque si no nos invaden los terroristas, nos invaden los moros que no se adaptan, que rompen nuestra cultura o que no sé qué. Y pues eso, el trasfondo de la crisis energética o la crisis de recursos no se plantea, ¿no? Pero es uno de los motivos que está haciendo que el militarismo sea una necesidad para mantener un sistema que se resquebraja, ¿no? Y que se está ya cayendo a pedazos.
5: Y Brigitte, perdona, no sé si els pots preguntar a les persones que estan amb tu i que són responsables d'això i que coneixen el terreny.
12: Sí,
5: que coneixeu el terreny. Exactament, quan parlem d'un parc natural, de què estem parlant, diguéssim? Quines són les característiques d'aquest espai en el que s'ha instal·lat aquest camp de tir, diguéssim, aquest camp de proves militars?
12: Mira, li anem a preguntar a l'Andrea, que és biòloga. Andrea, endavant.
14: Sí, mira, doncs, el Parc Natural té unes 41.845 hectàrees protegides.
12: Això és mogollon, no? Això és molt?
14: Sí,
12: perquè jo d'hectàrea, jo...
14: És un parc...
12: Jo, quan em parles de grans dimensions, jo... Vaja, en fi, això és molt, no?
14: És molt, és mogollon. És un bon tros del sud de Navarra.
5: I perdona, perdona, una altra pregunta també d'ignorant total. Aquest, el parc natural, aquest tipus de parc natural, de qui és? Qui és el seu propietari?
14: És de caràcter de la comunitat de Navarra. Sí, és parc natural, els parcs naturals són, els gestionen les comunitats i després està els parcs nacionals que sí tenen una gestió a nivell estatal.
5: Però de qui pertany la terra? És de tots els les persones espanyoles?
14: Bueno, el que passa que aquesta terra històricament hi ha hagut uns drets d'ús que venen des de l'època de l'edat mitjana o així.
5: Sí.
14: I aleshores els pobles del voltant, inclús alguns més allunyats, perquè tenia a veure amb la ganaderia, tenien un dret d'ús per utilitzar aquests terrenys per activitats tradicionals, com la transhumància. Faré una mica de vegades, explicaré alguna paraula així en castellà,
5: perquè... Sembla perfecte. Crec que ho entendrem. A més, tenim aquí un senyor italià que també ficarà en italià, o sigui que no hi ha problema. Sí, sí.
14: El carboneig, també extracció de llenya...
5: Però vaja, que eren terres comunals, diguéssim, podríem dir-ne així.
12: Eren i són.
5: Eren i són, eren i són. Val, val.
14: Sí, segueixen.
12: De fet, Marc, abans parlant amb l'Aitor, m'ha donat una paraula que ens agradarà molt i que l'hauríem de buscar la traducció al català, que diu que és dels pueblos congozantes. Congozantes de gozo. Saps? Congozantes. No et sembla meravellós?
5: Meravellós. És exactament el que necessitem nosaltres, congozo.
12: Un poco de congozo.
5: Congozamenta.
12: Congozo.
5: I llavors, estàvem dient, Andrea, aquest parc natural és un parc natural molt extens. Com ha arribat la ONU a fer... La ONU, que és en Espanya.
15: La OTAN,
5: perdona. La ONU, t'imagines que la ONU també. Com ha arribat la OTAN a fer proves militars dintre aquest parc natural?
14: Doncs això té un origen franquista.
5: Ah, va.
15: Vaya, vaya.
12: Ja salió.
14: Sí.
5: També dic que amb l'excusa del franquisme està colant tot en aquest país, eh? O sigui, estem aquí...
12: Sort que s'havia acabat.
5: Però ningú no diu, bueno, fins aquí, no?
15: 40 anys després.
12: Mare, no, sort que s'havia acabat,
5: joder. Sí, sí, perdona, Andrea, perdona.
14: Sí, doncs es va començar a utilitzar amb fins militars. El primer contracte es va signar, vaja, el 1951.
5: Culló.
14: Sí, i a més està vinculat, fa part com d'un trident, que és les Bardenes, on es tiren bombes i es fan pràctiques militars, no? Després està l'aeròdrom de Blitas, que aquest es va construir amb mà d'obra de presos republicans.
5: Per supuesto, caballero, clar.
14: I després està la base militar de Saragossa.
5: Després també, destacar una cosa, que el govern franquista, que era dictatorial de Francisco Franco, el govern feixista amb totes les lletres, diguéssim, rebia el suport d'associacions i institucions internacionals teòricament democràtiques, que és una cosa molt... que també està passant ara, per exemple, amb Israel, o està passant amb altres dictadures, diguéssim, no? Que de sobte nosaltres pensem que votem democràticament i els nostres representants amb el nostre vot se'l passen exactament per l'escrot i pacten amb dictadors, diguéssim, Tota l'estona, no? Com, sí, sí o no?
12: Uh-huh. Sí. Això, Marc, és tot allò que portem tants anys parlant i tants programes parlant del 1953 i dels pactes de Madrid, quan les potències internacionals decideixen que Franco ja no és un dictador feixista, sinó que és un enemic del comunisme, com si no fossin compatibles les dues coses. I llavors decideixen prioritzar l'altre, pactar, sí, sí, ficar el capitalisme liberal amb la industrialització, el desenvolupisme i totes aquestes coses, carregar-se el camp i aquestes terres comunals i tot això que veiem, i posar les bases militars d'Estats Units. O sigui, ve tot plegat.
5: Per acabar, perquè no tinc massa més temps, quines possibilitats hi ha que l'OTAN surti del parc natural de...
15: Bardenas Reales?
14: Doncs mira, nosaltres pensem que hi ha coses que s'han de fer i no sabem realment, o sigui, moltes vegades fem les coses sense esperar tenir resultats, perquè és el que és correcte, i no ens quedarem... M'agrada molt una frase del Lobo Estepario, que de Germán Hesse, que diu que encara que sapiguem que un dia ens hem de morir, no ens quedem esperant la mort amb un got de cervesa, no? Doncs exacte, de la mateixa manera, no ens quedarem esperant a que ens ho treguin tot, i pues, nosaltres lluitem perquè és el que s'ha de fer.
5: Carai, noia, doncs.
12: Sí. Permet-me que en nom de tota la gent que estem aquí animem a la gent de Catalunya que s'estan escoltant. És un cop de cotxe arribar fins a Pitilles, encara estan a temps, estarem aquí tot el cap de setmana, o sigui, veniu a fer força, a parlar, a fer debat i a visibilitzar aquesta qüestió.
5: Doncs escolta, Brigitte, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest assumpte que explica molt bé, com dèiem abans, un tipus de problemes que tenim, aquesta militarització constant i permanent, i diguéssim el que en diuen en castellà, a l'atropello del bé comú, així mateix t'ho dic. Brigitte Vassalló, moltíssimes gràcies, fins ben aviat. Gràcies, Andrea, Aitor. Agur, gràcies. I ara, amb tots vostès, senyors i senyors, Jaume... Vinga, ho diré bé, eh? Senyores i senyors, amb tots vostès, Jaume... És que això és un puto rotllo.
15: Cristòfol...
5: No, però no vol dir que no volem...
16: Ja no sóc important. L'important és Leonardo San Pietro. Un fort aplaudiment.
5: Bon pomeritxo, què tal estàs?
17: Ciao, buon pomeriggio. Bien,
5: bé, eh? Molt bé, gràcies, molt bé. Bueno, tu ets un dels autors ara mateix més famosos d'Europa. Estàs convertit en un fenomen. Què tal les vius sent un fenomen?
17: Allora, bé, diciamo que forse un fenomeno un po' esagerato, però diciamo che, come dicevo prima Jaume, ci sono dei motivi per cui secondo me il libro ha avuto un certo successo. E uno è che è un po' lo stile, diciamo, perché è uno stile sia letterario sia molto giovanile. Mm-hmm. E quindi fonde un pochino due anime diverse, e chi non è soddisfatto, chi odia la letteratura pura, diciamo, alta, trova qualcosa di buono in un libro che un po' l'abbassa, la rende più giovane, e viceversa capita che un pubblico al contrario. E questo è uno dei due motivi, lo stile. E poi l'altro motivo sono i temi. Il tema è abbastanza universale, sia il tema del passaggio dalla giovinezza all'età adulta, un mondo che spaventa, che forse soprattutto oggi è una minaccia più che una promessa. E poi sì, il tema di questi ragazzi giovani universitari che si confrontano con...
5: Clar, anem a explicar això primer, perquè esclar, el llibre, sí. No hem dit el títol, però es diu Festa amb Casuari, que ja el títol és un títol misteriós, és misteriós. Bueno, aquí en català aquest llibre l'ha editat Leonard Montaner, amb traducció de l'Anna Carreras Aubets, i en castellà ADN amb traducció del Carlos Nomiguipu, perquè
15: Gumpert.
5: Jo em faig Gumpert, que és genial, també és un senyor, però és una meravella. Llavors, te'l pots llegir primer en català, després en castellà, i després fins i tot en italià. Llavors, una cosa, el títol del llibre deia jo que és misteriós perquè és Festa amb Casuari. I hi ha a la portada del llibre un animal, que jo pensava això de casuari s'ho haurà inventat aquest senyor. Però no, el casuari és un ocell que existeix. I anem a escoltar aquest document que jo he trobat a la YouTube, perquè ho explica perfecte, ja veuràs.
18: En el corazón de las selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea vive un ave que parece sacada de otra era. Un ser que no vuela, pero que camina con la imponente presencia de un dinosaurio. con un casco óseo en su cabeza, plumas negras que parecen armadura y unas garras capaces de desgarrar la carne de un hombre. El casuario ha sido bautizado como el ave más peligrosa del mundo. Hoy, en Salvajemente TV, nos adentraremos en la vida de este enigmático
5: casuari. Aquí la cosa és que hi ha un grup de joves. Bueno, aquest llibre, et dic una cosa. Si hi hagués algun adolescent que ens està escoltant, és el llibre perfecte per iniciar-se a la lectura. Sí. Perquè, clar, s'hi reconeixeran moltíssim. I si hi ha un adolescent, doncs també, perquè està molt bé. Però resulta que és un grup d'adolescents, bueno, d'universitaris, aquesta sí que efectivament està, com tu deies, en trànsit cap a l'adultesa, que és on estem l'Estel Robagosa i jo ara mateix.
19: Absolutament.
5: Ens hem quedat aquí. I estem avançant, no? Van a una festa d'una casa, una casa important, una casa d'una pija, diguéssim. Com les diu als pijos, als paninaros? Com és un pijo en italià?
20: Una persona con molto recursi economici.
17: Ah, ricchi, una
5: persona... No, però ricchi aquí també, però que és un pijo, que és... Que
19: aquí pijo, despectiu, més despectiu.
5: No, no, estàs fent marica, tu li estàs fent marica ara. No.
20: És que he fet gestos així per tu.
5: Paninaro, no?
17: Sí, paninaro è un po' il vecchio termine, diciamo, non lo usa più nessuno, clar, però clar. Sì, paninaro.
5: Bueno, és una casa d'aquesta de gent bé, que, bueno, la típica casa que hi ha alcohol, la que espera l'amant, no sé què.
20: Droga, sexe, rock and roll.
5: Com RAC1.
20: Com aquí, com el vostre primer.
5: Exactament. Gent que arriba, gent que es troba i tal. I hi ha un casuari.
17: Sí.
5: Que és una cosa també increïble,
17: sí,
5: no?
17: Sí, sí.
5: Com s'ha tacut? Com arribes tu a la cosa del casuari? El casuari és fonamental en tota la història, eh?
17: Allora, diciamo che è un po' deludente, nel senso che, oppure no, i miei vicini di casa a Torino avevano un emu. Un emu.
5: Tu a casa teva tenies un emu?
20: Al seu costat. No. El seu veí tenia un emu.
5: Un emu que és un bitxo d'aquests.
20: Com un estrus.
5: Com un estrus.
20: Sí. Sí.
5: Com?
17: Però no és peligroso.
5: Torino fa molt fred, no?, l'hivern, o no?
17: Sí.
5: I teniu aquella, la vieja, no?, la vieja de Torino. Sí. Ah, que sí?
17: Avevan un emu.
20: I també hi havia un emu allà.
5: I
20: en Nietzsche ja se va tornar loc amb el cavall, per exemple.
5: A Torino?
20: A Torí. Per això en Bellatar va fer la pel·lícula del cavall de Torí.
5: És veritat, és que Torino...
20: I per tant, és una ciutat amb una gran història.
5: I tant.
20: De fet, si volen parlar de Torí en l'actualitat, la cultura i la literatura catalana serà convidada l'any que ve a la fira literària de Torí es maig.
5: Carai, però per favor.
20: Per tant, és un esdeveniment molt important d'internacionalització de la nostra cultura i la nostra literatura.
5: Carai.
20: I per tant, tenim aquí un autor de Torí...
5: Que ens obre, està obrint... És el nostre xerpa.
20: Traduït a 14 llengües... I, a més, ha guanyat dos premis molt importants, que són el Premi Mondello i el Premi Mondello Giovani. I, per tant, és la nova sensació.
19: I la seva primera novel·la.
20: La seva primera novel·la.
5: Sí, clar. Bueno, espera, explica'm això. Tu tenies un veí a Turí que tenia un emú.
17: Sí. Exacte.
5: Però aquest veí, quin tipus de veí era? O sigui, que era el rei Juan Carlos? Era el rei Juan Carlos? O sigui, és un... Qui era?
17: No lo so. No lo sé, però... teneva... molti animali diversi. Anche un pappagallo, quello dei pirati. Quello rosso.
5: Ah, sì? Sì.
17: Teneva,
5: un pappagallo d'aquell... Sì.
17: Aveva, sì, dei tacchini. Una scimmia, a un certo punto. Aveva...
5: Una scimmia che è?
20: Sì. Un simi.
5: Un mico. No, tranquil.
17: Sí.
5: Què més? Digues, que ens encantes, que jo...
17: No.
5: Que li agrado com muchos italianos, he tenido conversaciones con italianos...
20: Leonardo té aquesta veu i aquesta cadència. Duc totes de matí amb ell, dic que parli més perquè parla molt dolçament, agradablement,
5: sí.
20: És fantàstic.
5: Fantàstic.
20: I a més és molt humil, diu, no és un fenomen. Sí que és un fenomen.
5: És un fenomen i punt.
20: És un fenomen europeu i mundial.
5: Ara.
20: Leonardo.
5: I mundial.
20: Sí. I això ho han de vendre tota l'edició Leonardo Montaner, tota l'edició d'ADN. Veniu, llegiu. Per favor!
5: Allora, storia su un baì a un emu.
17: Sì, aveva un emu, esatto. Ed è diventato nel romanzo peligroso. È diventato un casuario. Perché è pericoloso il casuario? E anche perché è bellissimo. E anche perché è un po' comico. È un po' divertente.
5: Sì, è un po' perché te mi sei divertito.
17: E quindi mi piaceva che avesse tutte queste cose insieme.
5: Molto bene. Aquí hi ha molt de les festes que tu...
19: Ara.
5: Quina edat tens tu? Perdona que te lo pregunti, eh? How much are you?
20: La tua edat.
17: La meitat, 29.
5: 29.
17: Sí.
5: Aquí hi ha molt de les festes universitàries a les que tu has assistit.
17: Sí, ho cominciato a escriverlo a 21
5: anys. Ah, sí.
17: Sí.

0: Mi piaceva, mi gustava mucho questa cosa della scrittura che sembrava parlata, parola,
1: Sì.
0: no? Quindi mi piaceva mettere tante virgole, tante... come si dice virgola?
1: Comas.
0: Comas, muchas comas.
1: Virgola, és coma, fixa't
0: Virgola.
1: tu. Virgola.
0: Virgola.
1: És genial, no? És que la veritat.
0: Sì. Per dare la sensazione
1: Clar,
0: di
1: bla bla
0: parola,
1: bla.
0: di
1: Clar.
0: fiume, di... Sì.
1: I després vas
0: Sì.
1: descobrint tots, és genial perquè vas descobrint tots els personatges que van entrant i sortint de la festa. Cadascun d'ells té el seu capítol, els vas retrobant, els vas... O sigui, és un llibre que realment acabes
0: Coral,
1: tu com de
0: sí.
1: festa, eh? Acabes tu una
0: Sí.
1: mica cucú.
0: Col·locat.
1: Col·locat, eh? És que és guai, això
0: Sí.
1: m'agrada aquesta sensació. I després una altra cosa que et volia preguntar, perdona, molt al principi, al tercer o quart capítol, hi ha una sèrie, o sigui, al fons el llibre també serveix de guia per anar a una festa si ets jove. O
0: I
1: sigui,
0: vas d'Erasmus, per
1: i va
0: exemple.
1: dir, o sigui, hi ha guies, hi ha consells pràctics per estar a una festa bé, no?
2: Consejos prácticos, sí,
1: Sí,
2: para
1: sí.
2: llenar una festa, para atender una festa.
0: No, no sé,
1: Per exemple, n'hi ha un
0: sí,
1: look...
0: el cigarrillo.
1: El cigarrillo,
0: Sí,
1: el cigarrillo. És que
0: sí.
1: m'ha encantat,
0: El
1: això.
0: cigarrillo, la
1: Acabem
0: sigaretta.
1: amb això, per favor.
0: Sì, la sigaretta, la teoria della
1: La teoria della
0: sigaretta.
1: sigaretta, per andare a una festa.
0: La teoria del cigarrillo. La prima cosa da fare quando si arriva a una festa è trovarsi una sigaretta. La sigaretta, il sigarillo può essere qualsiasi cosa, può essere ballare, può essere fumare una sigaretta, può essere parlare,
1: Pot ser
0: qualsiasi
1: literal, però
0: cosa.
1: pot ser che no, sì, però sì.
0: Qualcosa, algo che ti tiene occupato. Mentre tu vorresti fare qualcos'altro, cioè la tua vera missione è un'altra, ad esempio, non lo so, andare a letto con quella ragazza
1: Clar,
0: o
1: ligar, clar,
2: anche
1: ligar.
2: una
0: anche solo diventare amico di qualcuno, cose così, però tu nel frattempo fai tutta una serie di cose che ti tolgono dall'imbarazzo,
1: Clar.
0: tipo la sigaretta, tipo queste cose qua. E questo ha un livello, diciamo, semplice, superficiale e rimane una cosa divertente, simpatica, così. Però Pub, il personaggio che ne parla, la usa come una metafora molto più ampia della vita. Dice, in mancanza di un senso molto molto ampio e molto vasto che tenga unito tutto, allora abbiamo bisogno di sensi provvisori, di cose che ci tengano occupati nel frattempo. E quelli sono i cigarillos della vita.
1: Cigarrillo de la vida.
2: La sigaretta.
1: Tradueix al final, una mica al final.
2: Sí, que és una metàfora de sa vida, que tu has de tenir petites ocupacions que t'ajuden una mica a oxigenar-te de les situacions socials en les quals ens veiem
1: I es
2: abocats.
1: van preva, pre, i d'esquitllada vas calculant el
2: Sí,
1: gran projecte.
2: exacte, i vas observant,
1: Que en una festa
2: és un
1: pot
2: gran
1: ser
2: observador.
1: una
2: Lligar,
1: bona
3: lligar,
1: lliga.
2: Sí,
1: Lliga.
2: lligar.
1: Escolti, no es perdin festa amb casuari. Leonard Muntaner en català i a ADN en castellà és un fenomen europeu actual, 14, la primera novel·la d'aquest senyor, de Leonardo de San Pietro, traduïda ja a 14 llengües, això és una cosa que és
2: Sí.
1: una barbaritat, i es
0: Sí.
1: presenta a la Setmana del Llibre en català, perquè tot això, tot i que
2: Demà.
1: demà, a quina hora?
2: Demà, dissabte, número dia de 9 de setembre, a 6:15, a l'escenari de la Setmana del Llibre en Català a Arc de Triomf. Vos hi esperam.
1: Ara. Molt bé, molt bé. Bueno, escolta, abans de parlar amb la Desi de Vera, moltíssimes gràcies, Leonardo
0: Gràcies.
1: San Pietro, que vagi molt bé. La Setmana del Llibre en català, efectivament, s'està celebrant aquests dies, és importantíssima. Anem a parlar ara breument amb Enric Aragonès. Bravo.
4: Què tal, Marc?
1: Avui estem pues, molt bé, la veritat és que molt bé, si estàs tu molt bé. Escolta una cosa, nosaltres ara estem aquí molt reivindicatives, avui ja ho veig, ets portaveu del sindicat de llogateres i demà, el dissabte 19, al carrer Mallorca 243, hi ha l'acte d'inici del curs del sindicat de llogateres.
4: Sí, senyor.
1: Que l'he de presentar jo, em sembla, i ara
4: Exactament.
1: m'explicaràs una mica què he de fer, perquè encara no m'he estudiat el
4: Cap
1: guió
4: de
1: ni
4: cartell,
1: res.
4: quan sortiu de la presentació de Festa amb Casuari,
1: Bé.
4: veniu a Mallorca, és entre Rambla Catalunya i Balmes.
1: Avui ja comença la festa?
4: No, no.
1: Demà,
3: Demà,
1: eh?
3: demà.
4: Ah,
1: Avui
4: val,
1: tenim
4: val.
1: assemblea.
4: Qui necessiti que li pugin que li estiguin pujant el lloguer, l'estiguin fent fora de casa, no li arreglin la caldera, no li tornin la fiança, a les 6 de la tarda a l'Escola Drassanes avui tenim assemblea. Però demà tenim ganes de començar el curs ensenyant tot això que fem, ensenyant quants blocs de veïns i veïnes llogaters en aquesta ciutat i fora d'aquesta ciutat estan resistint contra les expulsions, no estan marxant quan un fons d'inversió compra l'edifici i els fa fora de casa, i aleshores això, conversarem amb tots ells. De fet, conversaràs amb ells.
1: Sí, conversaré jo amb
4: perquè
1: ells,
4: tindrem, efectivament. Bueno, tenim un presentador de luxe, cap de cartell.
1: De luxe.
4: Marc Giró.
1: Exacte, un mite de la comunicació mundial.

0: I llavors què farà d'això?
1: Estem viu. Contentíssims, eh?
0: Viu, eh? Viu, a més viu. A més. Una cosa, llavors, clar, això que és, a mi el que m'interessa de tot aquest acte de demà, que comença a les 7 de la tarda...
1: A les 6.
0: A les 6 de la tarda.
1: Vine a les 6. Ah,
0: perdona, és que era sí. És que era dissabte 19 a les 6. És que, clar, hi ha molt de número aquí, eh? Per una persona de Torradeta hi ha molt de número. El dissabte 19 a les 6 de la tarda, al carrer Mallorca 243, és que coneixerem exactament històries reals de persones que, efectivament, fan ús d'estar sindicada en el sindicat de llogateres. És a dir, que això és una realitat. Exacte. Parlem. No, no, que això
2: que funciona,
0: incideix a les vides de les persones. És que els sindicats funcionen.
1: Gent que, si no fos per això, ja hauria fet les maletes i hauria fet caixes de mudança i estaria vivint en un altre lloc, però que ha decidit quedar-se. Hi haurà el Xema, que viu al carrer Sant Agustí, que, sabeu, es va fer conegut el seu desnonament el curs passat. Hi haurà la Gemma, que viu precisament en aquest bloc. És a dir, fem això a Mallorca 243 perquè hi ha un bloc d'on volen fer fora tots els veïns. Vindrà l'Àgueda, que ha fet vaga de lloguers contra la Fundació La Caixa, que ve de Banyoles, diversos veïns i veïnes, i després la festa continua fins a les 11 de la nit. Això també... De fet, tinc una exclusiva, eh?
0: A veure, exclusiva, digues.
1: M'han confirmat venint. Vale, al cartell tindrem concert de Mamaduixa.
0: Home,
1: fantàstic.
0: Fantàstic.
1: I podem confirmar, això és primícia, però no està publicat, tindrem també a l'Escorpio d'Eufòria.
0: Carai, noia!
2: Hola!
0: Doncs escolta,
1: i un grup sorpresa que per contracte no puc anunciar.
0: Però
1: vindrà un grupasso, sorpresa, hi haurà sopar i podeu venir fins a les...
0: Hi ha fideuà també, no?
1: Hi ha fideuà.
0: Fideuà, sí. Va, de fideuà per sopar, vols dir?
1: Ja ho sé.
0: Saps què vull dir o no?
1: Però hi haurà coseta. Pots triar la quantitat, la quantitat tu te la regules.
0: Clar, jo t'atec, no? Perquè de vegades la gent no diuen no, la fideuà per l'arròs per la nit i totes aquestes
1: coses. Bueno, però després te fas un gin tònic i tot...
0: Ah, el gin tònic per sopar, perfecte. Bé, escolta, Ricard Regres, moltíssimes gràcies al portaveu del sindicat de llogateres. Demà, acte d'inici de curs, demà és dissabte 19, a les 6 de la tarda, al carrer Mallorca 243, sou convocades. Jo mateix, parlant amb totes aquestes persones que tenen experiències, que en qualsevol moment pot ser la nostra pròpia experiència, que estan resistint com uns matxos. Carai, quina meravella. Moltíssimes gràcies. Després de la publicitat, no us perdo la secció de Decidir Veure l'OBD, perquè tornarà a posar els punts sobre les 6, perquè ja estem hasta el mismíssim potorro de tot.
3: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmàlaga.com.
4: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
5: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: Hola, això t'interessa.
7: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
6: I allò del sorteig?
7: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Mary Shore. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
13: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
12: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
14: RAC 1 Podcast.
15: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
16: Per exemple, amb el periodista Roger de Gràcia parlarem de com afecta a la teva vida patir fòbia social crònica.
17: Jo no sabia què fer. No sabia què fer i, a més, no parlava del tema. És a dir, a casa no en parlàvem, amb la qual cosa jo em pensava que era una persona normal que estava fallant. Era millor desaparèixer.
15: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Doncs escolta, seguim aquí la mar de pitxitxis amb tots vostès. Desiree Belalonde. Vinga.
18: Avui el tema t'agrada.
0: Sí, m'agrada el tema.
18: T'agrada.
0: És que, a més a més, és un tema que jo me l'estava llegint, me l'he llegit com en diagonal i dic, mare de Déu. Però, clar, tu ja has donat un gir. Molt bé. Desiré, digues, per favor.
18: Doncs mira, el tema d'avui el plantejo a partir d'aquesta polèmica que estem escoltant aquests dies sobre l'Ed Sheeran, no? Aquest cantant que s'ha quedat sense taloners després que en un dels seus concerts el raper Macklemore cridés Free Palestine.
0: Free Palestine. Val?
18: Llavors, a l'estadi de New Jersey, el concert que van fer a l'estadi de New Jersey, Macklemore crida Free Palestine i llavors moltes sales on hi havia després programats concerts, no?, de la gira, perquè l'Ed Sheeran està de gira, van dir que si Macklemore continuava com de un dels taloners després d'ahir Free Palestine, li cancel·laven la gira.
0: Ah, mira.
18: Vale? Llavors, Ed Sheeran li va dir a Macklemore «Ciao, baby».
0: Se'l va treure de sobre.
18: Se'l va treure de sobre perquè, bueno, considerava que era més important poder continuar ell de gira.
0: Clar.
18: De retruc, quatre artistes més que també feien de taloners han cancel·lat.
0: Però que tomo quants salons tenia?
18: No sé. Vull dir, no em sembla que no he sentit mai una cançó sencera d'aquest senyor.
0: Jo tampoc, jo he llegit mai aquest.
18: No sabem qui és.
0: Sí, és una mica Frodo, una mica com...
18: Sí, té pinta, sí. O sigui, de veure l'he vist, però escoltar-lo no, escoltar-lo mai, i tampoc m'interessa gaire. Ni idea.
19: Això és
0: Ed Sheeran? Pues guapa, que no hagi escoltat tu, que tu sí que escoltes música.
18: Jo escolto música, però escolto una altra música. No escolto això. Per començar, aquest senyor és blanc i jo no escolto música.
0: Frodo, ja t'ho dic. I punto.
18: Ja t'ho dic. Bueno, llavors, doncs quatre artistes més han deixat la gira en solidaritat amb Macklemore, però no només amb Macklemore, sinó també amb la causa palestina.
0: Clar, clar.
18: Llavors, a partir d'aquí, la resposta de Sheeran ha estat... que dir que la decisió de que Macklemore quedés fora no ha estat seva, i a més va explicar que ell no parla del conflicte entre Israel i Palestina, que dir-li conflicte ja et fa pensar una mica per on va aquest senyor, no?
0: Per què?
18: Home, perquè això no és un conflicte ni una guerra, això és un genocidi.
0: Molt bé.
18: Ja està.
0: Ah, val, clar.
18: Ja ho sabem, no?
0: Free Palestine.
18: Ho hauríem de saber. Free Palestine sempre. I que, a més, ell no fa servir el seu escenari per política...
0: Ara és, aquí arribem al cap de cap.
18: I que els seus concerts no són, en paraules seves, un fòrum polític.
0: Ah, mira.
18: Mm? I això ho va dir després de reconèixer que té una opinió personal sobre el conflicte que prefereix no fer pública. Però potser ja sabem per on van els tiros, no? No sé. Llavors, arran d'això, ahir vaig veure un post a Instagram, perquè jo en realitat avui havia de parlar d'una altra cosa, de Gloria Steinem, però vaig veure això i vaig dir, calla, això m'interessa més.
0: No, no, i tant, se sembla molt bé. És que nosaltres estem per la desobediència, eh?
18: Sempre. Si llavors, vaig veure ahir un post a Instagram d'un compte que es diu Minding My Own Mental, cuidant de la meva salut mental.
0: Ah,
18: és d'una coach afroestadounidenca que es diu Sasha Rosita Crossman, que parlava d'una cosa que m'ha fet pensar que era prou interessant portar-la avui i parlar-ne. Ella deia al post que el que passa amb l'Ed Sheeran toca alguna cosa que va més enllà de l'Ed Sheeran, perquè no sé vosaltres, però jo conec molta gent que de cop s'ha tornat a política. Però es tornen a política sobretot quan les persones perjudicades no s'assemblen a elles. Sona això?
0: Sí.
18: Sí? Vols que et posi alguns exemples?
0: Sí, buble.
18: Som-hi. És aquesta gent que diu que no vol posicionar-se quan les persones trans lluiten pels seus drets, per la seva seguretat i la seva humanitat. Són els amics o les amigues que quan estan separant famílies immigrants i deportant gent als Estats Units i l'ICE està assassinant gent i estem dient cuidado que vienen, que Europa acaba d'aprovar un reglament tal, aquesta gent diu jo és que no em fico en política.
0: Sí.
18: Però després l'ICE assassina una persona blanca i llavors sí, allà reivindiquen, no? I també és qui de sobte no en sap prou per pronunciar-se quan es parla sobre violència racista contra persones negres o racialitzades.
0: Que m'ho estic pensant. Si ho estàs pensant.
18: No és... és que jo no sé, és que no en sé prou. I llavors prefereixo, no, jo em quedo al marge. Mm?
0: Sí, de vegades, hi ha gent fins i tot que diu, de vegades és millor... sí,
18: no, jo és que prefereixo mantenir-me... Jo no dir res.
0: Sí, espera, sí, exacte.
18: Saps?
0: Sí, sí.
18: No, com que... No, jo això, és que de política jo en realitat sí. No...
0: I tots els polítics són iguals, també, que de fet hi ha coses que van seguides d'aquesta, que és
18: també...
0: el posoc a polític, tots els polítics són iguals, sí. Tots són uns corruptes, uns lladres, i tots tenen...
18: Però saunes, jo sé. Política no em preguntis, perquè jo política no en sé, exacte. I no m'hi fico, i jo soc a política. I llavors ara ve la part que a la gent no li agradarà tant sentir, que és... Poder-se permetre ser apolític o apolítica sovint és un privilegi. Perquè mentre unes persones es poden estalviar la conversa sobre violències i opressions, d'altres estem vivint aquestes situacions de violència i opressió. Per tant, no ens queda més... no tenim més motiu, o sigui, no tenim més opció que parlar-ne, no?
0: Clar.
18: I llavors el post deia una cosa que també m'ha semblat molt interessant i és aquesta. Per a tu, per a vosaltres, per qui ens escolta, el silenci pot voler dir no vull discutir, perquè aquesta és una altra, no? A mi hi ha molta gent que em diu no, jo d'antiracisme o de racisme amb la meva família no parlo perquè em poso molt nerviosa, o jo és que tinc... m'angoixo molt, no? És que jo tinc problemes de neurodivergències, etc, etc, no? Llavors, tu pots dir no vull discutir i tu ho estàs dient en aquest sentit, però en aquest sentit, però per algú que coneixeu o estimeu, aquell mateix silenci es pot sentir com el meu patiment no t'importa prou com per parlar-ne. Llavors no cal tenir les paraules perfectes, ni les bibliografies i les referències i les autores i els conceptes i tots els termes, ni saber-ho tot per dir alguna cosa, no? Perquè hi ha una diferència entre no saber-ho tot i triar no veure res.
0: Clar.
18: hauríem de trobar potser el terme mig, no? I el que fa més mal moltes vegades no és descobrir el que pensen persones desconegudes, és adonar-se com de callades es poden quedar les nostres amistats quan allò no els afecta amb elles.
0: Aquest és el gran tema filosòfic, que haurem de parlar més sovint, perquè estem en un moment que és un tema increïble.
18: Central.
0: Però nosaltres estem veient clar de dia. I a més ara diem, les xarxes socials, no sé què. I ara gent també que hi ha dit... Una altra cosa que s'ha instal·lat és que hi ha gent que diu que hi ha sobreinformació. Segur que hi ha sobreinformació? Bueno, la informació que potser no està molt afinada. Però
18: aquest
0: que sí
18: és
0: que
18: un altre tema.
0: Però a banda d'això, sí que tenim informació.
18: I tant.
0: Escolta, llegeixi La Vanguardia cada dia i vostè estarà informada perfectament del genocidi d'aquí, de la guerra d'allà, del tal... Això de sota, perquè ara toca més a prop, no sé què, i Espanya i tot aquest rotllo patatero. Però vull dir-te que nosaltres tenim informació i no sé si estem fent res. De fet, no estem fent res.
18: No, hi ha molta gent que no està fent res amb aquesta cosa de jo no m'hi fico, no, a mi no em toca, no jo què he de fer, hi ha molta gent que no es fica. Llavors jo vull acabar amb dues preguntes que deixo aquí.
0: Molt bé.
18: Perquè la gent reflexioni. La primera és, quines persones del vostre entorn s'han tornat a polítiques just quan a tu, a vosaltres, us afectava o necessitàveu que aquelles persones diguessin alguna cosa?
0: Mm-hmm.
18: I la segona pregunta, quan us heu tornat vosaltres a polítiques o heu dit que no sabíeu prou per defensar un tema quan li ha afectat algú del vostre entorn? Perquè assenyalar el silenci dels altres és fàcil, el repte és reconèixer el propi.
0: Brava! Ara una mica de publicitat, que és genial, perquè la fem en vers, eh? Una cosa que és increïble. Una qualitat increïble de publicitat.
19: Vostè primer, ara, amb Marc Giró.
20: RAC 1.
21: Aquest diumenge 20 de setembre, a la tarda, viu al Palau de la Música Catalana l'emoció d'un rèquiem alemany de Brahms. L'Orfeó Català canta un dels apropaments més humans a Déu, la mort i la vida. Concert benèfic a favor dels damnificats pels terratrèmols de Veneçuela. Entrades a palaumusica.cat.
22: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
23: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
24: Del 18 al 21 de setembre, a Esplugues, es viu la Festa Major de Sant Mateu.
25: Gaudeix dels concerts de Doctor Prats, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. De la cultura popular i d'activitats per totes les edats.
24: I recorda posar-te el mocador taronja, el mocador que ens uneix.
25: Tota la programació a esplugues.cat, Ajuntament d'Esplugues.
26: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
27: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
28: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
29: Us donem la benvinguda a Vegan Fest. Territori lliure de crueltat, d'explotació i d'avorriment. Hi haurà concerts, zona infantil, show cooking, food trucks, markets i molt més. Vine el 19 i 20 de setembre al Parc Vallparadís de Terrassa. I make amanides great again. Entrada gratuïta.
30: Últimament a casa em diuen que tinc la tele massa alta.
31: I què els hi dius?
30: Com? Perdona, no t'he sentit bé?
31: Mira, passa't per Òptica Sanabre, que aquest setembre tenen una promoció del 50% en audiòfons i tenen les noves ulleres Nuance que incorporen ajuda auditiva per a pèrdues d'audició moderada.
30: Doncs sí, hi aniré a parar bé l'orella.
32: OpticaSanabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
33: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
1: Tots som bons fins quan ens convé no ser-ho.
33: Bons i dolents. A partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
2: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
3: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
4: Club de Vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
5: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
7: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Escolta, ja les té Romagosa, per acabar la setmana anal, anal, això és
8: dues traible. Coses molt ràpides. Què significa fer-se gran? Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, assumir responsabilitats, buscar nous reptes, ser més lliure, ser més
0: mare
8: tu.
0: Mare Déu, tot això.
8: I evolucionar com a toca des del 1970 ha ajudat els catalans i catalanes a fer-se grans, a tot la llet que ens ha fet grans. I moltes felicitats, Marc, avui és el teu aniversari, també fas gran.
0: Faig gran, faig gran. De tota manera, deixa'm dir que jo em faig gran, però amb tot el meu carinyo als Dato, que saben que els estimo moltíssim, jo, tot això de...
8: Mira, Lucy, ets més lliure,
0: no,
8: ets més lliure...
0: No, però a veure, tant més tu, més lliure i tal, jo el que faré és seure tranquil·lament, prendré un got de llet tranquil·lament asseguda. O sigui, si no faré tanta activitat, diguéssim, ara que soc gran, jo també trobo que es pot ser gran calmadament.
18: I tant. Estic molt a favor d'això.
9: Bravo!
10: Llavors, hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
11: Exacte.
10: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
12: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
34: Perfecte, aquí el tens.
14: Ja?
34: Ja.
14: Sí?
34: És així.
14: De debò?
34: I tant, de debò.
35: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
36: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
37: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
38: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I supem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
19: I fem i no deixem de fer.
20: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
21: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1 en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
24: No tenim pressa, entrem suau!
23: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
25: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
23: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
26: 4 de 9 sense folre, descarregat!
23: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
27: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: RAC 1.
28: Bon dia, passa un minut de les dues. El campament del Port de Ceuta ja està ple després de corredisses i moments de tensió. Milers de migrants han hagut de tornar a la platja.
29: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Estos señores vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
30: Ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad. No entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable. Alguien que de verdad quiera devolver la normalidad a Ceuta. Hoy lo que estaría es deseando que salga todo bien y apoyando a quienes están haciendo esta operación.
28: La situació a Ceuta continua centrant el debat polític. Alberto Núñez Feijóo insisteix que la ciutat és un autèntic polvorí.
23: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
28: 1.700 migrants s'han encabit al campament habilitat al Port de Ceuta. El govern espanyol destaca que el trasllat s'ha fet sense incidències destacades. Ara fa un moment sentíem el ministre Òscar López retraient al líder del PP les seves declaracions enmig d'una operació de trasllat. Reconeix que ha estat complexa. Per cert, que Florentino Pérez s'ha plantat avui a Ceuta per donar suport als seus veïns, el president del Real Madrid, però assegura que la visita estava programada abans que Vinícius, Mbappé i Konaté es neguessin a mostrar el lema de suport als veïns de la ciutat. Jonathan Andy, que es va interessar per una teràpia que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc, o avança La Vanguardia. El Col·legi de Psicologia avisa que aquest tipus de teràpies no estan reconegudes ni tindrien cap mena de sentit. I després de 13 anys d'instrucció, avui finalment ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Nipro de suposada corrupció. L'exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros n'és el principal acusat. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
27: Bon dia, Núria.
28: Joan Garcia serà baixa per enfrontar-se demà al Sevilla per les molèsties que arrossega el genoll.
27: El porter blaugrana no s'ha entrenat aquest matí i el tècnic Hansi Flick ha confirmat que demà no serà al Pizjuán.
28: We always decide together, so it's
29: sempre decidim junts. Vam fer-ho amb ell i l'equip mèdic. Vam parlar amb nosaltres sobre els problemes que té. No són grans, però necessita descansar i hem decidit que no està disponible per aquest partit.
27: El que no ha volgut aclarir és qui serà el seu substitut, si Chesney o Livakovic. De fet, poc abans de la compareixença de Flick ja hem sabut que Joan Garcia tampoc ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola pels 4 partits que jugarà durant l'aturada. A la llista de Luis de la Fuente hi ha 7 blaugranes, entre ells Fermín, que torna a la convocatòria després de perdre's el Mundial. També hi són Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo i Rodri. Una de les grans novetats és el davanter de l'espanyol Roberto Fernández, que ha tingut premi a l'excel·lent inici de temporada en què ha marcat 6 gols en 6 6 partits. Precisament avui que l'Espanyol enceta la setena jornada de Lliga. La primera divisió rebrà l'Elx a les 9 del vespre en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
28: I som a les portes d'un cap de setmana càlid i assolellat. Mònica Usart, bon dia.
0: Bon dia, sí, predominarà el sol a bona part del país i només es combinarà amb algunes bandes de núvols prims i també amb algunes boires matinals amb temperatures que pugen més que avui, màximes demà de 25 a 30 graus i diumenge una mica més altes. Però al moment aquesta tarda encara s'escaparà algun ruixat en punts de la costa central, també algun xàfec entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona i temperatures que seran semblants a les d'ahir, entre els 23 i els 27 graus de màxima. I fora d'aquestes zones on descarregaran aquests ruixats s'espera una tarda tranquil·la i dominada pel sol.
28: Les 2 i 5.
1: 14-15.
28: I fa una mica més d'una hora que ha acabat el reallotjament de migrants a Ceuta. El nou campament del port n'acull 1.700, que és el límit de la seva capacitat. Si fa no fa el doble, més de 3.000 n'han quedat fora i han hagut de tornar per tant cap a les platges. Tot plegat després d'un matí de tensió entre migrants i policia espanyola, que en alguns moments ha hagut de carregar per evitar allaus. El govern espanyol reivindica que ha anat prou bé, tenint en compte que es tractava de l'operativa de migració més complexa que ha hagut d'afrontar mai. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Sí, bon dia. La Moncloa el que diu és que aquest dispositiu, tu apuntaves, funciona raonablement bé, s'expressen en aquests termes, que ara hi ha normalitat a Ceuta, tot i l'escena d'aquest matí, amb corredisses de milers de persones. El govern espanyol apunta que hi ha hagut un efecte crida, que per això a primera hora hi havia més gent que mai a les platges de Ceuta i que tothom vol un llit després de 50 dies dormint en ras. Parlen d'entre 3 i 5.000 persones a les platges, tot i admetre que tota la ciutat en poden ser 10.000, l'última xifra fa dues setmanes, era de la meitat de 5.000, i en aquest ball de xifres el govern de Ceuta parla en aquests moments de 13.000 migrants que encara hi ha a la ciutat. Al nou campament hi ha 1.700 persones, d'aquesta manera s'han habilitat espais temporals per 6.000 migrants a tota la ciutat, sumant els llocs on hi ha menors d'edat i els que tenen més de 18 anys.
28: El PP ha aprofitat la situació per reiterar que el de Ceuta no és un problema migratori, sinó de seguretat. Alberto Núñez Feijóo, que dilluns tornarà a visitar la ciutat, exigeix, Jordi, expulsions immediates.
2: Sí, ho reitera. El líder del PP ha arribat a dir que Sánchez defensa més la sobirania de Dinamarca sobre Groenlàndia que no pas la de Ceuta amb Espanya, i afegeix això.
3: El PSOE se ha esforzado más en defender que Groenlàndia le pertenece al Estado danés y por lo tanto es un territorio europeo, que defender a Ceuta y Melilla y por lo tanto a España. Y eso no tiene ningún sentido y no se puede consentir. No se puede consentir. Digo yo, ¿qué necesitaría el señor Sánchez para indignarse? ¿Que el señor Trump invadiese Ceuta y Melilla?
2: Això ho deia en un míting des de Melilla, precisament, i també deia que els migrants de Ceuta són delinqüents perquè avui s'han enfrontat a la policia. El govern espanyol l'acusa d'irresponsable, qui el respon és el ministre Óscar López.
30: Una vez más, una irresponsabilidad y una gravedad y un no saber estar a la altura. Y hasta el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable. Alguien que de verdad quiera devolver la normalidad a Ceuta, alguien que tenga un mínimo de responsabilidad, hoy lo que estaría es deseando que salga todo bien y apoyando a quienes están haciendo esta operación.
2: I des de Moncloa li recorden a Feijóo que les expulsions immediates que reclama són contràries a la llei actual.
28: Gràcies, Jordi. I avui ha estat també el dia que el president del Madrid, Florentino Pérez, ha fet una visita institucional a Ceuta per trobar-se amb el president de la ciutat autònoma, Xavi.
27: Sí, visita que, segons han d'avançar totes dues parts, ja estava prevista abans de la polèmica de les samarretes amb Mbappé, Vinícius i Konaté. Albert Bassas, bon dia.
4: Bon dia. L'objectiu de la delegació del Club Blanc, encapçalada pel mateix president Florentino Pérez, també ha estat la de tancar la polèmica que dimarts van obrir els tres futbolistes quan van arromangar-se la samarreta que duia imprès un missatge de suport a Ceuta impedint que es veiés bé. Florentino, en un discurs que ha fet d'agraïment a l'Ajuntament de la ciutat, no n'ha fet referència directa i s'ha limitat a insistir en la idea que aquest acte ja estava previst amb anterioritat.
5: Lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas. Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles. Os enviamos un fuerte abrazo a todos los ceutíes y deseamos que Ceuta, como antes he dicho en el libro que he firmado, honor, y que recupere la normalidad lo antes posible.
4: Tot i que avui no n'ha parlat ahir el president de Ceuta, Juan José Vivas, va dir a la COPE que Mbappé, Vinícius i Konaté van ficar la pota i que voldria parlar amb ells per fer-los entendre.
6: Yo, si hubiera tenido oportunidad
1: de hablar con Mbappé, no lo conozco, le hubiera dicho que no, por lo que él ha manifestado luego, que no es incompatible, que esto no va de izquierda ni de derecha, que aquí de lo que va fundamentalmente es de ponerse al lado de un pueblo que ha sufrido una invasión, que aquí de lo que va es de defender nuestra integridad territorial y nuestra soberanía.
4: I a la mateixa emissora també en va parlar el president de la penya madridista de Ceuta, Miguel Ángel Montano, augurant que els tres futbolistes acabaran demanant perdó.
6: Aunque ya el Real Madrid no ha comunicado que los jugadores se iban a disculpar, evidentemente lo ha hecho Mbappé. No hemos visto a Vinicius ni a Konaté de disculparse. Yo creo que al presidente tampoco le sentaría muy bien el tener que aguantar esto, ¿no?
4: I tot això, per cert, només unes hores del decisiu derbi madrileny que els blancs jugaran aquest diumenge al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid.
28: Però tornem a Madrid perquè el cas de l'Atlètic d'Isabel Díaz Ayuso, lluny de tancar-se a oblidar-se, com voldria la presidenta madrilenya, comença el seu propi recorregut judicial. Una jutgessa de Madrid ha demanat a la Fiscalia que es pronunci sobre si és competent per investigar la compra de l'immoble per, recordem, 6.300.000 euros. És una notícia que no ha agradat gens Díaz Ayuso, que avui ha esclatat davant dels periodistes. Roger Perciba, bon dia.
7: Bon dia, Díaz Ayuso, amb voltada de periodistes, ha intentat aquest matí respondre als dubtes que encara persisteixen sobre la compra d'aquest pis. Primer traient-se les puces de sobre, negant tenir cap responsabilitat i dient que el pis es revaloritza.
8: Es decir, cada uno tiene su responsabilidad. La mía no es gestionar inmuebles. Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. No está perdido. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
7: Criticant Pedro Sánchez.
8: El presidente del gobierno, que es lo más impresentable que hemos tenido, solo se le ocurre decir que Ayuso se ha comprado un aticazo para no perdonar. Es tú, el jeta de la mareta, el que estás viviendo del erario público en todo. Así que no me voy a poner con el tú más, pero es tan bochornoso el ejercicio que se hace de persecución a unos y de blanqueo de los demás, que es tan injusto.
7: I denunciant una persecució i una fiscalització injusta de la seva gestió. Ayuso veu com la justícia avança i les explicacions que dona sobre l'Àtic no resolen els dubtes.
28: Gràcies, Roger. I a Catalunya aquest serà un cap de setmana d'aires preelectorals. Diumenge coincidiran aquí Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, Laia Colomer.
0: Sí, el president del govern espanyol serà la tradicional Festa de la Rosa a la Pineda de Gavà, al costat de Salvador Illa, una cita anual dels socialistes que acostuma a reunir milers de persones i a la mateixa hora el líder del PP participarà en un acte a Badalona amb Alejandro Fernández i Xavier García Albiol, on s'hi esperen unes 6.000 persones. A la 2CAT, el secretari general del PP català, Juan Fernández, ha dit que serà una exhibició de múscul.
9: Demostrarem la força del Partit Popular de Catalunya, que és un partit que està creixent aquí a Catalunya i que hi ha molta gent disposada no només a votar-nos, sinó a donar la cara per nosaltres cada vegada més, i jo crec que és important que donem aquesta imatge de força, perquè a Catalunya som l'alternativa al socialisme i al nacionalisme.
0: Ja avui qui és a Catalunya és el líder de Vox, Santiago Abascal, que aquesta tarda farà un acte amb Ignacio Garriga a Barcelona. Unes visites que no tenen cap sentit per Esquerra. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, lamenta que vinguin a pidolar.
10: Venen a buscar els suports que segurament mai s'han merescut, no? I que qualsevol vot que no vagi a Esquerra Republicana, i en especial qualsevol vot que vagi a partits d'obediència estatal, és un vot desaprofitat.
0: I qui també es mobilitza aquest cap de setmana és el govern. Tots els consellers es repartiran arreu del territori per explicar el balanç dels primers 2 anys de mandat i què faran els 2 que queden.
28: 2:15.
11: RAC 1.
12: Aquest diumenge 20 de setembre, a la tarda, viu al Palau de la Música Catalana l'emoció d'un rèquiem alemany de Brahms. L'Orfeó català canta un dels apropaments més humans a Déu, la mort i la vida. Concert benèfic a favor dels damnificats pels terratrèmols de Veneçuela. Entrades a palaumusica.cat.
13: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
12: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
14: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa't a esade.edu i lidera el que vindrà.
15: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
16: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
17: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
18: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
19: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Rabic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
20: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
21: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
20: Fàcil, intuitiva i renovada.
21: I escolta el que vols, quan ho vols.
28: Un quart de tres, nou gir de guió en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. És un detall que avui publica La Vanguardia, que afegeix que això va ser pocs mesos abans que el seu pare i fundador de Mango morís durant l'excursió familiar a Montserrat. Qui va revelar aquesta informació és una professora d'anglès, amiga de la terapeuta d'Andic, que va declarar davant dels Mossos a finals de juliol, Eudald Martínez.
22: La professora, que va declarar voluntàriament, va explicar a la policia que la terapeuta li hauria dit que en un primer moment el tractament estava pensat per un altre pacient amb esquizofrènia que odiava la seva mare. La dona el volia portar a un precipici per dir-li que s'imaginés que ella era la seva mare i que l'empentés. Creia que així l'home s'adonaria que realment no la volia matar. Quan la terapeuta li va explicar el cas a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango s'hauria interessat per presenciar la sessió. Les revelacions de la professora d'anglès, però, no s'acaben aquí. Diu que va ser justament ella qui va descobrir la ruta a Andic, a Montserrat, on va portar el seu pare. De fet, fins i tot la va acompanyar el 7 de desembre del 2024, és a dir, una setmana abans de la mort d'Isaac Andic. Posteriorment s'ha sabut que Jonathan Andic va fer la ruta tot sol l'endemà, el 8 de desembre, i també el dia 10. Aquestes revelacions donen ales, per tant, a la tesi que la mort d'Isaac Andic no hauria estat un accident i que apunten el seu fill com a principal sospitós.
28: Sigui com sigui, els experts en psicologia deixen clar que aquestes suposades teràpies de xoc no tenen ni caps ni peus. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Dolors Liria, n'ha parlat al Món a RAC1.
24: Això no té cap sentit ni es pot considerar de cap de les maneres una teràpia.
25: Per tant,
24: no existeix una teràpia que faci posar a un pacient al bord d'un precipici.
28: Líria també ha recordat que la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Julia Luderwald, no està col·legiada ni a Catalunya ni a l'Estat. Més coses, investiguen si un pres de Quatre Camins ha matat el seu company de cel·la.
22: Ha passat aquesta nit, un dels interns ha mort en un incident amb un company de cel·la a la presó ubicada a la Roca del Vallès. Segons informa el Departament de Justícia, l'agressió s'ha fet sense arma blanca. La conselleria destaca que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat. Els professionals del centre han activat els protocols d'actuació corresponents i han intervingut de manera immediata, i tot i que els serveis mèdics han atès els interns, no han pogut salvar la vida a la persona que ha acabat morint. Els Mossos han obert una investigació i s'espera que l'autòpsia ajudi a aclarir els detalls de la mort. El director de la direcció del centre està en contacte amb els familiars de l'intern que ha mort i està oferint els suports previstos en aquests casos.
28: Això mentre continua la recerca d'un pres que hi va fugir durant una sortida programada al centre comercial de les Gavarres, en aquest cas havia fugit de la presó de Mas d'Enric al Catllà. I la Guàrdia Civil ha detingut un home de 84 anys que tenia més de 1.500 plantes de marihuana a l'Empordà. Ara investiguen si l'ha arrestat i un còmplice de 75 anys. També investigat, van fer una tala indiscriminada de pins per crear la plantació.
22: La Guàrdia Civil la buscava des del juliol i va acabar trobant-la a tocar d'una masia situada en una zona boscosa del terme de Cistella, on també hi havia 2 quilos de capdells a punt de vendre's. A més, van detectar que els terrenys s'havien talat arbres i que s'havien mogut terres. La investigació, que dirigeix el jutjat de Figueres, continua oberta.
28: El govern espanyol mantindrà tot això. El pla de xoc contra la multireincidència a Catalunya, la Moncloa assegura que el reforç judicial ha funcionat i que estan aconseguint reduir la saturació dels jutjats. Avui el ministre Félix Bolaños s'ha reunit amb el president Salvador Illa per analitzar com està la situació a hores d'ara. Adrià Santa Susagna.
1: Sí, el pla de xoc contra la multireincidència va començar el 2024 i passava, entre d'altres, per tenir un tercer jutjat de guàrdia i posar quatre jutjats penals de reforç. Avui el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha donat dades dels resultats. Per una banda, ha assegurat que el 2025 es van fer 1.380 sentències més que el 2024, és un 60% més, i que aquest 2026 ja se n'han fet més que en tot l'any passat, una dada que mostra que la justícia va una mica més ràpida. També ha assegurat que els assenyalaments judicials s'han disparat més d'un 50% aquest any respecte al 2025 i que el temps d'espera per marcar judici ha caigut dels 8 mesos als 10 dies. Per Bolaños, mostra que el pla funciona.
2: Podemos decir con orgullo que la seguridad es un valor progresista, es un valor que garantiza la convivencia, es un valor que garantiza la seguridad y, por tanto, es un valor público que se consigue gracias a políticas públicas, a más funcionarios, a más medios humanos y materiales y a mejores leyes para abordar este problema.
1: Per això el pla s'allargarà tant com calgui. També s'ha anunciat que els exàmens de les futures oposicions de jutges de l'estat espanyol es faran a Catalunya i que també s'obriran 50 noves beques perquè hi hagi més oportunitats per estudiar la carrera judicial.
28: Les 2:20 aquest matí ha començat a Tarragona el judici pel cas Inipro de suposada corrupció al voltant del grup municipal del PSC quan Josep Fèlix Ballesteros n'era l'alcalde. Després de més de 13 anys d'instrucció judicial, avui seuen finalment al banc dels acusats el mateix Ballesteros i 8 persones més, entre elles dues exregidores del seu govern i un dels homes forts dels socialistes encara avui a Tarragona. Detalls, Esteve Giral, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria. Tant la Fiscalia com l'acusació particular exercida per la CUP demanen penes de presó de fins a 5 anys per Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín i Gustavo Cuadrado, aleshores cap de gabinet de l'alcalde Ballesteros i ara un dels homes forts encara dels socialistes al Camp de Tarragona. La suposada trama hauria desviat prop de 276.000 euros de diner públic per acabar contractant persones afins al PSC amb l'objectiu, encobert, de millorar la imatge pública d'aleshores alcalde Ballesteros i acabar captant vots pel PSC a Tarragona. A les portes de l'antiga presó de Tarragona, avui, on es fa el judici per falta d'espai a l'audiència, Josep Fèlix Ballesteros, ja retirat de la política pública, ha defensat la seva innocència.
5: Per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
3: El judici ha arrencat aquest matí amb les qüestions prèvies. Les defenses fins ara han centrat tots els seus esforços en intentar que la jutgessa no doni validesa a una de les proves clau. És un disduc que va acabar en mans de la Guàrdia Civil i que és clau perquè va permetre als investigadors anar estirant del fil pel presumpte cas de corrupció política. Les defenses també volen fer servir al seu favor que la instrucció s'hagi allargat durant més de 13 anys.
28: I denuncien vulneració de drets lingüístics en un altre judici, el de Roger Espanyol. Diverses organitzacions han signat una carta en què qualifiquen d'intolerable que els advocats s'hagin vist obligats a autotraduir-se al castellà davant de la incapacitat de la intèrpret.
22: El comunicat el signen Òmnium Cultural, l'ANC i el Centre Irídia, que lidera la defensa del ciutadà qui van mutilar un ull durant el referèndum de l'1 d'octubre. Durant el judici, diversos advocats han volgut preguntar en català els testimonis del cas, entre ells desenes d'agents de la policia espanyola que van actuar durant el referèndum. En alguns casos, però han hagut d'acabar desistint davant de situacions com aquestes.
6: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial de l'1 d'octubre...
23: Si pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor.
25: Una decisió excepcional.
26: Por eso lo que es una decisió opcional.
25: Excepcional.
26: Excepcional. ¿Sabe usted lo que hacía? Es...
27: El lesionado.
26: ¿Sabe usted lo que hacía el señor español cuando estaba...
27: Cuando recibe el impacto cuando de la bala.
22: Les entitats denuncien que aquesta situació vulnera la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania. El Departament de Justícia ha explicat que ja ha fet un requeriment a l'empresa del servei per aclarir què ha passat i demanar que ho corregeixin les properes sessions. El judici reprendrà el 30 de setembre i posarà punt i final l'1 d'octubre, 9 anys justos després del referèndum.
28: I descarbonitzar la indústria costarà uns 9.500 milions d'euros. És la xifra que ha donat el govern al seu full de ruta fins al 2050. L'executiu avisa que la meitat d'aquests diners hauran de sortir de les administracions públiques. És l'única via, segons la Generalitat, per evitar que la transició ecològica acabi ofegant les empreses i obligui a tancar fàbriques. El govern ha presentat aquest matí el pla en un acte des de l'espai The Factory de la Zona Franca. Anem cap allà. Víctor Massip, bon dia.
0: Bon dia. El sector de la indústria gasta el 30% de l'energia de tot el país. A la llarga, les energies netes sortiran a compte, però la transició serà cara. Durant els pròxims 13 anys, electrificar processos o usar hidrogen verd costarà molt més que continuar cremant gas natural. Són uns sobrecostos que aboquen moltes fàbriques a una vall de la mort econòmica. Per evitar-ho, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, avisa que la factura s'ha d'assumir en conjunt.
4: Aquest és un procés que només podem fer si el fem conjuntament o no tirem enrere com a govern en un moment de desenvolupar alhora grans infraestructures de progrés, però sí que és veritat que ho hem de fer d'una manera nova i amb una gran capacitat de sostenibilitat.
0: Ara el govern obre el diàleg amb una vintena de sectors industrials per aterrar els ajuts. La prioritat seran els grans mostres de les emissions, com la química o el ciment, i dissenyar programes urgents perquè els operaris de maquinària fòssil se puguin reallotjar sense perdre la feina.
28: Les colles castelleres estrenaran el nou casc la setmana que ve. El model també compta amb un protector facial específic pel pont de dalt. L'eina s'ha presentat avui com una evolució i no com una substitució del model actual. Els primers a portar-los seran dijous vinent les colles que participen en les diades de la Mercè a Tarragona i a Barcelona. Júlia Bellvé.
7: Un element que arriba 20 anys després de la implementació del primer casc casteller l'any 2006, tot i que l'actual ha reduït molt les lesions al cap, encara hi havia impactes a zones de la cara que quedaven descobertes, com per exemple el nas i els pòmuls. El casc actual, però, continuarà sent vàlid durant el període de transició d'un a l'altre. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i la responsable de l'àrea mèdica i salut de les colles castelleres, Sílvia Simó, expliquen que la tecnologia els ha permès fer aquest nou casc que pot evitar possibles riscos.
8: L'experiència acumulada al llarg d'aquests anys, la recerca i també naturalment, els avenços tecnològics ens permeten millorar una eina que ja va demostrar molt clarament la seva utilitat en el seu moment.
9: Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
7: Els nous elements de protecció els han desenvolupat una empresa espanyola dedicada a la fabricació de cascos de protecció anomenada NZI, conjuntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El Departament de Cultura ha aportat gairebé el 70% del finançament total.
10: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
28: Avui arrenca una nova edició del Festival de Sant Sebastià i, com és habitual, el cinema català hi tindrà un pes especial. A partir d'avui, durant 10 dies, s'hi projectaran prop d'una trentena de títols fets a casa nostra, tot plegat en una edició que també reunirà grans estrelles internacionals. Per la catifa vermella hi passaran Brad Pitt, Penélope Cruz, Rami Malek, Jeremy Irons, Orlando Bloom, també Werner Herzog i Naomi Watts, que rebran el Premi Donostia a la trajectòria. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià. Adrià Garcia, bon dia.
11: Sí, bon dia. Precisament enguany el cinema internacional nacional tindrà molt pes a la secció oficial. Aspiren a la Conxa d'Or noms com J.C. Eisenberg, Mike Lee o Pablo Larraín. Però entre els competidors hi ha també cinema fet a casa nostra. Cinco minutos más, de Javier Ruiz Caldera, i Sants, de Miquel Gurrea, són candidates al màxim guardó del festival. Ara bé, la representació catalana va molt més enllà de la secció oficial. Una de les projeccions més esperades d'avui és Lejos de los Árboles, la pel·lícula de Meritxell Colell. Aquest estiu va marxar de Locarno amb dos premis sota el braç. La directora de RAC1 que és un viatge pels Andes a través de llengües a punt de desaparèixer.
12: Paral·lelisme entre les llengües que estan en perill de desaparició i la memòria, i que també era molt bonic el vincle entre el català i llengües que es veuen en perill per la colonització primer i després per polítiques estatals.
11: Lejos de los Árboles es presenta aquest vespre fora de la secció oficial. També Ses moments de ma vie, el documental musical d'Albert Serra. L'acte central d'avui, però, serà el lliurament del Premi Donostia al cineasta alemany Werner Herzog.
28: I a casa nostra el que arrenca avui és la Setmana del Llibre en Català. És una de les grans cites literàries del país que enguany vol potenciar l'ús de la llengua també en l'àmbit digital. La fira s'instal·larà al passeig Lluís Companys de Barcelona fins al 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè Maria Cosó.
13: Amb el lema Molt per veure, molt per llegir, la Setmana del Llibre programa més de 300 activitats per tots els públics amb més de 300 expositors situats al passeig Lluís Companys. Després de l'èxit de l'edició anterior, que va plegar més de 100.000 persones, aquest any la festa s'amplia també al País Valencià, a les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. Llúcia Ramis, Marina Ribas, Oriol Mitjà i Francesc Torralba són només alguns dels autors que participaran aquest any a la Setmana del Llibre.
28: I ara música. Aquesta nit Muixca actua al Parc del Fòrum. Tiene el mando. El marc del Festival Beca durant tot el cap de setmana acollirà noms com Maria Arnal.
14: Canto la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls...
28: A l'Osa, Young Beef i Guitarrica de la Fuente, que avui ha estrenat el tema La Nieve.
15: Mira...
28: Els temes de la banda sonora de La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Premis Òscar. La produeixen Raúl Fernández Refri i, segons diversos mitjans americans, podria estar nominada millor cançó als Premis de l'Acadèmia de Hollywood. A Madrid avui arrenca la residència de Shakira. A partir d'avui fins l'11 d'octubre, la colombiana reunirà més de 600.000 persones en els 12 concerts que ha programat al Macondo Park, una ciutat efímera que la cantant ha aixecat al barri de Villaverde amb diversos espais i equipaments, Maria.
13: Es tracta d'un espai de 150.000 metres quadrats amb 8 pavellons temàtics que representen diverses expressions de la cultura llatinoamericana. Per exemple, hi haurà una biblioteca amb diversos autors llatins i un espai dedicat a Gabriel García Márquez. Cada dia s'hi programaran activitats i un club de lectura que condueix la mateixa cantant. També hi haurà un pavelló dedicat a la moda, una zona de gastronomia, un espai familiar que han batejat com a Macondito i un museu on es podrà veure la vida de Shakira. El centre neuràlgic de tot plegat, però, serà, evidentment, la música. Nati Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente, Yeray Cortés o Ángeles Toledano són alguns dels artistes que actuaran al Macondo Park. El concert de Shakira, que cada dia acollirà 50.000 persones, començarà a 8:45 del vespre.
16: Odontologia honesta és veure una persona on altres...

0: de més clarianes i amb temperatures força semblants a les d'ahir, entre els 23 i els 27 graus de màxima. I al cap de setmana s'imposarà el sol, només es combinarà amb algunes bandes de núvols prims, alguna nuvolada en zones de muntanya i també amb boires matinals. Demà amb temperatures d'entre 25 i 30 graus i diumenge els termòmetres pugen una mica més.
1: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
2: I passa un minut de 2:15. Pel que fa als esports, el nom del dia és el de Joan Garcia. El porter blaugrana serà per la visita, no serà demà per la visita del Sevilla i tampoc ha entrat en la convocatòria de la selecció espanyola, Xavi.
3: Sí, el de Sallena encara arrossega molèsties al genoll i demà descansarà contra l'equip andalús. Ho ha confirmat el tècnic blaugrana Hansi Flick poc després de saber la convocatòria de la selecció espanyola, en què aquesta vegada hi haurà 7 blaugranes. No hi ha Joan Garcia, però sí Fermín, que torna a la llista després de perdre's al Mundial. Una convocatòria amb 4 novetats i una d'elles és la del davanter de l'espanyol Roberto Fernández com a premi al gran inici de temporada en què ha marcat 6 gols en 6 partits.
1: A RAC1 14:15. Can we forget about
3: the things I said when I was drunk? Analitzarem, lògicament, també la llista de La Fuente, que torna a tenir una base important de jugadors del Barça. Això sí, com dèiem, sense Joan Garcia, Clara Rodergas, bon dia.
4: Bon dia.
3: Hansi Flick ha confirmat que el porter de Sallent no viatjarà a Sevilla.
4: No, les molèsties al genoll dret que van obligar a ser substituït al descans del partit contra el Racing també li faran perdre l'últim partit abans de l'aturada. Ahir explicàvem a RAC1 que Joan no estava descartat i que, de fet, ell volia jugar, també tenint en compte que avui, com deies, Luis de la Fuente publicava aquesta llista de convocats de la selecció espanyola i el porter volia ser-hi perquè confia en guanyar-se un lloc en el futur. Finalment, però, s'ha decidit que descansi.
5: We always decide together, so it's...
6: Sempre decidim junts. Vam fer-ho amb ell i l'equip mèdic. Vam parlar amb nosaltres sobre els problemes que té. No són grans, però necessita descansar i hem decidit que no està disponible per aquest partit.
4: De fet, el de Sallent ni tan sols ha sortit a entrenar-se, ho han fet Chesney, Livakovic i Iker Rodríguez, del filial. Evidentment, sense Joan, una baixa important, els dos primers noms han ressonat a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. Flick ha recordat el rendiment que va oferir el polonès el primer any, ajudant a guanyar la Lliga i la Copa, i després, quan li han preguntat directament si seria titular o no, no s'ha mullat, ha dit que mai dona pista sobre l'11, tot i que una sí que n'ha donat, ara la comentarem, però, clar, això ha fet pensar que deixava la porta oberta, que Livakovic també pugui ser titular demà, però després, quan li han preguntat, la seva resposta jo crec que ens pot ajudar a saber cap on aniran els trets.
6: Tots cometem errors i Tech en va fer un i ho sap. Crec que no passarà un altre cop. Ell coneix la nostra filosofia i com volem jugar. Dominic s'està adaptant a la nostra idea i com juguem. És això. Està disponible per jugar. Està preparat. Això és el que hem de pensar, i ho fem. Sempre és el millor per l'equip, no per un jugador. Sempre analitzem la situació i pensem en què és millor per a l'equip.
4: Per tant, si Chesney coneix la filosofia i Livakovic encara s'està adaptant, potser demà qui veurem sota pals és el polonès. Qui sí que jugarà segur és Pau Cubarsí, ho ha confirmat el mateix tècnic, el central va descansar dimecres i demà sortirà des de l'inici el Pizjuán. Flick també ha reconegut que faran alguns canvis en l'11 per donar minuts a tots els futbolistes. Sevilla-Barça, abans d'una aturada llarga i amb molts jugadors repartits pel món, Flick confia en que les càrregues estiguin ben gestionades.
6: Si és bo o no, no ho decideixo. No estic involucrat i no puc canviar-ho. Quan els jugadors estan fora, estem preocupats, és clar, però confio en els seleccionadors i ja està. Sempre penso en positiu. Quan tornin, tindrem uns dies per ells, per descansar, però també per pensar en el partit contra el Getafe.
4: La temporada passada el Barça va perdre 4-1 al Pizjuán, també just abans d'una aturada. El tècnic, però, creu que l'escenari de demà serà diferent.
6: Crec que estem a un nivell diferent al de l'any passat abans del Sevilla. Cada partit comença 0-0. A casa ho estan fent molt bé. Pressionen home a home i intenten fer-ho. Serà important jugar amb confiança i convicció i també controlar el partit.
5: It's important that we also control the game.
4: Demà mateix l'equip viatjarà cap a Sevilla. El partit, recordem, a les 9 de la nit amb l'objectiu de fer el ple de victòries.
3: Perfecte, Clara, gràcies.
4: A tu.
3: Un dia en què l'actualitat del Barça també passava per la convocatòria de la selecció espanyola, la primera després de guanyar

0: el seu segon Mundial, Bassas.
1: Sí, llista per partits de Nations, en un nou format, per cert, amb més equips que no agrada al seleccionador espanyol. Partits contra Anglaterra, dos davant Croàcia i un davant la República Txeca. No hi serà Joan, per lesió, i el seu lloc l'ocuparà el porter de l'Inter, el valencià Josep Martínez. Tot i això, n'hi haurà set del Barça igualment: Cubarsí, Eric, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamín. Fermín és una altra de les novetats, perquè entra en el lloc de Gavi, tot i que una de les més sonades és, sens dubte, l'entrada del blanquiblau Roberto Fernández, que s'estrena quedant a fora Borja Iglesias. L'altra novetat és el retorn del madridista Hoisen en detriment de Llorente. Aquesta vegada, per tant, n'hi ha dos del Madrid. L'altre és un habitual, el català Marc Cucurella. Sentim el seleccionador, Luis de la Fuente, argumentant per què ha cridat Roberto, per exemple, i no el madridista Carlos Espí, que anirà amb la sub-21.
2: Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles, lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien, y creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos, y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
1: A De La Fuente també li ha caigut la pregunta de la pilota d'or: l'ha de guanyar Lamín o potser Rodri?
2: Es que son españoles y se lo daría a un español. Así de claro, no tengo preferencias, simplemente yo soy, la única preferencia que tengo es que me parecen los jugadores españoles que han hecho méritos suficientes y tienen un talento y una categoría pues merecedora y para ganar ese reconocimiento, ese prestigioso premio.
1: I quan sí que s'ha mullat més ha estat quan li han preguntat pel nou homenatge del Barça als campions del món.
2: Bueno, pues ya lo dije también cuando estuve en San Mamés, a mí me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Ahora, no te preocupes que lo estarán celebrando mucho, porque allá donde van se lo reconocen, en Elche, en Valencia, en todos los sitios donde van, pues bueno, y yo lo celebro que sea así, pero obviamente a todos les gusta que se les reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puede ser en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio, ¿no? Ya está.
1: Més enllà de l'absolut, el Barça tindrà dos futbolistes més amb Espanya, amb la sub-21, Xavi Espar, que debutarà, i Marc Bernal, que repeteix. També hi és Javi Hernández, de l'Espanyol.
3: De fet, la llista d'internacionals blaugranes apunta que serà una de les més llargues, si no la més llarga de totes. De moment ja hi ha 15 jugadors confirmats, els que aniran amb Espanya, i han d'afegir Rafinha en Brasil, Anthony Gordon amb Anglaterra, Cancelo amb Portugal, Christensen amb Dinamarca, Adeyemi amb Alemanya i Hamza amb Egipte, però és que encara n'hi ha 3 més que estan pendents de la llista i que podrien anar amb la seva selecció. Són Koundé en França, Livakovic en Croàcia i Bisibu, que és habitual de les convocatòries de les seleccions inferiors de Bèlgica. I dit tot això, atenció, perquè avui és un dia important a RAC1. Ara parlàvem dels internacionals. Un dels que marxarà amb la seva selecció és Rafinha. Doncs bé, avui podrem escoltar l'entrevista a Rafinha al Tu Diràs, a partir de 11:15. Entrevista amb l'Aleix Pariser, el Gerard Ballera i la Marta Ramon, que, insisteixo, podreu sentir avui al Tu Diràs. I una de les grans preguntes a resoldre era sobre el seu futur, sobre la seva renovació, amb certa preocupació, lògicament, tenint en compte el nivell que està demostrant el davanter brasiler. Doncs bé, Rafinha, penses renovar?
4: Sí. Cuando he renovado mi contrato, la verdad, he renovado hasta 28, y con la idea de que ya, bueno, tendría 30, 31 de edad, y bueno, no sabía cómo llegaría físicamente, pero como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más, entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato, y bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
3: Ras i curt, el missatge que tot culer segurament, i més avui en dia, volia escoltar. Insistim, a partir de 11:15, aquesta entrevista sencera amb la gran revelació de l'inici de temporada, Rafinha, amb aquesta nova posició del davanter centre. I el que ja s'ha estrenat també és el nou capítol d'Universo Valdano a Movistar Plus, amb Lamine Yamal com a protagonista. Ja l'havíem escoltat fer campanya per la pilota d'or, Xavi Morlans, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia.
3: Què destaquem de la resta de la conversa?
5: Doncs, per començar, Lamine ha parlat sobre la Champions y ha admès que es el gran objetivo de l'equip y que no es dolent dir que es una obsesión.
6: Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y tenemos el equipo para hacerlo. O sea, sería muy cobarde por nuestra parte no pensar que no, este año vamos a por la Champions y decir solo vamos a por la Liga, no. Yo creo que podemos ganar la Liga, la Champions.
5: El de Rocafonda ha parlat també sobre quin és el company amb qui millor s'entén dins del camp.
6: Con Fermín, yo creo, porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante. Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo, porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo, pero si vas a l'espalda, entonces sí.
5: Lamine ha explicat que creu que la pilota d'or no s'ha de decidir per qui fa més gols, ja que per això ja hi ha la bota d'or, o qui ha guanyat la Champions, perquè per això es dona el premi a millor equip. Ha afirmat que una de les seves principals virtuts és l'autoexigència i que la gran ambició que té, amb una gran fam de títols que assegura no s'acabarà mai.

0: Tornant a la Lliga, ahir es va tancar la sisena jornada amb els últims dos partits. Destaca sobretot la primera victòria del Villarreal en aquesta Lliga. Els castellonencs van guanyar 1-3 al camp del Màlaga i surten de la zona de descens en què precisament hi entra l'equip andalús, juntament amb el València, que és tercer per la cua, i l'Elx, que és qui tanca ara mateix la classificació. També ha jugat ahir el Betis 1, Getafe 0, amb gol d'Abde per part de l'equip andalús. I avui comença ja una nova jornada, la setena de Lliga, amb el partit de l'Espanyol que rebrà l'Elx, com dèiem, l'actual cué de la competició. Edu de Batlle, bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia.
0: El partit arriba 3 dies després de la derrota contra el Rayo i amb un Espanyol amb ganes de reivindicar-se.
1: Sí, el retorn a casa a l'RCD Stadium, on l'equip vol retrobar la victòria, no hi guanya des de la primera jornada contra el Llevant, i 3 punts avui donarien molta tranquil·litat i confiança abans de l'aturada a la Lliga. Manolo González té la baixa del sancionat Omar, a més dels lesionats Gorosabel, Puado i Quique García. 2 d'aquests 4 noms que hem dit són laterals drets, per tant, en aquesta posició el tècnic haurà d'improvisar, reconvertint en principi algun central, malgrat que hi ha l'opció del jove del filial José Ángel, però en principi o Unai Núñez, o Der Kusic, o fins i tot Riedel podrien modificar la seva posició per fer avui de lateral dret improvisat. La resta de l'11 s'assemblarà bastant al que Manolo ha utilitzat habitualment en aquest inici de Lliga, amb el retorn en principi d'homes com Edu Expósito o Dolan. A la convocatòria, per cert, s'estrena l'extrem del filial, que ho està fent molt bé en aquest inici de Lliga, Víctor Mullerat, de només 18 anys. Davant hi haurà un Elx que encara no ha guanyat en aquesta Lliga, té 2 punts, però els dos els ha aconseguit a domicili. 2 empats a Riazor i a Sant Mamés. Manolo González parla així del conjunt alacantí.
2: Que en campo el Racing se puso 3-0, casi empata. El otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, pues podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos. Por lo tanto, mañana toca eso.
1: L'Espanyol Elx jugarà a les 9 des de mitja hora abans de RAC1 amb arbitratge del basc González Esteban, assistit al VAR per Figueroa Vázquez.
0: Podrà haver-hi versió per Roberto Fernández, no?, amb aquesta estrenada convocatòria amb la selecció espanyola avui.
1: Exacte. Ja fa dies que la gent tenia l'esperança que hi hagués premi per l'internacional, per Roberto, per el fet de ser internacional, però avui rebrà, evidentment, el suport de la gent.
0: A partir de les 9, com deia l'Edu, mitja hora abans en directe a RAC1.
1: Fins ara. Gràcies. Fins ara.

0: Endavant, amor, a l'Espanyol, evidentment, amb aquesta nova notícia, bona notícia, que és la inclusió de Roberto Fernández a la llista de la selecció espanyola, una de les quatre novetats de De La Fuente que hem sabut avui en la roda de premsa, també ho ha acabat d'explicar, i abans ho sentíem amb el Bassas. Anem a un altre dels partits de la jornada, de fet és el gran partit de la jornada, el derbi madrileny de diumenge, que enfrontarà el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Encara que sembla mentida, el conjunt blanc hi ha més vida, més enllà del conflicte amb Ceuta que abans comentàvem, mentre que l'Atlètic de Madrid, tots els ulls estan posats sobre la figura de Julián Álvarez. Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. I el més probable és que el Cholo Simeone pugui recuperar Julián després de dos partits de baixa amb una sobrecàrrega del partit de Champions al camp del Liverpool. El davanter s'ha entrenat avui. És veritat que ho ha fet amb juvenils i suplents, però des de Madrid són optimistes que pugui reaparèixer en el derbi de diumenge a un quart de cinc de la tarda. En canvi, Sorloth i Pablo Barrios continuen sense entrenar-se amb els seus companys i tot fa pensar que tornaran a quedar fora de la convocatòria. De Julián Álvarez n'ha parlat aquest matí un dels capitans de l'Atlètic de Madrid, Yano Black. El porter ha demanat girafull perquè Julián assegura està del tot compromès amb el seu present a l'Atlètic de Madrid.
2: Yo creo que jugadores y capitanes lo hemos gestionado como un tema normal que, bueno, que ha pasado. Lo estamos apoyando. Está dando su máximo. Yo estoy seguro que Julián, hasta cuando va a estar aquí, va a dar 100% de sí mismo y va a ser todo lo mejor que puede para este club.
1: I mentrestant, a Valdebebas, el Real Madrid ha fet el penúltim entrenament abans del derbi de diumenge. Els tres jugadors lesionats, Militao, Mendy i Rodrigo, no s'han entrenat amb la resta del grup perquè continuen amb les seves recuperacions.

0: Tot això és el que ens depara la jornada de la primera divisió. Parlem ara de la segona. Com sabeu, el primer a jugar serà el Girona demà mateix, tot i que el Sabadell no juga diumenge. Avui hem pogut escoltar el seu tècnic, fet habitual durant la temporada. Parla en Ferran dos dies, tres dies, fins i tot abans dels partits. Aquesta vegada ho ha fet dos dies abans d'enfrontar-se a l'Oviedo. Xavi.
1: L'entrenador Arlequinat ha destacat que l'equip asturià és un dels més potents de la categoria i que caldrà estar a un altíssim nivell durant tot el partit si es vol sumar punts.
2: Hem de viure cada minut del partit amb responsabilitat, de voler donar el millor de nosaltres, de voler donar-li a l'equip tot el que un té, perquè no ens podem permetre baixar ni un 1%, i necessitem la millor versió de tothom. Ve un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb una plantilla molt important, que està sent hipercompetitiu, i el repte és majúscul.
1: El duel es jugarà diumenge a les 2 del migdia a la Nova Creu Alta.
0: I mirant cap al Girona, com dèiem, en aquest cas jugarà demà mateix, tenim novetat important a la convocatòria. Porto torna a una llista 10 mesos després de la seva lesió als lligaments creuats. En canvi, qui no està és Mateu Jaume per unes molèsties que ha sentit en l'entrenament d'avui. Ara passen dos minuts de tres quarts de tres. Basses, anem a la resta del futbol.
3: A l'agenda de futbol del cap de setmana també tenim, per exemple, Lliga F. Avui mateix, de fet, juga el Barça al camp de l'Alavés amb la novetat de Clara Serra Jordi, la baixa de Cata Coll, que s'ha quedat descansant a Barcelona. El partit començarà a les 8, demà a les 12 del migdia. El Badalona Women rebrà la Reial Societat i l'Espanyol, el Madrid Club de Futbol Femenino, a les 4 de la tarda. Futbol internacional, avui també s'obre la jornada a la Premier amb el Brentford-Chelsea a les 9. També a la Bundesliga, amb un partit a 2:15, Bayern de Múnich, Union Berlin. A la sèrie italiana, Monza, Sassuolo a 3:09, i a la mateixa hora a la Lliga francesa, Mónaco, Lens. I a primera federació, la primera federació espanyola, demà, Murcia, Europa, 4:45. Diumenge a les 12 del migdia, el Corcón, Nàstic, i fins dimecres que ve no jugarà el Sant Andreu Madrid-Castilla per petició expressa del Club Blanc.
0: This is Moscow. 4 minuts passen de 3 quarts de 3. Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva, parlem de bàsquet. De fet, sona ja sintonia d'aquest esport perquè tenim cap de setmana important a la vigília que arrenqui el segon títol de la temporada, la Supercopa ACB, que comença demà a l'Olímpic de Badalona. De fet, és la primera vegada que aquesta competició es jugarà en terres catalanes. Dani Aguilar, bon dia.
4: Hola, Xavi, bon dia.
0: Demà a les semifinals, amb dos catalans, Joventut Baskonia i Barça-València, matí avui de valoracions prèvies dels protagonistes.
4: Sí, tant a l'escenari del partit com al Palau Blaugrana, arrencant pel més immediat per un Barça que s'ha exercitat fa poca estona i que ho ha fet com a mínim a l'inici amb Darío Brizuela. Ha dit Alexander Sekulic que entre avui i demà valoraran si el basc juga o no, però recordo que finalment l'afectació al turmell no va ser tan greu com es podia preveure. Això sí, per noms propis per al duel de demà contra el València, el del jugador recent incorporat al Club Taronja, Nikola Mirotić. D'ell n'ha parlat Sekulic.
5: Again, it's difficult to say how they're gonna...
6: És difícil de saber com l'utilitzaran. Tots sabem què pot aportar Mirotić a l'equip, experiència, qualitat i tota la resta. Evidentment, adaptarem la preparació del partit, comptant que juga, però ara mateix estem més pendents de construir la nostra manera de jugar.
5: A little bit more focused on our game, or building our game, the way we want to play.
4: Un Mirotić que ha estat presentat aquest matí ja està a disposició de Xavi Albert i ha respost a això quan se li ha preguntat si jugarà o no demà.
7: Yo creo que todo el mundo se está preguntando si voy a jugar la Supercopa, es la clave, ¿no? Pero bueno, he venido aquí para estar todo el año, no es algo a corto plazo, así que yo creo que me voy a incorporar bien y de que pueda pues ayudar de los jóvenes hasta que haga falta.
4: Sense Mboma i Macondo al Barça, aquesta serà la segona semifinal de demà, aquest Barça-València, la primera un Joventut Baskonia marcada també per un altre nom, el d'Àlex Lent, pivot anunciat aquesta mateixa setmana pels basconistes. Doncs bé, avui hem sabut que no viatja a Badalona per problemes físics. L'equip basc ja ha aterrat a Catalunya amb un Galviati que, expliquen els mitjans bascos, no se l'ha vist especialment optimista a la prèvia. És la reedició dels quarts de final de l'ACB de l'any passat, però ara amb un partit només per la penya, per ser a la final i davant la seva afició. Parla Ricky Rubio de si això suposarà una pressió.
8: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: Encara amb molta entrada disponible, de fet ja disponibles els abonaments de només un dia, aquesta tarda darreres valoracions dels jugadors, demà al matí sessions d'activació i tot a punt per aquesta 27a Supercopa.
0: I parlant de Supercopes, Dani, la que arrenca avui mateix és la Supercopa de l'Eurolliga.
4: Sí, la primera edició d'aquesta competició que enfrontarà els finalistes de la passada Eurolliga, l'anterior campió i l'anfitrió. Això és a les 4, Olympiacos Fenerbahçe, a les 7, estrena del Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid, una competició que juga a Abu Dhabi. Tu remato, Xavi, amb un amistós avui entre catalans, en aquest cas de retes de pretemporada, a les 8 a Sant Hilari Sacalm, Girona-Lleida.

0: Gràcies, Dani. Deixem la cistella. Parlem de ciclisme, perquè Girona es converteix aquest cap de setmana en la capital del ciclisme amb el festival Sea Otter. Entre avui i diumenge, més de 75.000 persones visitaran l'espai i participaran en alguna de les competicions que s'hi organitzen, i més de 500 marques exposaran els seus productes. Anem cap a Girona. Allà hi tenim el Joel Penya. Joel, bon dia.
1: Bon dia. Fontejau respira ja ciclisme i ho farà durant les properes 72 hores. El pavelló i el seu entorn acullen el festival de ciclisme més gran del sud d'Europa i ja arriba a la desena edició amb les grans marques del ciclisme exposant i fins i tot una prova del campionat del món de gravel. El director de la Sea Otter, Albert Balcells, explica que s'estan quedant sense espai de cara a futures edicions.
2: Estem treballant amb les administracions pertinents també per veure de quina manera podem donar sortida a aquest creixement. I bé, doncs aquest és el reptes de futur que tenim. Pel demés, creiem que és un lloc ideal. Girona doncs té una acceptació ciclista.
1: L'organització preveu que per Fontejau hi passin fins diumenge persones de més de 100 nacionalitats diferents. Tot plegat és un esdeveniment esportiu que, segons l'organització, tindrà un impacte de 40 milions d'euros.
0: I Xavi, què ens falta per saber?
3: Doncs en motos, matí d'entrenaments lliures i pràctics en el Gran Premi d'Àustria. A MotoGP, Pedro Acosta ha estat el més ràpid d'aquesta sessió inicial, seguit de Pol Espargaró i Jorge Martín, amb Marc Márquez en quarta posició. En Moto2 i Moto3 ja s'ha corregut la sessió de pràctics. En la categoria de plata, Philip Sala, que ha estat el més ràpid, mentre que en Moto3, David Almans s'ha acabat en la primera posició. En pocs minuts, a les 3 en punt, arrencarà la sessió de pràctics de MotoGP. En tennis, Paula Badosa juga avui, no abans de 11:45 de la nit, el seu partit de quarts de final del torneig Wita de Sao Paulo. Ho fa contra l'estatunidenca Mario Stoyana. La catalana arriba a aquesta ronda després d'eliminar aquesta matinada l'argentina Jasmine Hortensi per 2-16-1. El Barça d'handbol va guanyar ahir a la pista del Montpellier en el duel més complicat de la fase de grups de la Champions pels Blaugrana. Els de Carlos Ortega es van imposar per 28-29 amb Dick Amem com a màxim anotador de l'equip amb 5 gols. I en hoquei sobre patins, la selecció masculina catalana ha empatat a 2 amb Angola en la segona jornada de la Golden Cat, i a les 7 de la tarda el combinat català la tancarà la primera fase contra Portugal. La selecció femenina juga 16:45 contra França després de guanyar ahir Alemanya i Portugal.
0: I tot plegat, recordem-ho, és un dels documents del dia i el podreu escoltar en aquesta entrevista que li ha fet l'Aleix Pariser, el Gerard Ballera i la Marta Ramona Rafinha, entre d'altres coses, parlant de la seva renovació. Renovarà, Rafinha?
4: Sí. Cuando he renovado mi contrato, la verdad, he renovado hasta 28... y con la idea de que ya, bueno, tendría 30, 31 de edad y, bueno, no sabía cómo, ¿no?, cómo llegaría físicamente. Pero como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más. Entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
0: Missatge important, doncs, per als culers. I parlant de missatges, aquest és per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Roma Auto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. I si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Roma Auto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, més el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Roma Auto. 4 minuts i les 3, una pausa i ara tornem.
5: 14-15.
6: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: I sopem a les millors taules del món.
9: En aquesta terra protegim i acollim.
10: Fem barri i fem pinya.
11: I fem i no deixem de fer.
12: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
13: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
16: ¡Valorado!
15: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
16: 100% asegurado.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
17: Cada què li passa?
18: Doncs que té l'app Mi BP. Amb l'app Mi BP, al Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop que omplis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
19: Grans batutes. Grans emocions.
20: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
19: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
20: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
19: Entrades a auditori.cat.
21: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut. Amb les assegurances de salut de Línia Directa, demanes cita directament amb els millors metges especialistes i pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
23: Jo les triaria.
22: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 € al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
24: Tornar a casa amb Conforama i els seus dies sense IVA és molt més fàcil. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preu sense IVA només del 18 al 22 de setembre. Conforama.
25: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
16: Valorado.
25: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
26: El éxito está asegurado.
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
27: RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
28: Eureka!
29: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
27: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
29: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
27: Yeah. RAC 1. Tots som un milió.
30: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
31: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
32: En punt les 3, actualitzem la informació marcada un dia més per la situació a Ceuta, perquè el campament que el govern espanyol hi ha obert avui ha quedat ple en poques hores després de corredisses i càrregues de la policia. Alberto Núñez Feijóo creu que els moments de tensió que s'han viscut demostren que a Ceuta no hi ha cap crisi migratòria. Són unes declaracions que Òscar López considera irresponsables.
33: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Estos señores vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
34: Ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable. Alguien que de verdad quiera devolver la normalidad a Ceuta. Hoy lo que estaría es deseando que salga todo bien y apoyando a quienes están haciendo esta operación.
32: 1.700 migrants s'han encabit al campament habilitat. Es calcula que n'hi ha uns 3.000 que han hagut de tornar a la platja. Per cert, que Florentino Pérez s'ha plantat avui a Ceuta per donar suport als seus veïns. El president del Real Madrid assegura que la visita estava programada abans que Vinícius, Mbappé i Konaté es neguessin a mostrar el lema de suport als veïns de la ciutat. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho avança La Vanguardia. El Col·legi de Psicologia avisa que aquest tipus de teràpies ni estan reconegudes ni tindrien cap mena de sentit. Després de 13 anys d'instrucció, avui finalment ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro de suposada corrupció. L'exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros s'asseu al banc dels acusats al costat de dues regidores del seu govern i de l'home fort encara avui del PSC allà. La fiscalia demana per ell 5 anys de presó. I uns 800 bombers s'han manifestat avui pel centre de Barcelona per exigir unes condicions laborals dignes i els recursos necessaris per poder actuar amb seguretat en situacions d'emergències. Els bombers s'han concentrat a la plaça Sant Jaume i han anat fins al departament d'Interior a reclamar, per exemple, una gestió adequada dels contaminants. Pel que fa als esports, Rafinha vol renovar i acabar la seva carrera esportiva al Barça, Xavi.
0: El brasileu ha dit a RAC1 en una entrevista que s'emetrà íntegrament aquesta nit al Tu Diràs.
1: Cuando he renovado mi contrato, la verdad, he renovado hasta 28, con la idea de que ya, bueno, tendría 30, 31... Y bueno, no sabía cómo, ¿no?, cómo llegaría físicamente, pero como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más, entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
0: Declaracions que ha fet a la prèvia del partit de Lliga de demà al camp del Sevilla, que es perdrà Joan Garcia per lesió, tal com ha reconegut aquest migdia Hansi Flick. Tampoc l'ha convocat avui Luis de la Fuente per jugar la Nations League amb Espanya en aquesta propera aturada de seleccions. Sí que hi seran, en canvi, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri i Fermín. Una de les grans novetats és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que ha tingut premi a l'excel·lent inici de temporada en què ha marcat 6 gols en 6 partits. Precisament avui l'Espanyol enceta la setena jornada de primera, rebrà l'Elx a les 9 del vespre en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
32: I el temps al cap de setmana serà tranquil, Mònica, a tot el país.
2: Sí, serà un cap de setmana càlid i assolellat amb temperatures que pujaran més que avui, màximes demà de 25 a 30 graus i diumenge un parell de graus més altes i en general amb sol, bandes de núvols alts, alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya i boires matinals. Però avui, de moment, aquesta tarda encara es poden escapar alguns xàfecs entre les comarques interiors de Girona, nord de Barcelona i també algun punt de la costa central. I, en canvi, a la resta del país predominarà el sol amb temperatures que seran semblants a les d'ahir, entre els 23 i els 27 graus de màxima.
32: Les 3 i 4, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Albert Guerra al control. Continuem pendents de l'actualitat dels butlletins. El nou sem anava llunesta en edició de butxaca.
0: Perquè a 8:45 l'Espanyol juga a RAC1 amb la prèvia de l'Espanyol Elx, primer partit de la jornada 7, han acabat, Tu Diràs, amb el Gerard Ballera i aquesta entrevista amb Rafinha.
3: Xavi, bona tarda, què tal, com esteu?
4: Bona tarda.
3: Bé, que és divendres, eh?
4: Sí.
5: Bueno, això diu el calendari.
3: Espera, que no tenim el micròfon engegat a Guillem Estadella. Mira, que portem fent proves des de fa hores.
5: Però mira que des de les 9 del matí que sóc a la ràdio i no m'engeguen el micròfon. Alujas, desperta una mica, per favor.
3: Què? Bueno, ho podem explicar, no, Guillem?
5: Sí.
3: No, perquè la gent també s'hi mesura com d'estrelles de la ràdio ens hem tornat.
5: Com d'estrellats.
3: D'estrellats, també.
5: Bueno, acabo d'arribar. M'he trobat un accident a la ronda i he trigat mitja hora més. Sí que és veritat que els divendres ens ho prenem amb calma.
3: Sí, és veritat.
5: Que ja és aquesta cosa que venim amb una mica de tranquil·litat i alegria. Tu a quina hora has arribat, a les dues o així?
3: Jo he arribat a quarts de dues.
5: Veus? Vull dir que anem una mica d'aquest rotllo. Què ha passat? Que jo, doncs, he dit, bueno, vull tenir un slow morning, en català un matí rodalies, no? I m'he trobat això.
3: Bueno, però estàs bé.
5: Sí, de fet, hòstia, porto una cosa molt xula. És que vinc vinc amb tot. Porto un ram de flors, vale? Sí. Perquè he anat a posar benzina a Cunit,
3: sí.
5: I el nano que s'encarrega de posar les flors a les Repsols de Catalunya, pel que jo he entès, ens escolta. És uruguaio i gràcies a nosaltres està aprenent català.
3: Bravo!
5: Hombre! I el tio m'ha dit...
3: T'ha portat un ram de flors per tu?
5: Te puc fer un regal? Per
3: provar, no, no, ni de m'accents, no, Guillem, no.
5: Sí, bueno, ta, te porto un regal, espera un moment.
3: No.
5: I dic, ara és quan m'atraca, però no, m'ha portat un...
3: Guillem.
5: No, és broma. Guillem. I m'ha portat un ram de flors. Ja, un ram de flors per una mica un tio un capullo. I ja està. Llavors...
3: Saps què podríem fer?
5: Què?
3: Aquest ram de flors.
5: Ja sé per on vas.
3: Avui és l'aniversari de Marta Cailà.
5: Efectivament.
3: I Marta Cailà avui és la productora del directe dels Teloners.
5: Li entreguem.
3: Per tant, li fem entrega a Marta Cailà d'aquest
5: ram. Hombre, guapa! És una mica la nostra boomer, també. Espera, a veure. Marta Cailà, vine cap aquí.
3: Ja, que està al costat de la Lujas, el control tècnic.
5: Home, fora aplaudiment per Marta Cailà. Ole!
3: A tot això, el Xavi Rocamora i la Núria Travessa encara els tenim aquí, eh?
6: Sí, aplaudim.
5: Marta, tu a la teva llarga carrera com a professional del sector de la ràdio, de la indústria, no? Vas presentar el Via Lliure molt temps, número 1 de les notes de RAC1,
3: sí.
5: I ara crec que estàs al teu pic de la carrera, no? Sent productora dels Teloners. Com et sents?
6: Perdona, m'encanta ser la vostra productora. I això que acaba de passar és històric. Mai m'havien regalat un ram de flors aquí a RAC1.
3: Bravo!
6: Moltes gràcies.
3: Si les ensumes, Marta, encara fan olor de gasolina, eh?
6: No. Fa molt bona olor. M'encanten, m'encanten.
5: Pensa que són uruguaixes, eh?
3: Guillem, no fem accents.
6: Ole, ole, los uruguayos. Cap problema.
5: No, vivia a Santa Maria Palau Tordera, el noi.
6: Doncs escolta, moltes gràcies a aquest noi.
5: Envia-li un missatge, que segur que ens escoltarà.
6: Com es diu?
5: No m'he quedat amb el nom, no.
6: Home. Doncs escolta'm, el noi que li ha donat les flors al Guillem Estadella, si ens està escoltant, mil gràcies, m'has fet molt feliç.
3: Ale! Per molts anys, Margarila, Xavi Rocamora, Núria Travessa, us desitgem molt bon cap de setmana.
6: Igualment.
3: Adéu, guapos.
0: Adéu.

0: Nació RAC1.
1: Amb
0: Marc Bala. Guillem Estarella.
2: Jo era un finet de total.
0: I Alba Segarra.
3: Que no tengo miedo a la verdad.
4: Tothom, passen pràcticament 8 minuts de les 3.
5: Som els d'abans del Claper, som els Valorers!
4: Guillem Estadella, gent que ha vingut avui al programa i gent que ens escolteu des d'on sigui, molt bon programa 448. I sobretot una salutació avui molt especial a l'Alba Segarra, la nostra coqueta de llum, perquè no ha pogut ser avui entre nosaltres, perquè li estan fent una prova mèdica.
6: Sí.
4: Que jo pensava que era pels gasos.
6: No. Pitjor encara, és per la vista, Ah. T'ho imagina't lo malament que deu estar de la vista, que li miren a la vista, que lo dels pets. Vull dir, imagina com està el tema.
4: Jo crec que li hem de mirar abans lo dels gasos, eh?
6: Sí, perquè és molt petita. Vull dir, la força... Vull dir, hi ha una força que sent tan petita. Sí. Vull dir, a mi, jo, potser estem davant, hem de treure les nuclears a Tarragona, Escó i Vandellós, i fotre el cul de l'Alba Segarra.
4: Té alguna cosa podrida al ventre, aquesta noia.
6: Bueno, és...
4: Ui, l'oculista. A aquesta hora, si li estan fent la prova a l'oculista...
6: Home, però té a veure, oculista, mojete, vull dir que més o menys es toquen, no? Les dues coses. Escolta, bona tarda, Barba, amb alegria.
4: Bona tarda, Guillem Estadella. Escolteu, avui no us perdeu el programa perquè tenim els Pony Pissador, que els tenim aquí directe.
6: Xulíssim.
4: I, de fet, com que actuaran, ja els podem saludar. Bona tarda, nois.
7: Bona tarda.
6: Olé.
4: De fet, no hi cap una agulla en aquest estudi. I també tenim el públic que ens acompanya cada divendres.
6: Sí.
4: Que sembla que sigui el mateix, però no, va canviant, eh?
6: Bueno,
4: hi ha algun que repeteix.
6: Hi ha gent que tenim aquí afincada, que gairebé viu aquí. És el Javier i la Marta, que els tenim aquí empadonats. Però avui ha vingut gent també molt jove. Hi ha una noia que porta unes ulleres una mica estrafalàries. No sé, anem a preguntar.
4: A perquè... favor de les... no sé ni parlar, de les ulleres estrafalàries.
6: Sí. Hola, què tal, Cuca? Com estàs, petita?
8: Bé.
6: Què tal, que portes unes ulleres així una mica modernes?
8: Sí.
6: De què són aquestes ulleres?
8: Pues de les aletes de les sirenes.
6: Molt bé. Molt bé, mira, molt bé. I què? Jo sóc més de les aletes de pollastre, però bueno. Com et dius, cosa petita?
8: Em dic Laia.
6: Ah, molt bé, Laia. Fora aplaudiment per la Laia. Cuca, ole!
4: Laia, sabies on venies o t'ho has trobat, això?
8: Què?
4: Si sabies on venies, o ara t'has trobat una mica en aquest malbé.
8: No, sabia on venia perquè quan us veu trobar, el dia següent m'ho va dir el papa i pues que hem vingut aquí perquè estic molt emocionada.
6: Ai, Cuca! Però has vingut més pels taloners o pel senyor que hi queda deixa la ràdio?
8: Pues... Bastaloner.
6: Molt bé, li ha hagut de xivar el pare, eh?
4: Resposta correcta.
6: Molt bé, i hi ha una altra cosa petita que entenc que és teva?
9: Crec que sí.
6: Vale, perfecte.
4: Guillem, són persones humanes, no cal que els tractis.
6: Bueno, però són així, tu, ara que ets pare, doncs llavors...
4: Home, clar, jo ara ho domino, això.
6: Sí, no s'havia dit encara que eres pare, eh? Vaig a parlar a la nena aquesta petita, a veure.
10: Happy,
6: el què?
11: No voldrà parlar.
6: No, com et dius, cosa petita?
10: Ui, és molt vergonyosa.
6: El què?
9: És molt vergonyosa.
6: Ah, molt. I com es diu?
9: Jana.
6: T'ho s'ho ha hagut de pensar, eh? Hòstia, el pare, eh?
9: És el petit dimoni.
6: El petit dimoni, hòstia. Vale, molt bé. D'on veniu?
9: De Barcelona.
6: De quin barri, de quina zona?
9: Sagrera.
6: Xulíssim, la Sagrera. A veure si l'acaben ja, no?
9: Hòstia, aviam, perquè estem de les obres de l'AVE fins a... dels collons.
6: Perfecte.
4: Davant de les nenes, eh?
6: Sí. Mira, aquí tenim gent també que ha vingut. Oh, perdona, Javier, què passo? Vostè, senyor, què tal? Com està? Tot bé?
12: Bé, molt bé.
6: Vostè ve guapo, elegant, amb aquest polo, no? Xulíssim.
12: Guapo, no. Està bé.
6: Sí, és... Un tio humil. M'agrada també, eh?
4: Una mica el Woody Allen en català, eh?
6: Sí. D'on ve vostè, senyor?
12: De Cerdanyola.
6: Ah, xulíssim, Cerdanyola. S'està fent la Golden Cat, d'hoquei patins, ara?
12: Sí, Cerdanyola no val res.
6: Hòstia. Tu ets de Cerdanyola, però no...
12: No, jo sóc de Montcada, de l'Orre de Bifurcació.
6: A veure, dic que Montcada és millor. Montcada, Bifurcació, sobre, que Cerdanyola...
12: El millor barri de tot el Vallès.
4: Sí.
6: I, però per què has dit de Cerdanyola? Perquè vens d'allà...
12: Perquè visc a Cerdanyola.
6: Vius a Cerdanyola, però ets de Montcada, Bifurcació.
12: Sí.
6: Va bifurcar la teva vida i vas anar cap a Cerdanyola.
12: Conèixer i van anar a Cerdanyola a viure.
4: També t'he de dir que normal que li sembli bonic Cerdanyola venint d'on ve, clar.
6: Clar. Tu ets de Cerdanyola, entenc.
11: Soc de Sant Celoni, però visc a Cerdanyola.
6: Ningú us donés, eh? Molt bé, Sant Celoni, el Baix Montseny, no?
11: Molt bé, fantàstic. I Cerdanyola també. També!
6: Hi ha hagut una mica de violència, ara, eh? Hi ha hagut un cop de colze. Molt bé. I fa molt que esteu junts, o com va?
11: Una vida. Una vida, des dels 15, vull dir.
6: I quants anys teniu, si es pot saber?
11: Molts, 50.
6: M'agrada.
4: 50 llargs.
6: 50, o sigui, sí que és una vida, eh?
12: Sí, 40 anys.
13: Toda una vida.
4: Ara, l'altre moment, Xavi Alujas.
6: Sí, que no tira cançons modernes, el tio, eh?
4: Tirar cançons en blanc i negre.
6: Hem de tirar de vinil, eh? Ah, home, jo crec, com us dieu, perdona?
12: Pedro.
6: Pedro i?
11: Maria Àngels.
6: Maria Àngels, molt bé. Home, jo crec que, aprofitant que som a la Ràdio Líder, estem enviant a prendre pels sacs les mitjades, un petonet reivindicant aquest amor de tota la vida, no? Jo crec que pot...
12: Sí.
11: Això sempre.
6: Ole! El Pedro com ha anat a la boca, eh? I anava amb la llengua com si fos un os hormiguero.
4: Jo he vist que ha tret llengua. Per cert, sí. El noi que hi ha al costat...
6: Sí, espera, vaig cap a ell.
4: S'ha posat molt content perquè m'ha dit, ja el boni pisador? Perquè m'ha dit que li sonava...
6: Perdona, Maria Àngels, que m'estàs menjant el cul. Espera, eh? Què tal, com estàs?
1: Estem bé.
6: Parles en plural, així, en tercera persona, perquè...
1: Per tothom.
6: Vale, o sigui, ets una mica el representant del públic d'avui?
1: No, però em venia de gust.
6: Vale, d'on veniu?
1: De Barcelona.
6: De Barcelona. Sou pare, fill, germans?
2: Pare i fill,
6: molt bé. Com et dius tu?
2: Jo sóc el Pere.
6: Tu el Pere i?
1: Rubén,
6: perfecte. Heu vingut avui a RAC1 pels taloners, pel versió, pel poni pissador?
1: Per tothom en general.
6: Molt bé, perfecte. És un tio conformista, molt bé. I ets molt fan del poni pissador?
1: Et mentiria si els digués que els conegués, però...
6: No saps ni qui són.
4: M'ha mentit, llavors.
1: Em sona el nom, però no...
7: És un futur fan.
4: Com s'ho ha pres la banda,
1: això? Em vaig quedar amb sopa de cabra, els catarres i...
6: Hòstia, però quants anys tens, tu?
1: 25, però el meu pare i la meva mare m'han ensenyat molt bona música.
4: Avui t'ensenyarem músics vius del 2026, que fan música molt xula.
6: És molt fort que digui, m'han ensenyat molt bona música amb un grup aquí davant, eh? Vull dir, també, els ous gordos, molt bé.
2: Ens afegirem amb ells, també, home.
6: Ah, molt bé, perfecte.
2: Música.
4: L'Adrià del Poni Pissador ho ha apuntat molt bé, diu, és un futur fan.
6: Sí, futur fan, són dos. Mira, aquí tenim un senyor que vostè ha vingut sol, senyor.
14: Sí.
6: Què tal, com va?
14: Bé, molt bé.
6: Estàs tímid ara, una mica?
14: No, una mica.
6: D'on vens tu?
14: D'Esplugues.
6: D'Esplugues, xulíssim, Esplugues. No parar d'emocions fortes, Esplugues. Espera. Doncs vaig a sortir... Perdona, bueno, Maria Àngels, perdona. Què tal, què t'ha semblat el meu cul?
11: Perfecte.
6: He estat tota l'entrevista amb el meu cul a la cara, Maria Àngels.
4: Les butaques del nou estudi de la planta 3 doncs, són molt estrets i, clar, a vegades el públic doncs, ha de tocar coses que no ha de tocar. Escolteu, hem de començar perquè avui tenim concurs.
6: Ara!
4: Per tant, avui, molt atents. Clar, si fem un concurs, no ho posem nosaltres de la nostra butxaca, ha d'haver un patrocinador que ho faci. Per tant, volem gaudir avui de la llet nostra, la llet de casa, feta per les famílies ramaderes d'aquí, i la llet que lluita pel futur del sector lleter català. Amb cura de la nostra llengua i estima per la terra, per això llet nostra és molt...
6: Nostra! Bé,
4: i avui regalem, atenció, 24 brics de llet nostra, 4 packs de iogurts, 2 packs de flam de mató i 2 de flam d'ou. És un lot ideal per gaudir de llet nostra, la llet de casa, la llet de tots. I com es pot guanyar aquest lot? Només podrà accedir-hi una persona del públic perquè...
6: Exacte.
4: Com ja comença a ser un clàssic, demanem una imitació molt concreta.
6: Exacte, demanem que la gent que és avui aquí imiti el so d'una vaca. Qui millor faci de vaca se't durà aquest fantàstic lot de productes de llet nostra.
4: He de dir que el Poni Pissador, que també són molts membres, són 5, també poden participar, eh?
6: Seria estrany donar-li al convidat un premi.
4: Bueno, però ells vale. Que tenen dots vocals...
6: O sigui, els hi pagarem amb llet, eh?
4: Sí.
6: Està molt bé.
7: Vale. Nosaltres som més bons fent com els ocells, llavors. Ah, això sí, les vaques serà raro.
6: A veure com fas d'ocell.
4: Aviam, jo també faig d'ocell afònic, eh? Però... Home, no hi ha cap vaca que superi això, eh?
6: Bueno, és l'ocell pissador, no? Perquè...
4: Sí.
6: Ostres,
4: feu... Més animals, animal? Poni pissador? Feu més animals?
7: Sí que en fem part. El Guillem fa de cavall.
6: A veure.
7: Hòstia,
4: l'hem agafat, pobre Guillem.
6: Un cavall de Balboro, eh?
7: Diu així.
6: Què? Perdona, un moment. Perdona.
4: És el millor cavall que he vist a la meva vida.
6: És el potro pissador.
4: No, és el potro empotrador.
6: Pots tornar a fer això? Silenci, un moment, silenci absolut. Sí,
7: a veure. Fa així.
4: La Laia està flipant, eh?
6: Hòstia, de cop i volta tenim una granja a l'estudi, eh? Home, podem fer una cosa. Va. Intentem trobar qui millor faci el so de vaca i fem una granja amb tots els animals alhora. A mi m'encantaria, eh? Però anem a buscar... Algú s'atreveix a fer la vaca que digui... Jo pet... Mira, aquí ja he vist un senyor. Ja he vist un senyor. Què tal? Com estàs? Tot bé?
15: Tot bé.
6: Com et dius?
15: Rubén.
6: D'on ven, Rubén?
15: Sant Pere de Torelló.
6: Xulíssim, Sant Pere. Ah, vosaltres... Ah, ja, sí, som els del restaurant! Guillem, ara m'ho ha vingut, tenen un restaurant.
4: Et diguin al poble que sigui, tu sempre dius xulíssim.
6: No, no, Sant Pere Torelló està molt bé.
7: Sempre hi ha un restaurant, també.
6: No, perquè tenen, tenen la cooperativa, l'hamburgueseria, xulíssima Sant Pere Torelló, aquesta gent. Sí, sí. Vale. Que no. Jo, quan em dius al poble, jo ja m'ho ubico ràpidament i jo ja sóc d'allà. Què tal, com esteu? Tot bé?
15: Tot bé.
6: Encara hi hem d'anar a menjar una mica allà.
15: Bueno, l'hem traspassat.
6: Bueno, pues, bueno, pues. Fins aquí el programa, gràcies, bona nit a tothom. Que vingui el Clapés. Vale, bueno, però ara quin projecte teniu entre mans? Vale, fer de vaca, no? Anem a lo de...
4: Sí, anem a la vaca, anem a la vaca.
6: Anem a lo de la vaca, vale. Mira, te'n poso una miqueta perquè et sentis... Ets una vaca de Sant Pere de Torelló, vale? Senta't una vaqueta, vale? Si vols, toca't els mugrons, no?
15: Oh, ja estic a punt, eh?
4: El públic sempre ens supera, eh?
6: Ets la seva filla?
16: Sí.
6: M'encanta perquè quan ha fet això no li ha dit papa, li ha dit Rubén, por favor. Vull dir, la nena, posant seny.
4: Com nen de vergonya aliena del 0 al 10?
16: 80.
4: Però com et dius, quants anys tens?
16: Martina, i tinc 12 anys.
4: Molt bé, clar, és l'edat perfecta perquè ton pare faci de vaca.
6: Bueno, entre l'ocell, el cavall, la vaca i el pavo que porta sobre la Martina... Vull dir que això serà... Però escolta, Rubén, mentalitzat per ser una vaca?
15: Sí.
6: Vale, doncs quan vulguis, fes de vaca de Sant Pere de Torelló. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ara anem a posar una mica el nivell. Vull que facis de vaca catalana. És que és una diferència sutil. Sí? L'ha fet molt bé, eh?
7: La era, molt bé. Era oberta, la era.
6: Hi ha algú més que cregui que pot fer bé de vaca? Que pugui... La Laia vol provar? Espera, anem a per la Laia un moment, eh? A veure, Laia.
4: La Laia, recordem que és la nena amb ulleres de sirena.
6: Sí, vinga. Laia, a veure, atenció. Preparada per fer de vaca?
8: Bueno.
6: Tu sent aquests sons que t'envolten, estàs al camp, estàs aquí a Montjuïc, pasturant. Endavant. Veus de cop i volta
4: la típica vaca de Montjuïc.
6: Bueno, veus... Sí, entre guiris i cruising, tu estàs allà, vale?
8: Vale.
6: Vale, és una vaca morta. És una vaca fantasma. Bé,
4: home,
6: bé.
4: Les de Barcelona ho fan així.
6: Home, jo sí. Crec que el Rubén s'endú aquest fantàstic lot del llet nostre. Fort aplaudiment. Ara jo crec que abans d'anar a publicitat...
4: Exacte, anem a publicitat, però hem d'acabar amb la vaca del Rubén, la vaca de la Laia, el cavall del Guillem... i l'ocell de...
7: L'ocell afònic, vale. Miquel.
6: Heu de coordinar-los. Jo crec que han d'haver-hi mínim, perquè això, si funciona bé, això ho tallarem i serà música base per quan tornem a fer el concurs de llet nostra, perquè la gent s'hi senti més integrada.
4: Heu de dirigir vosaltres, heu de fer així, i llavors comencem, vale. I quan feu així, parem.
6: Us aniré assenyalant, vale, perfecte. Tenim la silenci, música, silenci absolut. Benvinguts, benvingudes a la granja dels taloners. Comencem amb

0: Talonesa publicitat.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Presenta't a les oposicions de la Seguretat Social, perquè cuidem de tots i guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem, i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
13: Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure. Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
15: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
15: Entrades a auditori.cat.
17: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment. La Lumis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
18: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
19: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
20: RAC 1 Podcast.
21: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
22: Per exemple, amb el periodista Roger de Gràcia parlarem de com afecta a la teva vida patir fòbia social crònica.
23: Jo no sabia què fer. No sabia què fer i, a més, no parlava del tema. És a dir, a casa no en parlàvem, amb la qual cosa jo em pensava que era una persona normal que estava fallant. Era millor desaparèixer.
21: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC 1, que acabéssim la connexió amb una còpla d'aquests de ràdio ben maco.
24: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC 1 així fent que s'acopli.
25: Vale, vinga, va.
24: Puja-li el volum.

0: teloners del versió RAC1.
1: I a prendre pel sac les migdiades.
2: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
3: Ostres, Guillem, estem molt lluny.
4: Guillem,

0: En 5 minuts arribarem a 3:45 de la tarda i avui ens visita una banda que ens fa molta, molta il·lusió que vingui al complet i amb instruments, com us dèiem abans. He fet una petita descripció per la gent que no els conegui.
1: Tu o ChatGPT?
0: No, jo. Ah, vale. Penso que he fet el ChatGPT. No tenia idea, el ChatGPT.
1: Bueno, jo al ChatGPT li pregunto tot, eh.
0: Ah, sí?
1: Jo li pregunto tot.
0: No. Jo he intentat descriure... he posat paraules a la seva música.
1: Vale.
0: Jo diria que sonen a fusta de taverna i la irlandesa.
1: A borratxo.
0: Amb notes de gespa humida de les Highlands.
1: A borratxo.
0: Highlands. Tenen tocs àcids de conya marinera.
1: A borratxos.
0: I això ho barreges una miqueta amb aventuretes d'amic rotllo Tolkien. I et surt el Pony Pissarro.
1: Jo et dic que jo els escolto i a mi em venen ganes de fotre'm una Guinness i tirar cap endavant, eh?
0: No, és que fotrem una Guinness ara.
1: Sí?
0: Aneu-me i tant. Mireu, parlem del Pony Pissarro, com dèiem, que des de fa més de 10 anys que no paren d'alegrar els escenaris de mig món amb melodies tradicionals celtes, ritmes mariners i, sobretot, molta jarana. A part de bons músics, ara ho comentàvem fora de micros, és gent molt divertida i molt lúcida a les xarxes socials. I atenció perquè presenten un show a La Paloma el dia 16 d'octubre. Millor que ens ho expliquin ells. Saludem el Ramon, el Miquel, l'Adrià, el Martí, el Guillem, o el que és el mateix, el Pony Pissarro. Bona tarda! Aquesta descripció que he fet no l'ha fet la IA, eh?
1: Està molt bé. L'ha fet Gemini.
0: Exacte. Escolteu, com va la venda d'entrades? Perquè he de dir que quan estàvem buscant convidats i tal, hem dit... Ostres, això del Pony Pissarro, que ha dit que no està venent entrades per La Paloma, és un truc de màrqueting? Tenim l'àudio que veu penjar fa unes setmanes al vostre Instagram.
2: Bueno, gent, creiem que ha arribat el moment de ser francs amb vosaltres. Com sabeu, el 16 d'octubre toquem a la sala de La Paloma i, malauradament, les entrades no s'estan venent tan bé com ens agradaria. Li vam prometre al nostre mànager que tindríem molt èxit i vendríem moltes entrades, així que ens trobem en el moment d'haver-vos de demanar una mica d'ajuda.
3: Dit això, sisplau, feu-nos el favor de comprar entrades i ajudeu-nos a no quedar malament amb Estrella Damm, amb La Paloma i amb el nostre mànager.
4: I amb els nostres pares, també.
0: Val, jo vull saber si això és estratègia de màrqueting o realment era un crit d'ajuda.
5: Les dues coses.
4: Les dues, sí.
0: Les dues.
1: Vale.
5: Però, era veritat, eh? A la data de la gravació havien venut 24 entrades de 800.
1: I com aneu ara, es pot saber?
6: 300...
4: No, 400.
5: 400 i pico.
1: Bé. Això...
5: Ja està, ja ho teniu.
1: I després de passar per aquí, tindreu 402.
0: Això esperem.
1: Anireu a tope.
0: Home, per tant, ja fem la promo ara que som a RAC1.
1: Clar,
0: que diguem... On han de comprar les entrades?
4: Han d'anar al nostre web.
0: Sí.
4: I al nostre web, ponypissarro.com/concerts, i llavors allà tens
0: però
4: els
0: links. Però això és com els Oasis, que llavors
6: no,
0: perquè
6: no es col·lapsi
0: les entrades...
6: No.
5: És igual de famosos, igual.
0: Sí, no, sí,
5: igualito.
4: Bueno, els Oasis ens van demanar ajuda a nosaltres per saber com ho havien de fer ben bé. I llavors allà /concerts, i llavors allà tens una llista de tots els concerts, i punxes el de La Paloma, i ja vas directe on has de comprar les entrades. Recomanem comprar les entrades de tota la gent que vulguis convidar abans de dir-los a la gent que els convidaràs.
0: Clar.
4: Perquè llavors ja els poses en compromís i han de venir.
1: Ara, molt bona tècnica, eh?
4: És
1: una tècnica de segrest, també.
5: També ens agradaria també fer... No cal que tothom que compri entrades vingui.
4: És veritat.
0: Perdona.
5: No és obligatori venir.
1: Fila zero, no?
5: Nosaltres necessitem vendre les entrades. Si no et va bé, no passa res, pots comprar l'entrada, te la guardes, et tindràs un mail i aquell dia fas qualsevol altra cosa, però...
0: No, sou genis del màrqueting. La marató del Pony Pissarro diu molt de tu.
1: Vosaltres el que voleu és que es vengui les 800, que no vingui ningú i està a casa, no?
5: Home, si m'ho poses així...
4: No has dit tu, eh?
0: No, perquè també a xarxes han dit que han convidat a 10 artistes
1: sí.
0: I, de fet, han obert una porra per aviam si la gent pot endevinar quins són aquests 10 artistes.
1: Bé,
0: hi ha algú que hagi encertat aquesta porra o no?
1: No.
4: Us hi ha apropat.
1: Voleu jugar-hi? Voleu jugar-hi?
0: Vale. És que jo no...
5: Heu de dir 10 artistes.
1: 10 artistes. El primer és Oasis. Sí, 10 artistes que vindran a col·laborar en aquell concert.
5: Eh? Vindrà l'Ed Sheeran, també.
0: No.
4: Busca bolos, ara. Bolos.
1: Són del panorama així català, entenc, eh?
4: Sí.
5: Vale. I del món folky, una mica.
1: I del món folky. A l'Osa.
0: No,
5: que podem reaccionar com a sí o com a...
0: Clar, és que no ho hem anunciat. Ho anunciem en directe i ja està,
1: sí,
0: i ho diem. Per què no? Està divertit.
1: Sí.
0: Aneu dient noms i us diem
4: però
0: si sí
4: no,
0: o si
4: no. Però no, ara heu de dir si sí o si no. Ara ha dit a l'Osa, ja podem dir que...
0: Que sí! Que
4: sí!
5: Què guanyo
4: jo amb això?
5: Si encertes els 10, dues entrades.
1: Va, ara me la jugaré, però crec que pot ser molt divertit que canti Vinguem vosaltres la Su.
5: Seria molt
4: divertit. Encara està temps,
1: eh? Hauria volat, però que ni cantés, que aparegués.
4: Su, si ens estàs escoltant, tira'ns un DM.
5: Que només vingui a fer Su.
1: Exacte.
4: Estaria guapíssim.
5: Pobreta, va patir molt quan vam treure la cançó.
4: Sí.
1: pensant... O sigui, de moment només m'ha saltat una, eh?
0: Va, està bé, està bé.
1: Està bé, de moment bé. Vale, l'os ha confirmat. Sí. Què més, què més?
0: Sí, no sé, no són molt de l'estil, però també abracen una mica el folk, no sé, que algú de la Ludwig Band.

0: el de debò.
1: Sí, és el de debò.
2: Per si no ho has entès a la primera.
0: Bueno, anem pensant que potser podem trobar altres coses.
2: O ens avanceu un mes, llavors la gent que faci la porra i hagi escoltat els taloners, només n'haurà d'encertar 8.
1: Taloners per això no n'hi ha. Ara que ho dius...
0: Bueno...
1: No hi caben.
2: Bueno, tu pots plantejar com que nosaltres, tocant la primera cançó, som els taloners de la resta del concert. Llavors sí, però si no, no.
0: Vale. M'agrada perquè aquesta gent, per mi, està per sobre, tenen el coeficient intel·lectual per sobre de Shakira.
2: Són genis, eh?
0: Són genis. No, jo et dic una cosa, m'agrada molt més, li comentava abans a la pausa de la publicitat, m'agrada molt més els reels que fan d'humor, que les cançons molt bé, eh? Però sí, a mi ja m'heu guanyat com a persones. Jo ja us he comprat a l'artista i su obra. Jo ja us he comprat amb això.
2: Sou dels pocs que no cal separar l'obra de l'artista.
0: Exacte.
2: No? Ja aneu tots junts. Per cert, qui és el community? Perquè crec que també hauria de cobrar una miqueta més que la resta, el community de la banda.
3: Tot el que sigui cobrar estarem dins nosaltres. Sí,
1: sí. No, està repartit.
2: Sí? Està repartit, sí. Però els acudits bons, de qui són?
4: Comunitaris.
0: Comunitaris, m'agrada molt. No?
1: Sí, ja el procés està molt treballat. Hi ha com... les bromes surten, així com dient tonteries.
2: Sí.
1: Llavors prenem nota, organitzem, el Miquel edita els vídeos, el Martí és el que publica i parla amb la gent, i el Guillem pensa merdes. La feina del Guillem és pensar merdes.
4: I tu, Ramon, tens el calendari.
1: Jo tinc el calendari i faig com l'organització.
2: Sou una mica, diguéssim, els...
0: Els Oasis.
2: Sí, els Oasis de la música.
1: Igual de ben avinguts.
2: No, sou els Big Bang Theory del folk, una mica, no?
3: Està bé, això, també.
2: Genis, que és com la seva matèria.
1: Més que els Oasis.
2: Que parlant de que no sabíeu què atribuir-li al Guillem, hem vist que saps fer més d'una nota amb la veu, diguéssim, amb harmònics i això.
4: Sí.
2: Què és el cant mongolès?
4: Cant mongol, sí.
0: Cant mongol.
4: Sí, és un tipus de cant que fas... O sigui, deixes la veu en dues notes.
0: Com?
2: No, és que té unes capacitats vocals, el Guillem.
0: Tu pots fer dues notes alhora.
4: Sí, bueno, teòricament ho pot fer tothom, però vull dir, és com que la teva veu té moltes notes i tu la parteixes. Saps com la llum? Que fas un raig de llum i ja la pots dividir? Doncs la veu pots fer el mateix.
0: Ho sabia perfectament. De fet, sempre veig la llum i mira, va per aquí, va per allà.
3: No pots parar de dividir llums.
0: Bueno, què va passar a Montcada? Moncada bifurcació, perquè vam veure la llum també.
2: Ens podries fer una demostració, Guillem,
4: d'això? Sí, clar.
0: A veure, aviam.
2: Això és cant mongol, eh?
4: Cant mongol, cant mongol. No, és igual. O sigui, la idea és que tu mires, així... Jo faig una nota, llavors ficaré la llengua perquè no ens estigui veient i llavors la veu es divideix i fa més o menys així.

0: Avui
1: m'ho veig.
2: Bravo!
1: Que boníssim! Jo sé que esteu molt, molt afincats amb el folk i sou un dels referents aquí a Catalunya. Us heu plantejat fer algun canvi de registre de cop i volta? El Pony Pissador, ens passem al rock dur, ens passem a fer una mica de urban. Us heu plantejat algun cop fer una petita immersió?
3: Urban amb mandolina.
4: Tenim una cançó de trap.
1: Bueno, però sí. El trap és més també català, no?
3: Sí. Sí, sí, molt català.
1: Sí, home, collo, la panga.
3: Sí, clar, que hi ha molta gent, i el senyor Oca, i el...
1: Sí, xulíssim.
3: I el, com es diu, el Lil Dami.
5: Sí. Tenim una col·laboració amb el senyor Oca.
6: Tenim una.
4: Sí. I ara tenim una cançó pendent que ha de sortir, que és una mica de com hard techno.
1: Oh!
4: Barrejat
1: amb
4: drum and bass i dubstep i coses així. És molt friqui.
1: Sí, sí.
4: Amb cantirolers.
5: Amb cantirolers.
3: Amb cantirolers.
1: M'encanta, m'encanta. Sí. Clar, perquè vosaltres aquest any quants bolos heu fet?
0: 80.
1: 80.
0: 80.
4: No, o sigui, no els hem fet tots encara.
0: Ah, bueno, no, clar.
3: Els fareu.
0: Al cap d'any és 80 i alguna.
3: En unes setmanes comenceu gira pel Regne Unit?
1: Sí.
3: Clar, tot aquest tipus d'humor que aquí jugueu molt amb els jocs de paraules, el doble sentit... Com portem l'anglès per seguir mantenint l'humor?
7: Allà agradem per la música.
5: No, però en directe fem conyes que també... Perquè... L'humor anglès l'hem sabut trobar, també.
6: Et sabria dir que és més un obstacle fer el concert en castellà que en anglès.
1: Sí.
6: Fue bueno. Hem demanat aplaudimientos, picar de manos...
5: Jo en un concert vaig dir... En català tenemos la L.
6: Que en castellà no.
5: Que en castellà no.
3: Bueno, he de dir que ells, molt, segons quines parts, pronuncien la Y amb una L.
1: M'agradaria molt que fessis la presentació de com seria un concert en castellà.
6: Jo crec sí, tu estàs allà amb el bombo de la Vila de Sull, llavors, venga, vamos, guecho, picar de manos!

0: Hacemos 5 céntimos de quiénes somos, ¿eh?
1: Bueno, ahora tocamos el 2, ¿eh? Molt bé.
0: Oh, que bo, que bo. Escolta, jo tinc moltes ganes de sentir-los, ¿eh? Però abans vull saber, amb aquests 80 bolos que fareu al final d'any, que us guanyeu bé la vida o no? Vull dir...
2: No.
0: No?
2: Vivim.
0: Viviu.
3: No? Es pot dir.
4: Sobre vivim. Bé, què vol dir guanyar-se?
0: Però, bueno, viviu únicament de la música?
4: Sí.
0: Això, doncs això ja és un èxit a Catalunya.
2: I tant.
0: Pues ens alegrem
1: molt. Bueno, per això hem de tocar fora, també, clar. Per això es guanya la vida, clar.
3: Pues que tal qual, eh? Si no toquéssim fora...
1: Clar, i també teniu el projecte del Pony Menut, que
0: correcte.
1: Diguéssim que potser va més dirigit a un públic familiar, però clar, això és una estratègia també de màrqueting per fer més quartos, perquè entenc que podeu fer dos bolos en un dia.
4: Sí.
1: El de matí per les famílies i a la nit per la gent adulta.
0: Sí, sí. Sobretot això, que hi ha dues franges horàries sí. que no es trepitgen i això ens permet treballar al doble.
5: Entre setmana, sobretot. Si no, abans érem esclaus de festes majors.
1: Clar.
5: I ara podem
1: qui va tenir aquesta tan brillant idea? És que sou molt bons, eh?
4: Pues això va ser el director de la FinPT, crec això. Que és.
1: Ah,
4: que
1: sí?
4: És una fira de sí, música per públic
1: jo,
4: familiar.
1: Jo soc de FinPT?
4: És el FinPT?
1: No,
4: o
1: el FinPT és de...
4: O el FIM.
1: El FIM,
4: el FIM.
1: És de música tradicional i popular.
4: Pues, pues l'altre,
5: sí,
4: el director o algun programador ens va venir i ens va dir, tio, uns premis enderroc, saps? Després de la birra i tal, ens va agafar així. Tios, el projecte aquest. I nosaltres com, quin pal. I llavors li va agafar el nostre mànager i li va dir, has de convèncer-los que facin aquest projecte. I ell va ser més convincent perquè ens va posar els números davant i vam dir...
1: Va fer la veu de Núñez, no? Va fer...
5: I s'ha de dir que moltes famílies venint a les 12 a una festa major dient, bueno, he apurat, jo he portat els fills a aquesta hora, però sisplau, podeu tocar a una hora decent.
4: És que la demanda això, popular va decidir clar, per nosaltres.
0: També, sí, que és que l'horari també infantil aquest de fots a les 12 li fot un cot de calor al nen i al pare que
5: no... Ah, jo deia 12 de la nit, eh?
0: Ah, de la nit?
5: Sí,
0: ah,
5: quan
0: ah,
5: només clar, feien...
0: Però normalment aquests concerts es fan al migdia o molt d'hora a la tarda, que clar, depèn si és a l'estiu, el cop de calor pot ser èpic, eh?
2: Sí, de fet, ens han dit que aquest any les coses estan sent una hora més tard del que eren l'estiu passat i tot i així ens seguim escaldant igual, vull dir
4: que... Però una cosa que passa és que els concerts són més tard, però les proves de so no. Ja, a les proves de so sí que les hem de fer a ple sol a les 3 de la tarda i és molt, molt divertit.
1: I amb aquelles robes tan dobles, sí. No? Clar,
0: és... Està molt bé perquè no és moreno de vacances, és moreno de prova de so, no?
2: Sí.
0: El recomanem. El recomanem.
1: Escolteu, hem d'anar a publicitat, però heu portat els instruments, hem fet una prova de so magnífica. Us semblaria si, ja que sou aquí, acabem amb una miqueta de música en directe o què?
5: A mi, som-hi.
1: Sí, no, que, jo no vull.
0: No, és bo.
1: M'ho he repensat.
0: Què tocareu, es pot
1: què
0: saber?
1: Fareu?
0: Què fareu?
4: Jo tocaré la guitarra, no. El Guillem l'harmònica.
0: Quina cançó tocareu? Aquesta gent vull que vinguin cada puta setmana, eh?
1: Podeu, fem una cosa, ja que arribem tan tard, voleu venir a fer un programa els divendres, vosaltres?
4: Sí.
1: Vinga.
0: Com a guionistes jo els fitxaria
1: home,
0: directament,
1: són boníssims,
0: eh?
1: Són boníssims.
2: Ah, si pagueu. Si voleu uns consells sobre ràdio, nosaltres també.
1: Són els Monty Python del foc.
0: Ai. Vale, bueno, què ens tocareu, no instruments, sinó música?
4: Ah, tocarem una cançó que es diu Un viatge en aquest tren que va sobre la Renfe.
0: Ai, que bé.
4: Sí.
5: Ja veureu.
4: Els de Montcada ja veureu que... Autobiogràfic,
1: dedicada a Montcada,
0: la
1: no?
0: La fareu ara o després de la publicitat?
4: Quan em diguis tu que...
0: Vale, no dic per com és Renfe, que si la feu a l'hora...
4: Ah, potser la fem demà.
0: Vale.
1: Doncs el Pony Pisador, en directe als Taloners...
6: Ara?
1: Ara en directe.
6: Vale. Pues venga.

0: Toni Pissador, si voleu sentir aquesta cançó, saber quins són els 10 artistes. Ara. I riure i ballar moltíssim, 16 d'octubre a la Paloma. Encara queden entrades, eh?
1: Oita,
0: no, sí. No, és que després d'aquesta entrevista s'estan a punt d'exaurir, segurament.
2: Vale.
0: Sí, encara sí. Queden algunes entrades. Nois, moltíssimes gràcies. Fem 4 anuncis i a la tornada les pífies de la setmana. Fins ara.
3: Celebra la Mercè com mai al Mirador Torre Glòries. Puja i viu la Festa Major de Barcelona amb les millors vistes 360 de la ciutat. Totes les entrades a meitat de preu i els nens de 0 a 12 anys tenen l'entrada general gratuïta. Descobreix un espai extraordinari i mira Barcelona com mai. Tota la informació a miradortorreglòries.com. Mirador Torre Glòries, membre de la World Federation of Grey Towers.
4: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
5: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
4: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
5: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
4: Informació a revés95.com.
6: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
7: Únic, s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I ara, anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
13: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa't a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
14: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
15: Nima Fest, aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú.
16: Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
17: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
18: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
19: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
20: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
19: Per analitzar l'actualitat.
21: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
22: hi havia altruisme. Havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
21: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
19: I també per aprendre i passar una bona estona.
23: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
21: No hi tenia TV3.
23: I tenia Antena 3.
19: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
20: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies i també aprofundim en el com i el per què.
19: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
24: Escolta, informa't, descarrega.
19: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
25: Que tu ets veí d'aquí de les campanes o què?
26: Sí, jo, mira, aquí al lado del cementerio...
25: Ah, hòstia!
26: Campana, todo, aquí de al lado de todo.
25: I tu a què t'hi dediques, José?
26: Jo soy vigilante.
25: Ets el Batman de Vigas o què?
26: Sí, Batman forever.
25: Ets una mica Torrente, no podríem dir?
26: El Torrente claro. De Vigas.
0: A patrullando.
26: First date.
25: Què has estat en first date?
26: La televisió.
25: I vas dir, què tal, vas lligar o no?
26: Bueno, una pulmonia.
25: Una pulmonia?
1: Els taloners del versió RAC 1.
2: I aprendre pel sang les migdiades.
3: En quiero tener una segunda cita, ¿qué vas a decir tú?
26: Todo depende.
3: ¿De qué depende?
26: ¿De qué depende? Si te tomas martini.
4: Ens hem cobert de glòria.
0: Tres quarts i tres minuts de 4 de la tarda. Avui no tenim la Cuqueta de llum des d'aquí. Un aplaudiment per l'Alba Segarra.
5: Ah, guapa!
0: Que es recupera ben aviat i dilluns ja la tenim per aquí. Clar, de Cuqueta de llum en Cuqueta de llum, avui el repàs de pífies, Guillem Estadella, endavant.
6: Anava a tu representar, no?
0: No.
6: Em porto una hora aquí amb tu.
0: Sí.
6: He arribat tard, però bueno, escolta, tenim les fífies que justament les teníem que tirar ahir.
0: Sí.
6: Les ha muntat l'Alba, vull dir, estem reaprofitant.
0: Sí, la feina és de l'Alba.
6: La feina l'ha fet l'Alba. Jo presentaré una cosa que ha fet l'Alba. I clar, l'Alba és així una miqueta...
0: Ai, què diràs?
6: Cabrona.
0: No, home, no, pobra.
6: I les dues primeres...
0: És una serpins.
6: No, la primera pifia que tinc és meva, vull dir, queda molt malament que la presenti jo, però l'Alba
0: vols que
6: diu...
0: la presenti la Laia?
6: Ah, Laia, vine aquí, Laia Cuca, presentaràs una pifia, per no presentar jo una pifia on surto jo. Has de dir, l'Estadella fa la pizza un lío, endavant el tall. Digue-ho, Laia, a veure, Cuca.
0: Què? Digues, que l'Estadella es fa un embolic, digue-ho.
6: No, lo de la pizza un lío.
0: Sí.
6: L'Estadella es fa la pizza un lío, endavant el tall.
7: L'Estadella es fa...
6: La pizza un lío.
7: L'Estadella es fa un pizza un lío.
27: Hi ha molta gent que li diu... Bueno, els hi passa a tots dos. Hi ha gent que li diu a l'Abad Guial... Ets la filla del Farelo? Aquesta persona sóc jo. I les persones que li diuen al Farelo... Buah, ets el pare de l'Abad Guial?
0: I les dues són certes?
27: Exacte.
6: Sí, sí. I denota molt quin estil de català ets, perquè si coneixes a l'Abad Guial perquè és la filla del Farelo, o si ets el Farelo perquè ets el pare de la filla de l'Abad Guial. Com... El Farelo, perquè ets el pare de la filla...
26: És el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
6: O si ets el Farelo, perquè ets el pare de la filla de la Batllal.
27: Molt bé, Cuca, respira.
6: Jo crec... No, ai! Alba! Corre!
0: Jo crec que... És com que ens ha deixat un missatge en una ampolla, no?
6: Crec que s'entén perfectament el que he explicat.
0: Sí.
6: I no ho entengui, és que...
0: I no ho vulgui entendre, és perquè no vol. No, Laia?
6: Anem a pel següent. Atenció perquè diu l'Alba, el Zasaca, Zasasca,
0: Zasaca. Deu ser un Zasca.
6: Pues ha posat Zasaca, s'equivoca, l'Alba s'equivoca escrivint.
0: Perdoneu.
6: No pot deixar d'equivocar-se.
0: La pífia de l'Alba és que quan ho presenta s'equivoca, però no hi sent...
6: És que posa el Zasaca, el Bala.
0: És que no hi és i s'equivoca deixant-ho escrit. Vols donar-li tu pas, també,
6: Laia? Has de dir el Zasaca, el Bala.
0: El Zasaca, el Bala.
7: El Zasaca, el Bala.
0: Perquè aquest cap de setmana, durant la festa major de Sabadell, al Vallès Occidental, s'ha celebrat el ja mític concurs Menja Flams a l'esplai de les barraques de Sabadell.
27: D'acord.
28: A on?
0: A l'esplai de les barraques de Sabadell.
27: I des de fa...
0: Ah, pensava que era l'esplai.
28: Molt malament.
29: Molt malament.
0: Clar. Perquè és molt, perdoneu, és molt d'esplai menjar flams, eh? Puja.

0: Puríssim, puríssim.
1: Després tenim una altra pífia que es veva també, que diu Estadella no sap dir soroll blanc. Tu ho vols dir això també, Laia? Estadella no sap dir soroll blanc, i presentem el tall. Estadella. Sí, l'Estadella sóc jo, Cuca. Que cada cop que ha de dir Estadella em mira amb una cara rara.
2: Guillem, és més fàcil dir Guillem. El Guillem no sap dir soroll blanc.
1: Apropa't al micro i digue-ho, vinga.
3: El Guillem no sap dir soroll blanc.
1: Mola.
4: Puc començar quan digueu.
1: Sí, a veure, fot una miqueta de sorolleta a la màquina, a veure.
5: Un moment, que jo m'he de concentrar.
4: ASMR. D'avui ja no fa soroll, vull dir.
6: No oigona.
5: Però és un soroll molt subtil, eh?
1: Sí, és com un soroll blanc. Soroll blanc?
7: Què dice?
1: Soroll blanc.
8: No, el que passa que no m'entero de nada.
1: Blanc. Soroll blanc.
9: Good morning, good afternoon, good night. How are you? Que significa com està usted? Tu mai sexta English mai.
1: M'encanta aquest senyor, eh?
2: Brutal.
1: Que ja deu estar a Cambrils, aquest senyor, eh? Perquè ja era molt gran quan va sortir a la tele.
2: Cambrils? No serà això?
1: Cambrils, next to Salou.
2: Next to Salou, efectivament. He de dir que la Laia ho està fent molt bé, aquests donapassos. Ves que no li treguis el lloc. Mira, quien se va a Sevilla perde su silla.
1: Ara,
2: eh?
1: ara.
2: Tu què fas cada dia de 3 a 4?
1: I et dic una cosa, no té problemes de visió perquè porta doble ullera, eh? Sí. Porta ulleres de la Sirenita. Vull dir que això l'Alba no ho té, eh?
2: Sí.
1: Escolta, anem pel següent take, aquest cop et toca rebre tu, perquè et confons de lloc parlant, òbviament, de Sabadell.
2: Ai.
5: Estic nerviosa, eh?
2: Sí, que podem començar quan l'Adrià et digui, eh? Clar. Ara mateix que...
5: Com?
2: Estem posant la tinta...
4: Estic.
10: Tasca!
2: Estem posant la tinta...
4: Estic.
0: Ara.
4: Estic.
11: Tete, espavila.
1: Coqueta. I acabarem amb la pífia, que no és una pífia, sinó és un pff, que és que l'Alba s'agarra...
2: Exacte. No
1: és... es va llufar l'altre dia a l'estudi de RAC1 i hem decidit recuperar-ho com a cagada, perquè una mica cagada sí que és.
2: Bueno, és una precagada.
1: És una precagada, és l'avís. És alert quan plou. L'Alba ens va enviar un és alert.
2: Totalment, eh?
1: I llavors, pom!
2: He de dir, mira, ara que no hi és l'Alba, Guillem...
1: Tothom a la vanguardia cagat.
2: Em vaig espantar, eh? Ara que no hi és, jo vaig dir, aquesta pudor és d'una canonada.
1: Vale.
2: Perquè dic, estem a la planta 3, totes les femtes que deuen baixar de la 20 a la 3 s'han concentrat aquí a l'estudi.
1: I que hi ha una cosa que tu des de fa 2 dies que ets ros.
2: No.
1: Vull dir, tu eres moreno i ara tens el bigoti ros i no fumes. Vull dir, entenem.
2: Em va caure el bigoti com si fos un velcro.
1: Increïble. Recuperem aquest moment on l'Alba Segarra es llufava directament en aquest estudi. Perdona que ha passat una cosa que m'arbala ara s'aixecar i Alba Segarra també. Saps alguna cosa aquí ara que no podem explicar, però tenim Alba Segarra i m'arbala aquí aixecat plorant de riure.
11: Què ha passat? Què ha passat?
1: Hi ha hagut una fuga de gas?
2: Sí. És que m'he espantat perquè he dit, no sé, pensar que hi havia un lavabo a prop.
1: No,
2: és que fa una pudor de merda.
12: Una veritable merda.
1: És tan petita, però fot una pudor.
13: Està podrida.
14: Què? Ara no puc parlar, sí que després truqui, vale?
15: És que vull no portar de tàper. I m'he comprat un tàper que tenia cigrons.
13: Estic una mica cagat.
1: Però si és el que els cigrons no senten bé, perquè te compres amb cigrons.
13: Però...
16: Tu ets tonto o què?
15: T'ho juro, en defensa meva vull dir que no he demanat permís per obrir la porta. O sigui, jo estava tan tranquil·la escoltant el doctor i jo també m'he sorprès.
1: Alba, tranquil.
17: Rebut, policia local, anem cap allà.
1: Bravo, bravo!
2: Laia, gràcies per ajudar-nos i fer d'Alba Segarra a la seva secció, eh? T'ho has passat bé?
1: Sí. Digue-li el micro.
3: Sí.
2: Bravo.
1: Ai, puta.
2: Gràcies, Laia. I no deixem d'aplaudir perquè ja tenim aquí el seductor de Ponent. Ell és l'Opau de Pont. Hola,
18: que no mos veiem.
1: És veritat, home, després de les vacancetes que t'has fotut, no?
18: Clar, no he parat de fotre bolos.
1: Bé, això està bé, està bé. De fet, em fa il·lusió perquè avui vas a Camp de Bànol a actuar amb tota la banda.
18: Sí.
1: M'envien molts records perquè jo hi vaig ser a Camp de Bànol fent el pregó i molt bona gent, eh?
18: Ja ho sé, però hi he anat moltes vegades, al Ripollès.
2: Allà diuen Camp de Bànol,
1: sí.
18: Allà treuen la L del final. Camp de Bànol. Això hi ha molts pobles, que al mateix poble no li foten casa al mateix letrero.
1: Clar.
18: Te'n fotré alguns exemples, si vols.
1: Sí, sí.
18: Golmés, que és a vora Mollero, se'n diuen Gomés.
1: Gomés, vale.
18: A Castellnou de Seana diuen Castellnou.
1: Vale.
18: Sí, sí.
1: Vale.
18: Curiositats del país.
2: Molt bé.
18: Solo us faré una secció a partir d'ara, coses curioses de Catalunya.
1: Ja està bé, allò de cantar.
18: Perquè allò de la cançoneta també...
1: Bueno, però està bé, està bé.
2: Però és que això t'identifica molt, la cançoneta.
18: També.
2: Per cert, no sé si sabies...
18: No me'n parlos.
2: Que el versió t'imiten, eh?
1: Sí.
18: Ah, però és que jo... encara no havia vingut aquest setembre. Sí. Tot i així, dos o tres dies he rebut whatsapps dient-me, noi, t'he sentit avui a la ràdio. I no sabia de què anar. Dic,
1: tu, jo això no ho estic cobrant,
18: si
1: eh?
18: Si n'he anat, jo vull allà.
2: Doncs he de dir que el versió RAC1 té el seu sí. Lopau de Pons, sí, sí. Eh?
18: Ja ho sé, però si molta gent es pensa que sóc jo, ja em sap greu, perquè jo foto unes cançons més bones, tot sigui dit.
1: Oh!
2: Mira, fem una cosa. La setmana vinent, tu pots venir?
18: Sí.
2: Doncs la setmana vinent fem un cara a cara,
18: duel.
2: Sí. Lopau de Pons contra Lopau de Pons.
1: Em sembla perfecte.
18: Sí. Un duel de garrotins.
1: Oh!
18: Ver si té pebrots.
1: Bé, m'agrada, bé.
2: Que prenguin nota els companys de la versió, eh?
1: Totalment. Deixa'm dir que ahir vaig conèixer molta gent de Campdevànol, com dius tu, i hi ha una gent que ens escolta
18: especialment,
1: que hi ha la Sandra, que és la dona de l'alcalde, que treballa en un restaurant a Montesquieu.
18: A Montesquieu.
2: Ja tocant a França, no?
1: Jo volia fotre a Montesquieu. I que ens estan escoltant ara mateix. Mentre van tallant patates, ens escolten.
18: A veure, doncs aprofito per saludar la gent de Campdevànol. Ara, des d'aquí, han acabat el saludaré cara a cara.
1: Ara.
18: I aprofito també per dir que la gent d'altres pobles de la comarca, coi que vinguin, que mos ho passarem bé.
1: Clar, exacte, perfecte.
2: Pues. Cantaràs el que faràs ara o no, allà?
18: No.
1: Ara què ens portes?
18: Una cosa exclusiva. Lo dels teloners ha de ser exclusiu només per aquí.
2: Vinga, va.
0: Exclusiva.
2: Doncs...
18: una roqueria com una altra.
2: Quina temàtica?
18: La temàtica, és que jo sempre vaig enxufat a l'Spotify,
2: sí.
18: I l'altre dia em va saltar aquella cançó del nada de esto fue
1: de Coti, boníssima. Sí.
18: I m'agradava molt, i anava cantant, i dic, aquest divendres puc fer aquesta.
1: Vale.
18: Passa que t'hi canvio una mica lletra, però m'ho faig vindre bé.
1: Ah.
18: Tinc un amic que es diu Ernesto, i que li fa mal l'esquena.
1: El Codina. Ah.
18: O no es diu Ernesto. Ah. La Codina es diu Ernest, fins on jo sé.
1: Bueno, però l'Ernest, com tal de tenir sexe, es canvia el nom, eh?
18: Es fa passar per argentí. Doncs... sabent aquestes dades,
2: sí.
18: Que hi ha un que es diu Ernesto,
1: sí, sí.
18: Que li fa mal l'esquena,
1: sí.
18: I que és nada d'esto, fa un error, a partir d'ara, estigues atent.
2: Va. Hey, hey, hey. Locoti de Pons.

0: Endosar, Ernesto. Gràcies, Pablo Pons.
1: Oh, m'encanta.
0: Avui passarà una cosa en aquest programa que passa com un cometa,
2: sí?
0: I és que podrem acomiadar el programa a les 4 en punt.
2: Ai!
0: Perquè el Versió té molta teca, sí. Llavors han de començar puntuals.
2: Que acomiadi la Laia al programa, no?
0: Home, vols acomiadar tu? Mira, sí. Quan el puntet vermell arribi a les 4 és de dir adéu.
2: Que digues adéu, taloners, que vagi bé. Vale, a prop del micròfon, Laia.
0: Vinga, Laia.
2: Digue-ho ja, si vols.
0: Digue-ho ara mateix.
2: No, tu
0: adéu, adéu, ja
2: digues,
0: està.
2: Adéu, taloners.
3: Adéu, taloners.
2: Oh! Adéu!
4: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
9: Això no ho diu ningú.
8: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
10: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
13: RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
14: Eureka!
15: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
13: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
15: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
13: RAC1. Tots som 1 milió.
16: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
17: Grans batutes, grans emocions.
18: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
17: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
18: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
17: Entrades a auditori.cat.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així?
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
23: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
24: Potser aquesta?
25: No, és pistatxos, diu Pasco.
23: O bé aquesta?
26: Diumenge sense drama.
24: I què me'n dius d'això?
26: Segurament t'estimo.
23: Tot i que aquesta altra...
24: M'avorraria sa memòria.
23: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
24: Què? Torna.
0: Mercè de RAC 105.
1: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
0: Marcos.
1: Els Amics de les Arts.
0: Maria Jaume.
1: Teràpia de Xoc.
2: Com dius?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
3: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia. It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Anna Drames i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que a l'agost marxa de vacances a un apartament sense televisió per evitar disgustos.
1: Jo el que volia comentar és a veure la gent que no podem marxar de vacances, a veure quin mal li hem fet a TV3 i Catalunya Ràdio que ens facin uns programes el mes de juliol i agost tan pèssims. És que hi havia estones que ni tan sols feien programa, comunicaven amb el 3CAT, sí, Info 3CAT, sí. I ens fotíem les mateixes notícies una vegada i una altra, saps allò com la letra com sangre entra? Clar. Que llavors vols trucar per dir-ho i et surt una bleda allà a l'atenció a l'audiència que se li nota que està cansada.
0: Toni Clapés!
2: Bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu? Senyor Virgili, anava que fent sí amb el cap. També vostè ha trucat al defensor del telespectador TV3?
3: Però quin número és?
2: Ah, per tant, no ha trucat.
3: No, jo no hi vaig trucar, però aquesta senyora tenia raó. Es veu que surt una bleda que no acabes
2: de fer-hi res. No ho pot dir, perquè si vostè no ha trucat, no ho sap.
3: No, però la gent que hi ha trucat m'ho han dit.
2: Ja, en tot cas,
3: aquesta senyora m'ho confirma.
2: Aquesta senyora que ho denunciava.
3: Que trobava una bleda que li responia.
2: A la nit dels ignorants. Montse Llussà, què tal? Bona tarda. Com estem?
4: Això és pejoratiu.
3: Això no sento, no sento.
4: És pejoratiu quan una persona contesta d'una manera o d'una altra, digues una bleda, jo penso que és pejoratiu.
3: Hi ha persones
4: no
3: que són bledes
4: soleriades. Sí, però vostè no ho sap. Perquè no hi ha trucat.
3: No, però m'ho ha dit gent.
4: Però vostè està fent cas
3: de gent. Què vol dir?
4: És l'opinió d'aquella persona.
3: Posem el cas que et passa a tu i m'ho dius tu a mi.
4: Sí.
3: Ja no t'he de fer cas perquè m'ho dius tu.
4: Jo crec que ho hauria de comprovar vostè, en tot cas.
2: Exacte.
3: No tinc el telèfon, dona'm el telèfon.
2: Vostè parla en boca del que li diuen.
3: Dona'm el telèfon i trucaré des d'aquí, des de la ràdio.
2: Un dia trucarem aquí en directe a TV3. No, veurà vostè, que diu que no ha trucat mai, però té alguna cosa a queixar-se, perquè anava dient que sí amb el cap, amb el que deia aquesta dona.
3: Ara no.
2: Ah, doncs sí, ara no. Doncs si és ara que no, doncs no trucarem.
3: Jo només truco per queixar-me per dir que el programa 11...
2: Sí, està molt pesat amb l'11,
3: Que comenci...
2: Està molt pesadet amb l'11.
3: A veure si poden començar a les 10,
2: sí.
3: Perquè és massa tard.
2: Sí, està molt pesat amb l'11, certament.
3: És que és l'únic programa que es pot mirar,
2: Sí, sí, ja ho ve dient des de que vam tornar de vacances, que està permanent... Què vol, que el fitxin o...
3: No, que hi ha una genteta... O sigui, Següences, El Poquí els diu que són tots una colla.
2: Sí, és que no el veig, el programa no el veig. Són les 4 i 8 minuts.
3: Avui no em fas dir els sants perquè la gent s'enfadi.
2: No, perquè vaig malament de temps. Anem amb l'impacte d'avui, que és la novetat del cas antic. La Vanguardia ha avançat que Jonathan Antic es va interessar per una teràpia de xoc que simulava llançar un familiar per un precipici.
3: Sí, diu que sí.
2: A més, va ser poc abans que el fundador de Mango morís durant l'excursió a Montserrat. Saludem el periodista i director especialista en aquestes matèries, que no és altre que Carles Porta. Carles, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Carles, un aplaudiment per Carles Porta.
5: Gràcies per acompanyar-me.
2: No, gràcies a tu per acompanyar-nos i per donar-nos el teu punt de vista al voltant d'aquest cas.
5: Doncs si em pregunteu per el cas, he de dir que trobo molt malament que La Vanguardia hagi publicat aquesta novetat del cas antic. Fixeu-vos que no és un petit detall i, per tant, no el podrem veure més endavant. És un detall molt gran. Clar, si els petits detalls s'han de veure més endavant, imagineu-vos com és aquest. És un spoiler com una casa de pagès. Es nota que el Toni Muñoz i la Maica Navarro no tenen ni idea de fer true crime. M'haurien d'haver trucat a mi, perquè aquest tipus de detall no s'ha de publicar mai aquestes alçades del cas. Mireu, primer es parla d'una trucada misteriosa. Fas un plano recurs. Allargues el plano. Puges la música de tensió. Et cagues a les calces. Després dius lo del petit detall. I quan la gent es pensa...
2: És condició, Carles, sempre. Condició sine qua non de destacar aquest petit... Fixeu-vos en aquest petit detall.
5: Perquè així inclous a l'espectador que formi part del true crime.
2: Clar, aquí en aquest cas hi ha un gran detall, no?
5: I després, quan la gent s'espera que arribi el petit detall, vas a publicitat. I quan tornes de publicitat, la gent busca el petit detall. No tenen ni idea de fer true crime. Clar, el que has de fer és que el sospitós ha d'aparèixer al capítol 9 com a mínim de la primera temporada. Aquest ritme, Jonathan en Dick acabarà a la presó i això no ens ho podem permetre.
3: I tant, i tant.
5: Hem de fer els quartos abans. Hem d'allargar el plano. Fer una recreació. Mireu aquest barranc. Mireu aquesta pedreta.
6: Una maqueta?
5: Mireu quina pedreta. Mireu, mireu, que petiteta. Aquesta pedreta és un petit detall. No, no, l'altra pedreta. L'altra pedreta, no, mira la pedreta. Ai, on tinc la pedreta? La dreta o l'esquerra? Ai, la pedreta. Si posem llum a la foscor, s'ha de posar llum petiteta. Els focs, quan són petits, no cremen tant, s'han d'anar avivant a poc a poc, si no és que cremem la història.
3: I tant.
5: Posar llum a la foscor, sí, però obrir-la de llop, de cop, i enllumenar tothom,
3: no.
5: No. Molt malament l'avantguàrdia. Sobretot perquè m'esteu aixafant la sèrie.
3: I tant.
5: Apa, ja m'he cagat en tot. He posat llum a la foscor.
2: Gràcies, gràcies, Carles Porta.
5: Gràcies a vosaltres per acompanyar-me.
2: No, gràcies a tu per acompanyar-me.
5: Carles Porta, gràcies per aquest testimoni.
6: Ets el millor.
5: Serà clau per després endevinar qui serà l'assassí.
2: Gràcies, Carles.
5: Gràcies a vosaltres. Sortireu en aquesta sèrie. És una sèrie dirigida per Carles
2: Porta.
5: Sí,
2: no, això està clar.
5: Escrita per Carles Porta.
2: Que aquest cas dels Andic no sigui finalment un cas creat per Carles Porta.
5: Ha dit Andic? Doncs en dic Carles Porta.
2: Gràcies
5: a vosaltres.
2: Gràcies, no, gràcies.
5: Posarem llum a la foscor.
2: Sí, gràcies.
5: Per cert, heu vist un petit detall?
3: Quin?
5: No, perquè no hi és un detall com una casa de...
2: Gràcies, Porta. Mònica Folquet, anem amb altres detalls, que no sé si són petits o grans, d'aquest cas.
7: Sí, el que sabem, el que ha publicat avui La Vanguardia, és que qui va revelar la nova informació és una professora d'anglès que va declarar voluntàriament davant la policia i va explicar que la terapeuta de Jonathan Antic li havia dit que en un primer moment el tractament estava pensat per un altre pacient amb esquizofrènia que odiava la seva mare. La dona el volia portar fins a un precipici per dir-li que s'imaginés que ella, la terapeuta, era la seva mare i l'empentés. Creia que així l'home s'adonaria que realment no la volia matar. Quan la terapeuta li va explicar el cas a Jonathan Andy, que el fill del fundador de Mango s'hauria interessat per presenciar aquesta sessió. Les revelacions de la professora d'anglès no s'acaben aquí. Diu que va ser justament ella qui li va descobrir la ruta a Montserrat on va portar el seu pare. De fet, li va acompanyar el 7 de desembre del 2024, una setmana abans de la mort d'Isaac Andy. Aquestes revelacions donen ales a la tesi que la mort d'Andy no hauria estat un accident i que apunten al seu fill com a principal sospitós.
2: Bé, n'havíeu sentit a parlar mai d'aquest tipus de teràpia? Té alguna base científica? Doncs aquestes són les preguntes que tot seguit formularem a l'Antonio Andrés Puello, que és catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona, expert en psicologia forense i criminal, i a qui podem saludar ja a aquesta hora. Doctor Puello, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: I gràcies per acompanyar-nos. Li hem de confessar que abans de conèixer el que s'ha explicat, el del cas Andic, no havíem sentit a parlar mai d'una teràpia que consisteixi a portar els pacients al límit, en aquest cas, per exemple, d'un barranc. Avui hem conegut detalls sobre aquest cas. Es pot explicar si realment existeix aquesta teràpia o en què consisteix aquesta teràpia anomenada de confrontació extrema?
8: La veritat és que aquest tema, que ja fa unes setmanes o uns mesos que apareix públicament perquè està associada a la a la publicació d'informació sobre el cas Andic, tècnicament la resposta és molt senzilla. No existeix en el que és el registre o d'alguna manera la llista de diferents tipus de teràpies psicològiques reconegudes professionalment i científicament una que tingui aquest nom, no existeix com a tal. Per tant, com que es fa molta menció i hem de suposar que és una informació ben obtinguda, hem de dir que és una denominació de lo que en diem una pseudoteràpia. És com si un anés per curar-se un mal de ronyó a un curandero i que aquest curandero li fes un tractament que ell s'ha inventat.
2: Ja. Per tant, aquesta terapeuta, que aquest tractament de proposat per aquesta terapeuta que porta els seus pacients a un, en aquest cas, a un barranc per simular que els vols llançar, que vols llançar un familiar pel precipici per en aquest cas, buscar, no sé exactament què buscar, no té cap mena de, diguéssim, no està vinculat a cap teràpia ni cap tractament.
8: No, i a més, si és així com l'ha descrit, que és com surt a les diferents publicacions, incompleix tots els que són els requisits mínims que hauria de tenir un tractament psicològic, que és la manera habitual, com diem, una teràpia psicològica. Una teràpia psicològica té una sèrie de requisits que la informació que s'ha donat les incompleix gairebé totes, no? Uh-huh. Per exemple, ha d'haver una primera indicació clínica. És com, diem, hi ha tal problema, tenim tal solució. I si el que tenim és un problema familiar, hi ha un seguit de teràpies familiars ben reconegudes, establertes, que es podien haver fet servir. Ha de tenir una justificació científica i, naturalment, aquesta ja li anticipo jo que no hi és des del punt de vista del coneixement actual i possiblement formi part d'aquestes pseudoteràpies que dèiem, no? Tampoc la persona que fa aquesta teràpia té una competència professional perquè s'ha posat en qüestió i si realment diu que fa això amb persones amb trastorns esquizofrènics, realment demostra una absència total de professionalitat i de compliment dels codis ètics.
2: Amb les investigacions sí que hem conegut que ell, aquesta persona, no té la llicenciatura de psicologia ni ha pogut acreditar que ho sigui d'una manera professional. Segons La Vanguardia, amb això que vostè esmentava, aquesta teràpia estava pensada, en aquest cas, per un altre pacient de la terapeuta dels Andic, un home anomenat Salvador, diagnosticat d'esquizofrènia i que projectava tot el seu odi cap a la mare. Una part del tractament consistia a portar-lo a la muntanya de Montserrat on la terapeuta representaria el paper de la mare. La idea era convidar el pacient a empènyer-la perquè s'adonés que no era capaç de fer-ho. Això vostè ens ho acaba de comentar i segons l'ajudant d'aquesta terapeuta, Jonathan Andic, va mostrar molt d'interès en la teràpia fins al punt de demanar estar-hi present. Jo li pregunto, pots deixar a un altre pacient estar present en la sessió d'una altra persona, d'un tercer?
8: No, però és que tota la informació que surt és un conjunt de barbaritats que si no estiguéssim davant d'un cas amb una enorme transcendència social, per supost, però a més personal, perquè estem davant d'un procés penal, francament sembla tot una broma de mal gust, perquè aquest tipus de plantejaments no existeixen, poden incomplir. La primera norma de qualsevol intervenció és la seguretat del pacient. Això no cal dir-ho, perquè naturalment si tu exposes a una persona a un risc de morir, ja no dic de tenir un cert malestar, que podia ser un moment dintre de les teràpies, com quan tu vas a l'odontòleg que et fan una intervenció abans de l'anestèsia, et fa mal, no? Però no estem parlant d'això, estem parlant de que les conseqüències són letals i a mi em sembla increïble que es proposi fer això que diu teràpia de confrontació per un problema que tampoc queda clar quin és el que vol tractar, perquè el conflicte familiar no és el mateix que pot ser, per exemple, una fòbia a un determinat tipus, que sé, per exemple, l'ascensor, i que tenim en teràpies ben formalitzades el que es diu l'exposició in vivo, que és el que més es pot assemblar, però amb distància, que és posar una persona en una situació real, però no de perill, i menys de perill letal. Això és que sembla increïble.
2: Aquest tipus d'experiències límit, no sé, vostè ja em parla d'aquest cas, que és evident que no, però hi ha alguna metodologia o alguna teràpia que comporti aquestes experiències de portar el pacient al límit, o això no té cap sentit?
8: No té cap sentit. És a dir, una cosa és que dintre d'un programa terapèutic, per exemple, la por a volar amb avió, no? Que és un problema que tenen molta gent. Pues hi ha programes que estan ben verificats, ben administrats, que poden contenir unes experiències on el pacient s'acosti a la realitat. Inclús es pot arribar a volar amb un avió, però has d'anar acompanyat del terapeuta, hi ha d'haver un consentiment, normalment és al final d'un procés en el qual hi ha hagut un conjunt d'elements, perquè al final el terapeuta fa una valoració que li demana el seu codi ètic, en el qual el compromís benefici-risc sigui favorable al benefici. És a dir, si s'exposa un pacient a una situació de malestar o d'incomoditat, o inclús una certa ansietat, una certa por, s'ha de veure que això no li pugui repercutir en negatiu. I clar, el que estem veient aquí no té res a veure amb aquests elements, que normalment es fan sempre de manera mental. Per exemple, el pacient que té por anar a volar, se li introdueixen sessions en el qual tu li fas pensar que està en l'avió, que ell ho pensi, pot anar a un simulador. Això és el que podem dir d'exposició in vivo, no? Però ja dic que això forma part d'un tractament que té consentiment informat, que té sobretot justificació clínica, és a dir, que és una indicació adequada per al problema que s'ha de tractar.
7: Avui també hem sabut que què hi van a fer a Quito Jonathan Antic. El diari El País explica que va viatjar en solitari per mantenir una reunió sobre un projecte editorial, que era publicar un llibre sobre les anomenades 7 cronologies, un mètode que la terapeuta va utilitzar amb els Antic i que divideix la vida en 7 etapes, cadascuna amb els seus enfocaments i desafiaments. No sé, doctor Pollo, si vostè coneix aquesta teràpia, si té alguna base, si en sap res.
8: Tot és pseudociència, és a dir, tot aquest tipus de descripcions que gairebé entren en el territori de la mística, de les creències supersticioses, no formen part del que és la pràctica professional de la psicologia, que s'enfronta a problemes, i per tant estem en un territori on els límits són una mica borrosos, perquè naturalment la psicologia s'ocupa de fenòmens mentals que de vegades no tenim bones explicacions, però tot aquest component pseudoterapèutic, pseudocientífic, bàsicament el que fa és confondre molt a les persones, i moltes vegades té seqüeles negatives per ells mateixos. Però en aquest cas jo diria que estem en el mateix territori de les pseudoteràpies.
7: Vostè també és experta en psicologia forense i criminal. Creu que tots aquests indicis que s'estan coneixent sobre aquest cas poden tenir pes en un hipotètic judici, si s'arriba a fer judici contra Jonathan Andic?
8: Sí. Normalment, quan parlem de la jurisdicció penal, en general, dic, perquè clar, el cas particular no sabem com evolucionarà, però en general els jutges, la pròpia llei, el procediment, són molt exigents en trobar evidències que puguin demostrar que realment hi va haver una acció intencionada, que és el que diuen el dolo, és a dir, realment una voluntat que no serà fàcil demostrar només amb aquests indicis. Dic que és molt difícil, perquè fins ara, pel que jo he anat seguint naturalment a través de la premsa, les informacions no sembla que tinguin evidències molt potents. Sembla que hi ha raons, motivacions, indicis, tota la constel·lació d'elements que a mi em fa l'efecte, aquesta és la meva opinió, que no seran suficients per demostrar la culpabilitat, eh? Però bueno, això és una apreciació meva en funció de la meva experiència, i realment crec que ho tindran difícils el que volen demostrar, algo que l'opinió pública jo crec que ja té assumida, encara que no es pot confirmar perquè és una especulació, el fet de que realment hi ha hagut una acció violenta en aquest cas.
2: Molt interessant aquesta anàlisi, o si més no aquesta sinopsi de com pot acabar aquest cas, perquè tal com diu vostè, això tampoc és suficient. Antonio Andrés Pollo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies a vostès.
2: Molt amable per la seva claretat. Catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona, expert en psicologia forense i criminal, el doctor Pollo. El titular és que tot això són pseudociències. A mi el que em sorprèn de tota aquesta història és com una família com els Andic doncs s'agafin a les pseudociències i a les teràpies de la pseudociència per tractar un conflicte familiar, realment, que per cert crec que tenim comunicat de la família, de la família Andic.
7: De la defensa.
2: De la defensa dels Andic.
7: Sí, que neguen rotundament les informacions que s'han publicat. Diuen que ells no tenen coneixement de la declaració, no han tingut accés a la declaració que va fer aquesta professora d'anglès, que és qui va explicar tota aquesta informació, i per tant asseguren que s'ha vulnerat el seu dret de defensa.
2: Doncs podem saludar a aquesta hora a una de les professionals d'aquest pseudogabinet perquè ens expliquin més detalls d'aquesta peculiar teràpia. Ella és la Maria Eugènia Lundberg. Maria Eugènia Lundberg, bona tarda.
6: I buenas tardes.
2: Bona tarda, ay, gràcies per acompanyar-nos.
6: Qué bueno.
2: Li anava primer de tot a preguntar què en pensa vostè del que ens estava fa un moment parlant i valorant el doctor Puello.
6: Sí, acá estuve escuchando y el señor Puello, pues es evidente, ¿no? Que, bueno, no es un profesional. Entonces,
2: no, sí que es profesional, sí, ¿no? Si es que ho acabem d'esmentar.
6: Y bueno, estuvo claro, ¿no? Que el señor Puello en este caso parece becario.
7: És un catedràtic de psicologia, sí, de la Universitat de
2: psicologia,
7: Barcelona.
2: Psicologia, psicologia. Psicologia, no.
7: Psicologia.
2: Ah, havia entès cirurgia.
3: Jo he entès psicologia.
2: Ah,
7: experts en psicologia forense i criminal, sí, per tant...
6: Y ustedes tampoco saben bien qué dijo señor Pollo, ¿no? Ni a qué se dedica.
2: No, Pollo, no. Pollo, Pollo.
6: Yo creo que dio un diagnóstico incorrecto, ¿no?
2: Bueno, a vostè, en aquest cas, el seu gabinet ha dit que feia pseudoteràpia. No sé si és...
6: Correcto, sí.
2: Sí, ha dit això. Exactament, en què consisteix aquesta teràpia tan extrema i com ajuda el pacient, senyora Maria Eugènia Lundberg?
6: Pues mira, me gusta que me hagan esta pregunta porque acá pues se está exagerando muchísimo, ¿no? Mira, al final eso se trata de una terapia re simple. Se trata solamente de trabajar con el paciente para hacer desaparecer el problema que tiene. ¿Entendiste?
2: Sí.
4: Sí, pero si el problema lo tenga en una persona...
6: Pues con una persona, pues acá afrontas el problema, por eso es de confrontación. Tú enfrentas ese problema de frente con la persona que tenés acá delante. Entonces afrontas el problema confrontando la frente.
4: ¿Cómo?
6: ¿Se entendió?
5: No.
2: Bueno,
6: confrontás.
2: Sí, confrontas.
6: La confrontación,
2: sí,
6: con frente. Al frente tenés que tener la persona.
2: Con la que estás enfrontada.
6: Exactamente.
4: Però això a la consulta parlem, ¿eh? Venim les dues persones a la consulta.
6: Exactamente.
3: Por ejemplo,
6: entre ustedes tienen que hablar.
3: Claro, Montserrat...
6: Hablando la gente se entiende.
3: Lógicamente. Sí.
2: Bueno, a partir d'aquí, un cop tenim a les dues persones enfrontades, a partir d'aquí, en què consisteix la teràpia?
6: Pues como le andaba diciendo, es una terapia de laburar duramente con el inconsciente y el preconsciente del paciente. Entonces se tiene que atacar al preconsciente superficial, pero con la idea final de terminar 100% con su problema de raíz. Es hacerlo desaparecer.
2: El problema.
6: El problema, sí. Es que se soluciona con la terapia del barranco.
4: ¿Cómo?
6: Del barranco que contrató Jonathan.
4: ¿Cómo? ¿El barranco?
6: Sí, con la terapia del barranco que contrató Jonathan Andic.
2: No, no lo contrató, No, això no consta. Vull dir, no sabem si va contractar aquesta teràpia.
6: Sí, contrató esa, pero es que acá es solamente la básica. Es por eso que quizá no hizo el resultado que se esperaba. Yo le hubiera recomendado hacer la terapia premium.
3: ¿En qué consiste?
6: Pues la terapia premium 4K, en nuestro caso, ayuda todavía más a soltar. A soltar con mayúsculas. ¿Entendieron?
2: El problema.
6: El problema, exactamente. El problema es justo lo que nos interesa atacar.
3: Claro.
6: Entonces, en esa terapia, pues, se soluciona este problema.
4: ¿Una mica en qué es basa esta terapia?
6: Pues sí, es una terapia de puenting sin cuerda.
4: Oh.
6: O también tenemos a la del paracaidismo sin paracaídas, que también funciona tremendamente bien. Sí. Se ayuda mucho... A soltar, con mayúsculas.
3: Sí, sí, es que
2: el problema.
6: Exactamente. Y luego acá también tenemos la de submarinismo con lastre de 200 kilos, sin bombona. Esa es perfecta, muy efectiva también para terminar con el problema de raíz.
3: Claro.
6: Atacarlo.
9: Si usted tiene problemas con su jefe,
2: no,
9: con
2: no
9: Tony, por ejemplo,
2: no,
9: o con su pareja,
2: no,
9: con su madre, con su padre, con sus abuelos.
2: Padre y madre ya no están.
9: No importa absolutamente nada.
3: Ya. ¿Usted cuál me recomienda? Porque con Montserrat y yo a veces tenemos unos trifulges.
4: Sí, bueno,
9: tienen
4: escolti,
9: que confrontar.
4: No. Ya parlaré amb vostè i jo. No.
3: ¿Ella qué? ¿La bombona? ¿Sin bombona?
9: Podríamos hablar de la terapia de constelaciones familiares.
3: ¿Constelaciones? Mm.
9: Sí.
2: ¿En qué consiste la terapia de constelaciones?
9: Nos basamos en el horóscopo, en si es Aries, Libra, Tauro, ya saben.
3: No sé qué es.
2: Entonces, ¿qué sucede?
9: Atacamos el Mercurio retrógrado de esa constelación.
3: No sé quién es.
9: Confrontamos signos del zodíaco entre sí.
4: Ya hablaremos nosotros, no pateixis.
2: Sí, ya lo tractaremos.
9: Acá os recomiendo esas terapias para hacer desaparecer y soltar.
2: Sí, no. Ha quedado claro.
3: Yo tengo que soltar a Montserrat.
2: Sí.
4: No.
9: Ahí hay muy buena vista, si por eso se recomienda ir allá a hacerlo.
3: Claro. Yeah.
9: Porque ves en panorámica.
4: Montserrat deia jo, no deia la
2: Bueno, en tot cas...
9: Disculpen, pensé que hablaban del lugar.
3: No,
9: disculpa.
3: Es que aquí ponemos nombres de montañas a las mujeres.
9: Sí. Y qué extraño, ¿no?
4: Sí.
2: Bueno, señora María Eugenia Lumber, porque usted es psicóloga o psiquiatra, no es, ¿no?
9: No.
2: Vale, nada.
9: Experta en constelaciones de confrontación.
2: Vale, pues ya está. Ya es coach.
9: Y registros.
2: Y registros. Bueno, muy bien. Pues bien, mucho gusto, señora Eugenia.
9: Un placer.
2: Gracias, María Eugenia Lumber. Gràcies a tot això. Bé, m'ha agradat...

0: a Corbera d'Ebre l'any 2007. Just. És un cas que va protagonitzar un capítol de crims de la sisena temporada titulat Secret de Família.
1: Ja me'n recordo.
2: L'Audiència de Tarragona va condemnar Pedro Cea a 20 anys de presó per l'assassinat del Juan. El seu germà, Diego Cea, el van considerar cooperador necessari i el van condemnar a 7 anys. Mai no va quedar demostrat per què el van matar ni fins on arribava el secret familiar.
0: Doncs Pedro Cea estava a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, i ahir al migdia va fugir mentre participava d'una sortida programada. El grup de presos va fer una aturada al polígon comercial...
1: Home, senyor Requesens, ja m'estranyava que no posés cullerada a la jornada d'avui.
3: L'opinió.
1: No, clar, vull dir, el problema és que tenen les persones com si fos un hotel. Vinga, salida, viatge, excursió con regalo d'una garrafa d'oli. I se t'escapa el de la presó. És que, si féssim com el Bukele, no passaria això.
4: Ara.
1: El Bukele es tenen amb gàbies.
4: Sí.
1: Tancats amb gàbies. I això...
5: El que és la presó.
1: Clar. Escolta, oi, més drets humans. Coi, i el que l'han matat, quins drets té?
4: Ara, molt
1: no
4: bé.
1: No n'hi queda cap de drets.
6: A veure, podem acabar de...
0: En tot cas, aquest grup de presos van fer una aturada al polígon comercial de les Gavarres, van anar a dinar a un restaurant de menjar ràpid, l'home va anar al lavabo i es va escapar per la porta d'emergència.
4: Ràpid.
5: Eh?
4: Va anar a un lloc de menjar ràpid i es va escapar. Ràpid.
1: Fas fuig.
3: Home, l'altre.
6: A veure, obrim línies amb la conselleria d'Interior. Saludem a aquesta hora la consellera Núria Parlon. Senyora Parlon, bona tarda.
7: Bona tarda, sóc la consellera Parlon.
6: Bona tarda. Bueno, vostè ens ha dit que vol fer una crida a la tranquil·litat, no?
7: Sí, efectivament, faig una crida a la tranquil·litat i a la calma. Uh-huh. Com heu dit, ara mateix hi ha una xarxa de fuga. Per això, això ara mateix està tot sota control. Uh-huh. Ja tenim preparada l'ES Alert per...
6: Com? Un ES Alert?
7: Sí, un ES Alert per ES Alertar a la població que hi ha un assassí lliure circulant pel seu barri. Si la rebeu, us heu de confinar a casa, tancar portes i finestres i no sortir fins a nou avís. I per no generar confusió a la població i que es pensi que l'alerta és per les pluges, hem escollit una sintonia.
4: Ah, és això.
6: Ah, que és aquesta que estem escoltant.
7: Efectivament, és la que esteu escoltant.
4: Però no ho sento.
7: És l'ES Alert que hem posat per l'amenaça per assassí. A partir d'ara rebreu aquest ES Alert per saber que... tracta d'un assassí.
4: Però això tot a Catalunya o només tot Tarragona?
6: No, ja ho ha dit, al barri on possiblement estigui. Ah, ah. Bé,
7: Estigueu pendents.
6: Gràcies, consellera.
7: Tingueu el mòbil en volum.
6: Eh?
7: Sí. Tingueu els mòbils
6: en volum. No, si el tinguis en volum igual, o no, sona igual. Sí, sona igual, en volum o sense, sona igual.
7: El que havia dit.
6: Sí.
4: Sí, no, sí.
6: Eh?
7: Efectivament, el que havia dit.
3: No, vostè ha dit que el tinguem en volum. Sí. No havia dit que sona igual.
6: Sí, no, és que ja el tenim.
7: No, que s'escolta força volum
4: l'esquerra.
6: Bueno, parlant de detenir, han detingut, un s'ha escapat, però l'altre l'han detingut, el presumpte autor de 6 robatoris. Escolta, Forquet, has fet una triada de notícies avui, que certament sembla això el cas.
4: Això
6: és l'oeste. Un de robatoris de coure.
0: Robatoris de coure. És un jove de 21 anys, amb 14 antecedents, que els Mossos van detenir ahir la nit. Tenia una ordre de detenció vigent emesa per la Unitat d'Investigació de l'Àrea Regional de Transport Urbà. Mm. Aquests darrers robatoris han alterat significativament el servei de l'R2 Sud de Rodalies, i també els trens regionals del Sud i els usuaris han hagut de patir retards constants. Per això, aquesta tria d'aquesta notícia, Toni. El cas és que gairebé el 40% dels robatoris de coure a tota la xarxa ferroviària de l'Estat es produeixen a Catalunya. I el responsable de DIF, Ángel Contreras, no sap el per què. Aquest matí li hem preguntat a TV3.
8: Sí, sincerament no ho sé. Manca vigilància més perquè tenim els mateixos temes de vigilància a la xarxa pràcticament a tot l'estat. No hi ha unes diferències significatives que vull dir que sigui una cosa o una altra. Entenc que hi ha altres factors que s'escapen del que és l'infraestructura ferroviària per a dir que exactament no sé si la... No ho sé si és per la proximitat de la frontera. No ho sé. No sé per què. El 40% de robatoris són més a Catalunya que són a Catalunya de tot l'estat.
0: Justament ahir els Mossos i la Seguretat Privada de DIF van reforçar la vigilància a l'estació de França per evitar que hi hagués més robatoris, una petició que, per cert, havien fet les plataformes d'usuaris com Dignitat a les Vies i Afectats per Rodalies.
1: Escolta, Glavés, ja ho has vist, eh? Oh, aquesta, ràbia, aquesta, fa, aquesta és la fauna que tenim a Catalunya gràcies als walkers, eh? 21 anys, 14 antecedents. Escolta, és com el Llumín Yamal, eh? De

0: Però del coure. És el llum inyamal del coure.
1: Sí.
0: Li haurien de donar el balón de cobre.
2: Anem amb...
0: No de oro, de cobre.
2: Anem amb diverses, sisplau, entitats que han denunciat, atenció, la vulneració dels drets lingüístics al judici de Roger Español. Atenció, sí, perquè... La qüestió no té desperdici.
3: No, Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC han signat un comunicat, una carta conjunta, en què qualifiquen d'intolerable que els advocats s'hagin vist obligats a autotraduir-se al castellà davant la incapacitat de la intèrpret. Durant el judici, diversos advocats han volgut preguntar en català els testimonis del cas, entre ells desenes d'agents de la policia espanyola que van actuar durant el referèndum, però en alguns casos han hagut d'acabar desistint davant de situacions com aquestes.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial de l'1 d'octubre.
5: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, por favor.
6: Una decisió excepcional.
7: Por eso lo que es una decisión opcional.
6: Excepcional.
7: Excepcional. ¿Sabe usted lo que hacía? Es...
8: El lesionado.
7: ¿Sabe usted lo que hacía el señor español cuando estaba...
8: Cuando recibe el impacto de la bala.
2: Bueno, a veure, perquè... a veure.
3: En fi,
2: aquesta dona, quina feina feia?
3: Havia de traduir.
2: Però de què? Del català al castellà?
3: Clar, del català al castellà. Els advocats tenen tot el
2: dona?
3: Dret a expressar-se en català,
2: sí, sí.
3: Però s'entén que hi hagi policies espanyols que no l'entenguin. Perfecte, doncs hi ha un sistema de traducció que tradueix el català al castellà. Però es veu que ara s'està investigant, sembla que el govern també s'hi ha posat.
2: No, tot s'està investigant, tot s'està mirant.
3: L'empresa aquesta
9: no, no
3: de traductors
9: català.
3: Que doncs,
9: bàsicament,
3: no entenien
9: el català.
2: Bé, tenim a la traductora de català amb línia. Què tal? Bona tarda.
10: Soy Svetlana Lukashenko.
2: Svetlana Lukashenko, traductora en català, és correcte?
10: Traductora de català en espacivo. Matrioshka.
2: Sí, sí, bueno, però dic traductora en català, per tant, entenem que entén el català. Hola?
10: Sí, sí, perdón.
2: Em sent?
10: Pot treure. No entiendo, no entenc, pregunto.
2: Dic
10: que... Pot repetir espesso?
2: Sí, és el que li estic dient.
10: Espacifo.
11: No entén el català, eh?
2: No, vostè és traductora de català, ha estat en aquest judici, entenc que entén el català.
10: Estic ben. Ja. Sí? Jo entender mucho catalán.
2: Sí, però m'està parlant en castellà, senyora.
11: Espatja.
10: Jo estudiar estudis catalans en universitat de
2: Sant Petersburgo.
10: Sí, però
2: no es nota. Sí, clar. Però m'està parlant en castellà i jo l'estic preguntant en català. Vostè no és traductora de català?
10: Sí.
12: Hola?
10: Hola?
2: Senyora?
10: Hi.
2: Senyora?
10: Hello.
2: Hola, és Svetlana Lukashenko?
10: Sí.
2: Hola.
10: Ja.
12: Hola,
2: vostè és la traductora que han posat, en aquest cas, en el judici del senyor espanyol per fer la traducció del català al castell, és correcte?
10: Fa buen día aquí, sí.
11: Com?
2: Senyora,
10: vostè... 35 graus.
2: Vale, per tant, vostè sí que parla i entén el català.
10: Sí, vengo...
2: Senyora?
10: Hola. Vengo todos veranos a San Feliu Guíxols.
2: No, és que no l'he preguntat això. Jo li estic preguntant si vostè entén el català. Entén el català?
10: Da.
11: Com?
10: Da. Da.
9: Da, que no vulgui dir que sí.
11: Però és rus.
8: A què?
2: Bueno,
10: Hola?
2: Hola, sí? Senyora, hola? Sí?
10: Espassiva.
2: Sí, sí, és l'únic que dic. A veure, podria repetir 16 jutges d'un jutjat menys en fetge d'un penjat?
10: Ja. Ja. Arramaitzmo. Ha dit això.
2: 16 jutges d'un jutjat menys en fetge d'un penjat.
11: Digue-li.
10: Viva Rússia, viva Putin i puta Zelensky.
11: Com?
10: Os vamos a matar a todos. A catalanes también.
11: Com? Aquesta és la traductora.
2: Sí, aquesta és la... Molt, molt ben escollida.
8: Bé, eh?
2: Molt, molt ben escollida el...
8: Molt
2: que
8: bé.
2: És la...
8: Bueno...
2: El Ministeri de Justícia.
8: Però poc o molt s'ho entès.
2: Sí, home, sí. I tant, sí, sí.
9: Molt.
2: Bueno, anem amb l'Apple, a veure. Que tot això, doncs he preguntat i m'han dit que aquest Apple, que es veu que ara és doble, no, aquest no ha arribat encara, no,
3: no
2: està a la venda.
3: No, encara. Avui cues a tot el món per comprar els nous iPhone.
2: No hi ha res
8: sempre
2: més.
8: Hi cues.
2: Sempre hi ha cues.
8: Perquè la gent no treballa.
3: Perquè hi ha gent que vol ser la primera a comprar el nou iPhone.
13: Mi hija ha salut al col·legio per ir a comprar el telèfon.
3: I quin s'ha comprat?
13: El 18 Pro.
3: Carai, doncs sí que té diners, no? Que treballa la seva filla.
13: Va fer reparto de mercancía.
3: Ah, carai. Doncs no està malament, perquè el més senzill i amb menys capacitat surt per uns 1.500 euros.
2: Oh, caram, què dius? Què dius?
3: El més car gairebé 3.200.
2: Què dius?
13: Que m'estic que s'ha
2: ja, cada cop són més
3: tot
2: cars.
3: Tot això depèn de la capacitat, bueno, dels gigas, tot això, bueno, i del que tinguin. En tot cas, aquests nous models funcionen amb iOS 27, inclouen un assistent virtual Siri millorat.
2: Cada cop més cars i cada parat, 1.500 euros a l'econòmic.
8: 3.000.
2: No, 3.000 el més car.
8: 3.000.
3: 3.200, 3.200.
2: No, li passa alguna cosa o
8: si
2: que no
8: dit,
2: ha entès?
8: Si t'ho més de 3.000.
2: De 1.500 a 3.000, està dient.
8: No cal que cridis.
13: Mig milió de peles.
2: És que sembla que estigui tapat.
1: No, però no m'exilles que no te veo.
2: Però dic que ja hem passat...
8: Els crits, a vegades, sembla que siguis boig.
2: Li estic dient que hem passat de 1.500 a 3.000.
8: Sí, sí, sí.
2: I espera't, perquè m'han dit que el que és doble, aquest, clar, que encara era més car.
13: Mig milió de peles.
3: Doncs mira, són molt cars, però hem vist el cas d'un noi a Singapur que n'ha comprat 33.
8: Oh. Jo, no sé, perdoneu un segon, jo, que no veig aquesta marca de telèfons. Però com és? No veieu que és una porqueria, aquesta marca?
2: Per què?
8: Home, és una porqueria. A veure, quants n'han fet ja? 18.
3: 18.
8: Aquest és el 18, no?
3: Mm.
8: Encara no han trobat el model bo. N'han hagut de fer 18 i encara no els hi ha sortit bé. Home, això ja em diràs que el nom aquest... I a més, ja t'ho diu el nom, diu... 18? Però! Però? Pot ser que no vagi! Gastes 3.000 euros i... No, però! Però la millor...
2: No, però és la nomenclatura del model. Però.
8: I ja t'estan dient que aquest telèfon té pros. O sigui, això no passa. Els telèfons d'antes, que hi havia els de Bacalita i els de Góndola...
2: Sí, home,
8: els
2: de Góndola. Els de Góndola, aquests sí que m'agrada, que tenien un cable...
8: Llarguíssim.
2: Que hi havia gent que parlava
8: llarguíssim.
2: A 6 quilòmetres amb el cable llarguíssim. Del Góndola. Tenia un...
8: Jo havia arribat a Mataró, eh?
2: Amb el Góndola.
8: Clar,
2: sí, no, parar, no, home, tota
3: la raó.
8: I no tenia ni números ni res, i allò anava la mar de bé.
11: Que no m'interessa la teva vida, vella escarosa. Anem a parlar de l'important, que no esteu parlant de l'important.
2: A veure, per vostè què és l'important?
11: Són les 4:43 i encara no ho ha explicat, ni penseu explicar, suposo ja, que l'Òscar Babau, el que està aquí al migdia, l'Òscar Babau, sí, la rotlla de les gafes, sí.
2: Ah, Dalmau, l'Òscar Dalmau.
11: El que fa de dona,
2: Sí, sí.
11: Aquest cap de setmana presenta un concurs d'imitadors d'ocells.
2: Eh?
11: El Delta l'Ebre, no ho esteu explicant.
2: L'Òscar Dalmau.
11: Sí, no et trucaràs, no?
8: Ah,
11: carai.
2: No, és que certament no ho sabia. Que
11: clar, sí, no ho sabia, clar, sí, no ho sabia. Sí, quina casualitat.
8: Perquè són coses catalanes
11: sí,
8: i no t'agraden.
11: No, això no t'interessa. Però com que ets un nyordo i no esperava menys de tu, que és més merda que la merda, ja l'he trucat jo.
2: Perdoni.
11: Ja l'he trucat jo.
2: M'ha arribat un punt.
11: I li he fet l'entrevista jo, perquè ja m'imaginava de la merda periodisme que faries.
2: Però, perdoni, presenta un concurs de...
11: Imitadors
2: d'ocells.
11: El Delta l'Ebre. Sí, l'he trucat en exclusiva, en exclusiva.
14: Exclusiva.
11: Doncs ja podem saludar el senyor Òscar... Òscar Babau.
2: Òscar Dalmau.
14: Hola, hola, hola.
11: Que és el senyor Babau?
14: Sí, jo mateix.
11: Soc Vicenç Martí. Sí. Es pot fer-li una entrevista per parlar d'això dels ocells?
14: Sí, molt bé, perfecte. Què vols saber?
11: Escolti, què és això que fareu, aquest concurs?
14: No, això és un concurs que hi ha, bueno, una de les moltíssimes activitats que hi ha dins del Delta Birding Festival, que això és un... li han fotut un nom en anglès, però ja sap
11: sí,
14: vostè.
11: Sí, com
14: que
11: sempre.
14: Això és anar a veure ocells, a pardalejar el Delta de l'Ebre durant tot el cap de setmana, per la gent que, doncs, que ens agraden els ocells.
11: I com és que t'agraden els ocells?
14: Doncs miri, perquè he conviscut amb ells durant tota la vida, però potser des de fa un parell d'anys... que en lloc de mirar el mòbil, a mirar a terra tota l'estona, doncs miro una mica cap amunt.
11: Ai, que maco.
14: Sí. No plori.
11: No, digui.
14: No res, doncs això. I aquest cap de setmana tots els malalts d'ocells es reuneixen al Delta, que és un festival d'ocellar amb tot allò.
11: I farà un concurs d'imitadors d'ocells.
14: Efectivament, sí. De fet, jo allà hi vaig a presentar un llibre d'un amic, de l'Àlex Sastre, però em van dir, escolta, ja que vens a presentar aquest llibre, que és un llibre que va sobre pardals, es titula Pardalejar.
11: Ah, molt bé.
14: I després, justament, em van dir, escolta, si vols quedar-te per presentar un concurs de cant d'ocells, a veure si la gent es presenta, perquè, clar, aquesta serà una altra, i suposo que sí que hi haurà inscrits.
11: Perquè tu imites algun ocell?
14: Jo, miri, vol que li faci un ocell?
11: Ah, digui.
14: A veure. Què li ha semblat?
11: Molt maco. I quin és?
14: No ho sé, me l'acabo d'inventar. No sé jo. Ja em costa reconèixer piulades d'ocells com per fotre'm encara a imitar. Jo ja sap que les imitacions... Jo fer bauetes, Vicenç...
11: No li va.
14: No em va.
11: Per la gent que s'està escoltant, hora, lloc i ubicació i GPS RT.
14: Hòstia, doncs ara m'enxampa que això... Miri, al Delta de l'Ebre hi haurà una zona que n'hi diuen Mont Natura.
11: Mont Natura.
14: Doncs si la presentació del llibre deu ser cap a quarts de set, això començarà a les set,
11: com a molt.
14: Sí, home, sí. Vostè en sap fer algun d'ocell o no? Encara que sigui una gallina, Vicenç.
11: Ah, sí. Ba-ba-ba!
14: Bueno, sí, podria ser un claxon de motocicleta, però...
11: I, escolta, última pregunta. És veritat que cada vegada hi ha ocells més nyordos? Perquè cada vegada es veuen més d'allonsis, més gorriones i menys pardals.
14: Home, a Castella en diuen gorriones, aquí en diuen pardals. El que veu vostè aquí, si és català, és un pardal. Sí, senyor.
11: Ja ha quedat aclarit, ja pots penjar.
14: Perfecte. No, pengi vostè, que ha trucat vostè.
11: No, penja tu, que és teu, el telèfon no és meu. Penja. Ah, jerepolla. Què sap l'entrevista? En exclusiva,
2: vostè, senyor Virgili, sap fer algun ocell?
8: Sí que et sabia fer un, espera't.
2: Calla, atenció.
8: Bueno, la gallina.
11: El cucut, feies el cucut. Atenció.
8: Ah, sí, feia
11: el cucut.
8: No, el puput.
2: El puput, feia el puput.
11: I el colom.
8: Puput. No puc. No puc.
2: No puc. Serà puput.
8: No puc. No puc. I llavors sé fer l'òliba.
11: Sí.
8: L'òliba, que surt de nit de...
2: Ah, però escolti, a veure si encara mussol, podrà participar, a veure com... Però què és això? Sembla un insecticida.
8: No, això és una òliba. Això és una òliba quan va caçar. Rates.
11: Igual.
9: Això és diferent, no?
11: És el Carlos Latre.
2: És que, perdoni, no té res a veure el que ens està posant la Lujas amb el que m'està posant.
8: És igual.
9: No, ha bufat.
2: Aquí, perdoni, sembla una serp cascabell. Ja li diré. Com feia jo de la serp?
11: Anacondes i serpientes.
8: No, primer fèiem les serpientes.
11: Sí, ho sé.
8: Serpientes.
2: Això és una serp, no?
8: Eh? Sí, que no ho has notat. I si fa l'elefant.
2: Sí, però, perdoni, fa un moment el senyor Vicenç Martí deia la diferència entre serpientes i anacondes.
11: Anacondes és diferent. Fes-li.
8: Anacondes. Per què fas aquesta cara de demanar?
11: És el Carlos Latre dels ocells, eh? I dels animals, eh? Fa tots els animals,
8: també
11: eh?
8: Faig el colom.
2: Sembla que sigui una anaconda que s'està desinflant, que l'hi han punxat. Ara què fa?
9: Aquest
11: mussol.
2: Aquest què és?
11: Mussol.
9: Un colom.
8: Aquest somines, que no ho entens.
9: Que no ho sents, que és un colom.
2: Bueno, parlant d'imitadors, a veure, que acabarem...
8: L'elefant.
2: Ah, calla.
9: L'elefant està molt
11: aquest bé. És el millor.
2: Exacte.
9: Toni, a Àustria...
2: M'ha recordat a un pou... Com es diu allò?
8: Un pou.
2: Un pou real.
8: No, però el pou fa diferent. No crida així, eh?
2: Home, i tant. I tant que fan això.
8: No.
9: I els elefants no criden així.
8: No. Sí, el que té la trompeta, aquella torta.
9: Trompeta.
2: A veure, Folquet, explica'm.
9: Sí, mira, a Àustria les autoritats han obert una investigació després de descobrir que tres agents de la policia van custodiar un imitador, aquest cas no d'ocells, sinó un senyor que imitava el president d'Amazon, Jeff Bezos, perquè s'hi assembla molt, en un esdeveniment corporatiu privat. L'imitador el van contractar per una festa d'un fabricant d'eines austríac que celebrava un contracte milionari amb Amazon. L'home que feia de Bezos va arribar en helicòpter i, segons explica el diari vienès Der Standard, els convidats no van dubtar que era l'original. Ah. El problema és que els policies sí que eren de debò i ara les autoritats investiguen un presumpte cas de tràfic d'influències i d'extralimitació de competències.
11: Mònica, bona tarda, eh? Això també va passar en Espanya, eh? Con un imitador també, que estava rodellat de policia i vaya pollo... Que sí, que lo estic explicant. ¿No se recordeu el Joaquín Reyes, que se va disfressar de Puigdemont?
2: Ah, sí, que... La policia
11: casi lo deté, eh? Estava ahí por el carrer gravant, imitant el Puigdemont.
2: Però la policia és tan avispada, té tan coneixement...
8: Sí, té,
2: que van veure a Joaquín Reyes...
11: Un veí va ser...
2: Disfressat, va ser... bueno, ja, va trucar i la policia va anar... Sí, estarà Puigdemont passejant-se
11: sí,
2: allà...
11: Sí, però la... sí que estava, sí, perquè...
2: Sí, sí. El Joaquim que a més em sembla que era la casa... Em sembla que era el Parc El Retiro, vull dir que eren uns d'aquests llocs cèntrics.
15: Entonces ese señor me vio a mí irme... O sea, me encaminaba hacia la parte donde íbamos a grabar. Entonces, claro, dijo... Iba con el abrigo, la bufanda amarilla, el pelazo... ¿Sabes? La mirada épica y simbólica. Y dijo... ¡Ostras! Dijo que me aspen. Y no es...
16: Si ese no es Puigdemont.
15: Si no es Puigdemont. Aquí en Torrejón. Y dijo, ostras, igual ha venido aquí Puigdemont para elegir otro destino donde asilarse. Y llamó a la policía. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Pero la policía sí que es verdad que cuando llegó ya... No vino, ¿sabes? Así, escondiéndose en los setos. ¿No? No, no se descolgaban de helicóptero.
16: No, no.
15: También podrían darse dos opciones. O bien que no les apeteciera detener al expresidente por lo que fuera.
17: ¿Qué? Colaboracionistas en cualquier
15: claro,
17: caso.
15: Claro, eso es. O bien ya se olía la tostada de que esto había sido un jubilado que se había precipitado.
11: Bueno, va passar el mateix, eh? La policia igual. Com loca...
9: No, la mirada no sé, bueno, èpica.
2: La història, sí, sí. Perdoni, és
11: sí, sí,
2: una mica diferent.
11: L'ha aplicat, clavat.
2: Bé, la Montse Llussà, que té... a veure què tens per aquí.
9: Novetats,
2: home,
9: novetats.
2: Una proposta cinematogràfica.
18: Claro.
2: A veure, abans, però, abans de la proposta cinematogràfica, anirem a l'Ajuntament de Barcelona, ah, sí? Que també té altres propostes.
19: El Versió RAC1 us ofereix aquest espai amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
2: A veure, avui de què parlarem, Montse?
9: De la xarxa d'educació i ciutat, que és un instrument del que ens en donarà totes les dades la senyora Cira García, secretària del Consell d'Educació Municipal de Barcelona. Com està, senyora García? Bona tarda.
20: Molt bé, bona tarda a tothom.
9: Abans que res, de divendres, abans que res ens agradaria saber què és això de la xarxa d'educació i ciutat.
20: Pues mira, et diria que la xarxa és un dels principals projectes de l'Ajuntament de Barcelona a través del qual es visibilitza de manera més explícita, més clara, el seu compromís com a ciutat educadora que som. No? Som un espai que connecta centres educatius amb equipaments, entitats, amb la pròpia comunitat, l'administració, oferint-los activitat pedagògica de qualitat per convertir tot aquest potencial educatiu de tota aquesta xarxa en oportunitats reals d'aprenentatge per a tots els infants i joves. Si féssim un símil, diria que la xarxa d'educació ciutat és com una gran maleta pedagògica gegant, no?, que plega prop de 150 entitats i és una eina clau també per promoure l'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats sempre a escala de ciutat.
9: Doncs,
20: és una eina...
9: Sí, sí, digui.
20: No, és una... pensa que amb la xarxa garantim que totes aquestes experiències i aprenentatges que oferim siguin de qualitat, accessibles per a tothom, independentment de l'origen o situació, assegurant sempre el principi d'equitat, que per nosaltres és importantíssim.
9: I no la coneixíem. Des de quan existeix aquesta xarxa?
20: Ui, aquesta xarxa ja té 35 anys, imagina't. Mira, com veus, estem a la plenitud de la vida.
9: I tant.
20: Va néixer el 1991, que eclosiona també a Barcelona amb tot el moviment de la xarxa de ciutats educadores. En un principi va néixer com a Consell de Coordinació Pedagògica i es va ubicar en l'Institut Municipal d'Educació i va estar allà fins al 2017. Després, el 2022 es va traslladar sota el paraigües de l'ICU en un moment en què el discurs dels drets culturals va agafar molt de pes, no? I també es va voler potenciar la indiscutible força, no?, aquesta que té la fusió de la cultura i l'educació com a discurs, no? I ha estat fins aquest any, no?, que s'ha mogut de nou dins de l'organigrama municipal, no?, i s'ha ubicat a la Direcció d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, justament com us deia, no?, per reforçar tota la línia de projectes, no?, que potencien el concepte aquest de ciutat educadora, no?, que et comentava al principi, i que donen sentit a tot plegat. I per això és en aquest moment, no?, quan adoptem aquest nom de xarxa d'educació i ciutat, justament per reflectir tot aquest potencial educatiu.
9: I quantes entitats i equipaments formen part a Barcelona d'aquesta xarxa d'educació i ciutat?
20: Doncs mira, actualment et diria que la xarxa està formada per 149 entitats i equipaments culturals i educatius de la ciutat i participen diferents organismes, des de l'àmbit de la creació artística, equipaments científics, també en tenim d'ambientals, entitats culturals, entitats que fomenten els drets humans i solidaritat, com veus, molt diversa, no? I et diria que aquesta diversitat també és una de les nostres principals fortaleses, no? Aproximadament el 51% d'aquestes entitats són entitats privades amb o sense ànim de lucre, en aquest cas, el 25% serien municipals i la resta doncs, entitats participades. A través del programa d'activitats escolars, aquestes 149 entitats ofereixen més de 2.260 propostes educatives i arriben a prop de 140.000 alumnes, que no és poc.
9: Uh-huh. Per acabar, que voldríem saber com podem accedir a aquesta xarxa, tant si som una entitat cultural que fa acció educativa, com si, per exemple, es tracta d'un equipament municipal.
20: Sí, mira, doncs la xarxa està oberta d'entrada a totes les entitats i equipaments que vulguin comprometre's amb l'educació en majúscules, però cal complir, això sí, uns requisits previs. Primer, aspectes legals com acreditar personal jurídica, és a dir, no poden ser persones autònomes, no? que vulguin oferir aquest tipus de servei. Acreditar un mínim d'experiència desenvolupant activitats educatives amb alumnat en horari lectiu. Acreditar també propostes pedagògiques de qualitat, és a dir, que han de disposar d'un projecte educatiu, d'un programa d'activitats amb uns objectius ben clars i marcats, amb una metodologia que estigui ben dibuixada. I, per últim, s'han de comprometre amb l'equitat. És a dir, una vegada aquesta entitat arriba a formar part de la xarxa, si és una entitat que ofereix activitat de pagament, s'ha de comprometre amb el nostre programa d'equitat i ha d'adreçar places gratuïtes perquè arribin als centres educatius de Barcelona en situació de vulnerabilitat.
9: Molt bé, doncs ja ho coneixem una mica més. Ens ha quedat molt clar, senyora Cira García, secretària del Consell d'Educació Municipal de Barcelona. Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.
20: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
19: L'Ajuntament de Barcelona us ha ofert aquest espai.
18: Jo no entenc, Montse, tu que eres periodista, que eres professora de que da clase en universitat, sí. que te gusta la cultura, que vas ahí en el cine con gente de gafa de pasta, sí. Vas a la playa, i no sabia que fa 35 anys que existeix la xarxa aquesta i tu no sabies res d'això.
9: Doncs no ho sabia. No.
18: Però què periodisme és lo que ensenyes tu? Tu no dones classe de periodisme.
2: Però vostè ho sabia, perdoni?
18: Hombre, que ho sabia, i que hay que tener equitat, yo soy socialista. I en el any 92, qui manava? Los socialistas. Estava Maragall.
2: Maragall.
18: Estava allà. Que lo sabia.
2: Bueno, queda un minut per arribar a les 5 de la tarda. Si et sembla, anem a aquesta proposta cinematogràfica del cap de setmana. A veure què fan.
9: Home, el divendres és un dia de cine, no? Sí. O sigui, novetats.
2: Què fan?
9: Els fans del terror, que sapigueu que hi ha una nova entrega de Resident Evil.
2: Foda-te'n,
9: ha saltat com una bèstia.
2: De què va?
21: Coño de miedo, què va? Y nos metemos ahí en los lavabos y damos susto a las viejas.
2: Lavabos
21: del cine. De cine, claro. Picamos la puerta. Madre, no había venido la ambulancia.
9: Molt bé. És del director de...
22: Per què?
2: Això és el que feu al cine del... Això és el que feu.
21: Y con la niña también, va vestida de muerte. Va con un traje de calavera que le compraron en el Temu.
22: Però per què ve aquest noi?
21: Y una cadena en el culo ahí pegada. No sé. Como de presa.
22: Jo no vaig portar aquest noi, eh? Després me'l culpes a mi i jo no vaig portar aquest noi.
2: No, va portar la Vane, va tocar el 2 i ara ens l'ha deixat aquí, que no hi ha aquí. Més curt que...
22: Però és més curt que una cua de conill.
2: Encara que abans que parlàvem d'aus, que la tita d'un canari.
21: Home, no, la mia és llarga, eh? Te la quiero, te la enseño, eh?
2: No cal.
21: A ti no, a la Montse.
2: A veure, tenim aquesta del... Com es diu la pel·lícula?
22: Estàs com encantada.
9: Es diu... És que m'he quedat impactada. Resident Evil Noche Cero.
2: Noche Cero.
9: Què vol dir, això, tu que...
21: Noche Cero, pues que empieza a las 12 de la noche, la noche, ¿no?
2: Clar, és que això, perdona, és que sí, això és de calaix.
9: No,
2: fas unes preguntes...
9: No,
2: que
9: fas
2: unes preguntes... Que vols que sigui?
9: No, perdona,
2: Noche Cero, pues la cosa comença a les 12 de la
22: nit. Hi ha rellotges que surt quan acabes de les... Que surt 0-0-0-0.
9: I aquests
22: rellotges electrònics que diu 0-0-0-0.
2: Oh. Bueno, va, què més? A veure,
9: llavors, una mica per altre tipus de públic.
2: Sí, a mi aquestes no de terror no m'hi veuràs.
9: Jo tampoc.
2: A veure.
22: T'has espantat, ara?
9: Sí. Llavors, i els fans de la història, que sí que és un altre tipus de persones, teniu una proposta molt interessant basada en fets reals sobre les 72 hores prèvies al dia D durant la Segona Guerra Mundial. Es diu Tiempo de Victoria.
21: Dia de què?
9: Protagonitzada per Andrew Scott i Brendan Fraser.
21: Dia de què?
22: Té.
9: El dia D.
21: Però de què?
22: De dia.
9: Bueno, i avui se celebren els 50 anys d'atenció de Taxi Driver. Ara,
2: però explica-li.
9: Sí, home, ara ja l'explicaré dia D.
2: Perquè tampoc ho saps.
9: Horatge i tot això.
21: Horatge.
2: Que horatge? No. Però quin horatge?
22: Quan el desembarcamiento de Normandia.
2: Desembarcamiento. Hòstia, realment... És increïble, o sigui, és un nivell que o sigui, els professors d'història contemporanis sí, estan...
9: És el mateix. No, però és
2: el professor Casals s'està fent el
21: jaraquí. Puede ser que no venga, el tío ese ahí de la barba que mete un rollo que te revienta no, el tímpano.
2: Esto es lo... Però no sabes l'hora de l'altra, l'hora H.
9: No, vostè, és el 6 de juny del 44.
2: El desembarco en Normandia, l'hora D.
22: Sí, exacte. Ja ho acabo de dir.
2: El desembarcament.
9: El dia D, no hora D.
2: Dia D.
22: És que aquí ja estàs com atrapat.
21: De ser que no mandia, se come una sandia.
22: Jesús.
21: Què passa? Con la misma rima que Cucurella. Que se come una paella.
22: Mare de Déu.
2: Has estat mai a Normandia?
21: Eso que está en África.
2: Bueno, vinga, sí, va, acabem el tema.
22: Debajo, justo debajo de Ceuta.
2: A veure, no. Alguna pel·lícula més?
9: Dia de Horatge és una pel·lícula, i a més és així, és Dia de Horatge. Sí, és veritat. Bueno, total, que avui se celebren els 50 anys de Taxi Driver, de la pel·lícula,
22: no sé
9: de Robert De Niro, home, no ho sap.
22: No l'he vist.
9: Que es mira al mirall.
22: Perquè és un home que va amb taxi.
9: Sí. Movie...
2: Doncs, evidentment, si la pel·lícula es diu Taxi Driver, Taxi Driver, que condueix un home que condueix un taxi, de què vol que sigui? D'astronautes, la pel·lícula?
22: És que...
2: Ha de ser
22: molt
2: avorrit, eh? Bueno, t'ha d'agradar, vull dir, veure... Bueno, són mira, històries dins un taxi.
22: On va? Doncs mira aquí... Jo què sé.
2: Va al...
9: Com?
2: Balmes Provença. A la pel·lícula del senyor Virgili.
22: Balmes Provença. Bueno, Provença. Un moment. A veure, esperis un moment. Ui, mira quin tap. Ara hem quedat aquí enganxats. T'he costat una mica, vol baixar? És que clar...
2: Això el taxi és de que parla.
22: El que parla, n'hi ha que no parla, és
2: no.
22: Veritat.
2: Cosa que agraeixo.
9: Jo
2: agraeixo.
9: Jo també.
2: Sí, perquè segons qui acabes amb el cap fos. Bueno, alguna pel·lícula més?
9: No, que...
2: Però que no estrenen Los Javis, que no era aquest cap de setmana.
0: El dia 25, estrena la Javi la Bola Negra.
2: La Bola Negra, tinc molt d'interès.
22: Esteu
9: contents,
22: estàs,
9: eh? Estan contents els Javis.
0: Mea la Java.
9: ¿Cómo?
0: Mea la Java.
22: És Paca, la piranya.
0: Sí, Paca, la piranya.
2: A la que podem...
22: Per què ve, també, aquesta?
2: No sé, a la que podem sempre apareix Paca, la piranya.
4: LGTI.
2: És un personatge que a mi... La veritat, no li trobo la cosa, però clar, parlem dels
22: Javis.
9: Però parla amb les hàsties, fixa't, tots són els Javala.
2: Bueno, per tant, la dels Javis no és aquest cap de setmana, és la següent.
9: No, moviecinemes.com. Entres i t'ho mires així, veus una mica la cosa.
2: Entres i t'ho mires. I compres les entrades.
22: Sí, pot ser.
9: Ah, bueno, sí.
22: Perquè han de fer negoci aquesta gent.
2: No, i també, si no, vas allà al cinema i ara te les treus tu, les entrades.
22: Ah, no, jo no vull fer-ho així.
2: Va, són les 5:04, fem una pausa i tot seguit Laura fa, que té...
22: Què té avui?
2: A veure, ara li explico el menú.
22: Vols les meves ulleres?
2: No, miri, ens parlarà de Shakira, que comença els seus concerts a...
9: La vividora.
22: La Yoko Ono de Barcelona.
2: Ah, no, perquè ha refet la relació amb Piqué, almenys es parla.
22: Què dius ara?
2: Ah. Parlem de Lady Di, que el seu germà, que sempre l'he trobat que és una mica aprofitat, ha fet un llibre i parla de les causes de per què es va separar Lady Di, que no era, sembla ser, per Camila Parker Bowles.
22: Ah, no?
2: Parlem d'Àngel Garó, que...
5: Ai, què ha passat?
2: Bueno, que aquest home cada dia està pitjor. I de Lady Gaga, tot això, i hi ha alguna cosa més?
22: La ganga.
2: Amb Laura Farr, d'aquí res.
21: Ara a Ferrau la pava.
23: RAC 1. El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
24: 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
25: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
26: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar. Un dia, un dia.
1: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
26: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
4: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
6: Nima Fest. Aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest. A les instal·lacions de Nima Automoció. A la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
7: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
10: RAC 1.
12: Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC 1. A les 9, des de l'RCD Stadium, Espanyol-Elx. Últim partit dels blanquiblaus abans de l'aturada de la Lliga.
13: La interior de l'àrea per la dreta. Marcos la posa, Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: I viu-lo en directe a RAC1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Albert Ferran i Dani Solsona. I després tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, Espanyol-Elx a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: RAC1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
28: Intuïtiva i renovada.
2: Són les 5 de la tarda, 9 minuts. La Laura fa que ja ens acompanya. Què tal, Laura?
29: Què tal? Aquí estic.
2: Bueno, preparada i a punt,
29: eh? Contenta i feliç.
2: Sí, home.
29: I alegre.
2: Sí, així m'agrada.
29: Vinga.
2: Alegria, alegria. Som-hi. Que no decaiga. Jordi Claret, bona tarda.
30: Bona tarda.
2: Albert Bassas, amb els esports, bona tarda.
30: Bona tarda.
2: Sumar, que reclama començar a reubicar tots els migrants, a la península per reduir la pressió a Ceuta.
30: Sí, els socis del govern espanyol proposen descongestionar la ciutat autònoma perquè no s'agreugi més la crisi. El pla passa per reubicar els migrants en diferents espais de la península per ordre de prioritat i començant pels més vulnerables mentre duri el procés per deportar-los. El ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, sap que la situació demana pressa, però considera que aquesta és la millor manera de gestionar-ho.
31: Por lo tanto, hay que empezar ya con la reubicación de esas 500 niñas, como ha pedido la ministra Sira Rego, los que tienen derecho a la protección internacional y, evidentemente, también, ¿por qué no?, ciudadanos de otras nacionalidades mientras se tramitan sus peticiones. Ahora es verdad que tenemos una presión muy grande por parte de la Unión Europea de que no se hagan esas reubicaciones. Mire, no las podemos aceptar esas presiones. Ayudar a Ceuta es reubicar a esas personas y eso es lo que hay que empezar a hacer y hoy quiero volver a insistir en esta cuestión.
30: Ho diu també tenim present la situació sobre el terreny avui que s'ha acabat d'omplir el nou campament que el govern espanyol ha habilitat al port de Ceuta amb espai per 1.700 persones. Hi han hagut corredisses i algun moment d'atenció per poder entrar-hi i molts, almenys 3.000 migrants, continuen sense tenir cap lloc on passar les nits. En total ja hi ha allotjades 6.000 persones en els centres d'acollida temporals a Ceuta. Un apunt en informació de servei perquè en plena operació sortida de cap de setmana hi ha un accident que talla en els dos sentits l'AP2 a la Bisbal del Penedès, tallada per un accident, com dèiem. A part d'això, retencions habituals de divendres tarda, a la sortida de Barcelona, ronda de dalt, ronda litoral, també el nus de la Trinitat, i a l'AP7 en direcció sud, a la zona del Penedès, i en direcció nord, a la zona del Vallès. Més coses, ja són 6 les denúncies que acumula el fisioterapeuta lleidatà detingut dimarts a Juncosa, a les Garrigues, acusat de fer tocaments a diverses clientes. Els Mossos el van arrestar per 3 casos que els havien arribat, però des que el cas ha tingut ressò n'han aparegut 3 més. Les dones asseguren que el jove s'hauria accedit amb massatges fent tocaments als pits i a les zones genitals. El fisioterapeuta té 30 anys i també feia d'entrenador personal en diversos pobles de Ponent. Tot i que el van arrestar dimarts, l'endemà el van deixar en llibertat en càrrecs. La causa continua oberta i no es descarta que apareguin més víctimes. I Guanyem Badalona denuncia l'alcalde Xavier García Albiol a l'oficina antifrau per apropiar-se d'un acte històricament popular per fer propaganda. És la festa de les Migues, que es farà aquest diumenge i que comptarà amb la visita estel·lar del líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Tal com explica la formació en un comunicat, l'acte reflecteix una governança, diuen, basada en el clientelisme més ranci. La formació també estudia portar Albiol a la Fiscalia Anticorrupció per un possible delicte de malversació de fons públics i ús privatiu de béns municipals. La festa de les Migues l'organitzaven tradicionalment entitats veïnals al barri de la Salut de Badalona fins a convertir-se en un dels actes més populars de la ciutat, però el 2019 es va perdre. Albiol la va recuperar el maig passat i n'ha organitzat un altre. Aquest diumenge esperen aplegar més de 6.000 persones i convertir aquest acte pràcticament ja en un mític, en un míting electoral, pensant en les municipals de l'any que ve.
0: I els esports, Rafinha vol renovar i acabar la seva carrera esportiva al Barça. El brasiler ho ha dit avui a RAC1 en una entrevista que s'emetrà íntegrament aquesta nit al Tu Diràs.
3: Cuando he renovado mi contrato, la verdad, he renovado hasta 28, con la idea de que ya, bueno, tendría 30, 31... Y bueno, no sabía cómo, ¿no?, cómo llegaría físicamente. Pero como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más. Entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato. Y bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
0: Declaracions en la prèvia del partit de Lliga de demà al camp del Sevilla, que es perdrà Joan Garcia per lesió, tal com ha avançat aquest migdia Hansi Flick. Tampoc l'ha convocat avui Luis de la Fuente per jugar a la Nations League amb Espanya en aquesta pròxima aturada de seleccions. Sí que hi seran, en canvi, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Lamin, Dani Olmo i Rodri, a més de Xavi Espar i Marc Bernal amb la Sub-21. Una de les grans novetats amb l'absolut és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que ha tingut premi a l'excel·lent inici de temporada que ha fet. De la resta de convocatòries de seleccions d'avui, també destaca la primera de Xavi Hernández amb els Països Baixos, que ha deixat fora Memphis Depay, el màxim golejador de la història dels neerlandesos. Precisament avui l'Espanyol enceta la 7a jornada de Lliga a primera. Rebrà l'Elge a les 9 en directe a RAC1 des de mitja hora abans. També avui el Barça enceta la jornada a la Lliga F al camp de l'Alavés a partir de les 8, el dia que el Badalona Women ha tancat la sessió de la jove neerlandesa Katherine Hendricks, procedent del Twente. I fora del futbol també juga avui partit de Lliga el Barça de futbol sala, que rep a les 9 el Peñíscola.
8: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Fets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
30: I el temps a aquesta hora al cel es manté mig ennuvolat en general, però amb moltes estones de sol i la calor continua bastant a ratlla, amb molts termòmetres entre els 22 i els 26 graus. Els propers dies la temperatura tornarà a tirar clarament cap amunt i aquest cap de setmana ja es notarà amb un ambient més càlid, sobretot a Ponent i al sud. Tot i això, les nits continuaran fresques.
9: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Doncs, tal com us deia, ja la tenim aquí, ara la saludarem, en fi, com cal. Laura Fa, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Bé, sense més preàmbuls...
22: Que rieu, que rieu.
2: No, perquè ara estàvem tenint una conversa privada aquí, sí. I m'ha dit no segueixis per aquí que ens les tindrem.
11: No la tindrem en directe un divendres, no, que me'n vaig... No. Vols venir a càmping?
14: A veure, càmping?
2: És que jo i el càmping no ho tinc.
11: Hi ha uns bungalows que flipes,
2: això sí,
11: eh? Són
2: sí
11: premium,
2: cert, sí que cert. Perquè vaig anar al càmping d'Àger i recordo que vaig anar amb un bungalow i vaig estar...
22: I què?
2: Molt bé.
11: Vaig al Cala Gogó, amb l'orquestra Diversiones.
2: A Cala Gogó?
11: A Sant Antoni de Calonia.
2: Ah, sí.
5: sí, sí, Sant Antoni Calonge, sí, sí, sí, que a la platja té una cala,
29: clar, allà estarem, no allà estarem, amb la Lorena ara em ve a buscar, tenim lloc per un. Jo vull dir que
2: però
29: sí.
2: Però qui neu, tu i la Lorena?
29: La Lorena, la seva millor amiga que es diu Mary, ui, i, va, Mary. I amb la Ballena i el Pollo.
2: Qui? Qui és el Pollo?
5: El Pollo se llama Pollo, per lo que jo penso.
2: Una de les teves... No. Perdona, la Ballena...
29: La Ballena és la meva millor amiga.
2: I es diu Ballena?
29: Sí, perquè ens dèiem així de petites. No?
2: Però per què?
29: No sé, ens diem Ballena una a l'altra. No sabem per què.
2: Però
29: i el Pollo...
2: Però deu tenir algun origen, no?
29: Sí, perquè, era, perquè quan érem petites parlàvem una... amb la I. I deien, però Ballena, no te caigues en el medi. Jo què sé, tonteries parlar... I va quedar Ballena, t'ho juro. Oh. I el Pollo, mare perquè sempre... Déu. No té
2: però
29: sentit.
2: Però el Pollo, per tant, és un tio.
29: No, el Pollo és la Núria. Es diu...
2: Que li dius Poll.
29: Sí, perquè ella sempre quan ens veia feia hola, Poll, hola, Poll. I, li va... I al final se li va girar en contra i és el Pollo. Llavors, però, amb el Pollo, bueno, la Ballena...
2: Comprendràs amb aquesta exposició sí, que m'acabes sí, de fer que, sí, evidentment, sí, no hi penso sí, ni acostar.
14: Bueno, que diria que això ja ho havies explicat.
29: Sí, mira, segur.
2: Ah, doncs jo no ho recordo. Sí.
14: Home, jo ara m'ha anat venint tot,
5: sí, però potser és que
14: ho havien oblidat
5: sí, sí,
14: voluntàriament.
2: No, no, exacte. Exacte.
15: Però acabes de dir 5 persones.
29: Sí, sí, per això hi ha lloc per un.
2: No. No.
29: Perquè
2: no,
29: l'apartament és de 6, el bungalow.
2: Clar, ah, queda un, queda un forat.
29: Queda una llitera lliure.
14: Tanta gent ha dit dues Ballenis i la Pollo.
29: Una Ballena i una Pollo, la Lorena, la seva amiga Mary, jo i el Toni. Avui ha vingut musical.
2: És que no, no saps, no, no, no estaria a l'alçada. No,
29: i ens hem de disfressar de Jurassic Park.
2: Ui, això és el pitjor. Ui, ara ja m'ho acabes? O sigui, ara ja? Ara sí que ja? O sigui, si tenia algun dubte, amb la disfressa que m'acabes de dir, ja,
29: sí,
2: ja està.
29: Sí, anem de safari. De...
2: Ui, no ho suporto. El món de la disfressa no...
5: Però allà
2: no
5: que hi ha dinosaure inflable que te
29: sí,
5: posa...
2: No,
5: sí,
2: no m'ha interessat.
29: Sí,
2: no.
29: Ho tenim.
2: Ni el món de la disfressa ni...
5: I ara han fet un modelo que hi ha una mirilla per poder veure, sí, perquè no, l'anterior no el no veia.
2: Aquest món no, certament ai, no m'interessa. Bueno, va, atenció, perquè anem amb sí, Shakira. Yo tengo derecho de portarme mal pa
15: pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quieras.
29: Què passa?
15: La Yoko Ono de Barcelona.
2: Jo no sé si estareu d'acord, però per mi ho canta tot igual, eh? Escoltada una, escoltades totes. Com el Bad Bunny. Aquesta gent, sí, tot ho fan igual.
15: Tot ho fan igual.
2: Posa, a veure, posa...
15: Posa una altra.
2: Sembla... A veure, posa una altra. Sempre canta entretallada.
29: Les, bueno, mira, les últimes quatre... Avui és el primer concert, en farà 12.
2: Avui a Madrid, 12, eh? 12 concerts,
29: sí,
2: eh?
29: Tinc entrades per la setmana que ve. Vols venir?
2: Doncs...
29: Tenia un plan, tio.
15: O sempre li dius que no.
29: Sí, no,
2: no, és que la setmana... Quin dia?
29: Dissabte.
2: Ui, dissabte? No, no.
15: Per què sempre li dius que no?
29: És que no ho entenc, jo.
2: Dissabte... És que, a veure, a mi invertir...
15: Però és molt lleig amb una senyoreta
2: tan guapa. Poc, no, jo tinc molt poc temps lliure. Aleshores, invertir el meu poc temps lliure, anar a veure una cosa que ni m'hi va... Vull dir, no em genera un gran interès, com
29: t'agafarà
2: Shakira.
29: T'agafarà FOMO, amb la Shakira?
2: No, és que no.
29: Sí.
2: Ja t'ho dic jo que no.
29: Que sí.
2: No.
29: A les últimes quatre cançons, el concert comença avui.
2: Em diguessis, què et dic jo? Els qui Stones, doncs pues mira, encara m'apuntaria.
15: Però si tenen la meva
2: edat. Quina cara, no, acabes de fer una cara de fàstic.
29: No, és que ara fan molta
14: mandra. Tu prefereixes la Shakira als Stones,
29: ara mateix, sí. Ara mateix sí.
2: Pues els Stones, perdona, ho peten, eh? Que sí, van sortir fa poc amb la Lady Gaga, que després en parlarem. Amb
29: ui! Un... Ui, la Lady Gaga.
2: Bueno, a veure, anem a pams. A veure, sí.
29: Shakira,
2: primer concert, aquest, atenció, avui, recinte construït, que es diu Macondo Park, que ja ens va dir el Buscarons que si plou o hi ha alguna, algun element meteorològic, que veurem la gent allà com
29: bueno,
2: sobreviu.
29: És que han preparat aquest estadi, el Macondo Park, que l'han fet en un mes. I es diu Macondo en honor al poble que es va inventar Gabriel García Márquez a 100 anys de soledat.
2: Sí,
29: eh?
2: Sí, sí.
29: Llavors, a l'estadi, és a l'estadi Shakira...
2: L'ha llegit vostè, el Macondo?
15: No.
2: No, vull dir el Macondo. 100 anys de soledat, suposo que l'ha llegit, la novel·la.
15: No. Per què? S'ha de llegir?
2: No, li preguntava, ja està.
15: Que tinc una feinada, tinc mundos deportivos atrasats.
2: Ah, atrasats. Bueno, doncs posen al dia, perquè encara estarà vostè pel fitxatge de Cleo. A veure.
29: Doncs al Macondo Park hi haurà, a part d'on es facin els concerts, que cada dia, són 12 concerts, cada dia hi haurà 50.000 persones, estan els veïns de Villaverde, que estan ja, que no poden més, i encara no han començat.
2: Però clar, si queden 12.
29: D'avui fins a l'11 fins a l'11 de novembre hi haurà...
15: Fins a l'11?
29: No, octubre.
15: Ah.
29: Tinc dislèxia. Quan m'ho posen amb nom, amb número, No et passa? Veig el set i ja està... Ara no sé si juliol o juliol.
2: No passa això.
5: Jo també t'he dit l'èxia.
2: Passen altres coses, però aquesta no.
5: Confong el verd con el vermell.
14: Això no és dislèxia.
5: Sí, sí.
2: Això és estupidesa. Va, què més?
29: Hi haurà, a part de l'estadi, hi haurà tot d'experiències de tot tipus.
2: Ah, sí, ens ho va explicar el Buscarons.
29: Una biblioteca...
22: Una biblioteca?
29: Sí, biblioteca. Una sala...
22: Ens ara fan vaga els bibliotecaris,
2: eh? A Madrid no,
29: una zona infantil, food trucks...
2: Hi ha altres cantants, també.
29: Sí, tenim molts cantants convidats. Per exemple, les estrelles fortes són...
2: Atenció, Àlex.
29: Nati Peluso.
1: Una perra sorprendente.
29: Home, la Nati Peluso és molt guai, eh?
2: Jo, bestieta. Mira que la podem saludar. Nati, què tal? Com estàs?
4: Buenas tardes, Raco 1.
1: Tu cucu, yo le doy mecha. Que te guste,
2: pero,
1: es normal. Pero, me buscas de la ventre
2: estudiar. Pero hablas así también.
4: Por supuesto.
2: Si ahora, por ejemplo, ¿qué diría yo? ¿Pides una hamburguesa y cómo la pides?
4: Una hamburguesa doble de queso. Dame un poquito de eso.
2: Qué guapo.
29: Estará también Amaya.
2: A mi si em fas entrar a veure a l'escenari i surt aquesta la cantant Peluso, això, Peluso. Jo ja me'n vaig. Si no arribo ni a la Shakira.
29: Nati Peluso t'agradaria. El que passa
2: molt, que molt. A part d'això, tens alguna altra cosa, Àlex?
29: Amaya.
2: A veure, Àlex, treu el sortit, xato. Treu el sortit cuètera.
29: Amaya.
2: Què més hi ha de la Peluso? Espera un moment, home, que estem amb la Peluso.
29: Ah, més de Peluso. Espera't, a veure. És que tinc tants que no sé si semblarà això.
2: Bueno, va, perdona, Àlex. A veure, espera, va, què més?
29: Aquesta.
22: Se'ls nota que tenen ganes de cantar.
2: No, i totes van amb sí. Això, com a autotune i tot arreglat, eh?
22: Guapíssim, el tot, eso
2: tenen...
22: arte.
2: Aquesta qui és?
29: Nati Peluso.
22: Ah, Nati Peluso. Està so guai, loco.
2: Bueno, Nati Peluso, què
29: més? Amaya. Siento
2: que está pasando. Que és la que va estar fa poc aquí de concert.
29: Jo no la vaig anar a veure. Potser sí, la Maya, la d'OT, la que estava liada amb l'Alfred quan estaven
2: no
29: a la...
2: No és la que va estar... Com es deia aquella?
16: Aitana, no?
2: Aitana. És que tot em sona igual. Aitana i...
29: Són diferents,
2: gràcies, eh? Gràcies, perquè...
22: Jo també em pensava que era la mateixa.
2: No, sí, no. Per això he dit, ho sé la...
29: Guitarrica, guitarrica de la
2: Fàbrica. Ah, sí, aquest està molt de moda, eh? Aquest surt a la pel·lícula de Los Javis, eh?
29: Sí, és la que està nominada.
2: El guitarrica de la Fuente.
29: És el que fa de l'Orca.
22: Què dices?
29: És el que fa de l'Orca.
22: No se te oye.
17: La bala negra.
2: Sí, ja t'hemos escuchado antes i ja està. Vale.
29: Maro.
2: Com?
29: Maro, es diu? O Maco? Aquest.
2: Bueno, si no ho saps tu...
29: Vinga,
2: sí, mira. Aquest m'agrada.
29: Louta.
2: Qui?
5: Louzan o Louzan?
29: Louta.
14: Dius unes coses...
2: Louta.
22: Fuatete. És que... Eso sí que sobra en una mierda programa que estáis haciendo.
29: I un altre que es diu Quàntic.
2: Quàntic. Que el Quàntic ja no el tenim.
29: Aquests
2: ja...
29: són els forts de les visites que tindrà.
2: Ah, doncs, després ve...
29: Llavors, ja. Més fluix tenim...
2: Calla, que té més... Té més el Massaura.
14: Louta.
2: L'Àlex té més. A veure, diu qui? Qui tens, eh?
14: Louta.
5: Aquest és el Louzan.
29: Louta.
2: Louta. Bueno.
29: Després, així ja més més de ninxo, sí. Lia Kali.
2: Sí, actuen aquests i després vas a veure Shakira. No,
29: aniran estant per allà en tots
2: bé.
29: Aquests dies.
2: Això, això no ho s'ha vist mai aquí.
29: No. Gerai Cortés també.
2: Gerai?
22: Toma.
2: Tinc un familiar que es diu Gerai.
29: Sí?
2: Sí, el...
29: Gerai
2: Cortés.
29: El Gerai Clapés.
2: No. Vull dir, és un ramal que no
29: hi arribo.
2: És que,
29: clar, la barreja m'havia quedat rara, ja.
2: És que ara estic pensant...
22: Potser no se'n diu
29: així. Que potser no és família, no?
2: No, a veure, sí, bueno, d'una manera o altra sí, però estic...
22: Potser no se'n diu així, se'n diu...
2: No,
29: aquest m'agrada, Gerai Cortés, oi? Està guai.
2: A tu t'agrada tot.
22: Aquest m'agrada.
29: Hi ha un altre que es diu Ortiga.
2: Ortiga? Però quina gentada, no?
29: Olé, bueno, olé. És un mes de concerts, són 12 concerts. Tommy Blanco.
22: Fua, Tommy Blanco. Mira. Toma.
29: Un altre que es diu Yapi.
22: Yapi, tete.
29: Aquest Yapi.
2: Àlex, els té tots, eh?
22: Tots.
29: Que ràpid,
2: mira, eh? Perdoneu, la tutuna va a tope, eh? Mira.
22: Esto saura, tete.
29: Ángeles Toledano.
2: ¿Qué? Ángeles Toledano.
22: Toledano. Te miro y me mira mi mente para el
5: No aguanto jo això de flamenco. És que prefereixo escoltar un camió d'escombraries 3 hores. Descarregant vidre, descarregant vidre.
6: Ai, no, això no, per favor.
2: A mi m'agrada, eh,
5: No suporto.
2: Quan estàs allà a Andalusia...
6: I un altre que es diu...
5: Sembla que li hagin tallat un ungle malament.
22: Ja.
2: Això, perdoni, no ho sents. Quan vas allà, o sigui, quan estàs allà i ho vius...
5: El duende de la morena en el culo.
22: Sí, sí.
6: Ah, prou! I aquest, que no sé si us...
22: T'agrada el camió d'escombraries del vidre a Andalusia?
6: No sé si us...
22: De què,
6: És que estic perdudíssima, jo també.
2: De veritat, ara li vaig dir una cosa, eh? Quedis a la residència o quedis a casa, però ja és que aquí no sé qui fa cada tarda.
6: Escolta, no. Laura, és igual, si no vols repassar...
29: L'últim,
6: és que no sabem
29: pobre.
2: És l'últim,
29: no?
2: Va.
29: Guixo.
2: Guixo.
29: Guixo.
7: Guixo.
29: Ho dic.
22: Però quan canta?
29: Queden entrades encara, eh?
2: Per anar a veure la Shakira?
29: No ha fet sold out cap dels dies. Llavors, la més barata són 73 en 50.
2: Ah, doncs perdona, si és de veure tot això, per 70 euros és econòmic.
29: És un dia, no, tot això no ho veuràs un dia, això anirà passant per allà. 182 la més cara, després hi ha experiències Platinum.
2: Doncs perdona, no ho trobo car.
29: No, no està mal.
2: No ho trobo car.
29: La més cara són 500 euros perquè hi ha com una terrassa... Sí,
2: hi ha 80.000 peles.
29: I vaja, de moment la Shakira ja ho sabeu que està allotjada en un hotel de Madrid de superluxe, a l'hotel Edition de Madrid. S'ha agafat l'habitació Penthouse, que són... 400... A veure, que la Lorena m'ho ha passat tot.
5: A veure, la Lorena...
29: La Lorena va estar l'altre dia a la porta de l'hotel, a veure, i va veure el germà de la... com es diu aquesta? De la Shakira, el Tonino. Li va dir, te'n recordes de mi? Va dir, no. Va dir, soc... Bueno, no passa res. Li va dir, soc de les...
2: Espera, que podem saludar la Shakira, que està...
29: Ja que la Lorena...
2: No. Shakira, bona tarda.
29: No està la Shakira.
5: Shakira?
2: Sí, que la tenim ara... Ara ja el podem... Veus, ja tenim línies a Madrid, en aquesta... En aquest recinte. Sí. Hola, Shakira, bona tarda.
16: Hola, bona tarda, som a Sancho, Shakira. M'escutxen?
2: Sí, què tal, Shakira, com estàs? Estàs ara mateix...
22: Que eres amiga ja de Piqué o com...
2: Bueno, esperis, home, no s'avanci. Ah. Que està ensenyando... Pruebas de sonido, ¿no?, a esta hora.
16: Sí, ahorita encuentro haciendo pruebas de sonido, ¿no?, para esta noche. ¿Probando? ¿Se me escucha?
2: Sí. Se te está acoplando.
16: ¿Me escuchan?
5: Se acopla.
2: Sí,
5: se
2: te...
5: Se acopla.
2: No, que et volíem... Sí, et volíem preguntar perquè...
22: Hola.
16: Que te den por culo picado.
2: Però un moment, a veure, teòricament, segons s'explica, Shakira, volia...
16: I aquí? Aquí me vas a cinturitas así. Bajen conmigo.
22: Que cantes todavía la vaca.
2: Bueno,
6: Ara està assajant amb els ballarins.
2: Sí, ara està. A veure, no, anàvem a preguntar-te sobre la relació Shakira-Piqué, perquè diu que s'ha...
22: Sí, diu que
2: segons
22: sí.
2: S'ha publicat...
29: Sí, jo crec que és informació reciclada, perquè ja la vam donar a les mamarazzis, i a més t'ho vaig explicar aquí, al mes de febrer, ells van restablir relacions telefòniques per WhatsApp, al principi.
16: Sí, disculpen.
29: Hablàveis per WhatsApp?
16: Sí, ahorita, pues, com Piqué, me ponemos... De relación, ¿no?
29: No, mejor no está.
16: Sí, más. No.
2: Mucha reverberación, ¿no? Ahora mismo, sí. Preparando el concierto.
16: Necesitamos para... Ay, un poquito más para arriba. ¿Me se siente?
6: Sí.
2: Sí, se oye, sí.
22: Vas muy corta de faldillas.
6: Sí, queda... Però que està veient, si no ho sap, vostè. No,
2: però, bueno, super, per tant, la relació ja s'ha...
29: La relació entre ells no és bona. No és bona.
16: És boníssima, no?
29: No. Que tinguin contacte, que hagin aconseguit, a més de parlar a través dels advocats, que hagin aconseguit parlar per telèfon, sobretot per WhatsApp, és una altra cosa. I algun cop es truquen... Tot sempre relacionat amb els nens, eh? Però bona relació de... Ai, calla, ja que estaràs tants dies a Madrid, vindrem els nens i estarem junts? No. Vull dir que l'atenció, perquè a més troben a faltar els nens, la vida que tenen els nens allà no és la que haguessin volgut per ells, que Barcelona tenia una vida
5: Catalunya,
29: una mica més normal.
16: Pues
29: i, més i els nens de la Shakira són els que han dissenyat la part infantil del Macondo Park, eh?
16: Pues supuesto,
2: Què han dissenyat? Què han hecho?
16: Pues han dissenyat el atrezo. El atrezo y un poquito las escenografías también. Los tengo acá trabajando.
2: No entenc mai de res, aquesta
22: dona. No.
29: Els nens estan a l'escola,
2: Bueno, contenta de estar en España, ¿no? Entiendo.
16: Sí, la verdad es que soy encantadísima. Eufórica, diría. de estar aquí en España con ustedes.
22: ¿Qué sufres?
16: He venido, es que estoy
29: bailando
16: las caderitas, así, vamos calentando mientras hablo con ustedes.
2: Siempre que surti el dentista.
16: He venido a cobrar los 40 millones de Hacienda, ¿no?
2: Exacte. Recordem que hi ha la sentència que li tornen els 40 milions d'euros que va pagar Hisenda.
16: Efectivament, no?
29: Sí, li tornen, però ja te'n recordes que li demanaven pena de presó i que va haver de pagar no sé quan perquè havia defraudat a Hisenda, ho va reconèixer.
16: Però ahorita no me preocupa, ¿no? Pues con los consejos que hago, pues cobraré los 40 millones.
2: Ara Hisenda li torna 40 milions d'euros, eh?
22: Fixa't.
16: No, 40 no són.
2: Bueno, no sé, un grapat.
22: Bueno, 39,
2: 40. Sí, un grapat de milions. Sí, sí. No, sí, sí. Hisenda li ha tingut que tornar a trinco-trinco els calés que va haver de pagar Hisenda.
16: Per això, ahorita no, ja saben, les mujeres facturen. Ja no lloren, no?
2: Però que hagi de dentista.
16: I desgraven, i tributen, i també cotitzen.
22: No sé què dir.
16: És important, eh?
29: Escolta, 60. Sí, li van tornar 60.
2: Què dius, ara?
29: Ni 40 ni 30, 60.
2: 60 milions d'euros i Hisenda li ha tornat.
16: Són 5 o 100 i massa.
22: De tenir-los o no tenir-los.
2: A tu quan Hisenda t'ha tornat 60 milions d'euros?
29: Sí, anda que...
7: 10.000 milions de pesetes.
2: Quan t'ha tornat Hisenda 60 milions d'euros?
29: Anda que estaria...
2: Sí, per tornar... Necessito que ben actuar. Gràcies.

0: Mal de cap.
1: Ha fet pujar el 53% les recerques d'hotel a Madrid, perquè, clar, 50.000 persones... Home. Un cap de setmana avui són 150.000 persones, que moltes seran de Madrid, però molta gent viatja per anar a veure-la. Jo he intentat agafar aves per la setmana que ve, que és quan tinc les entrades, i la tornada més barata el diumenge...
0: Ah, però vas a veure-la?
1: Tinc les entrades.
2: Però les has comprat, fa?
1: No. Ah. Me les han donat, les entrades.
3: Perquè
1: la Shakira em té carinyo i me les ha regalat ella.
0: Ah, bueno, és possible.
4: Oh, carai.
1: Ens ha regalat a mi a la Lorena per anar.
4: Ah, carai.
1: Bueno, clar, vam ser molt sorores amb ella. Li vam dir, mira, t'estan fotent les... Sorores.
2: Sororitat.
1: Li vam dir, escolta, t'estan fotent les banyes. Que ho sàpigues. Pues fes el que vulguis.
0: I com a premi us ha donat totes les entrades.
1: Que ningú s'ho prengui literal. Per favor, que no vull veure un titular... Shakira regala dues entrades, vull dir que sí, que ens les han donat.
5: Li vas dir tu?
0: Shakira, el titular seria Shakira celebra los cuernos con dos entrades per a Laura Fa i
4: con dos bocamolles.
1: Ens ho han regalat.
2: Ah, segons vostè no li havien d'haver dit, no?
5: Home, tu has de dir això?
1: Això s'ha de dir sempre, això s'ha de saber.
5: Vaya, sí. Vaya un
1: no passa res, perquè hi ha dones que és igual, vull dir que tu ho has de saber. No passa res.
0: Va, bueno, parlant de banyes, anem amb Carles d'Anglaterra, que a través de Charles Spencer, que aquest sempre, des del meu punt de vista, sempre fa negoci de la seva germana morta. Lady Di, ara ha publicat un llibre i diu que els motius reals pels quals la seva germana i Carles d'Anglaterra es van separar no van ser els de la relació de Carles d'Anglaterra amb Camilla Parker Bowles.
4: Què dius ara?
0: Sinó per un altre motiu.
1: És veritat que aquest llibre surt la setmana que ve, el 22 de setembre, El cant del cigne, Diana, la meva germana, es diu aquest llibre. Bueno, en castellà sortirà, l'he traduït, però surt en castellà. I ja han adelantat fragments que ha publicat el Daily Mail. Diu això perquè jo crec... Clar, ell ho explica així. Jo crec que va haver-hi un moment que la Lady Di no sabia per on li venien. Vull dir que el Carles havia d'estar amb la Camila i amb totes les que pogués. Vull dir, però que això sí que és nou perquè no s'havia dit. A mi la part també que em sembla més heavy és que explica en aquest llibre que quan el va trucar el Carles per dir-li mira, ha passat tot això, diu que el va notar eufòric, com si li hagués tocat la loteria. I en el llibre diu que ell ho interpreta com dient, hòstia, estava... Ai, perdó. Ostres.
3: Caram.
1: Os padré. Estava content perquè, clar, ara veia, ostres, una amagada morta aquesta, ja em puc casar amb la Camila. I també explica en el llibre que van tenir moguda perquè el Carles no volia que els nens, el Guillem i l'Enric...
0: William i Harry.
1: És que no hem de dir un català, aquests? És que jo em
4: faig... Sí,
1: s'ha de dir Guillem i Enric, no?
0: És que no sé ni com es diuen.
1: William i Harry.
0: Pues això, pues Harry pues i William. Harry
1: però
0: William.
1: Com que ens fan traduir aquests noms, bueno, doncs que sí. No volia...
0: El... Té nom de gelat, el Harry.
5: Per sí? Què?
0: No sé, ve el cap.
5: Et ve el cap un gelat?
1: No, és per la taronja, perquè et recorda el Punky.
0: No, perquè hi ha uns gelats que se senten en aquest nom.
1: Harry?
0: Hi ha uns gelats?
1: Harry?
0: No es diuen... Com?
1: Ben and Jerry.
0: Ah. Veus? Gràcies. Home, és que tenim uns oients aquí. Com us dieu? Perdona.
2: Harry.
0: El Rubén i l'Ester, escolta, molt són bé. Els meus apuntadors aquesta tarda. Sí, sí. Un aplaudiment. Bravo. Perquè, escolta... Totalment... Clar, aquest...
2: Però,
0: és un gelat.
5: Però m'han
0: recolzat amb el nom del Harry, que és nom
2: però
0: de gelat.
2: Harry i Jerry, són dos noms, eh?
3: Tom i Jerry.
1: Jo és que estava repassant el catàleg de la Menorquina i no em sortia res. Bueno,
0: no, aquest està als paquis.
1: El Ben and Jerry.
0: Aquest gelat està als llocs més tronats de...
1: Els supermercats.
0: Sí.
1: Els supermercats a 24 hores, no vols dir?
0: Sí, allà venen aquest, el Jenny Harry.
3: Pequeño grande.
0: Que a més te'l venen...
2: Ben and Jerry.
0: Aquest.
1: A mi els tropezones no m'agraden.
0: Que si te'l menges, estàs 6 dies sense menjar-la, eh?
3: Tengo estorchatela
0: en xisca. El gelat no es desfà.
1: És que és Portland.
0: Sí.
1: És directament Portland i et fa un...
0: Bueno, anem a la cosa, a veure.
1: Doncs el més important, que quan, a part de dir-li això, van tenir esbroncada perquè no volia el Carles...
0: De qui parles, ara?
1: El Carles d'Anglaterra, quan va parlar per telèfon amb el Spencer, van tenir esbroncada perquè no volia el Carles que els nens anessin darrere del fèretre. En pla, acompanyant a la mare.
5: Però això ja s'havia dit.
2: Home, però eren petits, eh?
1: 15 i 12. I a l'Espensa li va dir, home...
5: Ja hi poden anar, eh? Al funeral. Ja hi poden anar al funeral, eh?
2: Al funeral sí, però potser no cal...
5: Mira, jo no
2: funeral.
0: Silenci.
1: La part important és que li va dir, no pots fer això perquè no es pot fer en un dia tan important, i es veu que el Carles li va contestar, si en 4 dies ningú se'n recordarà de res, com dient, En 4 dies, la Lady Di, ni ens en recordarem.
0: Bueno, però això és el que diu el germà, eh? Aquest bueno, Spencer...
1: Sí. Està en el llibre. Jo m'ho crec, sí, eh, la veritat.
0: No, jo no m'ho crec.
5: Perquè tu creus?
0: Jo no em crec res.
5: Tu creus?
1: Jo m'ho crec tot,
0: jo, de l'Spencer aquest...
5: No, ja tens raó, ja.
1: T'haig de dir

0: d'un tio que com a manera de seduir diu que vol ser el teu Tampax, m'espero ja qualsevol cosa.
1: Això va dir?
0: Sí, vull dir que...
2: Va dir el Carles d'Anglaterra.
0: A la Camila, aquells àudios que els van filtrar.
3: Sí,
0: que
3: els va localitzar un radioaficionat, eh?
0: Us imagina't.
3: Estava allò fent pràctiques i de cop i volta va dir, hòstia, què he trobat?
0: I després, ell no volia...
3: Perdoni, és que és molt desagradable. Sí,
1: és poesia, quiero ser tu Tampax.
3: Ui, sí, molt poètic, sí. Ui, fa un...
2: Angúnia, fàstic.
1: I ara hi fes una Marta Vegada.
0: Ai, per favor.
4: Què?
2: El què?
1: La metàfora aquesta ricachona.
2: Quin susto.
0: Llavors, quan ja van decidir que sí que anaven els nens, l'Spencer diu, van canviar d'idea perquè, com que hi havia molta polèmica, pensa que quan va morir Lady Di, la reina Isabel no va sortir fins als 5 dies a dir, a fer el comunicat, que van reaccionar.
4: Això es veu a la pel·lícula. Llavors,
3: a la sèrie.
4: No, i a la pel·lícula també hi ha una pel·lícula.
3: No ho sé, jo vaig veure la sèrie.
2: Hi ha una pel·lícula.
4: Hi ha una pel·lícula.
5: Don't Abbey, bon poder Abbey.
3: Don't Abbey no, és una altra.
2: The Crown.
4: No, però hi ha una pel·lícula.
2: I llavors la pel·lícula de la Lady Di.
3: Bueno, podem avançar, per favor?
0: Sí, llavors van canviar de pensament el rei Carles i va dir, si posem els nens, perquè si estan emprenyats i volen esbroncar-me una mica, si poso els nens aquí no tindrà esma ningú de dir-me res si estan els nens. Vull dir que els va com fer servir. I això només és els que ens han avançat aquest llibre. Jo la setmana que ve estaré ocupada. No, sí, estaré ocupadíssima.
3: Bueno, parlant de ladies, perquè el temps ens passa i ens espera Marc Serra. Anem a parlar de Lady Gaga, que abans has fet una referència. Què passa amb Lady Gaga?
0: Lady Gaga ens ha donat un disgust perquè va aparèixer amb una criatura a sobre, ja ho vam explicar dimecres, li van fer unes fotografies als paparazzi, i esclar, no l'hem vist embarassada, per tant, o l'havia adoptat o havia agafat força que l'havia comprat, havia fet servir una altra dona per tenir aquesta criatura. Aquesta setmana, més que la com es diu? Espera, que tinc una altra puntada. La Lisa... No la sé. Lina Dunham, saps? La que fa la Lina Dunham, la que fa la sèrie de Girls.
2: La Dunham, diguéssim.
0: Dunham.
2: La coneixem més així.
0: És que me l'he apuntat jo.
6: No.
0: Sí, que saps qui
2: és. Sí, que saps qui és.
0: Sempre
3: sí.
0: Posa...
3: Sí, sempre en diu el mateix.
2: Sí, sempre no saps qui és. Home, i després te l'ensenyo i dius, sí. Tu no saps,
3: per la cara, jo em conec els actors.
2: La sèrie Girls
3: no saps. No l'he vist mai, la sèrie Girls. És que, a veure si...
2: Vale.
3: A veure si, perdoneu, a veure si veieu sèries que veu la gent.
5: Ho té el bona mà.
0: Home, Girls ho va petar. Perdona.
3: La sèrie Girls...
2: Sí, que d'aquesta no pots dir que...
3: No, sèrie Girls de què va? De dones. Home, va.
2: Són unes amigues.
3: Hauríeu de veure The Agency. Aquesta és la sèrie que s'ha de veure. Tu has vist The Agency?
0: Què vols dir que va de dones?
2: Diu, de què va, de dones?
0: A veure...
3: Pues de girls, de noies... No,
0: escolta.
3: M'interessa. A veure, una sèrie que es diu Girls, pues no m'interessa.
2: Sembles aquell que diu leer libros de mujeres.
0: Sí.
3: No, perquè, perdona, igual. Que jo he vist... Home, que, perdona, jo sé que Sexo en Nova York la vaig veure tota, però ara estic veient altres...
2: Home, però no és el mateix, aquest
4: home. Vaya dues feministes
3: esmerades.
0: Pues de
2: moltes. Però no té...
3: Ah, veus, d'elles, no d'unes ties...
2: No, d'elles, que... home, perdona, relacions amb el món, i al món hi ha altres persones que no són elles. I, perdona, Sex a Nova York era molt més fleuma que això.
3: Ah, molt fleuma.
2: Bueno, ja t'ho dic jo.
3: Bueno, pues jo...
0: T'aniria bé veure-la, t'ho prometo.
3: No, ara diré... esteu, The Agency, l'esteu seguint?
0: No.
3: Ah, vale, el mateix. Vosaltres no seguiu la meva i jo no segueixo la vostra.
0: De què va, The Agency?
3: Pues de què vols que vagi?
1: De nyordos.
0: Una agència de viatges? De tiros o una agència de policies?
3: D'espies.
2: Que a mi m'agrada això, els espies.
0: Imagina't.
3: Clar, d'espies. I que sou Richard Gere, que hauria d'estar al cas.
4: Sí,
3: el Fassbender també surt.
0: Que és el jefe. Com
3: el meu marit. Vostè la veu, no?
4: Home, a casa la miren.
3: El jefe de la CIA.
4: Sí.
3: El Fassbender, que està estupendo. Sí. Una trama que no s'entén res.
4: No.
3: No s'entén res.
4: Però,
3: perquè tot és... Le dijo Jimmy, le dijo a Hacks...
4: Entra Sale...
3: Sale és espia...
4: Té una filla. Ell té una filla. Aquest espia té una filla.
3: Este nos lo dijo...
0: M'està semblant una merda. Vull dir que no la penso veure. M'està semblant una...
4: Que després s'enreda amb els francesos.
3: Agent, tots són agentes dobles i triples. Un que està a l'Iran, l'altre que és tu me lo dijiste, però jo...
0: I tu quan ho expliques no veus?
4: I un pobre desgraciat.
0: Tu quan ho expliques no estàs veient que no?
3: Que no, què?
0: Que no.
3: Que perquè l'has de veure. Aquí el problema està que és una sèrie aquesta de agència que has d'estar atent.
4: Has d'estar al cas.
3: Perquè jo estic badant amb el mòbil i llavors...
2: Ah, aquest és el problema.
3: Perds el fil de la cosa.
2: La gent, però, us mireu coses amb el mòbil.
3: Però, en canvi, aquesta sèrie Girls pues no té problemes amb la trama.
0: L'has de veure.
2: És que no l'has vista.
0: Per favor, de veritat.
3: Deu ser fàcil.
0: T'aniria molt bé veure-la perquè aprendries coses.
3: Sí, no sé. Sí.
2: A més, surt l'Adam Driver, que allí ja vaig veure que aquest home es menjaria el món.
0: Sí.
2: Mira... La Lina Dunham, però tu no saps qui és
5: aquesta. Jo conozco Lina Morgan.
4: A veure...
0: Sí que saps qui és.
4: La coneixes o no?
6: Hola? Fot una cara d'ensuma merda?
2: No li sona.
0: No et sona?
3: Sembla Lucía Echevarría.
2: No et sona de res?
0: Bueno, et dic lo important...
3: No
0: que
3: tant, conec a cap.
0: Saps lo important? Tant ella com la Lady Gaga, que són dones que han sigut molt poderoses amb parlar d'igualtat, de drets, tant en el col·lectiu com de drets a les dones, lluitant per la igualtat, que totes dues facin servir dones per ser mares, han decebut absolutament a moltíssima gent. Avui el que sabem de la Lady Gaga ho ha publicat TMZ, que és que ja tenim el portal TMZ, que ja ha publicat el nom de la criatura, que es diu Rose Byrne Polanski, que va néixer el juny... Te'n recordes l'altre dia que et deia aquesta criatura que porta no és acabada de fer?
2: Tot doncs... i que jo he vist imatges de Lady Gaga que se li veu una mica de panxa en un concert, deia,
0: però
2: qui ha dit que
0: maig,
2: no estava embarassada i tal. Saps?
0: Era el maig i això és del juny, eh? Ja, no donava tant, temps. No donava temps.
4: Vale. Bueno, però hi ha moltes senyores que no se'ls nota, eh?
0: Sí que es nota sempre.
4: Hi ha dones que els nota hasta massa i n'hi ha que no se'ls nota gens, eh?
2: Però qui és vostè per dir massa i poc?
3: I estic amb el senyor Virgili. Hi ha casos que hem explicat a aquí al programa,
0: avui,
3: que hi ha casos
0: avui
3: històrics.
0: Avui sou tres cunyaus que m'has de veritat.
3: No, que això ho he donat com a notícia. Això ho he donat com a notícia. Senyores, que han arribat al metge,
4: sí.
3: Tinc la panxa no sé una mica inflada.
4: Tinc, no sé què tinc. Sí.
2: Estaven a punt
4: i
2: de parir,
4: no? I el metge li però si pues està a punt de parir.
2: Però això són casos molt...
4: No, que no pot ser la ganga aquesta.
0: Són tres casos de que lo important que és la
3: curació. Ha passat o no ha passat?
0: Bueno, sí, tant.
3: A lo millor la Lady Gaga ha estat embarassada i no us heu enterat.
2: Això és un problema de senyoros i tu ho saps des del primer dia.
3: Bueno, va.
2: No
3: va, sisplau, que passi a l'escenari el Marc Serra, que a més estava a l'última fila.
2: Ah,
3: què
2: no
3: tal?
7: Què tal? Molt bé.
3: Un aplaudiment per Marc Serra.
7: Hola! El programa des del públic es veu molt bé, eh?
2: Sí.
7: Es veu molt millor,
2: eh? Millor, fins
7: sí,
2: i tot?
7: Sí,
2: me'n vaig al càmping, ja, no?
3: Sí, espera't, que el tema que abordarem és el carnet de conduir, sí, no?
7: La gent ha oblidat el codi de circulació. Ah, la gent que fa temps que condueix,
4: no,
7: que
4: jo, no se'n recorda de res. Jo me'n recordo de tot.
2: Jo ja t'ho dic, que no me'n recordo.
7: És gent que ara li poses un examen al davant, sí, sí.
0: Totalment,
7: un zero,
0: totalment.
7: Un zero, i és un problema.
0: El meu fill està estudiant i em pregunta senyals quan anem, i jo me les invento. Dic, no, això és que ja... Això és que passa amb vaques.
2: Ah, molt bé.
7: Passa amb vaques.
2: L'ajudes molt.
3: Bueno, passem a publicitat.
8: Versió RAC1. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: Es ocupem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i ho deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
18: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
19: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes. RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
20: Eureka!
21: Al Dalí, Boulevard Cibernètic, farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
19: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic, al Centre d'Art a Ametller, a Barcelona.
21: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
19: RAC 1. Tots som un milió.
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
23: Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
24: Benvinguts al nostre nou regne, Wall of Frozen. Reserva ara a Disneyland París Polès o a la teva agència de viatges. Preu 121 euros per persona i nit per determinades dates de gener al Disney Hotel Cheyenne, amb entrades incloses. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París volant amb Iberia.
25: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
26: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
25: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
19: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
27: No tenim pressa, entrem suau!
19: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
28: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
19: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
29: 4 de 9 sense folre, descarregat!
19: RAC 1, fent pinya, tots som 1.
30: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
3: A veure, anem a l'òptica, l'òptica d'uns bons amics, que és Òptica Sant Arbre, i anava la meva mare, per tant... Escolta,
2: en sèrio?
3: Que, oh, sí, sí, sí.
31: Que està ben lligat amb el tema que farem ara. Has de tenir una bona visió, exacte, per no saltar-te segons quines normes.
2: Has d'anar sempre a una òptica de confiança, eh?
3: Ara, aquesta ho és, aquesta ho és.
2: Una empresa familiar amb experiència en tot tipus de solucions per la vostra vista i oïda. Amb possibilitat d'urgències, tindreu ulleres normals en 30 minuts,
3: fixa't,
2: que això es diu ràpid, perquè se't trenquen o necessites algun... que dius, ho necessito per agafar el cotxe. I progressius en 24 hores. Podeu descobrir-hi les noves ulleres auditives Nuance i durant aquest mes de setembre audiòfons al 50%. Òpticasanabre.com, perquè em diuen que s'ha de dir Sanabre. Jo no sé, tu has dit Sanabre, jo deia Sanabre, es veu que és Sanabre... No, no,
3: perquè sàpigues com ho has d'escriure. I anava ma mare i fa temps que no parlo amb ella d'aquest tema.
2: Ja. 80 anys cuidant...
4: Sap què dir-t'ho, però és morta.
3: Però per això dic que una conversa sobre si es deia Sanabre o Sanabre, no sap.
2: Ara, home, si ara hi poguessis parlar...
3: Que fa molt de temps que no.
4: Però si
3: no,
4: ho has d'escriure, te diuen que com ho has d'escriure.
3: No, per això dic que no recordo les converses.
31: I potser de totes les preguntes que li voldries fer, aquesta no seria...
2: És el que anava a dir, no crec que tractéssiu aquest tema. No se sap mai, eh? No. Bueno, que total, 80 anys, cuidant la vostra
3: imatge. Sí, sí, no, per això jo t'ho he dit, que anava la meva mare. Bueno, Serra, a veure, és una de les qüestions d'aquesta setmana.
4: Sí.
3: Els que fa anys que conduïm, suspendríem avui l'examen teòric. Sí, que és el resultat, diu aquesta enquesta, que diu que 9, com els dentistes,
4: sí,
3: 9 de cada 10 conductors no superarien aquest examen, i que molts d'ells s'han oblidat molts conceptes relacionats amb la senyalització, la velocitat o la normativa vial. A veure, aquesta és la teoria,
4: sí,
3: però...
4: La pràctica crec que diu exactament el mateix.
3: No, la pràctica crec que és molt diferent.
31: Aquesta enquesta, feta per 1.700 conductors d'arreu d'Espanya, ens deixa un panorama que és desolador. 26 milions de conductors avui suspendrien suspendríem, perquè sí, ara sí, sí, estava fent
3: suspendries?
31: Un test.
3: Suspendries?
31: No, suspendria. No,
3: jo aprovo.
2: No, sí,
31: després,
2: no, sí.
31: Mira, tinc preguntes per fer-te, si vols, després. Suspendríem aquest examen teòric. Per cert, també es conclou que quan més gran és el conductor, senyor Marcelí, sí, més s'han oblidat les normes de circulació.
4: No, al contrari.
31: Cosa que a mi em sembla bastant lògica.
4: No, bueno, al contrari. Jo no, tinc una retentiva, gràcies a Déu, sí,
3: ole.
31: Per sí, això va a 30 per l'autopista, no?
4: És la manera de no tenir accidents.
31: Ah, efectivament, sí, i crear-ne els altres. Com dèiem, aquesta és la teoria. Ara anem a la pràctica per veure quin és el nivell de conducció per les terres catalanes. Alguns conductors d'aquests que circulen s'haurien de tornar a examinar.
4: No.
31: I en parlarem amb el que podíem dir un especialista en el terreny. Es diu Pep Bala, és camioner amb més de 15 anys d'experiència i des de ja fa temps penja les seves xarxes, les seves experiències i aventures a la carretera. Pep, bona tarda.
0: Epa, bona tarda.
31: Bona tarda. Bona tarda. Què tal, Pep? Com estàs?
0: Un plaer estar aquí amb vosaltres, eh?
31: Escolta'm, home, així d'entrada, tu creus que molta gent s'hauria de tornar a examinar, tu que toques carretera?
0: Aviam, només fa falta circular i veure-ho cada dia, que vivim en una societat que tenim un nivell d'empenament brutal. Vull dir, la gent està espessa. No sé si ho veieu o sóc l'únic.
31: No, no, ho veiem, ho veiem. A més, tu comences la jornada bastant d'hora, no? Vull dir que, clar, encara devem estar
0: sí,
31: més espessos.
0: Sí, jo generalment matino bastant.
31: Val. Escolta, vaig a posar-te un àudio d'aquests que penges a les xarxes.
3: Sí, perquè, clar, perquè el podem sí, seguir les xarxes.
31: Sí, perquè tu ja tocaves aquest tema, escolteu.
0: Yeah! Què us pensava? Que els dissabtes no es facturava o què? Me cago en Déu. Va, pencar, collons! Aviam una cosa, aquests que aneu amb caravana o autocaravana, que només circuleu dos o tres vegades l'any, voleu dir que no hauríeu de fotre una mica de refrescada a l'autoscola de tant en tant? Més que res perquè encara deu patir, me cago en Déu. Entre que els retrovisors, carregueu la iaia Antònia, les bicis, els nens, els patinets, el chihuahua, el rottweiler, la piscina inflable, cago en Déu, encara deu patir de veritat. Ara sortirà el típic que em dirà, escolta, nano, jo fa 20 anys que vaig amb autocaravana i m'he patejat a Europa, eh? Pues a tu et compraré un pin, si vols, però els altres no em feu patir, no em feu patir.
31: Què passa amb les autocaravanes, Pep?
4: Sí.
0: Aviam, jo penso que, clar, les autocaravanes o caravanes hi ha molta gent que la treu un, dos o tres cops l'any. Mm. I és evident que, clar, no ho tenen gaire per mà. Després tu els veus allà a sobre, t'adelanten i comencen a cardar-te algunes lligues rares i sé que hi ha molta gent que dirà que jo sóc molt bo, sóc el número 1, el que tu diguis. Però generalment jo penso que aquest tipus de gent haurien de fer una refrescada com ara nosaltres, els camioners, sí, que cada 5 anys hem de renovar el carnet del CAP, que a part de que ens carden els calés i aleshores, realment hi ha puntualitzacions que ens van bé a nosaltres perquè realment sí que va bé refrescar una mica el tema.
31: A banda de les autocaravanes, quina norma de seguretat creus que més s'assalta la gent del que veus tu, dels cotxes que vas veient?
0: No, norma de seguretat, ara mateix, no sé quina dir-te, però tots aquests prototips de gent que no es mouen del carril central...
3: Ara!
0: Jo sempre penso que aquesta gent fan un Erasmus de per vida, que es foten al carril central i si tens una mica de sort, quan arribes a Múnich, han ficat l'intermitent i ja s'han apartat, perquè arriba un moment que em cardo estic nerviós.
31: Alguna vegada te n'has trobat algun i, a més, era taxi. Escoltem.
0: Avui parlarem d'un altre tipus de satèl·lits. Parlaré dels taxistes. Veieu aquest cotxe del carril central? Això és un taxi, porta matrícula blava, ¿vale? I aquest tio poder porta 10 o 12 quilòmetres circulant pel carril del mig. Aviam, taxistes, jo ja sé que dins de la ciutat sou molt dolents, però a la que sortiu, tio santa, sembleu papallones desorientades. Un tio que porta 8 o 10 hores assentades diàries dins d'un taxi, vols dir que no hauríem de saber una mica el que hem de fer a l'hora de conduir? La mare que em va parir.
31: Llavors, escolta, com tractes aquesta gent que va pel mig, Pep? És a dir, aquesta solució, com
0: mira,
31: què fas?
0: Toni, saps què passa? Que nosaltres els camioners anem limitats a 90, ¿vale?
31: Sí.
0: I generalment anem per la dreta, perquè és on hem d'anar, i quan tenim que avançar ens posem al mig. Saps què passa? Que amb aquest tipus de gent, quan arribem a la seva alçada, que veiem que no es mouen, clar, nosaltres, particularment jo, el que no faig és adelantar per la dreta. Per què? Perquè després veuen que tu els estàs adelantant, es poden fotre nerviosos, un cop de volant i ja la tenim liada.
31: Exacte.
0: Així que miro de reduir la velocitat, fer un pare nostre i anar esperant.
31: I els hi dius satèl·lits, no?, a tota aquesta gent?
0: I jo tota aquesta xusma, satèl·lits, meteorits, vull dir, tota aquesta tropa, que és que, clar, és que jo... És complicat dir, quan nosaltres treballem, que estem tot el puto dia menjant asfalt,
31: sí,
0: és impossible no cagar-te amb la mare de Déu, perquè és que veus cada cosa que podríem fotre una pel·li de terror a diari. Vull dir, això està claríssim.
31: Però de tots els que
0: està
31: veus...
0: I perdona, què? Toni,
1: i bé. Pensa que m'he quedat calvo per alguna cosa. No tinc un puto pèl perquè tota aquesta jusma me l'han fet perdre. Això és una altra casa.
31: No, sóc el Marc, sóc el Marc. Et parla el Marc. Bé.
3: Aquí veig que...
1: sí. Bones, Marc.
3: El Bala, el...
31: Sí, el Pep.
3: El Pep va, veig que es va escalfant per moments. Perquè, eh? O sigui, has sí. començat molt tranquil, molt serè, sí. però ara ja s'està...
1: I sé que sóc molt mal parlat, eh? Perdoneu-me.
3: Sí, no. Escolta, et volem tal com ets.
31: Sí, no cal. Perquè, ara, a veure, la xusma que dius tu, per tu qui seria? Sí. Què és més xusma a la carretera?
1: Clar, xusma és que pensa que amb tots aquests vídeos tinc molt hater i faig moltes amistats a diari. Però si voleu que us ho digui, sí. va, hi ha una marca en concret de cotxe, que són els Dacias, que aquest tipus de públic sempre donen pel cul. Esteu amb mi o no?
31: Però per què? Per què?
1: Perquè són un tipus... No és el vehicle, és un públic que condueix aquest prototip de vehicle
31: sí.
1: que sempre donen pel cul. Tant els pots trobar a 30, com a 40, com a 50, com trepitjant raïm, com fent la barema, com aparcats a la cuneta, com que no posin intermitents, com són els mateixos que no posen intermitents però van amb la llum de boira de dia. Vull dir que és un caos, això és un puto caos.
3: A veure, perdona, el Martí Oliveres, que crec que el coneixes una mica. Martí, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí.
3: El nostre meteoròleg de guàrdia.
1: Sí. Hombre,
3: us coneixeu,
1: Martí
3: no?
1: Martí Oliveres.
5: Què, Pep?
1: Coneixem.
5: Home, som fills de la Garriga tots dos, per tant...
1: Exacte, hem sortit tots
5: del
1: mateix
5: lloc. Digue-li... Ojo què dius, perquè, clar, jo, porto, jo crec que sóc ben parit, però porto un Dacia,
4: ostres,
5: tio.
4: Ostres! Ui!
1: Ja
4: m'ha sortit
1: el sorrell de cop, Martí, ja no anem pas bé.
5: No anem bé.
31: A veure, què li has de dir, Pep?
1: Martí, truca'm perquè tinc un toro per enforquillar-te el teu Dacia i guardar-lo. Ràpid. Sense manies. I demà dissabte, tranquil.
31: A veure, anem a escoltar algunes de les reflexions que feia el Pep sobre els Dacia. Va, vinga, el Dacia.
1: El dia que vegi un Dacia que no dona pel cul, aquest dia el perseguiré, el faré parar i l'abraçaré. Perquè és que hi ha un 102% de la gent que té un Dacia que no van bé. Perdoneu, per la gent que en teniu de Dacia, però és que és el que hi ha.
0: I estigueu al cas d'aquest vídeo, que serà per l'examen del 2027 teòric, eh? Aviam, què hi veieu aquí? Resposta A, un Dacia donant pel cul al carril central. Resposta B, un Dacia trepitjant raïm al carril central. Resposta C, un Dacia que no té res a perdre ja a la vida. I resposta D, totes les respostes anteriors són correctes, eh? Quina creieu que és, eh? Vinga, va, us llegeixo. A tomar pel cul, home!
31: A veure, Martí, per al·lusions, o sigui, conduïu especialment malament els Dacia?
5: Jo penso que no, hi ha de tot. Com a tot arreu, veuràs un, jo què sé, un Mercedes i, sí. i serà, no diré la paraula, però...
31: Bueno, però Pep, tu tens uns estudis sobre això, vull dir, sempre
3: són Dacias.
1: Que us podria fer una gràfica cada dia dels tants percents de Dacias que trobo fent la barema, per exemple, trepitjant raïm.
3: Però quan dius fent la barema o trepitjant, què vol dir això?
1: La barema vol dir que en una carretera que pots anar a 80, el paio o va a 25 per hora. I no ho exagero. Van fent, i normalment són gent d'avançada edat. I per què? Perquè abans un cotxe d'aquests et valia 9.999 euros i te'n compraves dos. Ara, me cago en Déu, vas al concessionari, en demanen 25 i suposo que feines a posar-hi el volant, les rodes i els extras. Vull dir que això ja, tot això ja ha passat a la història.
31: Ha quedat clar que els enemics número 1 són els Dacia, però, per exemple, toquem altres coses sensibles de la circulació.
3: Sí,
31: dels ciclistes, amb què et trobes, Pep?
1: Hòstia, ja l'hem parit.
3: Aquest tema, perdona, ara, perdoneu, aneu a tocar un tema molt sensible.
31: Té molta experiència.
3: És un tema intocable al món del ciclisme.
31: Escolta, porta 20 anys o 15 anys el Pep a la carretera.
3: Endavant, jo no em faig responsable, ja ho dic ara.
1: Penseu que el tema bicis és un tema molt sensible i de pell fina. Hi ha gent molt dolguda i hi ha molta unió amb el tema ciclisme.
31: Però quina és la teva opinió?
1: La meva opinió és molt fàcil. Jo entenc que tothom ha de fer esport i tot el que tu vulguis, que la sang circuli, em sembla molt bé. Tema bicis de carretera, jo ja entenc que hem de deixar metro i mig per adelantar-los, poden anar de dos en dos, però escolta, l'altre dia vaig trobar una tropa que hi anaven 15 o 18, que el més jove tenia 55 anys més IVA, que ho vaig passar un vídeo, que el de l'esquerra anava a tocar la línia del carril central. Vull dir, no fa falta, ja sabem que podeu anar de dos en dos, però no m'ho col·lapseu tot, hòstia, que algun Déu no cardem, si és fàcil d'entendre.
31: Això és el que vas dir en directe mentre te'ls vas trobar.
0: Iepa, bon dia! Vita aquí que tenim, tu, 11 satèl·lits més. Els hi diuen al grup Punta de Gas. Vita quin ritme. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 i cap problema. Si hem d'ocupar el carril a l'esquerra, també l'ocuparem, eh? Fem veure que estem a Londres i ja està, tu. Aquí el més jove té 55 anys més IVA. Vita quina marxeta, pim-pam, pim-pam. Ah, bon Déu. Ara dieu-me de tot, que si deixa el mòbil, que estigui pendent de mi, anem a tomar pel cul.
5: No, i deixeu-me dir que el Pep ara també és un d'aquests ciclistes, eh?
3: Perquè... Ah, també.
5: Ara m'he xivat, ara m'he xivat, Pep.
1: Pensava que no m'apunyalaries tan fort.
3: Home, és que el Martí...
4: Martí, és molt lleig, això.
1: Però sabeu per què m'he comprat la bici o no?
3: Per què?
1: No. M'he comprat la bici, sincerament, perquè volia saber, des de primera mà, primera persona, quina era la sensació de donar pel cul. I si no et compres una bici, no ho proves. I si no ho proves, no saps la sensació. I us diré que és una sensació ben parida. Molt ben parida. Proveu-ho, ara la vendré. Ho posareu a la por i us passaré l'oferta. Però ara la vendré, perquè ja porto un mes i mig. M'ha agradat, però dic, me cago en Déu, i vagi una altra.
31: O sigui, quan estàs a la bicicleta, dones la sensació que estàs perjudicant, no?
1: Sí, realment sí. Sempre i quan jo miro d'anar-hi com a molt 2-3 persones, eh? No em veureu mai amb una tropa de 15, perquè, mira, si voleu anar a parlar, anem al bar, perquè allà a la carretera no és gaire còmode per anar a parlar. Vull dir que de 2 en 2 o 3 anem bé.
31: Ara hem parlat de ciclistes, però m'agradaria que fessis, si és que vols, una miqueta d'autocrítica, perquè parlant de circulació, aquestes curses entre dos camions,
3: ara,
31: els que ens ho mirem des de darrere, hòstia, amb les crispetes...
1: Hòstia, només feu cobrir melons, això m'agrada.
4: Perdona un segon, jo he arribat a veure 3 camions avançant-se mútuament, però com a preocupant tota la carretera.
31: A veure, què has de dir?
1: Quan penjo molts vídeos d'aquests, molta gent apunyala amb el sentit de tu ets caminer, tu només fas que quan us ho adelanteu i esteu 3 dies.
4: Ara.
1: Nosaltres anem limitats a 90. A vegades 91, un pot anar 89, 88... I clar, arriba un moment que tu el de davant te'l vas menjant. I què fas? Te l'adelantes. Vale. Després ja ve l'empatia de cadascú i de cada conductor. Si el que està adelantat veu que jo l'estic adelantant i sap que vaig més ràpid que ell, el més normal, el que està adelantat, és aflacar una mica la velocitat perquè jo el pugui adelantar més còmodament i no està fent patir a tota aquesta tropa de darrere que van justos a temps per la vida i es caguin amb mi, amb la persona. Quan m'adelanten, jo foto l'intermitent, em foto davant del camion i els 4 o 5 primers cotxes, botifarres, dits, baixades de finestres, escupits, tot el que tu vulguis. Menys maco et diuen de tot, però bueno, és el que hi ha, no passa per res.
31: Clar, però per què passa això? És a dir, hi ha manca de solidaritat o tots voleu arribar als primers?
1: Primers no, el que passa que, clar, si fas trajectes llargs i vas a una velocitat diferent que el de davant perquè per A o per B va més lent que tu, doncs el que no faràs és anar-li menjant el cul fins que on arribis tu. Vull dir, això està claríssim. Ara, que els que venen a darrere tinguin més paciència o no, això ja és un altre tema de cadascú. Hi ha gent que ho entén i hi ha gent que no ho entén.
31: Escolta,
1: la majoria no ho entén.
31: De la barrabassada més heavy que has vist conduint, quina seria? És a dir, què em podies explicar? Quins serien els que estan a dalt de tot?
1: Hòstia, no. Ara mateix em pilles...
31: D'allò que diguis...
1: Estic estant escalfat, ja. M'heu escalfat tant que m'acabo un dedo de la connexió de les meves venes. Entre el Marc Serra i el Martí, que té un dato que no sabia...
31: Que t'ha apunyalat per l'esquena. Per exemple, rotondes, les veus ben fetes, les rotondes?
1: Mira, les rotondes, jo això que he dit als pares nostres també m'ho foto. Molta gent no sap que nosaltres, els caminers, molts d'ells que anem amb trailers, fem més de 16 metres. Hi ha molts carrils, els dos carrils de la rotonda que els necessitem per obrir-nos i per fer-la. I la gent tampoc ho entén. La gent va com si anessin allà amb els autoxoques, aviam qui entra primer, qui surt. Vull dir que és tot un xou. Vull dir, s'hauria de viure una mica la persona de dalt del camió perquè sapigueu com es viu la vida aquesta. Vull dir que no som tan dolents ni tanta història, que la gent ens té molta mania i si no fos pel nostre sector ens cardaríem de gana i no obriríem l'armari i no hi hauria res.
31: També tens raó. Pep, moltíssimes gràcies.
1: Fins una altra. A vosaltres, un plaer.
31: Una abraçada.
3: I un aplaudiment i una abraçada a tots aquells camioners que ens escolten i que estan fent la feina i tal com diu ell, si no fos per ells, doncs no rebríem res, ni mercaderies.
31: I una abraçada als que porteu d'Àsia, també.
3: Sí, també. Com, per exemple, Martí Oliveres.
31: No, que anava a dir... el que seria el contrari de tot això, és a dir, hi ha la gent que ho fa ben feta, la gent que ho fa mal fet, i normalment els que ho fan mal fet doncs acaben perdent punts i multes i alguns disgustos. Un d'ells és el guionista del programa, dels guionistes, que és el Marc Martínez. Marc, bona tarda.
6: Bona tarda.
31: Què tal? L'aplaudiment.
3: O sigui, va haver de fer un curs per recuperar punts.
31: Ara li pregunto, què és el que et va passar exactament?
6: És la frase que esperes quan et presentin, eh? Gent que ho fa malament. No, mira, jo el que tinc és una història de màxim loser, perquè jo vaig haver de fer un curs de recuperació de punts del carnet de conduir sense haver arribat a conduir, encara.
31: Et van treure tots els punts sense haver conduït.
6: Sí, perquè...
4: Però...
6: Clar, això per què va passar? Jo em trec el carnet, amb 20 anys, i just després de treure'm el carnet, que era estiu, me'n vaig de viatge a Astúries amb uns amics.
31: Molt bé.
6: El cotxe de lloguer estava al meu nom. Primer error.
2: Va? Error total, sí. Per favor. No m'ho diguis.
31: La primera experiència.
2: A més, a vegades no deixen, I a vegades no deixen amb una persona que...
6: Aquest és el tema. Conduïa un amic meu que tenia més experiència. No sé per què el cotxe estava al meu nom. Ens vam saltar un semàfor en vermell. I 6 mesos després m'arriba...
3: Ens vem o es va?
6: Es va. Jo estava de copilot, diguem.
2: No sé com deixes posar una cosa al teu nom, que és que no tens res al cap.
6: Era idiota, era novell, tenia 20 anys.
7: Jo te no, gilipolla, que és molt diferent.
3: Silenci. A veure, us veu saltar un semàfor.
6: Ens vam saltar un semàfor. Ni ens en recordàvem, eh? No ens vam donar compte, sincerament. No va ser una infracció allà boja.
3: Volent.
6: Se'ns va oblidar, tal, passen els mesos. 6 mesos després rebo una multa a casa de 400 euros.
3: Corai.
6: I 4 punts del carnet. Eren la meitat, perquè com que jo era novell en tenia 8.
31: Els tenies tots.
6: Jo em vaig acollonir, què faig? I vaig anar a preguntar-li al meu professor d'autoscola, que tenia confiança, què fer. I ell em va dir, hòstia, ves en compte, perquè com tornis a tenir un accident...
31: Et quedes sense.
6: Te'n treuen 4 mesos, et quedes sense, t'has de tornar a treure el carnet de l'inici, has de pagar la teòrica d'un any...
4: Fixa't.
6: I el tio el que em va dir és, jo el que et recomano és fer un curs de recuperació parcial de punts.
31: No sabia ni que existís, això.
6: Que casualment ell impartia.
3: Quina casualitat!
31: Recuperació parcial. Escolta.
6: Llavors ja em veus a mi, en 20 anys, dedicant un cap de setmana sencer...
3: Que això era només un cap de setmana.
6: Era un intensiu, perquè era el parcial. Era divendres, dissabte, diumenge, tancat 8 hores en una aula.
3: 8 hores!
6: 8 hores, era un intensiu.
2: I molt econòmic, cap de setmana, devia ser, també.
6: Sí, 200 euros més, a part de la multa.
31: Era com un lloc d'Alcohòlics Anònims, de... Vull dir, quin ambient hi havia?
3: A veure, moment, no avancem.
6: Jo estava tranquil·litzant-me a mi mateix, jo tenia 20 anys, era un noi innocent, però no havia comès res, i estava cagat abans d'entrar, perquè que a veure la fauna que em trobaré aquí.
31: Sí.
6: I jo estava pensant, hòstia, Marc, això és el curs de recuperació parcial.
31: Clar.
6: Quin principi...
31: Clar, són 4 punts.
6: Gent normal, li pot passar qualsevol. Ni de conya, o sigui, l'entorn no podia ser més...
4: Però
6: era com un entorn presidiari, o sigui... I el que et fan fer, ho has dit molt bé, perquè jo no coneixia quina era la dinàmica del curs, però el primer que et fan fer és presentar-te en veu alta i dir per què estàs allà.
3: Oh, no!
6: I clar,
3: això és com Alcohòlics Anònims.
6: Sí, sí.
3: Bueno, almenys a les pel·lícules.
6: Sí, el funcionament és així, és així.
2: Dic Marc, i em vaig saltar un semàfor,
6: sí,
2: no?
6: Sí, un amic meu es va saltar un semàfor... No, ho vaig dir que era jo perquè em fessin respectar. És com a les pel·lícules de presons.
2: Encara no el vau posar el teu nom.
6: Jo tampoc, no m'ho preguntis.
3: Silenci.
6: I la gent allà, bueno, com a les pel·lícules de presons, tots eren innocents. No havien fet res, però quan explicaven les coses de què se'ls acusava, injustament, en teoria,
3: eren molt que recordis especialment?
6: Bueno, gent en contra direcció a l'autopista, un tio que es va pagar amb la policia... Hi va un tio que va dir, literalment, que ell, mentre estava aparcant, el va parar la policia per fer un control antidroga, i el tio deia, jo vi la màquina... Y no salió nada, ¿eh? O sea, la prueba salió bien. Y luego, porque yo lo vi, y luego recibí una carta los meses después que decía... Solo decía esto, ¿eh? Era una carta de gente y decía... Tu organismo tiene droga. Y no decía ni la cantidad, nada. Tiene droga, tantos puntos, no sé qué.
4: Injustícia.
6: I em va arribar el torn d'explicar-ho a mi, que ja va ser. Però, i el millor de tot és que la carta de presentació del curs, després de presentar-se, era... emplenar el formulari d'inscripció amb les teves dades, que això és el gran record que m'emporto d'aquest curs, i el professor va dedicar 20 minuts projectant el formulari a la pissarra, explicant com s'havien d'emplenar les dades, val? Perquè hi havia molts dubtes.
31: Però i quins tio... dubtes hi pot haver?
6: No, la gent tenia TDA, que diguem.
3: La gent no sabia omplir el qüestionari amb els seus noms.
6: Era complex, i fins al punt que el professor va dedicar 5 minuts a explicar com posar el nom. Va dir, veis que... En la hoja de inscripción pone apellidos, nombre. Lo veis, ¿no? Pues claro, pues si, y para posar un ejemplo, pues si te llamas Juan Ruiz, no has de poner Juan Ruiz, has de poner Ruiz Juan, ¿vale? Ho va explicar varias vegades perquè hi havia dubtes.
4: Sí, semblava sospitós.
6: I us prometo que això és cert, i me'n recordaré tota la vida, un tio va posar Ruiz Juan, el nom de l'exemple, i no es deia així, ¿vale? I el professor es va quedar...
2: Hi havia control antidrogues a l'entrar? No.
6: Perquè si no, no es recuperarien.
31: És lo que ha dit el profe, eh? Lo ha dit el profe.
6: No, no, allà, però no han dit xupón a Rui Juan, no sé què. Rui Juan. No
8: sabia, pues si lo dice, lo supone.
6: I des de llavors no he tornat a conduir. És un trauma, això.
2: No has conduït tu mai més?
6: No he tornat. Fa 10 anys d'això i no vaig tocar un cotxe des de llavors. No he tingut accidents. En realitat funciona el sistema.
31: Exacte, és el que anava a dir.
3: Perdona, vas treure el carnet? Vas fer la recuperació de punts i no has conduït mai?
6: No.
2: Però mai a la vida. Mai.
6: No, mira, vaig començar a conduir l'estiu passat.
3: Ja, realment el teu cas és digne d'estudi.
31: Aquest noi no està bé.
6: Vaig començar a conduir l'estiu passat perquè vam llogar un cotxe automàtic, que és l'únic amb què em veig amb cor, que és com és la bicicleta amb rodetes dels cotxes. Però li vaig agafar por després d'aquesta experiència. No està bé.
31: Però, perdoneu, és el que diu el Marc, o sigui, demostra que el curs funciona. O sigui, sí, t'agafa...
2: No l'agafes mai més.
31: Mai més, ja sí.
6: Si no agafes el cotxe...
31: Anula els conductors.
6: Si ningú agafa el cotxe, la carretera és més segura. Jo crec que ho fa bé la DGT.
2: Però està bé, està
3: bé. Bueno, escolta.
31: Bueno, vols una pregunta? Que t'has fet el xulo, vols una pregunta?
3: Sí, vinga, va.
31: Recordeu que la notícia és que tothom...
4: Es veu que han tret els senyals del tren a vapor. Perquè es veu que ja no n'hi ha de trens a vapor.
3: No, perquè el senyal del tren a vapor és que...
4: Però tu veies el tren a vapor, sí, i dius, hi ha trens.
3: I ara què hem posat, un AVE?
4: No sé què hem posat.
6: És veritat que hauríem d'actualitzar, podríem posar senyals de patinets elèctrics.
4: Perquè si tu hi ha el tren de vapor,
3: bueno, també, ja veus que és un també tren. Es deia que el senyal aquest, que és un cèrvol que alerta d'animals, que posessin un port senglar, això. Ja
4: però no veus que és un port senglar, és una taca.
3: No, dic que hi havia aquesta iniciativa.
2: Perquè el cèrvol era de doctora en Alaska, te'n recordes aquell que
3: no, a veure, va, pregunta.
31: Examen del 2026, recordeu que estem parlant d'això perquè diu encara la gent que examinant...
3: El Rocco ha arribat, a tot això ha arribat ja.
31: Sí, ja arribat.
3: Claro,
31: en una carretera convencional,
3: sí,
31: un turisme circula darrere un altre vehicle,
3: sí,
31: i no té intenció d'avançar-lo.
3: Sí.
31: Ha de deixar obligatòriament 50 metres de distància, i aquí són les opcions.
2: No, home, 50 metres?
31: Sí, sempre. B, no necessàriament. C, no. Pot circular tan a prop com vulgui si respecta la velocitat màxima.
4: No, això no.
8: No lo entiendo.
3: 50 metres. Sí, otra pregunta, profe.
2: Perdona un moment.
3: Silenci.
6: Això no m'ho van explicar.
3: 50 metres.
31: Opció A, sí sempre. B, no necessàriament. C, no pot circular tan a prop com vulgui.
4: No necessàriament. Sí,
2: sempre. Jo poso no, però serà ell que és que sí.
3: Sí, sempre.
31: Sí, sempre. Sí, sempre.
2: Jo dic que no necessàriament.
7: Jo dic sí sempre.
31: Doncs t'has equivocat. És la B, no necessàriament.
4: Veus? Veus?
3: Clar, no necessàriament.
2: La vuelo jo en encertat.
4: Ho deixen tot obert. Jo puc anar a tota màquina.
31: És, aquests exàmens són molt, home, són molt cabronets.
2: Com has d'anar a 50, imagina't, 50 metres, 50,
31: seria un cap. No necessàriament. Ha de mantenir una separació que li permeti aturar-se sense col·lisionar i quan correspongui facilitar l'avançament.
4: Claro.
2: 4 metres, 50.
4: 50.
6: Això no ho explica en el curs de recuperació.
3: Jo pensava que era una pregunta trampa, dic, diré 50, que si no...
4: Ai, senyor.
31: Perquè eren així, aquests exàmens.
3: Va, fes una altra, tens una altra?
4: Sí,
3: una altra.
4: Jo tinc una altra. Calleu,
3: calleu. Sí, ara sí.
4: Calleu!
31: Circules per una carretera convencional i vols avançar un ciclista. Pots sobrepassar una línia contínua? Opció A, no. Una línia contínua no es pot sobrepassar mai.
4: Exacte.
31: Opció B, sí, ocupant parcialment o totalment el carril contrari, si es pot fer sense perill.
4: No.
31: Opció C, sí, però només si no ocupes completament el carril contrari.
3: La C.
6: La C, la C.
2: Jo diria la A, tu, perquè jo no trepitjaria una contínua.
31: T'has tornat a equivocar.
4: És la A, oi?
31: És la B. Sí, ocupant parcialment o totalment el carril contrari, si es pot fer sense perill.
3: Doncs aquesta, he dit.
2: No,
31: has dit la A.
3: Quina era?
2: No, la A.
31: Ah,
2: jo he dit la C.
31: La B no l'has dit, eh? Sí, però només si no ocupes completament el carril
3: contrari.
31: Doncs
3: aquesta és la que dic jo.
31: Sí, però és,
2: no,
31: no és, és la B. És la B, la que
2: doncs
31: acabo
2: jo amb una contínua no...
3: Però
2: no,
3: la B i la C és la mateix.
31: Ah, vols una altra?
3: Vinga, una altra.
4: Això enganxa,
2: això enganxa,
4: eh?
6: Triplete d'errors, faràs.
31: Un conductor acaba de prendre una petita quantitat d'alcohol i la seva taxa encara està per sota del límit legal. Pot afectar la conducció? A, no, mentre no superi el límit legal. B, només si és conductor novell. C, sí, fins i tot amb taxes inferiors al límit legal.
3: Jo controlo.
6: Aquesta és molt fàcil. Aquesta és molt fàcil.
31: Recordeu que a l'examen es podien fer 3 errors, has fet 2, per tant, potser encara haguessis aprovat.
2: Sí, però quantes preguntes hi ha a l'examen?
31: Ah, no, moltes. Moltes.
3: Bueno, deixarem aquí. Sí. Marc Martínez, sensacional el teu testimoni.
6: Me'n vaig agafar el dos.
3: El teu amic, Martí...
31: Oliveres.
3: Oliveres.
5: Tela en Pep.
3: Pep Bala, eh?
5: Pep Bala.
3: No, no, el nom ja ho diu tot, eh?
5: Sí, sí.
3: Tens res a veure amb el Marc Bala?
5: No, jo crec que no, li haurem de demanar.
31: No, no, no, perquè sí que... és nom artístic. Ah.
5: Sí, es diu Blancafort, artístic. És en Pep Blancafort.
3: Bueno, el Bala també, sí. Nom artístic.
6: I també, i també podria ser camioner.
3: Que, per cert, ara, perdona, ara que... Para un moment, para. A veure, el que no té... O sigui, resulta que el Marc Bala sí. És artístic i el Pep Bala també és artístic. Sí. Aleshores, aquests dos, per què s'han posat Bala?
4: Perquè van com a bales.
5: No, en camió no van com a bales.
3: Perdona, és una...
31: Es veu que Bala no agrada... Vull dir, el nom original no agrada...
3: Bueno, ja, però per què els dos han acabat posant-se Bala?
8: Perquè deu anar a un club
3: que,
8: de tir.
3: Que, per cert, és el nom, per acabar ja de tancar el cercle, sí. Que li ha posat a la gossa el Xavi Franquesa.
2: Sí.
3: Bala.
31: Sí.
3: No entenc res.
31: No ho sé.
3: Ara
4: no,
3: tenim.
4: No vulguis saber.
26: RAC 1. Si vols començar el dia ben informat sobre el sector públic, entra a cibo.diva.cat. El CIDO és el cercador en línia que plega totes les ofertes de feina del sector públic de Catalunya perquè les puguis consultar fàcilment en un sol lloc. Però hi trobaràs molt més. Subvencions, normatives, contractes públics i convenis col·lectius. A més, pots crear el teu perfil personalitzat i configurar alertes per rebre directament els anuncis que més t'interessen. I tot de manera totalment gratuïta. Recorda-ho, cido.diva.cat. FIDO, un servei de la Diputació de Barcelona.
9: Amb BYD estrena el curs amb les piles ben carregades, perquè del 10 al 24 de setembre podràs gaudir d'un descompte addicional de 500 euros en tota la gamma elèctrica. I si prefereixes un híbrid endollable, aconsegueix un descompte addicional de 2.000 euros en el BYD Seal 6 DMI. I no paguis fins al gener. Finançant-ho amb SEA Autobank. Consulta les condicions a byd.com.
26: Vine a Quadis Dream, concessionari oficial BYD, o entra a quadisdream.es.
10: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
11: Únic, s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
13: Del 18 al 21 de setembre, a Esplugues, es viu la Festa Major de Sant Mateu.
14: Gaudeix dels concerts de Doctor Prats, Sidoní, l'Orquestra Mondragón i Su. De la cultura popular i d'activitats per totes les edats.
13: I recorda posar-te el mocador taronja, el mocador que ens uneix.
14: Tota la programació a esplugues.cat, Ajuntament d'Esplugues.
15: Nima Fest, aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
16: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
17: Tots som bons fins quan ens convé no ser-ho.
16: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
18: Aquest diumenge 20 de setembre, a la tarda, viu al Palau de la Música Catalana l'emoció d'un rèquiem alemany de Brahms. L'Orfeó Català canta un dels apropaments més humans a Déu, la mort i la vida. Concert benèfic a favor dels damnificats pels terratrèmols de Veneçuela. Entrades a palaumusica.cat.
26: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
20: a RAC1.cat.
26: El portal de RAC1.
3: Va, que ja ens acompanya el Rocco, que ja el tenim per aquí. Què tal?
0: Doncs molt bé. Molt bé. M'han donat molts records per tu.
3: Ahir veu estar novament de... Tu no pares, eh? De gala en gala.
0: I ara el dia 8. Ahir vas estar al teu plató, per cert.
3: Ah, exacte. Ahir vas estar a la cerimònia dels premis...
0: Dels premis BTV.
3: BTV.
0: Segons premis, tinc un parell de documents...
3: Bueno, ara ho escoltarem, perquè un dels guanyadors va ser el Pitu Abril, aquí des d'aquí.
0: Doncs mira, justament...
3: Li enviem una abraçada.
0: Justament tinc el moment.
3: Bueno, doncs ara... Què passa, Arnau?
19: No, res. Us escolto.
3: Algun dia et pentines o...
19: Però és la gràcia.
2: Aquest tuit, pobre.
19: Sí, però està bé, no? Què has de dir?
0: Està envejós.
3: Home, envejós
0: per la
3: mata. Sí,
0: per la mata.
3: Ara, jo vaig dir una cosa, no vull desanimar. Jo tenia una tofa com
19: ja
3: la teva.
19: Sí, ja comencem.
0: Mira, home, com he acabat. T'he vist aquesta tarda amb unes imatges sí, teves de Televisió Espanyola.
3: Home, tenia una tofa...
19: Sí. No tant.
0: Però què ha passat? Increïble. Però què t'ha passat?
3: Pues mira, els disgustos. Un baixón, però un baixón, però el sòtano estàs, eh? Diu, segons algunes tesis, que és per culpa dels auriculars. Que els auriculars el que fan és escalfen la zona i podreixen el cabell.
0: Sí, perquè mira el Basté, també està igual.
2: I el Frenzino?
19: Ara.
3: Sí, el
20: Frenzino. I la vieja asquerosa, mira, té una tofa que sembla el Marlaska.
3: Però la vieja asquerosa no es posa mai els auriculars.
20: No, sí, no. Se'ls posa.
3: Se'ls posa molt poc.
2: I les dones també...
0: Vosaltres sou d'una altra... d'una altra ADN.
21: Però si els pèls que et falten són els del mig...
3: No. Però on està l'auricular...
2: No, perquè és així, diguéssim...
3: Perquè és a la punta.
19: I el de les orelles, si fa més pressió.
3: Jo fa 15 anys, amb tot el que em sobra de les orelles i el nas, ho podria posar a dalt i si ho enganxés, ja hauria resolt el problema.
0: Jo fa 15 anys ja et vaig avisar que estaves a temps de revertir-ho.
3: Sí. I tu, no Rocco,
0: lo has arreglado porque tienes un pelo que pareces un soldado romano con la escoba a la cabeza.
3: Va, deixem a saludar el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
3: Tenim l'operació sortida aquí. Cada cap de setmana estem igual.
22: Sí.
3: Cada cap de setmana és operació sortida. Acabat l'entrada i ja estem sortint.
22: I tant.
3: Vull dir que hi ha una inquietud a la ciutadania i això que la benzina els teus preus intocables.
0: Sí, jo no sé la gent com s'ho treu.
3: Jo tampoc.
21: Jordi Claret. Per anar a treballar sí que es queixa, però per anar...
3: No, escolta, això, segons on vas, és un quart de dipòsit, eh? A veure, Jordi.
22: Sí, doncs situació complicada ara mateix a les carreteres en aquesta operació sortida prèvia al cap de setmana amb cues, sobretot per sortir de Barcelona i de l'AP7. És una situació típica de divendres tarda, però que s'ha agreujat per diversos accidents. Ara mateix, força cua, com dèiem, a les rondes de Barcelona i també a l'AP7 en diferents trams del Penedès i el Vallès, on també hi ha hagut accidents. També hi ha tallada la Nacional 240 en Posta per l'accident d'un camió. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
26: En aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la ronda de dalt i a la ronda de litoral, que estan complicant i molt la circulació, i per això us demanem, sobretot, que us mantingueu informats i agafeu, si podeu, rutes alternatives. En el cas d'aquesta operació sortida, també complicacions arran d'un accident a Gelida. En sentit Girona, hi ha un carril tallat i 8 quilòmetres de lentitud. L'efecte Tafane provoca nou en sentit contrari, i en aquesta P7 tenim retencions a Mollet en sentit Girona i a Barberà en ambdós sentits de la marxa. Hem de destacar també que hi ha la Nacional 340 en Posta, tallada, i per tant us emplacem sobretot que us mantingueu informats.
22: Més enllà d'això, un submarinista de 38 anys ha mort aquesta nit a prop de les Illes Medes, a l'Empordà. Segons ha avançat el diari de Girona, la Guàrdia Civil ha trobat el cos aquest matí després d'activar un dispositiu de rescat en què també hi han participat els bombers. La víctima feia una immersió nocturna a la zona del Medalló amb un company que va ser qui va alertar de la desaparició. Tot i que sembla que ha estat un accident, caldrà esperar l'autòpsia per saber els motius de la seva mort. I d'aquí uns minuts ha de començar el míting de Vox amb Santiago Abascal a Barcelona, a Sants. La convocatòria és a les 7 de la tarda a la plaça de la Marina del Port, una zona que quedarà blindada pels Mossos perquè entitats del moviment antifeixista i també Arran han convocat una contramanifestació. La tenien previst fer a aquesta hora i trobar-se justament a la plaça Ildefons Cerdà per després anar cap a aquest acte de Vox. Un acte que, per cert, la formació d'extrema dreta havia demanat fer al bell mig del barri de les Corts, a la plaça de la Concòrdia, l'Ajuntament de Barcelona, però els ho va denegar perquè coincidia amb una altra activitat.
23: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana
24: la castanyada de Montmeló!
23: L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellers! ballets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Espanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
22: I pel que fa al temps, explica aquesta situació a les carreteres, perquè aquest cap de setmana estarà dominat pel sol i la temperatura tornarà a anar clarament cap amunt, amb un ambient més càlid, sobretot a Ponent i al sud. La majoria de màximes es mouran entre els 26 i els 32 graus, però diumenge es podrien fregar els 35 als punts més càlids del Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre o el Priorat. Tot i això, les nits continuaran ben fresques.
3: Gràcies, Jordi. A veure, Arnau, avui, a grans trets, de què parlarem? Perquè demà juga el Barça.
19: L'últim partit, eh?
3: A quina hora juga demà?
19: Al vespre, a les 9 del vespre.
3: Bueno, una hora una mica més decent per tots aquells que volem fer la migdiada.
21: Ja t'ho diré jo del que heu de parlar. Heu de parlar del cas Rafaelinha.
19: Rafinha.
21: Exacte.
3: Rafaelinha, de cop i volta li ha fet una transformació...
21: Bueno, es diu Rafael, aquest noi.
3: De sexe.
19: Rafael Díaz Beloli.
21: Es diu Rafael, no? Sí.
19: Quin és el cas Rafinha?
21: Bueno, el que heu d'explicar és que ara se l'enduen la selecció del Brasil a la quinta forca... Sí.
19: Austràlia.
21: I després amb una altra quinta forca...
19: A la Índia.
21: I com tornarà Rafaelinha?
3: Desfet. Desfet i lesionat, com és habitual en la selecció brasileña. Però ja ho sabem.
21: O sigui, aquest demà ja acomiadeu-se d'ell sempre, perquè ja
3: no
21: ho veureu mai més.
3: No, però,
21: ja no farà res més de bon tota la temporada.
20: Hasta l'estrena se li trencarà.
19: Per sempre no ho sé, perquè és un dels temes del dia. El tu diràs entrevista en Rafinha i ens deixaran un parell de tastets. D'entrada, un que ja l'hem pogut sentir, vol renovar i retirar-se al Barça. És una de les coses que també podrem sentir el temps afegit.
3: Això també ho volia Messi i mira.
19: Sí. Al final no va passar. Sentirem la Minya Mal a Universo Valdano, el millor. Repassarem aquesta llista de la Fuente, que més enllà de Rafinha, que se'n va a Brasil, hi ha uns quants jugadors del Barça que viatgen amb les seves seleccions.
21: Tots tornant coixos i esgarrats.
19: I el tema del dia és en la porteria demà a Sevilla. Uh-huh. Joan García no viatja, per tant, què hauria de fer el Barça? Amb qui confieu vosaltres?
3: Aquesta és la pregunta,
19: És la pregunta.
21: Calleu.
19: Després de l'exhibició de Chesney l'altre dia.
21: Calleu!
3: Està molt motivat.
21: Calleu!
19: A les stories d'Instagram, en qui confies més? En Chesney, Livakovic o Iker Rodríguez, que és el porter que viatja del filial.
21: Iker Rodríguez.
19: Del filial, sí, li estic dient, del filial.
21: No l'havia sentit mai.
19: Doncs això és el que la gent pot votar.
21: El nou.
19: El croata.
3: Aquest, Livakovic. Li vaig dir una cosa, el vaig tenir... Quedis avui a la tertúlia
21: no
3: i digue la
21: seva.
20: Queda't.
3: Podria quedar, que no tenim
21: no
3: més
21: vull
3: a
21: quedar,
3: fer.
21: No tinc...
3: Bueno, doncs quedi. Bueno, que ha vingut avui amb la Dulce Maria, no?
21: Sí, amb el Dulce de Membrillo.
3: Dulce Maria.
1: Mi amor, que és Dulce Maria.
3: Claro.
21: Sí, Maria de les galletes.
3: A quina hora l'ha de portar a casa?
21: A què hora hemos quedado al final?
20: Parlo en català.
1: A les 8, que usted ya quiere dormir a
21: no, quiero, no, a les 8
1: antes,
21: al llit,
1: li antes. Diu. A les 8 al llit, tiene que ir a dormir a esta hora.
21: Sí, pero me has comprado las pastillas que me tengo que tomar.
1: Las azules, las rojitas, las verdecitas.
3: Es vol quedar o no es vol quedar?
21: No ho sé, no en tinc ganes.
3: No, li dic perquè si no parem amb la Dulce Maria que s'esperi una mica.
1: Espérate, ay, ya, qué bueno, me iría muy bien un dinerito extra.
21: No, esto es el mismo dinero,
3: ¿A quina hora entra la Dulce Maria?
21: ¿A qué hora entras?
1: No ho sap? Me mandó a las 6 de la mañana.
21: Sí,
3: a les
1: 6 de la mañana.
3: A les 6? La fan entrar a les 6?
21: Sí.
2: Què feu a les 6?
3: I a què hora termines?
1: A les 9 de la noche.
21: Claro. Bueno, és que també què tienes que fer?
2: Però de què rius, Arnau?
19: No, em fa gràcia aquest horari.
21: L'horari.
3: Però a les 6?
19: És intensiu.
3: Per què la fan entrar a les 6?
21: Bueno, perquè em vinc perquè vigili una mica.
3: Però si estan dormint els dos.
21: Sí, dormim.
2: Però ella truca o té claus?
21: No, ja té claus.
19: Però què fa mentre no...
3: Però quan es lleva... O sigui, la fan entrar a les 6 i estan els dos dormint.
21: Sí,
3: aleshores,
21: sí.
3: Quin sentit té això?
21: I es lleva i té
3: l'esmús a fer.
21: Quin sentit té què?
3: Fer-la entrar a les 6 quan vostès dos estan dormint.
21: Bueno, perquè ella és a baix.
19: Com a
21: no
19: baix?
21: Li costa res pujar.
3: Bueno, però és el que li estic dient, que a les 6, què?
21: Que vigili una mica a veure com està tot i pot tornar a marxar, torna a marxar.
3: Mora meva. Bueno,
21: Què li has de dir?
2: No, persona que entri a les 6 a casa per vigilar què?
21: No sé, a veure...
3: Què ha de vigilar?
1: Que vigile los vecinos.
21: Claro, a ver cómo está todo, la puerta, todo, el gato, todo.
1: A las 6. Qué pena, mi amor.
21: A ver,
1: yo no sé por qué me manda
21: que no se escape el gato, vigila que no se escape el gato, que te lo he dicho.
3: Jo, la veritat, ara li dic una cosa. A mi em posen a treballar a casa seva i no aguanto ni un minut.
1: Ay, qué pena.
3: Deuen ser dos iaios d'un plàstic que no es pot aguantar.
21: Me tienes que preparar.
3: Venga,
21: remenar, remenar les cartes, perquè jo quan hago solitario al dematí les encuentro totes ordenades. I no les quiero ordenades. As de oros, dos de oros, tres de oros... No, remena-me les cartes.
19: Remena.
1: Ai, ja... No entendí nada.
21: No,
3: la tens donada d'alta? Li vaig a dir una cosa. Vostè què té, mans o munyons? Pues no, munyons, faci-ho vostè.
21: No, perquè a mi a vegades me cauen de les mans. Venga,
3: va, i vostè la té donada d'alta, la seguretat social?
21: No, i el de baix.
3: Com el de baix?
2: Ja ho va dir l'altre dia, que són els altres. Que...
3: Ah, els veïns.
21: Són els veïns.
3: I vostè se n'aprofita?
21: Home, esclar.
1: Que és la seguretat social.
21: Claro, sí. No te preocupes, todo está arreglado.
3: Per tant, vostè li paga en negre.
21: ¿Eh? Bueno, yo
1: me pagó con unos dientes.
21: Sí.
1: Yo no entendí.
3: ¿Cómo unos dientes?
1: Sí, me dio una dentadura.
21: Tenía una dentadura d'ella que ja no, que no m'encaixava, perquè saps que es va movent tot amb l'edat, saps? I la que no m'encaixava, dic, esto te van a dar dinero, este...
19: Què diu?
1: Ahorita estaban como un poco negras.
21: No, però no te preocupes.
1: Tenían tropezones.
3: Hòstia,
1: no,
3: venga, va, ara tu. Ja.
4: Versió RAC 1.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir

0: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
1: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Marc Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
0: Ludovic Pesier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Van, El Pot Petit,
1: Gerai Cortés, Sondra Rabbanovski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
0: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
9: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I sopem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem, i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Si vols fer la compra bé, estan a carrer.
19: Posa el turbo en el teu estalvi acumulant un 10% en gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Fins al 21 de setembre.
20: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
21: Potser aquesta?
22: No, és Pistachos, diu Pasto.
20: O bé aquesta.
23: Diumenge sense drama.
21: I què me'n dius d'això?
23: Segurament t'estimo.
20: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
21: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
20: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
21: Marcos.
20: Els Amics de les Arts.
21: Maria Jaume.
20: Teràpia de Xoc.
21: Com dius?
20: Torna la Mercè de RAC 105.
24: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
26: A tots aquells que us agrada llegir, és el vostre moment perquè estem de ple en la setmana del llibre en català.
27: Que serà, bueno, ja ho sabeu, sí. No? Els que hi aneu habitualment... Oh,
26: quan serà, senyor Virgili?
28: Ara, sí, ara ho fan, ara.
27: D'avui fins al 27 de setembre. Però on es fa, això sí que ho sap.
28: Ho fan per allà, sí. Antes se feia allà a la catedral i ara ho fan allà a l'Arco de Triomfo.
26: Ah, exacte.
27: Al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
29: Sí, clar que sí.
27: Doncs això, del 18, des d'avui fins al 27, gaudireu de llibres,
28: quins
27: converses...
28: Llibres quins llibres hi ha?
27: En català. Tot el que vulguis, sí, infantil, adult...
28: Que hi hagi nou.
29: El de la xocolata corre per allà.
28: Sí,
29: el Geni Cinca, honorables catalans.
27: Hi ha presentacions, converses, recitals...
29: Hi ha de tot.
27: Expliquen contes pels petits...
28: No vull que m'expliquin res.
27: Bueno, més de 350 activitats per tots els gustos. Mm. Torna el Gran Festival de les Lletres Catalanes. Mm. Del 18, insisteixo, preciós, fins al 27 preciós, de setembre, eh? Al Passeig Lluís Companys de Barcelona, la Setmana del Llibre en Català.
28: Una jornació, ja, sempre.
27: Molt per veure, doncs,
26: perdoni,
27: molt per llegir.
26: Hi ha molta gent, més de la que es pensa. Que sempre que hi vaig està ple de gom a gom.
27: Sí que sí.
30: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
26: Doncs va, comencem a tallar pernil. Ho farem amb el Rocco Eisenhauser. Bé, hi ha gent molt interessada en saber què passa amb Eurovisió. L'altre dia...

0: Vaig donar una pinzellada el dimecres.
1: Estava al cas.
0: Ah, sí, vas escoltar la meva secció.
1: Sí, estava esperant perquè se'n va avançar la possibilitat que Espanya tornés a Eurovisió.
0: Efectivament. Bé, va haver el Consell d'Administració l'altre dia, el dimecres, per decidir moltes coses. Més que decidir, per explicar per què aquest Consell d'Administració ha canviat molt les regles del joc, i ara no ha de decidir el Consell d'Administració, sinó que directament el president decideix les coses. Però els altres estan allà... en cuerpo presente, però no tenen poder de decisió. En qualsevol cas, la situació és que Eurovisió ha dit que amplia la data per la inscripció i fins a l'octubre tenen temps i marge cadenes de televisió per decidir si en va o no. Irlanda ja ha dit que no va. L'any vinent. A veure què passa amb Espanya. I ja, com ho vaig dir l'altre dia, hi havia molt d'interès per part de la direcció de Televisió Espanyola d'anar-hi després de... Bueno, doncs de que...
2: El fiasco, ja ho pots dir.
0: Bueno.
2: El fiasco d'allà al Benidorms.
0: Sí, bueno,
2: va ser un fiasco.
0: Bueno, no, home...
2: Digue-ho, home, digue-ho.
0: Bueno, no va ser el
1: Benidorm Fest.
0: Sí.
1: Bueno, perquè, clar, no hi havia l'al·licient de veure qui anava a Eurovisió.
0: Genera, evidentment...
1: I després Eurovisió no es va poder seguir, tot i que molta gent ho va seguir a través de la xarxa.
0: A YouTube, YouTube.
1: Sí, a molta gent. Per exemple, nosaltres ho vam seguir a casa a través de...
0: Bé, ahir vaig estar també, com has avançat abans...
1: Sí, a la gala de BTV.
0: Al Pitu li van donar un premi meravellós, que li va donar l'alcalde Collboni.
3: Molt bé.
0: I van recordar aquell mític programa de Televisió Espanyola que li va costar el càrrec a Joan Ramon Mainat.
1: Sí, senyor.
0: El Camaleo, se'n recordeu,
1: Sí. Era una recreació, una fake news,
0: sí,
1: d'un cop d'estat a Rússia.
0: Sí. A la Unió Soviètica.
1: Exacte.
0: A aquella època, la Unió Soviètica. Sí. Bé, el Pitu va recollir el premi i va explicar algunes anècdotes de lo que va passar després. Anem a escoltar el moment aquest del cop d'estat i el Pitu.
4: Bona nit, hem d'interrompre el programa que us oferíem per donar-vos una informació urgent. Segons un teletip de l'agència Reuters, confirmat per altres agències occidentals, entre les quals EFE, en aquests moments a la Unió Soviètica té lloc un cop d'estat que pot significar el final de la perestroika i l'arraconament de Mikhail Gorbachev. Fins i tot circula el rumor, sense confirmació, que el líder soviètic ha estat assassinat.
5: El Premi Ajuntament de Barcelona a la trajectòria professional BTV 2026 és per al periodista Pitu Abril, lliure el premi l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
6: Jo em vaig limitar a interpretar un paper, o sigui, jo no vaig ser el guionista d'aquell programa, simplement vaig interpretar el paper que em van passar, i la veritat és que va tenir molt de ressò, perquè estem parlant de l'any 91, estem parlant d'una època que no hi havia internet, no hi havia mòbils. En aquell moment, a Narcís Serra i a Felipe González els van treure d'una reunió per explicar que hi havia un cop d'estat a la Unió Soviètica. Hi va haver corresponsals de Moscou que van ser acomiadats durant unes hores per no informar del cop d'estat. I fins i tot hi va haver algunes emissores de ràdio, no en diré el nom, que van assumir com a propi la notícia i van dir, segons ha pogut saber aquesta emissora, hi ha un cop d'estat a la Unió Soviètica. Clar, quan tu dius, segons ha pogut saber aquesta emissora, després rectificar és més complicat, no? Quan va acabar la història em van donar 15 dies de vacances. Després vaig tornar. A vegades la realitat supera la ficció. Al cap de 3 mesos, crec que era el mes d'agost, hi va haver un cop d'estat a la Unió Soviètica. I jo vaig dir-ho. Jo vaig començar l'informatiu... dient això, no? A vegades la realitat supera la ficció, els asseguro que hi ha hagut un cap d'estat a la Unió Soviètica. Gràcies.
0: A mi no. Quin gran moment. Quin
1: bueno,
0: gran
1: un aplaudiment des d'aquí. El premi Gran Pitu Abril. Felicitats.
7: A mi no em va agradar gens, jo. Perquè llavors ja... És una persona que ja m'hi ha caigut, escolta, als peus.
8: A l'inici del programa van dir és una ficció, eh?
7: No,
8: sí,
7: no.
8: Que, sí, sí. Però no t'hi fixes. Vostès no ho van veure.
7: No es veia.
8: Sí, ho deia,
7: no es veia.
8: Deia,
7: no, sí, jo, sí. A mi em van enredar, sí, eh? I clar, sí. I també posa prohibir fumar i així que fuma.
1: Exacte.
7: El Mainat no és el mateix.
1: Exacte.
7: Veia una vergonya enganyar la gent, eh? El Pitu Abril a mi m'ha caigut als peus i mai més l'he suportat.
2: I et diré una cosa. Això és com la guerra dels mundos del Sonson Belles.
1: Orson Welles.
2: Sí. I va fer el mateix, eh?
8: Va fer el mateix,
2: però per ràdio.
8: Ells van fer el mateix que l'Orson
0: Welles. Ara, el Mainat, que visionari, sí, perquè... Ja ho he dit. Que visionari que va ser, perquè uns mesos després,
2: sí, va
0: passar, eh?
2: Sí.
0: I recordem que li va costar el càrrec, va tenir que dimitir, sí. És a dir, que la situació va ser en aquell moment. El Jaume, que va estar en aquesta entrega de premi, del Jaume Collboni.
2: Ah, perquè va parar del Jaume.
8: Una
2: familiaritat.
8: No, bueno, és l'il·lustríssim alcalde de Barcelona.
1: Sí. Ah, no, home, també pot dir, mira, tampoc cal fer-ho tan llarg, pots dir Collboni. Clar, però has dit Jaume, no sabíem de què parlar.
0: Doncs estava tota la cúpula, eh? Estava...
1: Bueno, la tele és seva.
0: Dels barcelonins.
2: No, seva.
1: Bueno, la gestiona l'Ajuntament de Barcelona, que en el seu dia li va donar vida, i el pressupost el paga l'Ajuntament de Barcelona.
0: Són 20 milions a l'any de pressupost, i pagant salaris també, de la graella d'enguany, per exemple. I no ha pujat, és el mateix pressupost
1: de l'any passat. La tele, que la paga en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, com la Generalitat paga la
2: del Trescat.
0: El Trescat, efectivament. La Generalitat som nosaltres, finalment.
7: No es pot mirar cap d'aquestes teles.
1: No? Què mira vostè?
7: La 13.
8: La 13.
1: Silenci, que escoltem Collboni.
7: No l'agafo bé.
0: Li van explicar, li van ensenyar en aquesta gala tot el que és la nova, les novetats de BTV, que jo això ho vaig avançar l'altre dia. I va recordar una cosa que vam comentar aquí, que és com han canviat els treballadors, la cara dels treballadors, amb l'antiga direcció, amb aquesta,
1: sí.
0: I com el Jaume, l'alcalde, fa referència
1: a...
0: Ostres, clar, aquesta direcció no té res a veure amb l'altra.
3: Treballadors i treballadores de BTV, agrair la immensa feina dels professionals de BTV, d'haver tingut la capacitat, directora i membres del Consell, d'en pràcticament 2 anys haver capgirat la situació de la televisió pública de Barcelona.
1: Fixa't.
3: I ara bé, jo estic francament impressionat quan revises tota la graella i tot el que esteu plantejant fer, doncs perquè us heu atrevit. Us heu atrevit a començar a fer documentals d'altíssima qualitat. Us heu atrevit ara a fer un salt a la ficció, amb el suport de l'Institut de Cultura.
0: Estava molt content i molt impressionat per la programació d'enguany del Jaume. És a dir, que va dir...
1: Bueno, vaig estar convidat a BTV.
0: Bueno, què et va semblar als estudis?
1: Escolti, vaig quedar parat de les instal·lacions.
0: Les grans, eh?
1: Home, però escolta... A l'edifici, que per cert, allò...
0: És de l'Ajuntament.
1: No, però sí, dic que és aquella zona de que allò està...
0: Per la nit no passa res.
1: Allò, jo crec que...
0: No passa res.
1: Que per la nit millor no acostar-s'hi.
0: No, que diu que està bé, aquella zona.
1: Sí,
0: que
1: no hi ha... Hi havia tot de rètols de no molesteu al veïnat.
0: Al veïnat.
1: Home, ja ho
0: però si està ple de fàbriques, aquí hi ha oficines.
1: Allà, escolta, allò és un refugi atòmic.
0: Atòmic.
1: BTV és un refugi... Escolta, unes instal·lacions, plató. Sí. Un plató?
2: Què dius, ara?
1: Que, escolta, en riu-te'n tu de...
0: Sí.
2: D'això que tenim aquí.
0: Del teu programa, del que faràs tu el programa, és més gran que el del lloc.
1: Sí, el plató de... Sí.
0: Molt més gran, eh?
1: Sí, escolta. Les instal·lacions magnífiques.
0: No, la veritat és que estava tota la crem de Barcelona. Barcelona, sí. Perquè estava el director de TV3, corria per allà, el Siegfried, estava la gent de la Diputació, Naturgy... Bueno, és a dir, tenia una de gent, és a dir, la convocatòria que fa aquesta directora és al·lucinant, perquè a més es van quedar impressionats. Però atenció, em vaig trobar el director de la 2CAT, l'Oriol Nolis.
1: Sí.
0: Està boníssim. Hola, com estàs? Contentíssim.
9: Bé,
0: tinc que dir una cosa. El què? Vaig sentir l'altre dia el Siegfried que no va opinar sobre els programes de la 2CAT. Li vaig dir, te'n recordes?
1: Sí.
0: Anem a recordar el moment, perquè a més afegiré el de la Rosa, que li vaig preguntar, que no el vaig tenir temps de passar, perquè l'Oriol Nolis contesta. Anem a escoltar primer a la Rosa, presidenta de la corporació, i al
8: Avui
0: Siegfried.
8: Avui només dius els noms, no? Veig? El Siegfried, la Rosa, el Jaume...
0: Bueno, el director de TV3 i la presidenta...
1: És que, perdona, al final sabrem que qui mana les televisions del país és Rocco.
0: Però anem a escoltar el moment, va.
10: Quin programa de la 2CAT t'agrada?
11: Doncs la veritat és que tenim tants continguts nostres que no me'ls acabo, i per tant és difícil que pugui veure coses de la 2CAT. Però sí que hi ha grans professionals que m'encantaria fitxar-los i tenir-los a 3CAT, com és el vi.
12: I hi ha alguna cosa, algun producte de la 2CAT? Li he fet la mateixa pregunta a la Rosa. Hi ha algun programa de la 2CAT que t'agradi?
13: Molts. Ara tampoc
12: posa'm un.
13: Si no te'ls diré, però abans els hi ha un pistes.
0: Bé, Oriol Nolis. Ahir.
9: Ai.
0: És tremendo.
9: Està boníssimo.
0: És l'Oriol Nolis, que me l'he trobat en aquesta festa de BTV. Res, que corre per aquí, li dic, vaig a fer una pregunteta, perquè clar, els vaig preguntar als de TV3 quins programes de la 2CAT veuen, i bueno, no vam saber contestar. Ara li faig la pregunta a l'Oriol. A veure, exactament, Uri, tots els programes de TV3,
11: Uri,
0: amb qui et quedes? Quin t'agradaria tenir a la graella, tu, de la 2CAT?
14: Ara m'agafes una mica amb el peu canviat, eh? Perquè això ara no m'ho esperava, però a mi m'agrada molt el Tres Pics i Repicó. Bueno, era un programa que jo veia molt també com es diu això, L'amor a primera vista, el Persones Humanes. Tots aquests programes mítics sempre m'han agradat molt i continuo pensant que m'agraden molt. Sí.
15: Però tu el rellotge?
16: No. S'ha aturat el rellotge, perquè això és dels 80.
14: Bueno, jo tinc una miqueta un punt nostàlgic a vegades. Soc una miqueta, a vegades potser miro massa enrere.
0: Quin missatge vol donar aquí? Com et quedes, tothom?
2: No, jo estic conforme amb el que acaba de dir.
1: És que és la programació que veu el senyor Virgili.
2: Sí, encara els fan.
1: Que Rosa Romà, fixa't, amb la de programes que diu que veu i no va veure el bestial de la Viviana. I quan li van preguntar, a l'entrevista que li va fer...
0: Sí, de veritat, quina memòria. De veritat, no vas tenir temps a veure.
1: No vas tenir temps.
0: Mira, clar, és que té tantes coses a veure que no l'havia dit. Bé, ha tornat aquesta setmana Toni Rovira i tu.
1: Home!
0: I va portar de convidat Elvis Presley.
8: Com?
2: Molt bé.
8: Que m'estàs dient?
1: És viu, és de seguida. Sempre el senyor Virgili ha mantingut que Elvis Presley és viu a Sant Cugat.
8: Viu amb la Marilyn Monroe.
2: Sí.
8: I, en canvi, el Paul McCartney és mort.
2: Sí, aquest és mort.
1: Bé, i si tu mires, ara que dius Paul McCartney, entre Paul McCartney i Tom Cruise, buscar les set diferències és difícil. Mm. Ara mateix... Que són dos cacatues amb perruca.
0: I de convidat també estel·lar estava el Màgic Andreu.
1: Ah.
0: Bé.
17: Un dueto.
0: Van fer un duet. Li va posar el micro a l'Elvis al Màgic Andreu.
2: Molt bé.
0: I és millor, inclús, canta millor que Elvis Presley.
18: Ring you fire.
2: Oh, yeah!
19: Sí, senyor, Màgic Andreu, compri.
0: Bueno, la última hablando, eh?
19: Bueno, pero lo que cuenta es la intención y la magia de la música.
18: Dios me ha dado las manos ligeras, pero la voz con el culo.
8: Caram!
0: No canta gaire.
1: Perdoneu un moment, és que ara mateix a Telecinco... Pots punxar a Telecinco perquè estic veient una escena...
17: Farmeando aura, tete.
1: Això què representa? Dos homes...
17: Uno vestido de gallo y el otro vestido de plátano. Dos tetes están enfrentados.
1: Un va de plátano i l'altre de gallo.
17: De gallo, tete. Y están farmeando aura, tete.
8: I serios, eh? Serios.
17: Hombre, claro, tete, batalla de aura.
0: Aquest programa és un despropòsit.
17: El diari de Jorge.
19: Julián. Senyor Pollo, se puede colocar ahí sentado.
0: Mira les fotos darrere de les senyores, assegudes allà, que tots són cromes, allà darrere, ho veus? Allà.
1: És un dibuix. El públic és un dibuix.
19: En el diari de Jorge. A ver, Julián, ¿qué es esto que acabas de hacer?
20: Farmear aura. Sí.
17: Loco.
19: Y a tu madre, que farmees aura, no le hace ninguna gracia.
20: No. Ninguna gracia, no.
19: No. ¿Tú le has explicado lo que es farmear aura?
8: Va vestit de plata, ¿eh?
20: No.
19: Pues, a ver, explícale qué es farmear aura.
17: Dale, tete.
20: Bueno.
17: Vale, bro.
20: Farmear aura es como la energía que tiene la persona, ¿no?
17: Ya, a ver.
20: Pero en las redes sociales se ha visto de que...
1: he disfressat de plàtan, eh?
8: Seriós, amb la punta del plàtan damunt del cap.
1: I encara falta el pollo.
8: I no sap com explicar.
0: I la mare, la cara de que no li posa.
1: Aquesta és la seva mare?
0: Sí, és la seva mare.
1: O sigui, sembla la seva germana. Calla, l'altra.
0: Mira la dona amb el cabell de colors, eh?
19: Rafaela, vente.
1: Perdona, no són dibuixos, són persones.
0: No, i després darrere et dibuixo. Darrere, tot just darrere.
1: Calla, que ara ve la senyora.
8: Ah, la senyora i la gallina, eh? O el gall, farmeando aura.
17: Farmeando aura,
1: està clar que la humanitat se'n va...
0: Sí, se'n va a la mer.
1: El nivell comença a ser tan baix que la intel·ligència artificial, per mínimament espavilada que sigui...
0: És impossible que superi.
1: No, és que ens superarà.
8: Que tiri tan avall.
1: Clar, o sigui, el nivell dels humans va baixant i la intel·ligència que dia se'n ve. Clar, o sigui, al final, ara ja ens han empatat i ara ja, per poc que faci la intel·ligència artificial, dirà estos humanos són unos imbéciles.
8: En castellà, sempre.
2: Sí.
8: La intel·ligència artificial.
1: Bueno, perdona, intel·ligència en català, busca, busca
4: sí,
1: en català.
4: Sí, sí, sí que n'hi ha.
8: Home,
1: en català, molt poca cosa.
21: Si ho faràs com el conseller.
1: Hi ha poca cosa. No, home, jo quan ho busco, no. A vegades sí, em no ho trobes.
8: Per què li has de dir, parla'm en català.
4: Si tu vas al Google clar, i dius el mòdul d'intel·ligència artificial i li parles en català, contestarà en català.
1: Sí. Depèn, però no... No, no, la informació, segons de quins temes, no té prou informació.
4: Si busques la foto de Francisco Franco, clar.
21: L'Eudald Carbonell ja ho va dir, que som una espècie
1: imbècil. Sí,
22: sí, imbècil. Bé, què li va passar? Perquè som una espècie imbècil. O evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió. Sí. No hi ha més qüestió que aquesta.
0: Bé, què li va passar al Toni Rovira? Que tenia de convidada la Sònia Madoc.
1: De Sònia i Selena! Arriba!
0: I sembla ser que, sospitosament, la Selena va trucar al telèfon de públic per reservar X persones, expressament perquè...
8: No hi hagués públic.
0: No hi hagués públic.
1: Oh! Hòstia.
0: I es va trobar el Toni que només hi havia 12 persones de públic...
1: Abajo!
0: ...a l'estrena de la seva nova temporada.
1: Ma, molt lleig, això.
0: Molt lleig. I llavors sospiten que és la Selena que va fer la reserva. Què passa? Que ell, mirant a càmera, va dir això.
23: Viva la vida a pesar de lo que voy a decir. Porque mira, parece que quieres perjudicar el programa. Hay dos o tres personas que cogen entradas, cogen muchas, para luego no presentarse. Eso es que tú ya lo sabes, has querido que estuviera vacío el plató. Yo con todo respeto te he guardado estas entradas, pero tú con tu mala fe y con tu forma mala de caminar por la vida, quieres pues impedir que los demás vivan en el amor. Pero te perdono, me das pena, porque en el fondo vives en la desgracia de la soledad.
1: Muy bien.
23: ¡Arriba!
1: ¡Arriba!
23: ¡Arriba!
1: Molt bé, arriba.
21: Escolta, per acabar...
1: Algú li pot dir a Juan Ramon Lucas que aquesta cua que porta li queda fatal?
0: Sí, tu. A mi aquesta gent que va amb cues...
1: No. A mi gent gran. És, un, és sí, una imatge gent gran, gran.
0: Amb cua.
1: Que els hi queda quatre pèls. I posen una cueta, dius... A veure...
0: El Marcelí es podria
1: fer una cua. Perquè tu t'agradava... On vas?
0: El Tamarí, a tu t'agradava aquella cua que anava?
1: Però el Tamarí tenia cabell.
21: Sí, tenia, tenia.
0: Tu el que dius és la cua i després tot
1: el que digués, quan queden allò, saps?
21: Quatre pèls.
1: Bueno, queden
21: enganxats
1: i els el tiren enrere.
0: El que feia el que tenia el Mac Fèlix.
1: No, sí, jo hi tinc. No li quedava massa.
0: Hi tinc. Com et trobes, mago?
1: Bueno, vam estirant.
0: Bueno, escolta, que hem d'acabar.
1: Saps
0: qui vaig veure l'altre dia que el van presentar? La de la Griso? La va tenir ahir, crec. El Padre Mundina. Tu en recordes? El Padre
1: Mundina. No tens documents?
0: Sí, tinc un document.
1: Posa. Com està?
0: La Griso es va quedar de pedra.
21: Estupendo.
0: Amb el comentari que va fer.
24: Me disculpará usted, Pedro Sánchez se le ha colado, le ha pasado por delante.
25: No se preocupe, es un psicópata de libro.
24: Uy, por Dios, padre, ¿qué me está diciendo?
25: Sí, señor. Desde que lo conocí, los primeros días.
24: ¿Pero usted le conoce personalmente?
25: No, todos.
24: Yo fíjese que venía a preguntarle por las plantas, me habla usted de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez fuese una planta, ¿qué le diría usted? ¿Qué le susurraría al oído?
25: Lo malo es que no lo podré tener delante de mí para decirle lo que él es. Y lo que tendría que hacer si quiere que un día cuando muera el Señor le abra las puertas del cielo, si no, no se las abre.
24: Dios mío, lo de psicópata es muy duro, ¿eh, padre?
25: Es que lo es.
1: Jesús.
0: El Padre Mundina està molt radical, no?
1: Jesús.
0: I ahir van fer un debat, aquí parlem amb Luis Falgà, a la 2CAT.
1: Sí.
4: Ah, sí, Luis Falgà,
1: sí.
0: Ostres, es va haver una batussa entre el David Cid dels Comuns amb la Sílvia Orriols, que el Falgà ja no sabia com dir-li, per favor, calla.
1: Orriols.
0: Va ser un hooligan, el David Cid. Es va comportar... Però, de veritat, que dius, ostres, que t'atreuen vots, no pots reaccionar així, no pots estar davant de la televisió amb aquesta actitud. Doncs mira.
26: I has endollat a la teva filla a la policia local i et perseguirà
27: sempre. Perquè una mentida es repeteix mil vegades no passa a ser veritat.
26: No cal que t'alteris, és la veritat, has fet un procés de mida.
0: David Cid, escolti.
26: Al final tu ets casta pura.
0: Escolti.
26: Has endollat a la teva
0: filla. Escolti una cosa.
26: Ho hem vist, i tant.
27: Tot el que té són etiquetes i estigmatitzacions per la resta.
26: El que fas només d'acusar tots els mals de la immigració.
27: Sort que els electors estan veient el grau d'educació i de projecte.
26: El canvi és que quan et diem les coses...
0: No hi ha dret, tu.
27: No, és que és per això que has de marxar, perquè aquell qui digui no s'ho
0: aguanta. David, tenim la possibilitat de tallar-li el micròfon. No ho farem. Però faci el favor de respectar en aquest humil periodista. Quan li dic, el crido pel seu nom, sisplau, me miri o me tingui. Vale?
3: Moltes gràcies.
5: Jo el respecto a vostè.
3: Com gestionem? Moltes gràcies.
0: No, no.
8: Vergonya. Vergonya.
2: Molt bé, senyor
8: com
2: Oriol.
8: Com parlar així a la Batllera.
2: Ah, que ens ha portat a senyor Oriol. Ah, l'he convidat, perquè aquí, si no, no l'he convidat ningú. Parli, parli, que no la deixen parlar.
8: Que donéssiu veu a la propera presidenta.
2: Presidenta!
8: Això és una vergonya, és una barbària. A mi així no em pot pas parlar. No em silenciaran. Que quedi clar que aquest David Fit també sembla que ve de fora. Ja n'hi ha prou.
2: Presidenta, presidenta, presidenta,
8: ara,
2: presidenta, presidenta. Ah, aneu-me deixant sol, ja.
8: Aquest Rocco més tampoc té nom d'aquí.
2: Més val que pleguis clapets, perquè si no ja et fotran fora, ja.
0: Dilluns et poso un document de la Txelo,
2: sí,
0: que t'ha suplicat
8: aquesta?
0: Davant, mirant a càmera, suplicant...
2: Que no, no me'l posis dilluns, posa'm el dimarts.
0: Ah! Ai, Txelo.
2: Ara tornem.
0: És veritat.
6: Versió RAC 1. Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil. RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
7: Amb BYD estrena el curs amb les piles ben carregades, perquè del 10 al 24 de setembre podràs gaudir d'un descompte addicional de 500 euros en tota la gamma elèctrica. I si prefereixes un híbrid endollable, aconsegueix un descompte addicional de 2.000 euros en el BYD Seal 6 DMI. I no paguis fins al gener. Finançant-ho amb SEA Autobank. Consulta les condicions a byd.com.
6: Vine a Quadis Dream, concessionari oficial BYD, o entra a quadisdream.es.
9: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
10: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
12: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
13: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
12: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
28: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
29: Aquest proper 19 i 20 de setembre, vine a Setcases a gaudir de la tradicional 34a Festa del Bolet.
30: Un cap de setmana ple d'activitats per a grans i petits.
29: Concursos.
30: Conferències.
29: Tastets gastronòmics.
30: Mercat artesà.
29: Descobreix la bellesa del nostre entorn i la riquesa micològica del Pirineu.
30: Setcases t'espera amb natura, cultura i molta festa.
31: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
32: Nima Fest, aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú.
33: Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
34: Club de Vins de l'Avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
35: El 29 de novembre, l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
4: a Android Auto
3: i a Apple CarPlay.
4: Tots els podcasts de RAC1.
3: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
4: Noves funcionalitats premium.
3: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
5: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Les 7 de la tarda, 3 minuts, obrim l'última hora de programa, el temps afegit amb el Edgar Fornós, ara mateix intentant desenredar-se dels auriculars. Te'ls ha deixat en molt bones condicions, la Lluçà, eh?
11: L'ha deixat ple de pèls.
1: Jo, de veritat.
11: I com un espagueti, tu.
1: Jo, espera't, no, desenreda't, perquè t'ho deixat. Mentrestant, saludarem a Arnau Vila, què tal?
14: Molt bé, bona tarda.
1: Regalaré una pinta un dia d'aquests.
14: Que vaig ben pentinat.
1: Molt, molt.
14: Sí. Vas,
1: escolta.
11: Ja està, escolto.
1: Ja està. Això l'Aitor Laguna és no d'aquests problemes.
11: Ah, mira, ara. Ja el tenim aquí, eh? Em recorda a Jesús Puente.
1: Que ja està, ja tens, ja tens
11: una cosa, francament, amb auriculars i sense canvia molt, eh? És a dir, estàs sí. O no estàs, gràcies als auriculars.
1: Clar, sí, clar. Clar.
11: Doncs, tenint en compte com l'havies presentat, Toni, Jesús Puente, ai, si t'hubiera conocido antes, ai, don Aitor Lagunas de Panenka.
1: Bueno.
11: L'últim
1: número de Samuel. És molt de boomer, eh? L'edat que té, no sé com has anat a parar, Jesús Puente.
11: Va morir el 2001, em va marcar, eh? La seva mort. Va morir el 2001, busqueu-ho, si voleu. Em va marcar. Crec que va ser el febrer del 2001.
1: Puxa, tu, de veritat.
15: Eres en mini parada.
1: Mira, ahir vàrem assistir al documental del Charlie Reixac, de Mundo Deportivo en Movistar, que ara parlem amb el Jordi Roura, però certament tu et mereixes ja aviat un documental.
11: No.
15: Deus cops amagats.
1: Bisbal. Ara, Jesús Puente.
14: Ahir ho vago.
11: Jesús Puente.
1: Jesús Puente. Vas a veure ahir el
14: Efectivament. Pregunta-li per Enrique Iglesias, també.
1: Enrique Iglesias, que anirà... Ah, no, que ve, qui ve? El Julio, no? Ve el Julio José.
11: Julio José, que és un clon del pare.
1: A cantar temes...
11: Del seu pare.
1: Però també ve, el aniràs a veure, també.
11: No, aquest no, perquè One More Chance, que és la primera cançó que vaig escoltar l'any 2000, quan existia Napster...
1: No, però que canten les del pare.
11: Però no m'agrada... Jo sempre he sigut molt d'Enrique Iglesias. D'Enrique.
1: També, si
15: és que... També era Ramazzotti.
11: No, el vaig descobrir en Gran Chan Cromos del Sevilla, quan estava a la UEFA.
1: Amb
11: Nieves Herrero, que era la presentadora.
15: Nieves Herrero. José Manuel,
1: claro,
15: que la conozco, claro.
1: Tu quina edat tens?
15: Isabel Gemio, també.
1: Ens estàs enganyant a tots, però si ets més gran que jo.
11: Jo soc de l'edat de Sergio Ramos.
1: Aquest que estem escoltant, qui és?
14: Enrique Iglesias.
1: Aquest?
14: Sí.
11: Que l'Enrique...
1: Que, per cert, aquest que li ha passat, que ha desaparegut del mapa,
11: no,
1: aquest.
11: No, ui.
1: Però si no, canta.
11: No, i tant. I tant. El que va ser treu
1: cinc. Tu sap tot.
14: Ha perdut protagonisme, aquest.
1: Però ja és veritat. No el sentim mai.
11: En 8 no vaig marxar d'Espanya, llavors s'ha focalitzat molt a Miami i a Latinoamèrica, però està triomfant, vaja.
1: Tu, mira, és que et veig a Radio Gladys Palmera fent un...
15: Claro.
1: Ho saps tot?
14: És com la Wikipedia de la cultura pop grossa, no?
1: Exacte.
14: Les 90.
11: No, he de dir una cosa que em va fer molta pena. Saps el que m'ha fet més pena d'ahir del concert d'Àlex Ubago? Que al sortir, parlant amb gent, que em vaig trobar bastanta gent i vam estar parlant, molta gent em va dir, mira, sóc aquí, però a la feina no he dit que venia al concert d'Àlex Ubago. És a dir, s'avergonyien d'haver anat al concert. I això em va generar una tristor.
15: Estan en l'armario.
11: Ostres.
1: A veure, posa'm la cançó més coneguda d'Àlex Ubago, perquè ara mateix no...
15: Me muero por conocerte.
11: Sin miedo a nada, per exemple.
1: Claro. Sin miedo a nada.
15: Me muero por conocerte.
1: A veure,
14: andant a obrir carpetes dels anys 90.
1: Sí, no, és que no la troba.
8: A l'Spotify no està.
16: Me muero por conocerte. Saber qué es lo que piensas.
1: Això t'agrada, tu.
11: Et diré què va passar, Toni, en aquell moment. Àlex Ubago va fer tot el repertori, de sobte se'n va. Hi ha gent que inclús va marxar pensant que havia acabat. I a capella, tot el Palau de la Música, un públic savi i amb gust.
1: Molt,
11: el Palau de la Música, m'actua.
1: Ah, el Palau de la Música.
11: Home, Toni,
1: no omple ni el Palau Sant Jordi.
11: No, perquè el Palau Sant Jordi, segons com... És massa gran.
14: Massa fred, massa fred,
11: no,
14: sí.
11: És fred, exacte, és fred, cadires grises, fa un fred allà dins. I van... No, és veritat, i la gent surt a fumar, és escandalós. Bueno, i a Palau de la Música és tot més de ballotet.
1: Sí,
11: i més
1: sí,
11: maco.
1: Sí, és més...
11: I va un moment, Toni, que quan va sortir de l'escenari, la gent inclús es pensava que havia acabat, perquè ja duia gairebé 2 hores, i de sobte, al Palau de la Música, sense que ningú digués res, tots ens vam entendre i vam començar a cantar a capella aquesta cançó, Sin Miedo a Nada, que és la que...
16: Me muero por conocerte.
1: I què va passar?
11: Llavors, al cap de...
1: I què va passar?
11: L'Àlex Ubago va deixar uns 3 minuts, que es van fer 3 hores, deixant que cantéssim, va arribar, es va col·locar al mig de l'escenari amb les mans obertes, la guitarra penjada del pit, i va dir, és que què más puedo pedir? Salgo i cantáis mis canciones. I es va quedar petrificat, jo crec que un punt emocionat, va dir que Barcelona sempre l'havia portat bons records, va explicar que el seu representant era el que tota la vida l'havia acompanyat.
1: És insuportable. Bueno, acaba la crònica, perquè això, per exemple, el Buscarons no ens ho ha explicat.
11: No, perquè el Buscarons... No, se'l va fumar al concert, també va dir que li feia vergonya.
1: Ah, tampoc va anar al Buscarons.
11: No, però el Codina sí. El Codina
1: O sigui, el Codina sí que va anar.
11: Oh, i tant, no t'ho reconeixerà.
1: Doncs aquest matí no has... Home. Perquè, escolto jo el matí a Codina, aquest matí no has mentat res, ni
11: sí,
1: res.
11: Sí, s'ha fet entrar a parlar del concert.
1: Per quina hora t'ha fet entrar?
11: A les 9:30.
1: Ah, ja no estava. 9:30. Jo. A les 9, a les... jo vull a 9:15 ja... que surti. Doncs des que m'he enredat amb el collons de la tele, escolta, no tinc temps de res. No tinc temps de res?
11: Doncs
1: el passo el dia reunit.
11: No, francament, avui...
1: Per tant, has entrat parlant del concert.
11: El Codina el vaig trobar... S'havia aixecat... És que el Codina està...
1: Que el treien en camilla, el Codina, o què?
11: El Codina el vaig trobar a la plaça del Palau de la Música. Ui. Sol, perquè l'havia fallat l'acompanyant a última hora.
1: Uf, hòstia, va tenir un fail.
11: Sol, amb un cigarret i un Red Bull.
1: I al costat del rostre del...
8: Molt d'Àlex Ubago, això.
14: Per veure Àlex Ubago.
11: Però estava...
14: Al ulleres... qual la cançó més positiva i més optimista és Me muero por conocerte. Sí.
8: Però... Uf. És que és drama, eh?
1: Qui estava amb pitjor cara? El Codina o l'escoltat? Cultura del Plensa, que hi ha al Palau de la Música.
11: Sincerament, i que em perdoni, perquè...
1: El Codina, no?
11: Molt,
1: Codina, perquè l'havien deixat tirat.
11: L'havien deixat tirat, venia amb unes ulleres fins al terra, s'havia aixecat de la migdiada a les 8 de la tarda i estava amb un cigarret i un Red Bull a les 8 abans d'entrar al Palau de la Música.
14: I
11: per més inri, avui el veig i dic, escolta, què? I diu, no, vaig sortir abans, perquè si no veia que se'm feia tard, i les dues millors cançons jo les va escoltar. Eh?
1: Però hi va anar ell? O sigui, hi va anar per ell o per la persona amb la que anava?
11: No, va anar per ell.
1: Ah, per ell.
11: Va anar per ell.
1: Sí, sí. Molt bé, escolta.
11: També ens acompanya.
1: Estic veient la fotografia que ha fet la Montse Llussà, bueno, una mica més, i la dispara des de la Torre de Collserola. Molt bé, està molt bé la fotografia. Felicitar la Llussà, perquè, escolta, nota que tenia pressa i ha fotut la fotografia, que a més, i, bueno... No és ni de carnet per anar a fer el DNI, vull dir que... No es veuen les cares, Ha potenciat la cadira buida de l'estudi. Bueno, molt bé.
11: Realment, molt bé. Mira, direm els noms perquè no es veuen a la fotografia. Sí. A l'Aitor Lagunes l'acompanya també Irati Vidal. Com a ser Irati...
8: Una mica desubicada, eh? No sé si vinc a un programa d'esports...
1: Exacte. No. Programa musical, sembla això.
15: Es que saldremos aquí diabético con tanto almíbar.
1: Sí, exacte.
11: Efectivament. Bé, aquí baixarà el sucre de seguida i posarà una miqueta de sal. El nostre estimat Jordi Roura.
0: Hola, bona tarda.
11: Sembla mentida, però el 18 de setembre redebuta en aquesta quarta temporada el temps afegit, perquè fins ara no l'havíem trobat. Jordi, per fi ets aquí amb nosaltres.
0: Sí. Molt content. Ahir
11: va ser, per cert, amb el Toni en aquest documental Corrents per a Covardes.
0: Sí.
11: Què et va semblar i com vas veure? Com vas viure tu aquesta preestrena?
0: Home, ara ho comentàvem. Home, evidentment, un primer, crec que és, ja era hora, és molt encertat que es fes un documental una mica parlant del Charlie, no? Que jo... Sempre ho he dit moltes vegades, no? I crec que és un personatge absolutament infravalorat, no? Jo crec que el Charlie és un dels personatges més importants de la història recent d'aquest club, sense cap mena de dubte, i per tant ja era hora que es fes un reconeixement públic a la seva persona, no? Dit això, el documental va estar bé, perquè és impossible que estigui malament. Abans començant amb el Toni, crec encara doncs, que en el Charlie encara se li podien haver...
1: A mi se'm va fer curt.
0: Sí, no.
1: Em va acabar, dic, ja m'estem, 50
11: Charlie,
1: minuts,
11: no?
0: No, és que podien haver fet tota una sèrie, de capítols,
1: sí,
0: d'episodi, però i, bueno, van intentar condensar-ho i està bé, saps? Però encara, el Charlie encara podia haver apretat més, per tant, crec que han de començar a preparar ja la segona part, que estic convençut que serà un èxit.
11: El Jaume ens explicava, el Jaume Marcet deia que el Charlie Reixac diu que un punt infravalorat segurament a la història del Barça, segur. Que és el millor segon entrenador de la història del club. Estàs d'acord?
0: Home, totalment, però és el millor segon entrenador de la història del club segurament només pel fet de que va fitxar el Leo, segurament el millor director esportiu que hi ha hagut al club. Segurament, amb molts informes, va ser el millor que no tingui hagut. Va ser un jugador extraordinari, va ser entrenador important amb aconseguir que l'equip es classifiqui. Al final, repasses la seva història dintre del club. Home, és difícil trobar una cosa semblant, no?, després de tants anys, no?
11: I només farem, si em permeteu, un petit spoiler, però tu que hi eres, Jordi, treu-nos de dubtes. Charlie Reixac diu que, realment, la idea de que Messi passi a jugar de fals nou surt d'ell, ho veu, li diu al Tito, perquè se'n recorda de temps pretèrits de Cruyff i Michels, etc. I és Guardiola qui de sobte truca a Messi, ja sabem la història, que el cita al despatx un dia abans i diu: Leo, vas a jugar ahir. Això és veritat?
0: Sí, perquè al final hi havia molt bona relació amb el Charlie, amb el Pep, amb el Tito, amb mi, parlava molt sempre, perquè havia sigut entrenador nostre i és un exactament, a més, la quantitat de jugadors que han debutat al primer equip gràcies a ell, perquè ell era el gran coneixedor, va ser el gran impulsor dintre la cantera també d'aquesta idea que tothom ara, no, és que l'ADN va començar aquí, però dit això, ell parlava amb nosaltres i tal, i un moment es comenta aquesta situació amb el Tito, no sé com, escolta, i per què no proveu això? Perquè els havia funcionat amb ells, ell, almenys el Charlie va dir-ho, no? Ells, quan fitxen a l'Stoikov, el fitxen de nou cada vegada corria i xocava contra la graderia, i collons, això no funciona, el van fotre en banda i van fotre el Laudrup, com fa els nou. El Laudrup venia, els centrals venien, hi havia l'espai, i allà, trencant l'Stoikov des de banda, es va inflar. Arribava allà, xutava que la trencava, allà ja no xocava contra la cadira, sinó que anava, xocava contra la porteria. Per tant, aquesta idea de fals nou va començar una mica allà, no? Després entraven de segona línia els interiors, els sis, i va començar una mica aquí. No? I és quan planteja, hòstia, per què no el foteu? Bueno, aquesta idea cala, la valoren, segurament el Pep i el Tito, i al final... crec que ha sigut un dels grans encerts tàctics de la història d'aquest club.
1: No, anava a dir que hi va haver la gran sorpresa que va venir Joan Manuel Serrat a donar suport en aquest cas al documental, i li va fer una gran il·lusió al Charlie, que sí, no s'ho esperava. Sí. Li van dir, ara ve una persona que no t'esperes, va aparèixer el Joan Manuel, cosa que va estar molt bé.
0: Home, primer per la dimensió del personatge.
1: Sí, no, per això t'ho dic.
0: I després perquè és veritat que són de fa molts i molts anys molt amics, no?
11: Sí. De fet, no només va ser una sorpresa, també va aparèixer molta gent del Dream Team, com per exemple Julito Salinas, el Vaquero...
1: Bueno, que també surts al documental.
2: Surto al documental. Lo que pasa que ahí lo vaig veure.
1: Surts al documental.
2: Ahí lo vaig veure.
1: Però estàs primer en un taburet i no para de passar gent...
2: Sí, perquè estava en el hall de l'hotel. Que estava ahí de vacances, me van venir a gravar i estava allà la gent perquè havia un check-out. Era l'hora del check-out.
1: Bueno, no sé, però hi havia un trajín de gent.
2: Hi havia molta gent. Amunt i avall va fer el shuttle per anar a l'aeroport. Però mira, jo que surto en el documental de Charlie i Reixac...
1: Charlie.
2: Està molt bé el documental, però a veure, lo bo de l'època del Dream Team en aquest documental no s'explica. Es molt aigualí, perquè jo no lo explicaré, no lo diré, però en l'època de Cruyff, i això en la mitrora osa, se podria explicar el tema de los líos de faldas que havia el jugador, que se enliaven con la dona de un el altre, los piques entre el jugador que no se parlaven, el marrulleo, los mal rollos con el tema de los salaris, que los de fora, los estrangers, cobraven molt més que los de la casa por culpa de Núñez, que sempre nos ratellava. Això no lo explico al documental, i lo explicaría aquí en el programa, pero claro, con lo que pajeo, ahora como tengo el canal de YouTube de Julio Salinas, que ahora soy streamer, pues ya lo explicaré allá para mi hermano Pachi, porque es que mira la minuta que pajeo aquí a RAC1 y es que no te donan ni para el parquímetro.
11: ¿No vos te va a faltar que esta part picant, Jordi, del documental?
0: No, home, aviam, també has de conèixer el Charlie és difícilment... per tant, jo crec que els punts que podien ser una mica conflictius, que amb tota l'elegància del món els va anar passant, no?
11: Doncs vinga, va, que iniciem ja amb la pregunta del dia, que fa un temps l'Arnau ja l'ha anunciat. Avui també amb gent a l'estudi de Sant Boi i de la Sagrada Família, que també poden rumiar la resposta. A la pregunta de Joan Garcia, finalment, ja s'ha confirmat, no viatjarà a Sevilla per jugar demà al Pizjuán. En qui confies més dels porters disponibles que s'emporta Flick? Amb Chesney, amb Livakovic, encara no ha debutat, o amb un dels jugadors que va fitxar Jordi Roura? Iker Rodríguez, el porter del filial. Començo per tu, míster. No sé si li donaries l'alternativa veient com està el panorama a la porteria a l'Iker al Pizjuán.
0: Home, jo a l'Iker crec que és un porter molt bo, que té molt de futur, que si se li dona oportunitats pot arribar a ser un gran porter. Jo crec que en aquests moments fer-lo debutar no sé si seria el més encertat. No? Jo crec que tot té que tindre el seu procés, té que tindre potser alguns partits que no siguin tan determinants i mica en mica anar demostrant aquesta qualitat que te dic jo que té i que serà un porter, segur que pot ser un porter boníssim. No? Dels altres dos, doncs no ho sé. Jo crec que aquí el Flick doncs, fa una mica de gestió de vestidor. No? Jo crec si mires realment porter i porter en aquests moments, per edat, per tot, segurament el Livakovic té més nivell. No? No oblidem que és el porter Però és veritat que tampoc sé si està acostumat a la selecció croata, no juga precisament a l'atac, per tant no sé com té assumit això, acaba d'arribar, això de jugar 25 metres davant de la porteria. Això també és un tema important, no? I després gestió de vestidor, no? Al final és el tècnic porta ja temps aquí, un tio estimat, no te'l pots tampoc carregar així com així, no? Si és que realment el vols carregar, no? Per tant, jo crec que sí que es farà aquesta transició, però s'ha d'anar fent de forma... Jo crec que ho vol fer de forma més moderada, no? Crec
11: a veure, Irati.
8: Jo crec que aquesta transició potser l'ha accelerat una mica Chesney l'altre dia, no? Crec que per gestió de vestuari, per jerarquia, havia de jugar l'altre dia que es va lesionar Joan Garcia en un escenari on tampoc era igual que hi hagués a la porteria, perquè el Barça estava golejant al Racing de Santander, però aquella errada i sobretot la inseguretat, no? Va haver un parell de vegades que Andreas Christensen i els centrals miraven enrere, veient a Chesney i diuen, ui, aquí no, i tiro cap endavant. Llavors, aquesta inseguretat que va crear potser també ajuda a Hansi Flick a dir, ja t'he donat l'oportunitat, he respectat la jerarquia, ara és moment de l'Ivakovic.
11: Aposta per l'Ivakovic de l'Airati, Aitor?
14: El que passa és que hem escoltat el Flick, i Flick ha estat bastant contundent. Suposo que ara ho repassarem, però ha vingut a dir que, bàsicament, l'Ivakovic encara no coneix el model de joc de Can Barça, no? I necessita un temps d'aclimatació. Llavors, igual que passa amb l'Iker, potser aquesta baixa del Joan Garcia, el timing fa que el recomanable a ulls del Flick, no ho sé, sigui mantenir a Chesney sota pals, tot i l'errada de l'altre dia.
11: De fet, Flick, com diu l'Aitor, no s'ha mullat, però sí ha donat alguna pista.
6: Tech, you know, this is I said after the game also.
7: Tots cometem errors i Tech en va fer un i ho sap. Crec que no passarà un altre cop. Ell coneix la nostra filosofia i com volem jugar. Dominic s'està adaptant a la nostra idea i com juguem. És això. Està disponible per jugar. Està preparat. Això és el que hem de pensar, i ho fem. Sempre és el millor per l'equip, no per un jugador. Sempre analitzem la situació i pensem en què és millor per a l'equip.
6: We always think about what is the best for the team.
11: Llegint les paraules o observant clarament...
1: Hi ha una cosa que, perdoneu, li vull preguntar al Jordi Roura, que és de la casa, perquè el Marcet també li preguntaria si hi fos, no? Però durant diferents temporades sempre parlem de porters que pinten molt bé, i que és el porter que pot ser el porter...
14: Una dècada.
1: Durant molts anys. I tots aquests porters, quan arriba el moment...
11: Els traspassen.
1: O desapareixen. Aquí en teníem dos.
11: Cotxen...
1: I Estràlaga, que apuntava molt bé, i aquest estiu han desaparegut, s'han esfumat, sí. I hem fitxat l'Ivakovic, que resulta que ni coneix el sistema del Barça, ni juga com el Barça, ni res de res de res. Aleshores, jo, la pregunta que faig és... en Víquer Rodríguez ja anem pensant el mateix, no? Vull dir, perquè no ho acabo d'entendre, això.
0: No, el que passa
1: és que... passa? Que el porter al Barça, no sé, no acabo d'entendre. Tan difícil és que fer el salt.
0: Home, abans sempre hi havia dos. Ara ja, per exemple, ja parlem de tres, sí. No? Per tant, això ja es va... Sí. Jo crec que, primer, la posició del porter sempre és una posició sensible, eh? A vegades parlem, no, és que no hi ha nous. Collons, perquè també és una posició complicada. I la posició del porter també és absolutament... difícil i requereix temps. I és veritat que eren porters molt bons que no s'han anat assentant. Ara han fitxat el Joan, que és un porteràs, i bé, ara, és el que dius tu, jo crec que al final hi ha que donar una mica de temps, una mica més de marxa, i potser aquest any no, però jo estic convençut que de cara a l'any que ve o quan sigui, doncs per què no l'Iker o el que sigui, que realment de casa, si té condicions, que les tenen, no pot ser el segon porter, per què no? Jo crec que això... que s'hauria de poder canviar i hauria d'existir aquesta figura del segon porter o del tercer, el que fos, però presència de la Masia, perquè tenen nivell, no?
14: Aquí hi ha una cosa, míster, que és la figura com molt concreta del porter, molt específica del porter, i a banda, ser porter a Can Barça. Ser porter del Barça, i ser porter d'aquest Barça, que juga amb 30-40 metres amb distàncies amb els centrals. Llavors necessites un porter que sàpiga llegir la jugada, que sàpiga fer una mica de líbero, que pugui sortir de porteria i que després aturi.
0: No, al final, el porter és una línia més. Tu quan dius, no, és que la defensa juga avançada, el porter té que estar...
14: És el primer que surt amb la pilota?
0: A la mateixa distància. Però això que parlaves del porter, que és cert, per exemple, un cas claríssim és la posició de central. És que fer central en el Barça és, escolta'm, fer de central en el Barça és complicat de veritat, eh? Jugues amb 200 metres a l'esquena, has d'estar ràpid. A més et demana que no, escolta, quan t'apreten has de sortir jugant, has de gratejar, has de trencar línies, has d'arribar, has de marcar. Hòstia, ser central en el Barcelona, tal i com juga, complicat. No és el mateix entrar aquí que un equip que juguen 5 allà darrere, palancats, allà, veure-les venir. Hòstia, jugades entrant amb el Barça, i amb aquest Barça actual has de ser molt bo. I porter, estic totalment d'acord amb tu, té característiques diferents. Has de jugar amb el peu no bé. Has de ser tan bo com un jugador, pràcticament. Has de, el tema de les línies, de les distàncies, és bàsic, perquè un dia surts per allà i te la menges i ja... Escolta, això que parlàvem una mica, ja que en el tanto, que et maten, perquè això és així. I, per tant, la posició de porter sempre és delicada al Barça, però ara crec que encara més. A més, t'arriben dos cops.
14: Per això crida tant l'atenció, no? que vagin a buscar porters que necessiten un peatge d'adaptar-se al model Barça. És a dir...
8: Però això és perquè no els veuen preparats, els que hi ha a la Masia. Vull dir, si tu vas a buscar Livakovic, Livakovic no és Neuer, no és Buffon, no és Ter Stegen. És un porter que va passar pel Girona, es va negar a jugar al Girona per poder anar al Mundial, que sí que és veritat que apunta maneres, però que encara no és un top-top i que era una oportunitat de mercat. Però si tu vas a buscar-lo és perquè creus que a la Masia ara mateix no hi ha porters que puguin fer el salt.
9: Bueno, jo vaig llegir el Deporte Impacto, que ho vaig explicar ahir, però aquells no van recollir el guant, i mira que era un guant bo, que aquest Livakovic aquest és té el mateix agent del Joan García i del Dani Olmo. Per tant, aquí van fer un pack, van dir, te fitxo els dos i ja me col·locaràs.
14: On ho ha llegit?
9: Deporte Impacto. Si ho busques a la Red, ho trobaràs.
7: Deporte Impacto. Això busco a la Red. Sí,
9: te fitxo.
7: A la Red, jo
9: busco
7: a la Red.
9: Busqueu. Te fitxo dos buenos i ja me col·locaràs lo que sobre. I aquí sí està.
14: Vol dir que venia amb el pack.
9: Clar, amb el pack, hombre. I aquí el representant, mira, un poquito d'aquí, un poquito
14: d'aquí. És com a les pel·lícules de la televisió, que a les majors...
9: Sí, venen lo bo i després el que sobra...
14: I t'has de quedar 10 pel·lícules dolentes.
9: Pues això ja et dic jo que van així, perquè bueno, aquest Ivekovic, si em diràs tu, no ven ni la camiseta de mostra.
11: Que fa temps que un porter a la casa no
14: arriba. No
8: hi ha...
11: Des de Valdés, que va carregar-se Bonano.
14: Aquests que parlàvem, Astràlaga, que hem estat dient que t'apuntaven maneres, els han fumat, a més, de quina manera, aquest estiu.
11: S'han esfumat.
8: Bueno, crec que després hi ha una altra cosa, és la paciència que puguin tindre ells. Vull dir que al final jo crec que Cubarsí, Lamine, altres jugadors en altres posicions, és més fàcil tindre oportunitats. A la porteria és molt més difícil, i ser tercer porter un any jo crec que ho aguantes, però si tu vols créixer no voldràs estar a la banqueta eternament.
11: Bé, com diu el senyor Recasens, a la Red no trobareu segurament
9: el Deporte Impacto,
11: però sí que trobareu què pensa l'audiència sobre amb qui confia més perquè el Barça surti al Pizjuán Arnau.
10: Doncs resposta variadeta dels 1.100 vots de l'enquesta del dia d'avui. La gent, amb un 44% dels vots, aposta per Livakovic. Chesney, segon lloc, amb un 37% dels vots, i el Nano només un 19% dels vots.
14: Amb el que ha dit el Jordi Roura, jo apostaria per Iker Rodríguez, que almenys coneix el sistema del Barça té el segell de garantia del Jordi Roura.
11: Jo havia apostat clarament per Chesney, però l'Arnau s'ha dedicat l'última mitja hora abans d'arribar al temps afegit a buscar totes les pífies de Chesney o els gols que hagués pogut evitar el Barça.
10: No pífies, però he recordat la semifinal de Champions contra l'Inter, que Chesney era el porter titular en aquell moment, i m'he dedicat a realment comptar les ocasions de gol. L'Inter té 8 ocasions de gol i fa 8 gols en aquella semifinal, o 7 ocasions i fa 7 gols. I el Barça en té 15, o 17, o 18, i fa un gol més.
8: Sí, hi ha una altra cosa, que ara se li veu fora de forma. Vull dir, no sembla un porter...
14: Ara estic veient imatges, mira, aquí el 324, que sí, aquest és l'Iga, però l'he vist amb ell, i cada cop que es tira a terra...
8: li costa aixecar-se.
14: Han de portar la grua pluma per aixecar-se.
11: Sí, veritat que costa aixecar-se, costa. Mira, de fet, ara que justament apareix una imatge de Flick, escoltarem el que diu el tècnic alemany, que parla del Pizjuán i d'aquest partit, no d'un partit qualsevol.
12: Crec que estem a un nivell diferent al de l'any passat abans del Sevilla. Cada partit comença 0-0. A casa ho estan fent molt bé. Pressionen home a home i intenten fer-ho. Serà important jugar amb confiança i convicció i també controlar el partit.
13: It's important that we also control the game.
11: Així parlava Flick del partit que es trobarà segurament al Pizjuán, però atenció al que deia el míster del Sevilla, Luis García Plaza, sobre el rival amb qui es trobarà demà a la gespa.
17: El rival es, pues eso, está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino... Es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos, pero bueno... También está un Sevilla, yo creo, en un momento muy bueno, en un momento muy, muy importante, y mañana les vamos a competir todo lo que podamos. Y siempre hay posibilidades de ganar. Yo creo que todos los partidos siempre hay posibilidades de ganar, siempre. Unos más que otros, ¿vale? A priori ellos son favoritos, pero nosotros estamos bien.
11: Per on passa, Aitor, tu que segueixes molt la Lliga, les opcions del Sevilla per fer pessigolles al Barça demà?
14: Bueno, mantenir l'estabilitat defensiva que està mostrant, ve de guanyar per la mínima amb el València i amb el Depor, va estar a punt de guanyar també al camp de l'Espanyol, i sobretot veiem un Sevilla que és més reconeixible, o sigui, no veiem un Sevilla de grans noms, però sí que és un equip que funciona des del punt de vista defensiu, que probablement sigui la marca del seu tècnic, de Luis García Plaza, i després endavant està trobant els gols del Lucas Estassant, del exjugador del Saint-Étienne, del Miguel Sierra, d'un canterà. Bueno, és un Sevilla, diguéssim, low profile, però que està aconseguint bons resultats en aquesta arrencada de temporada. Ara, arriba el Barça i jo entenc quan Luis García Plaza diu que estem veient un Barça que a vegades sembla insultant, no? Amb els rivals, amb el que fa amb els rivals, com desvirtua, com desnaturalitza els rivals, doncs veiem quan aguanta el Sevilla, quan pot aguantar el Sevilla aquesta versió tan bona del Barça.
11: La temporada passada un Sevilla pitjor que aquest va guanyar 4-1 al Barça, no sé si tu com ho veus.
8: Bueno, aquell va ser segurament un dels pitjors partits del Barça. Jo coincideixo amb l'entrenador del Sevilla en un fet que a mi em va donar l'altre dia la sensació al Camp Nou, que el Racing crec que no és tan mal equip com vam veure l'altre dia, que els equips ja van amb por a jugar contra el Barça. El Barça ha aconseguit això, que està arrasant tant, que els equips comencen amb por, amb dubtes de no sé per on en vindran, ara cada dia juga un diferent i el que surt de la banqueta és millor que el que hi havia el dia anterior. És molt difícil estudiar aquest Barça i plantejar un partit per al que està plantejant ara mateix Hansi Flick. Crec que el Sevilla, després de molts anys, ha acceptat la situació en la que està i ha fet un exercici d'autocrítica i el seu mercat va acord d'això, de ja no som aquell equip campió d'Europa League, ara tenim això i ens hem d'adaptar a això i crec que ho estan fent bé i és un dels equips més complets que estic veient jo aquest inici de Lliga, però és que al final el Barça està arrasant i està fent els equips petits.
11: Els dos primers cursos de Flick al Barça, míster, sempre era fan un gol a la primera part i a la segona, després ja remuntaràs. I ara aquest Barça, com diu l'Airati, ja surt a mossegar i en fa 3, i després ja li marcaran 2, però ell en fa 3 d'entrada. Què ha canviat perquè ara hagi girat això tant?
0: Jo crec que, seguint la mateixa idea, perquè al final és la mateixa idea, jo crec que estan aconseguint també pels jugadors, no? I segurament perquè ja no són tan i tan joves, ja tenen més experiència, ja no estan correcalles, diguem-ne, al partit. Mm-hmm. No? Ja no és allò que a vegades passava el Barça en fot 3, te'n foten 2, al final ataquen, en foten 3, al final... No... La cosa està molt més... Al final són més bons i acabaven guanyant la majoria de partits. Ara crec que ho tenen molt més controlat, no? Jo sempre ho anava reclamant. Jo crec que el Barça, per millorar, tenia que dominar més el tempo, no? Tenia que entendre... Està molt bé endavant. Però, hòstia, si tu vas guanyant 3-0 i falten 5 minuts, pues, escolta, nois, això s'ha acabat. I has de saber temporitzar i això t'ho dona la maduresa, t'ho dona... Crec que... entre moltes altres coses, però una cosa que penso que t'aportarà molt el Rodri és això, és un jugador extraordinari que sempre està ben ubicat, que domina el tempo, i entre ell el Pedri, i que tothom va tenir més experiència, la persona acaba dominant més el tempo, no? I crec que és aquesta gran diferència, no? Els partits ja no són tan oberts, no? I després el Barça, com molt bé has dit tu, t'arrolla físicament, a vegades, mira, hi ha, a vegades tu estàs veient... En directe encara es veu més, però tu estàs veient a la tele i té la pilota un migcampista, i és espectacular, perquè la té un... Però és que hi ha 5 jugadors que piquen a l'espai, sí, que busquen la desmarcada a l'espai. Això és molt difícil de defensar quan ho fas una, i el Rafinha, i una altra vegada, i pam, i la que et descuides tant que fa l'esquena, i l'altre pica, i l'altre... És difícil de defensar perquè ho fan tots.
14: I aquesta gana crida l'atenció, no? Vull dir, que un equip que sigui... Exacte, aquesta fam de la tercera temporada amb el mateix entrenador... mantenir, i no només mantenir, sinó fins i tot encara augmentar aquesta fam, aquestes ganes d'anar a la pressió fins al final. L'altre dia, amb el Racing, guanyant el Barça per golejada, vam veure com el Barça va acabar pressionant, anant a buscar el Racing a la seva sortida.
10: Anant a buscar el vuitè.
8: Que és una de les diferències, per exemple, el Barça de Guardiola golejava la primera meitat i la segona meitat era passe, passe, passe i controlar el partit a través de la possessió sense anar a buscar això. Aquest Barça, de moment, aquest inici de temporada, ja veurem el Marc si físicament estan igual, però de moment arriba al minut 80, arriba al minut 90, han marcat 7 gols i van a buscar el vuitè.
0: Sí, però està molt bé, però és el que et deia abans.
14: Controlar.
0: Però arriba un moment, jugaràs contra un equip tan o més important que tu, i si tu et fos per davant, hi ha un moment que tu tens que saber controlar el joc. I no pots anar, crec jo.
8: Que és el que va passar contra l'Inter de Milà.
0: Però l'Inter de Milà tothom diu, oh, és que la falta que no era... D'acord.
14: Però això encara no ho hem vist, no,
0: però
14: Jordi?
0: Però en aquells moments jo crec que el Barça tenia que haver... No tenia la necessitat de... I això és madurès, suposo que ho van agafant, i a mica en mica crec... Si el Barça controla això, hòstia, és un equip... molt, molt, molt complicat de batre.
1: No sé què en pensa el vicepresident del Barça i si es desplaçarà demà a Sevilla.
18: Hola, molt bona tarda. Bona tarda, Rafa Juste. Sí, molt content demà a Sevilla. També content de saludar-vos a vosaltres.
1: Ahir ens vàrem saludar, que vau a fer acte de presència
18: allà, sí, amb el Charlie. És encantador, de veritat. Un documental 100% recomanable, quan el facin, escolti, feu-vos subscriptors de la plataforma en qüestió perquè val molt la pena i que per molts anys ens pugui explicar històries al Charlie Reixac. Escolteu, la veritat és que estem encantats, molt il·lusionats per demà a Sevilla. Segur que ens rebren amb els braços oberts, segur, com tots els estadis on anem. Sempre que venim al Pizjuán hi ha molt bon ambient, tots allò que canten i és por eso que voy, vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. És una cançó molt maca, un himne verdaderament icònic, I després segur que també comencen amb els càntics aquells... Oi, mira, verte, sevillista seré hasta la muerte. I aquells cants que fan també tan icònics i bromistes, de puta Barça i puta Catalunya. Puigdemont, a prisó. Artur Mas, càmera de gas.
11: Això no és
18: irònic. Puyol, enano, amb la castellana. Ai, però ho fan sense cap mala intenció.
1: No!
18: Perquè, escolta, si una cosa...

0: Que per molts anys tinguis un programa tan ben fet i tan estupendo com aquest, Toni.
1: Molt bé, president.
0: Escolti, sí, sí. No marxis perquè he rebut moltes opinions.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Tothom diu, digue-li al Clapé sí, si vas, sí, sí. Escolta, que es quedi perquè l'estimem i volem seguir escoltant-lo.
3: Això, Rafa, li dono la raó perquè
0: és molt maco.
3: Notícia de que ha sacsejat Catalunya, francament, i a tot arreu es parla...
2: Bueno, va, anem a un altre tema. Va, venga, va.
3: De veritat, vaja, en qualsevol cas, del que es parla i molt, i això ho diu Hansi Flick, i ens deixat un punt glaçats, és amb les coses, sí, sí, hi ha coses que, segons ell, encara es poden millorar.
4: L'equip sent que hi ha molta energia positiva i també mentalitat positiva en l'estaf. Per a mi això és important. Estem aquí per donar suport a l'equip, per ajudar-lo per aconseguir el millor nivell. Hem de construir un bon ambient per als jugadors, perquè puguin recuperar-se ràpid entre els partits. Ens hem de centrar en això. No estic content. Encara estem començant el procés. Però no estic 100% satisfet amb aquesta situació, perquè sempre volem molt dels jugadors, però hem de trobar solucions per fer les coses millor.
3: No m'entès molt bé, perquè ho deia, si és pel gimnàs que estan construint el Camp Tito Vilanova, que és un gimnàs mig cobert, mig obert, si és que vol que això s'acceleri perquè els jugadors puguin treballar en condicions, si és que veu que alguna cosa a l'equip, potser pels gols encaixats d'aquesta manera, li preocupen, com llegiu aquestes paraules de Hansi Flick?
5: Jo crec que diu el que té que dir. Ja està, no, ell no. Tu ets entrenador i no pots dir no.
2: De primer d'entrenador no reconeix que les coses van bé.
5: Perfecte, i això, escolta, això... No, tu succeeix, bueno, estic molt content i tal, però encara tenim que millor... Bé, escolta...
6: I que l'autoexigència de Flick és el que ha fet que el Barça ara estigui com està, vull dir.
5: I així es té que ser, no? Però vull dir-te, jo crec que internament, escolta, estic absolutament convençut que està no content. Vamos, supercontent i superfeliç de com van les coses.
7: Sí, però no venia gaire a tu, això.
6: Els gols encaixats, no? Pot ser una mica el trobar la defensa, si és veritat que l'han anat rotant molt, encara buscant quin serà la seva defensa, potser poden anar per aquí, però vull dir,
5: no, i sap
6: al final...
5: Escolta, que això és molt llarg, eh? I, per tant, ell té que... escolta, això, en aquest club, en 15 dies, s'ha girat la truita, eh? Per
6: I creure-s'ho...
5: Ell té que continuar exigint.
6: Sí, crec.
8: Bona tarda, sóc Jordi Grau.
2: Hola, Jordi.
8: Hola, què tal? Jordi, quina peneta, ja, això comencem. De tiratalls del comandante Flick, antics i manipulats amb les tisoretes. La roda de premsa del comandante no serà fins aquest vespre en rigorós directe a Esport 3.
2: Com?
8: Exactament, a 3:15:11. A les 11, a les 10:43, per si en aquesta ràdio no sabeu les hores en català correcte,
2: Jordi,
8: i heu curtcircuitat.
2: Sí, Jordi, dic, la roda de premsa ja s'ha fet.
8: No. Si no em creieu, podeu comprovar vosaltres mateixos a la web d'aquesta santa casa, 3cat.cat/tv3/programació/canal-esport3/. Jo no enganyo els telespectadors, ho podeu comprovar vosaltres personalment.
2: No, mai.
8: Flick estarà en rigorós directe amb nosaltres parlant del partit de demà a Sevilla.
2: No, però és que ja l'ha fet la roda de premsa, l'ha fet aquest matí, ja l'hem emès, vull dir, ja l'hem escoltat tot el que
8: havia. Mira la programació i encara diré més. Dissabte a 3:15:45 a les 7:41, Flick tornarà a sortir a Esport 3.
6: Ah, sí?
8: I repetirà ell personalment i en
2: directe
8: la roda de premsa paraula per paraula. Dues rodes de premsa del comandante per nosaltres.
2: Però rodes de premsa que ja les ha fet.
8: Pura gentilesa de comandante Flick per Esport 3. Actualitat i educació alemanya.
7: No, a més que amb vosaltres. T'has equivocat perquè dius que el català correcte, aleshores anem cap a l'hora. No és menys minuts.
8: Però què dius?
7: No, és així. Si dius malament les hores, doncs almenys digue-les bé.
8: No, parlo de quarts. De quarts. Tu no saps el que és.
7: Tu dius
8: doncs és
7: 3:15:02. No és veritat, això.
8: Però què
7: és
8: dius? Vinga, ves a la programació i escolta, Flick, a veure si aprens alguna cosa.
7: No, que és la televisió pública.
8: Una mica d'educació alemanya, no com els nanos que pugen avui en dia.
2: Com?
8: No, que els nanos que contractes, que tenen una... Bueno, unes formes que no hi ha manera, tu. No es pot intervenir tranquil·lament en aquest programa.
2: El que hauries de dir de tant en tant és alguna veritat, perquè, clar, això de dir que és en directe però avui
8: si
2: al vespre, però si ja l'hem vist...
8: Mira la programació, mira la programació, que el tindrem allà
2: però per què
8: al matí
2: tant
8: i al vespre. Bueno, que no és interessant, Hansi Flick.
2: Bueno, sí,
8: pots
2: tant...
8: perdre algun matís?
2: Bueno, ara tornem.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
1: Avui sembla de bojos portar un

0: fill al món.
1: Per mi és de bojo renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
4: Tradició, cultura i natura en família.
3: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
4: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
3: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
4: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
8: Amb Verisur sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisur al 900-903-744.
9: Mary Shore.
10: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
11: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
12: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
16: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
15: frigorífics, rentadores, forns,
16: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
15: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
16: Consulta els models i marques que hi participen.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mare de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
17: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
24: Va, 2 minuts, arribarem a 3:15 del vespre. A veure, Arnau, que em vols parlar de...
25: Sí, Sant Boi Motor.
24: A veure, això.
25: Sí, perquè sí, és moment de moure't, és moment de Sant Boi Motor de la mobilitat sostenible. Ai. Més de 40 marques de cotxes i motos, sí, a només 10 minuts de Barcelona. Busques cotxe nou? Tu, Toni, busques cotxe nou? O...
24: Pues sincerament, no.
25: Doncs si algú busca cotxe nou, o duques... D'acord, doncs per vostè, vés a Sant Boi Motor i aprofita les ofertes especials de la Setmana de la Mercè, amb models nous i d'ocasió, per triar i remenar. Aquesta Mercè, ja ho sabeu, t'hi esperen. Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, a 10 minuts de Barcelona.
0: Qui va com una moto, com un cotxe, és a Rafinha, sens dubte, quan som a punt d'arribar a 3:15. No sé si és bon dia, crec que sí, al matí, per anar a comprar peix, i qui el porta i fresc és el Gerard Ballera. Home. Què tal, com està, Gerard?
1: Què tal, companys, com esteu?
0: Bona cap de setmana de RAC1. Ha anat juntament de la maneta d'excursió a la ciutat esportiva amb la Marta Ramon i amb l'Aleix Pariser, i aquesta nit entrevistareu, ah, no en directe, com diria Jordi Grau, però sí, en diferit, a Rafinha. Però en aquest cas...
2: No, sí... tu no el tindràs, però nosaltres no, el tindríem en directe. És una vergonya.
1: No, no.
2: El que feu vosaltres de retallar talls i no posar-los quan feu la entrevista. No, perquè hi ha el Basteu i el Clapés. Clar, no els interrompis, les estrelletes.
25: Però tu tindràs el Rafinha avui?
2: Pa!
0: Va, doncs, escolta, això. Gerard, ens pots avançar en exclusiva dues declaracions de l'home de moda del Barça.
1: Sí, a partir de les 11 aquesta entrevista amb Rafinha, mitja hora molt interessant, amb el nou capità, amb el Pichichi, crec que amb el jugador més en forma ara mateix del futbol mundial, Rafinha, que d'entrada, recordo, té contracte fins al 2028 amb el Barça, va renovar el maig de l'any passat, del 2025, i ens ha dit que no només vol allargar encara més el seu contracte, sinó que tant de bo, per què no, acabar la seva carrera aquí a Barcelona.
3: Cuando he renovado mi contrato, la verdad, he renovado hasta 28, con la idea de que ya, bueno, tendría 30, 31, y bueno, no sabía cómo, ¿no?, cómo llegaría físicamente. Pero, como he empezado la temporada, creo que me dan algunos años más, entonces yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
1: Això és el que diu Rafinha sobre el seu futur. S'explaia més a l'entrevista, parla de les ofertes que ha tingut de l'Aràbia Saudita, que ja n'havia parlat anteriorment. I és un tall que hem avançat al 14-15 i un tall que podem avançar també de l'entrevista, molt interessant, és sobre aquesta posició de davanter centre que ha estrenat aquesta temporada, que ha estat el gran canvi de Rafinha en aquesta temporada de la tercera temporada de Flick. Atenció, perquè hem estat tot l'estiu, o en aquests últims dies, parlant de si això Flick ho tenia treballat, de quan feia que ho entrenava, de quan li va proposar Rafinha. Segur que ja ho teníem parlat de fa alguns mesos. No us flipeu. Això ha estat improvisat i, com aquell qui diu, a última hora.
0: No és cosa de Charlie,
1: abans de començar la Lliga, van provar en un entrenament... Va jugar com a davanter centre en un partit de pretemporada i a Elx, en el primer partit de Lliga. Va funcionar i s'ha quedat allà.
3: Tuvimos el partido contra el Basel, creo. No me acuerdo de haber entrenado de nueve, no me acuerdo de verdad. Y en el partido me dijo el míster que jugaría de nueve y después me cambiaría a extremo. Y bueno, digo, vale, no pasa nada, yo hago lo que tengo que hacer y ya está. Sí. Y me acuerdo que antes de empezar la liga estábamos entrenando y estaba yo de nueve y Anthony a la izquierda, a mí a la derecha, y me preguntó el míster si estaba confortable, si quisiera me podría cambiar y estar en mi posición, y Anthony de nueve, y lo he dicho que no, que estaba bien, tranquilo, y después si pasara algo en el partido lo cambiaríamos, y la verdad me salió muy bien, entonces no pedí el cambio.
0: És fantàstic, perquè això no ho havíem escoltat enlloc.
1: No, no.
0: I, sincerament, havíem pensat si era perquè no es podia fitxar ningú. No, no, va ser d'aquesta manera, Jordi. No sé si això passa també en el futbol, com queda demostrat.
20: Doncs sí, perquè al final és veritat que a vegades li dones moltes voltes a tot, proves, ensages, fots un partit i és que funciona, o no. Però si funciona, potser dius... I després, òbviament... I jo crec que ho explica molt bé, tu parles amb el jugador, però al final el primer que s'ho té que creure és el jugador, no? Si realment està a gust i realment s'hi troba còmode i veus que funciona, doncs dius, noi, doncs aquesta vegada l'he encertat, no toqui res. Això passa a vegades, no? És veritat.
0: De fet, Rafinha justament parlava de com va ser aquesta situació. Avui Hansi Flick n'ha parlat en roda de premsa sobre com va col·locar i per què Rafinha de nou.
22: When you see the last two seasons...
26: Quan tu mires les dues últimes temporades, quan comencem la pressió sempre ho fem amb el nou. Ell té aquesta fama increïble, aquesta intensitat, la mentalitat i l'actitud per començar aquest procés que necessitem. Està en un nivell top. No només és marcar gols, ho està fent molt bé també en defensa. Sempre comença la pressió i tothom està involucrat. Diuen, quan ell va, jo també, tots junts. I ell ho comença, com a capità, i va, i tothom el segueix.
22: And everyone follows him.
4: Blind Morey doblement entero.
0: Es que des de Eto'o, des del nou Eto'o, que no hi havia un nou que pressionés tant com ho fa Rafinha.
1: És el millor davanter del món en la pressió. O sigui, jo crec que en aquesta faceta, sense pilota, crec que és el millor davanter del món ara mateix. No hi ha cap davanter, bueno, no sé si els companys d'aquí de taula coincideixen, però a mi em fa l'efecte que és un davanter que en aquest sentit és perfecte per l'estil de joc d'aquest Barça de Flick. Ell diu que s'ho va trobar d'una manera una mica improvisada, però a mi em fa l'efecte que per Flick ja havia passat aquesta idea, no? De si no ve ningú, fer servir aquest Rafinha, que jo crec que és el Rafinha 3.0. Recordem que Rafinha va arribar per ser extrem dret, després va sortir un tal Lamine Yamal i es va reinventar i va ser millor d'extrema esquerra i ara és encara millor de davanter.
5: Això vol dir que la pròxima posició serà encara millor.
1: Sí, increïble.
24: Estamos hablando de Rafinha.
6: No, ella ha dicho Lamin, ¿eh?
7: ¡Ah, no, que no canta la radio! ¡Ah, que estás escuchando este emisor,
6: Lo ha dicho, ¿eh? No, ha hablado que ha parecido Lamin Yamal,
24: ¿eh? No, ha dicho que va a ocupar la plaza de Rafinha, Lamin, ¿eh?
6: Lo que tengo aquí abajo ha servido para hacerlo, hijo. Claro, vamos. Corta ya la entrevista de Rafinha. Eso no interesa a nadie.
25: Sí que interesa, sí.
6: ¿Qué interés tiene Rafinha,
25: O más.
6: Que te cuente quién le hace la trencita, y le pone la gomita a la punta.
2: Ya no las porta.
6: Ah, porque se la ha quitado, porque ya está moda caducada. Vamos, Raku, cagada total. La única entrevista que merece los tímpanos sin reventar es la que ha dado Lamine en Movistar, Lamine Yamal responde para bien o para mal, Número uno, balón de oro, porque la cebolla está en la olla.
8: La cebolla está en la olla.
6: Cebolla está en la olla.
7: Escolta, noi, posareu Lamine o no?
24: Sí, ara el posarem,
25: Raku, l'entrevista de Valdano, no? Que avui s'ha pogut... Sí, ara anem amb l'entrevista de
6: Valdano. Valdano, como matutano. Una buena patata,
0: Sí, que no serveixi de precedent, però li farem cas al senyor Munir Nasraoui, guionista.
6: Tu eres el que m'encuentro cuando paseo el perro, no?
0: Sí, sí, ens hem trobat.
6: Ah, bueno.
0: Sí, sí, que estaves emprenyadíssim amb el teu...
6: Muy enfadado porque no había podido ir al Mundial.
0: No, estava molt emprenyat a Espanya perquè no et deixaven viatjar als Estats Units. Sí, sí. Bé, en qualsevol cas, a petició de Munir Nasraoui, efectivament, avui hem conegut més declaracions de l'entrevista que va fer Lamine Yamal a Universo Valdano a Jorge Valdano.
6: Eso de Neguer número uno, no ahora.
25: Que sí, que hi anem, que hi anem.
0: Atenció, perquè si algú dubtava de l'ambició que pot tenir havent-ho guanyat pràcticament tot en 19 anys, tranquil, Lamine Yamal per anys.
9: Yo creo que la gente duda más de mí de la segunda. Piensan que porque haya ganado el Mundial, la Eurocopa y la Liga, no quiero ganar 3 Mundiales y 5 Champions. Y ya puedo asegurar que la ambición es lo que más tengo. O sea, si vengo de ganar el Mundial, el día que gane el Mundial quería ganar otro más. Y después de ganar 2 Ligas, bueno, llevo 3, pues quiero ganar 6. Entonces yo creo que el amor al fútbol es lo que te da. Al final yo vivo por y para el fútbol. Sin el fútbol no estaría aquí y no tendría lo que tengo. Entonces, como me han educado a mí, es de ser agradecido y de agradecer al fútbol. Y la única forma de agradecer es querer jugar siempre y querer ganar siempre.
6: Pues mal la música de fondo,
24: Sí, eso no... Spa, ¿no?
5: Sembla que sí, era de spa,
24: Sembla que l'hagin fet l'entrevista al Tíbet.
0: Us ha convençut el que ha dit Lamine Yamal? Perquè molta gent el situa més com a Neymar, que es pugui cansar, no com Leo, que volia seguir fins molt endavant. No sé si us ha convençut.
5: Però és que no és la primera vegada que ho ha dit. Ell, més d'un cop, ha dit que vol guanyar no una pilota d'or, sinó diverses. Vull dir, està a l'altura del que va ser Leo Messi en el seu moment. Sempre ha demostrat aquesta ambició. A mi em sorprèn encara com amb 19 anys parla com parla, perquè si és veritat que xarxes socials hi ha clips que es treuen una mica de context, però que si escoltes tota l'entrevista demostra una personalitat increïble per l'edat que té, i aquesta ambició és la que també ha canviat la mentalitat del Barça i de la selecció espanyola.
1: No creus que també hi ha un punt generacional aquí, d'aquestes noves generacions que venen tan desprovistes de qualsevol tipus de por, que venen amb ganes de... I a més, parlen amb una naturalitat de les seves pròpies ambicions que segurament els que hem estat joves fa ja uns quants anys pues no teníem, no? Anàvem una mica més a poc i, bueno, en aquest sentit, Lamine és el rei, no? Perquè va absolutament a
6: cara d'escolta. Tenim huevos que Espartaco, ja lo dije yo.
7: Es que el padre Lamine... ¿Sabes qué pasa? El padre Lamine Yamal... Tiene más huevos que Espartaco.
24: Ahí. Bueno, oye, ya está. Ya
25: l'estem escoltant,
0: a la Lamine. Prova del que diu l'Aitor és aquestes declaracions que escoltareu també de Lamine Yamal, d'aquesta autoexigència.
9: Yo creo que tengo algo bueno que en algún momento puede ser malo también, que es mucha exigencia sobre mí. Entonces, nunca me ha pasado nada que no piense, por ejemplo, antes de ir a la Eurocopa, yo pensaba que no era tan difícil ganar una Eurocopa, que a lo mejor para otra persona dice, este chaval está loco. Cuando fui al Mundial, siempre, cada día, que desde que me lesioné decía que íbamos a ganar el Mundial, que estaba clarísimo que íbamos a ganar. Y yo siempre pienso que al Madrid le vamos a ganar y vamos a ganar la Liga. Entonces, yo creo que eso me ayuda mucho a no meter un hat-trick y al día siguiente de venir al vestuario y decir, soy el mejor, no voy ni a entrenar, ¿no? Y entonces, yo creo que esa exigencia que tengo sobre mí mismo a veces es bueno porque te ayuda a levantarte cada día y querer entrenar, y a veces es malo porque llegas a casa y la gente dice, pero juega bien, porque estás así triste.
0: Sincerament, és que sembla que s'hi ha fet una universitat de com afrontar la vida futbolística.
2: I diu això, aquesta part m'interessa molt, de quan es frustra, perquè hem escoltat ja Rafinha diverses vegades parlar de com noten els companys dins del camp que Lamine es frustra quan no marca gol.
5: L'assistència de la triada de Yemi és buscant que Lamine marqui gol.
2: Precisament, el que diu el Lamine és, a vegades, jugo bé i arribo a casa que estic una mica moix perquè... I em diuen a casa, però si has jugat bé, no? Pues jo crec que aquesta autoexigència s'ha de regular, també. Clar, té 19 anys.
0: I un que està picat
5: sí,
0: a
5: gent. Sí, però també és veritat que vull dir que jo crec que aquesta és la mentalitat que ha fet que el Barça guanyi... és una mica anticatalà, no?, en aquest sentit, el que diu Lamine Yamal constantment. Aquí fa dues setmanes estàvem parlant si el Barça havia començat massa bé.
0: I Lamine
5: constantment et diu, jo sé que guanyarem el Real Madrid, jo sé que amb 16 anys vaig a una Eurocopa i no veig que sigui tan difícil, quan és una de les coses més complicades que pot hi haver al món de futbol, i aquesta mentalitat jo crec que és el que ha canviat i ha donat aquest gir, evidentment, junt amb Hansi Flick.
0: Ha xiulat Juan Martínez Munuera, l'àrbitre que pitarà el Barça demà al Pizjuán, per tant ho hem de deixar, però hi havia moltes altres coses que el tu diràs, ens il·lustrarà aquesta nit amb el Gerard Ballera, amb Rafinha i companyia. Gràcies, Gerard, gràcies, Aitor, gràcies. Gràcies, Juan. Gràcies.
4: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
10: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
11: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
12: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
13: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
14: Únic s'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
27: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
28: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
29: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
30: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
31: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
32: Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè, models nous i d'ocasió. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Vine per la Mercè.
33: Nima Fest, aquest dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drive exclusius amb els últims models. Ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú.
34: Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
3: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
6: Més immediat que mai.
3: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
7: RAC1. Tots som 1.
24: Va, que anirem recollint, que ja ha arribat la ballonesta.
5: Aquí. Hola, com esteu?
24: El teu bé, molt bé.
5: Bona tarda, a punt de cap de setmana, no? Ja us veig doncs, aquí.
24: Sí.
8: Tu també?
5: Sí, mira,
8: avui, vas, avui
5: tenim mitja hora. Sí, el cap de setmana arribarà una mica abans.
24: Però és l'espanyol, que no ho heu dit, per variar.
2: Ah, sou unes rates!
0: Sí, ahir, a les 9. Sortim.
5: Sí,
0: ball en directe, però és per RAC1. O sigui, tindreu...
5: Clar, només tenim mitja hora. Sí, l'espanyol...
24: Doncs va, sense perdre més temps...
2: Puta RAC1!
5: Com han deixat, això? Vinga, que vagi bé. Bon cap de setmana, a les 8 en punt. Bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Avui, no ho sé, com dèiem, de mitja hora, abans que comenci l'Espanyol Elx, fins 8:45 repassem l'actualitat que aquest divendres passa de nou per la situació a Ceuta. El campament del Port ja funciona i acull 1.700 persones, però encara n'hi ha moltes que no tenen on passar la nit. Segur que aquest serà un dels temes que posaran sobre la taula els líders polítics espanyols que des d'avui i durant el cap de setmana visiten Catalunya. Tant Pedro Sánchez com Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal seran a casa nostra les properes hores. A banda d'això, l'oposició demana al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que comparegui al Parlament pels errors dels intèrprets de català en el judici de Roger Espanyol. Per la seva banda, la conselleria assegura que ja ha demanat responsabilitats a l'empresa encarregada. Avui també ha generat molt de rebombori totes les novetats sobre el cas Andic. La defensa del fill, però, desmenteix que mai s'interessés per una teràpia consistent en la simulació d'abocar un familiar pel precipici. És el que avui ha publicat La Vanguardia. I en cultura, fa unes hores que ja està en marxa la Setmana del Llibre en Català, amb més de 300 activitats fins al cap de setmana que ve, i també traurem el cap al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on ja està en marxa la gala inaugural. El director alemany, Werner Herzog, rebrà el premi a la trajectòria. Pel que fa al temps, Martí Olivera, som a les portes d'un cap de setmana molt tranquil.
2: Sí, no ha de ploure i el sol serà la protagonista a tot el país. Només es combinarà amb alguns núvols poc importants que no portaran més conseqüències, i la temperatura es recuperarà amb un ambient més càlid al centre del dia, sobretot de cara a diumenge, quan es podrien fregar els 35 graus ja als punts més càlids de Ponent i al sud. Tot i això, les nits continuaran fresques o una mica fredes al Pirineu.
1: De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:02. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: El debat sobre la gestió migratòria a Ceuta es trasllada aquest cap de setmana a Catalunya. Els principals líders polítics espanyols desembarquen a casa nostra en un cap de setmana marcat per la crisi migratòria a Ceuta. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, que han traslladat els actes de precampanya a Catalunya amb aquest debat encès sobre la gestió de la Moncloa a la ciutat autònoma. Avui mateix, de fet, s'ha fet el reallotjament de migrants a un campament.
4: És una instal·lació amb carpes al port que acull 1.700 persones que passaran la primera nit al campament. Ara bé, més de 3.000 n'han quedat fora i han tornat a la zona de platges. El campament provisional ha quedat ple en menys de 6 hores i després de tot un matí de corredisses i molta tensió entre la policia i els migrants. El govern espanyol calcula que en total hi ha uns 10.000 migrants irregulars a Ceuta, el doble dels que havia dit fins ara. D'aquests, 6.000 estarien allotjats en algun dels llocs habilitats per les administracions, la resta continuen al carrer.
1: Tot i el caos, el govern espanyol reivindica que l'operació ha funcionat raonablement bé i que aquesta nit hi haurà, diu, normalitat a la ciutat. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
5: Sí, el govern espanyol atribueix les escenes d'aquest matí a l'efecte crida, que tothom sabia que s'obria el nou campament del port i tothom corria per intentar tenir llit després de 50 nits dormint al ras en platges i places. Moncloa apunta a xifres després de moltes setmanes sense voler-ne adonar. Calcula que hi ha 10.000 migrants a Ceuta de l'onada migratòria d'ara fa un mes i mig. 6.000 estan en campaments provisionals, 1.700 els del port amb la nova infraestructura que des d'avui funciona, i al voltant de 4.000 en poden ser 3.000 o 5.000 que no tenen lloc. A més, també defensa que el campament del port servirà per agilitzar situacions d'identificació i expulsió, si és el cas. Les dades no acaben de quadrar amb el que diu el govern de Ceuta, que insisteix que n'hi poden haver fins a 13.000.
1: I a tot això desemboca en una altra picabaralla política. El PP, que apuntarà un problema de seguretat i no migratori. El govern espanyol li contesta a Alberto Núñez Feijóo, Jordi, que és un irresponsable.
5: Sí, Feijóo ha arribat a dir que Sánchez defensa més la sobirania de Dinamarca sobre Groenlàndia que no pas la de Ceuta amb Espanya, i que l'escena del matí demostra que són delinqüents, no migrants.
6: Que el govern no és capaç de mantenir l'ordre públic en una ciutat espanyola, que no és capaç de fer-ho en els últims 50 dies. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo, aunque sean inmigrantes regulares. Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Estos señores vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5: La respuesta del gobierno español es de Óscar López.
7: Una vez más, una irresponsabilidad y una gravedad y un no saber estar a la altura. Y hasta el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y irresponsable. Alguien que de verdad quiera devolver la normalidad a Ceuta. Alguien que tenga un mínimo de responsabilidad, hoy lo que estaría es deseando que salga todo bien y apoyando a quienes están haciendo esta operación.
5: Des de Moncloa recorden a Feijóo que les expulsions immediates que reclama són contràries a la llei actual.
1: Gràcies, Jordi. Tot plegat el dia que Florentino Pérez ha fet una visita institucional a Ceuta per trobar-se amb el president de la ciutat autònoma enmig de la polèmica per les samarretes de suport arromangades de tres jugadors madridistes. El president blanc ha volgut deixar clar que l'acte d'avui, diu, ja estava previst amb anterioritat abans que s'aixequés tanta polseguera.
3: Lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas. Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles. Os enviamos un fuerte abrazo a todos los ceutíes y deseamos que Ceuta que recupere la normalidad lo antes posible.
1: Tot això només unes hores abans del derbi madrileny que els blancs jugaran aquest diumenge al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. En principi, en aquest cas, sense cap acte previst sobre Ceuta. Com dèiem, tot aquest debat sobre Ceuta tindrà Catalunya com a escenari durant tot aquest cap de setmana, diumenge, i desembarquen els principals líders polítics espanyols, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El president espanyol serà a la Festa de la Rosa i el popular participarà en un acte a Badalona, Laia Colomer.
8: Sí, dos actes que més coincidiran pràcticament en horari. Pedro Sánchez assistirà amb Salvador Illa a la tradicional Festa de la Rosa, a la Pineda de Gavà, on s'hi esperen milers de militants i simpatitzants socialistes, mentre que a Badalona hi haurà unes 6.000 persones a l'acte amb Alberto Núñez Feijóo, Alejandro Fernández i Xavier García Albiol. El secretari general dels Populars Catalans, Juan Fernández, diu que serà una exhibició de múscul, n'ha parlat a Doscat.
9: Demostrarem la força del Partit Popular de Catalunya, que és un partit que està creixent aquí a Catalunya i que hi ha molta gent disposada no només a votar-nos, sinó a donar la cara per nosaltres cada vegada més, i jo crec que és important que donem aquesta imatge de força, perquè a Catalunya som l'alternativa al socialisme i al nacionalisme.
8: Això després que avui ja hagi estat a Catalunya el líder de Vox, Santiago Abascal.
1: I, per cert, que Guanyem Badalona ha denunciat l'alcalde Xavier García Albiol a l'oficina antifrau per apropiar-se d'un acte històricament popular. És la Festa de les Migues, que es farà aquest diumenge i on, com dèiem, hi haurà Núñez Feijóo. La formació explica que l'esdeveniment l'organitzaven tradicionalment algunes entitats veïnals, però el 2019 es va perdre. Albiol la va recuperar al maig i ara asseguren que l'ha convertit en una mena de míting polític. També estudien portar l'alcalde a la Fiscalia Anticorrupció per un possible delicte de malversació. El judici de Roger Espanyol i els greus problemes de traducció escalen al Parlament. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, pel desgavell i també per les errades dels intèrprets. També s'han encaixat les defenses i les entitats sobiranistes. La conselleria assegura que ja ha demanat explicacions a l'empresa encarregada d'aquestes traduccions.
4: Durant el judici, diversos advocats han volgut preguntar en català els testimonis, entre ells desenes d'agents de la policia espanyola que van actuar durant el referèndum. En alguns casos han hagut d'acabar desistint davant de situacions com aquestes.
10: Una decisió excepcional.
11: Por eso lo que es una decisió opcional.
10: Excepcional.
11: Excepcional. ¿Sabe usted lo que hacía? Es...
12: El lesionado.
11: ¿Sabe usted lo que hacía el señor español cuando estaba...
12: Cuando recibe el impacto cuando de la bala.
11: ¿Se utiliza para disparar o cómo es?
12: No, es ver, eso.
11: No siento bien.
4: El Centre Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC han emès un comunicat en què denuncien la vulneració de drets lingüístics durant el judici i Esquerra, els Comuns i la CUP demanen a la consellera que apliqui mesures correctores i solucions estructurals. De moment, Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir què ha passat i demanar-li que ho corregeixi de cara a les properes sessions.
1: L'altre gran tema del dia en l'àmbit judicial és, sens dubte, el de Jonathan Andic. La seva defensa nega de totes que el fill del fundador de Mango s'interessés per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. És la informació que publica avui La Vanguardia i que provoca, doncs, un altre gir de guió, l'enèsim, en el cas de la mort d'Isaac Andic. El diari explica que aquesta informació la va portar als Mossos una professora d'anglès, amiga de la terapeuta de Jonathan Andic. Més detalls, Eudal Martínez.
13: Segons el relat de la professora, l'amiga li va explicar que el tractament estava pensat per un altre pacient amb esquizofrènia que odiava la seva mare. La terapeuta volia portar-lo a un precipici, dir-li que s'imaginés que ell era la mare i demanar-li que l'empentés. Creia que així s'adonaria que realment no volia matar-la. Va afegir que quan Jonathan Andic es va assabentar d'aquesta teràpia, s'hi va interessar molt i fins i tot va demanar presenciar la sessió. Explica també que va ser ella, la professora, qui li va descobrir la ruta a Montserrat només una setmana abans de la mort d'Isaac Andic. La defensa de Jonathan Andic nega qualsevol relació amb aquesta mena de teràpies i lamenten que encara no els han notificat el contingut d'aquest testimoni. Denuncien que això minva el dret de la defensa de l'investigat i que la informació apareguda avui torna a vulnerar la seva presumpció d'innocència.
1: Sí, com sigui, els experts en psicologia deixen clar que aquesta mena de pseudoteràpies de xoc no tenen ni cap ni peus. N'han parlat la degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Dolors Líria, al Món RAC1, i també el catedràtic de Psicologia de la UB, Antoni Andrés Pueyo, en aquest cas el Versió.
14: Això no té cap sentit ni es pot considerar de cap de les maneres una teràpia. No existeix una teràpia que faci posar a un pacient al bord d'un precipici.
15: I compleix tots els que són els requisits mínims que hauria de tenir un tractament psicològic, que és la manera habitual, com diem, una teràpia psicològica té una sèrie de requisits que la informació que s'ha donat les incompleix gairebé totes.
1: I recorden també que la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Ludewald, no està col·legiada ni a Catalunya ni a l'Estat. Avui, però, de l'àmbit judicial, encara destaquen dos noms propis més. El primer, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que nega que truqués a un narcotraficant per demanar-li droga. Viñuales ha volgut sortir aquesta tarda al Pas amb un comunicat de la informació avançada pel mitjà digital Porta Enrere. L'alcalde no donava de citat a la interpretació que fan els Mossos d'Esquadra d'una trucada punxada de fa 9 anys entre ell, quan treballava com a advocat abans de ser alcalde, i un home acusat de tràfic de drogues.
4: Rubén Viñuales argumenta que la conversa amb el narcotraficant es va fer estrictament en el marc de la relació professional entre un advocat i el seu client. Assegura que no comparteix en absolut la interpretació que van fer els Mossos d'Esquadra de la conversa. La policia va concloure que Viñuales va trucar per demanar-li droga a l'acusat. La conversa va transcendir fa pocs dies en el judici fet a Tarragona. Viñuales assegura que el jutge instructor no va trobar cap fonament en la interpretació que en fa la policia. Recorda el mateix comunicat que no l'han citat a declarar com a investigat ni tan sols com a testimoni. L'alcalde ha anunciat accions legals per defensar la seva imatge i honor.
1: I el segon nom propi, sense moure'ns de Tarragona, és l'exalcalde socialista Josep Félix Ballesteros. Avui ha començat el judici del cas Inipro per presumpta corrupció al voltant del grup municipal del PSC en l'època que ell manava la ciutat. Després de més de 13 anys d'instrucció judicial, finalment avui han segut al banc dels acusats el mateix Ballesteros i 8 persones més, entre ells un dels homes forts del partit i també dues exregidores des de Tarragona, Esteve Giral.
16: La Fiscalia demana penes de presó de fins a 5 anys per Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pellegrín, i per Gustavo Cuadrado, aleshores cap de gabinet de l'alcalde Ballesteros i ara encara un dels homes clau dels socialistes al Camp de Tarragona. La CUP, que exerceix l'acusació particular, eleva la petició de penes fins als 13 anys. La suposada trama hauria desviat prop de 276.000 euros de diner públic per acabar contractant persones afins al PSC. L'objectiu, encobert, millorar la imatge pública de aleshores alcalde Ballesteros i captar vots pel PSC a Tarragona. Josep Félix Ballesteros, ja retirat de la política des de fa uns quants anys, ha defensat avui de nou la seva innocència.
17: Per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
16: El judici reprendrà ara el 2 d'octubre amb les primeres proves testificals i s'allargarà fins a finals de novembre.
1: Menys d'un minut per arribar a un quart de nou, el govern espanyol allargarà el pla de xoc contra la multireincidència a Catalunya. La Moncloa assegura que el reforç judicial ha fet caure en picat la saturació dels jutjats i per això mantindrà les noves unitats judicials. Ho ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president Salvador Illa. Més detalls, Adrià Santasusagna.
18: Des del 2024 hi ha un tercer jutjat de guàrdia i 4 jutjats penals de reforç. Aquests continuaran perquè han ajudat a rebaixar la pressió i la lleu de feina que s'anava acumulant. Per exemple, el 2025 es van fer més de 1.300 sentències que el 2024 i aquest any ja s'han publicat més sentències que en tot l'any passat. A més, els temps d'espera per marcar judici han caigut dels 8 mesos als 10 dies. Bolaños diu que el pla ha funcionat.
19: Podemos decir con orgullo que La seguridad es un valor progresista, es un valor que garantiza la convivencia, es un valor que garantiza la seguridad y, por tanto, es un valor público que se consigue gracias a políticas públicas, a más funcionarios, a más medios humanos y materiales y a mejores leyes para abordar este problema.
18: Encara sobre justícia, els exàmens de les futures oposicions de jutges es faran a Catalunya i s'obriran 50 noves beques perquè hi hagi més oportunitats per estudiar la carrera.
1: I en successos ho acabem de saber, a Vidreres, a la Selva, els Mossos han detingut aquesta tarda un menor per un presumpte cas de violació.
4: L'agressió s'hauria comès el 12 de setembre al migdia. La dona, de 22 anys, havia sortit a córrer i l'home la va assaltar amb una falç i després la va violar. El jove té 17 anys i ja ha passat a mans de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ho està investigant.
1: També s'acumulen les denúncies contra el fisioterapeuta lleidatà detingut a Juncosa, les Garrigues, acusat de fer tocaments a diverses clientes, en suma 6.
4: Els Mossos el van arrestar per 3 casos que havien arribat, però des que el cas ha tingut ressò han aparegut 3 presumptes víctimes més. Les dones asseguren que s'hauria excedit amb els massatges fent-los tocaments als pits i a les zones genitals. El fisioterapeuta té 30 anys i també feia d'entrenador personal en diversos pobles de Ponent. Tot i que el van arrestar dimarts, l'endemà el van deixar en llibertat amb càrrecs. La causa continua oberta.
1: A tot això, els Mossos investiguen la mort d'un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. El seu company de cel·la l'hauria matat de nit i sense cap arma blanca.
4: Poc després de les 11 de la nit, un intern va avisar als funcionaris que hi havia una baralla. Segons el Departament de Justícia, res feia pensar que els dos presos fossin incompatibles. El sindicat penitenciari SICAP informa que, en arribar a la cel·la, els treballadors van trobar la víctima estesa a terra i amb un llençol lligat al coll. El sindicat denuncia que la inseguretat a les presons està creixent i demana destituir el director general d'Afers Penitenciaris.
1: I a Cistella, a l'Alt Empordà, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 84 anys que tenia més de 1.500 plantes de marihuana. També investiguen si ell i el seu còmplice, de 75 anys, van talar pins per crear la plantació.
4: La policia buscava les plantes des del juliol i les van trobar a tocar d'una masia en una zona boscosa. Sobre el terreny, els agents van detectar que havien mogut la terra i s'havien talat arbres. La investigació per esbrinar si ho havien fet l'home i el seu còmplice continua ara oberta o investiga un jutjat de Figueres.
1: I 17 minuts, ha estat una tarda realment complicada a les carreteres, amb cues quilomètriques en diverses vies. Els principals problemes s'han concentrat a la P7 a Cerdanyola del Vallès a causa d'un accident, però també hi ha hagut retencions que encara s'allarguen a la mateixa autopista, a la Roca del Vallès, a la C58 a Montcada i Reixac, també a les rondes de Barcelona, o a l'AP2, que s'ha tallat durant una estona en tots dos sentits, també per un accident. I a tot això, Aena arrenca les obres en una de les pistes de l'aeroport del Prat. Els treballs obligaran a operar amb una sola pista durant almenys 10 dies a finals de novembre. Les aerolínies s'hi hauran d'adaptar perquè es limitarà també el nombre de vols. S'hauran de fer 1.441 operacions menys.
4: Afectarà el 15% dels avions del 16 al 26 de novembre. Algunes companyies han hagut d'avisar els seus clients que ja havien comprat bitllets per volar aquells dies de més afectació perquè el vol s'havia anul·lat arran d'aquesta reducció de capacitat operativa. Les obres seran per construir una nova sortida ràpida a la pista creuada de l'aeroport. Això permetrà que els avions abandonin la pista més ràpid i, per tant, es reduiran les esperes en vol, les maniobres i el temps de rodatge. Aena assegura en un comunicat que aquesta actuació no té res a veure amb l'ampliació del Prat i que, de fet, no s'incrementarà la capacitat. Només permetrà un ús, diuen, més eficaç de les pistes.
1: Doncs en aquest sentit, els comuns fan pinya per oposar-se frontalment a l'ampliació de l'aeroport. Aquest matí, la plana major del partit s'ha reunit al Prat de Llobregat i ha anunciat una ofensiva a Catalunya, Madrid i a Brussel·les per aturar les obres. De fet, no descarten fins i tot portar-ho als tribunals perquè consideren que l'ampliació és contrària a la normativa europea. Recordem que aquesta setmana el Consell de Ministres ha aprovat la primera gran inversió a la infraestructura. Justament aquest diumenge hi ha convocada també una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta té el suport de 210 entitats. I el Departament d'Empresa i Treball preveu que les exportacions catalanes a l'Índia es dupliquin els propers 5 anys i passin dels 652 milions d'euros als més de 1.200 milions. Entre els sectors que hi busquen augmentar les vendes hi ha el vi, el cava i l'oli d'oliva. El conseller Miquel Samper viatjarà els propers dies a Nova Delhi. Serà el primer viatge oficial que fa el govern a aquest país des del 2013. 10 minuts per arribar a 8:45. La síndica de Greuges proposa un pla de mesures de 35 mesures per posar fi al sensellarisme en 9 anys. L'objectiu és treure del carrer i dels assentaments les gairebé 7.000 persones que ara mateix dormen al ras a Catalunya. De moment, el govern s'ha compromès a donar 30 milions d'euros més als ajuntaments per fer-hi front. Però la síndica diu que amb això no n'hi ha prou i reclama a la Generalitat que blindi una partida fixa als pressupostos. I en marxa a aquesta hora la Setmana del Llibre en Català, que aquesta tarda ha donat ja el tret de sortida. És una de les grans cites literàries del país que aquest any s'instal·larà al Passeig Lluís Companys de Barcelona fins al 27 de setembre, Maria Cusó.
20: Amb el lema Molt per veure, molt per llegir, la setmana programa més de 300 activitats per tots els públics en més de 300 expositors. Després de l'èxit de l'edició de l'any anterior, que va plegar més de 100.000 persones, aquest any la festa s'amplia també al País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. En parla la directora de la setmana, Cristina Domènech, en declaracions al Món RAC1.
21: Doncs el que pretenem realment que doli la festa, no?, i que algú de Tremp o de Figueres o de Reus pugui celebrar també la setmana a la seva manera, que vagi a la seva llibreria o vagi a la seva biblioteca. Al final són uns dies que és l'excusa per parlar de llibres en català. Ens és igual que sigui el Lluís Companys o que sigui una altra part del país, no?
20: Llúcia Ramis, Oriol Mitjà o Francesc Torralba són alguns dels autors que participaran enguany a la Setmana del Llibre.
1: Això a Barcelona. Mentrestant, el Festival de Cinema de Sant Sebastià ja ha arrencat. A aquesta hora, de fet, s'està fent la gala inaugural amb el lliurament del Premi a la Trajectòria al cineasta alemany Werner Herzog. El director de grans clàssics del cinema, com Fritz Carraldo, és una de les grans estrelles que desfilaran per la catifa vermella durant els propers 10 dies. També hi seran Brad Pitt, Penélope Cruz o Naomi Watts. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Adrià García, bon vespre.
22: Bon vespre. Als seus 84 anys i després de 6 dècades de carrera, Herzog es nega a veure el Premi Donostia com una invitació a mirar enrere. Diu que no vol fer balanç i que encara té corda per estona.
23: Rebre un premi com aquest no em fa mirar enrere. Per mi dilluns hi ha feina per fer. Tornem a treballar, tornem a rodar. No em paro gaire a pensar quantes pel·lícules he fet ni quin tipus de cinema he creat. Estic molt centrat en el que he de fer ara.
24: But I have to do now.
22: Amb la mirada posada en el futur, també ha fet una crida als joves perquè es rebel·lin contra els algoritmes i ha demostrat que ell no s'atura a Sant Sebastià i ha presentat la seva nova pel·lícula, Bucking Fastard, al costat d'Orlando Bloom.
1: I aquest any el cinema català torna a tenir un paper protagonista a Sant Sebastià amb una trentena de produccions. Albert Serra, que és al darrere de dues, en una entrevista a RAC1, el cineasta admet que encara té una espina clavada. Vol fer, diu, algun dia un musical.
25: Totes les comèdies musicals donen alegria, són divertides, vull dir, tenen una lleugeresa i tenen una cosa que és molt artificiosa i al mateix temps pot arribar a ser, amb el meu estil, molt orgànica i molt hiperrealista. Saps? I crec que tinc coses a dir en aquest gènere. Tinc idees que no ha fet ningú.
1: De moment s'hi ha acostat amb Ser Moment de Mavi. És l'enregistrament d'un concert en directe d'Ingrid Kevain que s'ha projectat aquesta tarda. I a Madrid, d'aquí a pocs minuts, arrenca un dels concerts més esperats, la primera de les 12 actuacions que hi farà Shakira. Porque cuando me miras es agua la boca, calma mi seta que estás aquí. A partir d'avui fins l'11 d'octubre, la colombiana, que reunirà més de 600.000 persones al Macondo Park, una ciutat efímera que la cantant ha aixecat al barri de Villaverde amb diversos espais i equipaments. Anem cap allà, Roger Perciba, bon vespre.
26: Bon vespre, i tot aquí a Macondo Park, un espai construït expressament per aquesta gira de Shakira. El nom, evidentment, està inspirat en el Macondo de Márquez, un espai que va molt més enllà d'un escenari de concert. Ofereix 30 hectàrees, escenaris alternatius, tallers de moda, gastronomia, marxandatge, patrocinadors, cultura colombiana, una llibreria per la canalla, museu, diferents espais perquè el públic pugui passar aquí bona part del dia abans del concert, gastant calés, evidentment, però també fent cultura. L'impacte econòmic d'aquest concert de Madrid de Shakira es podria situar entre els 150 i els 200 milions d'euros. Només en la venda d'entrades es calcula que podria ingressar 90 milions d'euros. Shakira arriba aquí a Madrid en el millor moment comercial de la seva carrera, només 3 anys després d'una ruptura personal que va convertir també en matèria musical. Va sortir el Patí Pos Como Tu amb Bizarrap, van venir els problemes amb Hisenda ja resolts i des del febrer de 2025 la gira mundial Les Mujeres Ya No Lloran és la gira més taquillera de la història d'un artista artista llatí, una gira que podria superar els 800 milions d'euros d'ingressos i que ara comparteix Madrid amb la seva residència europea durant els pròxims 4 caps de setmana.
1: Gràcies, Roger. Com dèiem, això a Madrid, però encara amb música a casa nostra, d'aquí a poc més d'una hora, a 9:45, Muxca actua al Parc del Fòrum. En el marc del Festival B, que durant tot el cap de setmana acollirà noms com Maria Arnal, Alosa, Young Beef i Guitarrica de la Fuente, que avui ha estrenat la cançó La Nieve. Mira, un dels temes de la banda sonora de La Bola Negra, la pel·lícula, recordeu, que representarà Espanya als Premis Òscar. La produeix, en aquest cas, Raúl Fernández Refri. I qui també té música nova és Arnau Ballbé. Bateria de Manel, que ha publicat aquest Tortuga, el primer avançament del disc que publicarà a principis de l'any que ve. I Miley Cyrus, que ara es fa dir només Miley, ha estrenat Bass Perfects. És el desè àlbum d'estudi de l'artista, són 10 temes amb un estil més fosc i electrònic del que havia fet fins ara. I acabem amb el repàs del temps. Martí Oliveres, bon vespre.
0: Bon vespre.
1: Com pinta aquest cap de setmana? Es pot guardar o no el paraigua?
0: Doncs sí, en principi sí, tranquil·litat, torna el sol. De fet, aquest cap de setmana, moltes estones de sol, si tenim alguns núvols poc importants, sense més conseqüències, en principi no ha de ploure, i les temperatures tornaran a tirar cap amunt. Al migdia tornarà a fer calor, per bé que les nits, això sí, per fi continuaran més fresques i fins i tot una mica fredes al Pirineu.
1: Gràcies, Martí, bon cap de setmana.
0: Igualment,
1: que vagi bé.
0: Bona nit.
1: Doncs fins aquí aquesta versió de Butxaca del 9C. Ara us deixem amb l'Espanyol juga a RAC1 avui contra l'Elx. I tornem dilluns. Bon cap de setmana.
2: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
6: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
24: I supem a les millors taules del món.
27: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem barri i fem pinya.
29: I fem i no deixem de fer.
30: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
31: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
32: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
33: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
4: Potser aquesta?
8: No, els pistatxos, diu Pasco.
5: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
4: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra...
9: M'agradaria sa memòria.
5: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què?
4: Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
4: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
4: Maria Jaume.
5: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
11: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veòlia.

0: Bona nit a tothom. Passa un minut de 9:15, és a dir, en queden 29 perquè siguin les 9, l'hora prevista perquè comenci el partit de la 7a jornada, primera divisió, entre l'Espanyol i l'Elx. A Cornellà al Prat obre aquesta 7a jornada l'equip de Manolo González, situat ara mateix 8è a la classificació, amb 7 punts. Avui rep la visita del Cué de primera. L'Elx, amb 2 punts, encara no ha aconseguit cap victòria en aquesta lliga. 2 empats i 4 derrotes pel rival avui dels blanquiblaus a Cornellà al Prat. L'Espanyol que ve de perdre 2-1 al camp del Rayo Vallecano, amb una molt mala primera part de l'equip blanquiblau jugant a Butarque. A casa, una victòria, un empat i una derrota, de moment, en els 3 partits que ha jugat com a local. Fora de casa, l'Elx, 2 empats i una derrota. De fet, els 2 punts que suma els ha aconseguit, això sí, lluny del Martínez Valero. La temporada passada va haver-hi victòria de l'Espanyol, 1-0 a Cornellà al Prat, amb gol de Carlos Romero. Els precedents parlen de 13 victòries de l'Espanyol a primera divisió, 7 empats i 2 victòries de l'Elx. Amb aquests ingredients, Espanyol-Elx per obrir la 7a jornada abans de la mega aturada. Per seleccions estarem 20 dies sense futbol de primera, per tant, faria bé l'Espanyol de sumar una victòria i anar-se'n tranquil en aquesta aturada amb 10 punts a la classificació. A Cornellà al Prat, amb l'Edu de Batlle. Hola, Edu, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Una temperatura agradable avui, per la pràctica del futbol, que diuen aquells.
1: Si estàs fora de la cabina de RAC1 en aquest estadi, perfecte, temperatura perfecta. Si estàs a la cabina, acabarem amb pulmonia, tots plegats, perquè tenim l'aire condicionat a temperatura de Stalingrad al novembre. Però sí, temperatura, mira, ara te l'estic mirant a l'exterior, que copidavem estar en 26, aproximadament, menys i tot. 23.
0: Perfecte, doncs bona temperatura, veurem si bona entrada també, que l'horari és així com sempre un pèl estranyot, divendres a les 9, però vaja, últimament els 30.000 gairebé els tenim cada dia, cada jornada, Cornellà al Prat, Edu.
1: Sí, mira, alguna cosa, el nas em diu, Xavi, que avui costarà arribar als 30, que avui, vaja, jo crec que no hi arribarem. No em preguntis per què. Deu ser perquè jo he vingut un parell d'hores abans, com sempre, he arribat aquí 6:45, gairebé les 7, i he vist menys volum de gent del que és habitual. És veritat que és laborable, com tu dius, és veritat que no és un dissabte ni un diumenge a les 9, però no ho sé, alguna cosa em diu que avui costarà acostar-se als 30. Jo crec que avui entre 25 i 30. No sé com anirà la forquilla, però dubto, m'estranyaria positivament que superéssim o arribéssim als 30.
0: Quin 11 treu Manolo González? Amb quin 11 surt avui a jugar contra l'Elx?
1: Doncs un 11 curiós.

0: de lateral. Però finalment el lateral titular avui a l'Espanyol és José Ángel. Qui és José Ángel? Es preguntarà la gent. Doncs bé, és un nano del planter, lateral dret natural, de 20 anys, que avui debuta primera, és de Huelva, és andalús, va arribar al club fa un parell d'anys, sí, un parell d'anys, de juvenil, procedent del Recre. Ha anat convocat, ha jugat a la pretemporada i ha anat convocat en tots els partits fins ara, però debutarà avui com a titular, debutarà avui a primera divisió amb l'Espanyol. José Ángel, lateral dret. Unai Núñez i Cabrera, els dos centrals. Roger Hinojo, lateral esquerra. Doble pivot per Urco i Edu Expósito. Línia de 3 al davant amb Àlex Calatrava a la dreta, Brian Zaragoza a l'esquerra i Javi Hernández a la mitja punta. I el davanter és l'internacional Roberto Fernández.
1: Senyor, per la convocatòria de Luis de la Fuente, el Roberto s'ha estat l'escollit i, per tant, debutarà, vaja, veurem, esperem que sí, en un dels quatre partits, com a mínim, que té la selecció espanyola de Lliga de les Nacions com a internacional absolut. Ha estat sub-21, però no de manera absoluta, i avui ha entrat a la llista de convocats, per tant, un dia avui feliç pel davanter, per un dels màxims golejadors de la Lliga espanyola, 6 gols de moment en les 6 primeres jornades de Lliga a primera divisió. I déu-n'hi-do, talent en aquesta zona de mitja punta, amb Calatrava, amb Javi Hernández i amb Brian Zaragoza, avui l'Espanyol per darrere de Dan Roberto. Per tant, a la banqueta, Riedel, que és un dels damnificats, juga avui Unai Núñez al costat de Cabrera. Qui més té la banqueta, Manolo, Edu?
0: Dos porters suplents, Àngel Fortuny i Llorenç Serret, a més de Hartmann, Pol Lozano, Pere Milla, Derkusic, Marcos Fernández, Moscardo, Dolan, Bausa i una estrena a la convocatòria. Víctor Mullerat. Futbolísticament l'anomenen o Mullerat o Muller. És un nano de 18 anys, extrem, pot jugar a qualsevol de les dues bandes, normalment juga per l'esquerra, tot i ser dretà. És del filial, ha començat molt bé la temporada amb el filial de Sergio García i té 18 anys. S'estrena en una convocatòria Víctor Mullerat.
1: Aquest és l'11 i la banqueta de l'Espanyol, amb qui surt a jugar el cué de primera, l'Elx, avui a Cornellà al Prat, Edu.
0: Amb Dituro a la porteria, 4 en defensa, Sangaré lateral dret, 2 centrals Víctor Chust i Redondo, lateral esquerra Revivo, Roy Revivo, que pels que ja, com em passa a mi, mireu el mòbil una mica de lluny o necessiteu ulleres de prop, és el fill del mític Revivo del Celta, de Jaime Revivo. Doncs bé, el seu fill ara és lateral esquerre, juga a l'Elx. Doble pivot per Morcillo, futbolista català, l'ex del Sabadell, Javi Morcillo, i Gonzalo Villar, línia 3 al davant, amb Cepeda a la dreta, Valera a l'esquerra, Lemar, l'ex del Girona, a la mitja punta, i al davanter Ferninho.
1: Doncs tot situat, ens falta saber qui xiula avui al camp de l'Espanyol.
0: Doncs un col·legiat basc, que es diu González Esteban, ja el coneixem de fa temporades a primera, que estarà assistit al bar per Figueroa Vázquez.
1: Hola, Albert Ferran, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. És un divendres intens, esportivament parlant, futbolísticament, però també a nivell poliesportiu. Tenim peca variada avui,
2: Sí, sí, la veritat és que és un divendres molt i molt entretingut, començant, per exemple, pel partit del Barça femení al camp de l'Alavés, arribant a l'equador del partit, arribant als últims minuts de la primera meitat, i el Barça està guanyant 0-2 amb els gols de Graham Hansen i de Sidney. Per tant, tot i les dificultats dels primers minuts, el Barça encarrilant una nova victòria, se situaria líder, continuaria líder de la categoria. A segona ha arrencat el partit, el primer partit de la jornada, i ja guanya l'equip local, el Albacete 1, Córdoba 0. Tenim bons partits del futbol internacional, per exemple, està jugant el Bayern des de 8:45, Bayern 0, Unió Berlín 0. I a les 9 comença el partit del Chelsea a la Premier, al camp del Brentford. A les 9, Brentford-Chelsea. També juga un dels co-líders de la Lliga Francesa, el Mónaco, que rep el Lens a 9:45. En marxa la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Està jugant el CatGas Energia Santa Coloma a la pista de l'Oparrulo. Últims 13 minuts, de moment perdent el CatGas 3-2. A les 9 juga el Barça, al Palau, contra el Peñíscola. Aquesta és, com dèiem, la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. I pendents de la Supercopa Europea de bàsquet, aquesta nova competició que s'ha creat, que està jugant el Real Madrid, últims 8 minuts i mig del darrer quart, Dubai 63, Madrid 66. El Dubai de Xavi Pascual contra aquest

0: Nou Madrid, de moment, molta igualtat, tot i que el Dubai s'ha avançat i el primer quart guanyava de 13-14 punts com a màxima diferència. El Madrid ha revertit la situació i ara mateix tot obert en aquests últims 8 minuts i mig. L'Olympiacos, abans, en la primera semifinal, ha superat el Fenerbahçe per 92-90.
1: Hola, Dani Solsona, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: T'agrada aquest 11 amb l'aparició de José Ángel al lateral dret i amb l'aparició ja com a titular de Brian Zaragoza al perfil esquerre de l'atac blanquiblau?
2: Sí, són les novetats. Veurem quin és el rendiment que pot donar a José Ángel. No el conec bé, però avui tindrà segurament davant un jugador que és rapidet i que juga bé com és Valera. Veurem defensivament i després si té alguna opció de pujar. I en el cas de Brian Zaragoza, doncs que jo aquests partits, aquests minuts que ha anat entrant, ha fet alguna coseta, però jo encara no el veig al 100%. Veurem si estan al 70 o al 80, llavors ja ens serveix. I per l'altra banda, a banda dreta, Calatrava, que feia, si no em dius el contrari, dos partits que no era titular.
3: Ara mateix t'ho confirmo. Mira, Calatrava no era titular.
2: Sembla que dos partits.
3: Correcte. Va ser titular als quatre primers partits de Lliga. L'últim va ser aquí contra el Sevilla. El van substituir al minut 59. Des de llavors ha jugat dues estonetes, tant a Pamplona com a Leganés. 24 minuts a Pamplona, un quart d'hora a Leganés.
2: Sí, bueno, Calatrava té bon peu. A mi sempre m'ha agradat aquest tipus de jugador, perquè sempre he comentat que és un jugador diferent de la resta de companys. Veurem si aquesta posició de banda dreta, que ell normalment se'n va cap a, té tendència a anar cap al mig, aquest espai que quedarà buit, si José Ángel té aquesta capacitat, que jo la desconec de moment, té la capacitat de poder pujar i ser una mica profund, eh? Però això ho anirem veient al llarg del partit.
1: Tenim un lot bataller en joc amb el partit de l'Espanyol contra l'Elx, aquest lot magnífic amb 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat que en refira el bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller. El pernil Gran Reserva Bataller, el 10 dels pernils, descobreix el sabor que marca la diferència. Alineació d'aquest divendres.
0: Ara.
1: Va, de les millors carnisseries. Carns i pernils Bataller. La carnisseria sí. Patri a Bagà. Serra Xarcuters Esparreguera. I F. García Xarcuteria a l'Hospitalet. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. 17 minuts i les 9, 17 minuts i comença Cornellà al Prat, la setena jornada de Lliga Primera, i ho fa amb un Espanyol Elx. Ara tornem.
4: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es. RAC 1.
1: Aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça, amb Fontlipou i companyia. I després... megaturada fins al 10 d'octubre.
5: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: RAC 1. Tots som un milió.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 16 minuts i les 9 i arrencarà aquest Espanyol Elx de l'Elx, a qui hem vist recentment fer patir el Madrid a la segona part i perdent a última hora contra l'equip de José Mourinho. Ahir deia Manolo que això dels números i que 5 ho és i que la classificació a la sisena jornada de venir a dir que diu moltes mentides, que tampoc no ens en refiem gaire. Del que li has vist, Dani, té raó Manolo, és a dir, no ens en refiem molt que avui visita el Cornellà al Prat.
2: Sí, sí, li dono la raó, eh? Podríem parlar, ja comencem i portem molt poc de campionat. Partit trampa, eh? Perquè juguen bé a futbol, a l'Elx, intenten jugar des de la porteria, passa pels defensors, s'obren, tenen jugadors de bon toc, són molt atacants. És veritat que els penalitza molt el fet de que si en algun moment s'equivoquen, i s'equivoquen segurament més del compte en defensa, doncs l'equip rival es pot aprofitar d'això. De fet, els hi han marcat gols en tots els partits. No ha deixat la porteria a zero, si no ho he mirat malament, en cap partit. Però ells també després en atac tenen jugadors que són capaços de poder-te marcar gols i juguen bé a futbol. Ara, l'Espanyol ha d'estar molt precís, ha d'anar, si va a pressionar, ha de pressionar bé tot el grup, i si aconsegueix que els defensors facin aquestes errades o centrals, doncs ahir queden bastant tocats perquè els hi marquen molts gols. A part del Barça, que li va marcar 5, el Madrid n'hi ha marcat 3, estic parlant de memòria, el Racing 3, el no sé quin altre equip també li va marcar 3. Vull dir, és un equip que encaixa molt, i sobretot per això, perquè defensivament volen treure la pilota tan jugada, que a vegades no cal. A vegades dèiem, és que Eder Sarabia ja va a tope, i jo crec que aquest encara el supera, eh?
3: Mira, l'Elx va començar la Lliga empatant a Riazor, després 0-5 del Barça allà al Martínez Valero, van perdre 3-2 a Santander, gairebé aixequen un 3-0, 2-3 contra la Reial Societat, perdent al final, que anaven 2-2 i amb 10 la Reial, amb un gol de Sučić. Van empatar 1-1 a Sant Mamés i l'altre dia contra el Madrid 2-3. Per cert, que no ho he dit, que a la defensa ells hi tenen Revivo, el fill d'un mític exjugador de la Lliga, del Celta. Bé, hi ha un central que és Federico Redondo, que és el fill de Fernando Redondo. Sí, per tant, tenen dos nepofutbolistes a la defensa, dos fills d'exfutbolistes famosos.
1: L'altre dia en el partit contra el Madrid em sembla que era que repassàvem, que era un equip amb molts fills de, perquè encara en vam treure algun altre.
3: Marc Aguado,
1: sí. Niño, crec que també era fill d'algú, perquè després sí. Ens va escriure l'Edu Castro, entrenador del Benfica d'hoquei patins, i el que tenen un neto a la banqueta, em sembla.
3: Neto, sí.
1: Un neto que és fill de l'entrenador del Barcelos d'hoquei patins.
3: Ah, mira.
1: Vull dir que té... Sí, tenen Niño, pares esportistes, uns quants.
3: Niño, jo crec que el pare era... No era Fernando, també? Fernando Niño? Són un central dels anys 90 que es deia Fernando Niño. I el fill es fa difer.
2: No el recordo. Fernando ara Niño no el recordo.
1: Sí, sí, té molts fills de l'Elx a la seva llista.
2: Sí, si no ets fill d'algú...
1: Sí, ja malament, Rai.
2: No et fitxen, eh?
1: Si tothom és fill d'algú, vull dir de fills d'esportistes i de futbolistes en aquest cas. I ho deies abans, Edu, Roberto convocat per la selecció espanyola absoluta, que segur que és una alegria immensa per ell, sentint-lo l'altre dia, que deia que era un somni. Javi Hernández a la Sub-21, ha estat un matí profitós a nivell de seleccions per l'Espanyol.
3: Sí, ha rebut premi al conjunt blanc i blau, bàsicament aquests dos futbolistes, que jo crec que són dels més destacats d'aquest inici de temporada. Roberto, sens dubte, mitja dotzena de gols, 6 gols en 6 partits. Estava entre ell i un parell de candidats més, Carlos Espí o Camello del Rayo, que també estan fent força gols, però així debutarà. Roberto és era un habitual a la Sub-21, no és la primera vegada que es posa la samarreta de la selecció espanyola, però sí que és veritat que encara no ha debutat amb l'absoluta, ara sí que ho fan una convocatòria. I Javi Hernández s'estrena la convocatòria de la Sub-21. Hi havia un parell de jugadors més de l'Espanyol que treien el cap per allà, que podien tenir opcions. Roger Hinojo, per exemple, que també està rendint a un bon nivell, el que passa és que el lateral esquerre hi ha més competència en aquesta selecció Sub-21. Per cert, confirmat, el pare de Ferniño era Fernando Niño, que va jugar al Xerès, al Mallorca, i es va retirar precisament a l'Elx. Era un central.
1: Roberto, Dani, qui ens ho hagués dit segurament la temporada passada i ara de cop en aquest mes d'octubre veurem si debuta, que esperem que sí, que crec que algun efecte contractual té, no?, un debut de Roberto amb la selecció espanyola a nivell de clàusula, veurem si acaba passant o no, però vaja, aquí ens anava a dir la temporada passada que veuríem Roberto a l'absoluta espanyola, Dani.
2: Sí, ara mateix estic una mica amagat després de la temporada passada. No, és veritat, que ha millorat i sobretot, clar, si marques gols, escolta, és el que sempre hem comentat, jo he comentat, molt bé, és que és un jugador que treballa molt, que es baralla molt, que per l'equip va molt bé, que per jugadors de segona línia es poden aprofitar d'aquest treball que fa amb els defensors, aquesta pressió que va quan el porter té la pilota i fa aquesta cursa de 30 metres per anar... Tot això està molt bé, però si no marques gols al final no vas a la selecció. Entens? I aquest any, doncs jo crec que ha baixat una mica el pistó, no gaire, però ha baixat una mica el pistó en quant a aquesta pressió. No el veiem ja amb els centrals lluitant tant i fent faltes i això, i en canvi en els moments decisius, en aquells moments que la pilota està en atac, que se'n va a la dreta o a l'esquerra i hi ha una possible centrada o una última passada, doncs ell està fresc per poder anticipar-se al central o al defensor que el marqui per poder rematar. I de moment estan sortint les coses bé. Reconec que jo això no ho esperava, però és així.
3: Per detallar, Xavi, això que deies de la clàusula, que avui han avançat els companys de la COPE i està totalment confirmat, la clàusula de Roberto actualment és de 25 milions. Si debuta en partit amb la selecció, és a dir, només que el faci jugar un minut Luis de la Fuente en algun dels tres partits d'aquesta aturada, la clàusula puja a 30. És la mateixa fórmula que tenia Joan Garcia, que no va arribar a anar mai convocat amb la selecció absoluta mentre era l'Espanyol. És a dir, pujaria de 25 a 30. Recordem que l'Espanyol ara mateix té el 62,5% de la propietat de Roberto. Fins ara ha pagat gairebé 8 milions a l'Sporting de Braga, que és qui té la resta de la propietat, però si l'Espanyol es manté a primera aquest estiu, està obligat a pagar 1,5 milions més i a fer-se ja amb el 75% del futbolista. És a dir que si l'Espanyol es queda a primera, Roberto continua fent bona temporada i debuta amb la selecció, l'escenari a l'estiu que ve pot ser perfectament que la clàusula sigui de 30, si algú ve a pagar la clàusula, l'Espanyol se n'enduria 20. Més de 20.
2: Menys.
3: 20. Espera, que ara falta el Molló.
2: No, 30, si tens un 65%...
3: No, l'any que ven tindries el 3 quartes parts,
2: bueno,
3: 75%.
2: 20 i tal, però com que n'has pagat 8 o 9 o 10...
3: Sí, clar, sí, el benefici no seria tant, però bé, ja t'endús, què, 20 i bastants de 30. 24, ben bé, no?
7: 3,24.
3: Sí. 3,24. Home, són calés.
2: Jo crec que no el farà debutar.
1: No?
7: Home,
3: 4 partits, eh?
2: No va portar a Joan Garcia perquè no li pugessin la clàusula. Perquè tenia un conveni de la Fuente amb els del Barça.
1: Sí, avui s'ha notat que té molta simpatia pel Barça, especialment Luis de la Fuente. Si hi ha un club que li cau bé, fa pinta que és el Barça. Avui ha tornat a demostrar també en la compareixença pública que ha fet. La cursa de RAC1 enguany a Platja d'Aro, sí. Sumeu-vos a l'onzena edició ja de la cursa, aquest any a la Costa Brava.
7: Està nerviós el Molló,
1: Diumenge 18 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels jocs més emblemàtics de la ciutat de Platja d'Aro i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Vip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Diumenge 18 d'octubre, Platja d'Aro, la cursa de RAC1.
3: I Solsona, compte que no s'animi aquest any a fer la cursa. Ah, hem tornat a, hem tornat a jugar a futbol, doncs estem per... Seria un bon dia per fer fons, perquè a més ha sortit l'horari aquesta setmana d'aquella jornada i l'Espanyol juga el dia abans a casa contra l'Atlètic de Madrid a les dues. Per tant, pots descansar fins i tot, Dani, el dia abans.
2: Jo sóc de trajectes curts.
3: Home, 5 quilòmetres no és molt per un fundista com tu.
2: No, perdona. El futbolista fa 20 metres, 30 i torna i descansa.
3: Perdona, tu quan jugaves a futbol professional?
2: Sí. M'haguessin posat aquest aparell?
3: Tots els partits feies més de 5 quilòmetres, bastants més.
2: Com? Em feia 15, per era això... el màxim. El que em feia per... més de tots.
3: 15, diu. Era Zatopec, et deien Zatopec.
0: Pavo Nurmi.
1: Tenim el descans de perill del Barça a la Lliga F, golejada ja, Albert.
0: Sí, ha marcat el tercer abans del descans. Carolina, en una acció que s'ha revisat durant una bona estona, però la jugadora del planter fa el 0-3, per tant, el partit pràcticament liquidat al descans. El Bayern ja ha marcat. Ha marcat Musiala, 25 de la primera, Bayern 1, Union Berlin 0. A remuntada express del CatGas Santa Coloma, perdia 3-2 i ara guanya 3-5. Falten 6 minuts pel final. I en bàsquet, molt igualat al final del Dubai-Madrid. 84-83, està guanyant l'equip de Xavi Pascual. 1 minut 44 segons, tot obert per saber qui serà el segon finalista. L'Olympiacos ha fet la feina contra el Fenerbahçe, també molt ajustat al final. I ara Dubai o Madrid jugaran la final d'aquesta Supercopa.
1: 5 minuts i les 9, anem a repassar les alineacions d'aquest Espanyol Elx.
8: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
1: 11 de l'Espanyol, Edu.
3: Dimitrovic a la porteria, 4 en defensa, el debutant José Ángel al lateral dret del planter. Unai Núñez i Cabrera centrals, Hinojo lateral esquerra. Doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia de 3 al davant. Amb Cala a la dreta, Javi Hernández al mig, Brian Zaragoza a l'esquerra. El davanter serà Roberto.
1: I 11 de l'Elx.
3: Amb Dituro a la porteria, 4 en defensa, Sangaré lateral dret, Víctor Chusti, Redondo als centrals i Revivo al lateral esquerra, doble pivot per Morcillo i Gonzalo Villar, línia de 3 al davant, amb Cepeda a la dreta, Valera a l'esquerra, Lemar a l'enllaç, el davanter és Ferniño.
9: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent, és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
9: Molins de Rei.
10: Mataró.
9: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
9: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
9: Romauto.
1: La gespa des de la vostra posició, com la veieu, Edu? Perquè l'altre dia, no sé en quina roda de premsa va ser, Manolo González va deixar caure que la gespa no estava massa bé, que no estava massa fina en aquestes primeres jornades.
3: Jo la veig bé, Dani, tu la veus bé. Jo la veig bé comparat, és a dir, cada partit la veig millor, cada setmana que passa la veig millor. Potser ara no està al 100% i veurem si s'aixeca, que jo diria que no. Ara l'estan punxant alguns treballadors del club. Però jo la veig sobre el paper a un, què, 80%?
2: Perfecto para práctica de fútbol.
1: Perfecte. Doncs
2: no, d'aquí dalt, clar, d'aquí dalt la sensació és molt bona. Però, clar, quan t'apropes no ho sé. La veritat és que sembla que estigui bé. En qualsevol cas, escolta, tampoc anem a queixar-se, de les gespes darrerament. A part de la del Rayo, que vaig veure una foto, no, per això no juguen, allò és... no sé quina gespa han posat allà.
1: Sí, bueno, si tornen després de l'aturada podem jugar a Vallecas o no, en principi sí, però tampoc ningú no hi vol posar la mà al foc, perquè realment les relacions Comunitat de Madrid i Rayo no són les millors i veurem què acaba passant si ja finalment poden tornar a jugar a Vallecas. De moment, aquestes primeres jornades totes les han jugat a Butarque, al camp del Leganés. I en treure el cap ja Manolo González pel túnel de vestidors. S'ha anat animant de públic, Edu, a Cornellà del Prat?
3: No. A veure, sí, però no. Encara ens quedem curts. Jo crec que ara amb prou feines arribem als 25.
2: Ara no arribem als 25.
3: Jo crec que hi haurà gent que farà salat, força gent que farà salat. Acabarem arribant als 25, és el més probable, però avui jo crec que serà clarament l'entrada més fluixa de fins a la temporada, que només portem 3 partits.
2: Tinc una petita anècdota de l'època quan jugàvem respecte a la gespa. Quan estava al València, l'entrenador era Pasieguito.
1: Sí. Vaig?
2: I una hora abans de començar els partits, però tots els jugadors, una hora i quart, vas a veure la gespa en quines condicions estan, i tots els jugadors estan allà. I llavors em deia Pasiguito, Daniel, mira, mira. I em deia, ara li vaig a preguntar a un de, que no juga com veu el camp, i a un que juga com el veu. I llavors li preguntava amb el que no jugava, i li deia, què? Com veus la gespa? I el jugador deia, mister, la veo fenómeno, la veo, está impecable el terreno de juego. Ah, bé. I llavors li preguntava el que jugava, i el que jugava sempre trobava pegues. Deia, no sé, bueno...
3: Aquí no hi ha qui jugui.
2: Aquí tal, no sé què. I era molt bo Pasiguito.
1: Surten els jugadors a sobre de la gespa, amb aquella teoria Molló que l'altre dia el sentia, que es va complir, és que els partits comencen tard aquesta temporada a primera divisió, que no n'hi ha cap que comenci puntual, comença a ser una tònica que comencin a les 9 i 3 o, vaja, o que passin 3 minuts de l'hora prevista i...
2: Saps per què?
1: Deia tema televisiu, de nivell publicitari, no sé, però...
2: No, com que ara no allarguen tant a l'acabar, l'afegit, ara no és tan llarg, doncs llavors començo més tard...
1: Ho han d'allargar per davant, no? No ho sé, haurem d'estudiar, haurem de preguntar-ho, sí, si es va complint la teoria Molló, que avui com a mínim es complirà, perquè són les 9 tocades i tot just surten ara a la gespa, Edu.
3: Sí, amb la gent cantant a capella l'himne de l'Espanyol.

0: Ja s'estan fent les fotografies de rigor els uns i els altres. La canalla esperant amb el periquito i la periquita que la plantilla de l'Espanyol, els 11 titulars de l'Espanyol, vagin cap allà a acabar les fotografies. També l'Elx sobre la gespa. Dituro, el capità del conjunt alacantí, esperarà que arribi el Lele Cabrera i això començarà tard, en un parell o tres de minuts. Va arribant gent, segurament gent que ve de treballar o que ha fet una mica de salat, i jo crec que sí, potser arribarem amb el temps, amb els minuts, arribarem als 25.000, veurem. Salutació, capitans, àrbitre, i això arrencarà en res.
1: Hi haurà pròrroga al Dubai-Madrid, amb un triple del Madrid en la penúltima acció. L'última jugada l'ha tingut Dubai, que des de la línia 3 ha intentat aconseguir la victòria. La pilota ha tocat el cèrcol, no ha entrat. Per tant, pròrroga, empat a 88. També ara just arrenca el Barça-Valdepeñas de la Lliga de Futbol Sala i també el Brentford-Chelsea de la Premier.
2: Doncs a punt d'arrencar el partit a Cornellà al Prat, aquest Espanyol Elx, setena jornada de Lliga a primera divisió, l'última abans de la mega aturada per seleccions que tindrem i que farà que no hi torni a haver-hi futbol pel que fa a l'Espanyol, per exemple, fins al divendres 9 d'octubre, que de fet obrirà una nova jornada, en aquest cas la vuitena, al camp del Màlaga.
0: Sí, correcte, també en divendres.
2: Sí, sí.
0: També en divendres.
2: Que també... Val, d'acord que Màlaga i Espanyol no tindrà molts internacionals, però venint de compromisos de seleccions, tampoc no estaria de més que aquestes jornades que venen després de seleccions no hi hagués partits en divendres i després directament al cap de setmana.
0: Correcte, correcte. La gespa abans de començar s'entrega una samarreta a Manolo González, entrenador del conjunt blanc i blau, en 100 partits ja, en 100 partits ja. I el trofeu a Javi Hernández, reconeixement com a millor jugador sub-23 de la Lliga el mes d'agost. No desconeixia aquest premi. Aquesta és l'ovació per Manolo, eh? Primer hi ha hagut per Javi Hernández i és Encono.
2: Encono, eh? Mira'l. Com quin està Encono, eh?
0: Oh, quin mite, sí, Encono.
2: Es conserva bé, eh?
0: En Tomi.
2: Doncs en deu tenir uns quants ja, Encono, Dani, eh? La seixantena el supera segur.
0: Sí.
3: Segurament en té més dels que va dir quan va arribar.
2: Per favor.
1: És del 56.
0: Doncs mira, 70 aquest any, 70, sí.
1: El 20 de juliol ja els ha fet.
3: Està molt bé, a més tenim molt bon rotllo.
0: És un crac, a més, eh? Sí, és un gran tio, Tomi Encono.
3: I molt brillant, sempre porta cremes.
0: Que hidrata, s'hidrata bé.
3: No, sempre li dic, eh? Dic, ostres, com brilles tu.
0: Oiga, que això és a punt de començar amb la primera pilota per l'Elx. L'Espanyol atacarà la primera part a la porteria del Prat. Lemar, Juan Xiuli, González Esteban ara mateix. Inicia el partit, inicia la jornada 7 de primera amb aquest Espanyol Elx. Busca el conjunt alacantí, el primer atac per l'esquerra és Valera, primera feina que ha de tenir José Ángel, sortint a tapar al futbolista madrileny. La juga Revivo, que des de l'esquerra vol canviar l'orientació de l'atac visitant cap a la dreta. Talla Hinojo, que s'associa amb Brian Zaragoza. L'Espanyol recupera i juga amb el porter. La ve a buscar Urco a la frontal pròpia. La passada d'Urco sobre Edu Expósito. Compte que Roberto la demana a l'espai. Ah, la passada d'Edu. Buscava Cala, no se n'ha sortit. Volia atacar ràpid l'Espanyol, molt vertical, ha tallat l'Elx. La té Revivo, cap a Valera.
2: Que avui la sortida sigui bona de l'Espanyol, venim d'on venim, de la primera part de Butarque.
0: Compte que ataca Valera, de sortir a tapar-lo Unai Núñez, al final li prenen la pilota, que a la trava se la queda per l'Espanyol, amb Roberto. Roberto controla d'esquenes a porteria, la dona molt bé de nou de cara per Cala, l'Espanyol encara camp propi, pressiona Lemar, Cala aguanta, l'ex del Castelló, la dona per Unai, i Unai de nou enrere, amb Dimitrovic complint el primer minut de partit. Amb empat a 0, us ho explica RAC1 a l'RCD Stadium. Unai, des del perfil dret, intentant la passada llarga perquè es baralli Roberto. Roberto amb Víctor Xust, l'aguanta Roberto, vol girar-se Roberto, demana falta, l'àrbitre diu que no n'hi ha. Recupera Redondo per l'Elx. Redondo amb Sangaré, compta el control orientat que és perillós, a punt de robar Brian. Després posa la cama Javi Hernández, tot acabarà en banda, bona pressió de l'Espanyol, jugarà l'Elx des de la lateral. Mossegat aquí a Dani per començar l'Espanyol.
3: Sí, perquè saben, han vist, clar, Manolo vist molts partits, té tota la informació i saben que pressionant els defensors faran alguna errada, i aquí l'Espanyol ho pot aprofitar, avançar-se en el marcador i donar aquesta tranquil·litat, perquè després quan tenen la pilota ells de mig camp endavant, doncs la gestionen bastant bé, eh?
0: Ho prova de nou Revivo. L'Irrelià que creua la línia de mitjos per l'esquerra. No veu clara la passada sobre Valera. Enrere amb Lemar. El francès que fa una passada horitzontal buscant Gonzalo Villar al cercle central. Aquest és Javi Morcillo, l'ex del Sabadell. La toca amb Villar. L'Elx que intenta atacar per la dreta. Aquesta passada ha marxat per la línia de banda. No l'ha caçat el Xile Cepeda. I és banda per l'Espanyol. La té Roger Hinojo, enrere cap a Cabrera, més enrere amb Dimitrovic. Ja a dret, Manolo González, també Martín Anselmi, el tècnic, el jove tècnic de l'Elx, tot just 41 anys, més jove que jo. Falta clara ara sobre Javi Hernández, la pilota la jugarà l'Espanyol a la zona ampla. Compte que Javi busca en ràpid Roberto, pot sorprendre la defensa, però diu l'assistent que hi havia fora de joc. Doncs no sé què dir-te, eh?
3: Sí, jo crec que sí, estava avançat. El que passa que no sé, a la iniciació, la passada, si arrenca en condicions, però després semblava.
0: No, jo crec que no, eh? Estava en línia, fa tota la pinta que estava en línia. S'hauria d'haver tirat la línia, en tot cas. Aixecar la bandera a l'assistent perquè Roberto ja no havia pogut marxar de la defensa i estava aguantant la possessió ja en segona onada. Ataca l'Elx, passada de Xus sobre Redondo, la deixa malament, li fa falta a Brian, l'àrbitre diu que no hi ha res. L'ha enganxat per la samarreta.
3: Era expulsió, eh?
0: Home, és que no estava clar que Brian, jo crec que no l'expulsa perquè no estava clar que Brian arribés a la pilota, però a veure què diu Figueroa Vázquez al bar. Jo crec que Redondo enganxa Brian de la samarreta, eh? Brian està desesperat. El joc ha seguit, González Esteban ha dit que res, compte que aturarà, compte que pot aturar. Atura el joc González Esteban per revisar una possible vermella directa per Redondo, central de l'Elx, per possible falta sobre Brian Zaragoza. Redondo havia entregat malament la pilota enrere amb Dituro, va a mirar-ho al bar. És que a mi m'ha semblat clar, eh? M'ha semblat clara la falta.
2: La falta és claríssima i el VAR interpreta que és vermella, perquè si no l'hauria avisat.
1: Correcte.
0: Clar. Que Brian podia jugar a la pilota. Que això jo crec que està menys clar. I això és, jo crec que per això el criden. La falta és clara. Redondo treu el braç, enganxa Brian Zaragoza.
3: Posa una mica més de paca de formatge.
0: I caldria veure...
3: Jo crec que no l'expulsarà perquè creurà que no és suficient l'enganxada, la tocada...
2: La falta és clara, eh? Li agafa la mà, li agafa el braç i l'estira.
0: I creieu que Brian hi arribava abans que el porter?
2: Clar, amb aquest... Ara, a veure aquí en aquesta repetició...
1: Jo crec,
2: ja ho ha
1: vist, eh? Jo crec que sí, que arriba.
2: Sí.
1: L'expulsarà.
0: Diu que és... Serà expulsió. Vermella directa per Redondo. L'Elx es queda amb 10 al minut 5 de partit.
2: Per mi, veient la repetició, aquesta que és amb el pla obert, per mi està ben expulsat.
0: No ha protestat Redondo.
3: Bueno, és allò que estem repetint des de la prèvia, de les errades dels defensors. Això és una errada com una catedral. Primer el que li fa la passada a Redondo, que ja anava una mica pressionat per Brian.
0: Que era just.
3: I després Redondo toca la pilota malament. Per tant, això és el que penalitza d'una manera brutal amb aquest Elx.
0: I la falta és perillosíssima, eh? La falta és boníssima a la frontal, just davant del balcó. Perfecta per un dretà. L'ha demanat Edu Expósito. La tanca queda situada al punt de penal. 6 de la primera, l'Elx amb 10. A veure com s'organitzen ells ara en defensa. Perquè de moment no s'escalfa ningú. No sembla que hagin de fer cap canvi. Edu Expósito. Xiularà l'àrbitre per intentar marcar de falta. A la frontal hi va Edu, al xot, fora. Marxat mig metre per sobre el travesser de la porteria de Dituro. Mou ara sí la banqueta l'Elx per començar a fer-se escalfar. Vigues,
3: sí.
0: Un és Vigues i l'altre te'l diré de seguida.
2: Ara L'àrbitre no havia xulat ni falta.
1: És que jo crec que aquesta agafada al canell, que l'àrbitre no la veu. Clar, perquè queda com a l'esquena o al cos, el tapa els cos dels dos jugadors, jo crec que tapa aquesta estirada de canell, però és també aquelles accions que ja sé que és molt complicat, però aquell defensa és que no ha de fer falta, ha de deixar el davanter, però és que ho veiem sí, sí. Cada setmana gairebé hi ha una expulsió d'aquestes que dius, deixa'l, és igual, minut 5 de partit.
2: I més al minut 5, exacte.
1: I a més, en aquesta acció és minut 5, que deu ser molt difícil perquè estàs allà...
2: És un acte reflex, clar. El que fa.
0: De moment, l'Elx ha posat Morcillo de central, al costat de Xust.
3: Jo crec que l'àrbit...
0: De fet, perdona, Dani, ara estan defensant amb 5.
3: Sí. Jo crec que l'àrbit ha vist l'agafada, no s'ha volgut mullar en un primer moment, perquè pensant ja si hi ha alguna cosa ja m'avisaran del VAR, per no deixar amb un equip 10 jugadors al minut 5.
0: Ha estat conservador, jo crec que Esteban.
2: Sí. Jo crec que sí. Però això no és el que ha de fer l'àrbitre. No, l'àrbitre ja, ha de xiular el camp i després el VAR, si l'ha de corregir, el corregirà.
0: Sí. L'Elx, ara, tres centrals, Morcillo, Xust i Revivo, al carril dret Sangaré, al carril esquerre Valera.
3: 5-3-1.
0: Sí, perquè Lemar ajuda a Villar al mig i Cepeda es manté a la dreta amb Ferniño com a davanter. Doncs bé, el Dani, el panorama s'ha posat al minut 5 contra 10 al Cué, que la victòria...
2: obligatòria.
0: És obligatòria, exacte.
3: Ah, i tots sabem que no han deixat la porteria a zero en cap partit. Per tant, se'ns ha posat millor, no se'ns podia posar. Ja estava bé a l'inici de l'Espanyol i, a més, jugant contra aquest equip, que sabem que comet aquestes errades. Per tant, ara molt millor. A no ser que ara l'Aleix, doncs, potser dona aquest pas enrere que no dona quan juguen amb 11. Per què? Perquè és un equip que vol atacar i vol tenir el pilot al mig del camp i ara es tornarà més conservador, deixarà menys espais i a l'Espanyol potser li costarà una mica més.
0: Ho prova Brian Zaragoza, que rep d'Urco, ja és a terreny de l'Elx, el futbolista malaguenya. Aguanta Brian, que vol anar cap a dins. Busca la passada enrere, sobre Cabrera. L'uruguaià la dona en curt per Edu Expósito. Obertura a la dreta del de Cubelles. La rep José Ángel, primera incorporació a l'atac del jove lateral, l'andalús de l'Espanyol, del planter. I va Edu, de nou a la dreta, amb Cala, a l'altura de la frontal de l'Elx. La vol centrar amb la cama esquerra, fàcil per Xust, que fa un rebuig frontal des del punt de penal, directament a la línia de banda. En són 9 i mig de la primera. Espanyol 0, Elx 0. L'Elx juga amb 10 per expulsió de Fede Redondo al minut 5 d'un dels centrals.
3: Aquí només falta ara estar encertat, perquè pràcticament...
0: Mira, Brian vol marxar de Sangaré. Primera acció de Brian, el retall, Sangaré el caça i recupera la pilota per l'Elx.
3: Perquè pràcticament ells no sortiran gaire del seu propi terreny de joc, a no ser que sigui una jugada aïllada, pilota llarga, o que facin alguna falta o algun córner o això, però si no... No veig jo a l'equip ara sortint a camp contrari.
0: Mira, Cala va per la dreta, busca la passada amb Javi, talla la defensa de l'Elx, vol tornar a robar Cala, no se'n surt, intenten sortir ells amb velocitat, molt bona passada ara de Xust a l'esquerra per Valera, passa que va molt sol, ha d'aguantar la pilota Germán Valera fins a l'arribada en segona línia de Lemar, són a la zona de tres quarts de terreny de l'Espanyol. Lemar fa un tir a la meva amb Revivo, s'endreça el conjunt de Manolo González, que està molt a sobre dels seus futbolistes.
1: A l'últim partit a casa, l'Espanyol ja va jugar mitja hora contra 10, contra el Sevilla.
0: Sí.
1: I aquí Manolo va dir que havia trobat a faltar circulació més ràpida de pilota. Que jo crec que en mitja hora per endavant, potser els seus futbolistes van pensar, escolta, acabarem guanyant el partit i potser els hi va faltar una mica més de circulació ràpida i de moure més el rival. Avui queda tot el... És que acabem de començar, però faria bé l'Espanyol d'avançar-se al marcador, perquè és cert que ara amb un futbolista més...
0: Ui, compte que regala la pilota al porter! Se'n pot sortir l'Espanyol, Roberto, en fora de joc. Sí, sí, ha tocat la pilota Roberto quan l'havia de deixar perquè venia fora de joc.
3: Digues, estem veient el que estem veient. Clar. D'aquest Elx, en defensa.
0: Sí, Xust ha tornat a fer una passada enrere, comprometent clarament el company.
2: Sí, i el porter, que no en rifa ni una, ho vam veure també el dia del Madrid, i que amb aquestes sortides l'Elx sap que cada partit hi ha 3-4 pilotes que les perd aquí en zona defensiva, en zona de construcció.
0: Bé, quan el perfil de Twitter de l'Elx, Xavi, ha anunciat l'11, he mirat i 9 de cada 10 comentaris que hi havia eren contra Dituro. I no està sent el més popular en aquest inici de temporada per l'Espanyol.
3: Però això és el que li mana l'entrenador.
4: Sí, sí.
3: No, clar, aquí Dituro, i si posés amb un altre porter, doncs li demanaria el mateix. Quan tinguem la pilota, tu la treus, la toques, i clar, arrisquen molt.
0: Juga just per l'Els, la ve a buscar Ferniño, intenta treballar José Ángel en la pressió, abans Nonay Núñez li havia fet falta a Ferniño, i serà pilota per l'Elx, al seu camp, 12, primer temps, Espanyol 0, Elx 0.
2: Vols un Volkswagen Taigo, amb sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i l'entrega immediata ho pots tenir ara des de 19.900 euros, preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Pilota llarga de l'Elx, Unai Núñez que mesura bé l'arribada d'aquesta acció per baixar-la, Cala la volia tocar amb el camp, no arribarà al mig del camp, recupera Gonzalo Villar per l'Elx, perseguit per Edu Expósito a la línia de mitjos, Villar a la dreta amb Cepeda, aguanta l'embestida d'Hinojo, d'esquenes a porteria Cepeda, l'acabarà perdent, demana falta, l'àrbitre diu que no n'hi ha, i Brian Zaragoza que busca en llarg Roberto, massa llarga aquesta passada, però compta perquè obliga Dituro a sortir de la seva àrea i a rebutjar directament cap a la zona de mitjos. El control de Valera, de Cepeda, perdó, no és bo, demana falta, però l'àrbitre torna a dir que no. Pilota per l'Espanyol, que ja és a terreny alacantí. Hi va Unai Núñez, la demana al mig Javi Hernández, a la dreta José Ángel, rep la pilota al lateral, encara José Ángel vol encarar el seu home, marxar per la línia de fons, no se'n surt, li pren el número Valera, li fa després falta José Ángel, a revivo l'àrbitre diu que no n'hi ha, juga de nou l'Elx, sí, al final ha marcat la falta, que jo crec que era clara, de José Ángel a l'interior de l'àrea de l'Elx.
2: Com tenim el bàsquet, Albert?
1: 94-96, guanyant el Madrid, encara un tir lliure per Dubai, un llançament per situar-se a un punt, i queden 23 segons, possessió pel Madrid, per tant, de moment, de cara pel conjunt de Pedro Martínez.
2: I el futbol sala al Palau?
1: Doncs empata un, s'havia avançat el Barça, empatat el Peñíscola, 10 minuts per arribar al descans, i s'ha acabat el partit del CatGas, ha acabat empatant, guanyava 3-5, dos gols a l'últim minut, per tant, Oparrulo 5, CatGas 5.
0: Edu Espósito que busca enllà Roberto perquè es busqui la vida al davanter. Aquesta pilota no l'ha poguda salvar Roberto, marxar per la línia davant.
3: Com m'encanta el futbol, perquè els de la banda contrària, la gent, estan cridant que no era fora. I nosaltres que estem aquí no ho veiem, imagina't.
0: No, jo no he vist clar, però l'assistent era al davant, per tant, complicat que hagi fallat l'assistent, si estava tan a prop. Juga l'Elx, Fernando Niño. Ferniño, vaja, que prolonga una pilota que no arribarà cap company, recupera l'Espanyol, Hinojo. Hinojo a la dreta amb Brian Zaragoza, ha de ser el seu dia. Brian encara Sangaré, ja és a prop del vèrtex de l'àrea, continua Brian, la dona enrere en curt per Hinojo, li torna la pilota a Brian, encara l'andalús. Brian que la vol posar, no ho veu clar, juga enrere de nou amb Cabrera, l'Elx tancat com un equip d'handbol. L'Espanyol fent passades horitzontals com un equip d'handbol. José Ángel, ara hi va per la dreta, fa la centrada, pot ser bona, rebutja Javi Morcillo, se la queda Edu Expósito amb el cap, però torna a rebutjar Revivo per treure-la de l'àrea visitant. La pilota vola fins al mig del camp on posa el cap Cabrera, perd la pilota dividida Urco, que acaba fent falta clara sobre Gonzalo Villar. Jugarà l'Elx, un quart d'hora cobert ja del primer temps amb empat a 0.
3: Jo crec que ens costarà més ara que quan jugàvem contra 11.
0: Sí, home, però home,
3: no, que sí,
0: els has
3: no,
0: de generar pel no. Cap baix abans del descans, ja no et dic de gols, que també, gol o menys un, però els has de generar mínim 3-4 de clares abans del descans.
3: Sí, que no estic dient que no, però estic dient que ens costarà molt més que quan jugaven amb 11, que eren 4 ja, defenses.
0: Perquè es descobrien més, no?
3: Ah, ara amb 5 i 3 al mig, pràcticament són 8 que es tanquen, si deixen a Ferniño allà sol, i després quan la tenen, és un equip que té criteri amb la pilota al peu, eh? No és un equip que quan la toquen dues vegades ja la perden, no.
1: El bàsquet del Madrid ha guanyat 95-98 contra Dubai, per tant demà jugarà la final d'aquesta Supercopa contra l'Olympiacos. El Barça ha fet el quart a la Lliga Femenina, a la vez 0, Barça 4, i al descans ja n'ha marcat 3 el Bayern 3, Union Berlin 0, ha marcat Musiala, Kane i Olise.
2: L'Espanyol empatant a 0, Cornellà Prat contra l'Elx, l'Elx amb 10 des del minut 5 de la primera part.
0: Ara intercepta José Ángel, una pilota que buscava Ferniño, marxa per la línia de banda, serà servei de lateral de nou per l'Elx al davant de l'àrea tècnica de Manolo González. per l'esquerra en llançament llarg de Revivo, buscant precisament l'home de referència, Ferniño. Rebutja Unai Núñez, però al final en segona instància se la queda Ferniño, cap a Gonzalo Villar, enrere amb Lemar, pressiona l'Espanyol, no aconsegueix robar-li la pilota a l'Elx. Valera cap a Ferniño, fan una paret, Valera que juga amb Villar, estan tocant molt bé aquí a terreny blanc i blau, encara lluny de Dimitrovic. La controla Ferniño, té al costat Revivo, van per l'esquerra, el control orientat de Germán Valera, que vol marxar de la pressió d'Unai Núñez. Corregeix bé José Ángel, se la queda Edu Expósito, no la rifis aquí perquè hi ha perill. La treu molt bé cap enrere Edu, buscant Dimitrovic, i aquest intentant iniciar l'atac per l'esquerra, on l'Elx ara està un pèl més descobert. La té Brian Zaragoza, davant d'ell intenta tapar Cepeda, vol marxar de Cepeda, marxa Brian, encara Brian, la dona Brian cap a Javi, no hi ha fora de joc, Javi, la centrada d'Ituro, sí que n'hi havia, sí, no valia. Ahí ha fet la centrada de Javi, que prèviament havia caigut en fora de joc. D'Ituro. Hi ha un altre factor evident, que és, quan passin els minuts, el cansament d'un Elx que haurà de fer... Sí, si mous bé la pilota, haurà de fer quilòmetres. Bastants més que tu.
3: Hem vist ara la darrera jugada, se l'han tocat 6 o 7 vegades entre 4 o 5 jugadors, i la veritat que això, aquest concepte el tenen, i els jugadors hi intenten, amb Eder Sarabia era pràcticament el mateix, que passa que en defensa, doncs, a veure si aquestes complicacions que fan, que li donen al porter, la tiressin a dalt, doncs potser no els hi marcarien tants gols.
0: Ara la té Urco cap a Hinojo, creua la línia de mitjos l'Espanyol, que cavalca de nou per l'esquerra amb Brian Zaragoza, 18 i mig, primer temps, 0-0, l'Elx amb 10 des del minut 5, expulsat Redondo, i va Brian, Brian que la vol posar, cama canviada, fàcil perquè Javi Morcillo rebutgi, la tregui de l'àrea de l'Elx, se la queda de nou l'Espanyol en defensa, Unai Núñez en defensa però terreny visitant, Cabrera movent la pilota a l'esquerra cap a Hinojo, el control no ha estat bo, Cepeda li pren la possessió, marxarà Cepeda encara a la línia de mitjos, ha d'esperar que vingui algun company a associar-se, troba Lemar. Lemar veu la pujada per la dreta a Sangaré, s'anima una mica l'Elx, ja terreny blanc i blau, frena Sangaré, la dona de nou enrere per Lemar, que jugarà, ui, la regalarà, o està a punt de fer-ho cap a Cala, en jugar enrere, ha estat atent Revivo. Ara jugar amb Xust. Xust Valera, Valera Xust. L'Elx per l'esquerra, a la zona de mitjos, molt bona acció de Cala. Ara recuperant aquesta pilota, posant la cama sobre l'acció de l'Elx. La té Urco. Urco jugant al cercle central a Hinojo. Obertura amb Brian, que no pot evitar que la pilota marxi de banda. La passada d'Hinojo era molt dolenta.
3: Era una pedrada, sí. Una pedrada que li ha donat a Brian.
0: Li demana disculpes a Roger Hinojo. Sí, mirant que l'Espanyol està jugant amb... 2-3 futbolistes formats al planter, que són els dos laterals, José Ángel i Hinojo, i Javi Hernández, també 3. I amb 9 jugadors estatals, excepte Cabrera i Dimitrovic. A catalans n'hi ha Cala, Edu i Hinojo, 3. Pilota per precisament Hinojo, enrere cap a Cabrera. La tocarà amb Unai Núñez del cercle central. Alça la vista al futbolista basc per trobar en una paret amb Burco. Burco amb Edu. Edu enrere de nou cap a Unai Núñez. Si veuen Brian, està sol a l'esquerra. El que passa és que s'ha de fer un desplaçament llarg. Està aixecant la gama. Ui, la passada ara d'Edu cap a José Ángel pot ser bona. Abans hi arriba Valera per enviar corna. Ha estat atent el futbolista de l'Elx per enviar... per la línia de fons, aviam si al minut 21 i de pilota aturada l'Espanyol pot fer-li mal a l'Elx. De moment empat a 0 contra 10. Anirà Edu Expósito al corna. S'ofereix en curt Javi Hernández. Prefereix... No, sí, prefereix també en curt cap a Cala. Cala que controla. Cala que la dona per Edu. No, no s'han entès i l'ha donat Cala directament per la línia de fons... que si Edu li marcava que si vaig, que si no hi vaig, no se n'ha entès.
3: Però potser ja estaven fora de joc.
0: És probable, sí.
3: Perquè els jugadors del Lens...
4: Sí.
3: Hauria estat justet.
4: Sí. Hi havia una a la frontal de la petita que hauríem d'haver-ho vist si hagués acabat en gol, evidentment.
0: Servei de porteria per Dituro.
2: Amb l'Estella d'Am preparada aquí a la nevera, de l'estudi de RAC1 per celebrar els gols de l'Espanyol. De moment, rematades a porta...
1: Cap ni una. Només una rematada buscant porteria de l'Espanyol, cap de l'Elx, amb un 56% de possessió per l'Espanyol, 44 a l'Elx. Vull dir que la diferència tampoc és molt gran, tot i la superioritat blanquiblava.
0: Targeta groga per Ferninho, per un cop en un salt amb Unai Núñez. Està estès el futbolista de l'Espanyol al terra, es queixa d'un cop al cap. Serà falta pel conjunt blanquiblau des de la dreta del mig del camp. Han saltat i amb el, amb el colze, mona meva, marcant territori, doncs s'ha jugat. La vermella Ferninho, Pica la pilota de falta a l'Espanyol. Javi Hernández no pot controlar, intenta recuperar Cala, la donen enrere, pressionat Sangaré, aconsegueix treure la B per Valera, però està a Cepeda, perdó, està atent. Hinojo per jugar enrere amb Dimitrovic. De nou en curt, el porter serbi sobre Roger Hinojo. La demana a l'esquerra Brian Zaragoza. Va a l'espai Hinojo. La pilota anava per ell. De primeres no se'n surt perquè talla l'Elx. Intenta recuperar Javi Hernández. És pilota per Ferninho. Ferninho està fent de lateral dret. I la dona Ferninho cap a Cepeda, Cacau. Falta de Cabrera.
3: Targeta hauria de ser, no?
0: No li traurà. No li traurà la targeta a Cabrera.
3: Hi ha coses que no les acabo d'entendre. Ara, millor que no li hagi ensenyat. Però era aquest clara, jugador, però... si controla, se'n va.
1: Sí, home, sí. Però si quedava un contra un amb l'últim defensa de l'Espanyol.
3: És que jo, a vegades... No, qui és aquest àrbit?
0: González Esteban, molt per bé, servir-lo.
3: Molt bé, González. Has estat fenomen.
2: És nou d'aquesta temporada, primera, no?
0: Sí? És... Ostres, doncs si és nou, no? Clar, jo el recordo de segona.
2: Però clar, perquè jo crec sí. Perquè l'Espanyol l'havia xulat a segona, però primera,
0: Mira.
1: El tècnic de l'Elx, que no s'ho creu. Vull dir, mans a la cara i parlant amb l'assistent, dient, de veritat que no és targeta aquesta acció?
0: Hem superat l'equador de la primera part, som gairebé el 24, i l'Espanyol està jugant contra 10 des del minut 5, està empatant a 0, i la veritat és que ha generat poc. Ha generat poc l'Espanyol, el que deia en Dani. Està costant. Més del previst. I anirà l'Elx d'una falta des de la posició de l'interior dret. I va Gonzalo Villar, penja la pilota al segon pal amb el cap Cepeda. Se la queda l'Espanyol, intenta jugar ràpid Edu Expósito cap a Cala. Tot l'avantatge serà per Germán Valera. Enrere cap al seu porter. La rep Dituro al això
3: no
0: balcó.
3: No ens ha anat bé, Edu, això.
0: Home.
3: I que guanyarem el partit, sí. Però que no ens ha anat bé. Perquè ells ara, jugant amb 5... amb els tres centrals, no deixen aquests espais. I si fan una errada, l'errada és a 2 metres, no a 40 metres com abans.
0: Oh, Brian Zaragoza ara ha fet una mala passada a l'esquena de la defensa. No hi han arribat ni Javi Hernández ni Cala. Directament a les mans de Dituro.
2: Confirmo, González Esteban, primera temporada primera, 7 anys a segona, 41 anys de Baracaldo.
0: Molt bé.
3: Què retiren els 44, no? No? No tenen una edat per retirar-se els àrbits?
0: Ui, la passada boníssima de Cala sobre Javi Hernández. Molt ràpid, Javi Morcillo. Des de l'eix de la defensa de l'Elx, tapar aquesta pilota, donant l'arena per Revivo. Revivo un xust. Si el pressiona l'Espanyol, poden treure petroli aquí. La dona ve ara per Gonzalo Villar i aquest millor a l'esquerra amb Revivo. Busca la passada llarga sobre Ferninho. Compte, Unai Núñez que dubta. Surt Dimitrovic, Ferninho pot marcar. Gol de l'Elx.
2: Mare meva!
0: Gol de l'Elx, quin despropòsit. La passada en llarg. Ui. No s'entenen Unai Núñez i Dimitrovic, i Ferninho se n'aprofita per avançar l'Elx al minut 25, el cué de primera. Està jugant amb 10 des del minut 5 i el 25 s'acaba d'avançar 0-1 per la incompetència d'Unai Núñez i de Dimitrovic. Surto, agafa-la tu, pilota llarga, cap dels dos és contundent, Unai Núñez perd del tot la referència de la pilota. O sigui, Unai Núñez no sap a quin esport està jugant i Dimitrovic surt 4 vides tard. És a dir, els dos.
1: Ui.
0: Els dos. Gol de l'Elx, 26, primera part, Espanyol 0, Elx 1.
2: Primera rematada a la porta del partit, errada descomunal d'Unai Núñez i de Dimitrovic. Unai, com diu l'Edu, no sap ben bé per on li ve, però Dimitrovic no sé on va. I si surt, surt, però ha sortit fatal. Fer Niño, que se l'emporta amb un pèl de fortuna, però se l'acaba emportant, i després fa una rematada que tampoc era molt, molt, molt senzilla, si a porta buida, però amb cama esquerra. Acaba marcant el primer del partit, el primer de l'Ell, jugant amb 10 des del 5 de la primera part, però avançant-se en el marcador. Però, uf, és una narrada gruixuda, Dani, tant de Donai com de Dimitrovic.
3: Sí, sí, Donai, perquè el guanya pràcticament en velocitat, i després Dimitrovic no surt bé, i ha estat a punt de tocar la pilota amb la mà,
5: sí,
3: que l'hagués expulsat, perquè ja s'anava a porteria. I després, l'habilitat de Fer-Niño, escolta, com estaves comentant, Xavi, la pilota li queda, sí, sense porter, arribava un defensor, però després amb l'esquerra s'havia de fer gol, havies de fer gol. O sigui, no era tan senzill com semblava, però la veritat és que tan sorprès. No ens ha anat bé que li haguessin expulsat amb un de l'Ells, no? Perquè ells s'han tancat una mica, han tingut la sort amb una jugada aïllada de poder marcar. L'Espanyol encara no ha rematat a porta, no?
5: No,
0: entre els tres, entre pals,
5: els tres pals, no.
0: Que és gruixut, És gruixut que et vagi guanyant l'Ells. És de... Vaja, és de traca.
3: És que
0: és
3: també,
0: de traca absoluta.
3: Edu, és que a l'Ells, de la mateixa manera que tots els equips hi han fet gol,
0: ha fet gol sempre.
3: Ell ha marcat sempre, sí, sí, sí. I a fora de casa els dos punts que té els té al camp de l'Atlètic Club,
0: on es va avançar,
3: i al camp del Depor.
0: I al camp del Depor on va
3: marcar. Bueno, l'Atlètic Club va marcar, jo crec que a les acaballes,
0: Sí. La segona part,
3: però a les acaballes.
0: En fi, el camí comença a fer pujada, però perquè l'Espanyol ha fet de mèrits. Aviam, que hi va Edu Expósito. Prova la centrada, no hi arribarà Roberto, rebutja Morcillo, la vol Brian, perd la pilota Hinojo, Cepeda recupera per l'Els, encara camp propi. Aguanta la pilota el xilè, encara Cepeda, que busca algun company per associar-se. Marxa d'Hinojo, en passada horitzontal, buscant molt bé al mig la pujada de Revivo. Compte que aquí són 3 de l'Els contra 5 de l'Espanyol. Revivo a la frontal, es pot animar amb la centrada, Revivo, la rematada i el gol de Fer-Niño.
3: Vaya jugada.
0: I el gol
3: Vaya
0: de Fer-Niño. La centrada de Revivo des de l'esquerra. Ara, a qui li guanyen l'esquena és a Cabrera, i Fer-Niño engalta amb la cama dreta per superar Dimitrovic i completar l'esperpent de mitja hora de l'Espanyol. 29 minuts a la primera part. Això és molt gros. L'Elx, cué de primera. Encara no ha guanyat cap partit dels 6 que ha disputat. Arriba aquí, li expulsen un futbolista al minut 5 i està guanyant 0-2. 0-2. En la primera se l'han menjat Unai i Dimitrovic. A la segona, gran passada de Revivo a l'esquena de Cabrera, grandíssima rematada de Fer-Niño. El Cué està saltant la banca a l'RCD Stadium. Mitja hora clavada del primer temps. Fer-Niño dues vegades, Espanyol 0, Elx 2, jugant amb 10.
2: Compte, perquè això ja comença a fer pujada i de veritat, i comença a complicar-se-li molt el partit, encara que sigui jugant contra 10 a l'Espanyol, amb aquest bon gol de Fer-Niño. El pal curt, és veritat, Dimitrovic potser s'esperava la rematada oberta a l'altre pal. Ara, a mi el que em sorprèn, Dani, és el latifundi que té
0: Perdona, Xavi, que ataca l'Espanyol. És Javi, la centrada, Roberto no pot rematar, li queda Brian, encara és viva el segon pal, Brian la vol posar, Brian cap al mig, Brian la posa, el xut d'Unai, fora amb la tíbia, directament fora. Digues, Xavi.
2: No, dic, el latifundi que té Revivo per circular al mig del camp de l'Espanyol ni existeix, vaja, ni els mitges puntes, té tot el camp per córrer i després fer aquesta bona centrada cap a fer

0: Aquest jugador doncs pot pujar a no ser que un migcampista basculi molt i surti a tallar la pilota. I hem vist a Revivo, de veritat, un encert, perquè després, a part de la conducció, la centrada
1: és picada, perfecta.
2: Sí, molt ben posada.
1: Perquè a més no és tan fàcil, no és que soc a la banda i poso la centrada. Ell podia xutar, podia obrir a la banda o fer aquesta centrada, que segurament era el més difícil, i l'ha posat. És que és mil·limètrica. Jo crec que Cabrera, aquí jo no li comptaria com una errada, és que la centrada jo crec que poc se l'imaginaven.
0: No, i a més, Albert, el moviment de Fer-Niño l'hauríeu de veure. D'anar cap a dins, d'anar cap a fora, a distanciar-se de Cabrera, i clar, després la pilota li ve, i després la rematada tampoc era fàcil, no. De primeres, vull dir que ho han fet molt bé.
3: I va l'espanyol Brian Zaragoza, prova el xut, Dituro! La deixa morta, l'engalta Edu directament a fora, demana corna, l'àrbitre diu que es portaria. 32 i mig de la primera part, Espanyol 0, Elx 2, el Cué guanyant 0-2 a l'RCD Stadium, jugant amb 10 des del minut 5 per expulsió d'un defensa de Federico Redondo. Si poseu la ràdio, efectivament, no esteu flipant, és el que està passant. Mentrestant, i si esteu preocupats pel partit de l'Espanyol, el que podeu fer és anar planificant el futur, per exemple, amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Parlant de jubilació, la carpeta, per tancar la carpeta, la jubilació dels àrbitres, abans sí que era obligatori que es jubilessin als 45 anys, ara no, és una recomanació del col·legi d'àrbitres, del comitè dels àrbitres, però amb la possibilitat d'allargar un o dos anys més, si estàs en bona forma, de fet. Llegega del Cerro Grande es va retirar de la gespa als 47 anys i que, per exemple, ara Soto Grado en té 46 i està parlant ja d'una renovació una temporada més.
3: Gol de l'Espanyol anul·lat per un fora de joc de 83 metres. La gent el celebra, però es veia clarament que Brian Zaragoza estava fora de joc.
0: Sí, molt clar. 47 anys, deies, no, Albert?
1: Del Cerro, sí.
0: Depèn de l'estat físic.
1: Sí, de 45, i a partir d'aquí podem parlar-ne d'un o dos anys més, si està en bona forma l'àrbitre, té un bon estat físic. Quan, per cert, hem vist un dels gols de la jornada de Clàudia Pina amb el Barça des del cercle central, veu la portera avançada i, vaja, el gol és espectacular per fer el cinquè a la maneta del Barça, a la B0, Barça 5.
3: Perquè, Dani, encara queden 11 minuts per arribar al descans. Tocaries alguna cosa al descans, si això continua així, 0-2?
0: Ha de fer jugar Marcos Fernández. L'ha de posar, però en punta, no en banda.
3: A veure la passada, perdona, que busca ràpid Brian Zaragoza, que vol marxar de Sangaré. No hi ha fora de joc la centrada. Tapa la defensa de l'Elx, encara se la queda Brian, que juga malament enrere. Directament a banda serà per l'Elx. Ho està provant Brian, però de moment no surt,
0: No.
3: No es pot dir que no sigui voluntariós, tampoc es pot dir que estigui encertat.
0: Jo crec que Marcos Fernández entrarà.
3: Per treure un dels mitjapuntes?
0: Sí, pot treure...
3: No, un del doble pivot?
0: Un del doble pivot, però clar, què treus? A Urco i es quedi només Espósito?
3: A veure, ho prova de nou l'Espanyol. Brian Zaragoza, en tot cas a l'Espanyol li falta... ja més enllà dels dos gols que s'han encaixat, que per mi són imperdonables els dos, ataca Hinojo, compta a l'esquerra, la dona per Edu Expósito, passada dins amb Javi, vol fer el control, talla Sangaré, s'ha lesionat Sangaré, ara qui pressiona és Lemar, li està fent falta, jo crec que Lemar a Javi Hernández, no? Jo crec que s'ha lesionat Sangaré. L'Espanyol no ha tirat la pilota fora, l'Elx ara que l'ha recuperat tampoc, se la queda José Ángel, Brian Zaragoza demana que atenguin Sangaré, ara atura el joc l'àrbitre perquè el jugador de l'Elx no podrà seguir, sembla. Està... Jo crec que és muscular, 36 gairebé de la primera. Surt a escalfar-se Rubén Sánchez, ex de l'Espanyol, traspassat a l'Elx en l'últim dia del mercat d'estiu, que podria haver de jugar.
2: De fet, tota la pinta, perquè s'ha parat de la cama dreta, m'ha semblat que es queixava. Esquerra, no? Es posa la mà, sembla, cama esquerra.
3: Sí, cuixa esquerra, part de darrere. El que jo deia, que és que l'Espanyol, més enllà dels dos gols, que per mi són imperdonables, és a dir, en el pitjor dels escenaris aquest partit hauria d'anar 0-0. I l'Espanyol, ja et compro que fent un atacant malament, espès, tot el que tu vulguis, però els dos gols són imperdonables. Però és que l'Espanyol amb la pilota als peus

0: Dani, li està faltant de tot. Li està faltant velocitat de circulació. Li està faltant desbordar per bandes. Li està faltant moviment al mig del camp. Li està faltant precisió. Li està faltant de tot. Ja no diré xut, que no n'ha fet.
1: Moure la pilota ràpid és essencial, d'una banda a l'altra. El que passa és que aquesta situació que se li ha presentat a l'Espanyol no estava prevista. O sigui, no estava previst que ara l'equip canviés de 4 a 5 defensors, que aquestes pilotes que han d'anar ràpid doncs ja no es mou amb la mateixa velocitat, perquè al mig del camp tenen 3, però que també t'ajuda a Ferninho. I per tant, aquí, si no desequilibra, banda dreta, ja ho sabem de tota la temporada, si juga Calatrava, tenim aquest problema, tenim algun avantatge més si va cap al mig, això és evident, però si és que se'n va cap al mig, el lateral ha de pujar, sigui Omar o sigui José Ángel o qui sigui.
0: Fa el primer canvi l'Elx, obligat per lesió, ha marxat Sangaré i efectivament ha entrat Rubén Sánchez del barceloní, format al planter de l'Espanyol, aplaudit per la platea i ingressat ara mateix al terreny de joc. Ataca Urco. Urco va per la dreta a l'Espanyol, busca la passada amb José Ángel. No, s'ha equivocat Cala, posant el peu pel mig. Recupera Lemar per l'Elx. Primera pilota que toca Rubén Sánchez, que s'anima a l'atac. El persegueix Brian Zaragoza, no el pot tombar. Continua Rubén, va molt sol, ja a terreny blanquiblau. Espera que arribi per la dreta Cepeda. Aguanta la pilota Cepeda, davant d'ell Hinojo. Va cap al mig de nou el xilè. Cepeda que es va centrant. Marxa de 2, la pressió de l'Espanyol és terrible. Cepeda cap a Ferninho, d'aquells xulets. Ferninho que vol entrar dins l'àrea, encara pot xutar Ferninho, posa la cama a Unai Núñez a corna.
1: També s'ha de dir que aquest Cepeda jo l'havia vist, però tampoc el tenia molt vist amb el sentit de que amb l'esquerra juga bé i tal, i ho fa bé. I escolta, hem de dir també que els dos gols són dos accions boníssimes, hem vist dos bons gols. Passa que és a la porteria nostra que estem fotuts, però
0: el primer Ferninho fa el que ha de fer, però el primer és propiciat més per una errada de l'Espanyol en defensa.
1: Parlo de la rematada.
0: Sí,
1: per
0: sí,
1: mi
0: sí.
1: No era gens fàcil la rematada.
0: Sí, sí. Aviam el corna, i anirà l'Elx. 39 gairebé de la primera, 0-2. Està perdent l'Espanyol contra el Cué, que està jugant amb 10 des del minut 5. Expulsat Fede Redondo. I va Lemar en el corna. La treu Cabrera primer, Edu Expósito després. Se la queda Brian Zaragoza, cara a camp propi. Aguanta l'embestida de Cepeda, canvia directament per la línia de banda. Està rebentadíssim Sangaré, que està passant aquí per davant de l'àrea tècnica. Pobre, va molt coix,
2: Però és que una mica de màgia, no?, de Panini, la col·lecció oficial de cromos de la Lliga, i eSports de Panini per celebrar el 55è aniversari amb àlbum més complet, amb els cromos de tots els fitxatges, de tots els equips de primera divisió. A veure qui tenim per aquí. Mira, Berenguer, de l'Atlètic Club, Álvaro Valles, bon porter del Betis, un draft 23, Barrios, lesionat ara amb l'Atlètic de Madrid. Home, mira, un que avui està sancionat, Omar.
3: Omar El
2: Hilali, te'l guardo, Edu, aquest...
0: Guarda-me'l.
2: Marc Bernal, Almada, Thiago Almada, Antoni, el jugador del Betis.
3: Bon sobre.
2: I Dani Olmo, el mitjapunta del Barça, la màgia de Panini.
0: Ataca l'Espanyol perdent 0-2 a 5 pel descans. Urco, zona de 3/4 de terreny de l'Elx, la demana José Ángel a l'espai. Prefereix jugar en cura a la dreta Urco amb Javi Hernández. Enrere cap a Unai Núñez, va centrant per Cabrera. L'Elx ha enrocat al darrere, l'Espanyol no li fa pessigolles. Hinojo, a l'esquerra amb Brian, davant d'ell Rubén. A veure si Brian pot col·locar la centrada, la col·loca al segon pal, Roberto la vol baixar amb el cap, hi havia fora de joc. No valia perquè hi havia fora de joc de Roberto a l'interior de l'àrea.
1: No, bé, Brian Zaragoza, no comencis a fer els braços així, que esgota, que has de fer més coses, vull dir, que no... És que retallant i centrant has de fer més coses. Entenc perfectament que no estàs al 100% i que d'això, però escolta, cadascú la seva feina. Avui Roberto la té peluda, ha d'entrar Marcos Fernández i jugar amb Roberto a dalt. Per què? Perquè els defensors ja tindran dos jugadors per marcar i per seguir. D'aquesta manera, sí, l'arribada de Cala, que pot entrar a segona línia, o de Javi Hernández, però els defensors, de moment, molt còmodes.
0: 41 de la primera, en queden 4 més l'afegit, que
2: Dos pels gols, la revisió, l'expulsió, la lesió... Potser ens n'anem al 5, segons com.
0: Sí, pot ser, pot ser. Ha recuperat Lemar. És que, a més, l'Els està molt més intens. Molt més intens. Un altre cop. Per segon dia consecutiu, el teu rival et supera en intensitat. Ara falta d'Hinojo per darrere sobre Cepeda. L'àrbitre deixa seguir. Rep Ferniño de Lemar. Aguanta la pilota Ferniño. No pot marxar de la defensa. Recupera l'espanyol Javi Hernández. Li estan fent falta. L'àrbitre la marca. La posició de l'interior esquerra. Serà pilota per l'espanyol. Mare meva. Jo és que encara no m'estic creient el que està passant, eh? No m'estic creient. A veure, si un veu el partit des del xiulet inicial, entén perfectament el que està passant, però és que l'escenari és dantesc, dantesc, dantesc. Pica la falta Javi Hernández, ataca l'Espanyol, Roberto no hi arriba amb el cap, rebutja la defensa, se la queda Cala, vol xutar des del balcó, la dona en curt finalment per Javi, obertura a l'esquerra. Per Brian Zaragoza, que la vol posar dins, s'equivoca i compta perquè Cepeda. Cepeda vol marxar. L'últim que corre per l'Espanyol és Edu Expósito. Dos contra dos de l'Elx. La passada de Cepeda Valera, per sort no ha estat bona. Tapa l'Espanyol, recupera Unai. I no, era José Ángel tancant i acaba tot en falta per l'Elx. Mare meva. La passada ara...
1: Seguim estant espesos, però espesos, de veritat, Vull dir que això, a la segona part, a no ser que marquéssim ara abans d'acabar, la segona part ha de canviar, i canviarà, i canviarà dos o tres jugadors un altre cop,
0: Dolan? Dolan, per tu és candidat també a entrar? Aquí treus, clar. A Cala, per exemple.
1: Sí, és que els dos de banda tard o d'hora es canviarà, tard o d'hora, no sé, ara a la mitja part no crec, els dos, però al llarg del partit, si això no millora...
0: Pica la falta a l'Elx, la rematada directament a fora de Víctor Xust, que ha topat amb un jugador de l'Espanyol, demana assistència a l'àrbitre perquè els dos han quedat mal parats i demanen ràpid l'assistència, El de l'Espanyol és Hinojo, que té un cop al cap, però jo crec que està bé. I Víctor Xust, a mi també m'ha semblat que estava bé. Jo crec que s'han espantat més del compte, sí, s'han espantat més del compte. 44, primera part, 0-2.
1: Al final, si entre l'expulsió i lesions, Sangaré, si ara se lesiona Víctor Xust, al final no tindran jugadors, guanyarem per jugadors.
4: Ara estava mirant estadístiques i hi ha una que crida molt l'atenció, que és de duels guanyats. 19 a l'Espanyol, 32 l'Elx. És molta diferència, és el que estàs...
0: 11 contra 10, és, sí, que és increïble.
4: La intensitat és que no té res a veure la d'uns i dels altres.
2: Sí, jo que deia, la primera part serà bona segur, venim d'on venim, del que va passar a Butarque, doncs no ha estat el cas, no.
0: És que és increïble que fa menys d'una setmana, és que fa menys d'una setmana el partit que l'Espanyol fa a Pamplona, un partit molt seriós. Després, això de Vallecas, de Leganés, bé... Mira, es pot explicar des de les rotacions, entres malament, després a la segona part millores, però no és suficient. Però és que això d'avui, tu jugant contra 10, la desconnexió i l'espessor. L'espessor atacant i la desconnexió defensant. Increïble. És increïble. És tètric.
4: És com el ja guanyarem. És com una mica el que va passar el dia del Sevilla, bé, ja guanyarem, som un jugador més i bé, tenim tot el partit per jugar-se i som un més.
0: Doncs estan atenent Xust,
2: sí, que algun trau deu tenir i sí. A Hinojo alguna grapa al cap també li han posat, ara veiem.
0: Estan els dos fora del terreny de joc, bé, ara s'han donat Xust, ara sortirà ell, vaja. Hinojo és fora esperant entrar. Hem superat el 45, som al 45 i mig, i jo diria que l'assistent no ha ensenyat, el quart àrbitre no ha ensenyat l'afegit.
2: La tele tampoc no el tenim, l'afegit no encara.
0: 7.
2: Clar, clar, amb aquesta aturada...
0: Sí, 7. 7 dels quals jo ja hem cremat un, perquè som al 46.
2: Deixa'm dir que avui quan tanquem el partit de l'Espanyol arrencarà el Tu diràs amb entrevista... a Rafinha, a un dels noms del jugador d'aquesta lliga, d'aquest inici de lliga, del Barça i de la Lliga, diria jo, el Pichichi de primera, amb 9 gols, Rafinha. Avui el Tu diràs en conversa amb l'Aleix Parisé, amb el Gerard Ballera i amb la Marta Ramon.
0: S'equivoca José Ángel, pot perdre la pilota a l'Espanyol. L'àrbitre diu que hi havia falta prèvia, per això l'ha perdut. Aquí Lemar perd temps. Falta que picarà l'Espanyol des de la dreta, al perfil de l'interior. Encara lluny de l'àrea de Dituro, però bona per penjar-la. 46 i mig dels 52 que jugaran a la primera part. Hinojo i Xust encara no han entrat. És a dir, l'Espanyol està amb 10 i l'Elx amb 9. Allà amb la falta, Edu Expósito. A l'Elx li falta ara un dels centrals, també. Vull dir que... pica la falta Edu, la rematada Cabrera directament a fora.
2: Sabeu què tenim aquí, no? Us dono una pista? Els dies del drac, Domoda ja eco, tornen els dies per estalviar fins al 26 de setembre. Aprofiteu una oportunitat llegendària, estalviat fins a 15.950 euros, 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco, i no paguis fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es. Dies del drac d'Omoda Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: Pilota per l'Elx. Demana falta d'Expósito. L'àrbitre diu que no n'hi ha. Ataquen ells. És Gonzalo Villar. Veu l'arribada per la dreta de Rubén Sánchez. La posa enrere. Sol Galinat a Cabrera. Recupera l'Espanyol. Javi Hernández. Aviam qui té per davant. Té Brian Zaragoza, que rep per marxar de Lemar. No pot marxar. Mare meva, el partidet de Brian Zaragoza, també. Compte, perquè ara volia marxar Fernillo de Cabrera. L'àrbitre diu que juguin. I qui juga és l'Espanyol, amb Brian Zaragoza estirat al terra a l'altre costat. Edu Expósito amb Javi Hernández. 48 primera part, 48 primera part, 0-2, guanya l'Elx, que juga amb 10. Edu Expósito cap a Cala, línia lateral de l'àrea, encara Cala, va per terra, no hi ha absolutament res. Ataca l'Elx, falta i targeta per Edu Expósito. És quina espessor, quin desgavell l'atac de l'Espanyol. Mora meva.
1: L'altre dia vam estar malament, però és que avui... en sèrio, jo no sé quins canvis podrà fer, no sé què mourà, no sé si traurà algun...
0: S'està escalfant, deixa'm dir-ho, Dani,
1: un defensa.
0: Gairebé tota la banqueta. Hi ha Dolan, hi ha Derkusic, hi ha Pere Milla, hi ha Marcos i hi ha també Dolan.
1: No sé què farà, si a la millor posa treu jugadors i juga amb tres centrals i amb dos carrilers i per posar Marcos al costat de Roberto.
0: Ara, potser ara, Javi Hernández, llarg a l'espai per Brian Zaragoza, dos de l'Espanyol contra tres de l'Elx. Encara Brian, que la vol fer ell. La dona per Javi, talla la defensa. La passada de Brian no ha estat bona. Recupera l'Espanyol. Edu, cap a Brian, a l'altura de la frontal de l'Elx. Encara Brian, que vol fer-se Rubén. Continua per dins Brian, el xut, i tura en dos temps. 49 i mig del primer temps, 0-2. En queden dos i mig per arribar al descans. Dituro, pilotada llarga, buscant Fernillo. Tot l'avantatge serà per Roger Hinojo, que la baixa a camp propi. Roger amb Edu. Enrere d'Expósito amb Cabrera, i tornar a començar amb Urco des del cercle central. Urco veu la pujada per la dreta de Cala. S'oferia l'espai José Ángel, que continua intentant-ho, però no el veuen. Ara sí, Cala cap a José Ángel, vol treure la centrada. Anant molt bé al terra Valera per recuperar per l'Elx. És servei de banda que volia evitar Lemar, però no se'n surt. Banda per l'Espanyol. 50, en queden dos. La posa ràpid en joc José Ángel cap a Urco. Zona de tres quarts de terreny a la Cantí. Urco amb Edu Expósito. De nou enrere cap a Urco, que li diu que rep la indicació d'Edu de penjar-la. Urco canvia l'orientació de l'atac. Brian Zaragoza controla malament i la pilota es perd per la línia de fons. Et dic una cosa, i t'ho dic molt seriosament. Brian Zaragoza per mi està per la dutxa.
2: Sí, jo no, estava pensant el mateix, que potser és un dels que ja no surt d'inici.
0: És evident que no està bé, ho ha intentat, l'home no se li pot dir que no ho hagi intentat, però és que no li surt res.
1: A la dutxa va segur, l'aigua ja l'estic escoltant. I escolta, Harman, res. Moscardo, res. Escolta, al final anem a mirar a veure, perquè aquí al mig del camp Urco i Expósito, si no passa res, són inamovibles. Després hi haurà rotacions, evidentment, però escolta, l'Eix quan té la pilota té molt més sentit el que fa que el que fa l'Espanyol. Una altra cosa és que l'Espanyol doncs jugui d'una altra manera, però aquests saben el que fan, eh?
0: Ara, bastant ballant a l'Espanyol al seu camp, eh? Al final Unai Núñez havia marcat falta anterior, falta clara sobre Cepeda, pilota per l'Eix, però en 3 metres han ballat l'Espanyol entre 3-4 jugadors de l'Elx, eh? I així s'acabarà la primera part amb aquesta falta de l'Elx, eh? Que penjaran directament a l'àrea, perquè som ja gairebé els 52. Espanyol marxarà al descans perdent. Veurem, de moment 0-2. Veurem què fan en aquesta falta, que no sé si la penjaran perquè hi ha més jugadors per darrere la pilota que per davant.
1: Ah, igual la toquen aquí, la toquen. Escolta,
0: però no té gaire sentit, perquè ja s'acaba la primera part, penjar-la directa.
1: Tu veus a l'Emar, que l'any passat, la temporada passada va estar al Girona, tu el veus aquí a l'Elx, no, de moment no s'ha lesionat. Escolta, no és un jugador que podríem... A mi m'encanta l'Emar. No és un jugador per l'Espanyol, això?
0: Esbroncada, xiulada monumental de l'RCD Stadium, al descans... xiulada pel seu equip i poques xiulades en aquest estadi que ja té 16-17 anys de vida. Poques xiulades han estat més merescudes per un equip que ha fet una primera part de malson, una primera part de malson. Arriba aquí el Cué de primera, li expulsen un futbolista al minut 5, Fede Redondo. L'escenari semblava perfecte per l'Espanyol, que en dues desconnexions defensives amanides amb l'espessó, el forat negre, el desert que és l'atac contra el Cué amb 10 futbolistes, tot aquest còctel patètic fa que l'Espanyol arribi al descans 0-2. Potser ho arregla a la segona part. Tant de bo. Però aquesta... escalfada ja no ens la treu ningú. Aquest disgust ja no ens el treu ningú. I aquesta primera part lamentable d'un equip que no sap com atacar i no sap com defensar contra 10, ja no ens el treu ningú. El descans, Espanyol 0, Elx 2, Dani.
1: Edu, aquesta xiulada per qui era? Per qui?
0: Per tothom, per l'equip i per la banqueta, i per tothom.
1: Perquè no juguen bé. Aquí.
0: No, jo crec que aquesta xiulada va per tothom, pels 11 que estan jugant i per l'entrenador que està a la banqueta. I així ha de ser. Així ha de ser, evidentment. Quan l'equip ho fa bé, els principals responsables són els futbolistes i l'entrenador. Quan l'equip ho fa malament, exactament el mateix.
2: Ara sí, hi ha canvis o no? El descans, vaja, sí, hi ha canvis sobretot en el marcador, perquè l'Espanyol necessita 2 gols com a mínim per igualar el partit. 0-2, jugant contra 10 per l'Espanyol en aquesta última jornada abans de l'aturada llarga per seleccions en aquesta 7a jornada de Lliga a Primera Divisió. Ara tornem a Cornellà al Prat, on el Cupi toca els botons amb l'Edu de Batlle i amb el Dani Solsona. A la Lliga femenina, un altre gol del Barça, ja l'afegit de la segona.
4: El 6è, arribarem al 96, som al 94, torna a marcar Pina, hat-trick de Pina, el Barça que guanyarà 0-6, els gols de Graham, Sidney, Carolina... 3 de Pina, per tant, el conjunt blaugrana 12-12 a la Lliga.
2: A segona divisió masculina, el Bacete 1, Córdoba 1, partit ja a la segona part. En futbol internacional ha tornat a marcar Harry Kane a Múnich.
4: Doblet de Harry Kane, 20 minuts pel final, sentenciat el Bayern de Múnich 4, Union Berlin 0. I de moment sense gols al descans del partit del Chelsea, que no pot al camp del Brentford. Brentford 0, Chelsea 2. Està guanyant un dels co-líders de la Lliga Francesa, el Mònaco, per la mínima, el 10 de la segona, Mònaco 1, Lens 0.
2: I què fa el Barça de futbol sala al Palau?
4: Doncs de moment no pot. A l'inici de la segona meitat, empatant a casa Barça 1, Peñíscola 1.
2: Hola, Pep Tormos, bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: Aprofitem també el descans per posar-nos al dia de la informació general, per on comencem.
5: Doncs mira, ho hem sabut fa pocs minuts. Donald Trump declara la guerra a diversos mitjans de comunicació nord-americans. Prohibirà l'entrada de la CNN, MS9 i Politico a la Casa Blanca. Els acusa de mentir, de difondre notícies falses. En una publicació a les xarxes, el president dels Estats Units amenaça d'estendre també aquesta mesura a altres mitjans. L'anunci suposa una escalada en l'ofensiva de Trump contra la premsa. A principis del seu mandat ja va restringir l'accés d'Associated Press en alguns dels seus actes. A Ceuta, 1.700 persones passaran la primera nit al campament provisional de migrants. És la instal·lació amb carpes al port que ha muntat el govern espanyol 50 dies després de l'assalt massiu. Ara bé, més de 3.000 persones persones n'han quedat fora i han tornat a la zona de les platges. El debat sobre la gestió migratòria arribarà aquest cap de setmana a Catalunya i desembarquen els principals líders polítics espanyols. Avui ho ha fet Santiago Abascal i diumenge ho faran Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. I en marxa a aquesta hora el primer dels 12 concerts que Shakira fa a Madrid. La colombiana reuneix des d'avui i fins l'11 d'octubre 600.000 persones al Macondo Park. Anem cap allà, Roger Perciba.
6: Sí, això és una absoluta bestiesa, és un concepte absolutament diferent de concert tal com l'entenem fins ara. És un espectacle inèdit a l'estat espanyol, de la gira Les Mujeres Ya No Lloran, la gira més taquillera de la història d'un artista llatí, una gira que podria superar els 800 milions d'euros d'ingressos i que ara converteix Madrid en la seva residència europea durant els 4 pròxims caps de setmana. Ple absolut, és un públic majoritàriament femení, com per aquesta ciutat escenari construïda especialment per Shakira. Són 30 hectàrees d'espectacle multidisciplinar que, segons les previsions, de serà més de 200 milions d'euros per la ciutat de Madrid, 90 milions d'euros només en venda d'entrades.
5: Doncs això seria tot per ara, Xavi.
2: Gràcies, Pep. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Passa un minut de les 10, ara sí que s'acaba el partit de la Lliga F del Barça, Albert.
4: Amb aquest 0-6, per tant, el Barça líder, 12 punts a 12 possibles, al moment que marca el 6è al Bayern, ha marcat Saibari, el 5è. El 5è del Bayern, Saibari, que ha entrat en aquesta segona meitat, doncs, també golejada a l'Allianz Arena, Bayern de Múnich 5, Unió Berlín 0.
2: I també ha marcat el Barça el Palau a la segona part contra el Peñíscola.
4: Adolfo acaba de marcar, posa per davant el conjunt de Javi Rodríguez, Barça 2, Peñíscola 1.
2: I mira, abans de la publicitat obrirem una mica de Fruit Ràbic, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors del cocteleo de Fruit Ràbic. N'hi ha de diferents, l'original, amb gust de xili, el de mel i mostassa, el de formatge. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, fins i tot al descans d'un partit que perd l'Espanyol per 0-2 contra l'Elx. No t'aguantis més i comparteix cocteleo de Fruit Ràbic. Ara tornem.
7: L'Espanyol juga a RAC 1.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
10: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així?
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: RAC 5, 4,
14: 3, 2, 1.
7: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració de Fruit Ràbic, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: RAC1.
14: A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
17: El líder, en realitat, jo vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
19: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
20: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
21: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
14: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
21: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
14: RAC 1. Tots som un milió.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així?
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
22: No tenim pressa, entrem suau!
14: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
23: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
14: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
24: 4 de 9 sense folre, descarregat!
14: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
21: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: L'Espanyol juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Passen 8 minuts de les 10, anem tard perquè la primera part s'ha allargat moltíssim amb 7 minuts d'afegit i de moment la cosa pinta malament. Perd 0-2 l'Espanyol contra l'Elx en aquesta setena jornada de Lliga Primera. L'Elx jugant amb 10 des del minut 5 de la primera part, però no s'ha notat. Dos gols de Ferniño li donen aquest avantatge sòlid al final dels primers 45 minuts. Fa pinta ja de canvis, igual que va passar a Butarque al descans a l'Espanyol, Edu?
0: Sí, perquè Marcos i Hartman, Marcos Fernández i Kidingsley Hartman ja estan vestits a curt i si no hi ha una contraordre, que crec que no n'hi haurà, sortiran a la segona part. Es queden a la... Aquests xiulets que sentiu són per l'equip que surt ara, eh? Es queden a la banqueta, un d'ells és Roger Hinojo segur i l'altre jo diria que és Urco. Ara ho confirmem perquè hi són, la resta hi són tots.
1: Que la trava hi és.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exacte. Marcos per Urco, Hartman per Hinojo.
2: Veurem com ho resitua això Manolo González i com s'entenen en aquesta banda esquerra Harman i Brian Zaragoza. Serà interessant també de veure. Deixem que us parli del Nissan Qashqai amb nou i power, perquè 205 cavalls i només 4,3 litres per consum dels 100 quilòmetres. Tot i que sona impossible, no ho és. Amb el Nissan Qashqai amb nou e-Power gaudiràs de més potència i menys aturades aquest setembre. Descobreix-lo al teu concessionari o a nissan.es. Nissan Qashqai amb nou e-Power, gaudeix més i atura't menys. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Està clavant 7 gols al Bayern a l'Unió Berlín. Queden encara 10 minuts més l'afegit. Bayern 7, ha marcat 2 gols en un minut Olise. Unió Berlín 0, per tant, hat-trick d'Olise, 2 de Kane, un de Musiala i un de Saibari per signar aquesta golejada, insisteixo, encara amb 10 minuts per jugar-se. I el Chelsea que no pot. Al camp del Brentford, al 8 de la segona, Brentford 0, Chelsea 0. Al Mònaco li han empatat, acaba de marcar el Lens, Mònaco 1, Lens 1. I un parell de resultats definitius de pretemporada de bàsquet, jugaven equips catalans. Fiat Girona 103 i Lerna Lleida 95 en aquest duel català. I Corunya 86, Manresa 85.
0: A veure, que surt l'Elx, que evidentment jo crec que no farà cap canvi. No tocarà res Anselmi. Surten els 10 de l'Elx. Sí, ara Valera, que és el que faltava. Per tant, es confirmen els dos canvis a l'Espanyol. Ja n'havia fet un l'Elx, Rubén Sánchez per Sangaré.
1: A veure...
0: I estan jugant amb 10.
1: A veure com resitua. Jo crec que cal a la banda dreta igual, Brian a l'esquerra igual, dos puntes amb Roberto i Marcos. Veurem aquesta posició de Javi Hernández si ajuda al mig del camp a Edu Espósito, perquè és l'únic migcampista que es queda. O, bueno, ara atacarem amb 4-5 jugadors en principi.
0: Comença la segona part a l'RCD Stadium, Espanyol 0, Elx 2. L'Elx jugant amb 10 des del minut 5 de partit i ha fet dos gols jugant amb 10. L'Espanyol ataca a la porteria de Cornellà. Hartman amb Brian Zaragoza. Segon partit consecutiu, per cert, en què l'Espanyol marxa al descans perdent 2-0. Marcos vol baixar la pilota al balcó. Encara Marcos, l'engalta de primera, se la queda per la dreta, Cala després del rebuig, Cala el segon pal, Dituro surt amb els punys, no calia, la regala Brian Zaragoza que la penja malament de primera, es rebutja de nou la defensa de l'Elx, la pilota la tindrà Cabrera, que la pot regalar Ferniño, ha anat d'un pèl, que Cabrera no la regala, finalment juga enrere cap a Dimitrovic. I anirà Edu Expósito al cercle central. Veiem si l'Espanyol canvia la fesomia amb aquestes permutes que ha introduït Manolo González. Cala, passada horitzontal, cap a Hartman, per l'esquerra. Hartman amb Brian Zaragoza. Davant d'ell, Rubén. Enrere. Brian cap a Cabrera. De nou a l'esquerra per Hartman. El neerlandès que vol jugar en horitzontal. Cabrera, Edu, Vira, l'atac cap a la dreta, l'Espanyol. Unai Núñez. La vindrà a buscar José Ángel, que prova la centrada al cor de l'àrea. Dituro la deixa morta. Roberto, a punt de marcar.
4: Ui,
0: l'ha enganxat al final Dituro, que havia deixat la pilota morta a l'interior de l'àrea. Ha posat la cama Roberto, després es queixava d'un cop Dituro, que ha acabat atrapant la pilota. Envia llarg el porter argentí de l'Elx, cap a la punta esquerra de l'atac del seu equip, on es barallen Unai Núñez i Ferniño. L'últim en tocar-la ha estat un jugador de l'Espanyol abans que aquesta pilota navegui pel mig del camp. Se la queda l'Elx, que vol jugar amb Ferniño. Li marxa la pilota de banda. Serà lateral per l'Espanyol. Gairebé 2 de la represa. 0-2. Dimitrovic. Dimitrovic amb Cabrera. Cabrera a l'esquerra amb Hartman. La demanava a l'espai Brian Zaragoza. No s'atreveix Hartman, que aguanta la pilota per donar-la en cura amb Cabrera. Al cercle central, el capità de l'Espanyol. Pilota per Unai Núñez. La gent, malgrat el desastre, anima. I va al Cala amb el xut directament a les mans de Dituro.
1: Almenys ja han xutat una vegada, no? Que la primera part,
0: la primera
1: entre els
0: part,
1: tres pals...
0: Una, no? Una. De Brian Zaragoza.
3: Sí, una rematada, sí.
0: Pilota llarga de Dituro. Tot l'avantatge serà per Cabrera, que toca amb el cap. La persegueix Javi Hernández a terreny de l'Elx, però se la queda Morcillo. El futbolista barceloní, el de Sants, que fa una paret amb... Dituro, juga amb Gonzalo Villar. Bona pressió de l'Espanyol. L'àrbitre diu que no hi ha falta. Recupera Hartman, la passada de Hartman dins per Javi Hernández, no hi arribarà. Serà fora de joc, a més. Estava avançat Marcos, no era Javi qui anava per aquesta pilota. I per tant serà pilota per l'Elx al seu camp. Per cert, tenim dades d'assistència, 26.616, el que dèiem, més o menys.
1: El que deies tu.
0: Pitjor de la temporada.
1: El que deies tu.
0: Entre 25 i 30, més a prop de 25, sí. L'horari no convida, un divendres a les 9 no és bon horari. Compte ara la falta de Lemar, claríssima, li ha deixat anar un cop a Cala. Juga l'Espanyol ràpid. Encara és d'hora, t'ho pregunto un parell de minuts, Dani, a veure com veus l'Espanyol en aquesta segona part, si millor, molt millor, igual. De moment hi va Brian Zaragoza, per l'esquerra, al seu costat hi ha Hartman, davant d'ell Cepeda, l'Espanyol a la zona 3-4, la centrada de Hartman pot ser bona, a punt de fer un autogol, enviant a corna Xust. El rebuig de Xust ha estat a punt d'entrar a la porteria i és corna des de l'esquerra a l'Espanyol. I aniran o Brian o Javi, els dos al costat de la pilota. Finalment hi va Brian. L'Espanyol que col·loca 5 futbolistes, 6 a l'interior de l'àrea. I anirà Brian, 4 i mig, segona part. La penja Brian, surt d'Ituro, treu la pilota de l'àrea de l'Elx amb els punys, se la queda José Ángel, l'home que tanca. José Ángel a la dreta per Edu Expósito, la posa dins, facilíssim perquè Xust rebutgi, i compta perquè ara corren Edu Expósito i Valera, toca amb el cap al jugador de l'Espanyol per enviar enrere cap a Dimitrovic. Què, Dani, com ho veus això?
1: Home, algo millor, però per una raó molt, molt evident. Ara l'Espanyol té molts atacants, ja els defensors ja no només han d'estar pendents de Roberto, com a la primera part.
0: Dani, que hi va Cala des de la dreta, la passada no és bona, però la que serà Hartman després que intenti interceptar Cepeda. Cabrera veu l'arribada per la dreta d'Edu Expósito, la passada dins d'Edu pel retall de Cala la dona per Cabrera, l'Espanyol ataca pel mig, Cabrera obre a l'esquerra amb Brian Zaragoza, encara Brian la posa en l'exterior, fàcil per Dituro, parlava Dani Solsona.
1: No, que la primera part doncs només els defensors estaven pendents de Roberto i ara aquesta presència de Marcos Fernández, l'arribada de Javi Hernández, les entrades de Cala i de Brian, doncs els defensors ara ja s'han de repartir, hi ha molts jugadors en atac i en alguna d'aquestes accions, alguna centrada, alguna pilota, doncs pot ser que l'Espanyol marqui.
0: Edu, la demana a l'espai José Ángel, la pilota va en curt per Cala, ara sí que passa pels peus de José Ángel, que prova la centrada, Roberto no hi arriba, rebutja Rubén Sánchez, la pilota fora de l'àrea de l'Elx, se la queda Hartman, ho provarà per l'esquerra Brian Zaragoza, encara Brian a prop de la línia lateral de l'àrea, la centrada, rematava de primera Roberto, queda morta, se la queda Lemar per l'Elx, intenta pressionar José Ángel, continua Lemar, acorralat al corna, se la treu de sobre el francès, directament a banda per l'Espanyol, 6, segona part 0-2, totes les presses del món per l'Espanyol, que juga contra 10 des del minut 5 de partit.
2: Alguna d'aquestes que rep Brian Zaragoza ha d'encarar el seu marcador. Ja les està posant prou bé en aquesta segona part especialment, però en alguna, hosti, l'has d'encarar.
0: La penja Edu, perdona Xavi, rebutja Morcillo per la defensa de l'Elx, recupera per l'Espanyol José Ángel, ataca el conjunt blanquiblau, aquest és Javi al balcó, encara Javi prova el xut, tapa de nou la defensa, Morcillo està immens, torna a recuperar l'Espanyol, Javi a dins, la passada no arriba a Marcos, rebutja la defensa, se la queda Unai Núñez, l'Espanyol sí que mossega, escala, que prova el xut, fora des del balcó, alt. La gent ara ha canviat l'actitud, perquè l'equip ara com a mínim convida alguna cosa. Abans sí. No convidava res.
1: Bueno, és que, clar, el fet de que torno a repetir, que hi hagi tants jugadors en atac, dificulta la tasca que han de fer els defensors. Tampoc poden treure la pilota ja amb aquesta comoditat que ho han fet a la primera part i, per tant, es veuran abocats a centrades, arribades i rematades per part de l'Espanyol.
0: Ataca Javi Hernández pel mig, compte que venen per darrere, la dona a l'esquerra per Brian. Aquesta pot ser bona. Brian amb l'exterior, la centrada, corna, Morcillo. S'està graduant avui Morcillo, quina feinada. Aquest futbolista joveníssim que va sortir del planter del Sabadell, després va passar, per cert, per una temporada fa molts anys pel planter de l'Espanyol, després va acabar el Mercantil, el Sabadell, i d'allà l'Atlètic de Madrid, on des del filial ha fitxat aquest estiu per l'Elx. Javi Hernández en el corna i va des de l'esquerra, la treu la defensa, la vol reciclar Brian Zaragoza, zona de tres quarts de terreny de l'Elx, 8 de la segona, la passada horitzontal d'esquerra a dreta de Brian per Edu Expósito, segon pel Roberto amb el cap, la deixa mort de fora.
3: Ui.
0: Llàstima, perquè la rematada de Roberto no ha anat cap a porteria ni tampoc ha pogut servir de passada a Cabrera, que la perseguia. Primera oportunitat, jo diria que clara, de l'Espanyol en tot el partit. Primera oportunitat clara de l'Espanyol en tot el partit. Prepara un doble canvi Anselmi, prepara un doble canvi l'Elx.
1: Jo crec que reforçarà el mig del camp, no sé quins jugadors.
0: Un dels que es prepara és Osorio, que és davanter. Home d'atac, vaja.
1: És que la feina que ha fet fent Fer Niño és brutal, eh?
2: El desgast és
1: el
2: important.
1: El desgast físic, mare de Déu.
0: Ara toca la pilota l'Elx a la zona de mitjos. Lemar marxa del seu home, la posa a l'espai. José Ángel ha desprintat Valera, que és rapidíssim. Valera es planta davant de Dimitrovic. Valera, la passada enrere. Cabrera la deixa morta. Encara la TCP del xut. Fora! T'acaben de perdonar el tercer. T'acaben de perdonar el tercer. Cepeda a punt de fer el tercer en la passada enrere. És que l'Espanyol sense pilota, mare meva, quin desastre. Quin desastre. Cabrera no rebutja i Cepeda xuta, ha anat al pal, eh?
3: Sí, sí.
0: Ha anat al pal.
3: Crec que toca Cabrera.
2: Cabrera, no? L'acaba salvant, l'acaba desviant. Sí.
0: A punt de fer el 0-3 l'Elx, eh?
1: Unai.
2: Ah, sí, sí.
0: Increïble. Entraran al camp Vigas i Osorio. Corre per l'Elx. La pica Lemar. Compte que la vol rematar Xus. Talla Harman. Se la queda Marcos. Marcos amb Harman. Harman la treu llarga. Tot l'avantatge és per Rubén en lluit amb Brian Zaragoza. Vol recuperar l'Espanyol. Van dos homes per terra. Marcos es queixa d'una falta de Xus. L'àrbitre diu que no hi ha res. Encara ataca l'Elx. Xus per Fer Niño. Prova la passada enrere i serà...
1: Han tingut per fer el tercer. Banda. Però bé, eh? Si sí, foten el tercer...
0: És que...
1: Mare de Déu.
0: És que Valera s'ha fet José Ángel com ha volgut, per velocitat. Sí. Banda per l'Elx, al costat del banderó de corna, 10 i mig de la segona. 0-2 guanya l'Elx, jugant amb 10 des del minut 5. Posen la pilota en joc. La busca Rubén Sánchez. L'última en tocar Brian Zaragoza. Banda. De nou per l'Elx. Encara està esperant per fer el doble canvi, eh? La deia buscar en curt. Gonzalo Villar, atropellat per Javi Hernández. Agafa la pilota des del terra amb la mà Gonzalo Villar i diu l'àrbitre que és pilota per l'Espanyol, que intenta jugar ràpid. Cabrera. Cabrera amb Unai Núñez. Veu l'arribada pel mig d'Edu Expósito. La pilota finalment la dona Unai Núñez per Harman. La dona malament. Harman ha de corregir. Ataca Edu. Al cercle central, amb Unai, obertura d'Unai per la incorporació de José Ángel. Davant d'ell, Valera, la treu José Ángel enrere, amb Unai, que tampoc s'atreveix amb la centrada. És Edu, tornen a generar espai per José Ángel a la dreta. Encara el jove lateral per Edu, que la vol posar en la centrada. Fàcil per Dituro.
1: Ara farà un altre canvi l'Espanyol, imagino.
0: Sí?
1: Sí, no sé qui, però jo crec que farà algun canvi. No sé si Dolan o... Jo crec que Dolan...
0: I ha posat la pilota llarga d'Ituro perquè toqui amb el cap Harman. Brian Zaragoza vol marxar de Rubén. Aquesta pilota l'ha aguantat el lateral barceloní de l'Elx. Rubén amb Gonzalo Villar, aquest amb Morcillo. Morcillo enrere amb d'Ituro. Pilotada llarga per treure's la pilota de sobre. Compte l'esquena de Cabrera, que treu per aquí el cap Cepeda. La dona malament Cabrera, la regala Fer Niño. Compte que vol organitzar l'atac de l'Elx. Fer Niño espera que arribi en segona línia Valera. Aguanta la pilota l'Elx a terreny de l'Espanyol. Sí, Pere Milla es prepara per l'Espanyol.
1: Pere Milla.
0: Veurem per aquí. Javi Hernández, Ocala.
1: Sí.
0: Ve la jugada de Valera. Des de la defensa de l'Espanyol. Mare meva, Valera ara acaba rebent falta, jo crec, de Cabrera. L'àrbitre diu que no. Era a la frontal. És increïble. És increïble la passivitat de l'Espanyol perseguint ombres, eh? Quan no té la pilota. Unai. La gent s'empipa perquè és que amb la pilota als peus ara tampoc sembla clarivident. Aquella empenta dels primers 10 minuts de la represa s'ha perdut. Aviam si la recupera. Brian Zaragoza dins per Javi Hernández. Línia de fons. Es vol girar Javi. En té dos a sobre. Li prendran la pilota. Juga l'Elx. Amb Cepeda. Que rep de Rubén. a camp propi. Continua Cepeda. Partidàs que ha fet, està fent el xilè, eh? Aguanta Cepeda, que fa el retall davant de Cala i de Cabrera. Un altre retall de Cepeda. Són incapaços de treure-li la pilota entre quatre tios, eh? Entre quatre tios! Que vingui la, que vinguin els Mossos a prendre-li la pilota a Cepeda, que els jugadors de l'Espanyol no poden. Fernino. Fernino. Encara xiula poc la gent. Quin espectacle tan patètic, per favor. Continua l'Els, que vol fer una paret a l'interior de l'àrea amb l'Esperó. Ui! Dimitrovic atrapa. N'hi ha per llogar-hi cadires. N'hi ha per llogar-hi cadires, mare meva. Quin espectacle més dantesc. Javi Hernández ataca l'Espanyol a l'espai cap a Roberto. Morcillo talla. En segona instància, hi va Brian Zaragoza. Aneu avisant els advocats de la ràdio que avui la puc dir grossa, eh? Si això continua així, avui potser hem de pagar fiança. Ja la poso jo, evidentment. Expósito. Expósito a la dreta amb Unai Núñez. Més a la dreta amb José Ángel. Vol treure la centrada, fa el retall cap a Unai Núñez, la vol posar Unai, la centrada, el segon pal, no hi arriba Marcos, rebutja la defensa, serà per Brian Zaragoza, punta esquerra, encara Brian. Brian se la vol posar fins a la línia de fons, fa la centrada Brian, la pilota queda morta a l'interior de l'àrea, José Ángel, l'últim a tocar ha estat ell. Doncs no, s'equivoca l'assistent perquè li dona la pilota a l'Elx.
1: Jo crec que farà entrar també a Riedel, en qualsevol moment.
0: A veure, el canvi a l'Elx. Entra Vigas per Gonzalo Villar. Segon canvi a l'Elx. I el següent és el que hem dit, d'Osorio en el lloc de Fernino. Home per home a la davantera.
2: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència, un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
3: Perd el Chelsea de Xavi Alonso, 1-0 al camp del Brentford, 20 minuts pel final i s'acaba el Bayern 7, Unión Berlín 0.
0: Canvia l'Espanyol, és el tercer entre Pere Milla en el lloc de Calatrava. Un altre partit en què Cala està absolutament desconegut. I ja en van uns quants. Compte el rebuig a la defensa de l'Elx. Vol guanyar la pilota l'Espanyol. Marcos la posa per Roberto. Que bé la defensa. Oh, providencial, Rubén. Perquè Roberto ja apretava el gatell, eh? Compte, que hi va el gallet, no el gatell. Hi va l'Elx. És Cepeda, que vol marxar per la dreta, però va el xut directament a l'exterior de la xarxa. Era Osorio.
1: Veurem la posició de Vigas, que és central. Potser passa Morcillo,
0: sí,
1: al mig.
0: Ha avançat a Morcillo.
1: Pues Morcillo era el millor, amb aquesta zona defensiva.
0: I va l'Espanyol, Edu Expósito. Són 16 de la segona part, són 16 minuts a la segona part. 0-2, guanya l'Elx. Brian Zaragoza vol encarar Rubén, posa la centrada. Brian, la rematada d'Ituro! Havia rematat Marcos. Ho havia fet
1: era
0: molt bé Marcos.
1: Joc, era fora de
0: però
1: joc.
0: Però de Marcos, vols dir?
1: Jo crec que era fora de joc.
0: Pot ser. De Pere que entrava primer.
1: No sé, quan...
2: Pot ser. En directe podria ser que estigués fora
0: no.
2: de joc.
0: De Marcos no.
2: No?
0: Doncs el que passa és que després, no sé què ha assenyalat, que posicional de Roberto, potser després, perquè la pilota no la lluitava tampoc Roberto.
1: No entenc, Manolo segur que sí, perquè per això ho ha fet, l'entrada de Hartman, si no és perquè tingui projecció ofensiva. Si sí, has de jugar amb aquesta situació...
0: Li doncs devia agradar la segona part a Leganés, no? En què l'Espanyol va jugar amb Hartman Bryan en aquella banda.
1: Ja, però si Hartman no pot pujar o no pot fer alguna centrada, que és el que li agrada, doncs tens un jugador inutilitzat en aquesta zona, a no ser que la centris des d'aquí.
0: La passada de Hartman no és bona, talla la defensa de l'Elx, Rubén Sánchez. Compte que es complica Rubén, la regala al mig del camp, recupera Pere Milla, ve en la pressió ara Pere. És Marcos qui controla a la zona del mig de punta per l'esquerra, encara Marcos, vol fer jugada, continua Marcos, al prop del balcó Marcos, la dona pel xot de Javi Dituro. Ara ho ha provat bé Javi Hernández de l'escaire, però Dituro ha estat atent per atrapar aquesta pilota que mira el 18 de la segona, 0-2, guanya l'Elx a l'RCD Stadium.
2: Reig ha donat a buscar Monchi, que està seguint el partit dret en alguna zona de la llotja.
0: I que va acabar molt empipat el dimarts a Leganés.
1: Doncs avui quedarà igual, encara que puguem remuntar el resultat. Vull dir, perquè remuntar està bé, guanyaries 3 punts i no et complicaries, però el que estem veient del joc no pots estar content per molt que guanyis.
0: No, si guanyes seran 3 punts i el poder que et dona una remuntada, però la primera hora de partit de l'Espanyol és de museu dels horrors,
2: de museu dels horrors. L'ell juga amb 10 des del minut 5 de la primera part, dic, perquè en cap moment del partit ho sembla.
0: Compte Pere, fàcil la centrada directament a les mans de Ditur. Criden Dolan, que rep instruccions de Manolo i serà l'últim canvi, no? No, en quedarà un, que l'Espanyol en farà 4. Passada ara enrere de l'Elx, en defensa. Té la pilota Revivo, el lateral que l'enviarà cap endavant. Recupera l'Espanyol. Passada al mig cap a Edu Expósito, perseguit per Lemar. Aguanta la pilota Edu.
1: Està treballant Lemar, també.
0: La passada és horrible. Qui l'ha fet, aquesta passada? Ha sigut Pere. La passada enrere per l'únic davanter de l'Elx que hi havia, Osorio, prova el xut, Dimitrovic. Mare meva. Pere Milla. Juga l'Espanyol.
2: Crec que està José Ángel la passada, sí? No? Enrere, sí.
0: És Hartman.
1: Pues serà el canvi, Jo crec que serà el canvi.
0: Dolan per José Ángel.
1: Sí.
0: S'està canviant l'anglès per entrar. Edu Expósito ataca l'Espanyol per l'esquerra, ja terreny de l'Elx. Hartman prova la centrada, molt passada al segon pal, no hi arribarà Pere, li posa el cos Valera, ara posa el seu també José Ángel, intenta recuperar el lateral de l'Espanyol, recupera la pilota, és de banda. Va, que algú s'hi ofereixi. Que algú s'hi ofereixi en curt. Unai Núñez ja d'anar en curt, va, som-hi. Ara. Unai rep la pilota a la zona de 3 quarts. Enrere, cap a Cabrera. A més, l'Espanyol està atacant. Ara falla també el control Roberto, que acaba fent falta. L'Espanyol està atacant enmig d'un desconcert. És un despropòsit tot el partit. Nolan i Riedel esgota canvis, Manolo.
1: Traurà Unai, això ja estava previst, perquè ho va dir una vegada en una roda de premsa, perquè a l'hora d'atacar té més criteri, el que sigui. Val, i l'altre jo crec que serà José Ángel, crec.
0: Ha posat la pilota en joc l'Elx. Edu Expósito recupera una pilota que jugava Lemar, la dona per Javi Hernández, la demana a l'espai Roberto. La passada de Javi va cap a l'esquerra, és dolenta, perdrà la pilota l'Espanyol, banda per l'Elx, 21 de la segona, 0-2, i no se'n suma ni de lluny una possible ombra de remuntada. Marxa Brian, entra Dolan, marxa Unai i entra Riedel. Esgota canvis Manolo González.
2: José Ángel, que haurà d'aguantar 90 minuts de ritme de primera divisió.
0: Juga Riedel, primera pilota que toca l'alemany. Des del cercle central veu l'arribada per la dreta de José Ángel, uns metres dins de terreny de l'Elx. De nou en curt, enrere, cap a Riedel. Riedel amb Cabrera. Equador de la segona part, pràcticament. 22, 0-2. Dolan vol encarar Rubén en la primera pilota que toca. Encara Dolan.
1: El coneix una mica, no?
0: S'ofereix Hartman, la passada anava per ell, s'equivoca, però Dolan talla Rubén, canvia a banda.
1: Que dic que el coneix una mica.
0: El coneix una mica Dolan a Rubén, sí.
1: No, Rubén a Dolan.
0: I al revés també, sí, correcte. Riedel. L'havia buscat Pere Milla, la posició del mig a punta. S'ofereix entre línies Marcos. Pere no ho veu clar, enrere amb Riedel.
1: Estan tots junts, els tres. Obre, ara
0: s'obre Pere, que rep Edu Expósito, el control de Pere, el vèrtex de l'àrea, veu encara més a la dreta José Ángel, provarà la centrada, Marcos no hi arriba amb el cap, treu la defensa de l'Elx, que està fent un treball immaculat. Compte que la recupera l'Espanyol, Edu cap a Pere, mal control de Pere, la regalen, Morcillo fa jugada amb Osorio amb Valera, la demana a l'espai Morcillo, controlarà Morcillo, fora de joc. Ha aixecat la bandera l'assistent.
1: Aquest Morcillo, tu, la veritat.
0: Està fent un partit.
1: No, en defensa i ara al mig.
0: Sí.
1: I que...
0: S'està graduant.
1: Molt bé, la veritat.
0: Javi Morcillo.
2: Aquest setembre arriba Trial i emporta-te'l. A Roma Coruma Mazda tenen moltes unitats amb entrega immediata perquè puguis estrenar el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre. Vas i tries el teu Mazda i estrenes el cotxe al moment. Recorda la teva concessió Mazda, Sabadell i Mataró. Aquest setembre no esperis més. Roma Kurumam.
0: Falta en atac de José Ángel. Valera estès al terra. Serà pilota per l'Elx. 23 de la segona. Espanyol 0, Elx 2. L'Espanyol jugant contra 10 des del minut 5. L'Elx jugant amb 10 en els 70 minuts que es porten de partit. Ha generat més ocasions que l'Espanyol, jugant amb 10, més ocasions que l'Espanyol, està guanyant 0-2 i una possible remuntada es veu tan...

0: Evidentment, els defensors sí, tenen referències, però sempre n'hi ha algun que no veuen, i per això els hi estan arribant i estan amb aquestes entrades, amb alguna d'aquestes.
1: Doncs, va Edu cap a Marcos, el control li queda a Javi, xuta fora. No, el que jo deia és que Dituro s'està sortint, Dituro està fent molt bé la poca feina, entre cometes, que li està donant l'Espanyol.
0: No, és que estan fent el que no fan habitualment a l'Elx, que és de Dituro passar la pilota al central, el central a l'altre central i sortir amb la pilota controlada. I com ara juguen amb un jugador menys, estan guanyant 0-2, l'Espanyol està apretant amb tants atacants, doncs això ho han deixat a part. I si deixen a part això d'iniciar el joc, doncs no fan aquestes errades que fan cada setmana i que els hi marquen gols. Per tant, aquí ara ha de ser l'efectivitat de l'Espanyol amb alguna centrada, i que tant Marcos Roberto o algun altre jugador que entri a segona línia pugui rematar i marcar.
1: Mala passada de Dolan, recupera l'Elx. Morcillo cap a Cepeda, falta clara de Marcos, pilota pel conjunt visitant. És que la cosa és tan grossa que l'Espanyol amb 11 ha esgotat els canvis ja, Manolo va desesperat tocant coses que no funcionen, i l'Elx jugant amb 10 des de fa 65 minuts ha fet 3 canvis. És que ells els queden 2 canvis encara. Els queden 2 canvis.
0: Però més enllà d'això, jo no, torno a repetir, no entenc el tema Harman. Entenia que Harman jugués per davant, que pogués ser el jugador més profund perquè fa bones centrades, però clar, si tenies a Bryan i ara tens a Dolan, la centrada l'ha de fer des de la situació que no és la millor.
1: Mira, perdona, Dani, que ataca l'Espanyol, passada cap a Dolan a la punta esquerra, és molt llarga, però l'aguanta, fa la centrada, fàcil per la defensa de l'Elx, Dani.
0: No, que les centrades que pugui fer Harman, que amb això sembla que té bon peu, les ha de fer en una posició que no dona avantatge pràcticament amb els...
1: Ara la centrada, Javi Marcos amb el cap! Gol! Oh. Gol, gol, gol! Gol de l'Espanyol, el primer el fa Marcos. Jo dubto de si ha estat ell o fins i tot el defensa que amb el caparronet remata la centrada des de la dreta de Javi Hernández. Jo crec que és més el defensa, que és just i que es queixa d'una empenta. L'últim en tocar aquesta centrada de Javi és amb el braç just, per tant és autogol de l'Elx, que ha de revisar el VAR. Jo crec que no el tombaran, no? Marca l'Espanyol, marca just en pròpia porteria, 27 i mig a la segona, 1-2.
0: Però sí. Tu pots fer un gol amb la mà?
2: Home, sí, sí.
1: És gol, confirmat.
2: Sí, és el defensa, sí. Sí. El davanter, no, però el defensa, sí. Sí, per mi és insuficient perquè entri el VAR. Està tou just, el contacte existeix, però no com per assenyalar falta, i després té la mala sort amb el braç acabar fotent el gol a la seva pròpia porteria. Doncs canvia el panorama, evidentment, 1-2, l'Espanyol que s'ho creu una mica més. Una altra assistència, li hem de comptar aquesta, encara que sigui en pròpia porta, Javi Hernández, Edu. Sí, obrim una estrellada, ja, evidentment, per celebrar el primer de l'Espanyol, el gol en pròpia porta de Chus, el que li dona vida a l'equip de Manolo González.
1: La nit és tan estranya que l'Espanyol ha marcat sense rematar. És increïble, és increïble, marcar un gol sense rematar. Aviam, Riddle, ataca el conjunt blanc i blau. Obertura de Riddle, cap a Marcos, la centrada de Marcos, Pere amb el cap fora, per sobre el travesser de la porteria de Dituro. A l'Espanyol li queden 17 minuts, més l'afegit, per intentar treure algun punt o punts d'aquest partit que perd 1-2, juga contra 10 des del minut 5.
0: I escolta, el futbol ara nostre és pilota a banda i centrar, pilota a banda i centrar. És, i queden 20 minuts, deuen quedar, més o menys.
1: Una mica més de 20, sí, comptant l'afegit. Pilota llarga de Dituro, la vol baixar l'Elx al mig del camp, entre Lemar i Osorio. Va per terra Valera. L'àrbitre diu que no hi ha res. Recupera l'Espanyol a camp propi. És Hartmann qui la té, s'ofereix Pere. Pere entra a línia, rep la pilota lleidatà. va per l'esquerra Dolan, ja terreny de l'Elx, zona de 3 quarts, Pere, cap a Dolan. Oh, la passada no és bona sobre Harman, però se la queda de nou per reciclar-la Marcos, Marcos amb Harman, bé, jugant.

0: L'Espanyol amb Dolan, que la penja. Albert Ex de l'àrea, Roberto pel cap! El pal!
1: Oh,
0: no valia. Oh. Fora de joc.
1: Oh.
0: Ha rematat creuat.
2: Em semblava molt clar fora de joc.
0: Ai, quina llàstima, però va, s'ha d'aprofitar el moment. Sí que ho era. Sí que ho era, claríssim. A punt d'entrar en l'últim quart d'hora del temps reglamentari. Prepara dos canvis l'Elx. Un és Tete Morente i l'altre, però us ho confirmo, que els dorsals negres sobre el fons verd és una autèntica venjança. Jo diria que és el 26.
3: Hossen?
0: Per tant, Barzic. Jo diria que és Barzic,
4: sí,
0: dorsal
4: sí,
0: del
4: sí.
0: filial. Tete Morente i Barzic. Va, mitja hora de la segona. 1-2 per l'Espanyol. Riedel. Riedel cavalca. Ja terreny visitant. Obertura de Riedel a la dreta per José Ángel. Javi Hernández, aneu cap a Riedel. Ataca pel mig Cabrera. Els 10 de l'Elx, els últims 25 metres del seu camp. Obertura de Cabrera. A l'esquerra amb Dolan. Davant d'ell Rubén. Vol encarar-lo. Línia de fons. Fa la centrada Dolan. La rematada fora! Amb el cap Marcos. Amb el cap Marcos, massa creuat. Fora per poc. Oh!
4: Sí, sí, a veure. El joc és aquest, eh? Banda, centrada i a buscar els rematadors que tens a dins. Signes d'empat, Dani, o no?
2: No. De moment no ho firmo, no.
0: Tete Morente per
2: l'Ebar. Queden molts minuts i es presentarà alguna situació més d'aquest tipus i si estan encertats, doncs jo crec que poden marcar. Per això, de moment, no signo l'empat avui.
0: Tete Morente per Lemar i Barzic per Revivo, els dos últims canvis a l'Elx, que n'ha fet 5 també ja. El 31 i mig de la segona. 1-2.
4: Tenim bola a la Premier, Albert.
5: Torna a marcar el Brentford. Brentford 2, Chelsea 0. A 5 minuts pel final s'acaba França. El Mónaco 2, ha acabat marcant l'equip del Principat al final. Lens 1, per tant el Mónaco continuarà al capdavant de la Lliga. I s'ha acabat a la Lliga de Futbol Sala. La victòria del Barça 6-1 contra el Peñíscola. Per tant el Barça 2 partits, 2 victòries.
0: Dimitrovic enviant directament la pilota fora. 32 pràcticament segona part, 1-2. Banda per l'Elx. La té Barzic. El lateral del conjunt alacantí canvia directament a dalt. Rebutja Cabrera, se la queda l'Espanyol, se la queda Dolan, que cavalca molt sol. Aguanta la pilota Dolan, trepitja la pilota Dolan. Dóna-la, perquè te la prendran. Molt bé. Aguanta Dolan i la dona enrere, cap a Cabrera. Obertura de l'uruguaià per Pere. Pere, que fa la passada dins, s'equivoca. Marcos la vol recuperar. Marcos no la pot recuperar. Se la queda l'Elx. Tete Morente. Ui, la passada boníssima per dins per Valera, que si és molt ràpid es pot plantar sol davant de Dimitrovic. Efectivament, xuta Valera, la pica i fa el tercer.
4: Oh, mare meva.
0: Mare meva. Mare meva. Gol de l'Elx. Gol de Valera. Aquí han trobat a l'espai, que bé ho ha fet Tete Morente. Ha controlat, s'ha girat, l'ha donat a l'espai. Valera molt més ràpid que Cabrera. Sí, Valera amb la pilota als peus. Era un tren d'alta velocitat. Cabrera, sense pilota als peus, era una carreta de pel·lícula de Sergio Leone i s'ha plantat sol davant de Dimitrovic i s'ha posat nerviosíssim Valera. Ha picat la pilota per sobre del porter, definició meravellosa del jugador de l'Elx, que fa l'1-3. Sí, hi havia esperances de la remuntada a la bassa. 33, segona part, marca Valera. Espanyol 1. Espanyol 1. Elx 3.
4: Està moment que l'Espanyol semblava a prop de l'empat amb aquestes centrades a l'àrea, amb alguna rematada o intent o gairebé. Contraatac de l'Elx, gran passada de Morente, però Valera...
0: Però tot s'ha de dir... Perdona, Xavi.
4: Digues.
0: No, és que tot s'ha de dir que ara la gent, si no ha vist el partit i veu la jugada tallada, veurà que Tete Morente llença a Valera i la gent dirà que bé que ho ha fet l'Elx. No, tot bé, d'una errada de Pere Milla, no forçada, en una passada de 5 metres. És a dir, tot bé, i això val com a resum de la nit, tot bé d'una errada de l'Espanyol. És que és una errada darrere una altra. O sigui, l'Elx està fent un grandíssim partit, sí, però l'Elx està en 10 des del minut 5 i l'Espanyol no para de fer-li regals a l'Elx. No para de fer-li regals. En el 0-1 és un gol regalat a Ferniño, entre Unai Núñez i Dimitrovic. El 0-2 és que té un latifundi Revivo per pensar. I en aquest, Pere Milla falla una passada de 5 metres a terreny a camp contrari per propiciar el contraatac. És que és inexplicable tot plegat, perdoneu.
4: Estava a dir que Valera deu ser dels jugadors més ràpids de primera, perquè ja abans ha anat de José Ángel com ha volgut i ara aquí supera clarament José Ángel, que jo crec que està absolutament fos, i a Cabrera també, que no arriba al tall.
2: No, escolta, Valera, la seva progressió futbolística és brutal, i aquesta punta velocitat junt amb una gran conducció.
4: Sí, és veritat.
2: I després, la definició. Vull dir, has de tenir el cap fred després de fer 40-50 metres en cursa, controlant la pilota, que no t'agafin, i arribar davant de la porteria i després tenir la serenitat de picar-la per sobre. Per tant, xapó pels gols que han marcat l'Elx, els tres gols, sí, errada el primer, ara tal, sí, però s'havien de fer,
0: Juga l'Elx, que intenta fer jugada un altre cop Valera. Ara que surt a tapar-lo és Edu Expósito, que va per terra. Valera es pot plantar sol a l'àrea, la dona enrere pel xut, Dimitrovic salva el quart, el xut d'Osorio.
2: Valera l'hauran de fotre amb un llit i fer-li un massatge de 77 hores.
1: Que porta tot el partit corrents.
2: Per això.
0: Ataca l'Espanyol, 36 de la segona, la passada dins, Javi es vol girar al balcó, res, rebutja la defensa. Se la queda Edu Expósito, amb Cabrera, al cercle central. Quina nit, Quina nit, mare meva, quina nit. Quina nit. I tres setmanes per davant,
2: És que jo
0: sense
2: crec,
0: futbol,
2: És que jo crec que amb el canvi, un dels canvis era José Ángel, sobretot perquè el xaval acabava de debutar, tens un ritme diferent amb els que poden posar els de primera, i si a sobre et trobes amb un jugador com Valera que va tan ràpid, doncs era el canvi.
0: Aviam, que ataca l'Espanyol, fan la centrada, no pot controlar Pere Milla a l'interior de l'àrea, recupera l'Elx, que ataca 3 contra 2, falta clara de Riedel, que veurà targeta groga per acció sobre Osorio.
2: Jo crec que amb el canvi de José Ángel, sobretot per l'acumulació de minuts i el debut, avui Manolo amb aquest canvi no està tan encertat. Tenint en compte que anaves perdent 0-2, doncs pots posar Dolan, que a vegades té aquesta força, no? I aquesta implicació de poder jugar a lateral però tirar cap a dalt.
4: El xaval està fos, ara ho vèiem, després de la falta de Riedel, la baixava al cap de dir, uf, té unes ganes, jo crec que s'acabi el partit.
0: Harman recupera per l'Espanyol. Són 37 minuts de la segona part. 1-3 per l'Espanyol. L'Elx, Cué, li ha fet 3 gols a l'Espanyol jugant amb 10 des del minut 5. És meravellós tot plegat. Dolan, per la pilota a l'Espanyol. Rubén la rebutja.
2: No entenc l'entrada de Harman per Manolo. Avui no ha estat fi. Hi ha dies que està molt fi. I avui jo crec que amb els canvis no ha estat encertat.
0: Javi Hernández posa la pilota dins per Marcos. Obertura de Marcos a la dreta per l'arribada de José Ángel. La centrada, la pentina Pere Milla. Se la queda Harman a l'interior de l'àrea. Harman a prop del vèrtex. Harman enrere cap a Cabrera. Fa la centrada Cabrera. Dituro surt amb els punys. Demana empenal l'Espanyol pel camí. L'àrbitre diu que no. Valera se la queda. Jugant l'Elx. Autopassada que no podrà aprofitar Tete Morente, banda per l'Espanyol, que la posa ràpid en joc. 7 minuts més l'afegit, 1-3. Javi Hernández percuteix, ja és a l'interior de l'àrea de l'Elx, la posa a la centrada directament a les mans de Roberto, de Dituro, perdó, era la centrada de Roberto, que estaven fora de joc, i nota per Dituro.
4: Pensar en Toyota és pensar en Starbaix Toyota, automàtic, associa Toyota, Starbaix Toyota, vehicles Toyota amb 15 anys de garantia. I si proves un Toyota Starbaix, segur que te'l quedes, i te'l quedes mai més, canviaràs de marca. Si vols un cotxe d'ocasió, ves a Starbaix a Sant Boi, Molins de Rei, l'Hospitalet i a Gavà. Més informació a starbaix.toyota.es.
0: Intenta baixar una pilota Pere Milla davant de Valera, però no la deixis botar dos cops, fill meu, no la deixis botar dos cops, que te la prendran. Li han pres la pilota. Ataca l'Elx. Va sol Tete Morente, que vol fer la centrada. Cabrera amb el cap directament a les mans de Dimitrovic. Edu Expósito, a camp propi. Obertura a la dreta per José Ángel. Enrere el lateral andalús perquè torni a jugar Edu. Obertura per José Ángel, que aprovarà la centrada. És molt dolenta. Es perd directament per la línia.
2: Està agotat, no té toc. Ja no té toc. Ja,
0: no, però mira, fixa't la reacció de la gent, que per mi és de 10. La reacció de la gent és aplaudir el xaval. Perquè el noi, el nano avui debuta, i el nano avui, tampoc et diré, en els gols no n'hi ha cap en què surti assenyalat, el nano.
2: Bueno, que està clar, que està molt bé que la gent reconegui que acaba de debutar i això, però jo el que estic dient és que aquesta centrada, com a conseqüència de que el seu físic ja no està bé, tu el toc ja no el tens igual que quan estàs fi.
0: Que llargues que es faran aquestes 3 setmanes sense futbol per l'Espanyol, eh?
2: Quantes, 3?
0: 3 setmanes, clar. Dos caps de setmana, l'Espanyol tornarà a jugar el divendres 9 a Màlaga. Divendres 9 d'octubre a Màlaga.
4: Serà tardor ja, Dani.
2: Sí. Farà fred. Bueno, de fet, aquí a la cabina en tenim de fred.
0: Sí.
4: Això qui ho gradua, això?
0: Això el sistema central, diuen, de l'estadi. Sempre és del sistema central. Com l'Espanyol avui. Ha fallat tot, el sistema central també ha fallat. Edu Expósito, cap a Cabrera, va, que això s'acabi, és igual. És que jo, no hi ha ni ganes de que l'Espanyol intenti fer el segon. La centrada de Javi Hernández la rebutja l'Elx. Som al 41 pràcticament de la segona. 1-3. El més... Et diré que hi ha més opcions que et facin el quart que no tu fer el segon. Dolan. Per Edu Expósito. Javi, amb Hartman. Ataca l'Espanyol a la zona de 3 quarts de terreny de l'Elx per l'esquerra. Hartman s'ofereix Dolan. Té la pilota ja a l'anglès. Prova la centrada d'Olan, Roberto amb el cap, li queda Pere, que ha de fer el gol, gol de Pere! Fora de joc. Anul·lat. No sé si ha marcat el primer de Roberto o el segon de Pere, jo crec que és més el segon. A veure, l'assistent ho ha vist clar, eh? Jo crec que pentina Roberto i Pere ataca el segon pal, allà amb la centrada... Sí. Ah, no, de Dolan.
4: Fins i tot, el de Dolan.
0: Dolan quan la dona Hartman, sí. Sí, perquè no havia sortit Dolan. Ja no valia. 41 i mig.
4: Un altre gol a la Premier.
5: Torna a marcar el Brentford. Déu-n'hi-do el Chelsea. 94 de partit. Brentford 3, Chelsea 0.
0: Ataca l'Espanyol. Cercle central, Pere Milla. La deixa a la dreta per José Ángel. Ve a buscar-la Edu Expósito. Un altre cop la demana José Ángel. La centrada d'Edu va per l'interior de l'àrea. Rematada de Pere directament a fora.
2: Que poc futbol estem veient quan el recurs des del minut 50 doncs és banda central, molt poc futbol, ningú xuta de la frontal de l'àrea, que és un altre dels recursos, ningú ho prova i només esperes a veure si hi ha una centrada en condicions i un atacant et pugui rematar, i això a vegades surt bé, a vegades no, i avui de moment no està sortint.
0: Ataca Pere, la dona per Dolan per Marcos, l'Espanyol per l'esquerra, gairebé el 43 de la segona, amb 1-3 al marcador. Dolan i Marcos atacant. Dolan fa la centrada, fàcil per Valera, que rebutja, mal control de Tete Morente. Són mans de Javi Hernández, sí, són mans, i pilota per l'Elx a la frontal pròpia.
2: De quants minuts estem parlant, l'afegit?
4: No gaire, eh? Els dos gols, els canvis ara, com diu el Molló, van més per feina, potser 4. Com a molt, 5, sí. 4, sí, jo crec 5. Que potser 4, sí.
0: I el gol de l'Espanyol s'ha anat molt ràpid. El de l'Elx s'ha trigat més, però el gol de l'Espanyol s'ha anat per feina perquè l'Espanyol ja li interessava. Dituro, jugant curt cap a Valera. A la zona de mitjos. Queda un minut i mig per arribar al 90, l'Espanyol perd i perdrà. 1-3 contra l'Elx. El Cué, fins ara, deixarà de ser-ho. I que ha jugat amb 10 des del minut 5 de partit.
4: Un equip que no, jo crec que tindrà raó Manolo, que ha demostrat personalitat i que sap fer les coses, perquè un altre equip es queda amb 10 al minut 5 i no veus el que li has vist a l'Elx durant tot el partit.
0: Poden fer el quart, I va Osorio a l'interior de l'àrea. Osorio la penja, la treu Riedel, que s'està barallant amb un jugador de l'Elx. Entrem en la Pere Edu Expósito, prova de sorprendre i el travesser, el xut. El travesser, el xut, des de 30 metres que Dimitrovic ha salvat. Era l'1-4. Mare meva, ha rematat Morcillo.
4: Com si faltava això, Morcillo.
0: Sí. Sí, sí, a punt de fer el seu primer gol a primera divisió. Quina gardela d'aquest futbolista barceloní, l'ex del Sabadell, que Dimitrovic ha evitat que es transformés en l'1-4. Hi ha algun mocador a la graderia, eh? Hi ha algun mocador a la graderia, mare meva. Sabeu què podem fer? Escolta, planifiqueu el futur. Amb, per exemple, la jubilació. Jo em jubilaria ara mateix. Aquesta nit em jubilaria ja. I que les desventures de l'Espanyol us les expliqués una altra partida demà. Així que entre partit i partit començar a preparar-la amb Generació Més, la jubilació. El programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat. 4 minuts afegit a partir d'ara. Javi Hernández barallant-se amb Osorio. 1-3 per l'Espanyol. Groga pel jugador de l'Elx.
2: L'aturada de Dimitrovic, molt bona, eh?
4: Sí, sí.
2: I ha pogut treure la pilota.
0: Cabrera, cap a Riedel. En 3 minuts i mig s'haurà acabat aquest malson de nit per l'Espanyol. L'Elx es posarà 2 punts del conjunt blanquiblau. Harman la penja, rebutja la defensa, Pere la toca amb el cap, Pere amb José Ángel, intenta marxar per la dreta, no se'n surt, la dona enrere per Riedel. Jo crec que la gent que s'ha quedat, que és dels 26.000, jo crec que estem parlant de... Com espera, que Dolan pot fer el xut directament a fora. Dels 26.000, jo crec que ara mateix n'hi ha... una mica més de la meitat, poder?
2: 13.000.
0: Sí, 14-15. Jo crec que s'han quedat només per quedar-se a gust al final xiulant l'equip.
4: És el quart partit a casa de 4 partits. Una victòria només com a local.
0: Sí. I tampoc han passat per aquí, ha passat el Madrid, però la resta han estat Llevant, Sevilla i Elx, eh? Vull dir que el bagatge... El bagatge de l'Espanyol és, en aquest inici de Lliga, jo crec que preocupant. És un inici de Lliga preocupant per l'Espanyol. A nivell de punts, no massa, perquè quedaràs com a molt a la part mitja-baixa de la sí, classificació.
1: Fora del top 10, això sí.
0: Sí, però...
1: Sí.
0: Però... Compte, eh?
1: Però és aquesta irregularitat, no? Que dius, ostres, avui quin Espanyol veurem?
0: Sí.
1: El de Pamplona, el d'avui, el del partit contra el Madrid, el del Llevant, que no té un punt de desconcertant.
0: Ataca l'Elx. N'han afegit 4, en queden menys de 2. L'Espanyol no té cap mena d'esma per anar a buscar el 2-3. Aguanta la pilota Valera.
2: Bueno, avui el millor del partit, escolta, si pregunta...
4: Preguntarem.
2: Ves
4: pensant.
2: Diré Valera, ja fa rato que ho estic pensant.
4: Ha de ser de l'Espanyol.
2: Bueno, doncs ja estic pensant fa molta estona i no trobo el forat, eh?
0: L'Elx s'està agradant, eh? S'estan passant la pilota i els de l'Espanyol caminant per darrere, eh? Mala bé. Mira, em passa en una dada el company Isaac Domínguez, el company periodista Isaac Domínguez, que agraïm la dada des d'aquí. Atenció a la dada, eh? Feia més de 13 anys des del gener del 2013 que cap equip a la Lliga feia 3 o més gols després que li expulsessin un jugador. L'últim va ser el Madrid en una victòria 4-3 contra la Reial Societat. 6 de gener del 2013. Feia 13 anys que cap equip, i ho ha fet el CUE de primera, eh? I ho ha fet el CUE de primera. En fi, gràcies a l'Isaac per la dada. Queda mig minut i això s'haurà acabat.
2: Avui no era el que hem dit, partit trampa, doncs ja tens aquí la trampa, eh?
0: I atents a la reacció del públic quan s'acabi el partit ara, eh? Perquè jo crec que ja dituro ni servirà, ja comencen els xiulets...
2: En definitiva estàs xiulant a l'equip, però en definitiva estàs xiulant a l'entrenador perquè l'equip juga malament.
0: Sí, clar, evidentment.
2: Això està clar.
0: S'ha acabat. Fora, fora. Crits de fora, fora.
2: No hi és... No hi és qui és Mau? No, qui és el que era president abans?
1: En Chen,
0: dius?
2: Ara, sí, ara no hi és.
1: No, home, no.
0: Ara, no hi és, no.
2: Clar, ara, no. Ara, aquí xiulen.
4: I Alan Page, tampoc. Alan Page. Jo no ens l'han enfocat, com a mínim.
1: Només hem vist a Monchi.
0: En fi, s'ha acabat un dels... Jo us diria els pitjors, dels pitjors partits, de les pitjors nits que ens ha tocat viure. I estem parlant, els de l'Espanyol jugar RAC1, estem parlant que fa 22 anys, més de 22 anys, des del setembre d'agost del 2004, que fem els partits de l'Espanyol en aquesta santa casa. 22 anys, més de 22 anys, eh? I parlem de l'Espanyol. Us podeu imaginar més o menys la trajectòria de l'Espanyol en aquests últims 22 anys. Hi ha hagut de tot, entre altres coses, dos descensos a segona. Doncs bé, jo crec que la nit d'avui entra directament al top 5 de les pitjors coses que ens ha tocat explicar. No per les conseqüències a curt termini, perquè no, perquè l'Espanyol quedarà, tancarà la jornada 7 de Lliga amb 7 punts, en una situació a la classificació que no podem considerar a la jornada 7 ni complicada ni delicada, és a dir, una situació que és la que és, mitja taula, zona baixa, però és que la classificació no és important. És que l'important són les sensacions i l'important és el que està fent la gent a la jornada 7 a la graderia, que és xiular l'equip i de manera molt merescuda, perquè el partit que ha fet avui l'Espanyol ha estat una autèntica vergonya. Una autèntica vergonya. El partit de l'Espanyol avui ha estat patètic. Patètic. Ha vingut el Cué, que encara no coneixia la victòria, li han expulsat un jugador al minut 5 i t'ha passat la mà per la cara. T'ha ballat, el Cué. T'ha ballat. És que t'ha generat més oportunitats clares que tu. És que l'únic gol que has fet se l'han fet ells. No ha estat ni una rematada. És que el porter ha fet 4 aturades i cap d'elles de mèrit. És que Dimitrovic i el pal han evitat que això hagués pogut ser un 1-5. Del Cué jugant amb 10, insisteixo, des del minut 5. I per davant ve un desert. Per davant venen dos caps de setmana sense futbol. L'aturada més llarga a la Lliga que es recorda. Amb la Lliga començada. 3 setmanes. Què passaran aquestes 3 setmanes? Ja us ho avanço. Que creixeran els dubtes. Que creixeran els dubtes. I que molta gent es preguntarà, ha de seguir Manolo González al capdavant de la banqueta? De l'Espanyol? No sé si molta gent s'ho preguntarà, però hi ha gent i força gent s'ho preguntarà. I potser la gent ara ens considerarà bojos, però jo crec que la pregunta és lícita. La pregunta és lícita. Per mi ara parlar de possible destitució, per mi queda lluny, però hi haurà molts pericos, o alguns pericos, a qui la pregunta no els quedarà tan lluny. En tot cas, les sensacions que deixa l'Espanyol avui són molt, molt preocupants. És per estar molt preocupat. Molt preocupat, insisteixo. Jo acabo el partit molt preocupat. Un partit que s'ha acabat amb dos gols de Fer-Niño i un altre de Valera per l'Elx. El de l'Espanyol també se l'han fet ells. Just en pròpia porteria al final, us ho ha explicat RAC1. Hem tingut la desgràcia d'explicar-ho. Heu tingut la desgràcia de patir-ho, els que ens heu acompanyat, gràcies. Espanyol 1, Elx 3.
4: Hem de votar, tot i això, el millor de l'Espanyol avui.
3: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
4: Jo, mira, votaré José Ángel. Edu.
0: Mira, et diré dos que per mi han estat els únics que avui han estat a l'alçada, a la gespa. I et diré les dues mascotes, el periquito i la periquita.
4: Dani.
2: Bueno, jo avui, perquè era el debut del nano, va, també li posaré José Ángel, encara que ha patit una mica amb Valera, però es pot entendre amb el debut, a canvi de ritmes de primera al filial, doncs donem-li a José Ángel, perquè els demés és que hi estan donant voltes, porto minuts, i no trobo a cap jugador que pugui destacar.
4: Albert?
1: Jo diré Marcos, perquè ha molestat en el gol i ha fet alguna rematada més, ha tingut la segona part, vaja, bé, difícil destacar avui algú.
4: José Ángel, millor de l'Espanyol avui.
6: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris Imagí de Catalunya.
4: Es Marcos Fernández qui parla a la tele.
7: Sí, bueno, creo que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos

0: queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
1: Ya preguntan para las crías alzada al final del partido.
2: Como apuntas, porque el otro día en Butarque ya lamentabais la primera parte y hoy con un hombre más no habéis sido capaces ni siquiera de mantener el marcador, os habéis ido con dos goles de desventaja al descanso.
0: Sí, bueno, creo que tanto el otro día como hoy son errores nuestros los que nos están penalizando y nos vemos con uno más prácticamente todo el partido. No hemos sabido gestionarlo ni saber jugar el partido, pero bueno, ya el pasado es pasado, toca hacer autocrítica, aprender y ponernos a trabajar para sacar los tres puntos en el próximo partido, no queda otra.
2: ¿Qué os ha pedido el míster en el vestuario?
0: Bueno, que intentásemos circular mejor, que las vigilancias las tuviésemos más controladas, que no podía ser que con uno más nos cogiesen a la contra y tener, bueno, saber gestionar mucho mejor el tener uno más en ataque y estar más concentrados en defensa. Bueno, creo que hemos intentado en la segunda parte darle la vuelta y, bueno, no ha salido.
2: Os habéis acercado, eso sí, en el marcador con ese 1-2, autogol al final de Víctor Chust. ¿Has forzado tú ese tanto? ¿Ellos han reclamado una falta? ¿Cómo has visto tú la jugada?
0: Bueno, creo que simplemente es un forcejeo en el área sin más, como nos pasa muchas veces al revés a los delanteros y el defensa la saca, pero bueno, ya te digo, triste por el resultado, porque la afición no se pueda ir con ese buen sabor de boca y nada, pensando en trabajar un poquito más para darle la vuelta.
2: Mucha suerte, gracias.
1: Gracias. Paraules de Marcos Fernández a la tele després de la derrota 1-3 de l'Espanyol contra l'Elx avui a Cornellà al Prat. Breument, Dani, per tancar-ho, com ho vols fer?
3: Doncs la veritat és que un mal partit de l'Espanyol, no ha gestionat gens bé a partir de que s'ha quedat amb 11 i 10 a l'Elx. A partir d'aquí hem vist com l'equip no està ben treballat quan ha de tenir molt la pilota i no ha trobat les solucions, i l'únic recurs que han trobat al final és posar molta gent en atac i buscar les bandes per centrar, i aquest recurs a vegades et pot sortir bé, no, però tants minuts és difícil.
1: Dani, gràcies. Fins la propera.
3: Bona nit.
1: 9 d'octubre, divendres 9 d'octubre, sí. Primer partit de l'Espanyol a la Lliga, al camp del Màlaga, la Rosaleda. Per tant, ara 20 dies sense futbol de primera divisió. 4 anuncis i arrenca el Tu diràs amb el Gerard Ballera amb entrevista a Rafinha, el jugador de la Lliga, d'aquest inici de Lliga, el Pichichi de primera amb 9 gols, Rafinha. Avui el Tu diràs. 4 anuncis i arrenca. No us ho perdeu. Fins ara.
4: L'Espanyol juga a RAC1.
5: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
6: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
9: Eureka!
10: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
4: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
10: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
9: Yeah.
4: RAC 1. Tots som un milió.
11: El 29 de novembre, l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
4: RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
12: No tenim pressa, entrem suau!
4: El diumenge 20 de setembre, des de 3:15 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC 1, amb Benet Íñigo al capdavant.
13: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
4: El diumenge 20 de setembre, a 3:15, Castells de RAC més 1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
14: 4 de 9 sense folre, descarregat!
4: RAC 1. Fent pinya, tots som 1.
15: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
17: el 44.982. 44982.
16: Sèrie...
17: 97.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: L'Espanyol Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: RAC 1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC 1 per mòbils i tauletes.
20: Escolta, descarrega.
19: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Pràcticament un quart de 12 de la nit i benvinguts a un Tu diràs molt especial. D'aquí a uns minuts, aquí al programa, podreu escoltar una conversa molt interessant amb el jugador més en forma del món, amb el capità del Barça, amb el pichichi d'aquesta Lliga Espanyola, Rafinha, 9 gols en 6 partits de Lliga, 11 en 7, si sumem també els dos que va fer en la primera jornada de la Champions. És la primera entrevista que Rafinha concedeix aquesta temporada. La primera vegada, per tant, que se li pot preguntar per aquesta nova posició de davanter centre. Com i quan li proposen? Tenia dubtes de jugar de nou en aquesta posició en la qual pràcticament no hi havia jugat mai? Són algunes de les preguntes que Rafinha respon en aquesta entrevista, en la qual també parla d'altres temes d'actualitat, com la capitania, la pilota d'or, és a dir, de Lamine Yamal, o també de les lesions, que especialment va tenir la temporada passada. Serà només d'aquí a uns minuts i després ho comentarem tot plegat a la tertúlia amb el Juan Irigoyen, el Jaime Muñoz i l'Albert Fernández. Tot plegat abans que el Barça viatgi a Sevilla per jugar al Sánchez-Pizjuán demà a les 9 de la nit. Ho farà amb la baixa confirmada del porter Joan García, que té una edema al genoll i que farà repòs tant aquest cap de setmana com també durant l'aturada de seleccions. Qui el substituirà? És la gran pregunta. Chesney o Livakovic? És el tema de debat en les últimes hores abans d'aquest partit. Aquest migdia, l'entrenador Hansi Flick no ha volgut dir qui triarà, tot i que les pistes fan pensar que podria ser el polonès que ja va jugar la segona part en l'últim partit contra el Racing a l'Spotify Camp Nou. Demà juga el Barça, recordo diumenge, el derbi madrileny Atlètic de Madrid, Real Madrid, a 4:45 de la tarda i amb la incògnita de si Julián Álvarez estarà disponible. Avui almenys l'hem vist entrenar a la ciutat esportiva del Club Matalassé. Per cert, a Madrid, però, no es parla d'una altra cosa que de la visita de Florentino Pérez a Ceuta per donar suport a la ciutat autònoma. Ha dit que ja ho tenia previst abans que dimarts Mbappé, Vinícius i Konaté s'arromanguessin la samarreta que duia imprès un missatge de suport a Ceuta. A tot això, recordo que la setena jornada de primera ja ha començat, ho ha fet aquesta nit amb l'Espanyol 1, Elx 3. Amb 10, l'Elx ha guanyat a Cornellà al Prat. Amb 10 des del minut 6. És a dir, pràcticament tot el partit. Se n'ha anat 0-2 al descans, amb 2 gols de Ferninho. S'ha fet un gol en pròpia a la segona part i al final ha acabat marcant el tercer, l'1-3, amb gol de Valera. Ha tingut 2 pals i l'afició de l'Espanyol ha acabat cridant fora, fora, en un missatge que podríem dir que no anava a ningú en concret i a tothom, en general. A l'entrenador, als futbolistes, fora, fora, i es crida Sada al final del partit a Cornellà al Prat. Estarem molt pendents, evidentment, del que es digui després a la sala de premsa, a la sala de premsa i a la zona mixta amb l'Edu de Batlle. A tot això, aquesta nit a la Lliga F, golejada del Barça, victòria 0-6 contra l'Alavés, amb hat-trick de Clàudia Pina i gols de Schertenleib, Hansen i Carolina, una jove del filial de només 16 anys, el Barça que va guanyar tot, 12-12 a la Lliga. Per cert, d'aquí a menys d'una hora s'ha de tancar a la mitjanit el mercat de fitxatges al futbol femení i el Barça no fitxarà, no incorporarà ningú, tot i que Pere Romeu havia demanat una lateral dret, no hi haurà més fitxatges al Barça. I dos resultats més d'aquesta nit pel que fa al futbol. Anglaterra ha perdut el Chelsea 3-0 contra el Brentford i Alemanya ha guanyat el Bayern 7-0 contra la Unió Berlín amb hat-trick d'Olise i doblet de Kane, en un divendres en el qual, ja us hem dit que Joan García no anirà amb la selecció espanyola de futbol, serà baixa per aquests 4 partits de la Lliga de les Nacions. Del Barça hi van 7 futbolistes: Eric García, Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín, Lamine i Dani Olmo. No hi va Gavi. De fet, Fermín entra en el seu lloc. L'altra gran novetat de la llista és el davanter de l'Espanyol, Roberto, convocat per primera vegada amb l'absoluta. Amb l'absub-21, Bernal i Xavi Aspar, del Barça, i Javi Hernández, de l'Espanyol. I a França, si hi ha hagut convocatòria de la selecció espanyola, també n'hi ha hagut de la selecció francesa, la primera de Zinedine Zidane, i és Jules Koundé, però atenció, la gran sorpresa és l'absència del migcampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. I encara alguns apunts més de l'actualitat esportiva abans de traslladar-nos cap a la ciutat esportiva Joan Gamper per escoltar el jugador del moment, per escoltar Rafinha, aquesta entrevista llarga de mitja hora amb el Pichichi de la Lliga i amb el nou capità del Barça. Però, per exemple, a casa nostra, protagonisme pel bàsquet aquest cap de setmana. Recordo que demà es disputen les semifinals de la Supercopa CB a Badalona, Joventut-Bascònia a les 6 i Barça-València a les 9. Aquesta nit, el Tu Diràs, sentirem una entrevista amb el base del Barça, Justin Robinson. Ahir que sentíem també l'entrevista amb Nicola Provítola, el nou base del Joventut. Parlant de Supercopes, el Real Madrid i l'Olympiacos jugaran la final demà de la Supercopa d'Europa, una nova competició que s'han inventat, com que hi havia pocs partits a la temporada de bàsquet, pocs partits oficials, doncs vinga, n'han afegit un parell més. El Madrid que ha eliminat el Dubai, l'equip entrenat per Xavi Pascual a la pròrroga, i l'Olympiacos que ha guanyat de 2 al Fenerbahçe. I a més, s'han jugat també dos amistosos de bàsquet aquesta tarda nit amb victòria del Fiat Girona contra l'Ilerna Lleida, 103-95, i del Corunya, 86-85, contra el Quitzenàs Manresa, amb possible lesió d'un dels homes importants del Manresa, com és Timmy Allen. 5 minuts per sobre, un quart de 12, res, només un minut, i de seguida, Ciutat Esportiva, Joan Gamper, aquest migdia, Rafinha, el micròfon de RAC1, amb el Pariser, amb la Marta Ramon, no us perdeu, insisteixo, l'entrevista amb un Rafinha que contesta a tot. Ara tornem.
0: RAC 1. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine.
2: Únic, s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
4: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
6: Tot ho trobaràs a racu.cat.

0: És el jugador més en forma del món, Rafinha, el capità del Barça, que ha contestat a tot el que se li ha preguntat, menys la xifra de gols que té apuntada, vés a saber on, a algun lloc, però té una xifra de gols apuntada que algun dels seus companys al vestidor saben, però que no ens ha volgut dir ni públicament ni tampoc us avanço de forma privada què hi posa en aquest paper i quina xifra de gols té apuntada. Si voleu recuperar l'entrevista, la teniu disponible ja mateix a l'app i al web de RAC1. A la secció d'entrevistes del programa Tu diràs, podeu recuperar aquesta mitja hora fantàstica per mi de conversa amb Rafinha, que ara de seguida analitzem amb els tertulians d'aquest divendres, el Juan Irigoyen. Hola, Juan, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: Hola, Javi, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: I l'Albert Fernández també. Hola, Albert, bona nit.
3: Hola, Gerard, bona nit.
0: Us voleu mullar de quina xifra deu tenir apuntada Rafinha en aquest foli, on vés a saber, potser ho té apuntat al mòbil, però la té apuntada?
2: Jo, per curiositat, he mirat les seves tres millors temporades a nivell golejador i són 11, 17 i 32. La de 32 és la 24-25 al Barça.
3: No, però la temporada passada va fer més, no?
0: La temporada passada va estar lesionat.
3: Però va fer 20 i pico.
0: Va fer 21, em sembla, sí, sí. En totes les competicions.
2: Sí, seria la segona més golejadora. Clar, sí, sí, serien sí, 32, 21 i 17, més o menys, sí. Jo crec que si es veu tan bé i de nou, els 40 o passant els 40. Sembla ambiciós, eh?
0: Pugeu l'aposta o la baixeu?
3: En totes les competicions, igual, 50, no?
0: 50, eh? Juan, què no, creus que hi posa?
1: Jo estic con Javi, jo crec que con 40...
0: Pot estar content, no?
1: Sí. Sí, con 40 está bien. Quizás la notó en esa foto que tiene con Lewandowski, en la cara de Lewandowski.
0: Quizás. Potser sí. Ens ha explicat que Rafinha té una fotografia al vestidor que es va fer amb Lewandowski, amb aquestes càmeres instantànies que hi ha ara, ja fa molts anys, no ara, el 2026, i una de les còpies se la va quedar Lewandowski, deu estar a Chicago, o vés a saber on, però la que té Rafinha se l'ha guardat al vestidor, a la taquilla, i diu que això creu que li està donant ara la força necessària per marcar aquests 11 gols que porta. És que en porta 11 ja, en totes les competicions. En porta 11, en porta 11, 9 a la Lliga,
1: en Lliga, no, clar.
0: 2 a la Champions. Vull dir que té molta feina feta i si vol arribar als 40 n'hi queden 29. Hola, Marta Ramon, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Alguna aposta, què creus que hi diu en aquell, paper de Rafinha?
4: Crec que aquesta xifra ha de ser de 40.
0: Jo també, crec. Jo si m'hagués de mullar crec
4: aquesta,
0: que...
4: Em fa aquesta sensació.
0: Perquè a la 50, com que ho devia apuntar, suposo, abans que comencés la temporada, em sembla una mica...
4: Home,
0: exagerada,
4: és molt agosarat.
0: No?
4: És, sí. Molt agosarat.
0: Sí, sí,
4: és veritat,
0: molt agosarat.
4: Que el ritme que porta ara, clar, vull dir, seria possible perfectament. El que passa que em fa la sensació que aquest ritme és impossible de sostenir tota la temporada. Hi haurà algun moment que la cosa baixarà una miqueta.
0: Mm. 5 minuts i la mitjanit. De seguida, us pregunto què us ha agradat, què us ha sorprès de tot el que ha dit Rafinha en aquesta conversa. Serà, però, després de la publicitat.
5: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
6: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Renault.
6: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
11: Mm-hmm.
10: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
12: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
14: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
15: Potser aquesta?
16: No, és pistatxos, diu Pasco.
14: O bé aquesta?
17: Diumenge sense drama.
15: Què me'n dius d'això?
18: Segurament t'estimo.
14: Tot i que aquesta altra...
19: M'agradaria
18: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
19: Què?
20: Torna la Mercè de RAC 105.
18: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
20: Marcos.
18: Els Amics de les Arts.
20: Maria Jaume.
18: Teràpia de Xoc.
19: Com dius?
18: Torna la Mercè de RAC 105.
21: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness i Veolia.
22: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
23: Amb Renault Captur EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible en motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
24: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
25: RAC 1 Podcast.
26: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
27: Per exemple, amb el periodista Roger de Gràcia parlarem de com afecta a la teva vida patir fòbia social crònica.
28: Jo no sabia què fer. No sabia què fer i, a més, no parlava del tema. És a dir, a casa no en parlàvem, amb la qual cosa jo em pensava que era una persona normal que estava fallant. Era millor desaparèixer.
26: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
29: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: Un minut i la mitjanit, abans d'arrencar la tertúlia, us recordo que si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció, Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. A veure, començo per tu, Juan. Què t'ha cridat més l'atenció de tot el que hem escoltat de Rafinha, que ha parlat de moltes coses, de, per suposat, la seva transformació com a davanter centre, però també de la pilota d'or, de les lesions, dels llançaments de penals i de la seva renovació, que ja s'està començant a cuinar i que tot fa pensar que ha d'acabar amb un Rafinha signant un nou contracte amb el Barça en els pròxims mesos?
1: Me llama la atención, un poco lo habíamos hablado antes de... El cómo se reconvierte en 9, ¿no? Parece que no fue una... Uno siempre se imagina estas cosas en plan a lo Guardiola con Messi, te llamo a la ciudad deportiva, te explico, te hago... Y acá parece como que es no un producto de la casualidad, pero sí una cosa más que se da y que funciona, ¿no? Y yo... esas cosas que el relato va ganando, ¿no? Y en el club va ganando esa idea de Rafinha, bueno, si no viene Julián, Flick manda el mensaje tranquilo que me quedo con lo que tengo, me conformo, o sea, me puedo arreglar, y que entonces que por ahí se pensaba que Flick decía, no, ya sé que Rafinha puede jugar ahí, pero bueno, que al fondo era una cosa entre Gordon, entre Rafinha, que era una cosa que la tenía tan clara de que era Rafinha.
0: No, mira, el 16 d'agost, si no em corregeix la Marta Ramon, 16 d'agost, Basilea-Barça. Aquí és el primer moment en què Flick posa Rafinha de nou sense que el brasiler hagués entrenat aquesta posició en els primers entrenaments de la pretemporada. 16 d'agost, eh? Parlant de 10 dies abans...
1: Un mes, és un mes.
0: Sí, fa un mes, però 10
4: sí,
0: dies...
4: Sí, just després de tornar del... O sigui, Rafinha s'incorpora a mig estatge de pretemporada a Anglaterra, allà doncs dona per molt poc, perquè ell arriba allà a misses dites ja, i això és just després. Sí.
0: Una setmana abans de començar la Lliga, entre setmana i el Gamper, que no juga de davanter centre, perquè juga Hamza en aquella posició, i, com ha explicat en l'últim entrenament abans del partit contra l'Elx, perquè Rafinha s'hi va sentir còmode, si no potser veiem a Gordon de davanter centre i Rafinha d'extrem, però va funcionar la prova en aquell entrenament i fins a dia d'avui.
2: Fet que jo crec que confirme que Flick estava esperant un nou. També l'arribada de Gabriel Jesús després i crec que és evident que volia un nou perquè el club va treballar per portar un nou, però això de que sigui tan improvisat l'adveniment de Rafinha com a nou, crec que demostra que el Flick estava esperant que arribés un nou, quan veu que s'apropa la data de que comenci la Lliga i no té nou, ha de provar alguna cosa. La primera cosa que prova una mica, sí, doncs improvisada, o aviam com surt Rafinha i surt tan bé que ja no la mou mai més.
0: Clar. Sí, és així.
3: És que
0: així.
3: Tinc la teoria que hi ha una reunió on Laporta, Flick i Deco, i a més es filtra molt ràpid, per tant va ser una reunió important, decideixen que serà Julián o ningú, i crec que aquí ja Flick comença a fer-se la idea de que segurament Julián no serà, per tant he de buscar un davanter.
4: També Flick comença a fer-se la idea de que Julián no serà uns quants dies abans, perquè ara que anem sabent més coses del trencaclosques de l'estiu, quan es fa l'operació Rodri a nivell econòmic, ja tenen coll avall que per encabir l'operació Rodri, fent-la no hi cabria, o haurien de fer vendes i haurien de moure peces perquè hi capigués Julián. O sigui, de portes endins, quan fan Rodri ja saben que no faran Julián, i això també arriba a l'entrenador, i durant l'estatge de pretemporada a Anglaterra la cara de Hansi Flick és de saber que Julián, en fi, que si no hi ha un gir copernicà no vindrà.
1: Depende, Marta, un poco a quién escuchabas dentro del club, ¿no?
4: Sí, clar, aquí hi ha moltes
1: depende versions. Depende de dónde venía, si venía de Sant Joan d'Espí era es imposible, sí. Si venía del Camp Nou era esperemos hasta el final, hay hueco para Julián, ¿no?
4: Sí, claro. Sí, és correcte, sí, el que estàs dient és el que no va passar en aquells dies.
1: Entonces, claro, lo cierto es que ellos decían, entonces te acordás, en las elecciones que tenían 180, 200 millones para gastar y ya casi prácticamente eso se habían gastado.
4: Sí.
1: Con los 70 y pico de Rodri, 80 de Gordon, los 20 de... ya estaban ahí. O sea que sacar 120 más...
4: No era tanto, o sigui, bueno, no només per la inversió, sinó també pel lloc que se li havia de fer. Sí.
1: Però igual con lo bueno, con lo bien como están con Tebas ahora... entrava hasta Messi con 150 milions.
3: Però s'hagués trobat la fórmula, jo estic convençut. A veure, si és com diu la Marta... el que hem d'entendre és que Flick deliberadament ha volgut que Rafinha sigui davanter quasi per sorpresa. A vegades pot ser que un entrenador no vulgui posar-li el cap, no? massa pressió, massa qüestions tècniques, i pensi que la millor forma és tu, ara entra de cop i que funcioni. Pot ser una tàctica de Hansi Flick també.
0: Sí, i reconeix els dubtes d'entrada de Rafinha que tenia en aquesta posició, especialment ell s'ha mostrat molt escèptic amb el joc d'esquenes. Diu que intenta no practicar-lo massa perquè no el domina. És que és evident, el joc d'esquenes no el domina, però tota la resta, els espais, això és el que ha fet tota la vida.
2: A mi és la part que m'ha semblat més interessant de l'entrevista, aquesta part tàctica on ell admet això, que com a davanter, com a nou, quan ha de fer els rols de nou, de rebre d'esquena, amb els centrals molt a prop, que això és molt dur, que et foten molts pals, que és difícil...
0: Ho evita, perquè... ha arribat a dir que ho evita que per intentar buscar-se la vida.
2: Que això és realment la clau de per què està funcionant Rafinha com a nou, perquè no ha intentat convertir-se en un nou i passar a fer les tasques de nou de dir, aviam com es movia Lewandowski, aviam què feia Lewandowski al camp, vaig imitar-lo. No, ell ha agafat les seves qualitats, les seves capacitats i les ha traslladat a una altra ubicació del camp, però ell continua sent un jugador que permanentment es desmarca dels espais, que no vol la pilota al peu, sí que entén aquesta cosa de venir a associar-se un moment per després crear l'espai a l'esquena, però que un cop descarregue va una altra vegada a l'espai, és el millor jugador del Barça fent això, i ho fa en una altra ubicació del camp, amb les particularitats que té el fet de ja no partir des de la banda, sinó des del mig, però crec que el no voler imitar el que fan els nous, sinó desenvolupar i potenciar les seves capacitats des d'aquella zona del camp, és el que està fent, entre moltes altres coses, com el nivell col·lectiu i el nivell de tota la resta de l'equip, que estigui sortint també l'invent.
0: És molt interessant també la part de la seva renovació, quan li pregunta a la Marta pel seu futur, perquè ell diu que ha estat ara, en aquest inici de temporada, que s'ha vist amb cor i amb les cames i amb el recorregut suficient per allargar el contracte al Barça, que si no, amb el contracte que tenia fins al 2028, que ja li semblava que amb 30-31 anys al Barça que potser ja n'hi havia prou, no? Però ha estat aquest inici especialment de temporada, amb les lesions que va tenir l'anterior, que ha decidit fer el pas, i jo no tinc cap dubte, no?, que s'acabarà donant aquesta renovació. Ha reconegut ell mateix que hi ha hagut les converses amb Deco, i per tant allargarà el seu contracte si es posen d'acord, tal com sembla. Suposo que us sembla adient que Rafinha allargui el seu contracte.
3: Sí, perquè a més no, el seu futbol no depèn tant, ara mateix, i més en aquesta posició, de la, no, de la pura velocitat. Ell és un jugador amb uns pulmons brutals i la resistència física no es perd tant amb l'edat, es perd l'explosivitat, no? El que li està passant a Vinícius, per exemple, és un cas molt evident. I jugant per dins, de tant en tant estirant, no? però entrant sempre a l'espai, sense necessitat de superar futbolistes amb el regat i la velocitat, amb el físic que té, com es cuida, és un jugador que jo tinc la sensació que en el futbol actual i en el moment físic actual dels esportistes, als 33-34 anys, crec, no? Tot pot passar, però crec que serà un jugador boníssim, o sigui, d'un nivell semblant al que té ara mateix.
0: Per cert, abans que havíeu recuperat la tertúlia que vam fer el mes d'agost amb Julián Álvarez, que estàveu parlant de Julián, s'ha mullat bastant amb Julián, eh? Ha estat, crec que molt directe quan ha dit que no li sembla ara mateix la millor estratègia per part de l'Atlètic de Madrid. Ha estat respectuós, ho ha dit d'una manera elegant, però s'ha mullat,
2: És que crec que al llarg de tota l'entrevista ha estat molt natural, molt obert i molt fugint del tòpic. És a dir, ha dit coses interessants i com ell es sentia no ha estat el tòpic, i segurament la que era més fàcil de tancar amb un tòpic i no donar cap titular i no ficar-te en cap merder, que és la de Julián, que pots dir que no parles de jugadors que no estan al teu equip, etc. Doncs sí, s'ha mullat, ha dit el que ell li sembla com a futbolista.
1: Això fa d'entrenador, no? Salir con la de...
2: Sí, però m'hagués semblat normal que l'hagués fet també com a capità, de dir, mira, ens va tot molt bé, ara no vull ficar-me aquí a un, no?, una polèmica que no cal.
1: Con un jugador que encima iba a jugar en la posición en la que está él.
0: Sí, li hem preguntat si hagués vingut Julián, que hauria jugat, i ell ha fet la conya de que, doncs no ho sé, la veritat, no sé si hagués jugat, jo crec que sí que hagués jugat, però no en aquesta posició, segurament, sinó a l'extrema esquerra. I després, el capítol de lesions, un salt, no un sprint, que ens pensàvem tots que...
4: Que el seu sacrifici és el que l'havia portat a...
0: Que la lesió se l'havia produït per esprintar en un amistós als Estats Units contra França, i resulta que va ser un salt i que, per tant, potser va ser més una qüestió de mala sort. De fet, ell ha vingut a dir com que estava tan carregat en aquell moment... No carregat, però que...
4: Que no havia recuperat bé,
0: que potser per això es va lesionar. I també ha dit que la temporada, la primera en Flick, el fet de que jugués, jo diria que va jugar, no sé si 60 partits...
4: Ell deia 70.
0: 70, potser, 70. Doncs que això el va condicionar, a la temporada passada, a tenir aquestes lesions que va tenir quan ell se sentia bé i que no tenia cap problema.
3: Sí, a vegades també la necessitat de tenir el futbolista. L'any passat, quan Rafinha tornava, semblava que el Barça, no?, tornava a rutllar moltes vegades, i ell crec que va tornar una mica d'hora en algunes ocasions. De fet, per intentar tornar d'hora també un clàssic, va tornar a recaure, efectivament, i crec que això al final li va acabar passant factura. Quan tu tens un equip on no tens tanta necessitat d'un jugador, i crec que el Barça ara podria viure una mica més tranquil. És cert que la possessió de davanter, que és on juga ell, està només un futbolista com Gabriel Jesús, però en teoria, si no tens tanta necessitat d'apretar-lo perquè torni, perquè estigui, igual pot, si li torna a passar, prendre's una mica més de calma i no recaure en temes musculars.
1: Bueno, la falta de Rafinha l'any passat i com se sentia per empezar la pressió i que tot... cambiase cuando estaba Rafinha, todos los dos delanteros que traen son dos delanteros que apretan.
3: Claro.
1: Tanto Gordon como Gabriel Jesús. De hecho, Gabriel Jesús en el Manchester City jugaba en lugar de Agüero justamente por eso, porque Agüero no se movía y Gabriel Jesús sí. Es otro Gabriel Jesús con otra edad, ¿no? Pero ese ímpetu seguramente no lo vaya... O sea, eso como que viene en su ADN.
0: Es que hay un momento que dijo Juan que de la manera en que juguem hi ha possibilitats que tinguem alguna lesió muscular, perquè juguem amb tant de ritme i amb tant d'esforç de forma continuada que a vegades pot passar.
1: Lo único que me da curiosidad, quiero ver cuando pase un partido, cuando se cierre, cuando necesites un delantero o como Lewandowski, que se puede plantar ahí y cabecear o chocar, o un tipo que sepa jugar muy bien entre líneas. En eso creo que Olmo es mucho más habilidoso en espacio reducido que Rafinha. Entonces quiero ver ahí qué pasa cuando necesites esa segunda opción. Seguramente está el 9, ahora se me fue el nombre, el alto, el egipcio.
4: Abdelkarim.
1: Sí, o Gabriel Jesús para eso, y él se puede tirar un costado.
2: No, aquí la gràcia és que que l'equip que ha configurat el Barça amb les incorporacions d'aquesta temporada és molt complet i és molt complementari. Que és evident que el dia que les defenses rivals no se tanquen, doncs brillaran més els Rafinha, els Fermín i els Gordon, i el dia que se tanquin, doncs tindràs els Olmo, tindràs...
1: Adelante tens opcions, i en el mediocampo també. La defensa... menos, ¿no?
2: Sí, pot ser. Sí, però
3: central, sobretot.
2: Sí.
1: Bueno, estos dos laterales izquierdos hoy no son zurdos.
3: No, pero tienes un tercer que sí es esquerrà, curiosament.
2: Igualment, atacant, jo penso més en tu atacant al rival, pots fer-li mal si una defensa tancada o si un equip que et surt apretat a tu.
0: Un quart d'una, pràcticament, ha parlat de Lamine, Rafinha, de la seva no nominació a la pilota d'or, i de qui hauria de guanyar la pilota d'or. Ha dit que clarament per ell hauria de ser Lamine Yamal. De llarg, ha dit, és el...
1: La jugó más que Rodri, no?
0: Sí, de llarg, ha dit, és el millor jugador del món, i quan li preguntàvem per Mbappé ha dit que el meu vot, o per mi, s'ha limitat a dir això, que per mi la pilota d'or hauria de ser per Lamine Yamal. Primer per Lamine, i ara us pregunto per la nominació si és que voleu afegir alguna cosa. Creieu que hauria de ser Lamine? Esteu d'acord amb Rafinha?
1: Quin va? No
2: sé. és que a mi em sap molt greu sempre dir això, però és un tema que no
1: dale, Javi,
2: que, que em costa molt. És antinatural que Rafinha no estigui nominat entre els quants? 30 o 50 són? 30. Que no estigui, és absurd, és ridícul, és irrisori. És la demostració de que, igual que Pedri, que no té cap sentit aquest premi, però...
1: I que esté Ferran Torres.
2: Sí, però hem de parlar-ne. Que Lamine té arguments per guanyar-lo perquè ha de ser una balança mèrits individuals i mèrits col·lectius, i és un jugador que ha fet una bona temporada, el que passa que de Lamine Yamal esperes que faci una temporada excel·lent. No ha estat excel·lent, ha estat molt bona, i alhora els seus equips ho han guanyat pràcticament tot. Ha sigut campió del món i ha estat campió de Lliga. Que amb aquests mèrits pot ser pilota d'or? Sí, pot ser pilota d'or. Que hi ha altres futbolistes que tenen mèrits similars, com Harry Kane o com Olise, que ara sembla que tothom se n'ha oblidat, o com Kvaratskhelia... També.
0: És molt curiós. Les temporades, sí. Segurament Olise, com que tothom parla d'Mbappé, la gent se n'oblida, i el pobre Kvaratskhelia, com que no juga al Mundial amb Geòrgia, tot i que va ser el millor jugador de la Champions, de llarg, amb el Paris Saint-Germain, i resulta que d'aquests dos ningú en parla, no?
2: Bueno, és que és una lliçó magistral...
0: I es parla molt d'Mbappé.
2: De l'entorn del Madrid o d'Mbappé, de com col·locar, de com inocular una idea que no està i com col·locar-la a l'opinió pública de sobte, perquè jo crec que fins que ha començat aquesta campanya de les últimes setmanes, difícilment algú que no estés molt al ronyó del Madrid i d'Mbappé et podia defensar que Mbappé havia de ser la pilota d'or, i ara ja l'han col·locat allà, ja està a la conversa si Mbappé pot ser o no pot ser-ho, quan crec que per mèrits Olís està per davant d'ell.
1: Javi, ¿crees que és un debate local, en este caso estatal, o crees que el mundo se está preguntando? Porque a veces está la sensación de que lo que nosotros vemos es lo que hay. Y quizás acá estamos todos muy preocupados por Mbappé o Lamine, y si vas a este debate en Inglaterra y es otro, es Kane, y en Alemania y en Inglaterra hablan de Kane como el gran candidato. De repente, cuando ves encuestas, Kane aparece mucho más arriba
2: sí, absolutamente.
1: De lo que el Estado español te hace creer que está. No,
0: sí, segons les apostes és el principal favorit, i això l'Albert crec que ja ho va dir l'altre dia.
3: Jo fa bastant de temps que miro... És que les apostes en un partit de futbol te les pots creure o no, perquè realment en el futbol pot passar qualsevol cosa, però quan clarament posen un favorit molt clar...
1: Hay mucha diferencia.
3: Sí, està baixant una mica, però és Lamine qui està retallant, no Mbappé. És Lamine qui està retallant. Però tot això és molt favorit. Home, aquesta gent entenc que sap una mica, no? I no vol regar la pasta, no? I fan una valoració, no sé com la fan, però entenc que fan una valoració semblant al que serà la realitat. I el món anglosaxó, ara no sé, però fa 2-3 setmanes donaven per segur que seria Harry Kane. I efectivament, deia el Juan, és més local aquesta pressió que ve des de Madrid, es centra més, no? Va més de Madrid fins a les fronteres d'Espanya, igual una mica a Llatinoamèrica, em refereixo de cara als votants, que són els que importen, perquè qui no vota no importa absolutament res, que són periodistes, però o sigui, un periodista d'Haití que votarà, el periodista de Suècia que votarà, el que digui tal programa realment no li està arribant tant i aquestes campanyes no són, per mi, no són tan definitives com ens fan creure psicològicament. Crec que la votació sense aquestes campanyes serà 95% la mateixa que anava a ser si Mbappé i Lamine Yamal haguessin estat completament callats.
4: Doncs això, això és el que se'ls hauria de dir als jugadors, perquè la turra de les setmanes prèvies a l'entrega de la pilota d'or és que, en fi, i també arrossegant, en aquest cas, Lamine arrossegant el club amb aquesta estratègia comunicativa que es fa pesadíssima, que Hansi Flick l'altre dia a la sala de premsa va dir que tenia ganes ja que s'acabés tot això. Des d'aquí m'hi sumo, perquè és una cosa que es fa pesadíssima.
3: Sí, però jo entenc, Marta, que això no és una cosa que un dia Lamine diu, m'aixeco, vull fer una campanya per mi i fins i tot et diria que Mbappé. Jo crec que algú, assessors, amics, gent de propera a Mbappé li diu, no tens cap pilota d'or? Igual aquesta que tal, comencem una campanya.
4: A veure, que el Barça li interessa tenir una estrella com Lamine Yamal amb una pilota d'or, per qüestions de màrqueting, d'ingressos i tot el que envolta tenir una superestrella d'aquestes característiques ja consolidada amb un guardó individual d'aquesta manera, que al Barça li interessa és evident.
1: Sí, però
4: el primer que li interessa és a Lamine Yamal, també. Sí, vull
1: interessa
4: dir,
1: segurament en l'àrea de màrqueting, però no sé si tant en l'àrea esportiva.
4: Exacte, correcte, perquè és que sí, és que és això, és que és just això, o sigui, també gestionar el dia a dia de Lamine Yamal quan s'està coent tot el que té a veure amb la pilota d'or també és complicat, perquè és que també poses l'entrenador en una tessitura d'haver-se de mullar quan hi ha altres jugadors que també estan a l'equip, que també estan en aquesta llista de candidats, i quan l'entrenador, els guardons individuals i els egos és l'últim que li interessa, perquè el que més t'interessa és treure el màxim suc possible de l'equip. No?
1: Flick ante Lamine. Fíjate que vos lo sabés bien, Marta, porque estás ahí y sabés muchas cosas. Flick suele ser generoso con elogios a Rafinha, a Pedri, pero a la hora de elogiar a Lamine siempre aspira a ser un pelín más comedido.
4: Siempre, sí.
1: Hasta que, bueno, se generan esas conversaciones. No me acuerdo exactamente el día, corregime, Marta, de la semana pasada, en lo que el club le sugiere a Flick que es el momento de definitivamente apoyarlo, y es cuando un día dice una cosa y el otro día dice otra.
4: Entre dimarts i dimecres, sí, el dia del Feyenoord.
2: De totes formes, diem això de que interessa més segurament a l'àrea de màrqueting que a l'àrea esportiva que un jugador del Barça guanyi la pilota d'or.
1: És com un eufemismo, Javi.
2: Sí, no, però que s'entén la metàfora. Però... I jo que celebraria que fos així, celebraria que els jugadors i el qui està més preocupat pel joc que pel tot el que hi ha al voltant no li donés molta importància a un premi que, insisteixo, per mi és antinatural, però els jugadors li donen moltíssima importància. És a dir, i llavors
4: i tant,
2: són ells els primers que donen una rellevància capdalt i que són capaços d'intentar arrastrar els seus clubs a campanyes de comunicació per tal de, si la cosa està allí acaba guanyant-lo ells. Són ells els que forcen per jugar i batre rècords individuals absolutament absurds, com vam veure la temporada passada amb Mbappé. És a dir, és que si els grans protagonistes li donen tanta importància, doncs al final és difícil que tota la resta no els hi donem.
1: A mi me genera una curiositat perquè históricamente había dos potencias o altavoces comunicativos increíbles juntos, que eran Jorge Méndez y el Real Madrid. Y peleaban con un objetivo común, que era el señor Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo logró ganar 5 balones de oro en un año en el que se atrasó una votación.
3: Sí. ¿Sí? Para un hat-trick contra Suecia a la rapesa.
1: Y es que Jorge Méndez presumía de eso, de ese logro. Sí, claro, ahora esas dos potencias, esos dos grandes atoces, pelean con intereses diferentes. Eso es lo que más interesante me parece todo esto. De todo, a ver quién gana.
4: L'antagonisme.
2: O potser perden els dos.
1: O quién pierde.
2: Potser perden els dos. Potser no guanya ni Lamine ni Mbappé.
1: I gana Kane. Que en el fondo es injusto tampoco.
2: Ni molt menys.
3: Ha marcat 70 gols.
2: És que em sembla, de fet, a mi si el guanyes la mina em semblaria fantàstic, però si el guanya Kane em semblarà justíssim.
3: Harry Kane,
1: o sea, Mbappé no?
2: No. No per mèrits.
1: No
2: per simpaties, sinó per mèrits. No, perquè ha arribat a un equip que acostuma a guanyar títols i mentre ell és al camp, n'ha guanyat un total de 0. No, si els gols que ha marcat no han servit als seus equips per guanyar...
3: El de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, de fet, és un mèrit que no ha existit mai pràcticament.
1: A aquesta edat.
3: Sí, no, està molt bé, però que Klose però, no va... Clar, no recordo
2: ningú demanava la pilota d'or per Klose per ser màxim golejador de la història del Mundial.
0: Molt ràpid, que ara vull acabar de sentir el que ha donat de si l'entrevista de la Minyamal també a Universo Valdano i fer la prèvia del Barça-Sevilla, o del Sevilla-Barça, millor dit. No m'ha agradat, això sí, tot i que ho gestionaran de la millor manera, que Rafinha i Lamin reparteixin els penals una mica de forma aleatòria i en funció de qui li vagi millor o li vagi pitjor. Jo crec que Rafinha és el primer i que Lamin hauria de ser el segon. Per com els llença Rafinha, dic, eh?
2: Això està molt bé mentre els marquen. Aquesta autogestió sempre sí. Va molt bé quan el partit va 5-0 i si el falles no passa res, o quan tots dos els marquen perquè és veritat que estàs millor tu, estic millor jo, el necessites més tu o jo. El dia que els comencin a fallar, allà tots demanarem que sigui sí. Flick qui posi ordre i digui qui és el llançador.
0: Sí que m'ha agradat el bon rotllo que tenen amb aquesta celebració que ja fan des de la temporada passada i que diu Rafinha que seguiran fent perquè això els apropa més a mancar encara més gols. Que és una mica com el ritual ja i que no el poden deixar de fer, per tant seguirem veient aquesta encaixada de mans que fan Rafinha i Lamin cada vegada que un dels dos marca un gol. Hola, Quim Salvador, què tal?
5: Bona Hola, nit. Molt bé, bona nit.
0: A veure, de Rafinha i Lamin, que ja n'hem estat parlant també un tros en aquesta tertúlia, hem sentit durant tota la setmana alguns fragments d'aquesta entrevista d'aproximadament una hora amb Jorge Valdano. Alguna cosa més que t'hagi cridat l'atenció ja de l'entrevista sencera?
5: Sí, te'n destacaré quatre fragments sobre el debat de la pilota d'or. Ja l'havíem sentit dient que considera que ell i Mbappé són els millors futbolistes del món, però considera que aquesta temporada se la mereix ell i ho ha, diguéssim, ampliat amb aquest argument.
6: Al final tenemos un duelo directo, el Juan el Madrid y el Juan el Barça. Y le he ganado en todo los títulos. Él ha metido muchos goles y... És un grandíssim jugador, però per això té Pichichi de la Liga, que s'ha llevat i del Mundial.
5: Més pilota d'or. També ha exposat amb la seva vehemència habitual, eh? En tota l'entrevista es veu un Lamin, vaja, com és ell, però que potser mai l'havien vist, diguéssim, tan natural, doncs parlant amb aquesta autoconfiança extrema que té, que, vaja, ara sentireu perfectament a què em refereixo en les respostes que queden. Segons ell, els criteris que han de comptar per la pilota d'or.
6: Yo creo que el problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, casi el mejor equipo. Y ese es el premio que tiene el Paris Saint-Germain. Otra conversación diferente es que en el Paris Saint-Germain está el mejor jugador del mundo. Entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al Pichichi de la temporada. Entonces son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. Entonces, el mejor jugador del mundo es el que tú como comentarista estás viendo el partido y estás disfrutando de él. Lo ves, es un jugador muy diferente a todos.
0: Pagar l'entrada, el que ens deia Rafinha. Jo pagaria l'entrada, el que passa és que jugo amb ell i encara m'ho passo millor, però jo pagaria l'entrada per veure aquest tio.
5: Lamin, bé, a Valdano li ha preguntat també amb quin jugador s'entén millor al camp. Atenció a la resposta.
6: Con Fermín, yo creo. Porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque, me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante. Yo prefiero eso porque... siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo, porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo, pero si vas al espalte, entonces sí.
0: Què us sembla aquesta resposta? És brutal, eh? És brutal. És la confiança en si mateix, eh?
2: Vull dir la sinceritat, perquè jo crec que confiança en si mateixos la tenen molts jugadors, evidentment, segur que Messi sempre ha pensat que ell amb la pilota als peus farà una cosa millor que qualsevol company, però per tarannà, per forma de
0: Marta,
2: ser...
0: Marta, creus que Dani Olmo farà més desmarcades a l'espai després d'aquesta declaració?
4: Pot haver-hi una incitació, no?, a canviar una mica l'estil.
0: Passa que la velocitat punta de Dani Olmo no és la mateixa no. I l'agressivitat que la de Fermín, però és veritat que Dani Olmo també s'entén malament. S'entén malament,
4: però és veritat que ja sospitàvem, no?, que li anava millor Fermín, ho sospitàvem.
0: Alguna cosa més?
5: Sí, el que més m'ha sorprès, pot semblar una bestiesa, però em sorprèn molt que un futbolista professional digui això públicament. Valdano li planteja que ell mateix es posi notes, doncs, cama esquerra, cama dreta, I atenció quan li parla de tocar-la amb el cap.
7: Cabezazo.
6: No, eso es un uno. O sea, no salto. Imposible, no salto de cabeza. O sea, yo tengo un problema y es que en el entreno, por ejemplo, veo a dos personas que se tocan de cabeza y digo, gracias a Dios que yo no salto. Digo, gracias a Dios que yo no salto. Es imposible, no
7: salto. O sea, que te da miedo, además.
6: O sea, no es miedo. O sea, me siento como más inteligente que el que salta. Porque muchas veces él salta, yo me quedo quieto y el balón pasa y digo, es que no sé para qué has saltado.
5: Realmente, has de ser tan bo com la Mini Amal per dir públicament que passes absolutament de disputar la pilota amb el cap i que l'entrenador et posi. Perquè, sí, tot i perdent això...
0: Sí, bueno, perquè amb els peus ja ho ha dit ell. Sí, sí, vull dir que amb els peus no hi ha ningú millor que jo.
2: I però... no és un jugador tan baixet com per fugir de la pilota aèria.
0: Però bé, ara estava pensant, clar, gols de cap de Lamine...
2: No, jo no li recordo. Albert té una memòria d'elefant i si n'hi ha algú...
0: Jo no recordo cap gol,
3: No la recordo.
0: Que no salta, no salta.
3: Generalment me'n recordo quasi tots i no la recordo.
1: Lo que pasa es que si... pasa el tiempo, lo pone él donde él quiere jugar, que es de falso 9, va a tener que... va a tener que aprender a saltar.
0: Sí. Mm. Per això, creus que per això està bé a la banda i vol continuar fent extrem per no saltar?
1: Yo creo que todavía no lo ven. Mm. O sea, que todavía creen que le falta interpretar... Que ha dado un salto, pero por lo que a mí me dicen, todavía le falta interpretar ciertos tiempos del juego para pasar a jugar al medio. Y hay un gol mítico. Bueno, Messi sí hacía gol de cabeza, sí, pero un gol mítico.
3: Final de Roma. Sí, pero también hace un al Zaragoza en un partit de Copa del Rei, que el Barça es queda amb 10. Vull dir, Messi va fer dos o tres gols de cap.
1: Encara Messi se suspende en el aire.
3: Sí,
1: y este dice
3: sí,
1: que ni salta.
0: No salta. No.
4: Es que el de la final de Roma, més a més, és el preferit de Messi. Sempre ho ha destacat.
0: Té temps per saltar i per canviar d'opinió, si vol. Però
5: de moment no té gaire ganes.
0: No té gaire ganes.
3: El que vull revisar és si ja no un gol, una disputa on guanyi.
2: Jo crec que és cert.
0: Demà a les 9 estaràs mirant si salta.
3: Sí, jo demà estic a l'arxiu de Mediapro buscant per un partit real.
2: Sempre espere a l'errada del defensa, que no calculi bé les distàncies i acabar emportant-se a ell. Fixeu-vos, sempre ho fa i ho reconeix obertament.
0: Sí, sí. Quim, gràcies.
5: De res.
0: Una pausa i de seguida ens endinsem en aquesta prèvia del Sevilla-Barça. Passa, parlarem de si ha de jugar Tech Chesney o de si ha de jugar Livakovic, perquè Joan Garcia demà es baixa. Ara tornem, va.
29: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
16: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
29: RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Centre d'Art Ametller a Barcelona per presentar Dalí Boulevard Cibernètic. El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, una edició especial del Via Lliure per descobrir el Dalí més visionari.
17: Eureka!
19: Al Dalí Boulevard Cibernètic farem un recorregut de 1.200 metres quadrats a través de peces de col·lecció úniques, realitat virtual en format metavers, una sala immersiva espectacular i sales interactives.
29: El dissabte 19 de setembre, a partir de les 11, Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Dalí Boulevard Cibernètic al Centre d'Art Ametller a Barcelona.
19: Si voleu saber què heu de fer per venir de públic, escolteu el Via Lliure.
29: RAC 1. Tots som un milió.
30: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
15: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
29: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC més 1, en directe a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla.
17: No tenim pressa, entrem suau!
29: El diumenge 20 de setembre, des de 3 quarts de 12 del migdia, a la plaça de la Font de Tarragona, donem el tret de sortida a les festes de Santa Tecla. I serà tot l'equip de Castells de RAC1, amb Benet Íñigo al capdavant.
18: Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Vella de Valls i Vilafranca. Santa Tecla reuneix 4 de les millors colles del país en un primer pols a només 2 setmanes del concurs.
29: El diumenge 20 de setembre, a 3 quarts de 12, Castells de RAC1 a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla a Tarragona.
20: 4 de 9 sense folre, descarregat!
29: RAC1, fent pinya, tots som 1.
21: Amb el patrocini de Fort de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, la Universitat Rovira i Virgili i Bermuts i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 90.
29: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
22: Pop's little girl, but he ain't too proud to say don't I. Singing how the hell I'm gonna stop ya. Can you tell me, am I ever gonna stop ya?
0: 3 minuts per sobre 2 quarts d'una de la nit, entrant ja en la recta final del programa, i encara no hem parlat d'aquest Sevilla-Barça, que ja demà a les 9 de la nit, des d'una hora abans, com sempre, en directe a RAC1. Partit sense el porter titular del Barça, sense Joan García, Marta.
4: Sí, no jugarà el Sánchez-Pizjuán per precaució després de ser substituït a la mitja part contra el Racing pel problema lleu que té el genoll dret i la previsió és que reaparegui després de l'aturada per seleccions. Malgrat que Hansi Flick no ho ha volgut revelar perquè no ho ha dit, tot apunta que serà Tek Chesney qui ocupi la porteria blaugrana, ja va dir dimecres, per si hi havia dubtes, que és el seu segon porter. Per l'entrenador, el polonès està per davant del fitxatge Dominik Livakovic, que encara s'està adaptant.
23: Tech, you know, this is I said after the game also.
24: Tots cometem errors i Tech en va fer un i ho sap. Crec que no passarà un altre cop. Ell coneix la nostra filosofia i com volem jugar. Dominic s'està adaptant a la nostra idea i com juguem. És això. Està disponible per jugar. Està preparat. Això és el que hem de pensar i ho fem. Sempre és el millor per l'equip, no per un jugador. Sempre analitzem la situació i pensem en què és millor per a l'equip.
23: We always think about what is the best for the team.
4: Tornant a Joan, Flick ha puntualitzat que ha estat una decisió consensuada apostar per descansar i no forçar el genoll adolorit.
23: We always decide together, so it's
24: sempre decidim junts. Vam fer-ho amb ell i l'equip mèdic. Vam parlar amb nosaltres sobre els problemes que té. No són grans, però necessita descansar i hem decidit que no està disponible per aquest partit.
4: Flick ha detallat que Pau Cubarsí tornarà a l'11 després de descansar dimecres i també ha admès que farà algun retoc més per dosificar altres jugadors. El vestidor encara recorda què va passar la temporada passada, el Sánchez-Pizjuán. Abans d'una aturada per compromisos internacionals del mes d'octubre, el Barça va caure derrotat per 4-1 en un dels pitjors partits de l'era Flick. Flick, de fet, l'altre dia ja hi feia referència, o sigui que se'n recorda perfectament, ho té gravat. La pel·lícula d'aquest inici de la temporada, però, contrasta molt amb el de fa un any, i avui l'entrenador també ho ha volgut subratllar.
0: Sí. A veure, el debat a la porteria. D'entrada, us pregunto directament, i em doneu el nom, qui faríeu jugar demà al Sánchez-Pizjuán, si Chesney o Livakovic. Javi?
2: Livakovic.
0: Juan?
1: Jo, qui em l'haria això, no?
0: Sí.
1: Livakovic.
0: Albert? Livakovic. Val. Qui creieu que farà jugar Hansi Flick?
2: Les declaracions sona ben a Chesney, però és que et diria gairebé que vull creure que està jugant a despistar.
0: El gat i la rata, sí?
2: És que no entenc...
4: Però si venim de l'altre dia de dir que és el seu segon porter... Sí, sí.
2: Però és que no...
4: I Livakovic encara s'està de
2: part. No veig gairebé cap argument que em convenci perquè torni a jugar a Chesney.
3: Per la memòria, Marta, la temporada passada... El pitjor partit del Barça el curs passat va ser el Sevilla. Estava Chesney, no?

0: Marta s'està adaptant.
1: Podiflix, sí.
0: Sí, però és porter. Val, el porter del Barça ha de fer més coses que el porter d'un altre equip, ha de jugar amb el peu, ha d'entendre la sortida... Però tampoc no és un... O sigui, és el porter internacional per Croàcia.
1: Sí, no és que no hagi tocat mai una pilota...
0: Clar, és a dir...
2: No, és el porter que es va casar a Brasil a una Copa del Món...
0: El porter finalista del 2018 o no?
2: Porter, sí,
0: sí, no,
2: tant,
0: evidentment.
2: Sí, sí.
0: Porter finalista d'una Copa d'una final de la Copa del Món. És a dir, que bé, que s'ha d'adaptar, sí, però que està per jugar o... donaria garanties, segur.
1: Pots posar una mica de llum a la foscor?
3: Podem dir aquesta frase, que ho està
1: patentant. Sí, no. Nosaltres no, en principi no tenim cap problema en dir qualsevol cosa.
3: No, mi sensació, jo estoy con Marta.
1: D'altres mitjans i d'altres companys. Sí,
3: sí. Jo crec que va a jugar Tec bàsicament perquè entrena Tec con los suplentes. Entonces... Claro, si cuando está Joan García bien, en un equipo juega Tec y en otro juega Joan García, da la sensación de que el suplente es Tec.
4: Y, 100%.
3: Y ahora, puede pasar que se junta con su cuerpo técnico y como en su momento estaban convencidos de que tenían que poner a Tec, ¿se acuerdan? O sea, no, queríamos la experiencia, en el primer año creo que fue, ¿no?
4: Sí.
1: Però si tu vols rodar Livakovic, el més normal és que sigui Livakovic el que entreni amb els suplents i que sigui durant un temps, no?
0: I això,
1: això és que no tenies cap...
3: Però no lo están haciendo.
1: És a dir, tu has de preveure que Joan García pot tenir alguna cosa, no? I que aleshores, què passa? Que no pots posar Livakovic perquè no...
3: Y por lo que me cuenta no lo hace, no sé por qué no lo hace.
4: Però perquè el segon porter és Tec Chesney.
0: I serà així, tot i que...
4: A veure, jo no puc preveure si serà així al llarg de tota la temporada, però per Flick no era una prioritat aquest estiu que li portessin a Livakovic. O sigui, va haver-hi aquesta conjugació de peces, però ell estava content amb Tec Chesney. Li queda aquest any de contracte. A ell ja li estava bé que es posessin les cireres de l'energia de la planificació en altres demarcacions. Què passa? Que sorgeix l'opció de Livakovic. És veritat que aquesta temporada han de començar a pensar en un relleu per Tec, i al final acaba venint Livakovic perquè tot acaba quadrant així, però no era una urgència per Hansi Flick trobar un substitut per Tec.
0: Jo entenc...
3: Però la... Perdó, Javi.
0: No, anava a dir que jo entenc que ell, en el mercat, perquè portar un altre porter tenint a Tec té un cost d'oportunitat, és a dir, potser per la inversió que podies fer per un porter deixaves de fer-la en una altra posició que ell considerava més prioritària, entenc que digués no, per mi primer cobriu-me el davanter centre, el centre a l'esquerra, etcètera, abans
4: que un porter. És pensant en el futur.
0: Però un cop tens a un porter com Livakovic, no entenc, només si em dius que mira, ha arribat passat de forma i no té... alta competitiva, no està en un estat de forma competitiu, és l'única forma de la que entenc que Chesney pugui passar per davant. A mi, realment, una lesió de Joan García i que el seu relleu sigui Chesney em sembla una de les poques, bueno, no sé si poques, però una de les coses que pot canviar la tendència i l'aspiració del Barça en una temporada que fa molt bona pinta.
1: Queda clar que el més preocupat d'aquí, dels tres, amb la titularitat demà de Chesney, o la possible titularitat, és el Javi Muñoz. Molt breu, Juan, perquè
3: sí, hem de tenir raó. Recuerdo simplemente que en l'àrea deportiva l'any passat, quan se lesiona Joan García, que todavía estava Ter Stegen, preguntabas, ¿estás preocupado por el rol de Ter Stegen? Y dice, no, estaría preocupado si no estuviese y tendría que atajar Tec. Entonces, claro, después pasó que también se le hizo de Ter Stegen y tiene que saltar Tec. Entonces me parece que estoy ahí con Marta, que para Flick es Tec y quizás para la área deportiva no lo es, entonces por eso traen
1: a
3: Livakovic. Entonces, sí. Ahí yo creo que está...
4: Es eso.
3: Que está, no sé si la tensión, porque hablar de tensión con un tercer portero es como demasiado ruido, ¿no? Uh-huh. Pero me da la sensación esa. Yo estoy con vos, Marta. Creo que voy a terminar con Tec hasta que se ponga bien Joan García y ya veremos después de mitad de año qué pasa. También entendiendo que es muy difícil que se vaya a lesionar Joan García.
4: En principi, sí. Clar, ens diuen que després de l'aturada està bé, llavors que els genolls amb el seu historial doncs no pateixin més del compte.
1: És l'altre genoll, no és el mateix, és una edema, vull dir que
4: però ja havia tingut problemes en aquest genoll en el passat, no?

0: no mentre estava en el Barça, però vull dir, ha tingut problemes en els dos genolls, jugant.
1: Sí. Veurem, de moment bueno, només esperar que no aquest partit.
0: Esperar que no en tingui més, vull dir,
1: ja està.
0: Sí, sí.
1: Va, del partit de demà... Hola, Clara Rodergues, bona nit.
2: Bona nit.
1: Bona nit. El rival és el Sevilla. Clara, què hem de dir del Sevilla?
2: Que només ha perdut un partit contra l'Atlètic de Madrid a casa, encadena dues victòries seguides, que la temporada passada això li va costar, va fer només dos cops, i aquest any també ho ha fet ja dues vegades. Té les baixes de Lucas Estacen, aquest davanter belga que ha aterrat amb bon peu al Pizjuán i que va marcar contra l'Espanyol, va lesionar-se contra el Depor, i també es baixa Rubén Vargas, que ja porta unes setmanes lesionat. Torna a Sanganter, mentre que Quique Salas arriba justet, veurem si és titular o no, després de patir una contusió el passat cap de setmana. Arriba un Barça llançat, imparable, una superioritat, diu el tècnic Luis García Plaza, insultant.
3: El rival es está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. Parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles. O sea, sus datos son estratosféricos, pero bueno, también está un Sevilla, yo creo que en un momento muy bueno, en un momento muy, muy importante, y mañana les vamos a competir todo lo que podamos. Y siempre hay posibilidades de ganar. Yo creo que todos los partidos siempre hay posibilidades de ganar.
2: De fet, creu que si demà no saben competir, caldrá fer-se preguntes.
3: Mira, yo me enfrentaba al otro Barça, al de Guardiola, y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos, te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. Pero que llegamos en un momento muy ilusionante y que vamos a intentar competirlo como cualquiera. Desde luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo para pasar a todos los equipos por encima, porque llegan a un equipo que está en un estado de nivel excepcional, como somos nosotros, y si no somos capaces de competirle, habrá que preguntarse por qué no le compite nadie.
2: Demà xiularà Juan Martínez Munuera, primer cop que xiula el Barça aquesta temporada. El global és de 20 victòries, 6 empats i 7 derrotes. Al bar hi haurà Raúl Martín González.
1: Alguna cosa que vulgueu afegir d'aquest Sevilla-Barça, que hem parlat molt de la porteria i d'altres qüestions, però no gaire del partit?
4: Que crec que ningú s'esperava que arribés el Sevilla com arriba i que, sent el Pizjuán l'estadi que és, calent com és i amb l'afició tan a sobre, quan les coses van, els hi van malament és molt fàcil que se'ls giri en contra i que tu, com a rival, ho facis servir a favor, però quan les coses els hi van bé i estan endollats, i la temporada passada ho van veure perquè els hi va sortir bé tot des del primer minut, és un camp que sempre és punyetero.
1: A veure què passa. Demà a les 9, una hora abans, com sempre, la sintonia de RAC1. Demà també hi ha assemblea, Marta, que sembla que no se n'hagi parlat gaire perquè hem parlat més de la pilota i d'altres qüestions, però demà hi ha assemblea de compromissaris abans d'aquest partit. De fet, la porta no serà la llotja del Sánchez Pizjuán, i la Junta té l'objectiu en aquesta assemblea d'aprovar els comptes del passat exercici econòmic, el pressupost d'aquest curs, d'aquesta temporada, i sobretot, Marta, l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs per acabar la remodelació del Camp Nou.
0: Sí, a veure, recordem-ho, hi ha 4.597 socis compromissaris convocats, després veurem els quatre gats que es connecten, com és habitual. Hauran de decidir si aproven la gestió econòmica de la porta amb l'exercici 25-26 tancat amb beneficis ordinaris de 200.000 euros, però amb 18 milions de pèrdues derivades del nou deteriorament de la palanca fallida de Barça Studios engegada l'estiu del 2022. També el pressupost actual, que projecta 1.195 milions d'euros d'ingrés, però el més important que s'haurà de votar, que es durà votació, és l'ampliació financera amb Goldman Sachs per aconseguir acabar el Camp Nou. 300 milions extres de crèdit i 210 milions en media notes, que són bons amb drets audiovisuals com a garantia, per poder pagar els interessos sense castigar més la tresoreria del club. D'altra banda, els compromissaris també hauran de decidir si li donen llum verda a una operació immobiliària a gran escala als Emirats Àrabs, que ja hem anat explicant a RAC1, que també té implicacions amb l'equipació del Barça, i la concessió a una empresa israeliana, Babylon, perquè faci un parc recreatiu al recinte del Camp Nou.
1: Doncs tot això, demà en estarem pendents amb l'Àlex Pintanel des de l'Auditori 1899, perquè la Marta i la Clara se n'han d'anar aviat, a més crec cap a Sevilla. Marta, Clara, moltes gràcies i bon viatge.
0: Gràcies, bona nit.
1: Que vagi bé, bona nit. Va, que encara parlem una mica més de futbol, per exemple, de la llista de convocats de la selecció espanyola. Hola, Xavi Puig, bona nit.
5: Hola, Bona nit.
1: Para atenció, Xavi, perquè arriben els Skoda Days, Skoda Lampis, del 17 al 26 de setembre. Aprofita ofertes úniques amb vehicles Skoda en stock. És el moment de trobar el teu Skoda, el millor preu. A més, no deixis escapar aquesta oportunitat. Skoda Days, només Skoda Lampis. Més informació a lampis.es. A veure, ràpidament, que també hem d'anar a Cornellà al Prat, que hi ha hagut una roda de premsa, crec que interessant, de Manolo González, després del partit de l'Espanyol, que amb 10, l'Elx, des del minut 6, ha acabat guanyant 1-3 avui, aquesta nit a Cornellà al Prat. Però abans, convocatòria avui de la selecció espanyola, Xavi, pels 4 partits de la Lliga de les Nacions, sense Joan Garcia, sense Gavi i amb Fermín, i amb la novetat de Roberto Fernández, el futbolista blanquiblau, que s'estrena en una convocatòria de l'absoluta, i en De La Fuente, que ha aprofitat, ha estat bastant beligerant amb el Barça, no? Ha criticat el Barça per no haver homenatjat els campions del món.
5: Doncs sí, en l'homenatge que es va finalment cancel·lar o posposar, no ho sabem, de moment cancel·lar en el seu dia. Les quatre novetats respecte a la convocatòria pel Mundial són el porter català de l'Inter de Milà, Josep Martínez, a més de Fermín, Hausen i Roberto Fernández, com dèiem, Joan García, Llorente, que ha deixat la selecció, Gavi i Borja Iglesias són les baixes respecte al Mundial. Dia. Luis de la Fuente disconforma, com dèiem, amb el nou homenatge del Barça als campions del món.
6: Bueno, pues ya lo dije también cuando estuve en San Mamés. A mí me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Ahora, no te preocupes que lo estarán celebrando mucho porque allá donde van se lo reconocen. En Elche, en Valencia, en todos los sitios donde van, pues bueno, yo lo celebro que sea así, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio, ¿no?
5: Ha assegurat que vol la pilota d'or per un jugador espanyol sense mullar-se amb un nom i no ha volgut entrar a valorar el gest de Vinícius, Mbappé i Konaté d'arromangar-se la samarreta de suport a la gent de Ceuta abans de l'Elx Real Madrid.
6: Mira, yo te puedo hablar, Miguel, de lo que yo opino. Lo que hacen los demás dentro del marco del respeto que tenemos que tenernos todos, no puedo decir. Lo que yo sí te digo es, al hilo de lo que he dicho anteriormente, perdón, es que hoy yo me siento más caballa y más ceutí que ayer.
5: Doncs patapam. De La Fuente, que diu que no li agrada aquesta aturada tan llarga, amb 4 partits, ara no li agrada aquest format d'haver de jugar contra Anglaterra, Wembley, Croàcia i República Txeca, territori espanyol, i després contra Croàcia, Split, que massa partits.
6: Sinceramente a mí no me gusta. Así que claro, preferiría el formato anterior. Aquí va a haber 4 partidos de una gran exigencia. En alguno de ellos, en 2, tenemos solo 2 días de descanso, con desplazamiento, con viaje, poca recuperación, etcétera, etcétera. Yo hubiera preferido el formato anterior, donde hay un poco más de descanso y se cuida, entiendo mi opinión, más la salud de los futbolistas. Así que, más claro, el agua.
1: Jo tinc la teoria que ja li anava bé que fossin només 2 partits perquè ell no havia de gestionar càrregues. Vull dir, si havia d'exprimir els futbolistes durant aquells 2 partits, els exprimia. I no havia de pensar en si reservava un futbolista per un partit o per un altre. Ja s'ho trobaria el club de procedència d'aquell futbolista que trobaria el jugador carregat al cap de setmana següent. Tinc aquesta teoria. I no li agrada perquè, clar, són 4 partits i ara, és veritat, ara algun dia s'ho pensarà més a l'hora de gestionar les càrregues i segurament veurem algun futbolista que no jugui en algun d'aquests partits.
4: O veient algun dels precedents, no s'ho pensarà massa, els exprimirà fins que donguin i després, doncs, si un jugador després peta el tercer partit, no el té pel quart, però qui el rep petat és el
1: club. Però diguéssim que havia d'anar amb menys cura, o sigui, pels seus interessos havia d'anar amb menys
7: cura.
1: Ja no
7: tira pedres a
1: clar,
7: si mateix.
1: Aquí sí que pot ser que no sé, si els 2 primers partits fa jugar 90 minuts a la mitja mal i no descansa i el tio està rebentat, pot ser que el perdi pels 2 següents i ja no és només el Barça el perjudicat, que abans només era el club, sinó que ell també perdria la minya mal per 2 partits, encara que sigui de la Lliga de les Nacions, que això ja sabem que va per barris i que a alguns interessa més i d'altres menys, no? Però vaja, és la meva teoria, potser no, eh? Potser no li agrada, tampoc ha donat un argument allò molt seriós, Luis de la Fuente, i què voleu que us digui, de l'homenatge i de Ceuta, no sé si algú vol fer un comentari, però diguéssim que no m'ha sorprès el que ha dit avui Luis de la Fuente.
4: No, jo no he pogut escoltar la roda de premsa sencera, he sentit ara aquest tall on que deia que li dava pena que no se li hiciera l'homenatge, estic segur que també ha dit que li dava pena que es tomaquessin a un menor d'edat per d'una estelada.
5: Sí, no, no l'he tirat, però ho ha dit. No, no, és broma.
7: Albert Amasó.
4: Per si la minoria no s'entenia, no s'entén prou a la ràdio, gràcies, Xavi.
7: No, a mi sí. M'hagués agradat que, després de dir que hoy és más caballa que ayer, que digues també, però menys que mañana, ja per acabar una mica
1: la... Sí, és l'expressió, no? El clàssic. Mira, parlant de cavalla, avui a Ceuta hi ha anat el president del Madrid, Florentino Pérez.
5: Sí, acompanyat del president d'honor, Pirri, que és nascut a Ceuta, i també d'Emilio Butragueño, no nascut a Ceuta. Rebuts pel president de Ceuta, Juan Vivas. Florentino ha volgut desmarcar aquesta visita del gest de Vinícius, Mbappé i Konaté abans de l'Elx Reial Madrid i les crítiques que va provocar això entre els aficionats madridistes.
8: Lo hemos estado preparando no por ninguna noticia reciente, sino lo llevamos preparando con el presidente de Ceuta durante varias semanas. Y aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles. Os enviamos un fuerte abrazo a todos los ceutíes y deseamos que Ceuta que recupere la normalidad lo antes posible.
1: Doncs això, Florentino Pérez a Ceuta en aquest viatge institucional. Gràcies, Xavi, eh?
5: Fins ara.
1: 7 minuts i la 1 de la matinada. He pogut veure alguna cosa del partit de l'Espanyol, Javi, Albert,
4: sí,
1: Juan?
4: Sencer. Sí, sencer. Sí, jo l'he vist sencer.
7: Pràcticament sencer.
1: I què?
4: Bo.
7: Terrible. Vull dir, és que ja van dos partits que l'Espanyol, amb un futbolista més, juga pitjor. I un el va salvar de miracle, un punt... I el d'avui, efectivament, és un partit terrible, perquè no es gestiona bé, no saben crear ocasions, i el que més m'estranya és la quantitat de vegades que t'arriba un equip com l'Elx, que a priori és un equip que li està costant, amb 10 futbolistes per marcar-te gol, perquè han sigut 3, però podien haver sigut 5, però tranquil·lament, per número d'ocasions. No sé, és una qüestió... de que l'equip ha baixat el nivell, no sé exactament per què, fa dues jornades va guanyar Pamplona, però és inadmissible el partit que ha fet avui l'Espanyol.
4: Ha estat horripilant. Jo crec que el més dur de tot, ho deia l'Albert, és que no han jugat bé. No és un partit que dius, és un absolut accident, no. Que el rival es queda amb 10 i no saps com i no saps per on, fan dos gols i després a tu no hi ha manera i no t'entra i no t'entra i no t'entra i t'acabes col·lapsant i no aconsegueixis remuntar. No, és que ha sigut millor l'Elx. És que podia haver marcat més gols, podia haver guanyat per més diferència. A més, l'Espanyol ha tingut tot el partit, perquè l'expulsió, que és el minut 2, minut 3, 5,
1: 6, sí,
4: ha tingut tot el... És a dir, pot ser que tu comencis no gestionant bé la superioritat numèrica, però en algun moment has de parar, has de agafar perspectiva dins del partit i aconseguir canviar aquesta dinàmica, o el propi jugador, o des de la banqueta, i no han estat capaços.
7: El que més preocupa, de fet, és que demostra que Manolo té un pla que més o menys funciona, però quan a l'Espanyol li obliguen a tenir la pilota... no sap molt bé què fer amb la pilota. I crec que això també és una part no treballada. És una mica la sensació que m'ha donat avui l'Espanyol.
1: Amb aquesta derrota, 21 dies o 20 dies ara sense futbol, i és clar, se'n parlarà de tot el que ha passat. L'Espanyol ara mateix amb 7 punts a la classificació, però és clar, que el poden avançar molts equips en aquesta jornada que tot just acaba de començar. Novè classificat amb 7 punts l'Espanyol. Hi ha un munt d'equips, de fet, amb 7 punts. L'Athletic Club, el Racing, el Rayo, la Real Societat i l'Osasuna. Del 8è al 13è, ara mateix amb 7 punts. Edu de Batlle, bona nit.
9: Hola, bona nit, Gerard.
1: Se t'ha passat l'emprenyada ja o no?
9: No, no, no. I em fa l'efecte que si no 21 dies, uns quants sí que em duraré.
1: Sí,
9: durarà,
1: eh?
9: Vaja.
1: Bé, mira, saps què? Encara que no diguéssim que no et baixarà l'emprenyada ni res de tot això, com que hem de fer una última pausa abans de la 1 de la matinada, la fem ara, agafes aire i de seguida ens expliques què ha dit Manolo González de la sala de premsa. Ara tornem.
10: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
14: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
16: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
15: El portal de RAC1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Dos minuts i la una de la matinada. Que sapigueu que aquest 19 de setembre, és a dir, avui ja, aquest dissabte, us heu de preparar perquè arriba la festa que ho té tot. Des de les 10 del matí gaudeix dels test drives exclusius i condueix els últims models de cotxes al Nima Fest. I això no és tot, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més a les instal·lacions de Nima Automoció a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Inscriu-te ja a nimaautomoció.com. No estava per fer ni un vermut ni una paellada al tècnic de l'Espanyol Manolo González, Edu, que no sé què ha dit a la sala de premsa, però imagino que ha estat una roda de premsa tensa.
9: Sí. Bàsicament ha reflectit el que ha passat. No podia dir una altra cosa. No ha posat ni un sol embut al que s'ha vist, admetent, mira, el sentim, admetent el que ha passat, que l'Espanyol avui ha fet un partit, ell diu, espantós.
17: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol.
9: A partir d'aquí, què? Doncs Manolo González diu que té diagnosticat perfectament el que està passant, que l'equip s'està equivocant, perquè ell no sap transmetre què és el que s'ha de fer en aquest moment. Diu Manolo que s'han de canviar coses.
17: I demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú, i girar això i el primer joc, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar, i he de canviar el xip jo el primer. Vull fer una cosa que no toca, i crec que ho he de canviar urgent.
9: Val, i a partir d'aquí, pel qui es pregunti què és el que està fent malament l'Espanyol i què és el que ha de fer a partir d'ara, així ho explica Manolo González.
17: Te'n recordes quan deia que a vegades voler ser massa vistosos i portar l'equip a una cosa que no toca? Pues crec que aquest no és el camí correcte. Crec que hem de tornar a ser un equip de primera acció fotut, que corri, que apreti, i si no, no té cap sentit. És que ens estem equivocant.
9: Doncs en això invertirà l'Espanyol a les 3 setmanes sense futbol abans que torni la Lliga, a intentar competir millor del que ho ha fet en aquests dos partits que tanquen una setmana entre la derrota de dimarts al camp del Rayo i la d'avui, tanca una setmana negra l'Espanyol, que després de l'aturada tindrà partits contra el Màlaga i contra l'Atlètic de Madrid, contra el Màlaga a la Rosaleda i contra l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium. Les sensacions que deixa avui el partit són tan espantoses com el joc de l'equip, perquè hi ha com un ambient enrarit al voltant no només de l'equip, sinó també especialment de la figura de Manolo González, que ja ve de la segona volta de l'any passat, i que fa que les coses s'hagin de redreçar el més aviat possible, Gerard, perquè si no l'Espanyol començarà a entrar en una dinàmica molt perillosa.
1: Sí, no té un calendari fàcil, perquè fixa't que dels 4 pròxims partits, 3 són fora de casa, el camp del Màlaga, del Racing i del Villarreal, i el que té a casa és el de l'Atlètic de Madrid. Són 4 partits que no... Cap dels 4 són senzills. 3 fora de casa, el més senzill segurament és el del Màlaga, el primer que té, un cop s'acabi l'aturada, però després hi ha 3 partits, Atlètic de Madrid i Racing i Villarreal a fora, que realment crec que són... són complicats, però veurem, perquè avui semblava el partit més senzill de la temporada per l'Espanyol. Al minut 6, contra el Cué i amb 10, i al final resulta que ha estat el pitjor partit de l'era Manolo a la banqueta blanquiblava. Edu, gràcies i res. Intenta desconnectar el màxim possible durant aquests dies sense futbol.
9: Ho intentarem, gràcies, bona nit.
1: Una abraçada, bona nit.
18: Pato.
1: I una abraçada també del Juan Irigoyen, hermano, que t'estima molt. Adéu, adéu. Adéu de Batlle, des de Cornellà del Prat, una mica fent-nos el resum del que ha estat aquesta roda de premsa de Manolo González. És difícil ara formular-vos aquesta pregunta, però a veure què passa amb Manolo aquesta temporada. A veure què passa amb Manolo. Si les coses no es redrecen a curt termini, ja no parlo a mitjà termini, a curt termini, pot ser un dels noms dels quals en parlem.
18: Primer no sent caer, no?
1: Sí, crec que pot ser l'assenyalat, perquè abans s'assenyalava molt al president, a Shen Yancheng, però ara, després del que va passar la temporada passada, no ho tinc tan clar.
18: D'entrenadores de la Liga siempre van cayendo,
1: sí.
18: ¿No? Cada temporada se come 4 o 5 i Manolo tiene pinta que puede ser el primero.
1: Del primer no, perquè ja Corberán, diguéssim,
18: Corberán,
1: l'han destituït, però podria ser.
18: Corberán cayó muy rápido,
1: Sí, va ser molt ràpid. De fet, ja encara no tenen nou entrenador, estan buscant entrenadors. Es parla de Javier Aguirre com a la primera opció. Veurem si acaben fructificant aquestes negociacions. 3 minuts per sobre la 1 de la matinada. Ara us deixo marxar abans. Hola, Miquel Agut, bona nit.
19: Bona nit, Gerard Ballera Pineda. Deixa'm dir que el Cádiz, rival de demà del Girona, va destituir Diáquez abans de començar la Lliga per desavinences amb la direcció esportiva, que aquest ja és un cas, jo crec que digne d'estudi.
1: Sí, senyor, sí. Però una mica com l'Aldenc, també, que ja és allò que no el fas fora a l'estiu, però la primera que pots, la primera excusa que tens, ja, diguéssim, que li envies els papers cap a casa. Demà a les 9, Cádiz-Girona, partit que coincideix en horari amb el partit del Barça al camp del Sánchez-Pizjuán, el Girona que vol tornar a guanyar i escalar posicions a la classificació al camp del Cádiz. Si guanyen, els gironins podrien dormir a la zona de promoció d'ascens, Agut.
19: Sí, serien, 10 punts de 18 possibles a la convocatòria per intentar impulsar l'equip, segurament més anímicament que no tant futbolísticament, perquè fa 10 mesos que és baixa per lesió. Porto, que ja forma part de la llista de 23 futbolistes que fa nit a Cádiz. En aquesta llista també hi ha 3 jugadors del filial a banda dels habituals Júnior i Furtado. Mateu Morey, Brian Hill i Justin lesionats i Abel Ruiz sancionat són els absents, i al davant un Cádiz entrenat per Albert Salades, que està en zona de descens i que encara no ha guanyat cap partit. De fet, és un equip que ja ha sentit els primers xiulets de l'afició, com explicava avui el tècnic andorrà a la roda de premsa prèvia.
20: Creo que el otro día nos llevamos una sensación, los que somos aquí nuevos, digamos, donde muchos vivieron los primeros pitos del Carranza, ¿no? Del estadio, ¿no? Eso ha sido una novedad para muchos. Y hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor.
19: Això acaba de començar i vés a saber com va la jornada, i tant de bo hi hagi una xiulada monumental demà a l'estadi del Cádiz, ja no sé ni com es diu, amb tants canvis de nom en el partit contra el
7: JP
19: Girona.
7: JP Financial...
1: Té nom d'estadi de Philadelphia Eagles, però és a l'estadi del Cádiz.
4: Però és el Carranza, sí.
19: De Silver Little Cup seria, no sé, la tacita de plata. En fi, el partit començarà a les 9, arbitratge del madrileny Pérez Hernández a la gespa, el valencià Caparrós Hernández n'estarà pendent al bar, i per cert, és l'últim partit abans dels partits de seleccions. A la Lliga de Segona Divisió no s'atura la competició, per tant, el cap de setmana vinent i l'altre hi ha futbol, encara que els internacionals estiguin amb les seleccions, i el Girona ja sap que perdrà els ucraïnesos Krapitsov, Pichur i Banat, també el guineà Las, el futbolista amb l'espanyola sub-19 júnior, i Esprilla amb Colòmbia. Es perdran els partits tots dos a Montilivi, per cert, contra l'Albacete i el Mallorca.
1: És l'etern debat. En aquest cas, la segona anglesa no surt perjudicada, perquè sí, juguen molts partits entre setmana i també s'aturen. Aquí el senyor Javier Tebas creu que, doncs, la segona espanyola no hi ha jugadors internacionals. Creu, no és mentida, ja ho ha dit l'Agut, però creu que no hi ha jugadors internacionals i que no s'ha d'aturar la competició. Jo crec que el model és el de la segona anglesa. Hauria de ser més lògic, però no
19: creu.
1: I a
19: la segona anglesa hi ha més equips que a la segona espanyola,
1: sí,
19: fins i tot.
1: Sí, jugaria més entre setmanes, haurien d'acumular més el calendari, però com a mínim no hi hauria aquest greuge comparatiu que suposa per al Girona perdre tots aquests futbolistes. Gràcies, Agut, escoltem demà.
19: A disposar.
1: I gràcies també a l'Albert Fernández, al Juan Irigoyen i al Jaime Muñoz per compartir aquesta magnífica tertúlia d'avui divendres.
4: Un plaer, com sempre.
1: Que vagi bé, bona nit. Va, que parlem de bàsquet. Perquè demà arrenca una de les cites del cap de setmana i a més és a casa nostra, la Supercopa de Badalona. Hola, Aguilar, bona nit.
3: Hola, Gerard, bona nit.
1: Ara de seguida escoltem un protagonista de luxe per fer-ne la prèvia. Abans, però, per on passa l'última hora d'aquestes semifinals de la Supercopa de demà, Dani?
3: Sí, recordo agenda. A les 6, Joventut Baskonia. A les 9, Barça-València. Ja són tots els equips a Badalona. Han arribat avui bascos i valencians. Al Baskonia, atenció, sense Àlex Lena. El pivot s'ha quedat a Vitòria per problemes físics i compta que potser ni tan sols arriba a debutar. Per cert, Galbiati, Paolo Galbiati, a la prèvia no despertava gaire optimisme al tècnic del Baskonia. La penya en tots els disponibles, llevat d'Ante Tomic. Pel que fa al València, qui s'hi ha viatjat és Nikola Mirotić, el flamant fitxatge taronja, tot i que no se sap si jugarà o no demà davant un Barça en què Darío Brizuela s'ha entrenat avui amb els companys. Baixa seran en Boma i Macondú. Pendents que se segueixi venent entrades, avui amb els abonaments ja del dia a la venda, aquest dissabte, per tant, ambientats per obrir foc a l'Olímpic de Badalona.
1: I si ahir parlàvem amb el verdinegre Nicola Provitola, avui és el torn, com deia, per un jugador del Barça. Conversa que podeu sentir també del Dani Aguilar amb l'MVP de la Lliga Catalana, amb un dels nous fitxatges, amb Justin Robinson.
3: Som al Palau Blaugrana, a poques hores de l'inici de la Supercopa CB i estem amb un dels nous jugadors del Barça d'Alexander Sekulić, de fet, amb l'MVP de la Lliga Catalana, que és el Justin Robinson. Justin, how are you?
21: I'm great, thanks for having me. How about yourself?
3: Any word in Catalan or Spanish right now or not?
21: Yo entiendo español.
3: Okay.
21: Muy poquito.
3: Okay, that's a good...
21: Pero catalán, not yet.
3: No, catalán, no? Not yet? No. Okay. So what about this... Com estàs? Com han anat aquestes primeres setmanes? Vull dir, ja tens un trofeu d'MVP de la Lliga Catalana. Com han estat aquestes primeres setmanes a Barcelona amb companys d'equip nous? Explica'm quines sensacions tens.
21: Yeah, a lot of trying to learn everybody. A lot of trying to...
19: Es tracta molt d'aprendre sobre cadascú, d'intentar entendre com és tothom. Hem fet una bona feina integrant molts jugadors nous i moltes idees noves en poc temps. Potser anem una mica endarrerits, però és normal. Ara bé, el grup que hem format ha funcionat molt bé, tant dins com fora de la pista. I com heu vist, intentem construir la química d'equip alhora que guanyem partits. I en aquest punt ens trobem.
3: Yeah. Sí, pensava en l'última vegada que vas aquí, Justin, i ho he estat consultant. No sé si va ser l'última vegada que vas visitar Barcelona, però va ser el partit que vas jugar amb el París, vas guanyar, vas anotar 18 punts, de fet va ser una molt bona actuació per als aficionats. No sé si coneixes gaire Barcelona o el Barça abans de venir aquí.
19: De fet, després d'estar-me un mes a Lugo, la meva família i jo vam voltar per Barcelona durant 3 dies abans de tornar als Estats Units. No en sé gaire bé, òbviament, conec la geografia de la ciutat, com és, sé coses de Gaudí, temes així, això sí que ho he après, però tinc moltes ganes de veure els aficionats al pavelló, animant-me a mi aquesta vegada i no en contra. Però també vull implicar-me en la comunitat, vull saber més coses sobre els nens, la gent gran i la gent d'aquí, i aprendre més sobre la història. Aquest és el propòsit que tinc per aquesta temporada.
21: That's the point I'm going to make to do this season.
3: Però què recordes d'aquell ambient del qual parlaves del Palau, d'aquell ambient tan intens aquí al Palau? Què en recordes?
19: Doncs em va fer recordar, com deia, l'etapa Lugo. Molt xivarri, molts ànims. Tenien molts jugadors lesionats. Quan vam jugar contra el Barça, no estaven al complet. Però aconseguir aquella victòria aquí va suposar un gran pas endavant per mi mentalment pel partit que vaig fer. Però sí, òbviament, les graderies estaven plenes. Tant de bo puguem aconseguir-ho a tots els partits aquí, tant a l'ACB com a l'Eurolliga, ser tots un de sol i comptar amb el suport dels aficionats. Això és realment el que vull veure. Òbviament, hi haurà alts i baixos, però el missatge és que seguiu confiant en nosaltres. Trobarem la manera de fer-ho funcionar i guanyarem coses.
21: Going to win some things.
3: Yeah. Sí, i ja parlarem de la temporada, ara parlarem de la temporada, però deixa'm preguntar-te, si em permets, sobre l'estiu, sobre el fitxatge. Mira, t'ho preguntaré directament. No sé si el Barça era l'opció més lucrativa, diguem-ne, per tu, i fos així o no, per què el Barça? Per què Barcelona? Perquè potser ets un dels bases més atractius per als equips de primer nivell. Per què triar el Barça?
21: Yeah, EuroLeague Free Agency was interesting for me, for it to be my first. There was a lot of calls, a lot of...
19: Sí, el mercat de fitxatges de l'Eurolliga va ser interessant per mi, ja que era el primer cop que hi era. Hi va haver moltes trucades, moltes, converses amb molts equips, però vaig sentir que el projecte del qual em van parlar el Barça era aquell del que volia formar part. La trajectòria històrica del club, jugar pel Futbol Club Barcelona, és una cosa que quedarà al meu currículum per sempre. I si vinc aquí i tinc èxit, aleshores ho tindré tot a Barcelona. La vida en un bon lloc, i simplement vaig pensar que era el pas següent adequat per la meva carrera. Potser hi ha dubtes sobre en Justin Robinson, però no sóc aquí per això. Sóc aquí per demostrar-me a mi mateix que tinc raó, no per demostrar que els altres s'equivoquen. Així que vull divertir-me. Vull situar-me en el focus d'atenció de ser el base del Barça i posar a prova la meva maduresa mental i també la física. Veure en quin punt em trobo a la vida.
21: The point guard of Barcelona, and test myself, my mental maturity, my physical maturity, and just where I'm at in life.
3: Has parlat de la figura del base aquí a Europa. Avui dia hi ha noms importants, noms de pes. Anys enrere potser hi havia Mike James o Shane Larkin, ara es veu potser no tant en la figura del base, sí del combo d'aquest famós 1-2, en Sylvain Francisco o Kendrick Nunn. Estàs preparat, Justin, per formar part d'aquesta llista hores d'ara?
21: I believe so, but at the same time, I'm not too much chasing it. Like, I just want to be the best version of myself.
19: Crec que sí, però alhora tampoc no és una cosa que busqui, que l'estigui perseguint. Simplement vull la millor versió de mi mateix. Durant tota la meva carrera m'han infravalorat. Sempre ha estat així. Potser fins i tot quan es tractava de fitxar-me, com ara, durant el mercat de fitxatges de l'Eurolliga, no generava la mateixa expectació que altres jugadors. I no passa res, ho porto bé. Només vull venir aquí, tenir confiança i divertir-me. I si el meu nom entra en aquestes converses gràcies a una altra bona temporada, doncs genial. Però si no, ja està bé. Estic bé sent en Justin Robinson, un jugador que es diverteix i té confiança.
3: Doncs m'agrada molt, realment, aquest punt. Parlant d'aquesta sensació, perquè, de fet, ho has dit alguna vegada, per què creus que se t'infravalora? A què es deu? On ho has notat? Durant la teva carrera, oi que sí, Justin?
21: In the ACC, playing the best college conference.
19: Sí, ha estat així des de la universitat, diria. Òbviament, jugava a l'ACC, la millor conferència universitària del país, i superava clarament altres bases que van ser seleccionats al draft de la NBA molt abans que jo. Hi havia molta expectació al voltant d'altres jugadors i, de fet, d'això em vaig fer marca. La meva marca és Production of Hype, resultats sobre l'expectativa. I sempre n'he fet bandera, perquè sempre hi ha comentaris del tipus en Justin Robinson no és això, en Justin Robinson no és allò. Però és que no m'importa. No com quan era més jove, ara estic en pau.
3: Sí, has treballat en això?
19: Al 100%, sí. Amb un psicòleg esportiu, parlar amb la família, desfogar-me, deixar sortir les coses. Però crec que si mires les meves estadístiques de la temporada passada, i potser és un comentari una mica arrogant, però les meves xifres de rendiment per 36 minuts potser van suposar les millors d'un debutant a la història de l'Eurolliga. Però d'això no se'n parlava, perquè, ja saps, no ho fa de la millor manera possible. A mi m'és igual, estic en aquest punt, estic tranquil, estic en pau, i a l'edat que tinc ja no faig gaire cas del soroll de fora, i estic millorant. Així que quan dius això d'entrar en aquella llista, doncs òbviament estaria bé que la meva família ho veiés, però a mi m'és igual.
3: D'acord, és un molt bon punt.
21: Yeah. Obviously, it'd be cool for my family to see, but for me, I don't care.
3: I acabo. El València, demà, semifinal de València, entrenador nou, però la mateixa manera de jugar. Coneixes molt bé aquest estil de joc pel teu pas pel París i pel fet d'estar al Barça. Ara no sé què esperes d'aquesta primera semi.
21: It's going to be a great test for us. Yeah. Whether it goes good or bad.
19: Doncs serà una gran prova per nosaltres, tant si surt bé com si surt malament. Veurem en quin punt estem en aquesta dinàmica contra un altre equip d'Eurolliga. El València és un bon equip, tenen una plantilla amb molta experiència europea, així que serà una bona prova per nosaltres. Però hem de sortir a donar el millor de nosaltres, veure on som respecte a ells. Un estil de joc caòtic, un joc de transicions ràpides i molts triples per tots dos equips, crec. Però ja saps, tenen bons emparellaments a la plantilla, tenen un bon grup. Pel que he vist fins ara, estan ben entrenats. Crec que serà un bon partit i una bona prova per nosaltres.
3: Sens dubte. Doncs espero que diumenge vegem un altre partit del Barça, la final, i esclar, molta sort per aquesta temporada. I crec, no sé per què, mira, però ho crec, que pel teu llenguatge corporal, el teu somriure connectaràs molt bé amb el Palau. No sé si hi estàs d'acord.
21: I'm definitely gonna be intense with the fans. Yeah.
19: Sens dubte, viuré el partit amb intensitat amb l'afició. Parlaré molt, cridaré, m'exaltaré. No sé què vau veure de l'altre Justin, de l'Anderson, però crec que tenim certes similituds. M'agrada molt interactuar amb el públic, així que si em donen suport, ho dono tot i em dedicaré a animar, a mostrar energia, a llançar-me a terra, a fer totes aquestes coses bones.
21: Hope so.
3: Thank you, Justin.
21: Thank you, thank you.
1: RAC 1. Justin Robinson, el micròfon del Dani Guilà, un dels homes que ha de ser importants aquesta temporada pel Barça de bàsquet, si les coses han d'anar bé. Hola, Quim Salvador, bona nit de nou, eh?
0: Hola.
1: El Quim, que abans ens ha portat el bo i el millor del que ha dit Lamine Yamal a Universo Valdano, i que també ens ha de parlar sobre el Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que ha començat aquest divendres amb domini de Pedro Acosta.
2: Sí, el pilot murcià de KTM ha estat el millor les dues sessions d'entrenaments d'aquesta primera jornada i, per tant, es postula com a favorit per aquest Gran Premi d'Àustria, a la recerca encara de la primera victòria en cursa de diumenge. Ell, però, ha dit a DAZN que no es veu com la referència.
0: No, al final la referencia ganó Marc el año pasado, Becek hizo muy buena carrera acabando tercero y Aldeguer hizo un ritmazo al final casi cogiendo a Marc, ¿no? Entonces creo que ahora mismo Ducati es la referencia clara.
2: Darrere de Costa a la pràctica que marca el tall d'accés directe a la Q2 d'aquesta tarda, Fermín Aldeguer ha estat segon, Ayo Gura, que torna després de lesió, tercer, i el líder Marc Márquez, quart, just davant i gairebé empatats amb els temps, com ho estan a la classificació general del co-líder del Mundial, Jorge Martín, que ha estat cinquè, separat només de Marc Márquez per 18 mil·lèsimes. Àlex Márquez ha acabat vuitè, tot i una forta caiguda, i també s'ha classificat per la Q2 Marco Bezzecchi, tot i que ha tingut un inici discretot i ha quedat novè. Els que hauran de passar per la Q1, entre d'altres, són Pol Espargaró, que ha estat 15è després d'haver brillat a l'entrenament lliure del matí amb una segona posició, i Àlex Rins, que ha acabat 16è. Demà la graella quedarà definida entre 1:15 del migdia, l'esprint és a les 3 i la cursa diumenge a les 2.
1: I aquest cap de setmana, Quim, podem tenir campions catalans de moto cross i de trial?
2: Sí, hem d'estar pendents de les disciplines off-road. El primer d'aquests títols pot caure demà al matí. L'osonenc Guillem Ferrés es pot proclamar campió del món DMX2 de la segona categoria del motocross si queda dues posicions per davant de Camden McLellan a la màniga qualificatòria del Gran Premi d'Austràlia, que ja dona punts, no s'esperen a les curses, i amb els punts de la qualificació Ferrés pot proclamar-se ja campió. Això arrencarà a 7:45 del matí, hora d'aquí. Si no ho tanca demà, tindrà les dues oportunitats a les dues curses la matinada de diumenge. També al Mundial de Motocross, la lloretenca Daniela Guillén pot guanyar el seu primer títol. Serà la matinada de diumenge, si acaba passant, i al Mundial de Trial, la garenca Berta Bellant, també diumenge, pot sentenciar el seu segon guardó mundial, en aquest cas el Gran Premi d'Espanya, que tancarà el campionat.
1: Doncs no només Toni Bou i Marc Márquez guanyen títols, també el motor català hi ha esportistes que ho fan o que ho poden fer també aquesta temporada, i el Quim, com sempre, ens els destaca. Gràcies, Quim.
2: Bona nit.
6: Winamax, el més important és guanyar.
1: Va, l'últim minut abans de marxar amb l'Albert Ferran. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
22: Bona nit.
1: Hem de afegir alguna cosa més de tot el que ha passat durant aquest divendres?
22: Per exemple, dos resultats de la Lliga de Futbol Sala, la victòria del Barça 6-1 a casa contra el Peñíscola, per tant, dos partits, dues victòries, i l'empat del CatGas Energia Santa Coloma a la pista de l'Oparrulo 5-5. És el primer punt del conjunt colomenc. I que les dues ciclistes catalanes més destacades del pilot internacional, Mireia Benito i Paula Blasi, han fitxat per l'equip Movistar. L'arribada de Benito a l'equip telefònic ja és oficial. En canvi, la incorporació de Blasi s'ha de fer oficial. L'ha avançat el diari El País, que ha explicat que el Movistar ha abonat la clàusula de 100.000 euros a l'equip UAE i ha calgut també un acord amistós amb el Lidl, amb el que Blasi tenia un precontracte. Per tant, les dues catalanes l'any vinent les veurem al Movistar. A la Lliga Femenina, avui el Barça golejarà l'Alavés 0-6, i aquest dissabte juguen els altres dos equips catalans. A les 12, Badalona Real Societat, i a les 4 de la tarda, Espanyol Madrid Club de Futbol. A Primera Federació Masculina, partit demà de l'Europa, al Camp del Múrcia, partit complicat a 4:45 de la tarda. A la Lliga Sobal d'Handbol, demà jornada pel Granollers, segon partit de Lliga, a la pista del Port Segon, a partir de les 6. I l'equip espanyol de Copa Davis arrenca aquest dissabte l'eliminatòria a Xile. El primer partit el disputaran el madrileny Dani Mérida contra Alejandro Tavilo i després Rafa Jódar contra Cristian Garín.
23: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
6: Winamax. El més important és guanyar.
24: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
25: A RAC1, tu diràs.
26: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
6: Winamax. El més important és guanyar.
24: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
27: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
28: Ràdio en directe.
29: Actualitzada al minut.
28: Alerta.
5: notes d'última hora.
27: RAC més 1.
8: Notícies.
5: Podcast.
27: Contingut exclusiu.
8: Escolta.
5: Navega.
8: Descarrega.
27: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
8: Fàcil, còmoda,
5: intuïtiva
8: i renovada.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
27: RAC 5, 4,
11: 3, 2,
27: 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
27: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
27: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
16: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
28: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
27: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Set minuts i arribarem a 2:15, ho deixarem aquí, un programa avui molt centrat en aquesta entrevista a Rafinha, que podeu recuperar a l'app i al web de RAC1. Entreu a la secció del Tu diràs, a la secció entrevistes, i allà teniu penjada aquesta conversa de mitja hora amb el futbolista de moda, amb Rafinha, amb el davanter del Barça. Nosaltres tornem demà, després precisament d'aquest partit del Barça al camp del Sevilla. Sevilla-Barça, quan s'acabi el partit i el postpartit, ens hi posarem aquí per analitzar-ho. Fins demà!
29: Tu diràs.
27: RAC 1. Notícies. Violeta Martos.
30: Bona nit, és 1:15 de dues. Donald Trump veta l'entrada a la Casa Blanca a 3 mitjans nord-americans. Aquesta nit el president dels Estats Units ha anunciat el veto amb efecte immediat als periodistes de la CNN, l'MS Now, l'antic MSNBC i també Politico. El motiu, segons Trump, és senzill. Tots tres mitjans escampen notícies falses sobre ell. Trump ho ha anunciat a un Truth Social on els acusa d'escriure ficcions i mentides quan cobreixen notícies sobre l'administració, el president o el país nord-americà. El mateix missatge, Trump no descarta incorporar més mitjans de comunicació en aquesta llista negra com els diaris The New York Times o el Washington Post. Fa una estona el president dels Estats Units n'ha parlat en una atenció als mitjans des del despatx Oval.
31: No esteu farts de llegir notícies falses? Quan mires la CNN tot és fals. Per això els seus índexs d'audiència són tan dolents. I quan mires el que ara diuen a MS Now sembla el canal del Comitè Nacional Demòcrata. T'adones que són notícies falses.
32: National Committee. It's fake news.
30: Els mitjans afectats ja han respost a l'última estracanada del president nord-americà. La CNN assegura que, tot i l'anunci de Trump, ningú els ha informat de cap canvi. El mitjà defensa els seus periodistes, també les seves informacions, i sentencia que si l'amenaça de Trump s'acaba complint seria un atac il·legal contra un dret fonamental. La crítica als periodistes ha sigut una constant dins els mandats de Trump, tant el primer com aquest segon. Ara bé, vetar mitjans sencers és inèdit. Durant els primers 4 anys dirigint als Estats Units, el president nord-americà va revocar les credencials de premsa del corresponsal en cap de la CNN a la Casa Blanca, i després d'un procés judicial el periodista va recuperar aquestes credencials. Però no és l'únic missatge que ha fet les últimes hores Donald Trump. En un altre post a Truth Social ha assegurat que ha arribat a un acord amb Dinamarca i Groenlàndia perquè els Estats Units controlin permanentment la seguretat d'aquest territori. Trump ven com una novetat una cosa que ja passava des del 1951, el dret de Washington a desplegar bases militars i tropes a l'illa, així com la prohibició també als seus enemics d'establir-s'hi militarment. El president dels Estats Units ho ven com una victòria. Ara bé, aquest resultat Estat queda molt lluny de l'objectiu inicial de Trump, que recordem que volia incorporar l'illa al territori dels Estats Units. El govern danès ha confirmat l'acord, que asseguren que enfortirà la seguretat a l'illa àrtica, i el pacte segellarà durant l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença dilluns. Encara en plana internacional, el president francès Emmanuel Macron ha denunciat que els atacs de Rússia sobre Europa s'han multiplicat els últims mesos. Macron ha assegurat que França ha patit atacs híbrids les últimes setmanes i que no quedaran sense resposta. Aquest terme, atacs híbrids, inclou diferents atacs que no inclouen mètodes militars, com sabotatges, ciberatacs o incursions amb drons. Macron n'ha parlat en una roda de premsa des dels Camps Elisis.
3: Seria un error que Rússia continués actuant d'aquesta manera amb els europeus. El seu objectiu és intimidar-nos, però no ho faran. Avui a Ucraïna la nostra seguretat està en joc. Per això hem de continuar a reforçar la defensa i la seguretat amb lleis de programació militar i augmentar la nostra resiliència nacional.
30: El pla impulsat pel president francès preveu protegir els llocs més sensibles de la base industrial i tecnològica. Precisament aquesta nit l'aeroport de Luxemburg ha hagut de paralitzar la seva activitat per la presència sospitosa de drons. I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut un menor de 17 anys per la violació d'una noia a Vidreres, a la Selva. La víctima té 22 anys, els fets van passar dissabte al migdia a prop de l'urbanització Aigua Viva Park. La noia havia sortit a córrer quan el jove l'hauria abordat i l'hauria agredit. Els Mossos mantenen oberta la investigació i el detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. I ara els esports amb Albert Ferran.
22: Rafinha ha explicat aquesta nit al Tu Diràs que ja ha iniciat converses amb Deco per allargar el seu contracte actual, que acaba el juny del 2028. El brasiler ha donat detalls de com es va gestar la decisió amb Hansi Flick d'apostar per jugar de davanter centre.
4: Antes de empezar la liga estábamos entrenando y estaba yo de 9 y Anthony a la izquierda, a mí a la derecha, y me preguntó el míster si estaba confortable, si quisiera, me podría cambiar y estar en mi posición, y Anthony de 9, y lo he dicho que no, que estaba bien, tranquilo, y después si pasara algo en el partido lo cambiaríamos. Y la verdad me salió muy bien, y entonces no pidió cambio.
22: Rafinha creu que Lamine mereix la pilota d'or i sobre el guardó creu que és injust no figurar ell a la llista dels 30 finalistes. Declaracions del brasiler en la prèvia d'un dissabte intens a Can Barça. Primer amb l'assemblea de socis compromissaris a partir de 2:15 del matí i després amb el Sevilla-Barça a partir de les 9 del vespre sense Joan Garcia. Els blaugrana busquen el ple de victòries abans de l'aturada per seleccions. Precisament a la Lliga, l'Espanyol ha obert la jornada amb una derrota per 1-3 a casa contra l'Elx, tot i jugar des del minut 5 amb un futbolista més. A la Lliga Femenina, mentrestant, el Barça ha golejat 0-6 al camp de l'Alavés i continuarà líder amb 12 punts de 12 possibles.
30: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana tornarà a pujar la temperatura i l'ambient serà més càlid, sobretot de cara a diumenge, quan es podrien fregar puntualment els 35 graus als punts més calorosos de Ponent i les Terres de l'Ebre. El sol serà el protagonista i només es combinarà amb alguns núvols poc importants i sense més conseqüències. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies RACU.cat.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
9: a RAC1.cat.
7: El portal de RAC1.
11: RAC1.
14: Aquest dissabte a les 9, Sevilla-Barça, amb Fontlipou i companyia. I després... megaturada fins al 10 d'octubre.
15: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: RAC1. Tots som un milió.
18: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
19: Ciutadans de Catalunya.
18: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
20: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
28: Sant Benat,
29: sí.
28: Cabrils,
29: sí.
28: Sant Cugat,
29: sí.
28: Terrassa,
29: sí.
28: Horta Guinardó,
29: sí.
28: Girona,
29: sí.
0: Tornés del Vallès, Parets del Vallès, Congrés, Badalona, Cassà de Dalt, Sa Pobla, Poble Sec, Tortosa, Guinardó.
1: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
20: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
20: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
20: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Us sonarà estranyíssim això que estic a punt de dir, però avui l'actualitat la protagonitzen els intèrprets.
20: Esclar que sí, Frank.
1: Sí.
20: Els intèrprets.
1: Marc Antoni Mateu, bon dia.
20: Ja era hora que dediquéssiu un drama monogràfic als intèrprets.
1: No.
20: Als actors?
1: Als actors, no.
20: A les estrelles.
1: Sí, però vostè no és intèrpret, vostè és doblador.
20: I què és un doblador, si no un intèrpret, Frank?
1: Ja, però és que el que...
20: Els dobladors?
1: Ja, sí, bueno.
20: Interpretem.
1: Sí.
20: Som actors.
1: Interpreten un paper.
20: Som actors de veu.
1: Sí.
20: Però nosaltres han dit que la majoria només sabem fer anar la veu.
1: Ja, bueno, això es diu... Ho diu algú.
20: Diuen que si ens poses damunt d'un escenari no sabem moure el cos.
1: Això diuen d'alguns actors de doblatge.
20: Que
1: sí,
20: som estaquirats.
1: Sí, sí,
20: amb
1: sí.
20: Molt bones inflexions de veu, però no sabem què fem les mans, per exemple. I saps una cosa?
1: Que és mentida?
20: No, és veritat.
1: Ah, home,
20: però no és el meu cas.
1: Ah, no és el seu cas.
20: Jo sóc molt bon actor de veu i dels altres, dels normals.
1: Els normals, bueno. Però és que quan hem dit que parlarem avui d'intèrprets, ens referíem als traductors.
20: Sí?
1: No exactament, o sigui, el traductor intèrpret, la figura de...
20: Sí, els dobladors com jo hem d'interpretar què diu un subjecte en llengua estrangera i traduir-ho de manera planera en una pel·lícula.
1: Perdoni, però vostè no fa d'intèrpret en aquest sentit?
20: Com que no, Frank? No tremolis, estàs nerviós.
1: Home, clar que estic nerviós.
20: Per què estàs nerviós?
1: Perquè vull parlar del cas en Dic, vull parlar de l'1 d'octubre.
20: No estiguis nerviós. Quants dies fa que no fas caca?
1: Un moment, aviam... Escolti...
20: Els dobladors també som intèrprets, Frank, com t'ho he de repetir?
1: Sí, però...
20: I tenim un lema. Fem la feina ben feta i fins al final.
1: Ja?
20: Això em va dir la teva dona.
1: Bueno, a veure, un moment, però per què dius...
20: Què passa, Frank? Encara no saps aguantar una broma?
1: Home,
20: vaja, mireu-lo tots.
1: Una broma, però...
20: Mireu aquest brivall. Apropeu-vos. Mireu qui tenim aquí.
1: Hòstia, però...
20: El típic gracioset que es guanya la vida fent bromes en fotent-se'n dels altres, però que no suporta que els altres se n'enfotin d'ell.
1: No,
20: m'equivoco?
1: Escolti, que no...
20: Vaja, Frank, pensava que eres còmic, però resulta que ets un pallasso.
1: Aviam, un moment, són sinònims.
20: Sí? Saps que són sinònims, també? Saps què són sinònims, també, Frank? Clatellot?
1: Sí?
20: I una bona hòstia ben donada.
1: Bueno, et puc explicar les notícies?
20: Sí, endavant.
1: Tot això puc anar a l'inici del programa, perquè, per una banda, avui és notícia l'intèrpret de català del judici contra els policies del 1 d'octubre, que van buidar-li un ull a Roger Espanyol. I per l'altra, també és notícia, l'intèrpret...
20: La intèrpreto!
1: Primer no havia quedat clar, no?
20: La intèrpret!
1: La intèrpret.
20: Ojo,
1: Hosti, tu, que cansat.
2: Sí. Nenes.
1: Tinc agulletes al cervell.
2: Bueno.
1: Sí.
2: La intèrpret,
1: La intèrpret, sí.
2: De la terapeuta.
1: Sí, però... Es farà llarg, això, De la terapeuta. Sí, ara, un moment.
2: De lo dels mango,
1: De lo dels mango.
2: Mango,
1: Sí, aviam, no.
2: Sí, sí.
1: Aviam. Ja? I puc parlar?
2: Sí, home, ja pots parlar, però abans deixa'm a mi.
1: Però si no...
2: Nenes, què, el cas en Dic?
1: Bueno, per
2: què? Ara, què? Ojo, la gent fent així,
1: Fent així amb la mà, no?
2: Ojo, El cas en Dic, Heu sentit el que n'en Dic?
1: Sí.
2: Què n'en dic de l'en Dic? Què?
1: Avui els companys Maica Navarro i Antoni Muñoz publiquen, de fet, a La Vanguardia, que Jonathan en Dic s'hauria interessat per una teràpia.
2: Fixa't.
1: Que consistia...
2: Fixa't, en què consistia la teràpia? Fixa't.
1: A simular que empenys un familiar per un barranc. És una teràpia que tothom ha volgut en algun moment de la seva vida, ha dit aquest, però barranc avall ja, de primera, i es veu que això ja és una teràpia.
2: Però un moment, diu La Vanguardia...
1: Hi ha les constel·lacions, hi ha el morning yoga...
2: Constel·lacions familiars.
1: No.
2: Què és el vostre avantpassat? El meu, una tortuga de la Índia. Era una rebesàvia.
1: Una rebesàvia,
2: però... Fas les constel·lacions familiars i llavors... Pues,
1: I surt que vostè està emparentada genèticament amb una tortuga i a més de la Índia.
2: Sí, et miren els avantpassats i ja has de portar la cartilla del seguro, també que tinguin una mica...
1: I llavors que li toca interpretar l'avantpassat i vostè ha hagut d'interpretar en algun moment una tortuga de la Índia.
2: Sí,
1: centrem-nos,
2: no és fàcil.
5: És estrany, això de les constel·lacions, i tenir una avantpassada, una rebesàvia, en aquest cas, que és una tortuga de la Índia, però com a teràpia també, això d'empènyer gent pel pedregar, del dalt a baix, per un penyassegat...
6: Que empenys una persona.
5: És de simular.
2: Espera.
5: Ja no m'agrada tant com a teràpia.
2: Un moment, perquè dieu que s'ha publicat a La Vanguardia que el fill dels Andics s'hauria interessat per una teràpia que consistia en simular que empenys un familiar per un barranc, eh? Simular o dissimular?
5: No. Ojo!
2: Dues lletres!
5: No, clar.
2: Posen tres i és una doble S, eh? Però, ojo, eh?
5: Les dues lletres que van donar metàfora a una mort.
2: Ojo, eh? Simular o dissimular? Perquè hi ha un matís important, eh? De les dues paraules, eh?
5: Sí.
2: Però, bueno, molt bé la terapeuta aquesta, eh? Si et portes malament amb un familiar... M'invento una teràpia.
5: Home, m'invento, no hi suposo.
2: Que consisteix portar el familiar al barranc. A veure què pot passar.
5: Sí, hòstia.
2: Un barranc. I un familiar aquí, no d'allò.
5: No, sí,
2: pues
5: clar.
2: Bueno.

0: No, se li ha de dir a la gent que vagi molt al tanto amb els terapeutes, eh?
1: Sí, bueno, aviam,
0: han de ser professionals titulats!
1: Però com,
0: ojo, eh?
1: En quin sentit?
0: La Conchitín va a teràpia amb un professional titulat i li va molt bé.
1: Ah,
0: si voleu, us puc passar el contacte al seu terapeuta.
1: No, ara no farem...
0: Quan dic terapeuta, vull dir psicòleg, eh? Perquè avui en dia ara ja has d'especificar-ho.
1: Sí, tenen el títol.
0: Antes era,
1: no,
0: era sinònim, però ara has dit...
1: Pues
0: el de la Conchitín és psicòleg.
1: Sí.
0: Perquè la Conchitín es porta molt malament amb l'Amparín.
1: Sí.
0: Eren molt amigues, però des de fa uns mesos ençà...
1: Ah,
0: escolta'm,
1: sí? Què ha passat? On hi ha el nus d'aquest conflicte? Què ha passat?
0: No ens ho vol dir.
1: No ens ho vol dir,
0: però tenim la teoria que...
1: Una negació, no? De...
0: La Conchitín sempre s'ha portat molt bé amb el marit de l'Amparín i, bueno...
1: No, bueno, sí, al final, què dius?
0: Total, la teràpia que està fent la Conchitín, el psicòleg li ha dit que la solució per arreglar lo seu amb l'Amparín és ben fàcil.
1: Uh-huh.
0: La Conchitín ha d'agafar una foto de l'Amparín,
1: sí,
0: posar-la al congelador,
1: uh-huh,
0: i acte seguit fer-se una creu al front amb oli d'oliva arbequina verge extra.
1: Bueno,
0: no va l'oli de girassol.
1: No, qualsevol denominació d'origen.
0: No, arbequina. Ha de ser arbequina. I el problema
1: se
0: solucionarà, tu.
1: Una cosa, és psicòleg o cuinera? O sigui,
0: l'Amparín?
1: No, la terapeuta, perquè això que hagi de ser un oli d'oliva molt concret...
0: És un terapeuta, eh?
1: Ah, és un terapeuta.
0: Sí,
1: I segur que és psicòleg?
0: Sí, és psicòleg, que m'ho diu la Conchitín, sí.
1: Però està col·legiat?
0: Sí. Ha anat al col·legi, sí.
1: No.
0: Des de petit, vull dir, sap escriure, sap parlar bé...
1: Sap escriure i sap parlar, bueno, perfecte.
0: Ha anat al col·legi, sí.
1: Però al col·legi de psicòlegs?
0: No sé quin col·legi va.
1: No,
0: però és professor.
1: Ah, sí?
0: Sí, es diu professor Macumba Cumballà.
1: A veure.
0: Professor, ella li diu en castellà. Professor Macumba Cumballà.
1: Em sembla que no deu ser psicòleg.
0: Que sí. Es veu que té un don de naixement.
1: Un don?
0: Saps aquelles persones que només mirar-te els ulls, aquells psicòlegs, que només et miren els ulls i ja saben què et passa?
1: Yeah.
0: Ja saben fins i tot que... Podries haver estat una tortuga.
1: Índia.
0: I haguessis tingut un avantpassat.
1: Sí.
0: Però, bueno, en fi, ho toca tot, eh? Aquest psicòleg ho toca tot.
1: Aviam,
0: mira, tinc la targeta per aquí.
1: Sí.
0: Diu, eficàcia ràpida con don de nacimiento.
1: Don de nacimiento vol dir que, doncs, això...
0: Muy reconocido.
1: Vull dir
0: que el professor...
1: Que vas pel carrer i saps perfectament qui és.
0: Ah, efectivament.
1: És el professor Macumba.
0: O sigui, Macumba Cumballà, eh?
1: Perdona.
0: Macumba em sembla que és un altre.
1: Senyor...
0: El que va a la Conchitín és el psicòleg.
2: Vostè ha dit Macumba Cumballà, que Macumba deu ser, o potser és el primer nom o el primer cognom.
3: No, és un nom compost.
0: Però és un psicòleg que, escolta, mira el que diu. Recupera pareja en 3 dies. Soluciona problemes d'amor. Fidelitat.
1: Sí.
0: Atrae a persona amada.
1: Aquest no estaria una mica en recupera pareja en 3 dies?
0: És que la persona amada, a lo mejor, és la pareja d'altra.
1: Ah,
0: que és el que li ha passat a l'amiga, que estem en això.
1: Perdoni.
0: Suerte en negocios, problemes familiares, també toca salut, protección contra enemigos, mal de ojos, impotencia sexual, etc.
1: És una mica...
0: etc, vull dir, és tot.
1: No, clar.
0: Tot, fixa't tu, eh?
1: Que se'n va la llum...
0: I també frega els plats.
1: Frega els plats, bueno. Espera un moment, vull parlar amb el nostre doblador de capçalera. Ara sí, intentarem fer una cosa.
0: Ara sí, Frank?
1: Sí,
0: ara sí que em necessites?
1: Sí.
0: Ara sí?
1: Sí.
0: Vaja.
1: Què ha passat?
0: Ara sí que m'estimes.
1: No,
0: vols que quedem per anar a dinar i... Vol que sorgeixi?
1: Bueno, un moment, deixi'm acabar, parlo de vostè, perquè m'acaba d'arribar que està doblant una pel·lícula sobre aquest cas que parlàvem ara, el cas Andy.
0: Efectivament, Frank, així és, ho corroboro. Ja tenim a punt la pel·lícula dels fets, sí.
1: Molt bé, la pel·lícula dels fets, encara no s'ha jutjat el cas, però ja tenen la
0: pel·lícula. Encara no ha anat ni a judici.
1: No sabem què va passar i... Exacte.
0: A què li importa què va passar, de debò, Frank?
1: Home,
0: és una pel·lícula.
1: Estem parlant de persones.
0: L'important no és la veritat, l'important són els diners de taquilla que farem.
1: A veure, no, això no funciona així.
0: Sí, home, sí que
1: de tota manera, en parlarem més endavant.
0: Sí, endavant, perquè avui a la competència també parlem de la prohibició de les xarxes socials als menors de 13 anys. Ho tirarà endavant la Unió Europea.
4: Home, ja era hora, per
0: ja era
4: favor.
0: Hora, sí.
4: A veure quan els prohibeixen fumar i beure Monster amb Crispies per esmorzar.
0: Ja.
4: Perquè això també passa. Total, que ja està arreglat això, no?
0: No?
4: Els menors de 13 anys ja no poden entrar a TikTok, ni Instagram, ni al Twitter.
0: No.
4: Tot això que feu els grans una mica com a droga.
0: Avi,
4: no encara.
0: Ahir la presidenta de la
4: perquè,
0: comissió...
4: Perquè, clar, però voleu que els nanos ho facin, però entren a casa i veuen els pares allà que us sortirà una altra vegada.
0: Perdoni, els pares i els avis, enganxats als mòbils.
2: Sí, vostè ja ho ha explicat alguna vegada, que té amics del centre de dia o de la llar d'avis, diguéssim.
4: Centre de dia, que sona més com a venopunció.
2: Sí.
4: Sona persona que té problema
2: i que estan enganxats a TikTok.
0: Això, si esteu enganxats als mòbils, el professor Macumba Cumballà també
1: t'ho
0: treu, eh?
1: No, clar, és l'etcètera. Macumba Cumballà ho toca tot.
0: Sembla que t'has de fer una creu en vinagre.
4: això és amb vinagre, eh?
5: Sí,
4: vinagre.
5: I posar el mòbil a la nevera.
6: Vinagre de poma, eh?
4: O sigui, la farmació, la demà com va allà, és el rebost.

0: és el rebost d'una casa.
1: Clar, és que és una cosa molt... molt...
2: És una setrillera i prou.
3: És una farmacèutica patrocinada per Carmencita, eh?
1: Exacte, o per Borges. Escolta, és una cosa increïble. Jo podria anar aquí per a treure en general o el que
0: bueno,
1: sigui.
0: Bueno, ja passaré la targeta.
1: Va, el passi la targeta.
0: El teu em sembla que no té res coent, eh?
1: Vale, doncs pues moltes gràcies. Ja ho solucionaré.
0: La qüestió és que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar-ho ahir, però la llei trigarà, diuen, com a mínim un any a tramitar-se. I després, com que això va per països, caldrà aplicar-la a cada país. Va,
3: caldrà adaptar-lo, no? Un any passarà perquè els joves no puguin entrar així a la babalada.
2: Com a mínim un any, sí.
3: Però si d'aquí un any serem tots morts perquè la IA ens haurà matat a tots. No, que ho he llegit jo a les xarxes.
0: No es cregui tot el que llegeix a les xarxes.
3: En el meu cas, la IA o la vida.
0: Sí.
3: La vida va bé.
0: La cosa va lenta a Europa.
2: Sí, el que sembla que també vol prohibir la Comissió Europea... Espanya, sí, és una altra cosa. El que sembla deia que vol prohibir també la Comissió Europea, en el sentit, en el cas dels mòbils, és que els menors amb accés a xarxes tinguin aquesta cosa que se'n diu l'escroll infinit, és a dir, que puguis anar passant vídeos i missatges amb el dit i que aquest contingut no s'acabi mai.
3: Perdona, l'escroll infinit és una cosa...
0: No, avi, no, sisplau, no suporti el terreny personal.
3: No, home, no,
0: sempre ho porta tot el terreny personal.
3: Els homes grans ens passa això, que bueno, es va allargant, es va allargant.
0: No, una cosa és l'escroll infinit, l'altra estem parlant de l'escroll, de tecnologia.
1: És dels joves. No en teniu ni idea, no
0: què
1: fodeu,
0: passa,
1: home, no
0: fodeu.
1: Home,
0: no ploris, què passa?
1: No se pot acabar l'escroll infinit,
0: home. Home,
2: pels joves és perillós.
1: Que no, però això és... Tu saps l'angoixa que ens pot provocar els joves saber que en algun moment se pot acabar internet?
0: Però que no s'acaba internet, simplement que no...
2: Hi haurà un moment que et dirà ja no hi ha més missatges.
1: O sigui, que s'ha arribat a baix de tot d'internet. O sigui,
0: a baix de tot d'internet, sí.
1: No pot ser. Que s'ha arribat a baix de tot d'Instagram.
0: Per exemple.
1: I que sortirà Pedro Sánchez dient no se puede de passar.
0: No se puede. D'aquí un any jo crec que Pedro Sánchez ja...
1: Bueno, ja no sé si... Perquè bueno, ja saps que a mi no m'agrada parlar de política perquè no és el meu tema, però a Pedro Sánchez no és el perro, és el gato, eh? Té moltes vides, eh? Han passat moltes coses a la seva
0: vida. Com
1: sí,
0: a anàlisi, molt
1: bé, ja ho sé, fins i tot va tenir aquell problema de que s'aprimava molt fort, que crec que va confondre l'àcid acetilacilsílic amb l'Ozempic i pesava 3 quilos i feia molt mala cara, però jo crec que se'n surt, jo crec que per mi és un...
0: Parles en passat, eh? Feia mala cara. Tu consideres que ara Pedro Sánchez el veus?
1: Ara s'ha recuperat.
0: I ja s'ha recuperat.
1: Ara s'ha recuperat.
0: Sí. No.
1: Bueno, doncs no sé de què estava parlant.
0: No ho sé jo tampoc.
1: És que, veus, és que si no parlo
2: d'escroll infinit, que deies que això que et provoca angoixa i que...
0: Et provoca angoixa saber que s'acabarà l'escroll infinit.
1: No, és que... A mi m'ha provocat molta. Jo és que crec que ja només de saber la notícia crec que necessito teràpia. Coneixeu alguna terapeuta bona?
0: Jo en conec una que et recomanarà que tiris per un barranc.
2: No, prou ja. No barregem coses, eh?
0: Bueno, escolta'm, ja esteu, ja? Podem anar a les notícies de debò?
2: Bueno, és el que estem fent. Parlarem del 1er d'octubre, parlarem del Roger Espanyol, parlarem del judici...
0: A qui li importa tot això, home?
2: De què vol parlar vostè?
0: Home, del meu tema.
2: Què és? Quin és el seu tema?
0: Tothom ho sap. Uh-huh. La literatura.
2: Sí, la literatura.
0: Què?
2: Si vostè no ha llegit...
0: Què rieu?
2: Home, deixi la gent que rigui.
0: A veure si fotré fora aquí la gent. Què collons riuen? La literatura, què passa?
2: Vostè no ha llegit mai i, a més, se'n vanta. Vull dir, és una persona...
0: Protesto! Bueno. Això no és veritat.
2: Bueno...
0: Sóc un gran lector.
2: Un gran lector.
0: A més, hi ha un llibre que sortirà pròximament i que m'ha canviat la vida.
2: Uh-huh.
0: Mira la notícia i llegeix el titular, que a mi em fa fàstic llegir.
2: Amb aquest titular, diu, el periodista Federico Jiménez Lozano, déu-n'hi-do, comença bé.
0: Si un titular comença, el periodista Federico Jiménez Lozano, ha d'acabar per... Bueno, ja ho veuràs, això va cap amunt.
2: Publica un llibre... O sigui, i ara hem de fer promo d'aquest pavo.
0: I tant.
2: Si publica un llibre recopilatori amb tots els malnoms que ha dedicat a figures públiques.
0: Ojo, eh?
2: Qui diu malnom, diu insults, no?
1: Sí, són insults.
0: El nou llibre de Jiménez Los Santos, sí. El nou Premi Mòbil de la Literatura, eh?
2: Bueno, ara...
0: Apunteu això, sí.
2: Home, per què hem d'apuntar? Hòstia, hi ha coses més interessants que podem ocupar l'antena.
0: Perdona, aquest llibre no s'acabarà mai perquè té 300 pàgines, eh?
2: Més 300 pàgines.
0: Més que el teu manualet aquest de català.
2: No, el meu
0: era un full de propaganda del Condis.
2: No, continua venint-se molt bé.
0: 300 pàgines d'insults, a veure si les omples tu, eh? Insults i bullying!
2: Sí. Com?
0: Que és el que ens agrada.
2: A veure, una cosa.
0: Bullying a la gent pública. 300 pàgines, vull dir que també podràs fer scroll infinit, eh?
2: No, totalment.
0: 300 pàgines s'acaben mai, eh?
2: Aquest llibre no el publica en aquest mes, ni el que ve, no sé, ja...
1: Sembla que es publica el novembre, això, vull dir que va molt d'hora.
0: Bueno, és igual, però en parlarem avui, a la meva secció de llibres.
2: Què diu?
1: Què diu ara?
0: Una nova secció de llibres.
2: Què es diu?
0: Alta literatura.
2: A vostè?
4: Alta literatura, amb Jep Cabestany.
2: Ja?
0: Què us sembla?
2: Bueno, sembla correcte. A vostè no li ha interessat mai l'alta literatura. A més, qualificar el llibre d'insults d'aquest periodista com alta literatura, Jiménez Los Santos, pues no ho sé.
0: No, no ens agrada alta literatura? Pues, no. Bueno, espera't, que ara ho arreglo. No,
4: altra literatura.
2: Altra...
4: amb Josep Cabestany.
0: Ojo, eh? Altra literatura, ara sí? Sí?
2: Ara...
0: si ho titulem així, sí? Bueno, vinga, sempre hem d'anar
2: allà... Ja, però això és el que... relacionat amb lo del català, o sigui, tenim dues ràdios o tres ràdios, tenim les ràdios que tenim en català, o sigui, no pot promocionar una ràdio en castellà, aquests llibres en castellà, no tenen milions de ràdios, milions d'oients, i no sé què, per què hem de dedicar... O sigui, tot aquest espai que dediquem a promocionar el castellà no l'estem promocionant, a promocionar la pròpia llengua d'aquest país.
0: Claro, què vols?
2: Compreu el manual de defensa del català. Bueno, sí, no cal que aplaudis.
0: Ojo, que hi ha hagut una d'eslai, eh?
2: Home, no.
0: De dir, hòstia, pensava perquè... que...
2: pensava que què? Bueno, en fi.
0: Centrem-nos en aquest llibre.
2: No,
0: el libro de los motes. No confondre amb el libro de los motos. Que seria la història familiar del presentador de l'Hormigonero.
2: L'Hormiguero.
0: Bé.
2: Bueno, insisteixo que està fent molt llarg. Un llibre que no ha sortit a la venda. Un llibre que no ha llegit.
0: Perdona, no sóc el primer...
2: Ja.
0: No sóc el primer presentador de la ràdio que parla d'un llibre que no ha llegit.
2: Jo dic,
0: els presentadors de la ràdio que em porten escritors... No, vostè, parlarem de l'últim llibre. Te l'has llegit? Hauria de ser la repregunta de l'escritor.
2: No, el Basté pregunta sempre que em parla un autor, li pregunta, de què va el llibre?
0: Sí.
2: Home, perquè m'ho explica... És que no pots llegir 300 pàgines cada dos dies. I
0: anem amb fragments del llibre de los motes, sí?
1: Encara no ha sortit el llibre.
0: Carles Puigdemont.
2: Sí.
0: Com sabeu, havia treballat a la pastisseria de la seva família. ¿Cómo le digo Jiménez Los Santos?
2: No sé, ¿cómo?
0: El pastelero loco.
2: A ver, un momento. Pues que a més...
0: A Rubalcaba, pel cas Gal, com li deia?
2: Rubalcaba, però...
0: No sé. Rugalcaba. Ah, es moriria de l'ensurt? Si sentís ara.
2: Ja està mort, Rubalcaba, vull dir...
0: Oriol Junqueras?
2: Sí.
0: Oriol Lloriqueras.
2: Ah.
0: Va plorar un dia.
2: O sigui, són 300 pàgines d'això. Sí. És així,
0: Miquel Iceta.
2: Sí, a veure, una altra.
0: Miquel Iceta.
2: Ah. Són de pensar tots.
0: Ojo,
2: sí,
0: L'alcaldessa de Barcelona.
2: L'alcaldessa de Barcelona? Ah, bueno, no, quan hi ha hagut l'alcaldessa?
0: Nada Colau! Què li agradarà al Toni Clapés?
2: Sí.
0: Un munt d'insults basats en l'espectisme dits per un locutor que és George Clooney. Perquè mira que Los Santos ja és guapo, eh?
2: Sí.
0: Jo encara no entenc com no el trien per anunciar Nespresso Wattels, no?
2: Bueno, perquè no surt a pla. Està molt maixec. Bueno, un moment. Ens centrem, parlem d'alguna cosa que tingui sentit.
0: Que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Sí, tot seguint la repassada.
4: No cal moure el terracú per escoltar La competència.
2: Sí, això que intentàvem dir fa uns minuts, ahir van testificar uns 40 policies espanyols al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: 40?
2: Sí.
0: Sí que van anar ràpid, no?
2: Els agents acusats d'haver buidat l'ull al músic i activista Roger Espanyol.
0: No, sisplau, vinga, va, no remeneu ara aquí. Una cosa que va passar fa anys, el passat és el passat, no cal posar el dit a la nafra, home.
5: No és el passat, és el present, perquè Roger Espanyol continua sense un ull, m'entens? És el present i ho serà fins a l'últim dia. A més, la nafra l'han provocat els seus, eh?
0: Els meus?
5: Alguna cosa a dir, senyor?
0: Sí, ara quan parla del 3%.
5: Ara el 3%, sempre el 3%.
0: Que fort el 3%, sí, quan van jugar fort. Nosaltres.
5: Massa poc em sembla el 3%.
2: Sí, bueno, sí. Continuem, va.
6: Durant aquesta segona sessió del judici va haver-hi molts problemes per entendre's entre els advocats i els policies perquè no hi havia bona interpretació del català al castellà.
2: De fet, i el judici era aquí, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per a més inri. L'advocada d'Òmnium Cultural, la Laia Serra, fa la pregunta en català i ara sentirem després la intèrpret que ha de traduir del català al castellà. Sentim-ho.
7: La primera pregunta és si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
2: Això és català.
8: Pot tornar a repetir la pregunta?
7: Sí. La pregunta és
0: la traductora,
7: si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial de l'octubre, en concret sobre els criteris d'ús de la força.
8: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. ¿Podría volver a repetir, por favor?
9: ¿Puede volver a repetir, por favor?
3: Pot ser que ni l'espanyol tampoc el toqui. Sí, pot ser que... O sigui, aviam, un moment. Crec que estem subcontractant més enllà del que seria humanament possible.
0: Me pots pujar?
5: I si els catalans que els hi donin pel sac subcontractaran el català.
0: Però escolta...
5: Ho posen en mans dels russos.
0: Molt bé, la traducció, escolta, jo no hi veig res en compte. No, posa'm l'última frase de la traductora.
8: Sí, pregunta si ha participado en el 1 de octubre en el diseño.
0: Claro, diseño. Sí, preguntar-li a un policia si ha participado en el diseño gráfico.
3: No, què diseño gráfico?
0: Del 1 d'octubre, que si s'ha hecho usted algún pasquín, alguna pancarta, algo...
3: Entenc que és el disseny de la repressió per part de l'Estat, enviant els policies i fent, bueno, repartint els clatellots...
0: L'abogada, a més, vol saber qui va dissenyar el cartell de l'1 d'octubre Fest.
3: No, però què diu?
0: El festival preferit de la policida.
5: Sí, no, ja li dic jo, es diu Francisco i el cognom Franco, ja te l'he dit jo.
0: Bé, acabem de sentir què va passar durant l'interrogatori, com que no hi ha manera que la traductora al castellà entengui res i el judici...
5: Perdoni que insisteixi, però, o sigui, cap dels dos idiomes, ni el de sortida ni el d'entrada, no el
0: controla gaire.
5: Jo diria, sí. Sospito, perquè jo no hablo espanyol, no entiende, però és que hi ha gent que entiende menys tot.
0: Però és que això suposo que els advocats informen que faran totes les preguntes en català,
5: sí.
0: El jutge diu, no es preocupin, sí. Nosaltres tenim traducció al castellà perquè ho entenguin els policies, sí. Però a l'hora de la veritat, resulta que...
5: Han agafat una senyora pel carrer, del parc de la Ciutadella...
9: I perquè no podia el professor Macumba Cumbaya,
0: sí,
9: perquè si no...
0: Sí, és increïble. Bueno, total, que... com que no hi ha manera que s'entenguin, l'advocada d'Òmnium... Bueno, sentim el que passa.
10: Yo someto a la consideración de las partes dos opciones. O suspender el juicio hasta que se nos nombre un intérprete que pueda desempeñar adecuadamente las funciones.
0: Claro que sí.
10: O arbitrar algún otro tipo de mecanismo que las partes consideren oportunas para que el testigo pueda declarar.
5: Home, això ho he entès jo, el castellà
0: La segona opció és interessant aquí,
5: Jo l'he entès, diu, quan el jutge diu hay la opción de arbitrar algún otro tipo de mecanismo que las partes consideren oportunas para que el testigo pueda declarar, en realitat vol dir háblame en cristiano mi arma y así total, no? Estem pagant impostos perquè ens diguin constantment que som espanyols de segona, amb lo fàcil que seria només ser catalans de primera, m'entens? Sí. I és tota l'estona, bueno, al final estudiar català, un poquito
0: no sé
5: sumissió
0: que...
5: va bien per clatell.
0: Però de què us sorpreneu? Vull dir, en el fons, vull dir, ha acabat passant el que passa sempre, no? En un judici... escolta'm.
5: Exacte.
0: Hable castellano, que lo sabe usted.
5: Per què? Perquè és la justícia espanyola, més espanyola que justícia. Alguna cosa més?
0: Atenció, sisplau.
3: Sí, home.
0: Molta atenció aquí.
3: El que faltava és José Antón Pazos de Vieira. Bon dia i bona hora. Vostè és informàtic, divulgador...
0: Efectivament.
3: Expert en noves tecnologies...
0: Efectivament. Aquí el que hauríem d'haver fet, el jutge, el senyor jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el test...
3: Sí, un moment que sembla que s'ha desinflat o que s'ha tirat un plet.
0: Estava llegint les sigles del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Sí, el TSJC.
0: Efectivament, sí. Doncs sí. Pues aquí haurien d'haver-me consultat si hagués prestat la meva IA intèrpret.
3: Té una IA intèrpret.
0: Una IA que tradueix a temps real avui en dia el temps de la intel·ligència artificial.
3: És veritat. Últimament hem vist alguns reels a Instagram o TikToks on es veu efectivament gent amb un auricular.
0: Hi ha aplicacions.
3: Hi ha aplicacions que tu parles en japonès i l'altra persona, l'auricular, que capta això i ho tradueix a l'idioma de l'altra persona.
0: Efectivament. Doncs la meva IA...
3: Sí.
0: Hermesenda.
3: Hermesenda, sí, la seva dia.
0: Ha estudiat català i castellà a fons.
3: Molt bé.
0: Per poder fer les millors traduccions simultànies en un judici.
3: No té gaire mèrit perquè sabem que la majoria de les intel·ligències artificials ja parlen en català, ja l'entenen i ja actuen
0: en... La voleu veure en acció?
3: Voleu veure en acció la intel·ligència catalana?
0: Primer l'hem de posar en marxa. Sí. Un momentet.
3: Sí. No és la més ràpida del món, ja ho estem veient.
0: Molt bé, bon dia, Hermesenda. Ja veuràs, Òscar, prova de fer-li una pregunta en català com si tu fossis l'advocat. L'advocat de Roger Espanyol.
3: Ah,
0: i ella, la IA, traduirà al castellà instantàniament perquè l'entenguin els agents de policia i el jutge.
3: Molt bé, provem-ho. Jo aleshores arribaria, jo dic la frase.
0: Sí.
3: Abans de res, em presento. Sóc l'advocat Òscar Andreu.
11: Primero de todo. Me presento. Soy el abogado Óscar Andreu y pido disculpas por ser catalán.
3: No, això no.
11: Haré las preguntas con la cabeza gacha mirando al suelo.
3: Jo, a veure, un moment. Bueno, quina traducció, o sigui, quina interpretació, diria.
0: Tienes paciencia, que la IA no és una traducció literal, és una interpretació, eh?
3: No, pues que no interpreti.
0: Interpreta també el teu estat d'ànim.
3: Ja, no, no, no, no, però
0: el teu estat d'ànim com a català davant d'un jutge.
3: No, no és acotat. Sí, no.
0: Bueno,
2: és text i subtext.
3: Efectivament. No, sí, ja, i per a text.
0: Efectivament. Tingueu paciència, de tota manera, que la IA Hermesenda s'ha d'escalfar.
3: Sí.
0: Aquesta pregunta era d'escalfament. Doncs... Fes-li una altra.
3: Val.
0: Fixa't tu, eh?
3: Fareu...
0: Fes-li...
3: Sí, li'n faré una altra.
0: Fes guionet L.I.
3: Sí.
0: Apostrofene.
3: Sí, home,
0: una
3: sí.
0: Altra.
3: No, està bé quan...
0: Fes-li una altra pregunta. Quan es... O fes-li una altra.
3: Eh?
0: Ja. Fixa't que quan jo dic fes-li una altra pregunta...
3: Fa molta il·lusió quan ho utilitzes bé, quan veus que es desplega el català i dius... Hòstia, això és genuí, s'entén, és perfecte...
0: Doncs això que acabo de fer, la traductora d'ahir no.
3: No, ja.
2: Va molt bé per estalviar temps. Sobretot quan ho has d'explicar tres vegades.
9: Ara fem una altra pregunta.
3: Primera pregunta, anirem al gra. Creu que la violència contra els votants de l'1 d'octubre, contra els catalans, va ser proporcional?
11: Sí.
3: Ha de fer la traducció.
0: Perdó.
3: O sigui, home, no pot dir que sí.
0: Bueno, és que
3: no
0: el que passa...
3: No és el jutge.
0: El que està passant aquí és que la intel·ligència artificial ja pren decisions per si mateix.
3: Protesto, senyoria.
11: Totalmente de acuerdo, senyoria.
3: No, jo no he dit això.
11: No. Él no ha dicho esto.
3: Ara.
11: Él ha dicho, me encanta la justicia española.
3: Jo també. Ho esteu portant a... És que ja no m'atreveixo a parlar, perquè, clar, interpretarà el que vulgui.
0: És un problema de codi, crec, eh?
3: De codi,
0: és un problema de codi. El codi és superimportant. A l'hora de programar, el codi ho és tot, eh?
3: I tant, sí, clar.
0: Ho he d'acabar de revisar. Donem-li una última oportunitat a Hermesenda.
3: No m'atreveixo. Bueno, en fi. M'adreço...
0: Adreça't a Hermesenda perquè pugui traduir al castellà literalment, ara sí. Hermesenda, literalment.
3: Sí.
0: I quan dic literalment,
3: sí, no cal que cridi.
0: Vull dir literalment.
3: Sí. Aviam, van apallissar persones, van requisar urnes, van sortir de les casernes, el grup del crit de A por ellos, li van buidar un ull en Roger Espanyol, entre altres. Això no és catalanofòbia? Traduir.
11: Dieron abrazos a personas.
3: Abrazos no.
11: Pusieron urnas.
3: No, pusieron no.
11: Salieron de los cuarteles al grito A por sellos.
3: A por ellos.
11: Le pusieron un ojo a Roger Español.
3: Le pusieron...
11: A ver. Mira que son buenas personas.
3: Yo. Sí, había...
9: Roger Español, ¿eh?
3: Es que, bueno, en aquest sentit... no, Artur és Artur, en espanyol... Sí, sí.
0: Roger en espanyol. Roger Español.
3: Però fins aquí. Moltes gràcies, José, i ja.
0: Ja l'estic reprogramant,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
11: Mi defendido es culpable.
3: No, sí.
0: No, Hermesenda, un moment.
11: Viva España.
0: Bueno, però, sembla que la pagaré perquè s'està sobreescalfant.
3: No, ja ve reescalfada i escalfada de casa. Millor que sí. Va, continuem amb el programa. Som-hi. Altres qüestions.
6: Durant la segona sessió del judici, els agents també van explicar que la situació va ser de violència extrema amb insults i llançament de llambordes.
3: Això el 1 d'octubre, eh? Els col·legis, no sé si...
0: Que com es van passar, eh?
3: Sí.
0: I van cremar contenidors, també, eh?
3: Van cremar contenidors,
0: sí. Ja sou de l'Associació d'Amics del Mobiliari Urbà?
3: Sí.
0: Em van sortir uns quants, en aquella època, quan cremaven contenidors, a dir, home, és que jo estic a favor de que la gent protesti, però...
9: Perdona, el 1 d'octubre... El 1 d'octubre no es van cremar contenidors.
0: No, ni un.
9: No.
0: Ni dos.
9: Vostè jo crec que confon el 1 d'octubre amb les protestes per la sentència que van ser... De la sentència del procés...
0: Potser
9: que
0: no els van cremar, però van tirar a terra per fer barricades.
3: No, home, no.
0: I van agafar algunes tanques metàl·liques d'obres i les posaven allà al davant perquè els policies no poguessin atonyinar-los a l'1 d'octubre, que això ho vaig veure jo. És que, clar...
3: Sí, no, jo...
0: El material que hi ha... Que és de tots. És que el mobiliari públic...
3: Si tu mous una tanca...
0: Tu mous una tanca, un contenidor...
3: 4 anys de presó provisional. Sí, provisional i exili, sí? I una mica de Pegasus.
0: Sí.
3: Bueno, què més?
6: Els agents també van descriure el que va passar a l'escola Ramon Llull de Barcelona com si fos el Vietnam, que els deien espanyolazos i que els llançaven encenedors, pedres i ampolles.
5: Mare meva, ells sembla el Vietnam que els hi diguin espanyolazos i a nosaltres ens peguen i ens detenen per no voler ser-ho. És que no som exactament el mateix.
0: A mi m'hagués encantat sentir el tall de veu del policia parlant de l'escola Ramon Llull. Ojo,
3: bueno,
0: ojo, aquest era el tall,
9: Això sí que és violència extrema, eh?
0: Això sí que és violència. Fer-li pronunciar un policia de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional.
3: Ramon Llull.
0: Ramon, en l'escola Ramon Llull.
9: La ha estat 10 anys o 15 anys pronunciant Sergio Llull, més o menys.
3: Llull de Roger Espanyol. En fi, sigui com sigui, estàvem parlant d'això.
0: Escolta'm, Aviam, jo no sé si heu sentit els talls dels policies, però els policies estaven acollonits, eh? Els 40 policies que van detenir... Ai, que van...
3: No els van detenir.
0: Ni els detindran. Els que van detenir ahir...
3: S'ha avançat, no? Ha fet un judici paral·lel.
0: Les mirades d'òdio... Hòstia, és que estàvem sota molta pressió, tota la gent que teníem al davant ens insultava, no? I